0: L'alcalde de la ciutat diu que acabar amb la violència als centres escolars és una prioritat del seu mandat.
1: Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit en Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Pintar grafits en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. Les sancions poden ser un advertiment o una multa de 18.000 euros per a les infraccions lleus o una multa de 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular. I arribaran els 900.000 euros per a les infraccions molt greus, les que poden posar en risc el servei ferroviari.
0: El Parlament ha aprovat la proposta presentada pel grup PSC Units per Avançar. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
2: A la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
3: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. En canvi, la defensa, Irene Paredes, continua sent dubte.
0: El blaugrana Pau Cubarsí ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha celebrat aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiadar el davanter Robert Lewandowski.
1: En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final per 3-0 a Friburg, alemany. El tècnic basc, Unai Emery, suma ja 5 títols en aquesta competició amb 3 equips diferents.
0: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off.
4: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: Causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Aviam què passarà avui.
9: Un dels grans dies que recordo de la meva vida és quan em vaig creuar en Riu de Barberà pels corredors i... Em va dir, bueno, buenos días. Però jo recordo que em tenia totalment hipnotitzat. Jo la tenia ahí enfront de l'altre. Jo estava... I no, parava, no podia parar de mirar a la...
10: Vamos,
9: la
10: serà.
9: La...
10: La...
11: La vostra sorda, eh? Ai, ja has d'anar de concert. Va.
8: I la bombona de votar.
11: Ah, sí. Ai.
8: Perill. Perill.
10: Bueno, perill tampoc.
11: Tampoc.
10: Sí que deu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
12: I visca el Barça!

0: La Renaixença. La bombona de butar és...
1: A mi em fa molta por, però, la bombona de butar. Pot fotre una explosió, una bombona de butar.
0: És molt difícil que exploti.
1: Allò pot cardar un pet com una glapa.
0: Estranyament. Si explotes perquè l'has manipulat o li has fet alguna cosa que no tocava.
2: Sí. Com aquells nanos de les cases d'Alcanar.
0: Sí, senyor.
2: Que van manipular.
3: Sí, allò es va manipular molt.
4: Aquells sí que van butar, veus?
0: Sí. De fet, al final, tu et mires el 2017 i amb les dades a la mà, els únics que van butar van ser els de les cases del
4: canal.
0: Jo volto per Catalunya i veus molts escrits a sota els ponts i això de vam votar, vam guanyar, però, hòstia, tenim una manera de guanyar molt estranya.
4: Sí. Sempre guanyem igual a Catalunya.
0: És, és un guanyar que s'assembla molt al perdre.
3: Bastant.
0: Bueno, insisteixo, una bombona de votar, si no la manipules per fer una furgoneta bomba, no té per què explotar. De fet, a dins el gas és líquid, sabeu això?
1: Aviam, és gas o és líquid?
0: És líquid, llavors es fa gas. És un gas que es conserva líquid dins la bombona.
1: Llavors és un líquid, no és pas un gas.
0: Aviam,
3: Val, i el propà? El propà, quina diferència hi ha entre el gas butà i el gas propà?
4: El propà és el que fem aquí, el de prop.
3: Tu ets tonto.
4: No. El, el butà...
3: Ho preguntava de veritat.
4: El propà és el del quilòmetre zero, em sembla que es fa a les mines de Súria.
0: Xuriguera, no.
3: Ets ben tonto.
0: La diferència entre el gas propà i el gas butà és que el propà aguanta temperatures molt fredes, fins a 40 graus sota zero, sense congelar-se. En canvi, el butà es veu que es congela, amb temperatures molt...
3: Ah, sí?
0: Molt...
1: O sigui, tens una estufa de butà per no passar fred i el gas es congela?
0: Sí, noi, sí. No, això passa, eh? Això. De fet, el propà va sorgir com a alternativa al butà en climes molt freds. Però, bueno, anem a la bombona.
1: Sí.
0: Va. El 1910, un químic nord-americà, un tal Walter O. Snelling, descobreix que gasos com el butà es poden liquar fàcilment i emmagatzemar-los en estat líquid.
3: Però i d'on surt el butà?
0: Doncs del petroli. Ah. Això no ho sabia, tampoc.
3: Oh,
0: són gasos derivats del petroli. Vull dir que si teniu la idea, quan s'acabi el petroli ja ens escalfarem amb el butà, no.
4: Mala idea.
0: No, perquè si no hi ha petroli, no hi ha butà. Val. Vull dir que a Catalunya la bombona de butà arriba al 1957, quan es crea l'empresa Butano S.A., nom preciós, amb les mítiques bombones de color taronja, que al principi es veu que van rebre moltes crítiques pel color, que les van fer taronges perquè Espanya és un país productor de taronges i algú li va semblar que era un element identitari d'Espanya, que fessin les bombones taronges.
1: Sí, són nacionalistes fins i tot amb el butano.
0: Sí, noi.
4: Encara hem tingut sort que no fossin bombones amb la bandera espanyola pintada.
3: Això és veritat.
4: Això també podria ser.
1: Però això, en sèrio, no poden explotar?
0: No.
1: Quan veig una bombona, jo m'acabo un dent en
3: protocol. Mira, jo un cop, baixant d'Andorra, d'esquiar, anava darrere d'un camió de...
0: Aquests que porten bombones?
3: Sí, i anava molt ràpid. O sigui, jo vaig tenir un sisè sentit...
0: Quan el veus se l'ha d'adelantar ràpid, sempre.
2: Sí.
3: Clar, però jo el que vaig fer va ser frenar, perquè vaig dir, jo no ho veig clar, perquè està agafant les... I amb una corba van començar a saltar bombones de butano.
4: Què dius?
3: Sí. I jo, com que havia agafat una distància, vaig poder sortejar les bombones i vaig passar.
0: Però no va explotar.
3: No, van explotar. I em van baixar bastantes, eh?
0: Sí. Aguanten.
4: Sí.
0: També és veritat que per molt que aguantin, jo quan vaig aquell de Barcelona, que va amb el carrito, amb les bombones de butano, i amb un ferro va picant la bombona, bueno, pica un altre puesto.
3: No, pica't un ou, que això em rebenta el timpà.
0: Compra't un xiulet o una bocina o alguna cosa. No. Anar picant la bombona. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Yeah.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, un grup del País Valencià que van decidir baixar dels escenaris fa 10 anys, però que fa uns mesos han tornat a sembrar la llavor de la polseguera. Van ser un dels grups de referència de la lluita combativa, cultural i de defensa de la llengua als Països Catalans. Com diuen ells, avui tornarem a Tornallom a llaurar la terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença la gossa sorda!

0: Nadal, que ets el cantant de la gossa sorda. Josep, què has menjat avui per esmorzar?
1: Què he menjat avui?
0: Sí.
1: Pues avui estem de promoció en un hotel d'estos que tal t'aixeques i pues, comences a agafar...
0: Bufet lliure, eh?
1: Bufet lliure, sí.
0: A lo loco.
1: Opa. A lo loco, sí, sí. No és lo normal.
0: No, no, no. Hòstia, cuidado els bufets lliures, eh?
1: Oh, oh.
0: T'animes i...
2: Oh, esforrats.
1: En un bufet d'aquest...
3: No
1: es pot parar. De mogolló de jubilats.
0: Sí.
1: Impressionant. Ahir havies d'anar com una cursa, ahir, per a...
0: Creus que hi ha algú dels països catalans que no hagi escoltat mai la gossa sorda, encara?
1: Sí, segurament sí. Però a tot... N'hi ha home, molta gent que els sona el nom perquè és peculiar.
0: Sí.
1: I bueno, i també n'hi ha cançons que no saben de qui és i diuen, no, pues és vostra, tal.
0: Sí, perquè hi ha alguna cançó també que es pensen que és de zoo, a vegades, la gent, no?
1: I
0: és...
1: Sí, bueno, però ahir n'hi ha trampa, sí, perquè...
0: Per què?
1: Bueno, perquè Zoo va fer una cançó nostra i va fer molt famosa.
0: Ah, amigo.
1: Ells la van fer, diguem-ne, en versió drum and bass, tecno.
0: Uh-huh.
1: I bueno, això va fer que la cançó encara tinguera més seguidors de la que ja tenia.
0: Bueno, també va ser...
1: I hi ha una certa confusió ahí. Sí.
0: També és una manera de descobrir-vos a vosaltres, suposo, gent que no us coneixia i a través
1: d'aquesta
0: cançó.
1: Sí, ha sigut, sobretot la gent més jove, alguns... També és veritat que teníem un component en comú, que és Arnau Jiménez,
0: uh-huh.
1: que era el component de Zoo i de la gossa sorda. I la cançó la va fer ell.
0: Si quedés algú que encara no sapigués què és la gossa sorda, així sona una de les seves cançons, Esbarzers. Esbarzers.

0: Josep, portes una samarreta que posa Pego. Pego és el teu poble, eh?
1: La pàtria.
0: La pàtria.
1: Sí.
0: De fet, has format part de l'Ajuntament de Pego. Aquests 10 anys que no heu estat en actiu, no?
1: Ben bé... Jo he sigut regidor un parell d'anys, però aquests 10 anys vaig estar 8 de diputat a les Corts Valencianes.
0: Olé. Déu-n'hi-do, això encara no és. Ostres, tio. Ep, allà on hi ha el Mazón, eh?
1: Llavors no estava Mazón, era president de la Diputació d'Alacant, però bueno, molts dels que estan ara els conec, sí.
0: Clar. I amb el Mazón no hi has coincidit? El coneixes personalment?
1: El vaig saludar algun cop, perquè ell sí que, clar, quan ja era candidat, pues, s'assomava per allí per les Corts, i sí que el vaig saludar, però no el conec, la veritat. No he tingut...
0: El plaer, anaves a dir?
1: És que no sabia, anava a dir de gràcia.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com es viu, això? Com ho porteu? Perquè...
1: Clar, és com a que... Dona molta ràbia. És des d'aquelles coses que jo crec que a tots ens marcaran un poc la vida. Nosaltres som de 70 quilòmetres més avall d'on va passar tota la catàstrofe, però, clar, a tots els nivells, a nivell vital o a nivell artístic, és molt difícil tornar després de 10 anys i no parlar d'això.
0: Clar, clar.
1: No? Sí. O sigui, després de tot el que va passar, la injustícia és tan gran i són centenars de milers de persones afectades. Ja no només els morts us ferits, sinó tota la gent que es va quedar sense casa, que es va quedar sense cotxe, que, clar, és com si hagués hagut un terratrèmol descomunal. I, clar, pues sí, això jo crec que a tots els valencians i valencianes mos marca, i mos marcarà, a més, jo crec que en els anys que venen, no? Perquè això és també com un factor empobridor molt fort, i la zona eixa, pues, la veritat és que els costarà bastant eixir d'ahir.
0: De fet, vosaltres teníeu una cançó que es deia Quina Calitja, no? Que ja hi havia un àudio del Canal 9 que parlava d'una altra riuada el 2007, ja es parlava del canvi climàtic.
1: Sí, senyor.
0: No? Han passat com 10 anys i estem en el mateix punt una mica.
1: Sí, nosaltres el que diem als concerts ara, no? Després d'haver tornat, és que, per desgràcia, els punquis teníem raó, no? O sigui, que quan vam fer la cançó està l'any 2008, però, bueno, va, el canvi climàtic, pues, un tema més per la col·lecció, no? I, clar, en aquell moment ja havia hagut la riuada, que això sí que va ser en la nostra comarca, l'any 2007.
0: Sí.
1: I, clar, i després, el que ha passat després. Però això també, que siguem de la comarca, en la nostra comarca, de les muntanyes a la costa, n'hi ha una hora de distància que tarda l'aigua a arribar, no? I això ho sabem, és que som de la Marina. En la zona de l'Horta, són 7 o 8 hores que tarda a arribar l'aigua.
0: Sí.
1: Per això dona tanta ràbia que no avisaré.
0: Clar, clar.
1: Ja, vull dir, perquè, clar, nosaltres que som d'allí, ho tenim...
0: Coneixeu.
1: Coneixem que la importància d'avisar, no? Uh-huh. I que aquesta gent no tinguin ni la més mínima idea de geografia quan són els responsables d'emergències, però la veritat és que dona molta ràbia. Sí.
0: És gros. 10 anys després de denunciar l'adeu definitiu, torneu una mica amb aquesta voluntat, perquè voleu seguir denunciant una mica, també?
1: Sí, bueno, ha sigut el grup, sempre hem tingut aquesta manera de veure les coses, que intentar parlar de lo que afecta al nostre voltant, des del nostre poble, des de la nostra manera de veure les coses. Clar, nosaltres tornem per una actitud vital també nostra, no? De dir, és que si no tornem ara, que fa 10 anys, igual ja no tornem mai, no? Perquè aquestes coses de la vida, pues, la vida s'acaba, no? Dura per sempre, no?
0: Sí, sí.
1: Quan eres jove et penses que dura per sempre, però no.
0: No.
1: I bueno, que era el temps així redó de 10 anys i anem a tornar. Però, evidentment, un moment tornes, pues, ja li claves tots els ingredients de lo que ha sigut el grup, no? I el compromís social i polític, pues, està ahí, no? Clar.
0: Heu tornat 10 anys després i ho heu fet publicant aquesta cançó.

0: Has dit que en aquests 10 anys has estat 2 anys diputat a les Corts. Vas estar... 8 anys?
1: 8 anys.
0: Els dos eren a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament 2, sí.
0: 2 anys a l'Ajuntament de Pego. És maco Pego o què?
1: Home, clar.
0: Sí. Preciós, és preciós.
1: Ah, sí.
0: La gossa sorda sortiu com a fills il·lustres, o, bueno, com a... Si busques personatges d'aquests, com es diu això, personatges il·lustres, la gossa sorda.
1: Del poble,
0: de
1: sí.
0: Pego, sí.
1: Sí, doncs pues, aquestes coses que quan és una mica conegut a un poble, doncs pues, això és... molt estimat per la gent i també molt odiat per altra gent. No?
0: Quants habitants sou, per fer-nos una idea de la magnitud?
1: Estarem a prop dels 11.000.
0: Home, Déu-n'hi-do, no es pas patir. No es pas patir. Sí. De, què de què feies a l'Ajuntament, exactament?
1: D'oposició.
2: Com ha de ser?
3: Apassionant. És fàcil fer oposició a València, apassionant. No?
0: Perquè qui governava?
1: L'Ajuntament. Sí. L'Ajuntament estava... Bueno, realment era oposició, estava... L'Ajuntament és del Partit Socialista... Jo estava en Compromís i, bueno, uns pactes molt complicats amb ells, complicadíssims.
0: M'ho imagino, Déu-n'hi-do. I a nivell personal, com us ha canviat la vida? Perquè no és el mateix fa 10 anys que ara, suposo que els membres de la banda heu tingut fills,
1: sí.
0: És diferent.
1: Clar, ha canviat molt la vida. De fet, una de les coses que feia molt complicat continuar en el grup fa 10 anys era que... Pues que les expectatives de vida de tots pues no confluïen massa. És un dels defectes que té la semiprofessionalitat, no? Uh-huh. Que, i clar, tots començaven a tindre fills, estaven estudiant opos per entrar en feines, l'altre tenia la seva empresa, tal... Clar, ara arriba un punt en què tot està com una mica més assentat. I també molta gent del grup que ha tingut fills també es molava que els fills es veixeren dalt de l'escenari.
0: Clar, perquè no havia tingut l'oportunitat de veure els seus pares.
1: Clar, o no els havien vist just en el grup de la gossa sorda, no? Uh-huh. Que també molts han continuat fent d'altres coses, no?
0: Sí.
1: I sí que mos ha canviat la vida, però moltes coses, pues ara, pues, diguem que les... Aquestes coses te les agafes amb una miqueta més de serietat que fa uns anys.
0: També et deus cansar més ara dalt l'escenari.
1: Pues no crec, no? Exclamem, perquè en esta vida t'arres menys festes, et cuides una mica més.
0: Clar, clar.
1: Clar, jo recorde abans, quan era molt jove, jo crec que em cansava més que ara, però també feien més l'animal de l'escenari que
0: ara. Clar, clar. Perquè arrenqueu l'any 97, la gossa sorda.
1: És que nosaltres érem molt malos. Quan comencem a... Un grup d'amics del poble que comencem a assajar... No sabíem ni quantes cordes tenia una guitarra. Jo crec que vam estar des de l'any 90... 2 anys només assajant fins al 99 que fem el primer concert.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Bàsicament un grup d'amics de Pego. Tots éreu de Pego.
1: Sí, ara després ja vam anar fent fitxatges així del voltant, de pobles del voltant, uh-huh. I bueno, més o menys ara la meitat de la gent són de Pego i l'altra pues, d'altres llocs.
0: Tens la sensació que l'espai musical dels Països Catalans s'hagi quedat una mica sense aquest tipus de música més reivindicativa, de lluita de classe, que ara tots són una mica trompetes i alegria i festa major?
1: Sí que dona aquesta sensació. A més, la típica pregunta que em fan a les entrevistes, però que és una pregunta interessant. Jo crec que això ha passat, crec que grups com nosaltres van donar un cert relleu, però anar baixant aquest relleu i diguem-ne que la música en català d'alguna manera ha entrat dins d'un procés mundial, però també a nivell estatal, no? de un cert aburgesament, en el sentit de que jo recorde que abans Eurovisió, Operació Triunfo, totes aquestes coses eren l'enemic.
0: Sí.
1: Avui en dia, si tots volen un Operació Triunfo en català, un Eurovisió en català, no era com que... Però jo crec que el factor diferencial este s'ha anat perdent un poc i ara la música en català el que es diferencia més de la música en castellà en el mainstream és l'idioma, ja està. Abans hi havia més coses.
3: Ja. Yeah.
1: I una altra cosa també interessant és que veig que, més enllà del tema combatiu, polític i tal, sí que em dona la sensació que el mainstream... No, perquè aquí continua ben de tot, evidentment.
0: Sí, home, sí.
1: Però el mainstream en català, sobretot a Catalunya, jo veig que abans... Em donava la sensació que les lletres estaven més currades.
0: Ja.
1: Yeah. Saps? Jo, des dels anys 70 fins a... fins a oques gràcies, les lletres han estat molt currades. A mi em dona la sensació que el que ha vingut després ja no s'han mirat tant de currar-se les lletres. I és un factor diferenciador sobre respecte a Espanya que es va perdent.
2: Mm-hmm. Estan perdent literatura.
4: Collons.
0: Sí,
1: senyor.
2: Estan perdent literatura a la música.
3: Ai, no, però encara queden grups.
0: Sí,
1: Laia.
0: Estava parlant del mainstream.
1: Estava parlant del mainstream, sí. Evidentment que clar que queden grups.
0: Escolta, m'ha quedat allò del diputat. Es cobra millor fent de diputat a les Corts o fent de músic amb l'Agustí Ferrer?
1: Es cobra millor fent de diputat, sí. Clar. Sí. És veritat que ara que hem tornat no mos podem queixar, però, clar, diputat, pues, donar una seguretat que la música no mos ha donat mai de la vida. Nosaltres hem sigut... Pues, estar vivint dins de la precarietat des de sempre.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sobretot això.
0: I alguna anècdota que recordis a les Corts? Alguna cosa que et diguessis, hòstia, jo no em pensava que això funcionava així aquí dins? Perquè moure't en aquells passadissos ha de ser curiós.
1: A veure, jo... Sí, jo m'ho va passar bastant bé. Jo recordo al principi, quan anava veient personatges així... que sé, com Rita Barberà, per
2: clar,
1: exemple.
2: Mira, m'ha vingut al cap. Sí, sí.
1: Jo, un dels grans dies que recordo de la meva vida és quan em vaig creuar en Rita Barberà pels corredors i em va dir, buenos días. I vaig dir, bon dia. Això és l'única interacció que hem tingut, però jo recordo... Ella va estar pocs, ja poc després se'm va anar al Senat i després ja va faltar. Però jo recordo que em tenia totalment hipnotitzat. Jo la tenia ahí enfront de l'altre. Jo clar. Estava... I no, parava, no podia parar de mirar a Rita Barberà. La manera de seure així, de parlar, com si ella... O sigui, ella tenia la sensació que encara era l'alcaldessa de València i estava manant i tal. O sigui, brutal. Això em va agradar molt. I després d'anècdotes, una qüestió curiosa és que ells, des de la dreta, sempre van intentar... des del principi, com tirar-me encara allò de que jo tocava en la gossa sorda com una cosa com que si m'haguera d'avergonyir, no?
0: Clar.
1: I recordo una molt interessant és que ells agafaven les lletres i intentaven com anar contra mi per les lletres que havia fet, no? I jo els vaig dir un dia, aneu molt en compte en les coses que n'hi ha a internet, perquè tot no és cert. I van agafar una lletra d'internet que posava la gossa sorda, però que no era nostra ni res. I el tio comença a llegir allí, no sé què, de Catalunya, que no tenia res a veure, i va ser com... Per a ell va ser un poc vergonyós, perquè li va dir, hòstia, mira-t'ho bé, perquè aquesta lletra no és la gossa sorda, t'has equivocat, saps? Va quedar molt en ridícula. De fet, em va saber mal fins i tot per ell.
0: És fer molt el ridícul, això.
2: Home, sí, sí. Cagar-la d'aquesta manera.
0: Escolta, heu fet de dos concerts a Picassent, un concert a Palma, i aquest cap de setmana dos concerts a Cunit. Per què Cunit, de tot Catalunya?
1: Pues hem anat directament a la capital de Catalunya.
0: Sí. Cunit, eh?
1: Cunit. Sí, a veure, nosaltres... Clar, el primer que penses, quan tornes després de 10 anys, diem, bueno, hem de tocar... Valent, al País Valencià, bueno, a Catalunya i a les Illes també, anem a marcar el mapa dels països catalans.
0: Venga.
1: I tal. I després, evidentment, penses, anirem a Barcelona. Anirem, pues, no sé, a Barcelona, busquem un lloc, el Palau Sant Jordi mateix.
2: Venga. O... Bé, està bé.
0: Ja està bé, sí, el Palau Sant Jordi.
2: Pot el Palau, sí.
1: Però és veritat que té això, pues, té unes contraprestacions a nivell econòmic, a nivell de... usar requisits que has de complir.
0: Sí.
1: I la veritat és que diem, bueno, pues anem a buscar un lloc on capia la gent i era tot molt més fàcil anar a un lloc on hi ha una certa empatia, en aquest cas de l'Ajuntament de Cunit, que no és que posen pasta, però sí que n'hi ha empatia a l'hora de fer un esdeveniment d'aquestes característiques que en altre lloc igual no el tens.
0: Clar.
1: No? Per a nosaltres era important pues, portar a altres grups, que en llocs més comercials és difícil en un espai portar a altres grups. Era important també portar a col·lectius socials, que així portem 7 o 8 col·lectius socials que es donarem veu, des del Correllengua, els docents en lluita, els col·lectius contra l'ampliació del port, de l'aeroport del Prat... O sigui, portem a molta gent. I això. I després, pues, una cosa també interessant, i és que nosaltres pensem que la Barcelona que vam conèixer nosaltres fa 20 anys i la que vam gaudir moltíssim d'ella, pues, igual aquesta ciutat ja no existeix.
3: En queden pocs de catalans a Barcelona.
1: Almenys la gent del nostre cercle ja no estan allí.
0: Vau exaurir entrades molt ràpid, eh?
1: Clar, em va sorprendre molt. Nosaltres buscàvem un lloc on capien 4 o 5.000 persones i em va sorprendre que el primer dia en una hora i mitja en veren 10.000.
0: Déu-n'hi-do.
1: I després ja obrim el segon dia i, clar, ja mos fet tot damunt. Van vendre, en poques hores van vendre més de 50.000 entrades.
3: Uau.
1: I, clar, ja això pues, mos ha fet plantejar-nos moltes coses. Sí.
0: I ara què? Exacte, ara que us plantegeu moltes coses, ara què? Quan acabin aquests concerts, a partir de...
1: Sí, ara pues, tenim una gira. Vam ampliar la gira una mica, però, bueno, fins al mes d'octubre ja està. Seran uns 15 concerts.
0: No hi ha possibilitat de que us mantingueu en actiu a partir d'ara o no?
1: Jo espero que no.
0: No. Per què? Per què?
1: Bueno, però és que això és una cosa que ja tenim una edat i la veritat és que cansa molt. Ho estem passant molt, però també el que volíem era que fora curtet i intens. No? Yes. I això és un poc el pla. De fet, estem molt contents de com ha anat el concert de Picassent. Mos hem llevat un pes de damunt brutal, perquè portàvem un any i mig treballant en tot això. I...
0: Bueno, però queda l'opció de tornar al 2036 a fer els 20 anys.
1: Esa és la idea. Esa és la idea. 2036, igual podríem tornar.
0: Sí, home.
1: Però sí que quan vam decidir això de... Hem decidit que tornarem, doncs tornarem, però passem a saludar.
0: D'acord.
1: També és una manera...
4: És maco.
5: Sí, sí, sí.
1: La idea és maca. Passem i saludem.
5: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres, que som revolucionaris, entenem que la revolució l'han de fer els joves. I nosaltres ja no estem ahí, per desgràcia.
0: No.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Josep, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Berga!
0: Aviam, si ho podràs encertar, perquè entre el valencià i el català ja saps què costa.
4: Ui. Hòstia.
0: La paraula és jucun. Ah, jucun, sinònim de solitari, entès com un joc de cartes que es pot desenvolupar amb un sol jugador.
4: L'avi sempre fa la mateixa rutina. Han acabat de dinar, agafa les cartes, fa un jucun i queda adormit amb el cap a sobre la taula.
0: Bé, jucun, estat d'ànim o situació alegre, jovial, plaent, de bon humor.
5: En Pepito, quan li van dir que li havien tocat 400.000 euros a la grossa, va marxar jucun cap al bar a emborratxar-se. L'endemà era mort.
0: O C, jucun, es diu d'un material humit i flonjo que al tocar-lo transmet viscositat.
8: El veterinari es va desmaiar i em vaig haver de ficar el guaió i fotre el braç dins de la vagina d'aquella vaca. Era jucun, calentó i jucun.
0: A, B o C.
1: Uah. És que no sona de res, eh?
4: No, és difícil, eh?
0: A mi tampoc.
4: No. Sí, això és amb mala llet, eh?
1: Sí. Això de que s'ha d'oxidar de la part alta i...
4: És oxidar la part alta.
1: Sí. Jo diria B.
0: No bé, sé. Diries la B? Diries la B? Doncs la diries la... molt bé, correcte! Avui dediquem el capítol a la bombona de votar. Sabies que eren taronges per les taronges?
1: No, però em sembla de categoria. Tot el que sigui a favor de la taronja... Sí.
8: Sabeu que el gas butà no fa cap mena d'olor? Què diu, això?
5: I tant que fa olor.
8: No.
5: Els cops que he dit, hòstia, no podeu butar, no que fot.
8: Ja, però perquè és un component que afegeixen a les bombones per detectar si hi ha alguna fuita, no? De fet, és el gas butà no fa ni gota d'olor. La pudor que sentiu a vegades és un gas que es diu mercaptà.
0: Sí.
8: Mercaptà. Que és una cosa, un component que li afegeixen només perquè olorant ja puguis sentir l'olor de molt lluny.
4: Mira, si una cosa. Hi ha alguns vins molt dolents que tenen aquest defecte, i en diem dels mercaptans.
8: Ah, sí?
4: Sí, el vi molt dolent, que és defecte directament, doncs...
0: Genera aquest gas que fa aquesta
4: mercaptans, sí.
5: I podeu obrir estufes amb el vi?
4: No cal.
8: Doncs es veu que el cervell humà és hipersensible al mercaptà, sí. I en pot sentir l'olor des de molts metres, sí, de distància.
4: Que jo pregunto, hòstia, i per què no hi foten olor de maduixa, per exemple?
0: Mira, almenys si has d'explotar que l'última cosa que sentis faci una olor.
8: Sí.
0: Quina olor de maduixa, patapam, a prendre pel cul.
9: La meva iaia s'anava a dormir sempre amb la bombona de butà encesa. Sí. I jo pensava, hòstia, algun dia aquesta senyora... No
0: es despertarà.
9: No. Per cert, ha pujat molt el preu del butà, eh?
0: Ah, sí?
9: Sí.
0: Què val una bombona? És que no en gasto.
9: Ara mateix val 17,70.
0: 17,70?
9: Sí.
8: Déu-n'hi-do, eh?
0: I abans què valia?
9: L'any 80, quan les comprava la meva iaia, 395 pessetes.
0: Hòstia santa.
9: Que això són...
8: Quan és això?
4: La Laia ens ho dirà.
8: Laia.
10: A veure... 2,37 €, crec.
9: Mira. Correcte.
5: Quina precisió, eh?
8: És que s'ha convertit en una caladora.
10: Ha posat les piles.
0: Ha pujat 15 euros, que és el preu d'un menú. Bueno, un menú ara ja no, perquè
8: tampoc,
0: cada vegada...
8: Tampoc, és més car.
4: Cap al 18, el menú.
0: Què passa amb els menús, també?
8: Sí. Hòstia. Jo ahir vaig pagar 18 euros, tu, per un menú.
0: Bueno, i llavors hi ha els plats amb suplement.
5: Aquests.
0: Menú 18 euros. De segon, entrecot amb suplement de 20 euros. És més car el suplement que el menú.
8: Total.
0: Sencer.
5: Jo només faig plats amb suplement, ja.
0: Plats, jo només vull el plat
5: amb suplement. Sí, a mi amb un no m'ho apunteu.
0: Josep, abans de marxar, ens agradaria molt que poguessis tocar aquí en directe. Ens interpretaràs Camals Mullats.
1: Sí, senyor.
0: Sí, senyor. M'agrada molt la samarreta de Pego, amb la imitació del logo de Lego. És fantàstica. La gossa sorda, avui Josep Nadal, Arnau Tordera i la Laia Gluck interpreten Camals Mullats. Sí.

0: Arnau, què està sonant?
1: És que, de veritat, què és això?
2: Espereu, paciència. A veure, una mica de metall.
0: Sí, home, no una mica, no, bastant.
1: Bastant metall, per tot arreu.
2: Aquests que sonen són un grup de metall francès anomenat Igor, amb una peça del 2020, Himalaya Massive Ritual. Abans que explotés tota l'energia de la banda, heu sentit un so atmosfèric,
0: sí,
2: que potser us recordava un instrument anomenat hang.
0: No sé perquè no sé l'instrument que és, però...
2: Doncs aquesta sonoritat, sí, com atmosfèrica de metall, és un so metàl·lic amb reverberació. Doncs bé, l'instrument que sonava en realitat era una bombona de gas.
0: Hòstia.
2: Que van buidar-la prèviament i van fer uns talls per afinar-lo i van crear un nou instrument de percussió.
1: Mira.
2: Com ens va explicar en Xavi Lozano fa uns quants dies, de qualsevol objecte en pot sorgir un instrument.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Buideu la bombona abans de picar-la, sobretot, sí, sí, sí, si voleu fer-ne un instrument. Doncs escoltem a Igor i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Uau.
1: La Laia no pot tocar. No pot tocar perquè...
2: Ho donen tot en aquest moment.
1: És que, és que és la tendència que hem creat. S'ha d'abordar.
3: Jo quan veig la, el públic que aborda, ja penso... Sí. No ho sé.
1: Anem bé.
4: Hem perdut el programa.
1: No,
4: el programa.
1: Anem bé, anem bé. Avui us porto la Nina, que és un bitxó en maltès de Vilanova i la Geltrú. Veiem.
3: Mira, aviam la Nina. Molt bé.
1: Quina
3: molt
1: cosa
3: bé aquesta
1: més
3: casa,
1: fineta, sí, més pulcra.
0: Estic esperant el teu comentari. Calleu!
3: La primera casa, sí, ja. Neta, neta,
0: sí, sí,
3: de
0: neta,
3: les fotos que ens han enviat,
0: net, eh?
3: De lo més net que he vist.
0: Hasta pots dir en aquest terra.
5: El gos, el gos amb el
0: és aquella rajola que imita Parquet, eh? No, eh? No és Parquet, eh?
3: No, és aquella rajola que imita de fusta.
1: Tu què saps? Hòstia.
4: O s'ha arribat a muntar, amb
0: hòstia.
1: La Nina és de la Susanna Cardona, que sí, ens explica que la Nina és al·lèrgica a la carn.
3: Ah.
0: Com?
1: O sigui, que és al·lèrgica a la carn. Què passa? No som al·lèrgics a moltes coses. Doncs ella és al·lèrgica a la carn. I s'alimenta... No, perquè jo us veig que jutjareu a la Nina, perquè és tan blanqueta i tan boniqueta.
3: No,
1: que... Ah, vale.
0: Comencem aquesta classe de gossos. Vull dir que...
1: Què? Veus? És que ho sabia. És que ho sabia. La Nina s'alimenta de peix bullit i verdureta.
3: Hòstia.
1: És una senyoreta.
0: Ara entenc aquesta casa.
3: Sí, no hi ha com tenir cèntims.
4: I tofu, menjo tofu.
1: I tant. És divertit. Divertida, entremaliada i juganera, i una cosa que m'agrada molt és que sap ballar.
3: Ah?
1: Sí.
3: Què
1: quan vol
3: dir?
1: Cridar l'atenció, es posa dreta i balla. I...
3: Ah, ja ho he vist, això. Aquests sí? Que van fent així amb les potetes.
1: Ah, exacte. Sí. És que els bitxons de... maltès tenen sí, aquesta cosa que els agrada cridar
4: l'atenció. El moment que s'aixeca així, li fots que...
1: De veritat.
3: Pobrets, pobrets, Xuriguera.
1: No la violència.
5: Ja ens va bé que la Nina sigui una bona ballarina, perquè avui pujarem als escenaris parisencs per acompanyar una gran estrella del ballet romàntic del segle XIX.
3: Avui passegem el gos per París. Som al novembre de 1862. Com ja sabeu, a mitjans del segle XIX, París és el centre de la cultura europea. Allà hi podem trobar el ballet de l'Òpera de París, una de les companyies més importants del món. I dins d'aquesta companyia, una de les seves estrelles indiscutibles és l'Emma Livry.
1: Bé, estrella, no... Simplement sóc una ballarina entregada en cos i ànima a la meva professió.
3: A veure, no siguis humil, Emma, que
1: ho
3: sap de sobres que és la nova promesa del ballet romàntic francès, sí o no?
1: Sí,
3: home,
1: de fet teniu raó. Sí. No hi ha cap altra ballarina com jo, no. La paraula que faria servir és... A veure si em ve el cap... Única.
3: Única, eh?
1: Soc única.
0: Sí, t'ho juro jo que sí.
3: Sí que és única, sí.
1: M'agrada molt posar-me en aquest tipus de paper.
3: Una mica idiota, també, però vaja. L'Emma és una professional entregada en cos i ànima, una ballarina que, si fes falta, hi deixaria la pell dalt de l'escenari.
1: Sí.
3: Una persona que assaja 10 hores diàries, sense cap descans.
1: Sense descans.
4: Molt bé, eh?
3: 10 sí. hores, eh?
4: Jo en faig 11.
3: 11?
1: 11 què fas, tu?
5: Però amb descans.
1: Vinga. Passa pàgina.
3: Nosaltres tenim la sort de poder entrar amb la Nina, la nostra gossa balladora, a un dels seus assajos a porta tancada. És llavors quan descobrim que entre bambolines no tot són flors i violes. Resulta que hi ha molt

0: botes i són uns escurçons.
1: Tu sí que ets un escurçó. Mira, prefereixo ballar amb el gos aquest que fa saltirons que compartir un escenari amb tu.
2: Oh, quin mal ambient, per favor.
0: Insuportable.
2: Els assajos es veu que duren 10 hores perquè l'Emma s'enganxa a discutir amb les seves parelles de ball.
3: Oh, sí, sí, aquestes 10 hores, 9 i mitja, les passem discutint,
2: Ah, sí?
3: Assaig, assaig, mitja hora.
2: Mitja hora.
3: Ui. Pesades, molt pesades.
2: El director artístic ja n'està ben fart. El pobre home s'està pensant seriosament si plegar. L'Emma no la pot fer fora perquè el públic n'està molt, d'ella.
3: Els meus pares ja m'ho deien,
2: Què?
3: No siguis director de ballet.
2: No.
3: Queda't a la sabateria, que no et faltarà mai la feina i no has de comptar gent estúpida.
2: Ara, bueno.
3: Aviam, darrere un taulell també de
1: midori. El 39 i mig no el tens?
3: Sí.
1: El 3 quarts.
3: I en verd, no les tens, aquestes, en verd?
2: La gent no, és que de veritat.
0: Són sabates.
2: Com vas pel carrer, poc que miren les sabates, la gent.
3: No.
2: La gent mira endavant.
3: Bueno, però ara estigueu com si fos una sabata... Tingues una peixateria.
2: Ui.
3: No. Vols dir que és fresca, aquest peix? Fa molt mala cara.
1: Senyora, quina cara de fer si està mort?
3: És mort. Quan vostè es mori, veurà la cara que farà.
4: Hòstia, quin peixater. Per això vaig plegar.
2: Qui havia de dir que els ballarins professionals eren d'aquella manera, tu? Tots els artistes són una mica maniàtics, però ells ho són massa. Per exemple, la nostra amiga Emma, hi ha una cosa que no pot suportar.
1: Sí. El meu company de repartiment.
2: No. El que realment no pot suportar són els nous vestits de ballet.
1: Ai, sí. Els vestits que... Són terribles!
2: Ara us explico allò dels vestits, ho entendreu de seguida.
0: Què passa?
2: Estem a l'Òpera de París, en un assaig a porta tancada. Com que només falta una setmana per l'estrena, cada assaig es fa de la manera més realista. Les finestres estan tancades, la platea està a les fosques perquè l'escenari sigui el centre d'atenció, la llum i l'ambientació teatral provenen d'uns llums d'oli repartits al voltant de l'escenari.
0: Sembla maco de veure això.
2: Sense electricitat, aquesta és l'única manera d'il·luminar l'escena, amb llum artificial. Heu d'imaginar-vos l'escenari, rodejat de llums d'oli.
3: Sí.
2: Només hi ha un problema, el perill d'incendi. I no només el perill d'incendi del teatre, que és tot de fusta. El perill també, doncs, de que un ballarí o una ballarina s'aproximi a un llum d'oli i es cremi, de dalt a baix. Això pot passar.
5: Però això passava de veritat.
2: Això passava.
5: És tan fàcil com no apropar-se, no? S'ha de ser molt curt, perquè...
2: Estàs ballant, no? Àlex, en aquell moment et deixes emportar per l'emoció.
1: Tu dones tot quan estàs ballant.
5: Però no us apropeu als llums d'oli.
2: Hi havia gent que moria per culpa d'aquesta mena d'accidents. És un problema que afecta especialment les ballarines, ja que porten els tutus i les faldilles poden colpejar un llum d'oli amb facilitat.
1: A veure, narrador.
2: Digue'm.
1: Vull dir que això va amb l'ofici, que tothom ho sap, que si tu no vols riscos, el ballet, doncs au, fora,
2: sí.
1: No t'hi dediquis.
2: A veure, no tothom pensa així, Moltes ballarines han mort cremades a dalt de l'escenari, algunes el dia de l'estrena, amb el públic mirant l'espectacle.
0: Hòstia, ballarins en flames, Jo pagaria per això,
2: Ben invertit, eh?
0: I a bon espectacle,
2: Com veus aquell que s'està dormint allà... Ep, et despertes de cop,
3: Hòstia, això, i a darrere una fideuà?
2: Sí.
3: És un espectacle complet.
0: Per
3: turistes. Per turistes, una fideuà.
0: Ho hem de muntar. Això ho muntarem.
1: A la Rambla.
2: Per tots aquests accidents, fa pocs anys, ha sortit un decret imperial que obliga els empresaris teatrals a comprar vestuari amb un tractament químic contra el foc. Tant els vestits dels ballarins com els talons de l'escenari han de ser ignífugs. I qui està en contra dels nous vestits ignífugs?
1: Jo! Doncs
2: la nostra amiga.
1: Jo! I estic molt en contra.
2: Per què, Emma? Per què?
1: Perquè et fan una figura molt lletja. I jo així no puc sortir a l'escenari perquè no puc lluir.
2: Ai, senyor.
0: Puta, aguanta aquesta.
2: Déu-n'hi-do aguantar-la, aquesta dona. L'Emma té part de raó, Els nous vestits
1: Veus?
2: Són bastant lletjos. Sembla que vagis a fer un correfoc en lloc de fer un ballet, però... Us heu d'imaginar, doncs, unes peces encartronades, rígides, sense mobilitat.
3: Hòstia, narrador, no donis l'error, que tenim assatge,
1: No, és que són horribles. Hòstia. Jo així, senyor director, no penso sortir a l'escenari, a mi el públic no em veurà pas així.
2: Falta menys d'una setmana i l'Emma es nega a sortir amb aquells vestits. De fet, avui, durant els assajos, tampoc els vol portar.
1: No.
2: Ella va amb el seu tutú de tota la vida, que, per dir la veritat, li queda molt bé. Queda molt bé.
1: Gràcies. A veure, per fi algú que entén alguna cosa de ballets.
3: Doncs res, guaita, no pateixis, guaita, se suspèn l'estrena. Saps què vull dir? Que surti la gossa i foti quatre saltirons.
2: No.
3: S'ha acabat el xou.
2: No.
3: S'ha acabat el xou.
0: Tu la fideuà, guarda-la, però.
3: La fideuà, sí.
2: La situació és desesperada. L'únic que pot convèncer la nostra amiga és el director de l'Òpera de París, no el director artístic, sinó a l'empresari, el propietari del teatre.
0: El dels calés.
2: Sí.
0: El ben París.
2: Ets tu aquest,

0: Emma, Emma, estimada.
1: Ai, digui'm.
0: He sentit que no vols sortir a l'escenari amb el vestuari nou? Emma.
1: És que...
0: Entra en raó, Emma.
2: La resposta de l'Emma és aquesta, que sentireu ara paraula per paraula, textual.
1: Insisteixo, senyor, a ballar totes les meves actuacions de ballet amb la meva faldilla habitual. I assumeixo jo mateixa la responsabilitat per qualsevol cosa que em pugui succeir.
3: Carai, com has rebaixat el to ara, eh? Mala pècora.
1: T'entens tu de quartos? Entens de quartos, tu?
3: Em va parir amb el que he aguantat.
1: Doncs calla.
2: Finalment, l'Emma i el director de l'òpera teatral arriben a un acord. Al cap i a la fi, la llei els obliga a fer servir aquell vestuari tan odiós. És un decret imperial i no se'l poden prendre a la lleugera.
0: Sí, van un narrador. Hem acordat amb l'Emma que durant la temporada regular doncs sí, farà servir el vestuari nou.
1: Sí,
2: molt bé.
1: Sí, menys el dia de l'estrena.
2: Ah.
1: El dia de l'estrena estrenarem el meu, que sí, em queda més bé i així em veu tothom.
0: Exacte. Eh? I els assajos,
1: sí,
0: Emma,
1: els assajos...
0: Si vols, també pot ser...
1: Sí. M'anirà bé.
2: Els
1: sí,
2: assajos i l'estrena aniràs amb el teu.
0: Amb el
1: sí, amb el meu.
0: El
2: que, el que queda bé,
1: el de sempre,
2: però
1: que
2: es pot
1: queda
2: cremar.
1: Bé.
2: Aquest es pot cremar.
0: Es pot cremar,
2: però,
0: és...
2: però ho entens que es pot cremar.
1: Sí, però
2: cremar,
1: a veure, que jo sóc molt precisa, eh? Jo no dono un pas fora de lloc, eh?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Sóc la millor, sóc única.
0: Sí, que sí, que, això sí que ho té.
2: Però saps que és d'un teixit que es pot cremar.
1: Bueno, mm, que tu també, te't fixes en...
0: Ja veuràs que no es cremarà.
1: No, home, no. Tira, tira.
2: Aquella mateixa tarda, després d'hores i hores de discussions sobre el vestuari, es reprenen els assajos. Ui, quina música de que no es cremarà.
4: Ja fa olor i tot.
2: Sí. És olor amb olor de cremat. Sí, sí. Música amb olor de cremat. Sí, sí. En aquell moment, davant de tots els ballarins de la nostra gossa Nina i del director de l'òpera de París, és quan es produeix la desgràcia.
5: No.
2: L'Emma, la ballarina estrella, entra a l'escenari. Fa un mal gest i topa amb un dels llums d'oli. La combustió és a l'instant i la pobra Emma es converteix en una torxa humana.
1: Ah! Auxili!
6: Una manta! Tapeu-la!
1: Auxili!
7: Treu-li aigua! Que justa li pixi la boca!
1: A la boca! Que no saps llegir, diu a sobre! No a la boca!
2: Ara!
1: No t'inventis coses, Arnau!
7: Però el percentatge d'abans encara, eh? S'ha dit una cosa molt grossa, eh?
4: El guió posava a sobre, eh?
2: El guió posava que algú se li pixi a sobre.
1: Posava a sobre!
2: I tornava als dits que se li pixi a la boca, per favor.
7: Estava així actuant, ho he llegit ràpid.
2: Han sigut...
7: El foc o no? No,
2: el foc s'ha apagat, sí. S'ha apagat.
4: Li han quedat els queixals corcats.
2: Els companys de l'Emma han pogut apagar el foc a temps. Això sí, l'Emma té cremades per tot el cos i el vestit que portava ha quedat reduït a cendres.
1: No ha sigut res. No, sé, no, tranquils, tranquils. Jo estic bé.
2: No, és veritat, Emma,
1: estic
2: no estàs
1: bé. Estic bé, estic
2: no estàs bé.
1: Estic bé.
2: Ho sembla, però l'Emma no està bé. Aquella mateixa tarda serà ingressada a l'hospital. Un cop estabilitzada, és tan tossuda que continua pensant que els vestits inflamables són molt millors
1: i
2: que els innifocs.
1: I tant que són millors. Sí, són molt millors. Però a veure, també són coses que passen, eh? El dia de l'estrena penso anar... Oh! Amb el mateix vestit.
2: Què et passa?
1: És que he picat, però com que tinc la mà així cremada amb totes les bullofes, se m'han explotat.
0: És tan...
4: Ostres.
2: O sigui, el dia de l'estrena vols portar el vestit altra vegada?
1: Sí, el mateix, el mateix.
2: Doncs deixa'm dir-te que no hi haurà estrena.
1: Ah, no?
2: No, perquè el que semblaven unes cremades superficials s'acaben complicant de mala manera.
1: Ai.
2: La nostra amiga insisteix als metges perquè li donin l'alta, però les ferides s'acaben infectant. L'Emma Livry mor al cap d'unes setmanes perquè la infecció se li acaba traslladant a la sang.
1: Oh.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Era única.
2: Eres única,
4: eh?
2: Un pèl tossuda, la noia.
4: Sí, una mica sí.
2: Pèl tossuda.
4: Sí. Una mica sí.
2: Vull dir, jo quan he llegit que es moria... Dius, t'ha sabut greu?
0: Lo just.
2: Un greu justet.
4: Sí.
2: Anem a veure si la gossa, que la gossa sí que no té cap culpa de tota la història, la Nina... com es deia, la gossa? Sí, Nina, ja ho he dit
1: Nina,
2: bé.
1: Nina. Estic aquí amb...
8: Roger.
1: Amb el Roger i d'on vens, Roger?
8: Sant Joan de Vilatorrada.
2: Molt bé. Oh. Roger de Sant Joan de Vilatorrada...
0: Però per què molt bé?
2: Perquè... Bueno, perquè...
4: Per quedar bé, per quedar bé.
2: Què has de dir quan et diuen, soc de Sant Joan de Vilatorrada?
0: Doncs,
2: molt bé.
0: Bueno, saps...
2: Normal.
0: Sí.
2: En Roger, de Sant Joan de Vilatorrada, té la vida de la Nina a les seves mans. Si contestes bé, la salves, si no, es mor. Què se'n va fer de les restes del tutú cremat, Roger.
4: Uf.
2: A. Van ser enterrades amb l'Emma. B. Van ser tirades al riu Sena. O C. Estan exposades al Museu de l'Òpera de París.
8: La B.
2: La B.
4: Ai, ai, ai, ai.
2: La Nina és...
4: Ai, ai, ai.
2: Morta.
7: Hòstia. Oh!
4: Se'ns ha mort la ballarina, la gossa i tot.
7: Ha mort tothom.
4: La Fideuà o què?
3: Però la Fideuà continua, eh?
2: El vestit o les cendres, com li voleu dir, estan exposades al Museu de l'Òpera de París. Ens sap greu anunciar-vos que la Nina, el bitxon maltès de Vilanova i la Geltrú, no ha pogut superar la passejada. Ella també ha patit cremades durant l'incendi i ha acabat morint com la pobra Emma Livry. Avui hem viscut la mort d'una de les promeses del ballet romàntic parisenc del 1850. Una desgràcia provocada per culpa d'uns vestits inflamables i per culpa de la seva tossuderia. Com hem dit al principi de la passejada, l'Emma era una persona que hi deixava la pell dalt de l'escenari.
7: Literal.
4: Literal.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
5: I allà amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola a bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial en 84 centres d'educació preescolar. La Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals. L'alcalde de la ciutat, Emmanuel Llorí, diu que acabar amb la violència als centres escolars és una prioritat del seu mandat que acaba de començar.
2: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
1: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També ha anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030.
3: La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident de Cuba, Raúl Castro, de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig del petroli i afegeix pressió al règim.
1: Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys com ara i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. Les associacions de pacients demanen que la mesura s'apliqui aviat. Hi ha indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats.
4: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
3: El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, denuncia el tracte inhumà dispensat als activistes d'aquesta flotilla.
5: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
3: De fet, també hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que l'actuació de Ben Gavir no s'ajusta als valors i normes d'Israel, i el ministre d'Exteriors l'ha qualificat de vergonyosa.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar en la convocatòria per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
3: El central del Barça masculí, Pau Cubarsí, ha assegurat que en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de la Lliga i la Supercopa i acomiadar el davanter Robert Lewandowski.
1: El futbol internacional l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final per 3-0 al Friburg alemany. El tècnic basc, Unai Emery, suma ja 5 títols en aquesta competició amb 3 equips diferents.
3: El Joventut de Badalona ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verd i negres s'han garantit plaça de play-off.
1: I amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar, volíem dir, l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals, Mataró 13, Sabadell 6.
0: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
10: Ja a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Ja està rient.
0: Mira, és que avui m'han fet una analítica.
1: T'has fet una analítica?
0: Sí, pel tema de la tiroide.
1: De sang.
0: De sang, de sang.
1: D'acord. No, que no t'hagués fet un test d'altres capacitats, per exemple.
0: Bueno, perquè sortiria molt negatiu, no cal que el fem.
1: No, trenca el test.
0: Cap a baix.
1: No ho sabem.
0: Total, que he esmorzat ara fa res a pernil i acabo d'apretar un botó dient noies, he esmorzat pernil salat, porteu-me molta aigua, sisplau, ajudeu-me.
1: Ara tens la llengua com una sabata de la pel·li Panegra, no?
0: Ai, senyor.
1: Ai, Déu meu. Estava fent scroll encara dels dibuixos animats que
0: ens anaven
1: enviant tots els oients després de la batalla que va haver-hi ahir per triar els dibuixos animats que més han marcat els catalans. Hi ha una persona que va dir que sí,
0: a veure, que no t'estic saludant.
1: Si està com els toros, les en Fermín.
0: Mira, aquest és en David Balaguer, mireu. Picant a la porta. David Balaguer, perquè és dimecres, ja el tenim aquí. David Balaguer, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Molt bé. És que, clar, tu sempre feu temes que m'interessen molt.
0: Els dibuixos
2: animats... Sí, volia ser.
1: És que David Balaguer vindria fins i tot de públic.
0: Vindria sempre de públic, sempre a participar. Escolteu-me, us deia que si voleu formar part de la comunitat de la solució, tenim un canal de WhatsApp exclusiu amb informació exclusiva sobre el programa, sobre qui forma part del programa. Si voleu formar part d'aquesta comunitat exclusiva, aquest canal de WhatsApp, ens escriviu el número de WhatsApp de sempre, el 677-38-77-19, i us enviem un enllaç per entrar a formar part d'aquesta comunitat en exclusiva. Estem a tres persones, que he fet tres i he fet dos, amb els dits.
1: No passa res, no es veu.
0: A tres persones dels 500.
2: Oh! Molt bé!
0: En una setmana, nenes. En una setmana,
1: això per dimensionar-ho és molt, no?
0: Bueno, clar, una setmana, jo trobo que és molt. A veure, si ets el Barça, potser no és molt.
1: Deixarà trucar algun periodista especialitzat, Toni Noguera,
0: quina merda,
1: i dirà, Toni, no, escolta'm, no ho digueu, on entén, això.
0: Ai, senyor David Balaguer, escolta'm.
2: Oh, quina pèssima idea menjar-se un entrepà de pernil abans d'un programa.
0: Però tu vés parlant.
2: La boca seca.
1: Omple el silenci.
2: Tinc un truc, jo. A mi em van explicar una vegada un truc perquè la boca no quedi seca i molts cops el faig. No t'has fixat?
0: Beure aigua.
2: No. Si tu et mossegues la punta de la llengua amb certa força, se't genera saliva. Ho has notat? I llavors tens la boca lubricada i ja no et passa això que algunes paraules no les pronuncies bé. És
0: una cosa.
2: No sé qui me'l va ensenyar.
0: És boníssim. Ara, se't deshidrata el cervell. No passa res, no és important, no?
2: No passa res.
1: I si apretes molt força et genera una altra llengua, perquè es pot... com l'estrella de mar.
0: Avui estem molt tontos, eh? Canal de WhatsApp. Si us hi voleu subscriure, ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us enviem l'enllaç en exclusiva a 3 dels 500. A veure quan hi arribem. Vinga, va. Avui no parlem d'enllaços, avui no parlem de canals. Avui parlem de somnis. Concretament, ens preguntem com ens poden ajudar els somnis. Podem treure profit dels somnis? Com ho podem fer? Els somnis ens ajuden a entendre millor les nostres pors, els nostres desitjos. I quan somiem, ens preguntem, el cervell ens està enviant missatges o simplement està ordenant records i emocions? Què en sabem dels somnis? Hi ha somnis que ens ajuden a prendre decisions? I els malsons? També podem prendre decisions a partir dels malsons? Són experiències negatives o també ens poden ser útils? La solució a totes aquestes preguntes la tenen dues persones eminències en la matèria. D'una banda, Ana Maria Vela Martínez. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Bon dia, bé, però és Vale, no Vela.
0: Ai, Vale. Ara hem invertit, de veritat, la dislèxia,
3: Em passa
0: Vale.
3: Sovint.
0: Perdona'ns, Gràcies. Ana Maria Vale Martínez. L'Ana Maria és psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Així d'entrada, Anna, sabem realment per què somiem?
3: Així d'entrada, diria que la neurociència encara té moltes preguntes per respondre i una d'elles és aquesta. És a dir, sabem moltes coses sobre com funciona el cervell, tant quan estem desperts, despertes, com quan estem dormides, però exactament el significat o el per què serveixen els somnis és una pregunta encara per respondre, encara és un enigma.
0: Com és interessant que la ciència encara tingui enigmes per resoldre, no?
2: Sí.
0: Mireu, l'Anna Maria ens acompanya avui a la dreta del David Balaguer, però és que a l'esquerra i tenim una persona que ja és repetidora de la solució. Un aplaudiment per en Jordi Borràs. Molt bon dia, Jordi.
4: Bon dia.
0: Benvingut de nou. En Jordi ja ha coincidit amb en David, en Jordi és psicòleg, va venir el dia que vam parlar de somnis recurrents. La podeu recuperar aquesta sessió a l'app i al web del 3CAT. En Jordi fa més de 20 anys que estudia els somnis com a eina terapèutica, és fundador de la plataforma Món de Somnis i va col·laborar, recordareu, al programa Somiers de TV3. Jordi, Segons tu, podem treure en profit de tots els somnis? O de tots, o de la majoria de somnis?
4: Depèn de l'actitud, com en tota la vida, no? I depèn no tant de la cosa com de com ens posicionem, no? I sí, jo penso que els somnis... la gran meravella per mi seria precisament el que estàveu comentant, no? Que és un dels grans enigmes que encara tenim pel davant, no? I potser és per això pel que jo em sento tan fascinat, precisament perquè em desperta molts més interrogants que respostes, i crec que aquesta per mi és la gran motivació. Llavors depèn de si jo estic còmode amb les preguntes, me'ls miraré. Si estic incòmode i només vull respostes, llavors no, cap a una altra banda.
0: No tinc ganes de veure aquella realitat. Ai. En fi, avui, pregunta oberta, sé que els somnis us desperten moltíssima curiositat. Avui, si us plau, no fem consultes als nostres experts sobre interpretació de somnis. Això no va d'interpretació de somnis, d'acord? Però si teniu alguna consulta en concret de la base científica que avui abordarem sobre els somnis, ens podeu trucar a les línies habituals, però també pregunta que fem a l'audiència.
1: Doncs sí, al 93-201-7474 o al WhatsApp del programa, que està ple de persones ara que estan demanant l'enllaç al canal de la solució, al WhatsApp, al 677-38-77-19. Avui amb una pregunta directa. Què heu somiat avui? I sobretot si podeu resumir-ho en una sola... A veure, avui o ahir, per exemple, o fa dos dies, però vaja, què heu somiat darrerament? Ho podeu resumir en una sola frase, per exemple? He somiat que conduïa un tren de Rodalies i arribava 10 minuts abans, per dir alguna cosa, no? Vol dir alguna cosa, això?
0: Jo avui he somiat que estàvem en un apocalipsi zombi, que hi havia en David Balaguer,
1: sí,
0: i la meva dèria era que en David em deia tu has de fer d'arquitecte.
1: David Balaguer no feia de zombi?
0: No, era...
1: Feia de coequipier?
0: Correcte. Aleshores, intentàvem endinsar-nos en el món dels zombis, val? I això no em preocupava, simplement em preocupava l'escomesa que tu em donaves, que era fes veure que ets arquitecte. I després, com carai de fer veure que sóc arquitecte?
2: I el que realment és important i el que realment em meravella és que jo he protagonitzat un dels somnis de l'Hisenda Carot.
0: Bravo!
2: He estat un actor principal i no un secundari.
1: Figurant en frase.
2: Exacte, tenia frase i tenia un paper molt rellevant, perquè li deia que fes d'arquitecte en un apocalipsi zombi.
1: Et poden nominar, fins i tot, eh?
2: Exacte.
0: Ara estava mirant.
2: Un Òscar.
0: A veure, 46, 33, us dic que li estava fent. Mireu, el 58% de l'audiència que tenim al canal de WhatsApp ha dit que aquesta nit sí que ha somiat, i el 41% diuen que no han somiat. Primera pregunta pels nostres experts. Potser estem repetint alguns conceptes que vam abordar l'altre dia, Jordi, però per si de cas, somiem sempre?
4: Si vols, Anna.
3: Sí, o sigui, la resposta crec que és que sí, que somiem sempre. Una altra cosa és que no ho recordem sempre. Mm. De fet, hi ha moltes persones que no recorden o no recordem gairebé mai els somnis. I això, doncs, depèn de moltes coses. Del moment en el qual et despertes, de l'atenció que hi prestes, de la teva capacitat de record. És a dir, que jo diria, no sé, a veure, Jordi, sí, que sí, és més expert, doncs, que somiem sempre, les persones i potser alguns animals, deixo aquí la cosa,
4: sí,
3: però que no ho recordem, potser.
4: Sí, fins on se sap és això que dius, eh? Sabem que sí que somiem sempre cada nit en més d'una ocasió, vull dir, tenim diversos somnis al llarg de la nit i és com dius, Anna, que és la qüestió del record el que ens pot afectar. Jo penso que és ben important aquesta pregunta perquè en la mesura en la que sabem que somiem, podem fer una miqueta de memòria, no? Si tenim la idea de que algunes nits no, jo em desperto amb la sensació de que no recordo i potser és perquè no he somiat, no? Però m'estic enganyant a mi mateix.
0: Després hi ha una altra variable, que aquesta potser té més a veure amb la neurociència. Anna Maria, l'altre dia a mi em va passar, i segur que molts dels oients els hi està passant, o els hi ha passat avui. Em vaig llevar i recordava perfectament, perquè això no vaig somiar amb el David aquesta nit, sinó l'anterior, me recordava perfectament del que havia passat i vaig fer un exercici conscient de dir... Olo, com que parlem de somnis aquesta setmana i era el David Balaguer, recorda, i vaig fer com un exercici de recordar de què depèn o què li passa al nostre cervell que quan ens aixequem recordem els somnis, però en qüestió de minuts desapareix la imatge, si no ho fem voluntàriament, vaja.
3: Sí, això depèn de la fase en la qual et despertes del son, és a dir, com deia abans el Jordi, doncs passem per diversos cicles al llarg de la nit i cadascun d'aquests cicles sol contenir un espai, un període durant el qual somiem, no? Que es diu son REM, R-E-M, no? Ràpid eye movement, moviment ocular ràpid, que és, és una de les característiques d'aquesta fase del son. Aleshores, si tu et despertes enmig d'una d'aquestes fases REM o justament després, justament quan s'acaba aquesta fase REM, immediatament després, doncs tens tendència a recordar molt millor aquest somni que s'ha produït en aquest moment, no? Llavors, si tu et despertes en aquest momentet de fase REM o just després, doncs el recordes. I si fas un esforç conscient, dirigit, no?, per la teva escorça prefrontal, vaja, per recordar-lo, o fas l'esforç, que molta gent ho fa, no?, d'apuntar-ho en una llibreta ràpidament perquè no se t'oblidi, doncs pots posar en marxa mecanismes de consolidació d'aquesta memòria per poder-ho retenir més tard. Ara, si no fas, probablement, hi ha persones per tot, no?, però en general, si no fem aquest esforç conscient per retenir-ho, per emmagatzemar aquesta informació, doncs la informació s'esvaeix, perquè òbviament el nostre cervell té un mecanisme de protecció que no podem recordar tot i tenir el cervell, com deia Borges, abarrotado, no?, d'informació.
2: Però és que això passa com amb els records. Hi ha molts records que s'esfumen per sempre, coses que has viscut tu que no recordaràs mai, però en canvi hi ha somnis, i això suposo que ens passa a tots els que som aquí, somnis de quan eres petit, fins i tot, que els recordes perfectament. Jo tinc somnis de la meva infantesa que els recordo. I en canvi, somnis que vaig tenir fa 4 nits han marxat per sempre.
0: Mira, el cas del David, si el recorda tant, potser és que els hauria d'escoltar o mirar-los d'una altra manera, no només com a, ai, mira...
4: Et refereixen als somnis de la infantesa o als més recents? T'ho dic perquè és diferent, eh?
0: Ah, és diferent.
4: Perquè per mi el fet que hi hagi algun somni de la infantesa que recordem, crec que és ben interessant, eh? Recuperar-lo i mirar... I, ostres, què em podria estar dient encara, no? Saps? El fet que encara estigui per aquí rondant-me, em sembla interessant que jo el revisiti. Sí. I respecte al record, una cosa interessant, jo crec que interessant per tota l'audiència, el fet de despertar, normalment tenim el record sovint d'una petita escena, una petita emoció, alguna cosa que, no?, que sobresurt, diguéssim, no? Però normalment el record és molt, molt minso, eh? És poca cosa. Llavors crec que és molt interessant sempre quedar-se amb aquesta imatge amb la que nosaltres hem despertat aquesta emoció, mantenir-se allà, i veiem molt sovint com comencen a florir altres records tot just anteriors, com si fos un saps que anéssim tirant del fil?
0: Una cadena, eh?
4: Exacte. Normalment recordem del final cap a l'inici. I això a moltes persones és interessant, perquè quan dius, ah, només recordo aquest final, no recordo res més, queda't una estoneta allà, ja veuràs. I comencen a florir altres records, no?, una miqueta anteriors.
0: Es pot entrenar? És a dir, això ho fem en un primer dia, el segon ens serà més fàcil o sempre partim de zero?
4: De ben segur és més fàcil, sí. La majoria de les persones, tots passem per etapes, eh? De millor o pitjor record, però en general quan nosaltres hi parem atenció, quan, com deia l'Anna, no?, tenim aquesta llibreta, anem prenent nota, no?, els tenim presents, i sobretot quan també els compartim o els estem explorant plorant i de més, el record comença a ser molt més accessible. Sí.
0: A veure, ens comença a trucar la gent al 93-201-7474. Ja us dic que avui us demanem què heu somiat avui amb una frase. Se'ns ha penjat la Cristina, una llàstima, perquè diu que havia somiat amb el seu examen, no sé què deu voler dir això. I l'Ester, que la tenim al telèfon. Ester, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
5: Bé.
0: Què has somiat tu avui?
5: A veure, no és ben bé avui. Jo és un somni recurrent, vale? Que sempre arribo tard. O sigui, arribo tard, sobretot si haig d'agafar, per exemple, faig un viatge, no?, i hi ha un autocar, doncs arribo tard. Arribo tard a l'avió, arribo tard a agafar a la feina, arribo tard, sempre arribo tard.
0: Mira, a l'Ester li sumo que molta gent m'ha comentat un somni, que potser teniu també aquí a la taula, eh? Que faig maletes i no acabo mai de fer les maletes. Crec que això...
2: Angoixa molt, això.
0: Que no, avui, insisteixo, no estem fent interpretació de somnis, això no va d'això, però sí que és veritat que a través dels nostres somnis podem saber quines són les nostres preocupacions, no? I d'aquí sí que en podem treure un aprenentatge. Ester, et contestem per antena. Gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. Adéu, adéu. En el cas d'aquests somnis en general, no?, que són de por a l'oblit, por a arribar tard, què podem interpretar? No interpretar el somni, sinó què en podem treure d'això?
4: Mira, de fet, és curiós perquè em recordava precisament el somni d'una persona que em compartia la setmana passada. Estàvem treballant amb un somni recurrent d'aquesta persona que precisament perdia el tren habitualment, saps? Aquesta cosa de sempre arribo quan el tren ja ha marxat i de més, no? I vèiem clarament, no?, com és un patró que es repeteix en el seu dia a dia, aquesta cosa, aquesta autoexigència de no assolir les fites que es proposa. Ah, llavors, clar, li estava parlant d'aquesta sensació de dir, ostres, que mai no arribo allà on jo voldria. Llavors, clar, això ens convida també a dir, escolta, revisem, perquè l'inconscient ja ens està dient, escolta, hi ha un desajustament aquí que hauríem de revisar per veure com ajustem, no? I llavors això implica, doncs, revisar també el dia a dia que estic fent, si m'estic pressionant més del compte, si puc anar una mica més relaxada, etcètera.
0: Ana Maria, estàs d'acord amb això?
3: Estic totalment d'acord. De fet, és ben curiós. Això és una pregunta recurrent, no?, que et fan quan parles de son o somnis. I és, a veure, si realment som persones tan diferents, com és que moltes persones somiem coses molt semblants,
0: o fins
3: i tot la mateixa cosa, no? Quantes, ai, perdona, quantes
2: sí.
3: persones hi ha que somien això, que fan tard, o quantes que volen, o quantes que perden les dents, o quantes que fan tard. Aleshores, clar, la idea és que des de la neurociència no entenem que hi hagi un diccionari de somnis on cada somni tingui un significat concret, això, com si fos un diccionari. Però el que és cert és que, clar, les persones som diferents, però no tant. I moltes tenim pors similars, preocupacions similars, i el nostre cervell funciona de manera evidentment molt similar, perquè estem submesos a una biologia i a una manera de funcionar les neurones. Aleshores, clar, el nostre cervell és com si utilitzés imatges molt potents, emocionalment molt potents, per
0: cridar-nos l'atenció i dir-nos alguna
3: cosa. Exacte. No de manera voluntària, però clar, quan estem dormint, quan estem somiant, la part del cervell que controla el control cognitiu, la capacitat de racionalitzar, de judici, està com menys activa en la majoria de persones. I és el moment en el qual doncs afloren totes aquestes preocupacions, pors, sentiments que són rellevants per nosaltres. De vegades són negatius, com aquests, o de vegades poden ser positius, no? I en el teu cas, que parlaves de l'apocalipsi zombi, dels somnis, clar, pot ser que rondava per allà doncs la idea de fer un programa sobre somnis. Potser, no sé.
0: Clar, potser era això.
2: Doncs mira,
0: M'he fet el regador regado, saps?
2: I jo el col·laborador, formant part d'aquest somni.
0: És que tot quadra.
2: No, aquí hi ha una cosa molt bona, que és que quan jo jugava a futbol, moltes vegades somiava, i aquí va passar una cosa molt curiosa, que és que jo arribava al camp i primer ja no trobava on era el camp, això d'entrada. I llavors, quan et volies canviar, t'havies deixat les bambes a casa, no et podies, després quan trobaves unes bambes no te les podies cordar, era tot molt angoixant i no arribaves mai a jugar aquell partit. I un dia se'm va ocórrer explicar això davant de tot l'equip. Dic, hòstia, sabeu què em passa? Que moltes vegades somio això.
1: I què?
2: I tots somiaven el mateix. En una ocasió els havia passat exactament el mateix. Tots, o potser no tots, però 5 o 6. Cinc o sis. I hòstia, quina cosa tan curiosa, eh? Que no trobes el camp. Tots són dificultats per poder arribar a jugar aquell partit.
4: Però és el que diu l'Anna, eh? És aquesta similitud que tenim, ens agradi o no ens agradi. Vull dir que a tothom ens agrada pensar-nos com a persones úniques i especials, però és veritat, i sí, és cert, i els somnis s'han d'explorar des d'aquesta perspectiva personal en primer lloc, eh? Vull dir, és el primer filtre ha de ser personal.
0: Però
4: hi ha aquesta cosa, és que tots hem vingut d'una mare, tots tenim certa por a la mort, etcètera.
0: Bueno, que tots som éssers humans, que també és la gràcia de la medicina. Si no ens hi assembléssim i tots fóssim tan únics, seria horrorós, perquè viuríem amb la incertesa de no poder emmagatzemar coneixement de cap tipus i de cap mena, no? Val, 677-38-77-19. Avui us demanem què heu somiat avui en concret. O si teniu una pregunta molt concreta pels nostres experts, per en Jordi Borràs o l'Anna Maria Vale, doncs ja ho sabeu, eh? 93-201-7474.
1: Mira, ara que parlàvem sobre havíem de fer un programa aquí de somnis, l'Anna Maria deia que potser el tenies al cap i et rondava, potser és el que t'ha acabat passant, no? Doncs mira, la Montserrat aquesta setmana està de baixa, demà torna a treballar i ha somiat que no podrà arribar tot, que no se'n sortirà, que ho farà tot malament, potser li ronda tot el que li passa. Somnis dels ullets, atenció.
0: A veure,
1: el Marc,
0: a veure.
1: El Marc té 28 anys i ha somiat, diu, estava amb una comuna hippie.
0: Carai.
1: Endimoniada. Endimoniada de gent que estava feta per mucosa. Alerta amb el combo, eh?
0: Que complexa.
2: Marresa.
1: Sí, però espereu a l'Albert.
0: M'agraden aquestes coses que activen el pensament lateral. Ui, perquè de vegades tinc uns somnis bastant racionals.
2: Sí, bé, el de l'apocalipsi zombi...
0: Sí, però que els zombis estiguessin fets d'una matèria que jo no m'he plantejat, això seria el estrany, no? M'encanta aquest somni.
1: Doncs l'Albert ha somiat que es creuava per la ciutat amb un cangur de color cafè amb llet.
2: Oh!
0: Com els cangurs.
1: Sí, però clar que aquí a la ciutat de Barcelona en principi doncs, no n'hi ha. I atenció a la Montserrat, que vol compartir l'habilitat que té, que és...
0: A veure.
1: A mi em passa que estic somiant, em desperto, i quan torno a dormir reprenc el somni allà on l'havia deixat. Això em sembla...
0: Un moment.
1: Això em sembla biònic.
2: Aquest és el meu somni.
0: Com
2: mai
0: podem
2: dit.
0: Fer això? Moltes vegades ens despertem. No, merda, no, volia no, seguir no, somiant no, això. No. Vull tornar en aquest espai. Sí, com ho podem fer? Ara en parlem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: un minut i seran dos quarts de dues. Avui estem parlant dels somnis, com ens poden ajudar a prendre decisions, com ens poden encaminar per la vida, però us he de dir que a l'inici del programa us deia que estàvem a tocar dels 500 al canal de WhatsApp. Ai. Doncs ja ho hem superat!
2: Oh! I potser ja n'hi ha 510.
0: No ho sé, ara no sé quants hi ha, però n'hi ha molts més. Per tant, podeu entrar al nostre WhatsApp, al 677-38-77-19. Ens envieu un missatge i dieu: vull formar part de la comunitat, us enviem l'enllaç en exclusiva per tots els continguts. A veure, hem marxat de la publicitat dient... Jo he parlat del pensament lateral d'aquest oient, no? L'Albert, si mal no... No, l'Albert és el del cangur.
4: El Marc, potser?
0: En Marc, sí, potser.
1: El Marc de la comuna hippie.
0: Correcte.
1: La gent mucosa.
0: Gent feta de matèria
1: de,
0: mucosa.
1: Sí, de mucositat.
0: I he pensat, he dit el concepte de pensament lateral, i en Jordi ha dit: vull afegir alguna cosa.
4: Sí, és que a mi em fascina aquesta qüestió, perquè precisament és una de les coses que em desperta més interès i més curiositat dels somnis, i hi ha les diferents teories que proven d'explicar el per què somiem. A mi m'agraden molt totes elles i penso que totes d'alguna forma són compatibles, però hi ha una que a mi m'agrada especialment, que és la que ens diu que somiem precisament perquè d'alguna forma, com et diria, posar-li oli una mica al nostre pensament més rígid, més quadriculat i
0: per lubricar una mica,
4: lubricar una miqueta, això mateix. A mi això em sembla interessantíssim, perquè precisament el que ens diu, no?, que si no tinguéssim els somnis probablement estaríem pensant en termes molt més rígids i molt més excessivament racionals, si vols, saps?
0: M'agrada molt aquesta idea, sí, de lubricar, sí, oi, sí, el nostre pensament racional i deixar-lo fluir una mica, mai millor dit, no? Fluir una miqueta més lliure. A veure, a la marxa de la publicitat també se sentia de fons a l'Anna Maria, que deia: això són els somnis lúcids, perquè un oient ens ha dit: jo tinc la capacitat de despertar-me i tornar a dormir i reenganxar el somni allà on ho havia, deixat. Jo sóc incapaç. Jo I tu has dit: això són somnis lúcids.
3: Sí, és un fenomen molt curiós i per mi és fascinant, entre altres coses perquè no m'ha passat mai. I llavors em curioixeix. Llavors, clar, aquesta capacitat de, mentre la persona està encara dormida, fins i tot, ser capaç d'adonar-se conscientment de que està somiant i fins i tot de conduir parcialment el contingut dels seus somnis. Això s'ha estudiat molt, és un tema, doncs, com deia, no?, que fascina bastant. S'ha estudiat des del vessant científic, i el que s'ha pogut veure és que hi ha certes àrees del cervell que quan estem dormint, i específicament quan estem somiant, la majoria de persones tenim desactivades, que va en la línia del que dèiem abans, no?
0: Lubricar,
3: és a dir, aquestes àrees de l'autoconsciència, del pensament reflexiu, del control cognitiu, generalment estan, diem, hipoactives, és a dir, poc actives. Però hi ha persones que les tenen més actives, doncs perquè tenen aquesta manera de funcionar o perquè s'han entrenat, també.
0: És a dir, es pot entrenar.
3: Es pot entrenar, doncs, en certa manera. I llavors, clar, aquestes àrees estan més actives i la persona pot, doncs, controlar una miqueta, si més no parcialment, el contingut dels seus somnis. No està somiant, doncs, que està vivint una gran història d'amor o el que sigui. És que, dius, escolta, jo vull seguir, no,
2: és que
3: no vull
2: parar. Passa, és que això sempre passa amb els somnis d'amor. Es tallen els somnis d'amor sempre a la meitat.
0: A veure, què ens has d'explicar, David?
2: No, a mi... vaig tenir un somni una vegada. Jo era addicte, fanàtic a la sèrie Gent del Barri. No sé si la recordeu. T'agradava, Fran? Aquesta t'agradava segur.
1: EastEnders.
2: EastEnders, correcte. I jo estava enamorat d'un personatge que es deia Michelle Fowler. La Michelle Fowler. I un dia vaig somiar que jo era dins d'EastEnders. Oh. Jo sortia Gent del Barri i tenia un idili amb Michelle Fowler.
0: Mare meva!
2: A la bugaderia.
0: Concretament a la bugaderia.
2: I llavors, hòstia,
0: entre calces i sostens.
2: Era un somni tan fascinant. I em vaig començar a despertar. Em vaig començar a despertar i volia, hòstia, com fos, seguir dormint per recuperar el somni, però no, aquell somni també es va esfumar, com tants i tants somnis.
0: Però abans se t'ha escapat que l'Anna Maria ha dit: home, en certa manera es pot entrenar,
2: això. Sí, clar,
0: això.
2: Per això vull saber, sí, com s'entrena,
0: com entrenem, això?
4: Sí, serien dues coses. Jo penso que hi ha persones que tenen certa facilitat per tenir aquesta experiència de despertar i tornar, i potser malgrat elles, t'ho dic, perquè hi ha persones que no volen tornar al somni i tornen inevitablement de nou es troben allà amb un malson o de més, no? Ara, llavors hi ha una cosa, no?, que és la qüestió de la consciència, no? A mi m'agrada molt parlar dels somnis lúcids, més de fet que com a control del somni, com a tenir consciència d'un mateix, d'en quin estat ens trobem, no? Llavors, nosaltres podem entrar en un somni de nou, podria ser, però el que és el somni lúcid, que seria despertar, mantenir viva la consciència dins del somni, poder escollir si fem una cosa, si fem una altra, si el somni va en un camí o va en un altre, això es pot entrenar.
0: Com?
4: I de fet, jo crec, de fet et diré, si tu preguntes a les criatures, veuràs que moltes criatures tenen aquesta facilitat. Jo crec que nosaltres tenim per naturalesa facilitat per accedir a la lucidesa. Quan tu li preguntes a les criatures, escolta, i tu eres conscient d'estar dins d'un somni, que era un somni? Sí, sí, moltes vegades t'ho diuen. És a dir, saben que estaven somiant. Sí. Llavors, està en la nostra pròpia naturalesa. És veritat que després ho perdem probablement també perquè tenim aquesta tendència a pensar és només un somni, no li donem més importància, no? Però si mantinguéssim això, jo crec que ens seria molt més fàcil.
0: Per tant, la capacitat inclús de decidir dins d'un somni, això també seria un somni lúcid.
4: Això és un somni lúcid, efectivament. El somni lúcid seria, bàsicament, seria ser conscient que estic somiant. És a dir, sigui com sigui el contingut, sóc conscient que estic dins d'un somni. Llavors, a partir d'aquí hi ha la possibilitat de que jo també sigui conscient de que puc afectar el somni d'alguna manera o que ni tan sols s'hi pensi, que també hi ha l'experiència.
2: A mi això em passa amb un estil concret de somni, que és una cosa molt curiosa.
0: Els d'amor.
2: Els d'amor no. Llocs que només coneixes pels somnis. Llocs que només has visitat en somnis. Oh. No sé si us passa això.
0: I això
2: no sé, és molt curiós perquè quan ets en determinats llocs que tu només els has vist en somnis, ets conscient que t'està passant. I mira, jo torno a estar en aquest somni perquè aquesta casa només l'he vist en somnis.
0: Però si això és una pel·li... A Inception, precisament, hi havia un... Crec que agafaven un objecte, i aquell objecte, quan el veien, no?, quan podien tocar la textura, deien, no, estic en un somni, no?, perquè estic amb aquest objecte a la mà, alguna cosa així.
4: Això són el que diem els signes onírics. Els signes onírics serien aquells elements que apareixen dins dels nostres somnis personalment, és a dir, els nostres particulars signes onírics, els que no apareixen en els somnis de tothom. Jo puc somiar sovint amb criatures, per exemple, no? Hi ha altres persones que somien sovint amb motos, no? I jo potser no somio mai amb motos, però altres persones sí. Llavors, quan hi apareix una moto en els seus somnis, poden parar... Per un moment, potser és que estigui somiant. I clar, i motos poden aparèixer també quan estàs despert, però cangurs de color que fem llet no és el més habitual.
2: Jo somio en una mena de masia, que quan hi soc, jo allà no hi he estat mai, en la meva realitat no hi he estat mai, però en canvi en somnis hi he estat un fotimer de vegades.
4: Ja.
2: Molt curiós, això.
4: Deixa'm que us expliqui una anècdota molt, molt interessant en aquest sentit. Una clienta meva que m'explicava que precisament li passava això, que anava sovint a una casa que només apareixien els seus somnis, que no recordava haver visitat mai, i un dia li va preguntar a la mare, li va dir, escolta, nosaltres hem estat en una casa que és així, que és aixà, que és atapa, que cada vegada que hi apareixia, diu, és que és la mateixa casa i té aquestes característiques. Li va descriure la mare, va dir, que jo sàpiga no hem estat mai, però és la casa que apareix en els meus somnis també.
2: No fotis!
4: Van anar el fill de la dona, germà de la noia, i els hi va dir el mateix. És a dir, era una casa familiar.
0: Com empremta genètica.
4: És fascinant.
0: Uau!
2: Això és boníssim.
0: Per cert, paràlisi del son. Deixeu-me saludar la Paquita. Paquita, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, a veure, bueno, què et passa? Tu et demano que m'ho resumeixis en un parell de frases.
7: Sí, sí. Bueno, a mi ara no em passa, però m'ha passat molt de temps, vale? Doncs que jo estava... No sé, i per mi estava dormida, vull dir. I llavors em notava com si em vingués un pessigolleig a tot el cos i que no em podia moure. Es quedava immòbil en el llit, que no podia ni moure ni un braç, que vulguem dir, ai, que vull sortir d'aquí, d'aquesta situació i no puc. I quasi no podia ni respirar.
0: Però això i... desperta, és a dir, mitja dormida,
7: no,
0: però desperta.
7: No, clar, jo molt de temps havia pensat que això era un somni, però sentint programes de ràdio com ara el teu o altres comentaris, sobretot de ràdio, que hi havia una situació o alguna que deia paràlisi de la son. Jo sempre he pensat que era això.
0: Doncs
7: però
0: mira,
7: clar, no sabia si era somni o no. Em va passar molt de temps. Gràcies a Déu em va passar perquè la veritat és que ho passava molt malament. I llavors, en mica, em anava com, diguéssim, com despertant, em despertava, pensava, ostres, sort que ja ha passat. I em tornava a dormir normal. Però aquesta estona...
0: Angoixant, m'imagino que angoixant. Paquita, et contestem en antena perquè crec que sí que és un cas de paràlisi del son i de pas parlem de la paràlisi del son. Una abraçada bonica, fins ara.
7: Gràcies.
0: Adéu.
7: Adéu.
0: És un cas de paràlisi del son, això,
3: sí,
0: Maria?
3: Sí, això sembla. O sigui, hi ha persones que tenen un trastorn que segur que coneixeu perquè hi ha alguna persona coneguda del món del periodisme que la té, la narcolèpsia, per exemple.
0: Sí, amb
3: la narcolèpsia té com...
0: L'èbole, no?
2: No sé si és ben narcolèpsia, però té una cosa
3: similar. Per exemple, la narcolèpsia té 4
0: símptomes. I en Tomàs Fuentes també.
8: Sí, i tant,
0: narcolèpsia, i tant.
3: Sí. Vull dir que és una malaltia relativament freqüent. Llavors, aquesta alteració té diversos símptomes. Un d'ells és quedar-se adormit en moments inapropiats i amb aquesta fase REM que us deia, no? Que la musculatura està totalment relaxada i, clar, és perillós. Imagina que estàs conduint o estàs caminant creuant un carrer. Però no únicament té aquest símptoma, té altres. El que passa és que no tothom té manifesta aquests 4 símptomes. I un altre és aquest que comentava l'oient, que és la paràlisi del son. I llavors consisteix en que la persona està desperta, ja sigui abans de quedar-se adormida o just quan es desperta, però està desperta, està conscient. Llavors té la sensació, que és real, clar, per ella, doncs de no poder moure cap múscul, és a dir, està paralitzada, però està conscient. Llavors, la primera vegada que passa això, doncs clar, és molt angoixant per la persona, perquè pot pensar, bueno, què m'està passant, no? Em quedaré així, doncs això és el final. Llavors, de vegades passa, com us dic, associat a la narcolèpsia, però de vegades apareix aquest símptoma aïlladament, en persones que no tenen cap problema aparentment de son. I aleshores, aquesta paràlisi de son, el que s'acostuma a fer és dir a la persona, bueno, relaxa't, intenta implicar el moviment del cos, però, per exemple, movent els ulls, llavors si mous els ulls, intentes moure els ulls, doncs pots com fer que la resta de musculatura del cos s'activi. Aleshores, doncs és un problema relativament freqüent i que està com associat sobretot a períodes d'estrès o de
0: per això ha dit que li havia deixat de passar.
3: Sí.
0: Per tant, recomanació, si ens trobem amb aquest formigueig, en aquest entre estar dormit i estar despert, però estàs despert i el cos no et respon, tot i que el cervell va despertant, no posar-nos nerviosos, intentar començar movent els ulls, eh? I després dels ulls què fem?
3: Doncs esperar una mica i probablement, no sé si el Jordi coneix més el tema, suposo que sí, doncs probablement l'altra musculatura i el cervell pot donar les ordres perquè vagi recuperant el seu to muscular.
4: Sí, hi ha dues possibilitats aquí, dos camins diferents, no? Un que seria el de sortir, que és el que normalment les persones volen, no? Perquè és dir, vull sortir d'aquest estat perquè estic aquí paralitzada. Clar, pensa que la qüestió no és si estic en un somni o no, sinó que estic en un somni i no. És a dir, el que passa és que ens passa les dues coses. Estem en un estat liminal, un estat intermig, el cervell està paralitzant el cos tal com fa quan estem somiant, estem paralitzats, però ja hem pogut començar a despertar, estem obrint els ulls, però clar, hi ha una part de somni que està generant també un imaginari i que probablement nosaltres percebem dins de l'habitació que hi ha una presència, que estem escoltant unes veus i tal, i això pot arribar a ser molt terrorífic. Llavors el consell de l'Anna és important tenir-ho present. Quan em passa, no és perillós, no passa res, però sí que si vull sortir d'aquí, començar si puc moure els ulls, si puc moure una miqueta un dit petit, si puc, per exemple, parar la respiració i hi ha un moment que el cos davant del perill d'ofegar-se em treu d'allà, diguéssim, em treu d'aquest estat.
0: La Paquita precisament deia que tenia sensació d'ofec, per tant que hagués hagut de jugar-ho al favor, no?
4: Si
0: aguanta la respiració.
4: Si jo parlo del tot, el més normal és que tardi, però normalment això tarda un minut o dos. Però jo et diré un altre camí, que és en lloc de provar de sortir, provar d'entrar. És a dir, de la mateixa manera que estic en un estat intermig entre la vigília i la son o el somni, puc aprofitar precisament per entrar dins del somni de nou, però això és només per valents i valentes, és entrada en el somni de nou amb lucidesa, precisament.
0: Perquè quan tinc
2: el fil de consciència... Per valents, valentes i per gent amb molta perícia, perquè això és molt complicat.
4: Bueno,
2: capbussar-se en el somni un altre cop.
4: Sí, però pensa que és un moment propici precisament per això, perquè tinc aquest punt de consciència i estic en aquest estat intermig. Llavors, si jo simplement imagino, torno a imaginar un somni, tanco els ulls, si torno a imaginar un somni, potser recordo del que he sortit, és possible que pugui entrar mantenint el fil de consciència fins que em torno a trobar, diguéssim, immers dins del somni.
2: M'agradaria molt a mi.
0: Va, de seguida saludem a l'Anna, que té un somni interessant a comentar-nos. Abans, però, el 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
1: Doncs mira, l'Elisa explica que durant l'embaràs somiava cada dia amb apocalipsis zombis.
0: Com jo.
1: I com protegir la casa, per tant, això durant l'embaràs.
0: Bueno, però això també et diu molt de la situació en la que estàs. Estàs gestant una vida i estàs pensant d'on venen els perills per protegir-te, no?
1: Doncs mira, no sé què diu de la vida de la Montse, però avui ha somiat amb merders familiars. Amb embolics que tenia a la família. L'Alba també ha somiat el mateix que somiava el David amb el futbol, per tant, solidaritat 100%. La Carme diu, he somiat que m'enamorava d'algú, que tenia una aventura, una persona que coneixia, un amor correspost amb papallones a la panxa. I clar, el somni m'oblidava que tenia marit i fill. Diu, el més important i destacable d'aquest tipus de somnis és que a l'endemà has de veure aquella persona amb la que has somiat i que tenies un afer.
2: I una altra cosa.
1: I és una sensació molt estranya.
2: No, estranya, i no sé si us ha passat que quan somies una cosa d'aquest tipus et passes tot el dia o un parell de dies enamorat d'aquella persona.
0: No, no ens ha passat, David.
2: No us ha passat mai, això?
1: No us ha passat. El que sí que passa amb molts somnis, i és el dubte que té el José Antonio, que és, com és que parlem en veu alta de vegades quan somiem?
0: Per què passa això? A veure, Anna Maria.
3: Bueno, és freqüent i no tant. O sigui, durant els moments de somni, com ens deia el Jordi, doncs la nostra musculatura està completament sense to muscular i evidentment és un mecanisme de protecció, no? Perquè no ens aixequem i representem el que estem somiant, no? Que si somies que voles, no, que no obris la finestra i surtis volant, no? Dic que en realitat és un mecanisme de protecció per la nostra supervivència. El que passa és que no està actiu sempre en tots els moments. Llavors hi ha moments que algunes parts del cervell doncs, poden estar actives. Llavors, per exemple, la part que controla la parla, doncs, la gola, etc., doncs pot activar-se en certs moments i tu representes, parles el que estàs somiant, el qual de vegades pot ser perillós, sobretot en el cas que estàveu comentant abans de la nostra oient que somiava que tenia un afer amb una persona que potser...
0: Ai, quins nervis.
2: I comença a dir el nom d'aquella persona i l'altra... Hòstia! Què estàs dient tu ara?
3: És que recordeu que quan somiem no tenim un control cognitiu, eh? Ah, però és que... No tenen per què ser desitjos.
1: Digue-li això, clar. No, que no tenia control cognitiu.
0: No, però aquí hem de fer una mica de teràpia de parella en aquest cas, de dir, escolta'm, el meu inconscient jo no el controlo. Tu t'has casat o ajuntat amb la meva part conscient, m'entens?
2: És com el tema dels somnis eròtics. Ai. Que estic molt enfadat amb els somnis eròtics.
0: Ui, la Maria ha fet un gest.
1: Així en general, tot enfadat.
2: Molt enfadat. Primer perquè jo només tinc somnis eròtics a la migdiada, mai de nit. Això no sé si té una explicació.
0: Això és molt habitual amb la gent.
2: Sí, somnis eròtics a la migdiada, però de nit mai. Tu, per què? No ho entenc. I l'altre és que sempre són amb persones que no m'agraden.
0: Reclama. Envia un full de reclamacions.
2: Com puc fer-ho per tenir un somni eròtic amb algú que m'agrada?
4: Home, no et sabria dir com ho podries fer. Jo crec que podries fer això que li diem incubació de somnis, diguéssim, no? que és aquesta cosa de provar de provocar-te somnis en la direcció.
0: Epa. Incubació de somnis, què és això?
4: Llavors et poses les fotos de la persona que t'agrada a la tauleta de nit, no? I abans de dormir te la mires bé, imagines cosetes...
0: Molt bo, no, sona una mica psicòpata, David?
4: Exacte.
2: Però saps que ho faré, saps que ho faré.
0: Però la incubació de somnis, més enllà dels somnis eròtics, com funciona? És a dir, tu pots encaminar-te cap a un somni?
4: Sí, la incubació de somnis és una pràctica que és la humanitat ha fet al llarg de tota la seva història i especialment en alguns indrets, com per exemple en l'antiga Grècia, hi havia fins i tot temples que estaven dedicats precisament a incubar somnis. Les persones hi anaven allà en peregrinatge, molt sovint per problemes que tenien físics, de dolències i malalties i de més, i problemes que tenien

0: discussions.
1: I és veritat que els somnis proven de fer, de resoldre, per això també actuen en consonància amb el que nosaltres anem, estem ens amoïna més, proven de resoldre ítems. Aquesta és una d'altra de les raons per les que somiem, que és aquesta forma que tenim de processar a nivell inconscient el que ens està passant de dia, no? Llavors nosaltres, si anem a dormir amb una preocupació en ment, és possible que tinguem un somni, encara que sigui simbòlicament, vull dir que no es refereixi literalment a aquella persona, a aquella qüestió, però que ens parli simbòlicament de la qüestió que ens amoïna. És qüestió d'anar-se'n a dormir sensibilitzats amb aquesta cosa. I llavors hi ha formes de reforçar aquesta...
2: Ara deies, intenció. Temples d'incubació de somnis a l'antiga Grècia per resoldre problemes físics, en aquest cas. Però ens podem trobar amb que anem a dormir amb un problema matemàtic i el resolem en els somnis?
3: Això és interessant, també.
2: Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Això és el cas de...
4: Del meu pare.
2: Explica'ns.
4: Sí, el meu pare es va posar a estudiar de gran, a estudiar de distància, i estudiava al vespre abans d'anar a dormir. Llavors, quan topava amb problemes que no li sortien, no?, de mates, doncs se'n va adonar que els somiava i que els resolia somiant. Llavors, tant li passava que va acabar dormint amb una llibreta i un boli a la tauleta de nit, es despertava i xum, ràpidament escrivia el resultat, bueno, el procés, i es posava a dormir.
2: Oh, m'apassiona, un aplaudiment fortíssim per al pare de l'Anna. És que saps què passa, que... Anna, a tu et passa això, també? Ho aconsegueixes fer, això que feia el teu pare?
4: Jo no, què va.
2: Tu ets com jo, no? Jo, no? A mi em passa que no veig ni els números. En el somni soc incapaç de llegir lletres i números. Jo no sé si això té una explicació. Així la té, Jordi?
1: Sí, precisament això connecta
2: tant,
1: molt... Quan dèieu com es podia entrenar, no?, la lucidesa, precisament una de les formes que tenim per entrenar la lucidesa és xequejar, diguéssim, l'estat en què ens trobem, a la vigília o si estem desperts o estem dormint. Si nosaltres ens acostumem a fer aquest xequeig, aquesta comprovació de l'estat de realitat, de sobte ens trobem en un somni fent aquesta mateixa comprovació. Llavors, com demostrem si estem en un estat o estem en un altre? Una de les formes de comprovar-ho és precisament mirar-te els números o mirar-te les lletres, perquè sovint en els somnis les lletres no es mantenen. És a dir, el que és més normal, el més habitual, és que si jo miro ara, per exemple, veig aquí el cartell, no?, el teu nom, Elisenda Carot, si jo deixo de mirar aquest cartell, si estigués dins d'un somni, veus? Mira, i ara no hi és. Ah. Estem somiant.
2: Val, d'acord, desapareixen,
1: desapareix,
2: no?
1: canvia l'ordre, es difumina, diu una altra cosa. Això és el més normal, i amb els números passa el mateix. No es mantenen normalment amb la mateixa...
2: Anna Maria, tu ara deies, això és molt interessant, el cas del pare de l'Anna. Com es diu, o es deia el teu pare, Anna?
4: Joan.
2: Com pot ser això?
3: Doncs està bastant estudiat. De fet, hi ha molts estudis, no?, que ens indiquen que quan nosaltres estem dormint el cervell no està apagat. Realment continuem reorganitzant la informació, establint connexions, i establint connexions entre idees que aparentment sembla que no estan relacionades, però poden estar-ho. Llavors, durant els sons o en els somnis, de vegades ens despertem després amb una idea que ens sembla nova, perquè no l'hem tingut abans quan estàvem conscients. Però com us dic, no?, com que el cervell continua treballant mentre estem dormint, doncs aquelles idees que estaven rondant per allà es poden associar. De fet, hi ha exemples famosos, no sé si heu sentit l'exemple de Paul McCartney, que...
5: De
3: la cançó Yesterday, que se li va acudir la melodia mentre estava dormint, i quan es va despertar, doncs la va apuntar, diguéssim, no? Això seria el que col·loquialment dient, mira, vaig a dormir i consultaré amb el coixí.
2: Ah, exacte. Això és el clàssic. Per cert, resumim aleshores que quan somiem també podem desbloquejar coses com feia el pare de l'Anna, en Joan. Anna, gràcies per trucar-nos amb aquesta meravellosa història. Una abraçada molt forta.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Ja ho saps, gràcies per escoltar La Solució, i passa-ho, cada dia a la 1 al migdia. Fins ara, bonica.
5: És una cosa quasi màgica. És màgic, això. O sigui que tu... te'n vagis a dormir sabent que somiaràs la solució del problema matemàtic.
1: És fascinant. De fet, hi ha una figura important en el món de la matemàtica. Si no recordo malament, el seu nom és Ramachandran. Em sembla que era un matemàtic hindú. No sé si és aquest exactament el seu nom, diria que sí. Que em sembla que també va guanyar un premi Nobel o de més. I ell anava... Aquí sí? Mira, Ramanujan, exacte, aquest home, això mateix. I aquest home anava a buscar els resultats de les seves incògnites matemàtiques en els somnis.
5: És bestial, això.
1: Sí, sí.
2: Vaig més enllà. Existeixen els somnis premonitoris o és un mite? Ara ho explorem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: abraçada, en David, no pot haver de cantar. Una abraçada en Gerard Quintana, que ens escolta cada dia.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. Una abraçada, Gerard, que t'estimem.
0: Va, que avui parlem de somnis. Ho estem fent amb l'Anna Maria Vale, psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb en Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el món dels somnis, fundador de la plataforma mondesomnis.org. Nosaltres hem marxat de la publicitat, a la publicitat, parlant o dient... Escolta'm, existeixen els somnis premonitoris? I per què us ho dic? Doncs perquè hi ha el cas d'un exjugador del Barça, en Charlie Reixach, que al programa Somiers, on apareixia també en Jordi Borràs, explicava això.
2: Jo he somiat en moltes ocasions que feia un gol concret per guanyar un partit, no? Però me'n recordo que la final de la Copa contra les Pames, la Copa del Rei, doncs somiàvem que feia dos gols i els vaig fer. I al final va servir, doncs, per guanyar aquella... famosa copa, no?
0: Somni premonitori o una miqueta casualitat? A veure, va, qui es mulla? Creiem en els somnis premonitoris, Anna Maria?
3: A mi, des del meu punt de vista, em costa una mica de creure.
0: Ah, clar, neurociència, què he de dir,
3: no? Aquestes coses paranormals, vull dir, tinc certa refracció al tema.
0: Clar, potser Charlie Reixach, a veure, que faci dos gols Charlie Reixach no és tan sorpresiu com que els faci jo, no? Una final de Champions.
3: Això sí que seria...
4: I trobis el dia següent.
0: Clar, això seria raro. Jordi, tu què en penses?
4: Mira, penso que per mi és una evidència, que existeix la precognició per experiència pròpia, personal i en persones. Clar, pensa que m'hi trobo en tantíssims casos de persones que m'expliquen les seves experiències, que acabo trobant algunes experiències espectaculars. Però sí que és veritat que també m'hi trobo amb moltíssimes persones, i això ho hem de pensar. Ens agrada creure. Ens agrada pensar en la màgia, ens agrada creure en la màgia i creure en totes les possibilitats. Llavors, que tenim tendència a pensar que quan ens passa alguna cosa que podria explicar-se de forma extraordinària, tendim a explicar-ho així. I de vegades, doncs, escolta el que deies, no? El Reixach fa dos gols, potser no és tan extraordinari. Mm. Si jo somio que es mor no sé qui, no, és que ho vaig somiar i tal, i mira, s'ha mort, sí, però estava malalta aquesta persona.
0: I si té 96 anys, està malalta, home.
4: Exacte, llavors, això passa molt sovint. Llavors, clar, ens agrada pensar...
0: És el viatge de confirmació famós, no?
4: Exacte, llavors els somnis sempre aproven, tu pensa que fan una prospecció cap al futur, i és el que dèiem, no? També psicològicament, d'alguna forma és un recurs que tenim per aventurar diferents escenaris que podrien passar i d'alguna forma assajar possibilitat de reacció davant de determinats escenaris. Mm. Llavors, poden fer aquesta cosa de tiro cap endavant i encerto i mira, després passa, no? Sí que és veritat. Dit això, també ens trobem amb experiències que són extraordinàries i que no es poden explicar tan fàcilment, saps? Vull dir que de cop ens trobem amb una experiència i diem, ostres, això ho he somiat i no tenia cap informació que em podria dir que això passés. I de vegades literalment, de vegades simbòlicament, saps? Que també és interessant. Quan tu obres la ment a aquesta possibilitat, tu pots dir, ostres, que sembla que el somni s'ha avançat i no era tan evident, però si m'ho miro bé, veig que s'estaven avançant aquesta qüestió que està passant. Però de vegades és literal, és que hi ha persones que han viatjat a un altre país i s'han trobat caminant per un déjà vu. Ostres, però això... I aquesta moltes vegades explica l'experiència del déjà vu. De dir, ostres, està... Ai, però si... I ara diu això, i ara aquesta dirà això. Toma, i ho està dient. I clar, i es troben amb aquesta experiència i diuen, és que ho vaig somiar. Clar, si no ho recordes, pots tenir la sensació de dir, això és un déjà vu, però si ho recordes, pots recordar el somni i dius, és que això ho vaig somiar abans de que passés, no?
0: Terreny pantanós, 3 minuts per posar punt i final aquest especial dels somnis, sobretot si podem fer servir els somnis per la nostra vida diurna, diguem-ne, o la nostra vida desperta. El 677-38-77-19.
5: Mira, la Montse ha somiat que tenia un tàper de vidre, en aquest tàper hi havia aigua i unes tortuguetes petites a dins, i jugava amb elles i els netejava la caseta i eren les seves mascotes. I no us creureu el missatge que ha entrat quan estava sonant la cançó de Gerard Quintana, concretament el de la Damiana, que diu: avui he somiat que anava de gira amb el Sopa de Cabra.
0: Boníssim.
5: I ella mateixa dona l'explicació. Deu ser perquè vaig mirar el Sense Ficció que van fer al 3CAT abans d'anar a dormir.
0: Pot ser. El Sense Ficció o el Quanta Guerra?
5: No, el Sense Ficció. Un Sense Ficció
0: de Sopa de Cabra. Especial de Sopa de Cabra.
5: Enrere,
0: és que en Gerard Quintana també surt al Quanta Guerra. Gerard, ho estàs competes,
5: amb aquests col·legues.
0: Perquè són els 40 anys de Sopa de Cabra. Us pregunto, ja per acabar, què hem de fer més cas? A la literalitat del somni, és a dir, el fet que somiem, o la sensació que ens deixa aquest somni?
3: Home, jo diria que la sensació que ens deixa, perquè com hem estat comentant durant al llarg del programa, realment en aquest moment d'inconsciència que deixem volar una mica els nostres desitjos, les nostres preocupacions, doncs no cal que sigui literal, sinó doncs fer cas, doncs estar alerta, estar a l'aguait de què ens està neguitejant, com podem ajudar-nos, no? I el que és evident és que si passem tanta estona de la nostra vida dormint i somiant, deu ser perquè una funció important deu tenir, d'acord. Si no, no s'hagués mantingut, no?, durant tota l'evolució del nostre cervell, no?
0: Un terç de la nostra vida dormint. Vols afegir alguna cosa breu, Jordi?
4: Només això que deies, de si subratllar la importància de l'emoció, és a dir, que quan provo de mirar-me el somni i veure com ho connecto amb la meva vida de vigília, observar què és el que sento en el somni, veure si hi ha algun aspecte o algun àmbit de la meva vida en el que sento una cosa semblant, per veure si puc fer aquest vincle.
0: Doncs avui hem parlat de somnis i, a més, teniu deures. Ho faràs, no?, tot el que hem dit avui, David.
6: I tant que ho faré.
0: Intentaràs tenir un somni lúcid ja mateix.
6: Vull aconseguir aquest tipus de coses, perquè és això, clar, ho calculava. 3 dies de la setmana els passem dormint. Per tant, la vida onírica és importantíssima.
0: Has de tenir una bona
6: vida onírica plena.
0: El pla conscient, el pla oníric i el pla digital, eh? Anem sumant plans aquí, cada cop tenim més vides. Va, avui hem parlat dels somnis, com ens poden ajudar els somnis, ens ho han resolt en Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el món dels somnis, fundador de la plataforma mondesomnis.org, i amb l'Anna Maria Vale, psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies a tots dos per venir, eh?
4: A vosaltres.
0: Torneu quan vulgueu. Fran Domènech, que ens sentim demà.
5: És un somni estar aquí, gràcies.
0: Saps de què parlem demà?
5: De què parlem demà?
0: Potser també t'interessa, David Balaguer, segur. Tu que ets del món dels esports. Demà ve la Núria Casas, com a col·laboradora, i tindrem la psicòloga esportiva, la Raquel Benque, i en Jan Codina, que és entrenador de bàsquet formatiu. Parlarem d'esport base, esport formatiu, on arriba la formació i entra la competició. I alerta, el problema són els nens o són els pares?
6: Totalment.
0: Demà,
6: els pares.
0: Que cremi Troia i la solució. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, ja ho sabeu, que buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic del crim. Fonts properes a la defensa asseguren que, un cop conegui tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va seguir endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant precisament a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
1: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 de cara a l'any 2030.
2: La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim.
1: Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit en viva el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Armada a Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
2: Fins ara, la mamografia cada 2 anys només es feia a dones d'entre 50 i 69 anys i ara la franja d'edat inclourà dones més joves i més grans. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos. Clara Rosà, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, celebra la mesura i demana que s'apliqui de seguida.
3: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. S'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
2: Un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys.
1: A esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. En canvi, la defensa, Irene Paredes, continua sent dubte.
2: El blaugrana Pau Cubarsí ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els 2 títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiadar el davanter Robert Lewandowski.
1: En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final per 3-0 al Friburg alemany. El tècnic basc, Unai Emery, suma ja 5 títols en aquesta competició amb 3 equips diferents.
2: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verd i negres s'han garantit plaça de play-off.
0: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
6: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
7: lògica. Ja ho sé.
6: Que és
7: el mateix que la IA.
6: Que ella no que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
14: He treballat amb en Nicolas Cage.
15: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
14: No,
16: però... D'una hòstia que li va més...
14: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
5: Oh! La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: parlen de regularitzacions de migrants a la ràdio o a la televisió i per la gran majoria és una cançó llunyana que sona a casa del veí. Tots els que fem aquest programa no hem hagut mai de demanar papers per viure i treballar i segurament la majoria dels que ens escolten tampoc. És així. De fet, als mitjans de comunicació del que més s'ha parlat és de les cues, de la falta de recursos i sobretot de l'opinió de l'extrema dreta. Avui, a les dones i els dies, els posem el micro a elles, a les que venen soles, embarassades, perdudes, sense saber l'idioma, a un país que no el rep precisament amb els braços oberts, però que les necessita.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: començar amb aquesta cançó preciosa de Sade. Quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Aquesta cançó és del 2000, però és que ja portem molt de temps parlant de migració. Tots ens vam moure d'un poble, d'una ciutat, d'un lloc a un altre, per fer la vida. D'això va el programa d'avui. Just enough, how hard it is to live. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I el que dèiem, darrere d'aquesta xifra que anomenava el govern espanyol, que obria les portes per mig milió de persones, que sempre agraden, no?, parlar de números, hi ha noms, cognoms, històries personals, pors, dubtes, esperances. Avui en volem parlar, a Les Dones i els Dies, amb una dona que ha iniciat aquest procés, justament aquest últim, la Cecília. Com estàs?
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Disculpe, yo entiendo el catalán, pero no lo hablo.
0: No te preocupes. Sabemos que acabas de llegar hace muy poco.
1: Sí.
0: Pràcticament. És la Cecília Beatriz Linares, té 49 anys, és de Perú, viu a Cunit, i ara ens explicarà la seva història. I també venen altres dones que ja van passar per aquest procés, com la Salua, el Garbi. Com estàs?
2: Bé, bé, bona tarda.
0: Presidenta de l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, i també dona migrant, que ja fa molt temps que vius aquí, ja ets catalana, tu, però vas passar per tot això.
2: Sí, sí, ja fa 30 anys.
0: Ja fa 30 anys, però suposo que te'n recordes, ara t'ho preguntarem.
2: I tant, perquè les coses eren molt difícils en aquelles èpoques.
0: I no s'obliden. I també ens acompanya la Bombo, com estàs?
3: Molt bé, aquí estem.
0: Bombo Nadir, ho he dit bé?
3: Sí.
0: Sí, em deixes? Sí. Fundadora de l'Associació de Dones Senegaleses a Barcelona.
3: Sí.
0: Benvingudes a totes tres. D'entrada, això que dèiem, no? A vegades, a la ràdio, a la televisió, sempre quan parlem de regularització, és com aquella cançó, com gairebé una malaltia, com si li estigués passant a una altra. Però els hi passa a moltes persones que acabaran vivint al nostre país. Com ho va viure vosaltres quan us va tocar? Vosaltres que ja porteu molt de temps, 30 i 40 anys aquí al país, per exemple. Com va ser els inicis?
2: No sé què diré, perquè eren difícils, però al mateix temps jo considero que he tingut molta sort. Mm-hmm. En el sentit, en aquella època, havia el que es deia els cupons. Llavors, és com si ara es parla de la regularització extraordinària, però en el seu moment diuen, s'ha obert el cupon.
0: Llavors, era com si et tocava la rifa.
2: Exactament. I en el meu cas, sí que acabava d'arribar, encara no se m'ha acabat el visat i ja s'ha obert el cupó perquè tothom estava a l'expectativa esperant i la dificultat que hi havia en aquest moment tenies que presentar amb oferta de treball.
0: Mm-hmm. Ara ja no.
2: Ara ja no. Ara és un gran avantatge, diguem-ne, el fet de que les persones es poguessin estalviar el neguit que no poden, diguem-ne, passar per la tramitació de la regularització només si tinguessin una oferta de treball.
0: També perquè la gent el que feia era treballar d'una manera il·legal, clar. Absolutament. És lògic, si entres a un país no pots treballar perquè no tens papers, doncs treballes de manera il·legal. Ara, el teu cas, Bombo, gairebé és de pel·lícula.
3: De pel·lícula.
0: A veure, explica'ns una mica, tu venies de Dakar, del Senegal.
3: De Dakar, una dona valent que ha vingut embarassada de 8 mesos i 9 mesos quasi, perquè vaig arribar un 10 d'octubre i la nena va néixer el 25 de novembre.
0: Escolta, un moment, has dit una dona valenta,
3: sí.
0: Estàs parlant de tu.
3: De mi.
0: Que vas venir embarassada.
3: Embarassada
0: i venint d'una situació molt difícil.
3: Molt difícil.
0: Si vols, explica'ns una mica per què venies embarassada al país.
3: Mira, perquè he vingut embarassada perquè em va morir una nena de 5 anys de leucemia, de les quals en la comunitat, en la paraula i la decisió, que és comunitària, però el més valorat és el de l'home. Mm-hmm. I llavors aquesta feria em sentit tan sola per amb aquesta decisió de que no podia jo ni preguntar. Per exemple, jo vaig demanar al metge que m'expliqui què ha passat perquè ha sigut molt ràpid i em va dir, però si ella t'ha deixat, o sigui, que si la meva filla m'ha deixat perquè jo he de buscar informació, no?
0: Clar.
3: I no he tingut apoyo, ajuda en aquest sentit, no? Però també era com una mena di dire io marcio da qui perché vedo che non cambio res da qui. Era molto complicato per una donna che si manifestava alcune cose che era rara, no? Era la donna rara.
0: Se t'havia mort la teva filla amb 5 anys de leucèmia, el que et deien és no preguntis, ha marxat.
3: No preguntis res.
0: I a més amb una sensació de que tu ja no pintaves res.
3: Sí, perquè he intentat moltes vegades, fins a la meva mare em deia ai, bomba, és que eres africana, és que tu vols canviar el món, però no és així, no? I clar, jo giro aquí, la meva mare és la meva referència i veus que també no m'ajudava, no? És la impressió que jo tenia. Mm-hmm. I el meu home, per l'amor de la nena, també s'ha pujat una mica malament i era molt... Bueno, coses que diria que no tenia res que veure amb la malaltia, no? I llavors aquí he dit, mira, jo me'n marxo. I em marxo aprofitant perquè jo era professora, ajudava un grup de dones que es formava jo en cooperatives, aprovechava de la fira de 98.
0: No sé a Portugal?
3: Si, a Portugal.
0: Sí.
3: Acompanyava aquestes dones, però amb la intenció de quedar-se.
0: Clar. Però... Això. Vas fer aquesta trampa, podríem dir.
3: Sí, sí.
0: I ja no vas tornar al teu
3: molt
0: país.
3: Molt amagada amb la panxa en l'avió, perquè, clar, ja era molt avançada.
0: Estaves molt, molt embarassada.
3: Molt embarassada. Mm. Però quan he decidit de venir a Catalunya, no en Francia, que jo parlo francès, era perquè jo volia com borrar, o sigui, com tornar la pàgina,
0: Començar de nou.
3: Començar de nou.
0: Mm-hmm. Tornar la pàgina.
3: Tornar la pàgina. He vingut aquí sense conèixer a ningú. Mm-hmm. La llengua ja m'havien dit, ui, és que aquí hi ha dues llengües, no? Català i castellà. No passa res.
0: Però tu vas veure que és superfàcil, que parlar en francès parles català.
3: Home, és que per mi era fantàstic. En Senegal parlem moltíssims idiomes, o sigui, no és un problema, no?
0: No tenies problema.
3: No tinc problema. I bueno, claro, quan arribes tu te xoques, no?, amb aquesta realitat que existia, que era la llei d'estrangeria que ens frenava segons tu, els teus estudis, amb teu il·lusió, i clar, com dius tu, no?, hem d'agafar la primera cosa que trobem. I m'he enganxat amb una feina de cuidar una persona adulta que tenia Alzheimer, però sí que una família catalana que em va acollir, que em va obrir les portes, que em va dir que aquí és la casa teva.
0: Aquesta és la feina que feu moltes dones quan veniu, que és cuidar la gent gran, cuidar persones amb dificultats, fer feines de casa.
3: Sí.
0: I és una feina que sembla que els catalans no volen fer, o les catalanes no volem fer.
3: Clar.
0: I que les esteu fent vosaltres.
3: Sí.
0: Ho dic perquè aquells que aixequen les celles, no?, quan diuen, oh, és que venen 500.000, ara no hi cabrem, no?
3: Però que no és tan fàcil d'estar a treballar de lloc. Les treballadores de llar no és tan fàcil com això. Però era una oportunitat de que tu, constantment, estàs en una casa,
0: clar,
3: tu estàs tenint garantia de viure en una casa. Però les condicions laborals no eren... Et diu, per exemple, aquí la norma és treballar 8 hores, però és que no treballes 8 hores, treballes més de 8 hores. Perquè treballes de dia, de nit, el que sigui. Mentre que hi ha una necessitat de la persona...
0: Bueno, i perquè quan esteu vosaltres aquí, com saben que estan en una situació complicada, hi ha qui se n'aprofita.
3: Clar.
0: És a dir, que aquesta és la roda.
3: El rol.
0: M'està sentint la Cecília i fa així amb el cap. Tu també pots explicar bastantes coses, eh? Tot i que fa menys que has vingut aquí, estàs vivint a Cunit... I la teva història comença fa 2 anys i 7 mesos que estàs a Catalunya.
1: Bueno, yo en primer lugar soy la segunda de cuatro hijos de un matrimonio. Soy inquieta totalmente. Pues mis hermanos se encuentran en Perú con una madre que padeció cáncer por 9 años y un papá que se lo llevó el COVID. Pues yo como madre soltera de 2 pequeños, mi primer compromiso se llevó a los 2 mayores y el segundo pues los tuve que criar yo sola. Y me aferré a lo que es el transporte público allá en Perú, soy peruana.
0: De fet, avui ens has explicat que vens vestida de negre perquè estàs de dol.
1: Sí.
0: Explica'ns per què estàs de dol.
1: Yo, bueno, me dediqué 21 años al transporte público, cobradora, lo que es colectora. Uh-huh. Ahorita me encuentro de negro porque mi país está pasando una situación un poquito difícil en cuanto al transporte público. Nos están matando, conductores y cobradores nos están matando. En menos de una semana han muerto dos compañeros. A uno lo han quemado vivo y a otro le han dado 4 balazos. Y así como ellos, pues al día nos están matando tan solo porque tenemos que pagarle cupos o tenemos que pagarle, como quien dicen, vacunas o como quien dicen, pues una mantención para esos criminales que viven de nuestro esfuerzo. Así es que opté por salir de mi país a esa dificultad.
0: Aquesta és una de les històries de moltes que, si ens poséssim a la cua de la regularització, allà on hi ha la gent fent cua a Correus o on siguin, a cada comarca i a cada ciutat, sentiríem històries com la teva. Però no només això, tu tens 4 fills a Perú.
1: Sí, tengo 4.
0: Sí, tu has vingut aquí perquè el teu fill petit té problemes de salut i has vingut sobretot per ell, per aconseguir diners.
1: Sí, bueno, el último de mis niños nació... Él es el que me enseñó a vivir. Le soy sincera que él es el que me enseñó a vivir. Él me dio la fuerza para vivir. Moisés Randú se llama mi hijo. Carrión Linares. Ese mi pequeño, pues eran 2. Uno se me vino antes de tiempo. Así es que yo pensé que no estaba embarazada, pero a los 4 meses resultó que ahí tenía 1. Y se aferró de la vida, se aferró. Nació de 6 meses y medio.
0: Claro, es un nen prematur.
1: Era una cosita que caía en una caja de zapatos, una caja de, que le dicen acabambas, ¿no? De 1,6 kilos y con neumonía. El neonatólogo me dijo que si no pasaba los 4 días de la crisis de neumonía, pues el bebé no vivía. Pero mi hijo se aferró a la vida. Se aferró a la vida y salió adelante.
0: Pero demana despeses y ahora ya es gran, ¿no? Me imagino.
1: Ya, tiene 19 años, pero es que después de eso, él a los 2 años cae en coma, con 2 virus, el de Miller-Fisher y Guillain-Barré. Uh-huh. O sea que mi hijo volvió a nacer a los 2 años. Y se siguió aferrando a la vida, él se siguió aferrando a la vida. Así es que por él es la razón de la que yo estoy acá, porque quiero que llegue a ser grande. Y si su madre se lo puede dar, pues... vamos a seguir para adelante. Mi niño está estudiando. Gracias a Dios el país, este país que me ha abierto las puertas tan grandemente, me lo está otorgando, la posibilidad. De que me ha sido difícil, sí, porque he tenido que rehacerme. O sea, dedicarme a lo que es el transporte público, a cobrar o a conducir. Aquí me he rehecho, como decía la señora Bombo, es prácticamente... trabajar de interna, de cuidando a gente grande, de hacer limpieza. O sea, es demostrarte a ti misma que tú puedes.
0: Que ho has fet i ho estàs fent. Ara continuarem parlant de les vostres històries. Estem a les dones i als dies i tenim ganes de parlar d'aquesta regularització que dèiem que surt als mitjans però no sabem les històries que hi ha darrere.

0: melodia d'amor, no cap.
1: És una melodia d'amor, li estava fent aquí l'examen.
0: No, no cap.
1: A la Salua, a la Salua. Què diu la cançó? Què diu? Que avui...
0: Sí, intentava escoltar, sí. Sonava, però no...
1: No, jo...
0: La tinc memoritzada.
1: No, és l'examen aquí que fèiem, perquè, clar, totes parleu molts idiomes. El que dèiem, les dones, els homes... són els que ocupen més espai. Quan està l'acte de la regularització venen molts homes, però les dones esteu allà. Moltes vegades veniu després. Però en els vostres casos, per exemple, vau ser les primeres en venir. No? De les vostres famílies, per exemple?
0: Ah, en el meu cas sí. Sí. Vaig venir sola, perquè en aquella època la majoria de les dones que venien venien amb agrupació familiar. Llavors, que una joveneta en el seu moment de 25 anys que arriba aquí a Catalunya sola, la gent mira amb una mica de... amb prejudicis. Mm-hmm.
1: Això, els prejudicis, la por, la mirada dels altres.
0: Sí, perquè jo pensava venir a Europa, perquè jo vinc d'un entorn social que era més occidentalitzat i tot, i llavors al pensar que venia a Europa, venia a l'obertura, a la llibertat, a tal, i trobava que no, que hi havia una mirada molt conservadora vers a les dones, que encara no estava la societat acostumada que hi ha dones soles, espavilades pel món... Que volen fer la seva trajectòria per si mateixes.
1: No, i a més una dona masic, no?
0: Una
1: dona del Marroc.
0: Sí, perquè hi ha el prejudici quan tu dius que ets del Marroc, llavors ets àrab, ets musulmana, llavors musulmana significa que hauria de ser tapada, ets sumissa, com que estàs sola, i la gent et preguntava, diguem-ne, si allí et pegaven, si eres maltractada, perquè era el prototip, diguem-ne, que circula en relació a les dones que venien del món àrab o del Magreb o de l'Àfrica del Nord en general. Era aquesta perspectiva molt, molt negativa. Llavors, a mi em tocava trencar tot aquest perjudici, tot aquest, diguem-ne, prejudicis que hi ha sobre nosaltres.
1: Clar, que a tu et va tocar tota aquesta feina, però clar, sí que és veritat, i també poc, no se'n parla gaire als mitjans, de que hi ha moltes dones venen aquí, no parlo del Marroc, sinó en general, escapant de la violència masclista, escapant de situacions molt dures, on les parelles o les han deixat penjades amb les criatures, o han desaparegut. Hi ha també molts casos de gent que ve a fer la reunificació de la família i es troba que el marit busca'l. Aquestes situacions, vosaltres que esteu en associacions, les trobeu molt, eh?
0: Hi ha un munt de situació, però cada persona representa una realitat diferent. No podem homogenitzar les situacions de les dones ni de les persones en general.
1: Per
0: l'origen. I sobretot és aquesta perspectiva més negativa. És com si totes que veníem d'allà poguéssim estar maltractades o violentades i tot això. I encara que fos, perquè no deixa de ser que l'experiència cadascú com la viu en funció de l'entorn social, familiar i nivell de vida i tot això, però ets una persona i tens dret a una nova inspiració d'una vida digna, al canvi, i no tens per què estar encasillada en una mirada social.
1: Absolutament.
2: Sí, sobretot que el dret de la mobilitat és un dret fonamental que tothom pot agafar-lo, no? I llavors, per exemple, tenir la facilitat de tenir un visat com l'he tingut jo, no totes les dones la tenen. Però les dones, les persones en si, tenen dret també d'anar a viure en un altre lloc, canviar la seva vida o millorar-lo. Això també és un factor que moltes vegades no es té en compte d'això.
0: Sí. Jo penso a nivell de l'estat espanyol fins a l'any 2000 més o menys, que s'ha començat una mica a normalitzar el fet de la immigració de la dona sola sense que estiguessin, diguem-ne, amb tutela o amb agrupació familiar.
1: I això també, també trenca la idea de l'extrema dreta, no? Que diu, no, és que venen tots aquí en família, són 15. No? Tots veniu de 15 en 15, eh?
2: Jo sempre comento o interpreto de que quan es parla d'Espanya, un país lliure, no? On les dones tenen llibertat al seu cos, i sempre fan aquest comentari que venguen per tenir més fills, filles. Home, és el meu cos, no? Jo puc decidir quan nens o nenes vull tenir. Hi ha una contradicció en aquest sentit, no? O que nosaltres som dones en plural, o que és dona d'altre lloc. però que la llibertat que diuen aquí de que les dones poden fer amb el seu cos el que volen, deixem tenir 5, 6, 7 fills, és la meva decisió, no?
3: Claro. Es que creo yo, de verdad que lastimosamente el mundo en general, ¿no? El mundo en general es machista. Uh-huh. Es machista. Lastimosamente, pues como mujeres, estamos un poquito todavía viviendo al arraigo, porque incluso la expresión en Latinoamérica es, pero si la mujer salió de la costilla del hombre.
1: O sea, ya, que eso es una mica antiga, ya. Eso es una mica antiga.
3: Uh-huh. Sí, sí, es cierto, pero es
0: però,
3: que...
0: Bueno, sembla que l'extrema dreta es que nosotros... ens tornarà a aquests conceptes, a aquesta pues manera de parlar.
3: O sea, nosotros también tenemos derecho como sí. mujeres, digo
1: sí.
3: yo.
1: Sí. Aquí costelles només a les calçotades. No en volem més dies.
0: No.
1: Escolta, parlem una mica... perquè no m'agradaria que acabéssim, encara no estem acabant, eh? Però m'agradaria saber una mica tota la paperassa que necessita algú per aconseguir doncs, la residència en aquest país i per aconseguir estar tranquil o estar tranquil·la. Ara mateix, què necessitem? Expliqueu-me, per exemple.
0: En aquest procés d'aquesta regularització extraordinària hi ha dues coses claus, que són el tema del certificat de vulnerabilitat.
1: Vull que m'ho expliquis.
0: I els penals. L'única cosa que jo penso...
1: Que no tinguis antecedents penals.
0: Sí.
1: I després, això del certificat de vulnerabilitat. Sisplau, expliqueu-m'ho.
0: Una cosa que sobra. No sé quin és aquest il·luminat, diguem-ne. Jo, la veritat, estic molt contenta per aquest procés, que agraïm al govern que ha fet aquesta iniciativa de regularitzar, tanta perquè ja era hora, i gràcies al fet que ha respost a la crida de moltes entitats, molta societat civil que ha lluitat per arribar a aquesta, diguem-ne, aquesta resolució. L'única cosa que no sé si per què tenim aquesta tendència de fer sempre les coses a mitges.
1: Què vol dir?
0: A mitges en el sentit de que un bon procés de regularització, en el qual volem que el sistema se n'aprofita, que les persones poguessin començar a tenir una vida digna en el sentit de ser reconegut en el procés d'una contractació de treball per entrar dintre del marc del sistema, per tenir una integració social, una acomodació en la societat en la qual estan vivint en condicions sense explotació, sense desigualtat i tot això, però amb el context de la situació del certificat de vulnerabilitat és molt contradictori, perquè
1: però
0: una persona que acaba d'arribar...
1: No ho entenc. Què vol dir certificat de vulnerabilitat? Certificat de que sóc pobre, o passo malament...
0: Sí, exactament.
3: Però si ilegales, sí, però si som molt vulnerables.
1: Però com te'l donen, aquest carnet? Que has de fer cara de pena? Expliqueu-m'ho de veritat, perquè
2: veure,
1: em costa entendre-ho.
2: Aquest certificat de vulnerabilitat que es va caure en el camí. Des del principi no estava, no existia.
0: No, per això dia algun il·luminat.
2: A lo millor algú que amb el seu escritori, al seu ordinador, ha pensat que, bueno, tot això, aquesta gent són vulnerables.
1: Que facin pinta de pobrets.
2: Sí. Hem de buscar una manera de que proven que són vulnerables.
1: I com es prova la vulnerabilitat?
2: La vulnerabilitat, amb la manera que l'han fet ara mateix, donar la visió que moltíssima gent fan cua per a buscar un document de l'qual pujar. No estic treballant, no tinc vivienda, no tinc treball, no tinc, etcètera, etcètera.
0: No tinc compte bancària.
1: I perdona, que ara faci una broma molt dolenta.
2: Sí.
1: Si ets coix, tens més punts o què?
2: Què va?
1: Què vol dir això? Vull dir, m'explico? Què vol dir ser vulnerable? Perquè, clar...
0: En el formulari aquesta vulnerabilitat no està contemplada, imagineu. Yeah.
2: Sí.
1: Perquè només si tens, per exemple, una disminució física, no ets vulnerable?
0: Sí, claríssim que ets vulnerable. L'única cosa que no està contemplada, està contemplada només la teva situació econòmica.
1: D'acord.
2: Sí, però l'altra cosa és que, per exemple, a les persones amb discapacitat visible tampoc no són vulnerables? Perquè jo no porto...
1: Clar, és la pregunta que estic fent,
2: clar,
1: no?
2: Clar, és que jo no porto res visible que jo tinc la discapacitat. Però sí que sóc vulnerable, perquè tinc una discapacitat invisible que no es ve. Tot això, aquesta gent, com ho valoren? Si veuen la realitat de Catalunya, de que tu no pots tenir un certificat discapacitat, sí una valoració mèdica.
1: Clar.
2: Llavors, tampoc no puc obrir una compte si no tinc document. Llavors, tot aquest factor que has caigut d'un dia a l'altre amb la regularització, que nosaltres valorem molt, valorem positivament, que han pogut resolver-ho.
1: Sí. Cecília, però... a veure què vol dir.
3: Oye, no, una experiència, justo lo que decía la señora Bombó, que el tener cuenta, a veces venimos, como quien dice, o salimos de una casa para entrar a una casa ajena. Cataluña o España es una casa ajena para mí. A veces no se saben las reglas, no se saben... Pero ha habido cuentas a nosotros los inmigrantes que a veces nos han agarrado de no saber. Uh-huh. Y te dicen, si te abro cuenta, me traes...
1: Estás parlant d'un banc, Estás parlant d'anar a un banc.
3: Sí, de un banco, sí. Tráeme tu empadronamiento y tu pasaporte y te abro una cuenta. Sí. Pero no te explican, como ahora, que Bona Voluntad, que es la organización en la cual yo participo, nos dicen, tú puedes abrir una cuenta, pero de cuenta básica. De cuenta básica, porque quienes te contratan en por horas, de repente, no sé, para limpiar tu casa o para ver a tu madre o algo, pues una cuenta básica, de repente te cobran lo mínimo, ¿no? De lo que es un mantenimiento.
1: De mantenimiento.
3: Hay un banco, sí. Y me tocó a mí, que un día pues me depositaron y yo dije, bueno, ya tengo para enviarle a mi hijo, ¿no? Y cuando voy a retirar, los 100 euros desaparecieron. Y yo dije, bueno, ocasionó en mí. Llamó al banco. No, que no te explicaron, que lee las letras pequeñas, que mira, el mantenimiento es 20 euros mensuales. Y después 40 euros más. ¿Qué pasó?
1: Però en canvi sí que ràpid volen que vagis al banc a deixar els teus diners, eh? Això sí. Tenen claríssim.
3: Sí, sí, sí. No, i ara per cerrar la cuenta me cobran 20 euros más para cerrar la cuenta. Sí.
0: Jo penso que s'hauria d'haver un altre programa especial per aquest abusos.
1: No, el farem, perquè estic espaordida.

0: Nosaltres sí que en tenim DNI, i la Cecília espero que aviat, no? Cecília, tu estàs en aquesta regularització. Tu estàs passant per aquest procés.
1: Sí, sí.
0: Un dia tindràs un DNI.
1: Me tocó hacer el trámite sola. Me tocó hacer el trámite sola. Porque al no tener la documentación, pues me ha sido un poquito difícil rehacerme y encontrar trabajo. Uh-huh. De verdad que sí, me ha sido un poco difícil y no he tenido abogado para hacerlo. Así es que me tocó hacerlo sola.
0: Ho has fet tot sola, sí. I moltes vegades el que dèiem, no? Per la llengua, per la soledat, per situacions com, per exemple, la de Bombó, que va vindre doncs embarassada. Sí. Tu quan estàs embarassada allà fent papers, corrent d'un lloc a l'altre, és a dir, hi ha situacions
2: molt complicades,
0: que són complicades.
2: Que era molt difícil, com explicava, mm-hmm. no, la companya, però ara mateix que podem dir que és més fàcil, entre cometa,
0: sí.
2: Més fàcil en el sentit de que ja parlem la llengua, de que ja tenim un coneixement de l'entorn, no?
0: Clar,
2: on
0: clar,
2: podem dirigir-se, no? per poder solucionar.
0: Però clar, com tu ajudes a d'altres.
2: Clar, com a associació també rebrem dones que també estan patint aquesta situació administrativa. Perquè si parlem sincerament, hi ha una violència institucional terrible, una discriminació institucional terrible, sobretot per les dones migrades. En un cas molt concret, una dona que va tenir una bebè en Mèxic,
0: sí.
2: Pues por la regularización lo demandan de que sigui que trae un acta de nacimiento apostillat.
0: Què vol dir això?
2: És a dir, un acta de nacimiento de los cual has de tener un sellel,
0: sí.
2: De la Haya que diu que el certificat el acta de nacimiento és vàlid. I això es demana des de per l'internet, lo pot treure, però per l'apostillat ha de ser presencial.
0: Clar, i ha d'anar a Mèxic perquè li tornin a acceptar,
2: sí.
0: No? Clar, de situacions d'aquestes n'hi deu haver, sí. Moltes, molt desagradables,
2: claro.
0: Perquè a vegades també aquest, per exemple, aquest, això que es demana de no tenir antecedents penals, aquest certificat,
2: també.
0: A països com Senegal, per exemple, no és fàcil.
2: Molt difícil.
0: No truques tu i t'ho envien el dia següent per mail, eh?
2: Què va. Primer has d'anar als jutjats, però amb la... el DNI del teu pare per mostrar que tu tens la nacionalitat senegalesa amb el patre de naixement. I llavors allà et fa aquest document comprovant que tu no tens delicte i després passar-lo al Ministeri d'Assumptes Exteriors, de los quals miren si realment aquest document és vàlid. I això pot tardar 15 dies.
0: Home, 15 encara trobo que...
2: 15 i 15 són... És un mes.
3: Un mes.
2: I després, quan arribes aquí, tu has de fer la traducció...
0: del francès al català
2: homologada, no? Amb sí. Una traductora
0: jurada que val molts diners.
2: Això ja no és fàcil,
0: clar.
2: De veritat
3: la veritat és molt complicat, Bombó, però jo ho valoro en el sentit perquè la meva època, quan presentaves i esperes quan tinguis la resposta afirmativa has de tornar al país d'origen i fer els penals allà i tot triga més de 3 mesos.
0: Sí, tu vas fer-ho, vas anar i tornar del Marroc.
3: Exactament,
0: per poder-ho
3: sí.
0: fer.
2: Jo no.
3: Sí.
2: Per sort,
3: diguem-ne, sí que hi ha aquesta possibilitat, però és veritat que no tots els consulats tenen aquesta facilitat d'operativitat en relació a
0: ara
3: facilitar aquest document.
0: Clar, vosaltres ja, la Salua i la Bombó, que són unes veteranes en tot això,
3: sí,
0: perquè ajudeu a molta gent,
3: sí.
0: Encara que sembla que tinguis 40 anys i en tens 65, que ens hem quedat totes estorades.
3: Sí.
0: El que sí que m'agradaria saber és quines dificultats, sobretot, tenen les dones. Quines diries que són les principals que tenen les dones?
2: En
0: la regularització en general. És a dir, quins són els problemes més importants?
2: Moltes vegades, quan parlem de migració, està definida com a migració masculina. És com si no existeix les dones aquí. Mentre que la migració ha tingut sempre la presència de les dones. I el problema major que tenim, si per exemple una parella fa venir la seva dona i la seva família aquí i amb una situació de perdre el pis, per poder renovar a la família ha de tenir un altre pis, un contracte de pisos. I si no la tens, és quasi perdut tots. La família es volven a una situació irregular. Hem tingut casos d'aquí, perquè no hi ha una adreça. Estan vivint en un pis de com es diu això?
0: Tutelat?
2: No, tutelat. Un pis ocupat.
0: Ocupat.
2: Sí, sí. Uh-huh. I aquí és un delicte. Tu no pots ocupar amb una menor en un pis. Però si jo no estic aquí, on viuré? que jo no soc a favor de que ocupen pisos, però aquesta situació també han de valorar des de serveis socials per què aquesta família ha arribat a aquest estat. I després fer una informa de vulnerabilitat. Aquí sí que és necessari fer-lo.
0: I clar, perquè moltes dones també deuen arribar amb els nens i llavors són més boques a alimentar i més dificultats.
3: Sí. Nosaltres, per exemple, des de la Fundació AXAR, cada any fem un informe sobre la situació de la immigració, la mobilitat en general, i també en relació al tema de refugi, l'exili i tal, però aquest darrers anys es nota que els números estan augmentant bastant en relació a la feminització de la immigració. Diguem-ne que el número de les dones migrades cada vegada s'està fent més visible. I, per exemple, ara estem desenvolupant l'informe del 2025, diguem-ne, perquè cada any s'ha de fer a l'interior, i llavors es nota que hi ha un augment bastant, diguem-ne, l'única cosa que quan tu passes per les cues no veus les dones. Hi ha una certa invisibilitat en aquest nivell. Però el que està clar, en una situació de vulnerabilitat, de les coses que més pateixen les dones són els temes dels abusos, diguem-ne, en relació a la violència masclista, el tema dels assetjaments, el tema de falta de suport familiar, i moltes vegades aquest suport familiar es traduix a control familiar, perquè no totes les famílies, diguem-ne, deixen a les dones amb tota la llibertat de poder tenir la seva pròpia, diguem-ne, camí per regularitzar-se i tot això. I llavors, és aquesta, bàsicament, independent de lo que és el masclisme o la violència institucional, en el context social les dones pateixen una gran violència. Però sobretot una violència en relació a la mirada. A la mirada tant des de la perspectiva en relació a les seves comunitats, perquè sempre hi ha una doble lluita de les dones, com en la societat en la qual estan vivint, perquè no hi ha empatització amb la situació de les dones.
0: Perquè faci l'exemple, és a dir, si hi ha una dona marroquí sola en aquesta cua, els altres marroquins, diguéssim, potser no se la miren amb la mateixa cara que es miren els seus companys homes.
3: Bueno, no vull generalitzar, perquè
0: no,
3: ja saps que
0: marroquins,
3: les
0: generacions... podrien...
3: Exactament, però podrà tenir mirades de tu què estàs fent aquí, com si fossin que és una cosa només que toca als homes.
2: I el que implica la resignació, no?, de moltes dones d'aguantar, de normalitzar, no?, aquestes violències que viuen de dia a dia, sobretot el racisme, no?, i que, per exemple, ara mateix si veig el comentari, el discurs d'odi que diuen, i la por que existe dintre del cos de les dones, de dir com jo vull estar aquí amb un volum d'homes allà i que jo només soc minoria allí i tu prefereix deixar els teus drets de no estar. Això també existeix, no? Hi ha moltíssima silenci de les dones que no volen explicar la seva situació perquè té por de la comunitat seva, però també de
0: ser
2: jutjada.
0: Sí, la comunitat de dins i de fora.
2: Sí.
0: Cecilia.
1: Bueno, yo con esto de la nueva migración soy la nueva, ¿no? La nueva, la que recién está sacando la documentación y a la que he estado un poquito más al tanto de las latinas, no hablando de las marroquíes y de las latinas, como que les falta un poquito más de fuerza para poderse expresar, porque yo andando con un poco de conocidas y esto, ha habido un poco de desinformación entre ellas, aparte de inseguridad entre ellas, y aparte de que como que les falta un poquito más de fuerza para ellas mismas decir que ellas pueden. Me ha tocado ayudar a varias chicas, decirles, oye, puedes ir a esto, pregunta, indaga, averigua, lee, escucha. Nadie te dice, tú anda y di, oye, yo tengo esto, esto, esto. No, sino, señorita, disculpe, mire, esto está bien, me falta algo acá, les ha faltado un poco más de información. Y hablando lo que usted dice sobre el certificado de vulnerabilidad, en Tarragona ha sido un poco más fácil. Para Cunita ha sido un poco más fácil, pero lo que yo he visto más acá en Barcelona ha sido un poquito más de desorden. Y de las que las ha desubicado totalmente. Hay madres con niños, una de ellas es la señora María Elena Padilla, que tiene su niña pequeña, y también la señora no sabe cómo hacer porque allá la empadronaron.

0: Que un temps vindràs i ens explicaràs ja que tens els papers.
1: Sí, fíjate que tu gente habla en español. Fíjate una mujer que viene del sud global subsahariano.
2: Que no se sabe ni... Sí, ja, que no sabe pràcticament ni escuchar.
0: Exacte,
2: no l'entiende.
0: Doncs imagina't. Sí. Cecília Beatriz Linares, per molts anys que et tinguem aquí. Muchísimas. Moltíssimes gràcies a la Bombo, Bombo Nadir, i també la Salú al Garbi. Moltíssimes gràcies per venir les tres i explicar-nos la vostra història. Gràcies. Nosaltres gràcies. Continuem aquí a Les Dones i els Dies, però després de la publicitat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Quines combinacions musicals aquesta nit. Ja saps que a mi m'encanta posar música aquí a Les dones i els dies. És la meva... Jo només vindria aquí per posar cançons. Eva Ontiveros, bona nit.
2: Bona nit. Montse Virgili, molt bona nit.
1: Perdó, que et faig unes introduccions molt estranyes. Eva Ontiveros, la nostra dona a Londres, que sembla que tenim nani venint, però és que, clar, has vist una exposició de la que tothom parla, sortit de tots els diaris, Tracy Emin, a la Tate Gallery. És una exposició que es podrà veure fins a finals d'agost.
2: Fins a finals d'agost, sí, que s'ha de córrer.
1: S'ha de córrer, però tampoc. Vull dir, teniu tot l'estiu per endavant, aquesta gent que se'n va a Londres...
2: Organitzeu-vos.
1: I que no sap què fer amb la seva vida.
2: Exacte.
1: Heu d'anar a veure aquesta exposició, que es diu Tracy Emin, A Second Life, una segona vida.
2: Ah, exacte.
1: I explica'ns de què va això, a veure.
2: Doncs aviam.
1: Primer ens has d'explicar qui és Tracy Emin, perquè hi ha molta gent que no ho sap, lògicament.
2: Cap problema. Comencem pel principi. Tracy Emin és una artistassa. Aquí a les zones dels dies n'hi ha moltes, però aquesta també ho és. I no se'n parla prou, però com que som aquí per canviar les coses, doncs després de què? Després d'avui la nit hi haurà un abans i un després, que sigui Virgili?
1: El que vostè digui, jo a les seves ordres.
2: A veure, l'exposició aquesta ha sigut el tema de conversa en els cercles artístics i culturals de Londres.
1: I també en les nostres trucades. Perquè em vas trucar quan acabaves de veure l'exposició i em vas dir, estic plorant, demà hi torno.
2: Exacte.
1: Aquest és el titular, estic plorant, demà hi torno.
2: I vaig tornar. Perquè és una exposició que... A veure, potser hi ha gent que és molt més sensible que jo i li passa tot sovint, però a mi no m'havia passat gaire de sortir d'una exposició i tenir ganes de plorar de ràbia i riure d'alegria i d'aplaudir i picar de peus. I amb aquesta em va passar. A veure, jo m'agradaria molt que li passi a tothom, perquè quan l'art té aquesta capacitat de moure és que t'han passat coses per dins, i això és molt bo.
1: I escolta, què hi ha que sigui tan gros?
2: Què hi ha que sigui tan gros? A veure, per començar, el que és molt gros és que se li fa aquesta gran retrospectiva a una artista de la categoria i amb la vasta producció que té Tracy Emin. Per situar-nos una miqueta, la Tate Modern li ha fet aquesta gran retrospectiva. La Tate Modern és el gran museu d'art modern de Londres. I aquí es recull ni més ni menys que 40 anys de la seva carrera, els últims 40 anys de la seva carrera. I... Ja us dic ara, ja us he dit, que quan surts no estàs igual que com quan has entrat. Uh-huh. I no és només una exposició profundament emotiva i que t'ho remou tot per dins, sinó que, a més, té el poder de canviar-te la perspectiva sobre la societat en què vivim. Et genera moltes preguntes, et genera molta mala llet, que això és importantíssim, i et genera moltes ganes de canviar les coses.
1: Et pregunto, com si no sabigués de què va, però què és aquesta dona? És pintora? És escultora? Què és?
2: Això és una gran pregunta, perquè aquí trobem de tot. En aquesta exposició tenim més preguntes. És que m'ho he apuntat, però no em vull deixar res a fora, perquè és impressionant. Tens dibuix. Una de les coses que et sobta molt és... Primer dius, dibuixa com una patata. Perquè aquest traç...
1: No ho estàs venent bé, eh?
2: Però aquí ve la gràcia. Dius, aquest traç és supermaldestre. Però després t'hi fixes, i aquest traç tan maldestre et fum un cop de puny a la boca de l'estómac que et desmunta, perquè no li calia fer grans coses. I al final dius, no sé, o potser no en sap gens, o potser en sap tantíssim, que no cal que faci les altres coses, perquè el que t'havia de transmetre ja t'ha transmès. I no tens cap dubte de què és el que estàs mirant. Doncs hi ha dibuix.

0: amb això, amb aquest traç maldestre, delicat al mateix temps, i el que destaca molt és la naturalitat increïble del que està dibuixant. Hi ha pintura, hi ha fotografia, fotografia molt treballada i fotografia amb polaroids. Tens videomuntatges, va ser les primeres de la seva generació que feia videomuntatges. Tens instal·lacions amb fusta i instal·lacions amb objectes, com el famós llit buit. Exacte. Però després també hi ha grans quadres tèxtils on es combina brodat, text, patchwork. Després tens dibuixos brodats amb unes mantes de llana. Hi ha escultures de bronze de la mida d'una mà i de la mida d'un elefant i tot el que hi ha entremig. Hi ha poemes, hi ha frases escrites amb llums de neó.
1: Això que es diu una artista polièdrica.
0: Una artista molt polièdrica.
1: Però ella què vol explicar? En què es basa? El seu material artístic què és? És ella mateixa, oi?
0: Sí, és ella mateixa, i això és una cosa que li ha generat moltíssimes crítiques, però al mateix temps, al final, és el que li ha generat doncs, també un gran respecte, perquè ella ha sabut partir des de les seves experiències absolutament personals i donar-li una universalitat que... Això és una cosa que no la dic jo, sinó que la sentia quan vaig anar a l'exposició per primera i per segona vegada, que la gent ho comentava, sobretot dones, i sobretot dones d'una certa edat, és que ningú ha copsat l'experiència de ser una dona amb totes les glòries i les misèries, també com ho ha fet ella. Per què? Doncs perquè, per començar, és una persona que sempre ha sigut molt polèmica, és una persona que no té una visió romàntica de la vida, però també té molt sentit de l'humor, no és que tot sigui desgràcia i tragèdia, però t'ho explica tot tal com va, no ensucra res. Quan les passa fatal, les passa fatal, quan les passa molt bé, les passa molt bé, però a més li han passat moltes coses. Ella ve d'una família, és anglesa, de mare anglesa, el seu pare era immigrant turc, va abandonar la família quan eren molt petits, es va deixar en l'absoluta misèria, ella la va criar entre sa mare i la seva àvia, viviren en la pobresa absoluta, amb un barri molt treballador, molt obrer. La nostra societat potser no és tan classista, la societat anglesa ho és moltíssim, i això es condiciona moltíssim. I aquesta experiència...
1: Perquè aquesta senyora no ha anat a Cambridge a estudiar.
0: No ha anat a Cambridge, ni va anar a Eton.
1: Això no la suporten.

0: parlant de Tracy Emin amb la nostra anglesa preferida, que és l'Eva Ontiveros.
1: Anglesa resident.
0: Home, doncs sí, la veritat és que tu ets més anglesa, tu ets pràcticament més anglesa que catalana.
1: Però quants anys
0: has viscut allà, a veure?
1: Més de 35.
0: Doncs més de 35.
1: Evidentment en tinc 37, eh?
0: En tens 37, per tant, ets molt anglesa. Escolta, explica'm la seva obra, una de les més conegudes, que és aquesta del llit.
1: Una de les més conegudes, ok. My Bed, El meu llit, és una obra que es va exposar per primera vegada als finals dels 90, el 98, i va ser un absolut escàndol. Se la van menjar viva i sense patates. Li van dir de tot. Li van dir des de xona, bruta, desendreçada...
0: Per què? Què va fer?
1: Perquè el que va fer va ser, senzillament, exposar, posar el seu llit al mig de la Tate. Aleshores, era l'única Tate que hi havia, ara és la Tate Britain. Era el seu llit, però no és només el seu llit, era el seu llit amb els llençols rebregats, bruts, tacats, i després, doncs, tota la brutícia de la seva vida escampada pel voltant.
0: Cigarretes,
1: ampolles de mig barra de vodka i de ginebra i de...
0: Com si féssim el resum d'una vida, no? En realitat,
1: sí.
0: Tothom s'hi sortís. Si el seu llit parlés de tot el que ha viscut... Potser ens trobaríem tot això, també, als llits de les persones.
1: Sí, la veritat és que sí. El que passa, el que ella va fer és...
0: Portar-ho en un museu.
1: Molt abans d'Instagram. Ella no va anar de la meva vida ideal i idíl·lica. Ella va exposar tota la brutícia i tot el desordre de la seva vida a sobre d'aquests quatre llençols. Aleshores, evidentment, se li va dir de tot, una sèrie de comentaris, a més, molt poc apropiats, perquè doncs, els seus contemporanis masculins que feien coses semblants, ningú els hi va dir oi, que bruts, i mira, si té un forat als mitjons i
0: escolta,
1: no rentes llençols.
0: Això també fa Michel Houellebecq a les seves novel·les, que té aquella mapa en el territori que està tota l'estona explicant els llençols bruts, ple de salxitxó, de salxitxó que hi ha penjat per allà, i ningú ha posat les mans al cap,
1: Però en el cas d'ella sí, perquè es veu que les senyores hem de ser molt endreçades i molt netes i polides.
0: Sí.
1: A part d'això, també li van dir que aquest llit el que representava era... la mort i el desordre, i ella va dir sempre que era tot el contrari, el que representava era la vida, perquè el meu llit està molt viscut.
0: Clar, la vida taca.
1: La vida taca.
0: Ho hauríem de saber.
1: Taca i rebrega.
0: Clar, clar, clar, clar. Escolta, aquesta fama escandalosa, jo crec que l'ha anat perseguint tota la vida, però tot i així, ara, pel que m'ha semblat a mi, llegint els diaris anglesos i tal, ara tothom està de genolls amb aquesta senyora.
1: Absolutament, i això és perquè... La gran importància d'aquesta exposició, el que això ha sigut com un reconeixement finalment per tot l'establishment i per tot el món de l'art, de dir, és que aquesta senyora és una artista de veritat i fa unes coses increïbles. Doncs per això, doncs, perquè tracta una gran... treballa amb una gran quantitat de materials i, a més, ho fa bé en tots. No li fa por provar res, no li fa por equivocar-se, té una gran honestedat, no només en la seva feina, sinó en la seva ètica. És increïblement treballadora, té una ètica del treball molt profunda, és molt prolífica, no ha deixat mai de treballar i, malgrat que ha tingut molts problemes de salut, malaltia, alcoholisme, càncer...
0: Càncer, també.
1: Tot de coses. Que... Per això es diu A Second Life, perquè li havien donat... la van diagnosticar amb un càncer hiperagressiu, li van dir, tu per Nadal ja no hi seràs, no sé, que et fem aquesta operació, que a més és molt possible que t'hi quedis, i va dir, bueno, doncs provem-ho, tu. I li va anar bé, i ara ella doncs se n'adona que té una segona oportunitat, una segona vida amb la que no hi comptava, i ha decidit abocar-ho tot aquí, i tothom li celebra.
0: De fet, la Tracy Emin també en aquesta exposició parla de com s'envelleix el cos... com els cossos vells generen rebuig, els cossos malalts... Hi ha moltes coses, oi?
1: Una de les coses que se l'havia criticat moltíssim també al principi, quan era jove, és perquè era molt jove i era molt guapa i estava molt bona i li feien unes fotos i estava
0: això
1: molt estupenda.
0: Això també t'ho critiquen?
1: Això també li van criticar, que li van dir que era una exhibició. Però una cosa que era molt, molt curiosa és ella penjant aquelles fotos, en l'època que jo em vaig fer aquestes fotos, ella estava horroritzada i se sentia lletja, gorda, tova, no sé què.
0: Sembla que ens ha passat a totes, això.
1: Exacte, i ara les veia i deia, per favor, però si estava divina. I és això, doncs, també, les opinions externes t'afecten com tu et veus a tu mateixa i al final la seva actitud és, escolta, maca, si el teu cos funciona i ja pots estar contenta, tirem endavant i deixem-nos estar punyetes, el que importa és el que fas i no com et veus. I això també és important.
0: Eva Ontiveros, hem de trobar algú de British Airways o de Welling o del que sigui que ens paguin uns bitllets d'avió aquí les dones i els dies perquè puguem anar a veure aquesta exposició una altra vegada, però amb tu i els oients.
1: Anem-hi tots.
0: Escolta, si ens està sentint algú d'alguna companyia aèria, què hem de fer? També amb tren, eh? Amb tren encara m'agradaria més.
1: I tant.
0: Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que ha fet Mireia Dalmau, Roger Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Conchi Vecino, Ferran Badia avui a l'ombra i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà, parlarem amb dones que acompanyen familiars amb problemes d'alcoholisme. Quan la teva parella beu massa, tu com et comportes? Què et passa a la teva vida? Quina factura et cobra això? Superinteressant. No us perdeu el programa de demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, el programa on les pubilles de coixa forta manen.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin el seu projecte sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lyon. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg, alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6:27 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària, perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi, m'ha fet vergonya prendre-me'l al taxi.
0: Ah, mira, hem vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit l'Ara García. Bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
1: Ja, no, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què m'expliques?
1: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Pol Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Paul Anka, amb només 15 anys, va gravar la seva icònica cançó Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Youth, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó, i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Paul Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li corda al dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous, els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent estar a la carretera, tal. Doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan.
2: De
0: xerinola. També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja
2: el govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt
2: bé,
0: veus,
2: Lara. I també una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quan pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè, escolta'm, trossos de cindrill meló, a vegades vaig al supermercat i, escolta, costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, bro?
0: 6-7, tio.
2: 6-7, jo crec que ja...
0: Ja no? Que és ara, més ja els, ara que no, ja ho he pres?
2: És més els nens que els joves.
0: Ah,
2: com però parlen? Ja
0: bueno, ja, ja, això no, ja el bro...
2: Ens explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també
0: en
2: parlarem amb
0: Grinch,
2: la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a Antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja
2: que parlarem de vins...
0: Ah.
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic abans de l'arribar a l'humor, i a les 12 i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster. Això jo tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan. En plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, noi, és el que hi ha. El que també volem saber aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormia, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
0: A veure.
4: Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència, un 15 d'octubre, a l'Hospital de l'Estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada.
3: Exacte.
0: La història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? Perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics. Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
4: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
4: Sí, senyor.
3: Molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
4: Em sembla poc.
5: A mi també.
4: Em sembla poquíssim.
3: Vaya. Suposo que el Brasil, 170.000 euros, s'estira una mica més que...
4: També. Però escolta'm, 4 anys poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van
3: divorci
4: conèixer...
3: Pel mig i tot plegat.
4: Divorci pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
5: És que estic...
4: A veure com us remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusif, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
4: Hem arribat a un quart de 6 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí potser poc temps.
5: Clar, clar, és que aquí estarà la qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
4: Ens anem a la merda, com a... És que ara... Ara ressuscitarem els mamuts i després que el tiranosaurus...
5: Que divertit seria.
4: A veure, explica'm això.
5: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, i endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un ou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sans i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer?
5: Sí, però hauran de crear el fetus. Ah? Però abans ara ja...
7: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
5: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut. Fortíssim.
4: Molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
5: És molt
4: experta,
5: bèstia, eh? Quina por.
4: Ja veuràs com acabarem. Vinga,
5: però va. Es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, i han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
5: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, ja, nois?
7: Amb una impressora 3D, eh?
4: Vinga, va, pensem que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar al matí? Va, una bona notícia.
5: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisions oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
4: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raig Verd, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres, amb la nostra modèstia, doncs podem aportar fer 4, 6... La idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
4: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia.
0: i volem saber com batega el cor aquest matí.
5: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines de TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i sobretot de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar. No? Perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada, que la gent que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
5: És que és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Hala, també quina mala llet de cançó.
7: Matías, no
0: està
7: de Celebration, la Rosa.
0: No està de Celebration, Marta.
12: Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
7: No, Marta.
12: Pavil,
7: ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No, has de posar aquesta cançó per animar-vos un dijous i animar tots els oients.
7: No tocava.
0: No tocava, Marta.
12: Puja, puja. La passió i brilla
7: la luz en tu interior. Quin gran tema.
0: Mira, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem bé.
12: Sí, sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí 3 i no res, deixarà de sonar el despertador i nosaltres ho celebrem així.

0: tot trencat, amb el cor trencat a casa seva.
1: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
1: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat i això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual i fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
2: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
3: O sea que sí, no descartas.
2: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, entre Europe's Dream Generation i recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
1: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
1: Ara jo tornaria a tirar a Europe's Dream Generation.
0: Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, és meravellosa. Que... simpàtica.
1: És un amor.
0: Bona tia.
1: Tornarà a trobar l'amor.
0: Segur que sí.
1: Segura.
0: Li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quin son s'eixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
4: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix? I què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album. I la portada doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: Sí, clar. Vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré
0: nosaltres...
2: aquí... Em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, no, res. Si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre. De veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure. Anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi. Avui felicitem,
2: Avui felicitem, Toma. Però escolta, fes-me unes palmes, val? El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant toca felicitar també a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també els 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí a Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa, per Déu, que tota l'estona estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que ara l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijó, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara $5 menys que ahir aquesta aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia. L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la setmana de la crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes felicitats, Aina Clotet, des dels Matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
3: A vosaltres.

0: decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
1: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
2: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
3: Los aplausos, bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
2: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Maia doncs Roger. Mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia Alicia Romero, aquí la tindrem una mica més tard, a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure la Lara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
1: Tema sabró.
4: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres per tenir una mica de vi, una mica de menjar, i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor i el concurs pendent. Última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
1: Sempre està bé.
4: Sí, ja veuràs amb el que t'explicaré ara encara més.
1: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la dada Maiol. A veure, Maiol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
4: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui. I, per tant, dada sobre Hisenda.
5: Aquesta cançó, dius culo.
4: Sí, i diu cara.
5: Encanta,
4: i
5: diu cara.
4: Pues cara. I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
1: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
4: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
1: Maiol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
5: No sé, no sé res.
4: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
1: Milers de...
5: 15.000.
1: Jo diria... Jo anava a dir 25.000.
5: Sí, jo també anava a dir 25.000.
4: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que sí, són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
1: Jo diria que 8.000 menys.
5: 8.000 milions?
1: No, és molt, no. Va, carinyets, arrenquem.
4: Ràpid.
5: 6.000 milions.
4: 8.000, 6.000.
5: Menys, no?
1: Va.
5: Sí, pot ser menys.
4: Aneu fatal. 10 milions. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any. És a dir, feu els euros durant aquests 12 mesos.
1: Jo no veig que pago.
4: A qui també li surt a pagar, perquè Caralies no està sol.
1: És que cada any em passa el mateix.
5: Jo també,
1: I tinc esperança.
5: Tots paguem, nois. Cada any.
4: El que heu de fer és pujar el diferencial.
1: No, sí, sempre em diuen el mateix.
4: És així.
1: I arriba un moment que...
4: Això és que et va bé, Caralies.
1: Sí.
4: Normalment, si et surt a pagar...

0: és que les coses et van bé.
1: Perquè ja tinc la batalla aquí, que ja no puc més, ja no puc més. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
7: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
8: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
7: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
8: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
7: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
8: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
7: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen en molts joves i adolescents.
9: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
3: Solidaris.
2: Amb Mercè Folch.
7: Els riscos de les inversions en línia.
2: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Bon dia, matineres.
1: Com estàs, Xavi?
10: A tope. A avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, la primera.
10: És el teu aniversari avui.
1: Xavi, quants anys fas?
10: 60.
1: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
10: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
11: Molt bé.
1: Escolta, que bé.
10: No me la mereixo, no me la mereixo.
2: Ja que t'has de llevar,
10: sí.
2: Fes-ho amb els matiners.
1: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
11: A veure.
1: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
12: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
1: Epa! Lara?
11: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
1: Segona temporada de la gran cita.
11: Jo
1: ja estic, ja està, que el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3cat, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de
11: TV3. Fantasia.
1: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3cat, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
11: Sí, sí.
1: Oh, molt bé, mira les elles, sense pes de la llengua. Tot,
11: a mi és un tema que he parlat sovint, Lara i jo.
1: Em deixeu molt més tranquil, eh? Molt més tranquil.
11: Sí, i tu?
13: També.
1: No gaire. Mm? A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
11: No, som
1: bastant bones. Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som i van sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
13: No. A mi m'ha dit una mentida i no seran mai més amiga meva.
14: Ah, quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
13: Jo no la puc dir.
15: La segona, tia.
14: La segona més grossa.
13: Berta, inspira'm, comença tu.
16: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? I jo, 100.000. M'encanta fer-me-la superric.
17: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. Vaig ser amb una amiga del poble.
14: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
15: Rotllo.
14: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida. Malalt. Va durar setmanes o mesos, la bola.
13: Malalta de mentir.
18: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell. Em va tirar una pedra al cap un dia.
13: Ai, sí, sí,
15: sí. Sí, la cicatriu.
18: Vaig arribar a casa i dic que he caigut al columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
14: Que maco, això també és ser un gran amic.
16: Me'n deixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
14: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
13: Però jo m'he ficat per mi ara mateix.
15: Veus? Ets la millor.
1: M'encanta la mentida de Soc Rica, que dic, és que t'acabaran enganxant, que saps? Perquè faig la mentida que tinc molts diners.
11: M'agrada molt aquesta.
1: No, t'acabaran enganxant amb aquesta.
11: Però s'ho deu passar genial.
1: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima per el concert de Bad Bunny.
11: Ah, sí, sí, sí.
1: A Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres sí. artistes favorits.
11: La Shakira.
1: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
11: Jo sé ni algú. Jo 150 o així.
1: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
15: Bad Bunny i uns 150 o així.
11: Vas al concert?
15: Sí.
11: I els has pagat?
15: Una mica menys, però sí.
11: Ah, molt bé.
19: La vaig ja, l'és tot. 80, 90 euros, els he pagat. Molt guai.
20: Si Robin Iniesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
21: Bad Bunny i pagaria per estar en un molt bon lloc. 400, 350...
20: Vas a concert.
21: No vaig aconseguir entrada.
20: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
21: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
11: Quants diners pagaries pel teu artista preferit?
22: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
23: Jo el meu artista preferit és De La Fuente. No sé, 200. Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
24: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
1: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
11: No sé.
25: Bad Bunny?
11: Pot
25: no
11: ser.
25: No ho sé.
1: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això. Bad Bunny.
11: Sí, sí, sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
1: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
26: Hola, bon dia, matiners.
1: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
26: Sí, sí, toca anar a treballar i llavors doncs, ens hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
1: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Vian emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
11: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
26: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Àger.
11: Àger, home, i tant.
1: Home, però si Àger...
11: Home, però si té un càmping xulíssim.
1: Si té el càmping xulíssim i té, té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
26: Correcte, molt bé, però és Àger sense R final, eh?
11: Àger.
26: Diu Àger, però correcte, sense R final.
1: Vaig anar jo un dia Àger a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia Àger a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Àger tota la nit i quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
26: Ai.
1: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
26: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors doncs, m'aixeco una estona de tabans per esmorzar, preparar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
1: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap no. com un timbal.
26: No existeix això. No val. No entra el joc. Tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
1: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
26: Fins a 2:15.
1: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
26: Sí, i tant. Hem de tarda lliure.
1: Molt bé.
26: Escolta,
1: et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
26: Gràcies a vosaltres, eh?
1: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
26: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Són aquesta sintonia, això vol dir que tenim a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
27: Bon dia.
11: Avui estem, Eloi, despistats.
27: Tot allò, què? Tot anirà bé avui. Tot anirà bé.
1: I tu què tal, com estàs?
27: Prou bé.
1: Sí?
27: Sí.
1: Has dormit
27: sí.
1: bé, has descansat?
27: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
1: Veus?
27: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
1: Què li passa?
27: Pues no ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
11: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
27: És veritat.
11: És que ens n'hem mogudes, eh?
27: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
27: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: Quina?
11: A la cassola.
27: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
1: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
11: Clar.
27: No, el gat l'estimem molt i tal com és l'acceptarem.
11: Com es diu el gat?
27: Es diu Boi.
11: Boi.
27: Boi. Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
11: Ah!
27: Perquè rieu, no fa gràcia.
1: M'encanta.
27: És original.
1: M'encanta.
11: És boníssim.
1: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que tela la Lara García
27: sí,
1: i la Marta.
27: Sí, ara seran elles.
1: Sí, sí, sí, tant que sí. Gràcies, ara noies. A veure, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Anem, i Eloi, quin temps ens espera per avui?
27: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu.
1: Bé.
27: Sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill. Re, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja. I això es mantindrà així uns quants dies.
1: Molt bé.
27: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
1: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
27: Ara ens queixarem.
1: No plou, no plou mai a gust de tothom.
27: Ho gaudirem mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
1: Ja veurem.
27: Farem el que hagi de passar.
1: Gràcies, Eloi, una abraçada.
27: Vinga, família, fins ara.
1: Doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
0: Bon dia, què tal?
1: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem avui amb 15 graus a Castellbisbal, 13 a Horta, Sant Joan i 7 al Port de la Bonaigua. I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
1: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: Això ho deia una de les persones que ha liderat aquestes converses i aquest acord també per pressupostos, Albert Dalmau, el conseller Albert Dalmau, i després d'aquest pacte amb Esquerra Republicana i de la reunió amb el govern espanyol per accelerar el desplegament d'aquests acords, ara el que queda és falcar el suport dels comuns. Preguntarem a la consellera com van les converses i si, com estava previst, els comptes s'aprovaran demà en una reunió extraordinària del govern. Això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
2: Tornarem a venir aquí a la tarda, hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: I després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja fa uns dies en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% al preu de la fruita i la verdura.
3: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantenir. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja, i avui al matí de Catalunya Ràdio, a banda de fixar-nos en els preus, amb Santiago Niño Becerra, també parlarem d'un altre fenomen, d'altres persones. Són les Kellys. Les treballadores de neteja dels hotels denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions a fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, que és fundadora d'aquesta associació. I després parlarem també de com paren atenció als joves.
4: 6-7.
5: Un jugador de bàsquet va fer la canasta 67. Llavors, un animador va fer 6-7.
6: Tots fem això, no he sentit, però bueno, fa que encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
7: No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
6: Em surt del TikTok i llavors, doncs, si no ho fa, ja està.
0: Que ara no entenc això del 6-7, però vaja... Intentarem entendre-ho. Parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i també amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés. I a les 11 entrevistarem avui els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin que hi ha a Barcelona i que tot just acaben d'inaugurar un nou local al Mercat de Santa Caterina, la Parada Torres. A més, també han publicat el llibre Hermanos Torres en casa.
8: Ja comença a fer-se

0: que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un estudi d'Oxfam Intermón que alerta que 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni no s'acaben pagant perquè les empreses s'aprofiten de zones grises en el disseny d'aquest impost. L'entitat en diu directament forats. Oxfam demana revisar-ho perquè calcula que les 200 principals fortunes d'Espanya pràcticament han triplicat la seva riquesa en 15 anys.
2: I a Brussel·les.
3: Presenta avui les previsions macroeconòmiques actualitzades, per tant, han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret d'Hormuz. La comissió ja va avisar que podria pujar tranquil·lament un punt la inflació.
2: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
3: Doncs amb un nou escàndol sobre Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda per revelar dades fiscals seves a la premsa. Ara ha arribat a un acord per retirar la demanda i, a canvi, el govern dels Estats Units, el govern que ell presideix, accepta immunitat fiscal total per Donald Trump i la seva família. És a dir, no li pot reclamar ni un impost en cas que no el pagui. Recordem que diverses informacions han apuntat que Donald Trump ha arribat a guanyar fins a 1.400 milions de dòlars en negocis que s'han beneficiat directament de decisions seves com a expresident. Com a president.
2: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la possibilitat d'una altra rimera, d'una altra cimera, d'una altra reunió, després de Donald Trump i de Vladimir Putin, l'agència de notícies de Corea del Sud, Yonhap, publica que Xi Jinping podria visitar Corea del Nord a les pròximes setmanes. De fet, el ministre d'Exterior xinès ja ha estat fa ben poquet.
4: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 7 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça, 14 graus a Gandesa i ja tenen 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb sol, sol a tot arreu, ara mateix que hi ha alguns nuvolets al sud de Catalunya que s'aniran desfent, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, sense pluja, i a la resta el temps serà molt tranquil. I amb temperatura més alta, avui ja s'arribarà per sobre els 30 graus al Pla Lleida, per sobre els 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa, i sembla que aquest ambient càlid continuarà així durant el que resta de setmana.
2: Buguejar, sabeu el que és? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Sí, no. Bon dia. Solanes,
6: bon dia.
2: Bon dia.
6: Tu és que sí. Ha fet el guió.
2: Clar.
6: Llavors,
2: és que jo ho he après avui.
5: Buguejar?
2: És una cosa que no funciona. Ara bugueja.
5: Ok, bro.
2: O sigui, una persona... Com, saps com estàs? Estic buguejant.
5: Buguejant.
2: Estic allò que ja no...
6: No funciones.
2: Funar.
5: Funar. Tampoc.
2: Acusar algú de, o assenyalar algú. Això ve de Xile, aquesta... paraula.
5: I això es diu, habitualment?
2: Para de, sí. para de funar-me.
6: O l'han funat a Twitter.
2: No és llenguatge jove d'ara. Gimbrat.
6: Una persona que va molt al gimnàs. Mira, no és... tu, no?
5: Gimbrat?
6: Rat.
2: Gimrat.
5: Gimrat.
2: Gimrat.
6: Rata
2: gimrat.
6: De gimnàs.
2: Rata de gimnàs.
5: Són les 6 i 7,
2: Sí, bueno, a partir de les 10 parlarem avui de com parlen els joves. Anem a actualitzar-nos, va.
5: Vinga.
2: El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
7: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. La línia de tren orbital, el consorci d'inversions i el canvi de majories al consorci de la zona franca.
2: Madrid, Paula Brujats.
8: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
9: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
8: El govern espanyol també s'ha fet seus als compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I després del resultat d'aquesta reunió de la Comissió Bilateral i del sí d'Oriol Junqueras dels pressupostos, al govern de Salvador Illa només li falta que els comuns confirmin que votaran els comptes de la Generalitat.
10: Els comuns que s'havien afanyat a donar el seu vistiplau als pressupostos aquests últims dies s'hi han posat peròs. Les parts han intensificat els contactes per actualitzar l'acord i aquestes últimes hores la formació de Jéssica Albiach ha aconseguit el compromís dels socialistes de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
7: Per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
11: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: Jovent Republicà s'afegeix a la direcció d'Esquerra i també diu sí als pressupostos de Salvador Illa.
10: La branca juvenil d'Esquerra ha decidit que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes de la Generalitat per al 2026. L'organització, però, ha admès que prendre aquesta decisió ha estat complicat perquè li ha implicat assumir contradiccions importants. En aquest sentit, ha emplaçat la direcció d'Esquerra a fer conjuntament una revisió profunda dels objectius del pacte d'investidura. Els joves d'Esquerra han qualificat de preocupant l'acció del govern del PSC, a qui atribueixen polítiques orientades cap a la centredreta i l'espanyolisme.
2: I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que ahir la trobada s'acabés sense acord.
7: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que es centrarà d'entrada en els increments salarials.
2: Maria Costa.
0: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
12: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
13: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir un miler d'educadors de les escoles Bressol es van manifestar a Barcelona.
10: Va ser la segona aturada d'aquest col·lectiu des que va començar el cicle de vagues educatives. Segons la CGT, els Mossos van identificar 5 manifestants. Els educadors reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
14: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
2: I ahir també es van manifestar els metges en l'onzena aturada que fan per reclamar millores laborals.
7: 500 professionals van protestar davant de la Generalitat en una vaga amb un seguiment baix d'un 4% segons el Departament de Salut i d'un 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya.
2: I després del xoc inicial per la imputació de Zapatero, els socialistes es decanten per la prudència.
10: A mesura que es van saber més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Pedro Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6 i 13. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions de generals del 2027.
7: En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb grup parlamentari, amb el grup parlamentari que ara lidera.
18: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal. Que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
2: I el col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals.
10: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i per passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Sentim el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
19: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma, no és una bona estratègia.
10: Albert Afellí, que està segur que arribaran a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés.
2: I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
7: Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevilla, sense descartar que més aspirants facin el pas.
2: Jordi Corbalan.
20: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. I podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys.
10: El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim.
2: Washington, Oriol Serra.
21: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
22: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
21: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca.
7: Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolars exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
22: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra, esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
7: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril de Brent se situa en els $105. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retingut al port d'Ashdod.
10: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
10: També hi ha hagut crítiques dins el mateix govern israelià.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
25: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
24: El comportament de Ben Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
2: L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Roger Santaló.
27: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
28: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
27: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I SpaceX, l'empresa de satèl·lits i joguets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a la borsa.
1: Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de maig al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut de l'empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortida a borsa, el magnat admet que, malgrat els ingressos mil milionaris, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat.
2: I ara mateix l'empresa més gran, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que s'ha disparat els guanys un 210%.
1: Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
2: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant de la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat sobre ell.
0: El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic. Fonts pròximes a la defensa asseguren que un cop estudiat tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va tirar endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant del jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts.
2: I unes 500 persones van participar ahir en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà com a mostra de rebuig pel crim masclista de dimarts.
3: Una altra concentració i la tarda, convocada per xarxes socials, va aplegar unes 150 persones. Un home va matar la seva exparella, tenia antecedents i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar en perfils de delinqüents molt violents.
4: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
5: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
4: Des de Figueres, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola Bressol.
1: Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals.
6: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
8: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
6: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Manises a Barcelona i escalfa motors pels concerts de demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent també s'ha acostat a l'hotel per veure l'artista una altra vegada. Això ha obligat a col·locar també tanques de seguretat al Passeig de Gràcia.
1: La segona. I'll meet you in the joy you steal. Stones and sticks,
0: you're kicking the pricks, and still I'm learning how. I Aina Clotet, que rep el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes, ho ha aconseguit amb Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, del qual també és protagonista.
1: La tercera.

0: Avui comença Toca'm amb el Festival de Piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre amb Àlex Alguacil i Yujiko Akagi, i el concert de Cloenda el farà Manu Guix.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El que fa als esports, Cubarsí reconeix que ha tancat una bona temporada amb el Barça, tot i la Copa i la Champions, que se'ls ha escapat.
2: Són declaracions que va fer en una entrevista al Tot Costa.
3: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas, aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó el que podem millorar.
2: Cubarsí confia a agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal.
1: I sopar de celebració de la plantilla del Barça per festejar els títols.
2: Amb un Laporta que agraeix la feina de la plantilla.
4: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Avui la plantilla anirà a PortAventura. El Barça viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina. Graham Hansen es va entrenar amb el grup. Sembla que estarà disponible. Irene Paredes és dubte.
1: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Real Madrid.
2: Fins última hora esgota el termini al màxim abans de prendre una decisió. Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
5: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
2: L'Aston Villa amb Unai Emery a la banqueta és el campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg, mentre que el Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça pel play-off a la Lliga de Bàsquet.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb estrelles Michelin i que hi ha a Barcelona, i que tot just acaben d'inaugurar també un nou local al Mercat de Santa Caterina. Es diu La Parada Torres. A més, també han publicat un llibre que es diu Hermanos Torres en Casa. A partir de les 11, Hermanos Torres al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se el dedico als meus companys calorosos, entenent per això la gent que, com jo, patiu molt amb les altes temperatures. Aviam, amics i amigues, comença el Via Crucis. Segons diuen els meteoròlegs, en una setmana ja podríem estar superant els 30 graus i apropant-nos als 40. I encara serà maig. Així que sí, torna la suor, torna la fatiga, tornen els marejos, torna la deshidratació si ens oblidem de beure aigua constantment, i torna, com cada any, la lluita per l'aire condicionat. I arribats a aquest punt, ja sabeu qui són els nostres enemics, els fredolics. I sovint són un enemic que tenim a casa o a la feina, i és possible que fins i tot ens l'estimem. Ja sabem què faran. Tossiran molt fort quan posem l'aire, ens miraran amb cara de pena i posaran en marxa totes les seves estratègies de xantatge emocional. I nosaltres què hem de fer? Mantenir-nos forts, reivindicant que tenim el mateix dret nosaltres a no passar calor que ells a no passar fred, i sempre amb l'argument irrefutable que ja sabeu. Tu pel fred et pots tapar, però jo per la calor no puc fer res.

0: I avui cançons sobre el front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián.
1: I que continua sense tenir el suport del seu partit. Per això, temes que comencen amb un solo. Temes que comencen amb un sol instrument, com el riff de guitarra, evidentment, de l'Smoke on the Water, de Deep Purple. Per cert, el mal son dels que donen classes de guitarra, perquè els alumnes volen una i altra vegada fer això.
0: Sí.

També hi ha temes que comencen amb un solo de piano, amb un riff de piano, com la Thousand Miles de Vanessa Carlton, que fa poquet va ser notícia perquè va sortir, feia temps que no la veiem, i va actuar al Festival de Coachella. I també hi ha cançons que comencen amb un solo de bateria, curtet però contundent, la dels Counting Crows a Accidentally in Love.

0: Ara són 6:45. I repassem aquestes les titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
1: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. L'objectiu ara és el sí dels comuns per poder entrar als comptes al Parlament demà mateix. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: En un dia clau, per tant, pels pressupostos, el govern de Salvador Illa ha tocat a 8:45. Avui entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot això mentre el Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se avui.
3: Serà l'endemà d'una trobada que va acabar sense acord i que els sindicats plantegessin una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial, que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Y Gabriel Rufián ahí sobre si tornará a ser candidato a Esquerra Republicana en las generales.
7: Conviene una serie de condiciones, no hablo a nivel particular, no estoy hablando a nivel personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
3: Això sí, s'ha ofert a liderar una confluència d'esquerres que la direcció del seu partit insisteix a descartar.
0: I el Departament de Justícia dels Estats Units acusa el cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys quan era ministre de Defensa.
1: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
8: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza que han capturat.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: I l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google.
1: Per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes, Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma, explica alguns dels casos que s'han trobat.
10: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
3: Fonts properes a la defensa de Jonathan assegura que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
1: Constarà de 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir 300 persones van poder escoltar el primer capítol en primícia.
0: I premi per l'actriu Aina Cloteta Cana.
11: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions.
3: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb el suport de Pedro Sánchez, a José Luis Rodríguez Zapatero, en totes les portades.
12: Exacte, l'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi, La Vanguardia que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges i El País que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. Altres temes de portada, el cas Andic, el periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i Política, Rufián, disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per Bad Bunny, saludant la multitud que es va plegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a Catalunya.
0: Avui a la ciutat de Lleida es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 33, i a Santa Coloma de Farners tenen 15 graus i una màxima prevista de 28. Serà un dia de sol i de temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Re, ara tenim 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, a la tarda n'hi haurà alguns al Pirineu, però més enllà d'això, avui el dia serà molt estable, serà assolellat i amb una temperatura que continuarà pujant. S'arribarà entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i per sobre els 27 o 28 graus a gairebé tot l'interior, i en pròxims dies encara s'enfilarà una miqueta més.
0: I després de la detenció i la posterior posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. A hores d'ara, la majoria de catalans tenen la certesa que Jonathan Andic va matar el seu pare. Siguem honestos, a la nostra societat mediterrània i per tant desconfiada, i més encara si hi ha molta pasta pel mig, això de la presumpció d'innocència és una mandanga. Certament, els indicis contra el fill de l'amo no són menors, i jo d'ell no dormiria gaire tranquil. Però em molesta bastant tota aquesta gent que confon una investigació seriosa amb un capítol de crims. Tampoc hi ha ajudat gaire la policia catalana, que va detenir Jonathan Andic com si fos el mateix Al Capone, i el va fer desfilar davant dels fotògrafs perquè la turba dictés una sentència prèvia al judici. Que si el nano era un bala perduda, que si odiava el seu progenitor, i bla, bla, bla. La culpabilitat és quelcom que s'ha de demostrar. I davant tanta febre de presó, recordem una cosa molt bàsica. Valen més 1.000 culpables al carrer que no un sol innocent a la garjola.

0: què ens despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de BTS i el seu gran èxit Dynamite. I és que tal dia com avui, un 21 de maig, però de l'any 2017, la banda va fer història en convertir-se en el primer grup de K-pop en guanyar un premi als Billboard Music Awards. Se'l van endur en la categoria de Top Social Artist. Quan van sentir el seu nom, els 7 membres es van aixecar amb somriures i moltes mirades incrèdules en baixar de l'escenari. També els 7 es van abraçar en un cercle tancat, les imatges es van viralitzar moltíssim i ràpidament, i en qüestió d'hores, mitjans de tot el món parlaven d'aquesta abraçada com a símbol de germanor.
0: I què ha passat als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs mira, que l'Eloi Cordomí no se n'acaba de sortir massa bé amb el tema dels animals. Si fa uns dies parlàvem del gall esverat que té el galliner, avui li ha tocat el torn al seu gat.
2: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
2: Pues no ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
3: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
2: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
2: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
3: A la cassola.
2: Home, el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
3: Com es diu el gat?
2: Es diu Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
0: Ah. Bueno. Bueno, i a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa
0: ara
1: major.
0: Ara m'ha agradat l'Eloi, veus?
1: Sí, està bé, l'Eloi.
0: Té cops amagats.
1: Sí, tant. Els anirem descobrint, aquesta temporada. Avui és festa major de Montcada i Reixac, alerta, a les 7 de la tarda, pregó amb la pegatina i del penó de la ciutat, de l'associació de Carnaval, grup en dansa
0: la pegatina,
1: i alerta.
0: Sí.
1: Aniran acompanyats per la corporació...
0: La pegatina no. La pegatina.
1: La pegatina. La pegatina.
0: La pegatina no. La pegatina no. Es diu enganxina en català.
1: En tot cas...
0: És la pegatina. És un nom en castellà. La pegatina.
1: La pegatina. Alerta, perquè aniran acompanyats per la Corporació Municipal i la Cobla del Camp.
0: Sí.
1: La comitiva estarà encapçalada pel Drac Joan i els Diables de Can Sant Joan, amb el grup de percussió de la colla Els Bandarres, colla Bastonera de l'Avi, els Castellers de Montcada i Reixac, els Grallers i Tabalers Bufaires, el Ball de Bastons de Montcada i Reixac, les Gitanes de Mar Rampinyo, amb la banda de música Els Músics, el Ball de Capgrossos de Montcada i Reixac, sí, i els Gegants de Montcada i Reixac, amb la banda de música Metralla.
0: Metralla. I a les xarxes, Marta Tiana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista d'Aymar Bretos al programa La Noche d'Aymar de la Sexta, el presentador Jesús Vázquez, sobre la monarquia, ha dit això.
5: Soy un republicano, siempre lo he sido. No te interesa nada la monarquía, no hay reyes en tu vida. Roberto, tu marido, que
6: mi
5: es el marido rey.
6: Es mi rey, mi nación, mi casa, mi hogar, y mi castillo y mi bandera. Pero no creo en la monarquía. Creo que la persona de mayor poder institucional del país la tenemos que elegir.
4: Vázquez, per cert, ha fet tota l'entrevista amb una pulsera amb la bandera d'Espanya i, preguntat per això, ha explicat que ha decidit posar-se-la fa poc perquè està en contra que només alguns se la vulguin apropiar.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Xavi Prera, professor a l'Institut Andreu Alfaro de Paiporta, a l'Horta Sud del País Valencià. En el context de la vaga general indefinida que han convocat els sindicats d'educació valencians, es demana una millora en els equipaments, una demanda que pren especial rellevància a la zona afectada per la Dana fa un any i mig.
9: Molts centres estan en barracons i aquestes aules prefabricades s'han instal·lat de pressa i corrent i presenten greus mancances i deficiències, entre elles goteres, aigües fecals que no s'han pogut gestionar bé, humitats, calor extrema als mesos d'estiu i molt de fred als mesos d'hivern.
8: Els docents i les famílies reclamen a la Generalitat Valenciana un pla de xoc per millorar la situació a les escoles i instituts de l'Horta Sud per poder garantir així uns equipaments en condicions.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: He treballat amb en Nicolas Cage.
15: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
14: No, però...
16: D'una hòstia que li va més...
14: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
13: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que remunten davant d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant les borses obertes d'aquesta hora, les asiàtiques. La de Seül es dispara gairebé un 8%, el Nikkei a Tòquio creix més d'un 3%, les xineses també registren pujades, tot i que molt més moderades. A Europa i els inversors també van ser optimistes, els índexs van tancar amb crescudes entre un 1 i un 2%, la que més va pujar va ser l'espanyola, amb un 2,16%. L'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també han registrat millores, el Dow Jones ha crescut un 1,30% i el Nasdaq gairebé un 2% després dels bons resultats d'Nvidia. I el preu del petroli de Brent ha baixat una mica, se situa en $105 el barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
19: Ara amb Lidl Plus, barra de pagès acabada de sortir del forn per 0,49. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
20: Catalunya Ràdio.
21: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
21: El govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
22: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. En aquest cas seran 3.000 agents més fins al 2030. Això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'Estat. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
23: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
22: Ara al govern d'Illa només li falta que els comuns confirmin el seu vot favorable als comptes. Aquests últims dies han afegit, però, sobre l'acord que ja havien tancat. La previsió és que demà l'executiu hi doni llum verda definitiva al Parlament. Mentrestant, Junts ha qualificat de propaganda el resultat de la reunió bilateral.
21: Tot plegat en un escenari de vagues. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que hi la

0: per tant, doncs, nosaltres volem continuar avançant.
1: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: I pel que fa a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del xoc inicial, els socialistes es decanten per la prudència.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident espanyol i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez el defensava, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez de corrupció.
3: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar es qüestionen la innocència de Zapatero.
2: Mentrestant, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027.
1: De fet, l'actual cap de files dels republicans del Congrés s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals. Ho va dir ahir en un col·loqui a Madrid.
5: Si jo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Rufiano defensa com una de les poques solucions per aturar, diu, l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del seu partit ja ha dit que, per activa i per passiva, que no participarà en aquest projecte. Tot i això, estan convençuts que arribaran a un acord perquè Rufián pugui tornar a representar els republicans a Madrid.
2: I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro.
1: Acusa de batre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. Els fets vinculats a la lluita de l'exili cubà van passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar ara la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense cap fonament jurídic. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar la Casa Blanca, Donald Trump.
6: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
2: Més notícies. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
1: S'eixampla així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribatges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat.
2: Cèlia Forment.
7: A Catalunya, Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribatge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària ja.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
7: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys. Un de cada 10 càncers de mama diagnosticats són en dones de menys de 50 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La recaptació final de l'última marató de 3CAT, dedicada al càncer, és de gairebé 14 milions i mig d'euros.
1: És la segona xifra definitiva més alta de la història de la marató, només superada per l'edició del 2018, que es va dedicar també al càncer. Els diners permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
1: Aquest any la marató es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
2: Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores.
1: La suspensió afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com per exemple peixateries, fruiteries o forns de pa. L'Ajuntament aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Raquel Gil, regidora de Comerç.
10: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
1: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes d'inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus.
2: I les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
1: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 800 160 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del mateix hotel, la xifra pot arribar als 1.200. Tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. A 3:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Vania Arana, treballadora d'hotel, fundadora i portaveu de les Kellys.
2: I atenció si sou fans de Crims, perquè el 29 de maig Catalunya Ràdio estrena nova temporada de Crims al podcast.
7: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones van poder sentir el primer capítol en primícia.
2: Barcelona, Montse Pujol.
11: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
12: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
11: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I bones notícies pel cinema català, perquè Viva, la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Canes.
7: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
13: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un apunt més, perquè diversos alcaldes de França demanen al cantant i actor Patrick Bruel que canceli la seva propera gira de concerts després de les acusacions contra ell de diverses denúncies per violació i agressions sexuals.
7: Sí, són els alcaldes de París, Marsella, Brest i Nancy que reconeixen que no tenen competències legals per cancel·lar aquests concerts. La pressió, però, arriba després que ja s'hagin cancel·lat 3 concerts al Canadà per part de l'agència organitzadora. Aquesta setmana es va fer públic que una trentena de dones havien denunciat haver patit abusos o intents de violació durant concerts o rodatges, entre elles una coneguda presentadora de televisió. La fiscalia investiga ara 4 d'aquestes demandes.
2: I els esports, Robert Prat.
15: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. L'equip blaugrana viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen recuperada i el dubte d'Irene Paredes. L'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
16: Graham Hansen vivia a 5 minuts de l'Ullevaal Stadium quan era petita. Dissabte hi jugarà la final de la Champions amb el Barça. Serà una final, per tant, molt especial per ella, per una jugadora que ha entès el Barça des del primer dia i que ara també parla de Catalunya com casa seva. La noruega, que va apostar pel Barça quan no era un gran a Europa, és una peça fonamental per explicar les 3 Champions blaugranes en aquests últims 5 anys. Arriba tocada físicament aquesta final i no sabem si podrà marcar les diferències com només ella sap fer, però del seu concurs en depèn gran part de les opcions blaugranes per aixecar el quart títol.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
6: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 14 graus a Gimenells, al Segrià, 11 graus a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i 19 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui amb un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu. Hi ha 4 nuvolets al sud de Catalunya ara mateix, alguna nuvolada que podria créixer al migdia al Pirineu, sense pluja avui, i amb temperatura més alta, que pot arribar a més de 30 graus, fins als 33 o 34 en alguns llocs del Pla Lleida, per sobre els 27-28 a bona part de l'interior i al voltant dels 25 a la costa. I en pròxims dies seguirem encara amb aquesta tendència de pujar encara més la temperatura, de temps estable, assolellat. Haurem de veure si es poden arribar a formar alguns bancs de boira o núvols baixos a la costa.
9: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: A 8:45, obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra.
11: A 9:00 analitzarem la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de 9 supermercats 24 hores. En parlarem amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
10: A 10:45 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui parlarem de restaurants i cafès històrics de Barcelona, de vins del Priorat i de sucre.
11: I a 11:00, els germans Torres, els cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin de Barcelona, obren un nou establiment al Mercat de Santa Caterina.
10: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir a temes pendents ens va venir a veure el gran Justo Molinero, que ens va voler fer una demostració de com seria el Matí de Catalunya Ràdio, presentat per ell, per en Justo.
14: La primera notícia és de suceso detingut el fill Verde Mango.
15: Home, no, Justo, no. Aquesta cançó potser no. Aquesta cançó, Justo, no les dones.
16: Bona idea, mai il·lustrar les notícies amb cançons.
14: Pues resulta que la policia de Cobertana, lo que ya sabíamos todo, que ha sigut el nen. Molt temes, vinga.
15: Ha sigut el nen, què vol dir?
14: Anem ara a la qüestió de la vaga del professor.

0: El professor torna a fer vaga per demanar matinerito, me caliniño, de manera que molts ànims a la senyora que me tan acordant des de la cuina. A la senyora que me acordant des de la cuina en estos momentos.
1: Te viene a la hora de recreo.
0: Y que avui tornarà a tenir los críos dando por saco en casa.
2: A partir de 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar llibres. Acabo de llegir la última novel·la de l'escriptor nord-americà Ben Lerner, que va tenir molt d'èxit a Catalunya i Espanya amb la seva novel·la anterior, L'estació de Totxa. Aquesta nova novel·la sortirà en breu en català i castellà i en anglès es diu Transcription, transcripció. És molt breu i té una premissa interessant. Què passaria i com percebríem el món diferent si de cop perdéssim el telèfon mòbil? És una història sobre l'escolta, sobre pares i fills i sobre tot allò que no pot gravar-se sinó a la memòria.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Segons un estudi fet per dues universitats nord-americanes, des del 2005 cada vegada parlam menys. Hem anat perdent unes 300 paraules cada any en les converses del dia a dia. Xerrar menys implica que passem menys temps intercanviant opinions, idees i punts de vista amb altres persones, cosa que afebleix la interacció social i els vincles. El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i per això avui pot ser un bon dia per parlar, per enraonar, per garlar, ratllar, fer-la petar, conversar, parolejar, clacar, o com cantaven els Panellat, per xerrar amb en Jordi.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol amb una temperatura encara més alta que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, no només avui, sinó també els pròxims dies. Pel que fa a la temperatura, avui s'arribarà al voltant dels 30-34 graus a Ponent i segurament demà o dissabte ja podrien assolir aquí els 35. A la resta de comarques de l'interior, en pròxims dies es podria arribar a fregar els 30 graus.
0: Avui tindrem un dia de sol, com dèiem, amb temperatures encara més altes que ahir, i avui al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: I atenció, perquè us avança el Matí de Catalunya Ràdio, que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach signaran avui l'acord pels pressupostos de la Generalitat. Per tant, sembla, doncs, que ja hi hauria falcat el suport dels comuns, i li preguntarem aquests detalls també a la consellera de com han estat aquestes converses i quines són les condicions, diguéssim, que s'han produït perquè hi hagués aquest acord també amb els comuns. Un acord de pressupostos que es presentaria avui al voltant de 11:45 del migdia, on veurem el cap de l'executiu català, que rebrà Jéssica Albiach al Palau de la Generalitat, i on mantindran aquesta reunió. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
3: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar, doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us va avançar ja en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura.
4: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs, també és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja. I avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les Kellys. Són les treballadores de neteja dels hotels. Denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina, i fan una crida a les administracions per fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, fundadora d'aquesta entitat. I també parlarem amb l'epidemiòleg i exmembre de l'Organització Mundial de la Salut, Amos García, sobre el nou brot d'èbola que afecta la zona del Congo. Ja hi han mort 140 persones i hi ha 600 infectats. L'últim que ha dit l'OMS ha estat, atenció a això,
5: la situació és una emergència de salut pública d'abast internacional, però no és una emergència pandèmica. L'OMS avalua el risc de l'epidèmia com a alt a nivell nacional i regional i baix a nivell global.
0: I en esports, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla del Barça, per celebrar una temporada amb dos títols.
6: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu.
0: Mentre Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny. Ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot això avui, que Joanetes a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:24 del matí i a Vallclara, a la Conca de Barberà, es pondrà a les 9:14 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Marta Pascal, Marc Boteller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Continuen negociant.
9: Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda i, si cal, demà divendres per arribar a un acord que acabi amb les mobilitzacions. Les dues parts admeten que no hi ha hagut gaires avenços, però la novetat és precisament que ningú s'ha aixecat a la taula i que el to ha canviat respecte a les últimes setmanes.
10: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. 5%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
3: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
10: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
10: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 25.000 Mossos.
11: La Generalitat i el govern espanyol acorden el finançament per ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents al 2030. És un dels pactes de la bilateral celebrada a Madrid en què es va tractar també accelerar el traspàs de competències.
12: I també posar fil a l'agulla en els pactes de pressupostos a què s'ha arribat amb Esquerra Republicana, per exemple, la línia de tren orbital, el Consorci d'Inversions o el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca.
0: Madrid, Pau Arbrujats.
10: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
2: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
10: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim serrell.
9: Firmat l'acord amb Esquerra, el govern més li falta acabar de revisar el pacte amb els comuns per poder portar els pressupostos al Parlament en plenes garanties. Els de Jéssica Albiach han esgarrapat el compromís de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
0: Protesta interna.
11: Les joventuts d'Esquerra, Jovent Republicà, han avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels pressupostos, tot i les renúncies que consideren que ha fet el partit amb els socialistes.
12: En canvi, el corrent intern col·lectiu 1er d'octubre ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió com un pacte de pressupostos.
0: Fa el pas.
9: Gabriel Rufián s'ofereix per primer cop per liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai d'Esquerra del PSOE a nivell estatal.
13: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
11: I posa en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només ho faria amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció dels republicans manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres partits. Isaac Albert, al Catalunya Nit.
14: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Primàries.
12: A Junts per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve. L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara, ja s'hi ha postulat al cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també vol fer el pas, i podria no ser l'únic. Jordi Turull es va reunir ahir amb altres possibles candidats.
0: Manté el suport.
9: El govern espanyol i el PSOE, Zapatero, tot i la seva imputació i els detalls que es van sabent de la causa plus ultra. Aquesta vegada, però, Pedro Sánchez ha evitat crítica a la justícia.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno el Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aldama.
11: L'empresari jutjat fa una setmana, juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García, pel cas de les mascaretes, torna avui a l'Audiència Nacional. Declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: Més detalls.
12: La Sagrada Família explica aquest matí més detalls de la visita del Papa Lleó XIV i, en concret, com serà l'acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica. L'acte serà d'aquí 20 dies, el 10 de juny.
0: No serveixen.
9: L'assassinat masclista d'aquesta setmana a Figueres ha tornat a qüestionar si les ordres d'allunyament serveixen o si en alguns casos és millor optar per una polsera telemàtica.
0: Anem cap a Figueres, Núria Paraire.
10: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar 2 cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
10: Des de Figueres, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Haurien de compensar.
11: Una sentència de l'Audiència Nacional dictamina que si un festiu cau en dissabte, el treballador té dret a recuperar-lo. La resolució pot ser recorreguda pel Tribunal Suprem.
0: 2, 3, 4, 5 Va. Suspèn.
12: Barcelona, durant un any, les llicències per poder obrir nous supermercats d'aquests cobren 24 hores al dia. L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil és regidora de Comerç.
19: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a partir de les 9 amb l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç.
0: Tornarà a declarar.
9: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari per intentar desmuntar el mòbil econòmic. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, un cop ha estudiat tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
11: Avui la Vanguardia explica que els primers que van trobar Jonathan després de la mort del seu pare van ser 2 escaladors que eren a Montserrat. El van veure desorientat fins al punt que un d'ells va acabar parlant amb el 112 per ajudar amb la localització.
12: Acusat. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre 2 avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. L'actual govern cubà denuncia que és una maniobra política que no té fonament jurídic i que s'emmarca en la pressió de la Casa Blanca per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
20: El 1996, els tripulants dels 2 avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
21: Estem alliberant Cuba. No hi haurà escalada. No crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant. És un desastre. Hem perdut el control.
20: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemna internacional.
9: Pel tractat degradant d'Israel, els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod.
11: En un vídeo publicat, el ministre ultra Ben Gavir, on ell mateix apareix, es fa evident el tracte vexatori amb cops i crits dels activistes que apareixen en més d'una ocasió genollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
22: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
11: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
0: Que es canceli.
12: És el que demanen diversos alcaldes de França que volen que el cantant i actor Patrick Bruel canceli la seva propera gira de concerts al país després de les acusacions contra ell per diverses denúncies per violació i agressions sexuals. Hi ha una 30 de denúncies i de moment la fiscalia investiga 4 d'aquestes demandes.
0: Venut.
9: El famós quadre de Banksy de la nena amb globus s'ha venut per 17,9 milions de dòlars a Nova York. La subhasta s'ha fet després que el mes de març passat l'agència Reuters identifiqués l'autor, fins llavors sempre anònim, com Robin Cunningham, cosa que ell no ha confirmat ni desmentit mai.
0: Premiada.
11: L'actriu Aina Cloteta Canas ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció. N'ha parlat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
23: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: 29 de maig.
12: És quan s'estrena la nova temporada de Crims. Crims, el podcast de Catalunya Ràdio. Tindrà com a eix central la premeditació. Hi haurà 15 capítols. 5 s'estrenaran ara, el mes de maig, i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones en poder sentir el primer capítol en primícia.
0: Barcelona, Montse Pujol.
1: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
4: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després es torna a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
1: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bona nota.
5: Covarsí reconeix en una entrevista al Tot Costa que el Barça ha fet una bona temporada, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
6: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas, aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que el que podem millorar.
5: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions al Madrid i l'Aston Villa guanya l'Europa League 3-0 davant el Friburg.
0: Tot això avui, que és dijous, 21 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Antonio amb 3 quilos 525 grams i l'Abril amb 3 quilos 90 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Tona, 14 a Abrera i 18 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
25: Doncs aquesta hora, sense incidències destacades a les carreteres, tret del trànsit dens als punts habituals, a les carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital.
24: Dijous 21 de maig, falten exactament 2 setmanes per dijous de Corpus, per dijous de Patum. Una Patum, la d'aquest 2026, que batrà rècords d'ingressos. Berga, Nàtia Dell.
26: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
27: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
26: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectius. Una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles per un tema de seguretat. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Més notícies. A Barcelona, la subhasta de les 2 fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca queda deserta i deixa l'aire al futur de les 180 persones que hi treballen.
28: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes.
29: I demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
24: Al Vallès, la Garriga ja ha instal·lat els nous contenidors tancats.
28: Un sistema que estarà de prova durant les pròximes 4 setmanes, segons llegim el 9-9, un pas més del canvi de model de recollida selectiva impulsat per l'Ajuntament.
24: I parlant de reciclatge, Osona, Centelles modifica la taxa de residus pels comerços del poble.
29: Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica.
24: El Bages Monistrol de Montserrat ultima tràmits per la cessió de la finca on ha d'anar el nou cap.
28: La ubicació és al Parc de l'Albèrnia, a tocar de la carretera C55, on hi ha actualment el casal d'avis que s'ha d'enderrocar, ho explica el Regió 7.
24: I al Baix Llobregat, un detingut, concretament a Martorell, amb més d'un quilo de xix.
29: 85 grams de cocaïna i 17.000 euros en efectiu. La policia assegura que ha desmantellat un punt de distribució de droga gràcies a la unitat canina.
24: I cultura. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull l'exposició El culte a la bellesa, que analitza els canvis dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica també les belleses excloses de la norma. Es podrà veure al CCCB fins al 8 de novembre. I Clara Peya.
30: Entre la pistola i el disparo.
24: Actua avui al Paral·lel 62 dins el Guitar BSN a 8:45, entrades a partir de 28 euros. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem les portades de la premsa. El tema més destacat avui és el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero. L'Ara titula que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. I El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández, Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, cap cot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. El cas Andic avui també es manté a les portades. El Periódico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare. I per acabar, la foto de portada de l'Ara avui és per Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a l'Estadi Olímpic.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
8: el 41.920-41920 de la sèrie 42, 42.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara volem parlar de l'efecte Kylie. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, sí. S'acaba d'estrenar a Netflix un documental sobre Kylie Minogue i allà la cantant explica una cosa que no se sabia, que avui, de fet, la publica en diversos diaris. Kylie Minogue explica en aquest documental que ara fa 5 anys va tornar a tenir càncer. I aquesta vegada no ho va fer públic, no ho ha fet fins ara, a diferència de la primera vegada que va tenir càncer, que ja fa més de 20 anys. Aquell cop sí que ho va explicar de manera molt extensa, i de fet, aquell cop, fa més de 20 anys, quan Kylie Minogue va tenir per primer cop càncer, es va generar el que es va anomenar efecte Kylie, que és que es va traduir en un augment de les mamografies.

0: Un estudi del diari mèdic d'Austràlia, d'on és la cantant, va comparar el nombre de mamografies dels mesos abans que Kylie Minogue explés que és que tenia càncer i les setmanes posteriors. La petició de mamografies va augmentar un 40%, fins i tot més en algunes franges d'edat. L'estudi deia obertament que era una pujada sense precedents i, de fet, recomanava crear estratègies públiques. Recomanava crear aquestes estratègies públiques cada vegada que hi hagués una persona famosa que revelés que tenia una malaltia. Perquè a banda de Kylie Minogue hi ha altres casos. Un d'ells és Angelina Jolie. Després que la seva mare i la seva àvia morissin molt joves de càncer d'ovari, ella es va fer una prova, va veure que tenia una mutació genètica de risc i va decidir extirpar-se el teixit mamari i els ovaris. Un estudi del Regne Unit calcula des que ho va fer públic Angelina Jolie, es van doblar les consultes de risc genètic per aquesta qüestió.
1: I deies que els experts recomanen fer una estratègia per afrontar aquests casos.
0: Sí, perquè està bastant estudiat que hi ha malalties de famosos, no totes, però algunes que ressonen especialment en la gent. Hi ha un altre exemple que ens hem de situar al novembre de l'any 91. Unes setmanes abans que Freddie Mercury morís d'una complicació derivada de la sida, Magic Johnson anunciava que tenia el virus. Segons un estudi molt, molt citat d'una fundació, el percentatge de persones que planejaven fer-se la prova del VIH, un cop van saber la notícia de Magic Johnson, va passar del 52% al 92%. 92% de persones deien que estaven disposades a fer-se la prova i un 44% van decidir començar a fer servir preservatiu.

0: Diguem que això està bastant estudiat, hi ha molts estudis, però també ho està que cal vigilar una miqueta, perquè l'efecte Kylie o l'efecte Jolie pot ser, en certa manera, perjudicial. Kylie Minogue tenia 36 anys quan va tenir el primer càncer, i un article de Harvard deia que això va provocar que algunes dones més grans tinguessin una falsa sensació de seguretat. En el cas de Jolie, l'augment de proves genètiques va traduir-se en moltes proves negatives, és a dir, proves que no era necessari que es fessin.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia evocacions de partides d'escacs molt igualades i la resposta era retaules. Els retaules poden ser evocacions escèniques de fets llegendaris i les partides d'escacs més igualades són les que acaben en taules. Avui dijous, un Enigmàrius dupa, més que no pas dopa. Enteses per absorció, de 9 lletres. Enteses per absorció, 9 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Maria Alcubells, avui sobre les diferències d'enfocament a l'hora de parlar de la imputació de Zapatero en diversos canals.
3: Mateix tema, mateix dia, mateixa hora, la imputació de Zapatero. Horizonte en 4, a Miquel Jiménez, el objetivo a la Sexta, Mana Pastor. Rigurosíssim programa, sense aldarull, Santino, mesurat, Horizonte, en la seva línia esvarada i demagògica, amb una sola intenció, que és carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Horizonte va fer rècord d'audiència a la seva franja, amb un 9-7, i l'objectiu va tindre un 4-7. Molt trist i molt preocupant.
0: I a la recomanació del dia coincida amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural. La Cristina Bordes en recomana Rabalejar.
4: Un thriller coproduït per 3CAT amb una gran realització molt cinematogràfica gràcies als cineastes Pol Rodríguez i Isaac Ilacuesta. Basada en una història familiar real, ens endinsen una lluita veïnal al cor del barri del Raval de Barcelona contra el desnonament d'un restaurant històric que cau en mans d'un fons d'inversió. Conflictes molt actuals amb un repartiment de luxe amb noms com Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto o Sergi López i també veïns reals del barri per donar més autenticitat a la trama. Rabalejar, la primera sèrie en català seleccionada per la Berlinale, arriba demà a HBO Max i d'aquí uns mesos a 3CAT.
5: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, el sopar del Barça.
9: M'estic posant com un becodo.
8: Els jugadors del primer equip del Barça amb les seves parelles, els entrenadors, staff tècnic i directius, entre ells el president, van sopar ahir al vespre per celebrar el títol de Lliga.
0: Un sopar que va tenir una arenga per part del president Laporta, que va felicitar els jugadors en la seva feina i per l'esperit de grup que demostren, eh?
10: Vam anar a dormir bastant
0: tard. Sí, Pau Coversí, bon dia, com estàs?
10: Gràcies, bon dia, Xiripipi!
8: Com va anar el sopar? Va?
10: Bé, perquè vam quedar tots els companys i vam poder demanar el que vam voler.
8: Ah, sí? Tu què vas voler per sopar?
10: Macarrons i carn arrebossada i Fanta de taronja.
8: Molt bé, clar, molt clar.
0: I postres?
10: Un calipo.
8: Ah, molt bé, de maduixa, suposo, no, Pau?
10: Sí.
0: Ahir vam sentir-te, Pau, també, una entrevista al Tot Costa. Bueno, l'app de Catalunya Ràdio, que és a la tarda, però va ser el Tot Costa.
10: Vaig anar al Tot Costa perquè és un programa que fan preguntes normals, no com el programa de tele que va anar a l'Araujo abans d'ahir.
8: Ah, va anar a la Revuelta amb el Broncano.
10: Sí, allà el presentador no l'entén com parla perquè, i a més fa preguntes que no m'agradaria contestar.
8: Ah, ja m'imagino què et refereixes.
10: Pregunta quants cèntims tens.
8: Clar,
10: i
8: ningú n'ha de fer res d'això.
10: Fas coses amb la teva nòvia o fins i tot quantes vegades et fas coses tu sol. Sí. I a mi no m'agrada parlar d'això perquè els meus pares ho sentirien i els avis també. Clar. I no vull que sàpiguen que de vegades, pues, mira...
8: Ningú n'ha de fer res d'això, Pau.
10: I visc amb la meva germana i després no em miraria igual.
0: Ja.
8: No, si té, sí. Tens tota la raó, Pau.
10: Clar.
11: Et van preguntar al tot costa què havies de millorar i vas dir que has de ser més líder, eh, Pau?
10: Sí, m'he d'imposar una miqueta més i m'he preparat una arenga per vosaltres, ¿vale? Salimos, hòstia! Vamos más fuerte, vamos, vamos, eh?
11: Són 8:15. El govern i els comuns escenificaran aquest matí l'acord de pressupostos. Salvador Illa i Jéssica Albiach reunien a Palau a 12:15 i després sortiran en roda de premsa la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns. Abans, quan faltin pocs minuts per les 9, la consellera Romero explicarà al matí de Catalunya Ràdio el contingut d'aquest pacte, que és l'últim serrell que quedava perquè el govern s'asseguri l'aprovació dels comptes d'aquest 2026. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
12: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
11: Després de 3 hores de reunió d'ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat ja la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen i avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra, avui parlarem en temps d'àgora, a partir de les 9, de l'informe que confirma que, com us avançàvem ja en aquest programa, la guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i de la verdura. I Barcelona, que escalfa motors ja amb un dels concerts de l'any.
10: Bad Bunny
11: ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist en concret sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia. I pel que fa als esports, Robert Prat...
13: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Cobercí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. El Barça viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen, recuperada, i el dubte d'Irene Paredes, i l'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
11: Pel que fa al temps, avui tindrem el que no havíem tingut en tot l'any. Sol i temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, sí, entrem ja en un cicle de temps més estable que segurament s'allargarà durant força dies. Avui amb sol, amb 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada del Pirineu sense importància, sense pluja, i en temperatura més alta que ahir. Avui es podrà arribar entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i més de 27-28 graus a gairebé totes les comarques de l'interior. En pròxims dies seguirem amb aquesta línia amb sol, temperatura encara més alta, fins als 35 graus a Ponent, per exemple, a partir de demà, i no descartem que es formi algun banc de boira a prop de la costa, algun banc de núvols baixos, o això haurem d'anar concretant.
11: I com tenim la mobilitat també a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia, doncs el tren de mitjana distància acaba de Barcelona a Figueres. Va 50 minuts tard, segons explica Renfe. Això és per una incidència operativa a Sants que ha fet que finalment aquest tren hagi iniciat el seu recorregut a Sant Andreu. Al marge d'això, a Rodalies hi ha els retards habituals causats per les limitacions de velocitat a la xarxa, per exemple, endarreriments d'un quart d'hora a l'R12 de Manresa a Lleida de 10 minuts, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
11: I a les carreteres, a aquesta hora, sense incidències destacades, tret del trànsit dens, puntual i habitual a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Sí, a l'entorn de Barcelona hi ha trams amb densitat als punts habituals, com deies, a la Ronda Litoral i a la de Dalt. Densitat també a la P7 de Santa Perpètua a Mollet, sentit Girona, a la C-17 a Paret, sentit Barcelona, i a la C-59 a Caldes i a Santa Perpètua, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-33.
11: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bartellé, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
17: Bon dia.
11: Avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre Zapatero i sobre el cas Endic.
17: Sobre l'expresident espanyol, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar la justícia i aprovin normes que regulin l'activitat dels lobbies.
18: El diari recorda que els expresidents cobren una pensió vitalícia de més de 6.000 euros i diu que en cas que es dediquin al sector privat han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions.
17: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
18: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que, a més, coincideix amb la investigació de l'expresident.
17: Molina afegeix que l'esquerra, que més ha begut del llegat de l'expresident, torna a navegar sense rumb clar.
18: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
17: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort perquè, quan va deixar el poder, era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi
11: tripartit.
18: Per l'ABC, la imputació de l'expresident fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu el seu editorial.
17: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president del govern espanyol i assegura la confiança pública està en qüestió.
18: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa en l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
17: I destaca que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
18: I acabem amb l'Ara, on Sebastià Alsamora titula Els Andic i el Morbo.
17: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
11: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
19: Llegeixo El País i també El Periódico la preocupació que està generant la IA Mythos d'Antròpic, que és l'última versió de Claude, perquè diuen que pot posar la ciberseguretat contra les cordes. Detecta vulnerabilitats molt greus en qualsevol sistema informàtic, deixant empreses i governs desprotegits. I això inquieta Europa. No és estrany perquè és a Europa on hi ha lleis més proteccionistes i on no vindran a instal·lar-se aquestes empreses. Caldrien IAs europees que compensin el superpoder de la Xina i els Estats Units. Qui controla la IA controla l'algoritme.
20: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
21: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
22: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
23: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
25: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
26: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
27: Les notes del nen, les obres a casa...
26: El manteniment del cotxe...
27: Ah, no, això no és cap càrrega.
28: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
29: Peugeot.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
30: La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador. Duren exactament el temps de cocció recomanat en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està llesta. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts.
11: Madrid fa servir el Tipex.
31: L'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta pel d'una B baixa el nom de Vicente Leixandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició li va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil d'arreglar. Ho recull el periòdico.
11: I què s'està posant de moda al Japó?
30: Doncs les cases per al plor nocturn. Dit d'una altra manera, refugis de matinada per a mares que ja no poden més. Ho llegim a l'Ara, que explica que les han batejat com a Yonaki Goya, que cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona o simplement té amb qui parlar. I és que al Japó moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant tot el dia, reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
11: Quin souvenir triomfa a Roma?
31: Doncs un calendari de capellans guapos. Crida l'atenció de la portada de nom Giovanni Galizia, que va dir que no té res a veure amb l'Església. Ho veiem al Diari de Navarra, que recull unes paraules seves, que diu, no va ser ni sacerdot ni model. Diu que va posar per ser un joc divertit, però ell, la vida, és una altra cosa que no té res a veure ni amb l'espectacle ni amb la moda. A la portada surt ben bé com si fos un capellà amb el sacoll inclòs.
11: I què han trobat a la platja d'Alacant?
30: Un bus, concretament a la platja de l'Almadrava d'Alacant. Tot apunta que és de l'època a l'imperial romana dels segles 1 o 2 després de Crist. Podria ser una de les troballes més importants en tota la història de la província d'Alacant. No és que estigués a la sorra, sinó que l'han trobat en unes excavacions per regenerar la platja. Ho explica a Punt Mèdia.
11: I el nom fa la cosa.
31: Han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puentes després de fer el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia on es recupera favorablement.
11: Això té pinta de broma, no? Pinos Puentes, es diu el municipi.
31: No, existeix, l'he buscat, existeix. Sí,
11: Pinos
31: sí.
11: Puentes?
31: Sí.
11: I va caure per un pont?
31: No, va caure fent el pi.
0: Fent el pi.
31: Va fer,
11: ja, ja. Pinos Puente. Puentes.
0: Clar.
11: Clar, si estàs en Pinos Puentes...
0: Què has de fer?
11: Has de caure per un pont fent el pi.
0: Clar.
11: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Vicent i Lara García.
13: La premsa dels Estats Units detalla el nou escàndol de Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda perquè havien filtrat a la premsa dades fiscals seves i ara ha arribat a un acord per retirar la demanda. El que passa és que en aquest acord el govern dels Estats Units accepta una immunitat fiscal total per Trump i la seva família. El New York Times recorda que el propi diari va calculant 1.400 milions de dòlars el que Trump havia guanyat en negocis des que és president arran de negocis que s'han beneficiat del seu càrrec. Diversos diaris també carreguen contra el ministre israelí de Defensa i el seu vídeo amb els membres de la flotilla genollats i emmanillats. Le Figaro diu que el govern exposa sense cap sense dissimular la seva política de maltractament dels detinguts. I a Itàlia, d'on són diversos dels membres d'aquesta flotilla, i el Corriere della Sera diu que la primera ministra, Giorgia Meloni, està furiosa en aquest tema. Al Regne Unit, el govern havia recomanat als supermercats posar un topall a alguns productes per evitar que la inflació perjudiqui la població. The Daily Telegraph recull l'oposició fins i tot del Banc d'Anglaterra. El Financial Times ja parla de marxa enrere.
16: I avui la premsa econòmica analitza els bons resultats d'Nvidia. Cinco Días diu que la febre pel xip generada per la intel·ligència artificial continua disparant els comptes de la companyia, que ha obtingut un benefici de 58.321 milions de dòlars. Assegura el diari que Nvidia ha batut les previsions del mercat. Expansión publica que Hisenda perd 9.428 milions per frau en l'IVA de les llars. Aquesta xifra representa la diferència entre el que l'Estat hauria de recaptar pel consum de les famílies i el que realment ingressa. Hisenda calcula que el compliment de l'impost és del 13% i avisa que l'incompliment equival al 0,69% del PIB. I l'ON Economia avui parla del nou negoci en auge, llogar la piscina de casa teva a l'estiu. Explica que s'ha creat una plataforma que ofereix l'opció de llogar un espai privat per hores i ja hi ha més de 8.000 piscines inscrites.
11: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
13: Florentino Pérez podria tenir rival. La Vanguardia explica que l'empresari mexicà Enrique Riquelme decidirà dissabte si dona el pas. Riquelme creu que poden ser les últimes eleccions abans que el club passi a mans privades i no vol desaprofitar l'oportunitat. Riquelme pot competir amb Florentino Pérez.

0: Florentino Pérez, que ha trobat una pedra a la sabata que li pot treure el tro. Riquelme parla d'obligació moral i ètica de presidir el Madrid. Avui mateix comunicarà a la Junta del Club Blanc la voluntat de ser en el procés electoral. La decisió final dissabte.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: El diari es diu que Riquelme ha transformat el seu discurs en una setmana i ja parla com a futur president del Madrid. Mentrestant, ABC publica que Negreira no podrà ser jutjat perquè ha empitjorat la seva demència. La Vanguardia assegura que quedarà exclòs del cas. El periòdico apunta que els forenses creuen que és del tot inviable jutjar-lo. El diari El Mundo documenta, a més, amb un informe aquesta exclusió. L'esport entrevista De Jong. Reconeix que no ha sabut vendre's bé i que és normal que ell rebi més crítiques que els jugadors del planter. I el Marca avança el documental que estrena Netflix la setmana que ve. Sobre Rafa Nadal, Nadal assegura que s'ofegava amb la seva pròpia saliva i que va haver d'anar al psiquiatre.
2: I a la premsa del cor, Lamine Yamal i la seva companya de viatge, Elisenda Pineda.
3: Lamine Yamal i la influencer sevillana Inés García són parella oficial. Així ens ho han fet saber acudint plegats a la festa del Barça perpetrada ahir al vespre. Feia dies que els tamtams de la rumorologia sonaven amb força des que van enxampar la parella sobrevolant Barcelona en helicòpter i passejant agafats de la mà per Grècia en lloc de fer el que fan les parelles de la seva edat, que és compartir una pizza pepperoni a la Tagliatella. Inés García és una influencer sevillana de 21 anys que compta amb més de 260.000 seguidors a xarxes. Ja ho veuen, tenen doblers per comprar tots els nuggets del Kentucky per si volen tenir una tercera cita.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui felicitem el cantant Antonio Carmona.
2: La Santa.
4: Una mica més, 61. Ah. També l'actriu Adriana Ozores.
2: Ah. No sé qui és.
4: La filla de l'Ozores, l'actriu.
2: Bueno, doncs 80.
4: Doncs mira, no, una mica menys, perquè avui en fan un.
2: Bueno, doncs

0: Sí, sí.
1: Estava animadet i va morir?
0: Tenia trempera, tenia el virus de la trempera.
1: Hi ha un virus que és de la trempera?
0: I tant.
1: Ah, sí?
0: Vas que tu.
1: Jo què, guapo.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 21 de maig del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
3: 21 de maig de 1986. Queden 5 mesos per saber si Barcelona acollirà els Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament avança feina i ha aprovat definitivament la construcció d'un palau d'esports a Montjuïc, el que serà el Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. També es remodelarà l'antic estadi olímpic. Les dues obres han d'estar acabades abans de 1989. I ara fa 40 anys, el president del govern espanyol, Felipe González, es reunia durant 5 hores al Kremlin amb el president de la URSS, Mikhail Gorbachev. Un dels punts a favor de Barcelona 92 semblava que era el suport de tot el bloc soviètic. Els països de l'est votaven tots junts i Samarang se'ls havia guanyat quan havia estat ambaixador a Moscou. Acabo amb l'homenatge que es va fer a Barcelona pels 70 anys de l'escriptor Camilo José Cela. Cela aquell dia va explicar una conversa amb Picasso quan el pintor va fer 90 anys. El trobo molt jove, senyor Picasso. I la resposta d'ell va ser: quan un és jove, se n'és tota la vida.
0: Avui és 21 de maig del 2026, és el 141è dia del calendari. Falten 31 dies per l'estiu, 34 per Sant Joan i un dia pel concert de Bad Bunny a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: L'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
9: I jo ja em sentia més que premiada i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Cribatge.
10: Recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per tal de descobrir-hi els que tenen una particularitat específica. Quan avui us expliquem que s'amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys, vol dir que hi haurà més proves a persones asimptomàtiques per millorar la detecció d'aquesta malaltia.
0: Pirata.
10: A part del lladre de mar, pirata és un adjectiu per definir allò mancat de la deguda llicència, com una edició pirata o una emissora pirata. El govern ha accelerat la seva lluita contra les elèctriques pirates i ha fet fora 30 companyies de la llum en 2 mesos. Per cert, que molts diaris trobareu pirata entre cometes, com si fos una paraula incorrecta, quan pirata té tota la llicència per ser al diccionari.
0: Crítica.
10: Ara que la setmana de la crítica de Cans ha premiat Aina Clotet, dia per explicar les dues excepcions de criticar al diccionari. Examinar i jutjar com a crític una obra literària o artística, i la segona, fer notar els defectes de les persones o de les coses, tot i que habitualment fem servir criticar. Més per parlar de la segona, el terme original es referia al judici d'una obra. El terme despectiu va arribar més tard.
0: I també perquè hi ha molts crítics que confonen la crítica amb les seves crítiques personals. Posem-hi 3 xifres, Lara García. 16.
11: Són les persones detingudes a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una 80ena de treballadors municipals.
0: 58.000 milions de dòlars.
11: Són els beneficis que ha obtingut la fabricant de xips i semiconductors Nvidia en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Ha disparat els guanys un 210%. Ara mateix és l'empresa més gran del món per capitalització.
0: 17,9 milions de dòlars.
11: Per aquesta quantitat s'ha venut el famós quadre de Banksy, de la nena amb el globus, en una subhasta a Nova York. La imatge va aparèixer per primera vegada en forma de grafit a Londres el 2002 i després es va convertir en un dels símbols del cotitzat artista de carrer i una de les obres més estimades del Regne Unit.
0: I el veig, 3 imatges pel Forada. A la primera imatge hi veig un noi que travessa la vorera del Passeig de Gràcia, va amb texans, porta les mans a les butxaques d'una jaqueta marró, es tapa el cap amb una caputxa. És com si no volgués que se'l reconegui.
12: De fet, contrasta com va d'abrigat i com va de tapat amb la resta de gent, la majoria en màniga curta. Alguns vianants, però, sí que saben qui és. I és Bad Bunny. El cantant ja és a Barcelona i el van veure sortir d'un hotel cèntric al Passeig de Gràcia per ficar-se dins un cotxe blindat. Demà i dissabte actua a l'Estadi Olímpic, un dels concerts més esperats de l'any a la capital catalana.
0: A la segona imatge hi veig desenes de persones, molt a prop de les unes de les altres, estan agenollats, inclinats, cop cap endavant,

0: Catalunya bat rècords turístics any rere any. I sembla que el 2026, malgrat els preus dels avions pel combustible, no serà una excepció. Un èxit i un sector sobre el qual pivota una part molt important del PIB i també de l'ocupació. El relax, el benestar, els serveis de què gaudeixen els turistes tenen al darrere una forta maquinària. Una exigència en què alguns casos es converteix en motius de polèmica per les dures condicions laborals que afronten alguns treballadors del sector. És el cas de les cambreres d'habitació, les conegudes com a Kellys, una professió on les dones representen més del 90% del total i que a la vegada suposen el 30% global d'empleats del sector hoteler. És el col·lectiu que de lluny veu menys retribuïda econòmicament la seva feina. El seu gran cavall de batalla és l'externalització de la seva feina a terceres empreses. La pràctica, gairebé universal, de ser contractades per empreses de neteja en lloc de contractar-les directament l'hotel o la cadena hotelera a la qual van a treballar cada dia. Aquest model impacta directament a la baixa en el seu sou. Així ho denuncia l'associació sectorial Les Kellys. Afirmen que una cambrera, que forma part de la plantilla directa de l'hotel, pot arribar a cobrar uns 1.200 euros al mes. És el salari mínim interprofessional per una jornada completa. Però, si fa la mateixa feina subcontractada per una empresa externa, el sou es retalla en molts casos, però no la quantitat de feina. Diuen que aquestes empreses fan frau de llei, contractant-les a jornada parcial per exigir després que facin més hores de les que tenen realment contractades. I a la pressió econòmica s'hi afegeix també una gran exigència física en nom de la productivitat. Denuncien que se'ls arriba a exigir la neteja de 26 habitacions entorn de 6 hores de feina. Això vol dir deixar impecables més de 4 habitacions per hora. És una pràctica comuna en tot tipus d'establiment hoteler. No admet distincions entre estrelles, qualitat ni preu. I el problema, segons sembla, és estructural. I fa necessari preguntar-nos si no hi ha un camí de millora en aquesta legislació que regula les externalitzacions. Perquè la flexibilitat és important per ser competitius i per fer front a aquests ajustos de la demanda, a l'alça o a la baixa. Però no pot ser una drecera a la precarització continuada de la feina. La situació de vulnerabilitat es dona també en un altre sector essencial per milers de famílies. És el cas de les treballadores i cuidadores domèstiques, en femení, perquè també més d'un 90% són dones. Avui parlarem també amb elles al programa. Fa 14 anys que l'Estat espanyol és obligatori donar-les d'alta a la Seguretat Social, però la realitat ens demostra que encara avui la llei s'incompleix sistemàticament. Segons dades d'Oxfam Intermón, una de cada tres treballadores de la llar continua sense contracte. Treballen en l'economia submergida, sense dret a l'atur, sense baixes pagades i sense cotitzar per la jubilació. Una pràctica tolerada en silenci per abaratir costos en l'esfera privada, ja siguin aquests grans hotels que dèiem o en cases particulars. Tenim deures pendents. Aquest és, en el fons, un debat sobre la dignitat. Ni les Kellys ni les treballadores de la llar demanen cap privilegi. Només exigeixen el respecte que es mereixen.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 11 graus a Solsona, 11 graus a Valls i 18 graus a Mataró, i en previsió d'unes temperatures més altes, que avui s'enfilaran entre els 30 i 34 graus a les comarques de Ponent, més de 27-28 a les comarques de l'interior, dia càlid, dia de sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, però sense conseqüència, i amb 4 núvols a aquesta hora al sud de Catalunya que s'aniran desfent. I en pròxims dies sembla que seguirem aquesta línia, temps molt estable, assolellat, segurament demà ja arribarem als 35 graus a les comarques de Ponent, i de cara al cap de setmana podria formar-se algun banc de boira, alguns núvols baixos a prop de la costa, i potser diumenge algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts parlarem també amb l'economista i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Amb ell comentarem l'informe de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors que confirma, com ja us avançàvem en aquest programa, que la guerra a l'Iran, atenció, farà pujar fins a un 30%, fins a un 30%, el preu de la fruita i la verdura. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem i entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Serà mentre el govern és

0: És a prop de tancar la carpeta dels pressupostos d'aquest any. Al matí de Catalunya Ràdio us ha avançat ara fa una estona que l'executiu firmarà avui l'acord amb els comuns després d'haver-ho fet ja amb Esquerra Republicana. Amb això es garanteix el suport als comptes i de seguida en parlarem, però abans recordem que la carpeta pendent, que encara està oberta, és la de les protestes de mestres i professors.
1: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: Així ho deia la consellera Romero aquesta mateixa setmana. Sempre hi ha marge. Avui mateix a la tarda, de fet, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir després que s'acabés sense acord la trobada que va mantenir just ahir. Abans d'aquesta nova reunió, però, tindrem la setena jornada de vaga. Serà després de la mobilització que també ahir van fer els educadors de les escoles Bressol. La protesta d'avui tornarà a ser territorial i afectarà les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Anem en directe a una d'aquestes protestes convocades per avui. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia. Doncs ni bon dia ni bones Pasqües. La vaga d'avui és l'última convocada per aquesta setmana. La següent seria una nova vaga a tot Catalunya, dimecres de la setmana que ve. Abans, però, els sindicats i el govern intentaran arribar a un acord. Serà, com dèiem avui mateix, en què s'espera aquesta nova proposta de pujades de sou. Maria Costa.
2: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
3: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
4: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
2: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els diners que demanen els docents han de sortir dels pressupostos de la Generalitat. Per això dèiem que aquestes protestes encaixen amb la negociació dels comptes. Aquí, la novetat del matí us l'avançada al matí de Catalunya Ràdio. El govern i els comuns firmaran avui l'acord per aprovar-los. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. El govern ja tenia els vots d'Esquerra, però necessitava també els dels comuns, que ja van arribar a un acord, però que en els últims dies deien que no calia afanyar-se tant i que hi hauria carpetes que es podrien reobrir. Bé, doncs això ja està tancat. Segons ha avançat el matí de Catalunya Ràdio, avui el president Illa i Jéssica Albiach es reuniran i firmaran l'acord. Serà a 11:45 del migdia.
0: A aquestes últimes hores, els comuns i el govern havien pactat crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
5: Sí, l'últim punt que ha desencallat l'acord, segons ha publicat el 20 Minutos i ha confirmat el matí de Catalunya Ràdio, és assegurar que la inversió de 400 milions d'euros en el Pla de Barris s'allargui fins al 2028, de manera que arribi a 1.200 milions en tot el mandat. A més, hi ha una altra cosa. Aquesta tarda el president Illa firmarà un acord amb el tercer sector social, les entitats socials, també per la incorporació de mesures d'aquesta banda als pressupostos.
0: I, en definitiva, el govern ara sí que té els suports necessaris pels comptes. Si no hi ha canvis, el govern aprovarà el projecte de pressupostos demà en una reunió extraordinària de l'executiu. Llavors començarà aquest tràmit parlamentari, que duraria un parell de mesos, i això mentre el govern exhibeix l'acord amb el govern espanyol per falcar els punts pactats amb Esquerra i també per ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Sí, bon dia. Ho ha escenificat en el marc de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat reunida a Madrid, que ha servit per arrodonir molts dels compromisos d'Illa amb els de Junqueras. Entre ells, més Mossos, 3.000 policies nous per arribar als 25.000 agents al 2030, un objectiu de legislatura de Salvador Illa. El cost, 210 milions, el pagarà tot l'Estat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
7: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
6: El govern espanyol s'ha fet seus altres compromisos de Salvador Illa amb Esquerra i abans que acabi l'any s'aprovarà el consorci que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya. Recordem, una empresa mixta que Junts ja va frenar el Congrés votant en contra, i també s'impulsarà el calendari i el finançament del tren orbital.
0: I per cert que les joventuts d'Esquerra també han donat llum verd als pressupostos.
5: Sí, és important això. És el col·lectiu que es diu Jovent Republicà que ha avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes, tot i les renúncies que consideren que ha fet la direcció d'Esquerra amb els socialistes. L'altra cara de la moneda és el corrent intern col·lectiu 1 d'octubre, que ha denunciat a la Comissió de Garanties d'Esquerra que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió tan important, diuen, com l'acord de pressupostos.
0: Avui parlarem de tot plegat amb la consellera Romero, també ho abordarem amb els agoristes del matí de Catalunya Ràdio, que avui seran Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. De moment, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
8: Si el que s'ha aprovat a la Comissió Bilateral és convicció o conveniència, ho determinarà el grau de compliment. Sense anar més lluny, per aquest òrgan va passar també fa 10 mesos la gestió de l'IRPF, de la qual el govern espanyol se n'ha desdit. La qüestió és si hi haurà temps per constatar si és una cosa o l'altra, perquè el principal problema a hores d'ara és la incertesa de fins quan governarà Sánchez, encara més acorralat amb el terratrèmol andalús i Zapatero investigat. Els pactes més rellevants d'Illa amb Esquerra depenen de la continuïtat del PSOE a la Moncloa, amb la qual cosa tots podrien desfer-se com un terròs de sucre en tan sols un any.
0: És el comentari de Sara González. Aquest és un dels temes del dia. L'altre té a veure amb Estats Units i Cuba.
9: Declaració del gobierno revolucionario. Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución. El gobierno revolucionario condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana.
0: Així explicava la televisió estatal cubana aquesta decisió canalla, diuen ells des d'aquest mitjà, del govern de Donald Trump d'acusar formalment l'expresident Raúl Castro de batre dues avionetes ara fa 30 anys. Aquell fet va deixar 4 persones mortes. Washington augmenta així la pressió sobre el règim cubà. Anem cap a Estats Units, Oriol Serra.
10: L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
11: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
10: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I repassem també els fets pels quals els Estats Units acusen Raúl Castro, Frederic.
5: Any 96, segons va certificar Nacions Unides, dues avionetes d'una organització anticastrista van ser abatudes sobre aigües internacionals per les forces aèries cubanes. La fiscalia té ara mateix una gravació atribuïda a Raúl Castro, on costa una mica d'entendre el que diu, però diu els vaig dir tombeu les avionetes al mar quan apareguin.
12: Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Bueno, tumbenlo a donde, tumbenlo en el mar cuando se aparezca. Y no consulten.
5: I no consultin. Tombeu les avionetes al mar quan apareguin i no consulteu. És una gravació atribuïda a Raúl Castro, llavors ministre de Defensa, en una conversa que va tenir lloc després dels fets. Apareix en un casset que un periodista va fer arribar molts anys després al Departament de Justícia dels Estats Units.
0: I com dèiem, això reforça la pressió de Washington sobre Cuba.
5: Sí, casualitat o no, segurament no. Justament ahir, el secretari d'Estat, Marco Rubio, feia un missatge en castellà adreçat als cubans.
13: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
5: Literalment, mentre això passava, la Unió Elèctrica de Cuba anunciava que la disponibilitat del sistema elèctric de l'illa era de 1.300 megawatts, que equival a la meitat de la demanda. La premsa dels Estats Units avui es pregunta si aquesta acusació serà l'argument per fer una operació semblant a la que es va fer amb Nicolás Maduro.
14: Libertad! Libertad! Libertad! Libertad!
5: I aquestes eren les manifestacions de desenes de persones a Miami per part de l'exili cubà celebrant l'anunci del govern de Donald Trump. Això arriba després de la reunió a Pequín entre Xi Jinping i Vladimir Putin, on van fer un comunicat on, sense anomenar directament Donald Trump, però carregaven contra les ingerències a l'Amèrica Llatina.
0: Sobre això, afegim un comentari del periodista establert a Washington, Gustavo Alegret.
15: Més que un acte de justícia, és una declaració d'intencions. Washington busca un canvi de règim a Cuba i aquesta acusació li dona la cobertura legal per anar més lluny. El precedent és clar. El mateix mecanisme ja va servir per derrocar Nicolás Maduro a Venezuela. L'acusació d'ara obre la porta a la detenció d'un líder del castrisme demà, i no qualsevol líder. Cuba ja ha dit que vol negociar, però Trump no negocia des del diàleg, negocia des de la pressió. Mentre el castrisme estigui dempeus, la pressió no s'aturarà. L'Havana ho sap i ara també ho sap per escrit.
0: I per cert, parlant dels Estats Units... La pròxima matinada s'emetrà l'últim programa de Stephen Colbert, que va ser cancel·lat per l'empresa propietària de la cadena CBS, considerada molt pròxima a Donald Trump. En tot cas, avui també ho repassarem un cop coneguem els detalls de l'últim programa que farà Colbert aquesta matinada als Estats Units. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
16: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Aquesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis Mitis, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadisbritis.es.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
19: Quan vulgui.
18: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
19: Tot el temps que vulgui.
18: I totes les bombolles que vulgui?
19: Totes les bombolles que vulgui.
18: I tot el relax que vulgui?
19: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
20: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Foradada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corado i Txema Pamundi. Bon dia.
23: Bon dia.
0: I es confirma que la guerra a l'Orient Mitjà farà pujar els preus. Un informe de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors avala que us va avançar al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i la verdura augmentarà fins a un 30% de preu.
23: L'informe apunta que les empreses traslladaran al consumidor l'augment de costos. Segons l'associació agrària SAGE, el motiu principal de l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roque, president de l'entitat, en declaracions fa uns dies a aquest programa.
24: Aquest augment de costos, tant amb adobs com en fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
23: En parlarem a partir de 9:45 a l'Àgora amb el professor Santiago Niño Becerra. Justament avui Brussel·les presenta les previsions macroeconòmiques actualitzades. Han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. La comissió ja va avisar que podria pujar un punt la inflació.
0: I això contrasta també amb la pluja de milions que mouen les grans tecnològiques.
23: SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, prepara la sortida a borsa i podria ser la més milionària de la història. Alhora, l'empresa de xips per la intel·ligència artificial Nvidia ha disparat els seus guanys un 210% i es confirma com l'empresa més gran del món en capitalització.
0: I parlant de tecnològiques, és notícia també d'aquest mateix matí. L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra les estafes financeres. Roger Santaló.
25: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
26: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
25: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta amb això. L'Audiència Nacional estableix que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte.
23: És una decisió que respon a un conflicte entre els sindicats i la patronal dels centres d'atenció al client. Per tant, la sentència només afecta aquest sector. Però els mateixos sindicats asseguren que això obre el camí perquè la mateixa lògica s'estengui en molts altres sectors. En tot cas, encara es pot presentar recurs al Suprem.
0: I una altra notícia de les últimes hores. Gabriel Rufián porta un pas més enllà la seva proposta d'un front d'esquerres.
27: I s'ofereix per primer cop a liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai a l'esquerra del PSOE a nivell estatal.
28: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
27: I en paral·lel, Rufián ha posat en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només oferien certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció del partit manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres formacions.
29: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona, no és una bona estratègia.
27: És el que deia Isaac Albert al Mesnit.
0: El 3CAT Info Televisiu. I encara sobre eleccions, Junts prepara primàries per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve.
27: L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara, ja s'hi ha postulat al cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també ha dit que vol fer el pas i podria no ser l'única. I Jordi Turulla es va reunir amb altres possibles candidats.
0: I més qüestions. Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
1: El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari. Fonts pròximes a la defensa asseguren que demanarà comparèixer un altre cop davant de la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context.
0: I qui també haurà de declarar davant la justícia el 2 de juny és l'expresident Zapatero per les suposades comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I a l'espera d'això, el cas té dimensió política. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
3: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
4: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
2: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui qui declara és Víctor de Aldama.
1: L'empresari jutjat fa una setmana juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García pel cas de les mascaretes torna avui a l'Audiència Nacional, declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: I encara dels tribunals s'analitza si les ordres d'allunyament d'acusats de violència de gènere realment són útils. Això després de la dona de Figueres assassinada per un home que es va saltar l'ordre dos cops. Figueres, Núria Paraire.
6: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
7: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
6: Des de Figueres, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a França, commoció per la detenció de 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. París, Isabel Galí.
8: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
9: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
8: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Bones notícies també per al cinema català.
10: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
11: Perquè viva la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Cannes, el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
0: Aviat especial a Cannes, Marc Garriga.
30: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
31: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
30: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. Les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
1: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del propi hotel, la xifra pot arribar als 1.200, tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. Les Kellys també insisteixen en la necessitat de regular la càrrega de feina.
0: I Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir nous supermercats 24 hores.
1: L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil, regidora de Comerç.
5: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
1: Avui a l'Àgora del Matí en parlarem a partir de les 9 amb Alfons Bart, director de Barcelona Comerç.
0: I Sallent, Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama de dones d'entre 45 i 74 anys.
1: Fins ara la mamografia cada dos anys només es feia a dones de 50 a 69 anys i ara la franja d'edat inclourà dones més joves i també més grans. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos. Un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys.
0: Mentrestant, Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic.
11: Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent després s'ha acostat a l'hotel per intentar veure l'artista una altra vegada. La llau de gent, això sí, ha obligat a col·locar tanques de seguretat a l'hotel.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
15: Peugeot.
16: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
20: Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
19: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
21: Soy el nuevo Buffoni!
20: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
19: Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I pel que fa als esports, l'empresari Enrique Riquelme comunicarà avui mateix la intenció de presentar-se a les eleccions al Madrid.
1: És un formalisme que ha de complir si finalment vol ser candidat, però la decisió final l'ha de prendre dissabte.
2: Daremos la información a la Junta Electoral, pero decidiremos y agotaremos nuestro tiempo para el sábado para decidir. Necesitamos cerrar un proyecto ilusionante, una serie de jugadores necesarios y perfiles deportivos. No se cierra en 5 días.
1: Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
2: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
0: Els jugadors del Barça s'acomiaden de Lewandowski en un sopar privat.
1: Laporta agraeix la feina de la plantilla.
3: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca
1: Catalunya. I Covarsí parla pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Al final has aconseguit 2 títols, al final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
1: I el Barça, que viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina, Graham Hansen es recupera, Irene Paredes és dubte, i l'Aston Villa, Mourinho i Emery a la banqueta, campió d'Europa League 3-0 davant el Friburg.

0: Ara són 9:15.
1: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
2: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
3: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
0: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La firma de l'acord de pressupostos entre el govern i els comuns. D'aquí a 3 hores, la consellera Alicia Romero en donarà tots els detalls al Palau. Redacció d'informatius, Pilar García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Salvador Illa i Jessica Albiach firmaran l'acord a 11:45. Amb el suport tancat dels comuns i fa dos dies d'Esquerra, l'executiu té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou, entre altres mesures, més recursos per habitatge, 2.500 milions durant la legislatura i la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers.
0: I a l'espera d'una nova reunió avui entre Educació i els sindicats, a aquesta hora ja hi ha les primeres mobilitzacions per la vaga de mestres i professors, que avui s'ha traslladat a les comarques de Tarragona. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Sí, en aquests moments d'uns 200 docents abrencs i també valencians estan tallant la Nacional 340, un cop passat el riu Sénia ja a l'altura de Vinaròs, al País Valencià. El que volen evidenciar és que les demandes i les reclamacions són comunes, tot i els diferents colors polítics que hi ha a banda i banda del riu Sénia. Aquesta no és, com dèiem, l'única mobilització d'avui aquí a la demarcació de Tarragona. També hi estan a ventalls, també en una nacional, en aquest cas la 240, a l'entrada de Tarragona per Valls, a l'Alt Camp.
0: I ho acabem de saber, el Ministeri de Consum obre un expedient a una gran immobiliària que lloga milers d'habitatges. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Sí, bon dia. Ho fa per 4 possibles infraccions, per exemple, cobrar al llogater el que no toca en una assegurança per impagament o una penalització desproporcionada, diu Consum, per cada dia de retard en l'entrega de l'immoble. En total, podria arriscar-se una multa de fins a 4 milions d'euros. Un expedient que comença ara, Consum encara no diu ni el nom de l'empresa, i que podria acabar com el d'Alquiler Seguro, que ja està ratificat i és de 3,6 milions d'euros.
0: I d'aquí a poc més d'una setmana està prevista que es donin també detalls de l'estratègia per modernitzar el sector de l'automòbil. És el conegut com el Pla d'Espanya Auto 2030. Redacció d'informatiu, Jordi Canal, bon dia.
7: Bon dia, sí, una jornada a Barcelona per presentar com es desenvoluparà aquest pla del govern espanyol a Catalunya, un pla amb inversions públiques i privades per la transformació elèctrica del sector i que també preveu ampliar els punts de recàrrega i més ajudes per la compra de cotxes elèctrics. Falta saber, però, la data en què es podran començar a tramitar aquestes ajudes i participaran el president Illa, el secretari d'Estat d'Indústria, el president de la patronal de fabricants, en FAC, i el màxim responsable de Seat Cupra.
0: I com t'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. A l'R11 aquest matí hi ha més retards que de costum. El primer tren que havia de sortir de Barcelona a Sants, un mitjana distància, finalment ha acabat sortit de Sant Andreu per una incidència en l'operativa i arribarà a Figueres una hora més tard del previst. El tren que circula darrere d'aquest, que és un regional, també va mitja hora tard. Al marge d'això, a Rodalies hi ha les demores habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Punts vermells.
9: Doncs mira, punts vermells. Tenim retencions a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera perquè hi ha hagut un accident que provoca cua sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert. I seguim amb aquestes afectacions a la Nacional 240 a Tarragona, recordem, tallada per una manifestació de docents cap al centre de la ciutat.
0: I punts taronja?
9: Punts taronja. Tenim congestió també a la P7 a l'alçada de Salt, sentit nord, perquè s'estan retirant vehicles després d'un accident. I també a la P7 entre Mollet i Santa Perpètua, sentit nord, circulació molt densa.
0: De seguida parlarem de l'acord de pressupostos amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció. Sílvia Solanes.
10: Doncs parlarem dels supermercats 24 hores, de la bola, de les treballadores de neteja dels hotels, les anomenades Kellys. També ens fixarem en com parlen els joves. Ho farem amb Irene Carreras, professora i creadora de contingut coneguda com la prof, i Olga Clapés, lingüista de 3CAT. I com cada dijous, la taverna. Avui hi haurà molt vi, algun clàssic. I a les 11, entrevista amb els germans Torres.
0: Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart.
11: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordoví, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs seguirem amb aquest temps estable. Avui amb sol a tot arreu i amb temperatura encara una mica més alta que ahir. Avui podríem arribar als 33 o 34 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent, però també més de 27-28 graus a la majoria de comarques de l'interior. I sembla que aquesta tònica de temperatures altes es mantindrà tot el que resta de mes de maig. Com a mínim, fins l'1-2 de juny es veuen aquestes temperatures bastant per sobre del normal, amb sol els pròxims dies i, com a molt, el cap de setmana, diumenge, alguns ruixets de tarda al Pirineu.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, a vocacions de partides d'escacs molt igualades, era retaules. Avui dijous, un Enigmàrius dupa, més que no pas dopa. Enteses per absorció, de 9 lletres. Enteses per absorció, 9 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
17: Catalunya Ràdio. Molt honorable!
18: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Quina raó mou el teu món?
23: Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
28: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
29: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
15: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Qui t'acaba de treure la nena?
31: Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estés bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
30: Tu paties per si no plorava de seguida.
31: Sí.
15: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
30: És el primer que penses quan veus que l'Elia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
31: Sí. Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
30: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí.
0: A Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir.
2: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora?
0: De Bad Bunny. No té especials seguidors, crec, entre els euristes que ens acompanyen.
2: Però l'heu vist mai en directe?
31: No.
2: No. Llavors, què jutgeu?
16: Home, el que veiem, el que escoltem.
0: Em quedo amb el resum que n'ha fet el Marc, eh? Diu, no l'entenc, no canta bé, no m'agraden les lletres, però sí que diu que li cau bé després de l'escola.
31: A veure, torni.
2: És una qüestió generacional, no?
16: Completament d'acord, perquè és el que escolten els meus fills i no és només Bad Bunny.
31: No m'acaba de...
16: Però tot bé perquè un membre d'aquest equip hi va.
31: Sí, exacte.
16: Per això en parlàvem.
31: S'ha de dir lo important.
2: El Mallol hi va.
31: Sí.
2: 3 i 4, diuen que hi van, sí, sí.
16: Ah, 3 i 4.
2: Jo crec que també aniré dissabte, sí, sí.
31: Oh, carai.
2: Sí, sí.
31: Així ja...
2: No sé si però tampoc m'interessa massa, eh? Però,
16: no sé si t'han agafat el tall com imitaves a Bad Bunny. Si vols repetir.
2: No, ja
16: ho han preparat.
31: Torni.
2: No cal. En tot cas, que és un concert, és un esdeveniment, diguéssim, que Catalunya... Barcelona és la porta d'Europa de Bad Bunny. És el primer lloc on Bad Bunny s'aturarà, diguéssim, a Europa. És a dir, també com l'anella olímpica està, doncs, posant-se també en el mapa europeu.
16: Sí, sí, una cosa no treu l'altra, eh? El fet que no m'agradi no vol dir que no calibri la importància que té Bad Bunny i fins i tot el que deia, sobretot després de la Super Bowl i dels seus missatges polítics, el miro d'una altra manera i intento no escoltar gaire les lletres perquè si no em poso una miqueta nerviós.
2: No sé si anirà a aquest concert la consellera d'Economia, Alicia Romero. Consellera, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Anirà a celebrar la victòria dels pressupostos, sí? Sí?
3: Bueno, hi vaig. Sí que hi vaig. Hi vaig sobretot per les meves filles, que els hi agrada molt. I, a veure, us haig de dir que a mi també m'agrada una mica, perquè és que l'escolto molt al cotxe i al final t'acabarà agradant les cançons a les nenes.
2: Jo crec que passa això amb Bad Bunny, que la insistència fa que t'acabi agradant, no?
3: La veritat és que sí. Així que, bueno, vaig amb elles, que també està bé fer coses amb les nenes, i me les emporto al concert. Així que res, ballarem una mica i sí, descarregarem aquesta energia de tots aquests dies.
2: Ho fa per mala consciència, perquè aquests dies no ha pogut estar molt per les filles negociant pressupostos.
3: Bueno, he intentat estar amb elles, intento sempre buscar forats, però perquè si hagués hagut de deixar d'estar amb elles tot el que ha durat la negociació, imagini's, més de 6 mesos, vull dir que ha sigut dramàtic. No, he estat amb elles, però bueno, també s'ha de buscar espais per estar amb la família, amb els amics i res, i divendres, sí, demani molt concert a Bad Bunny, molt contenta d'anar-hi.
2: Enhorabona per la part que li toca pels pressupostos. Aquest matí reunió amb els comuns a Palau per escenificar també l'acord de pressupostos. Ara ja 100%, per tant, segur que Catalunya tindrà nous comptes 3 anys després. Quan els aprovarà per això el govern?
3: Bé, doncs, abans d'acabar la setmana. La veritat és que nosaltres, en fi, ja saben, teníem molt d'interès en que s'aprovessin quan abans millor. Hem pogut, doncs, tancar aquesta setmana amb Esquerra i l'actualització amb els comuns i espero que abans d'acabar la setmana, ara tot just ho vam tancar ahir a la nit, doncs espero que, en fi, que puguem lligar-ho tot perquè quan abans millor, doncs, puguem aprovar-ho al Consell Executiu.
2: Ahir Jessica Albiach explicava que es crearà, en aquest cas, una direcció general per multar qui se salti la llei de l'habitatge. Què més han pactat a última hora amb els comuns?
3: Bé, jo deixi'm que sigui respectuosa i m'esperi fins la signatura d'aquest matí. Penso que també els hi toca als comuns tenir el protagonisme. És veritat, i això sí que ho puc dir, no?, que els temes que ells més els hi ha preocupat sempre i que s'ho ha reflectit una altra vegada en aquesta actualització de l'acord són els temes d'habitatge. És veritat, aquesta és una preocupació, crec, del país, però els comuns, també Esquerra, han sigut molt insistents en aquest tema i hi ha un parell o tres de coses més. En concret, doncs, aquesta direcció general de la que vostè parlava, doncs, per ser molt, molt, molt durs, no?, amb aquell que no compleix la llei. I després també alguns temes de pobresa que també, doncs, sempre els hi preocupen, inversions territorials també, doncs, les han volgut incorporar en aquesta actualització. En fi, pensin que ells ja tenien un acord, doncs, molt ambiciós que vam signar ja fa un parell de mesos i aquesta és una actualització i fan èmfasi en aquells temes que ells, doncs, més els preocupen.
2: Però són millors aquests pressupostos que els de fa 3 mesos?
3: Segur que són millors, i tant. Jo sempre ho explico, això. Quan hi ha més enfocs, quan hi ha més accents, quan hi ha més incorporacions, doncs el pressupost és més ric, segur, perquè ha vingut, doncs, amb les sensibilitats, en aquest cas, doncs, dels comuns i d'Esquerra, i per tant, doncs, segur que són millors, clar.
2: El context mundial, diguéssim, també ha canviat des d'aleshores per la guerra a l'Iran. No sé si en aquest sentit també els pressupostos contemplaran o canviaran gaire pel que fa a aquestes xifres, per donar suport, per exemple, al sector més agroalimentari. Avui expliquem que la fruita i la verdura serà, arran de la guerra de l'Iran, un 30% més cara a Catalunya.
3: Sí, amb aquest tema, jo vull dir que el pressupost d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, avui que conseller Ordeig doncs, està a Mèxic, és el país més important importador de productes alimentaris pel nostre país, a Llatinoamèrica, és a dir, és el país que més importa productes nostres, doncs és veritat que el pressupost d'Agricultura creix fins als 1.000 milions d'euros. La primera vegada que aconsegueix aquesta xifra, és a dir, estem posant molts recursos en aquest sector, és el primer sector de l'economia a Catalunya, genera el 19% del PIB i, per tant, per nosaltres és importantíssim. És veritat que en els anteriors pressupostos, i es manté aquí, ja doncs es deixa clar amb una disposició que, evidentment, per fer front a la guerra, no?, i a les conseqüències d'aquesta, doncs haurem de veure i es podrà ampliar el pressupost o es podrà modificar partides per fer-ne front, no? De moment és veritat que l'impacte en els mercats encara no està sent molt evident, no estem tenint masses peticions d'empreses, ni a través d'Acció ni a través de l'ICF, però, bueno, estan previstes algunes línies, algunes estan posades en marxa, per exemple, per tot el tema doncs afectació a les famílies, 9 milions d'euros ja es van transferir als ajuntaments per poder ajudar aquestes famílies més vulnerables que estan veient doncs com l'augment dels costos no els hi permet doncs a fer front a alguns pagaments i per tant doncs això ja ho van fer, sí, hem anat fent coses i evidentment els pressupostos permeten que en cas doncs que s'agreugin algunes conseqüències nosaltres puguem actuar.
2: Vostè hi va ser també a Madrid, a la bilateral amb el govern espanyol, per impulsar bona part d'aquests acords en què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, deixi'm preguntar-li, la línia orbital de tren, quan començaran les primeres obres?
3: Ui, això és difícil de dir-ho perquè, bueno, la línia orbital és una línia complexa, molt llarga, va de Vilanova a Mataró, molt important i estratègicament pel país perquè connecta aquesta segona corona metropolitana, millorarà la mobilitat i la connectivitat del país, però és cert que ara ja tota la part urbanística està feta perquè ja estava plantejada des de l'any 2010 i ara començarà, bueno, farà falta començar amb els estudis i els projectes. És difícil donar una xifra, no serà demà, això és evident, vull dir que haurem de tenir paciència, aquest tipus d'infraestructures costen, però el que és més important per mi ha estat doncs, que amb Esquerra Republicana hem sigut capaç no només de pactar mesures per demà, sinó també mesures amb una mica de mirada mitja i llarga, no? I crec que això està bé, perquè al final nosaltres hem de preparar el país també pel futur, i aquest tipus de propostes doncs ho fan.
2: Que sovint es diu també, consellera, que en política quan no se sap com resoldre un problema es crea una comissió o un grup de treball. Vostès, per garantir les inversions del govern espanyol a Catalunya, n'han creat dos. Un és el Consorci Paritari d'Inversions i l'altre una societat mercantil estatal d'inversions. Expliquin què són, per què serviran i per què hem de creure que ara sí que el Ministeri complirà tot allò que es compromet.
3: Doncs li explico molt fàcilment. La veritat és que ahir va ser un bon dia, vam estar amb el conseller Dalmau a aquesta bilateral i vam aprovar coses importants. Aquesta n'és una. És a dir, portem a Catalunya molts anys reivindicant i queixant-nos amb raó i amb motiu de que no s'executa el 100% de les inversions que es preveuen als pressupostos de l'Estat per Catalunya. És a dir, l'Estat preveu dedicar tants recursos a Catalunya en inversions i quan acaba l'any doncs veiem que això no ha arribat al 50%. Per tant, doncs és una decepció i una frustració. Això ha estat una demanda històrica d'aquest país i crec que el Consorci i la Societat Mercantil posa solucions a això. Com? Bueno, doncs creem aquest consorci paritari entre l'Estat i la Generalitat, aquesta societat mercantil, que també amb una fórmula molt més àgil i flexible ens permetrà també alleugerir molt els calendaris d'execució de les inversions i el que farà aquest consorci és rebre anualment els recursos que l'Estat dedica a Catalunya amb inversions, imagini's, doncs 2.000 milions els enviarà i aquest consorci, que estarà a Catalunya, serà el que planificarà conjuntament, després farà els estudis, els projectes, licitarà i adjudicarà les obres. Per tant, els recursos, malgrat que no s'executin en aquell any, continuaran en el consorci. Per tant, es dedicaran a inversions a Catalunya. El que passava ara és que si no executaves en l'any en curs, que és l'any en el que estaven els pressupostos, perdies els recursos. Ja. Això permetrà que no es perdin, permetrà també una cosa important, que és que les dues administracions estiguem junts amb un instrument i, per tant, per planificar i per coordinar-nos serà molt millor i és un instrument que a nosaltres ens sembla que ha funcionat en altres àmbits. Per exemple, a la Sagrera. A la Sagrera hi ha un consorci on hi ha l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i ha funcionat molt bé i creiem doncs, que un consorci d'aquest tipus per totes les inversions que l'Estat ha de fer aquí, amb la nostra participació, el nostre compromís i també, vull dir-ho, el dels agents econòmics i socials, perquè el que hem fet també amb l'acord és crear un consell assessor d'aquests dos organismes en el que hi haurà els agents econòmics i socials del país perquè també ens ajudin doncs, a posar una altra mirada en les inversions i a fer el seguiment.
2: Però el desplegament de tot el que es va acordar ahir, fins a quin punt depèn de la voluntat també del govern espanyol? És a dir, imaginem per cas, un cas molt hipotètic, consellera, que el govern de Madrid és el govern del Partit Popular. Es podria desdir, per exemple, de finançar els Mossos fins als 25.000 agents al 2030?
3: Això també ha passat tota la vida, és a dir, en el sentit que tu pactes amb un govern i el govern que ve pot desdir-se, això és evident. El que ha passat al llarg de la història? Que en general això no ha passat. En general, quan dos governs arriben a un acord, després el que arriba no ho canvia. No ha passat amb lleis importants com la del matrimoni homosexual i no ha passat amb el model de finançament i no ha passat amb moltes altres coses. Vull dir, normalment els acords s'acaben complint, perquè si no també al final estem en contra de la democràcia. En aquests moments hi ha una majoria parlamentària, no?, que ha sostingut aquest govern i que permet, doncs, que aquest govern governi i per tant, això s'ha de respectar. Ara bé, no tinc una bola per saber què pot passar d'aquí un any o dos. Jo espero que no governi el Partit Popular, però en tot cas tot és possible. El que sí que sabem és que quan ha governat el Partit Popular, a Catalunya han arribat menys inversions, però en tot cas, un cop constituït el Consorci, no ha passat mai, ni s'ha eliminat el Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple, ni molts altres. Per tant, jo, en fi, confio que això ho posarem en marxa molt aviat, perquè portem també setmanes treballant i que sigui una realitat el més aviat possible, perquè crec que necessitem també donar fets, no?, i
2: sí,
3: coses
2: però,
3: concretes
2: però
3: de la ciutadania.
2: Molts anys, el tren orbital mateix, com vostè deia, sí. és una proposta que ja feia temps. Recuperàvem la Maroteca, el conseller Joaquim Nadal, el conseller de Territori en el seu moment, deia que això estava fet i al final no va passar, ni estava ni se l'esperava.
3: Sí, això va ser l'any 2010, va canviar el govern i, miri, sap...
2: Per això dic que podem... Més de cara a la ciutadania, de dir, bueno, el tren orbital és un projecte, d'acord, però que passi o no depèn també d'unes realitats polítiques que veurem quines són.
3: Bueno, doncs el ciutadà també, analitzant això, que, en fi, quan voti a consciència... També crec que això també és important, però en tot cas jo també vull mirar un missatge de confiança, perquè ahir vam aprovar coses importants, concretes, el finançament dels 25.000 Mossos per Catalunya, això és concret, està acordat i per tant una de les coses, també la creació d'aquest consorci d'inversions, de la societat mercantil, que la posarem en marxa en els propers mesos, també la nova governança al Consorci de la Zona Franca, molt important, és un instrument de desenvolupament econòmic clau per Catalunya, està situat en un lloc geoestratègic al costat de l'aeroport i del port, i això també, a les properes mesos, també ho posarem en marxa, i la Generalitat guanyarà pes en aquest consorci. Per tant, vam acordar coses molt concretes, coses que podrem veure en els propers mesos, i és el que nosaltres volem, fer que el país avanci. És veritat que podem posar el retrovisor, però a mi m'agrada més sempre mirar endavant, i crec que l'acord que hem tancat doncs, amb Esquerra, que ahir es va concretar amb alguns temes a la bilateral, i el que avui signarem amb els comuns, doncs ens fa avançar com a país, i és el que volem.
2: Mm. Perquè fa el calendari, és a dir, entenc que, pel que em deia i m'explicava abans, demà hi haurà un consell extraordinari executiu? Un consell executiu extraordinari?
3: Bueno, estem acabant de mirar-ho perquè vam tancar-ho ahir a última hora amb els comuns i ara estem acabant de lligar a veure quan ho podríem fer. Serà segur abans d'acabar la setmana perquè ho necessitem fer, però les agendes són complicades, ja ho sap vostè, però bueno, evidentment això és una prioritat, aprovar-ho i que pugui entrar el més aviat possible al Parlament i en fi, i que aquesta tramitació la fem per aprovar-ho doncs, abans d'acabar la sessió de control, aquest calendari de sessions, perdó.
2: Per tant, abans d'acabar la setmana és demà, consellera, no hi ha més
3: bueno,
2: marge.
3: Pensi que, en fi, ja sap que aquest govern treballa dissabte i diumenge. Sí, és a dir, que veurem, a veure si avui ho podem tancar.
2: Val. I aleshores, un cop fet això, segons els seus càlculs, quan es podria aprovar definitivament al Parlament?
3: Bueno, més o menys la tramitació al Parlament acostuma a ser unes 6 setmanes aproximadament, no? Doncs, bueno, si contem unes 6 setmanes, jo crec que ens anem a principis de juliol, no? Per tant, més o menys seria la primera quinzena de juliol, jo crec que hauríem de tenir això aprovat, tant de bo, perquè després haurem de córrer molt per l'execució, per posar-ho tot en marxa, però, en fi, la maquinària està a punt i estem molt engrescats doncs, amb això, amb executar tot això que ens hem compromès i que hem acordat tant amb Esquerra com els comuns, com amb els agents socials i econòmics. No me'ls vull deixar, que van fer un acord també molt ambiciós també ara fa un parell de mesos.
2: I si algun partit de l'oposició demanés un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, això podria allargar els terminis o creu que això no hauria d'afectar gaire en els terminis?
3: Bé, si hi ha algun grup que demana informe al Consell de Garanties Estatutàries, el Consell té fins a un mes per fer informe i, per tant, atura el termini. Màxim un mes el pot fer en menys dies, no? Però és evident, els grups parlamentaris tenen els seus drets i els poden exercir, òbviament.
2: Passat l'estiu, el govern i vostè concretament començarà a treballar en els pressupostos del 2027 o sent un any electoral amb municipals i generals el més realista és pensar que aquests seran els únics comptes d'aquesta legislatura?
3: Home, a nosaltres ens agradaria tenir pressupostos cada any, que és el que toca un país, i per tant doncs, segur que posarem la maquinària perquè això sigui així. De fet, l'any 25 ja ho vam fer. Recordin, nosaltres vam aprovar, si no em va malament el cap, el setembre del 25 vam aprovar a govern la regla de despesa amb l'objectiu de dèficit, el marc pressupostari, vaja, per poder fer els pressupostos. Després no va poder ser, però nosaltres ho vam treballar. Per tant, sempre és la nostra voluntat, no? No hem fet uns pressupostos pensant que no en tindrem cap altres. Hem fet uns pressupostos pensant pel 26, fa 3 anys que anàvem pròrroga pressupostària, i això doncs ens està dificultant l'execució de moltes de les nostres propostes. Veurem, no? La nostra idea és evidentment doncs, també aprovar marc pressupostari i tenir pressupostos, però no depèn només de nosaltres, ja ho sap, tenim uns socis i per tant doncs haurem de veure també quina és la seva voluntat.
2: Deixem preguntar-li per una sensació seva personal de temes que no tenen res a veure amb economia, i si no vol contestar, evidentment, doncs no contesti. No sé com es va quedar vostè quan va conèixer el contingut del jutge de l'Audiència Nacional que imputa a Zapatero.
3: Miri, jo conec a Zapatero personalment, tot i que no hi tinc una relació molt estreta perquè era més jove, diguéssim, i no estava aquesta primera línia quan ell va ser president del govern, però jo, en fi, vull ser prudent, per tant, confiança en la justícia, que crec que és el que hem de fer, confiar en un dels pilars de l'estat de dret, i també respectar la presumpció d'innocència, que ens oblidem moltes vegades en aquest país de que existeix, i per tant, amb aquests tres elements, doncs, contestar la seva pregunta. Evidentment, li dic una mica penada, perquè aquestes notícies doncs, no ens agrada escoltar-les, no? I més de persones doncs, que tenen al partit una legitimitat moral molt alta, com Zapatero, no? Per tant, esperem que s'esclareixi tot aviat, confiem en la justícia i també això, doncs, respectem la presumpció d'innocència, perquè aquests moments són durs per les persones que estan dins d'aquests processos.
2: Però vostè manté total confiança, o li sembla un cas de l'Ofer?
3: Miri, jo prefereixo ser prudent amb això, no conec, ahir vaig estar tot el dia a Madrid negociant amb comuns, vull dir que tampoc m'he llegit l'auto del jutge. Jo crec que el que hem de fer és respectar la presumpció d'innocència, confiar en la justícia i ser prudents també, perquè, en fi, aquests casos són complexes. Jo dic que, home, estic apenada en el sentit que no m'agrada escoltar aquestes notícies i que crec doncs, que Zapatero per nosaltres ha estat i és una figura important des del punt de vista polític, no? Per tant, esperem que s'esclareixi tot aviat i, en fi, i siguem prudents. No puc dir massa més.
2: I ja per acabar, també relacionat amb un cas que entenc que em respondrà a la mateixa línia, però una de les principals empreses del país és Mango. Vostè creu que és prou robusta per superar una sotragada com la que hem tingut aquesta setmana?
3: Mango és una empresa molt sòlida. Vaig estar justament fa uns dies en visita amb el Toni Ruiz, amb el seu president i amb el seu equip, i realment m'han explicat l'estratègia que tenen a mig termini. Realment és una empresa que factura molt, molt important pel nostre país, i em sap greu aquest moment que estan vivint, però també hem de ser prudents, confiar en la justícia i respectar la presumpció d'innocència, això també, no? Però és veritat que hem de ser curosos perquè és una empresa molt important pel país, ambaixadora del país arreu del món, i per tant doncs esperem que no pateixi cap sotrac per aquesta situació difícil que estan vivint, i des d'aquí també, doncs, en fi, tot el suport i una abraçada a l'equip de Mango.
2: Consellera Alicia Romero, gràcies, i que vagi molt bé demà, divendres, al concert de Bad Bunny.
3: Moltes gràcies, disfrutarem. Adéu-siau, bon dia.
2: En Marc Batallé, en Jofre Llombar, en Marta Pascal i Jordi Mir, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Què us semblen aquests pressupostos i amb com s'ha arribat fins aquí? Deia la consellera, són millors que fa 3 mesos, per tant, també avalaria l'estratègia d'Esquerra Republicana, en aquest sentit, la consellera, d'obrir la negociació, de no haver aprovat aquells comptes. Jofre.
1: Hola, bon dia. Mira, abans que res, clar...
2: Que ha sigut l'últim a arribar i sí.
1: De fet, el motiu pel qual he arribat tard l'heu dit 10 segons abans de començar la tertúlia, que és que hi havia un accident al túnel de Vallvidrera. Primer, els comuns donen el suport als pressupostos. Sorpresón. Jo no m'imaginava cap escenari que no fos el que donessin al sí un cop tinguessin amarrat els pressupostos d'Esquerra Republicana, no? Segona qüestió. La consellera t'ha de dir que són millors. T'imagines que preguntes, són millors? I diuen, no, eren millors els de fa 3 mesos. Vull dir, ha de dir que són millors.
2: No, però hauria pogut dir que són més actualitzats.
1: Bueno, sí. Tercera qüestió. Una cosa que ha dit la consellera. Quan ha dit... No acostuma a passar que un govern espanyol entra i canvia el que havia fet el govern anterior i tal. És veritat, no és el més habitual, però quan passa és molt greu. va haver una època que cada govern que entrava s'inventava una nova llei orgànica d'educació. I part del que plora avui el sistema educatiu ve d'això, que jo ara faig la LOE, ara faig la LOCSE, ara faig etcètera, etcètera. Per tant, sí, quan arriba un govern espanyol de torn, que suposa un canvi de colors respecte a l'anterior, sí. I sobre els pressupostos, crec que aquesta setmana s'ha dit tot sobre el tren orbital i tot això. A mi ara em cridava l'atenció que el motiu pel qual els comuns han dit que sí ha sigut per la creació d'una direcció general de l'habitatge per garantir que es compleix la llei de l'habitatge, i una de les coses per les quals Esquerra Republicana ha dit que sí és la creació d'una societat d'inversió per garantir que es compleix allò que es pacta en uns pressupostos. Per tant, han creat noves estructures d'administració per fer front a l'incompliment estructural de promeses no executades. Per tant, em sembla que a mi les estructures d'estat eren una altra cosa. Per tant,

0: notícia. Quan li demanava si són millors, evidentment havia de dir això, són millors. I realment, quan negocies amb un partit, aquell partit intenta aconseguir els millors avantatges pel partit i també segurament pel país. És el que ha fet Esquerra i és el que ha fet ara Comuns, intentant reobrir el seu pacte. És evident, des d'un punt de vista dels protagonistes d'Esquerra, que no hi havia aquest IRPF que s'havia pactat, recordem-ho, com a condició sine qua non perquè Salvador Illa fos president. Però aquí Esquerra tenia dues opcions. En el seu moment en què li diuen no hi ha IRPF, puc anar-me'n al racó de pensar i cridar molt fort i dir que ets el PSC i el PSOE no em donen suport, altres partits catalans tampoc, o optar per continuar negociant en altres aspectes. I ha optat per aquesta segona via sense abandonar el tema de l'IRPF, que com vam escoltar aquests dies, és possible que vagi amb esmenes amb la llei del finançament. A partir d'aquí, que s'hagin aconseguit més o menys coses, aquí cadascú dona la seva versió, evidentment. És cert que hi ha més diners pel català, és cert que hi ha més diners per educació, és cert que hi ha més diners per salut, per l'agència tributària. I després sí que m'hauria de fer un comentari sobre el tema del tren orbital, d'acord, que fins i tot hi ha gent que no, s'ha recuperat un projecte fa 10 anys o que no es farà mai. Però si tirem enrere, recordeu els últims pressupostos l'any 2023 que es va aprovar Pere Aragonès amb el suport del PSC? Llavors el PSC va pactar la B40, la Ronda Nord de Sabadell. Tu, Ricard, coneixes bé.
1: Perfectament. Que va provocar també la divisió d'un conseller.
0: Correcte. Una obra faraònica que crec que tampoc... Jo crec que veurem abans el tren que aquesta carretera, però llavors es va titllar a Salvador Illa...
1: Perdona, ara que dius això... És que
0: una part del tren està feta.
1: El tren, sí, però que el tren és el quart cinturó, eh? Mm.
0: Ferroviari, sí, que és molt diferent que... És molt diferent que la carretera.
1: No.
0: Sí.
1: No.
2: El trajecte és bastant cosí, germà, eh?
1: No, sí, no és molt diferent perquè... Però... No. Jo sóc de Sabadell i...
0: Sí, sí, digues.
1: No, vull dir que el problema del quart cinturó no és fer una carretera. És el que suposa fer aquella carretera. Que vol dir acabar amb un rodal del Vallès que durant molts anys ha tingut... Només és un patrimoni mediambiental, sinó que, a més, afectarà també.
0: Però després la reflexió que hem de fer és volem més cotxes o més trens?
1: No, sí.
0: Jo anava per aquí,
1: eh? Jo només et dic que les motivacions que van provocar que Juli Fernández dimitís com a conseller de Territori és per una defensa d'un patrimoni
0: del territori
1: històric, sí, sabadellenc i vallesà, d'un territori, i això passarà un tren, no passarà un cotxe, però passarà un tren per allà. Vull dir, això quedarà igual amb el paisatge.
0: El que em referia en aquell moment era que en el seu moment, quan es va pactar aquesta B40, Salvador Illa semblava un estadista, un gran home de país, que havia aconseguit una gran obra. I ara, doncs, quan es pacta el tren orbital, no ho sembla tant. Mm. És així, la política és així, també.
1: Sí, sí. Jordi.
3: Dues qüestions. Una primera, quan estem parlant de les disputes pels pressupostos, hi ha hagut una dada que ha aparegut aquí, que és 3 anys en prova pressupostària, i el més probable és que en any electoral no hi hagi pressupostos, perquè acostumem a veure l'acord de pressupostos com una mena de matrimoni entre partits polítics, de cop i volta. Bueno, ara ja s'han casat i ja els hi podem dir que crec que va ser Junts que va dir a partir d'avui responsabilitzarem Esquerra de tot el que faci el PSC, no? I no, potser tothom és prou gran per ser responsable del que fa, i potser també hauríem de ser prou grans per saber que acordar uns pressupostos no és el mateix que establir un acord de govern o no és el mateix que fer un govern de coalició. I més enllà de la posició política de cadascú, que el país i que la societat del país no sigui capaç d'acordar pressupostos durant... Que en una legislatura acabi només havent un acord de pressupostos és bastant limitador de la capacitat que tenim d'arribar a acords a la interna de la societat, no? I jo ho veig com un problema sense assenyalar cap partit en concret, sinó dir, no som capaços de posar-nos d'acord sobre qüestions bàsiques. És evident que cap dels partits que arriba a aquests acords entén que aquest pressupost són els que ells voldrien fer. Però o som capaços d'establir unes prioritats i intentar veure com s'apliquen, o les problemàtiques que tenim són d'una dimensió que no podem fer front de cap manera. I per altra banda, en relació amb el que deia el Jofre, i que em sembla que és un tema superpertinent, de dir, moltes vegades es fan lleis, es fan acords que no s'apliquen. I moltes vegades es fan declaracions que volen ser una senyal d'on som i on volem ser, que només són una declaració. I a mi em sembla que és molt pertinent, no només, ara no penso només en els partits polítics, penso en el conjunt de la societat civil, de dir, hem d'aconseguir que aquestes grans declaracions que es fan es converteixin en aplicacions pràctiques. Recordo, per exemple, que el president de la Generalitat fa pocs dies, davant del desnonament o de l'anunci d'un desnonament que va quedar paralitzat d'un veí per fer co-livings, va dir, no, això no pot ser, però és que ahir a Barcelona hi va haver un desnonament d'aquestes característiques. Doncs hem de ser conscients de que viure de les declaracions, que ja entenc que en la comunicació política i en la política de partits és molt habitual, és un problema a l'hora de que la societat vegi, entengui que les coses es fan o no es fan. I si això no passa, el nivell de desconfiança, que ja és molt alt, continuarà creixent.
1: Marta.
4: Sí, a veure, persistir en política sol tenir premi. El que passa que el premi arriba a vegades més tard del que un voldria i és evident que en aquest cas el govern del president Illa ha persistit, no? I han aconseguit uns pressupostos quan segurament poca gent, fa uns mesos poca gent creia que se'n sortirien, després ja es va anar veient que sí, però aquesta és la primera. Tenir aquests pressupostos per mi significa que tens segurament legislatura per 4 anys, a no ser, diguem-ne, que caigui el cel, que això sempre pot passar, no? Per tant, ja veurem, però d'entrada jo crec que en un govern amb una majoria parlamentària molt fràgil, molt feble, doncs evidentment això li pot donar un recorregut polític, bueno, doncs que els hi pot permetre almenys aplicar en part, no?, una part del seu programa electoral. Això des d'un punt de vista, diguem-ne, de normalitat democràtica, doncs vale, doncs d'acord, doncs està bé, no? Aquí hi ha una altra cosa, jo crec que ara la pilota una altra vegada torna a ser pels polítics, pels gestors públics, per exemple, en un tema tan capdal com és l'habitatge. Perquè en els últims 15 anys en aquest país, i mireu-vos a dades de l'Ajuntament de Barcelona, mireu-vos a dades de les grans ciutats metropolitanes, de les ciutats mitjanes del rere país, globals a tot Catalunya, fins i tot mireu-vos a nivell espanyol, és una evidència aplastant que no s'ha fet la feina, per exemple, en el que és la construcció d'habitatge públic, no? I aquí han governat tots, no? Per tant, d'acord, tenen una llei de tindran una llei de pressupostos, tindran recursos, és cert, no?, que des de que tu poses el primer totxo o des de que tu decideixes posar el primer totxo fins al final, doncs triga temps, però ara ja no valdran les excuses. Ho dic una mica en referència al que deia en Jofre abans de hem creat una direcció general per multar el que... Escolti, doncs facin ara vostès la feina ja d'una vegada també, perquè malauradament no s'ha fet. I després una reflexió respecte a la decisió que ha hagut de prendre Esquerra Republicana, no? Jo que sempre defenso, diguem, el pragmatisme i crec que en política a vegades és complicat, però ha de prevaldre, penso que Esquerra Republicana té un risc molt profund en aquesta decisió que ha pres, perquè inicialment, no?, el tema de l'IRPF semblava una línia vermella, després la línia vermella va anar desapareixent, i per tant pot ser que hi hagi una part, fins i tot del seu electorat, que, enteneu-me l'expressió, pugui haver considerat, escolta, han venut barato, perquè ens entengui la gent. No ho sé, el temps ens ho dirà, però crec, no?, que en el que és la base electoral d'Esquerra Republicana, doncs jo crec que el mateix Oriol Junqueras sap que s'ha d'explicar bé, no?, perquè si entenem la política catalana des d'aquells dos punts, no?, que és el pol esquerra-dreta i el pol nacional, no?, independentista o no independentista, clarament, no?, aquí s'ha fet prevaldre pues, l'opció d'un govern d'esquerres, no?, que és el de Salvador Illa, amb un partit o amb dos partits, en aquests Esquerra i Comuns, que els hi donen suport. I això també dona una línia argumental a l'oposició que veurem, de quina manera s'aprofita. I una última reflexió. En les democràcies, no sé si madures, no dic que la nostra no ho sigui, o de llarg recorregut, quan un primer ministre o un ministre d'Economia no té pressupostos, se'n va a casa, no? No.
0: Ric perquè si mirem el govern espanyol, no sé quants ministres haurien d'anar a casa.
4: No, espanyol, català, que vulguis. No? Sí, aquesta reflexió penso que des d'un punt de vista de... Allò
1: és
4: que
1: la
4: diem...
1: més important d'un govern.
4: Exacte, sí. Anava aquí. Mm-hmm. Allò que diem, no? Cuidar la democràcia, no? I és una nina de porcellana que hem de mirar que no se'ns trenqui. Jo crec que aquesta reflexió l'hem de seguir fent. Llavors, a mi em sembla...
1: Aquí, perdona, sindicats i patronals sí que han jugat aquest paper de responsabilitat.
4: Aquí anava.
1: Dir, malgrat no siguin uns pressupostos que tinguin l'eix ideològic que jo voldria, sí, el que volem és que hi hagi uns
4: pressupostos. Un punt de mal menor, no? I per tant, sí, bueno, jo crec que aquí hi ha hagut també tot un seguit d'actors que han anat acompanyant, no? No només en el govern, sinó també els grups parlamentaris, en la reflexió de fons de els hem de tenir. Això no et lliura de la batalla política que ara ve, de dir, escolti, doncs vostès han optat per aquest eix i no per aquest altre, i han decidit això i no allò. Cosa que celebro, perquè em sembla que també com a país ens va bé. Però tinc la sensació que ara inaugurem segurament una etapa nova, i que jo crec, insisteixo, que el dels comuns ja ho donava per descomptat. En el cas d'Esquerra Republicana jo no ho tenia clar del tot. Ells fan una aposta i hi ha, diguem-ne, tot un gruix electoral aquí. Jo crec que li hauran d'explicar. Com a reflexió,
2: Quan parlaves de risc profund, crec que el risc profund és, d'Esquerra Republicana, és que aquesta, anava a dir, broma, paròdia, és igual, el que he fet amb comuns, que em sembla que és bastant compartit.
4: Sí, es veia com que era evident, sí.
2: És evident que... Sí, sí. Penso que el principal risc que té Esquerra Republicana és que algun dia es pugui donar per descomptat que ja votaran que sí.
4: Per
2: de
4: això,
2: fet,
4: per això...
2: la punta de llança d'això que estic dient es diu Gabriel Rufián.
4: Bé, és, sí, és una mica el que passa que els, a Madrid.
0: 100%. Recordem que els comuns, l'últim pressupost de Pere Aragonès, van plantar amb el Hard Rock i van provocar eleccions.
4: Sí.
0: Aquest cop ja tenia molt clar que no es plantarien.
4: Ah, anava a dir-ho, la cara, sí, eh?
2: No dubtis, Marc, que entre donar suport a algú d'Esquerra Republicana i donar suport a algú del PSC, els comuns em sembla que sempre ho han tingut molt clar.
0: Sí, sí,
2: i
0: tant.
2: I a Jaume Collboni em
0: i fins i tot
2: refereixo.
0: Fa poc es va aprovar al Parlament una moció a favor del Hard Rock i els comuns van fer com aquell qui no volia...
2: Jo sempre
0: com aquell qui no volia la cosa.
2: Entre cometes, aquest triangle que faig és quan hi ha una presidència del PSC.
4: Al final...
0: I jo, si em permets, un parell d'aspectes del que deia la...
1: Molt breu, sisplau,
0: Marta. Molt breu, de Marta, de l'IRPF, d'Esquerra. Evidentment que es va plantejar com una línia vermella, s'ha deixat clar que no s'ha abandonat. Això ho ha dit
4: això,
0: i repetit.
4: Això jo crec que ho ha d'explicar, ho ha de ser explicat a Esquerra Republicana.
0: I que el més segur és que s'intenti, el més segur no, que es negociarà amb la llei de finançament respecte a les esmenes. I després un apunt sobre Junts i l'IRPF. Em fa gràcia, no?, que estan dient que Esquerra, per exemple, o els comuns, és igual, se'n van per un pla de llenties i que no hi ha l'IRPF, quan mesos enrere no havien donat suport a la proposta d'Esquerra de recaptar l'IRPF. M'explico? És a dir, no sé, van dir... Allò és un plat de llenties, si es recapta l'IRPF. I ara, en aquests moments, diuen, com és que no hi és en el pressupost?
4: Bueno, aquí hem de veure també... Vaig ràpid, Ricard, però dues coses també. És a dir, hem de veure també què passa. Ara no tenim a María Jesús Montero, tenim a Carlos Cuerpo, tothom diu que no és el mateix, veurem si no és el mateix. Per tant, veurem aquí també si realment Pedro Sánchez es mou o no es mou, que s'hauria de moure, clarament, no? I després també s'està confegint, diguem-ne, un relat, no?, que sona tripartit. No? És a dir, al final, diguem, està tot inventat, diguem-ne, la política catalana passa per les passes
0: que
4: passen.
0: Jo no crec que cap aquí, és possible.
4: Que és possible, no?, que hi hagi una part del món de Junts per Catalunya, no?, que posi l'accent en, escolta'm, doncs ja han triat, no?, i per això us deia, crec que Esquerra Republicana, no ho dic amb cap mal to, ho dic com a reflexió de fons, a dir, ha de posar molts ous a la cistella dels arguments pels quals ell ha posat, no?, més força en dir, escolta, pressupostos mal menor, segurament no serien els nostres, però som-hi, amb el risc que té que encara que Carlos Cuerpo no es María Jesús Montero, el PSOE ja hem anat veient què fa.
0: Sí, un apunt molt ràpid, Ricard, abans comentaves, no?, que potser anem cap a aquest eix esquerra-dreta d'aquest tripartit. Podria estar mitjanament d'acord. Deixa'm incorporar un nou element que potser és Aliança Catalana, què pot passar, i serà llavors quan segurament els partits s'hauran de moure entre un eix de democràcia o no democràcia. I que aquí, junts, veurem on es posa.
4: Sí, però
0: segurament, que és el que passa a partir de les municipals...
1: Quan això passi, veurem també junts què és.
4: Clar, és que anava aquí. Jo crec que també tot aquest món...
0: Potser hi ha dos blocs diferents.
4: Anirà madurant.
0: No estem parlant tant d'esquerres i de dretes a partir de les municipals.
1: Sinó de democràcia o no democràcia.
4: Però el vot de...
1: O defensar les institucions o no defensar les institucions.
0: Posa-li el qualificatiu que vulguis.
4: Però el vot en aquests pressupostos...
0: Ara sí.
4: Posa un frame, no? Posa un marc general.
0: Jo dic d'aquí, que deies aquest teix que està movent la política, d'aquí 6 mesos, un any, que hi ha les municipals...
4: No, i per això us deia que ens pot caure el cel al cap, no?
0: Vull dir que... No, segurament ens caurà en alguns municipis.
4: Obèlics, no?
1: És un quart de 10 del matí. Ara sí, de parlarem dels supermercats 24 hores. Atenció, perquè ja no n'obriran més o limitaran l'obertura d'aquests supermercats a Barcelona. Ara ho expliquem.
5: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
7: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
15: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
16: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
17: Les notes del nen, les obres a casa...
16: El manteniment del cotxe...
17: Ah, no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
19: Peugeot.
20: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
21: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
20: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
21: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
22: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
23: Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
22: Ara sí que ho tenim tot.
24: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
25: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart.
1: Són les 9 i 18. Barcelona ha decidit vetar les llicències per obrir supermercats 24 hores a la ciutat. L'objectiu és frenar la proliferació d'aquests establiments i protegir també el comerç de proximitat. Ara a Barcelona hi ha 1.300 supermercats 24 hores. Lara García, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, què tal?
1: On et trobes?
26: Doncs ara mateix estic davant d'un d'aquests supermercats 24 hores i dic davant, aquí a l'Avinguda Josep Tarradellas, perquè no ens deixen entrar a fer el directe a dintre. És aquests supermercats on podem llegir els típics cartells vermells de 24 hores. Aquest en concret diu supermercat 24-7, obert 24 hores els 7 dies a la setmana. I això us comento que sóc a la porta perquè normalment en aquests establiments és molt complicat que els treballadors vulguin parlar amb la premsa. De fet, sempre ens diuen la mateixa resposta quan els hi demanem informació, gravar o el que sigui, que és parlar amb el meu cap, que arribaran uns minuts, i efectivament doncs el cap mai acaba arribant.
1: I què en sabem d'aquesta suspensió de llicències?
26: Doncs el que sabem de moment és que la suspensió és temporal i immediata, que es farà durant un any i a partir de ja mateix. Afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com les peixateries, les fruiteries o els forns de pa. I el que vol fer l'Ajuntament és aprofitar aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Recordem que en els últims anys s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus. Per això mateix, doncs, en paral·lel amb aquesta suspensió temporal de llicències que expliquem, l'Ajuntament de Barcelona el que anuncia també és que continuarà intensificant les inspeccions per garantir el compliment de la normativa, doncs, amb més revisions ordinàries i amb més multiinspeccions. I us comentava que no hem pogut parlar amb els treballadors del local, però amb qui sí que hem pogut parlar són amb clients i també amb altres comerços de la zona que ens han donat la seva opinió.
0: Imagina, seran tres horaris, no? A matí, tarda i nit, perquè és que si no, no pot ser tot el dia obert. Han de descansar el mateix que descansem nosaltres, no?
2: El servei està bé, el que passa que a vegades la venda implica el tema dels preus, que són molt, molt més cars, i la competència és molt, molt mala.
3: Quan són de 24 hores a les 7 del matí me va molt bé.
4: I què compres?
3: Bueno, necessites per netejar-me, xampú, màquines d'afaitar, bueno, i alguna vegada pues, per esmorzar alguna cosa, algunes galetes o una cosa. El comercial normal de cada dia, pues, aquest és el que surt perjudicat. I llavors jo estic a favor perquè són del barri, vull dir, m'agrada el barri perquè beneficien el barri. I aquests no fan cap cosa que sigui bona.
26: La ciutat, com deies, Ricard, ara mateix uns 1.300 establiments d'aquest tipus, i per entendre doncs, l'auge hem de remuntar-nos al 2022, quan el Tribunal Constitucional va suspendre els articles de la Llei Catalana de Comerç que regulaven els horaris comercials perquè hi veien una invasió de competències de l'Estat, i doncs els magistrats van resoldre que havia de manar la llei estatal, i aquesta llei estatal és la que dona llibertat total d'horaris per a tots els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície, com són doncs, aquests supermercats petits de 24 hores que trobem per tots els carrers de Barcelona, pràcticament.
1: Gràcies, Lara.
26: Adeu.
1: Que vagi bé. Podem saludar també aquesta hora des de l'estudi de Catalunya Ràdio l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç. Alfons, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Com perjudiquen aquests establiments al comerç de proximitat?
5: Home, el que fan és distorsionar una miqueta els nostres territoris. Nosaltres estem a favor del mix comercial a la nostra ciutat, de cara als consumidors i consumidores, vull dir que fi al cap. Nosaltres no fem només una activitat econòmica, fem cultura, fem oci, fem ofici, fem relacions humanes. Llavors aquesta tipologia de comerç el que fa, perquè heu sentit les declaracions, heu sentit les dades, les xifres, parlem de salut pública, de 200 inspeccions que es van fer, quasi bé 2.000, van treure quasi bé 2.000 infraccions. Això és una bestiesa. Nosaltres que estem per ajudar, creiem que s'ha de regular, evidentment, perquè tots juguem amb les mateixes regles i s'ha d'inspeccionar, evidentment, però nosaltres exigim sempre l'equitat fiscal i comercial. I aquests llocs, a vegades, no és només l'activitat comercial. Per això distorsionen...
1: Què vol dir? Que fan altres coses?
5: Fan altres coses.
1: Com per exemple?
5: Bueno, les dades, vull dir que això és a través dels mitjans com vosaltres, a vegades que surten el que fan, perquè, per exemple, en aquestes infraccions es van trobar temes de salut pública, infrahabitatge, sospita d'explotació laboral, d'activitat, mitjans de llegint en seguida de que s'ofereixen llocs de treball, amb el viatge, després han d'estar treballant. Llavors, clar, amb això és molt difícil, de no podem competir. Escolta, nosaltres estem per l'activitat comercial, i a més feta en els nostres barris, i que no tinguem activitat comercial que faci que per ells poden pagar lloguers molt més elevats del que paguem nosaltres.
1: Per tant, diria que l'Ajuntament arriba tard.
5: Escolteu, a veure, nosaltres sempre som de dir que arriben tard, però no és fàcil poder regular totes aquestes coses. Fa temps que, evidentment, nosaltres ho estem comentant a l'Ajuntament, a les taules de treball, i, evidentment, hem de buscar ella la sortida que poden legal que té l'Ajuntament per fer-ho.
1: Però per tancar-los, és a dir, aquestes activitats, és a dir, perquè s'arribin a tancar, realment?
5: Inspeccions. Perquè s'arribi a tancar són inspeccions, així de clar. Mm. I nosaltres estem a favor d'això, d'inspeccions, i ja està, a partir d'aquí, aquest tipologia de comerç. Penseu una cosa, nosaltres estem dins de... la Fundació té 24 eixos comercials a la ciutat de Barcelona. Aquests eixos comercials ajuden en els seus associats amb el tema normatives, amb el tema dinamització, per tant, són tipologia de comerços que no estan associats ni a eixos comercials, ni a gremis i tot plegat, que els ajudaríem a saber tota la part legal com
1: que,
5: podem...
1: Però no els diga... De fet, moltes persones s'ho pregunten, això, no? De com pot ser que els hi surti a compte obrir aquests tipus d'establiments amb l'alt cost de lloguer que hi ha en zones cèntriques com estan, els costos de manteniments d'obrir tot el dia, no? I, en canvi, amb els petits comerços, doncs veiem com van tancant, no? Comerços històrics de la ciutat com no poden seguir tirant endavant pels preus del lloguer, etcètera, no? I aquesta és una incomprensió que molta gent té...
5: Clar. Tu hauria de preguntar jo a tu. Què diries, sí. Tu, Ricard?
1: No, jo no entraré en especulacions, però sí que potser hauríem d'investigar una mica més del que hi ha darrere.
5: Per això diem que estem a favor de les inspeccions. A veure, només amb l'activitat comercial no es poden pagar els lloguers que es paguen. Això és una cosa que és així. I, a més, tots volem sortir al carrer a passejar, no? Vull dir que volem una ciutat que podem... no com la Covid, tots tenim la imatge de la Covid, que sortís del carrer. Per tant, a veure, entre tots hem de sumar, entre tots. O sigui, no només l'administració, les administracions, que sobretot, evidentment, no tenen fàcil, perquè només tenen els plans d'usos, ara han tret aquesta mesura, és la veritat. Nosaltres també parlem amb el sector, amb el tema dels plans d'usos, nosaltres hi som, però en fi, però també la ciutadania, perquè tots volem passejar per carrers que hi hagin comerços, que és molt agradable, però perquè hi hagin aquests comerços, el ciutadà i ciutadana ha de saber...
1: Va comprometre, sí, sí.
5: Ha d'entrar a comprar.
1: Sí, sí, bàsicament.
5: El nostre president sempre diu, és tan important el fet de l'acte de compra com l'acte d'anar a votar, perquè depèn de a qui votes, tindràs una ciutat o una altra, depèn de on vagis a comprar, tindràs una ciutat o una altra d'aquí uns anys.
1: Això passava també, recordo molt la Covid, amb les llibreries, no? Que de cop era una campanya de perquè la gent doncs, demanés els llibres a petites llibreries del barri, no? I que no ho fes a grans plataformes per poder llegir durant la Covid. Jordi Mir.
4: Mira, enllaço amb això que plantejaves de les llibreries, perquè justament també aquesta setmana s'ha presentat una iniciativa per part de les llibreries sobre la qüestió de quina ha de ser la cadena per poder mantenir l'ecosistema de les llibreries. I aquesta iniciativa, que a mi, d'entrada, em sembla molt necessària, és a dir, jo, d'entrada, com a principi, estic a favor de regular-ho tot, és a dir, crec que com a societat hem de regular, posem semàfors per no tenir accidents al carrer, i llavors hem de regular qüestions que des d'un cert principi de llibertat i d'idea de lliure mercat, que crec que té molts elements positius, algú pensaria, home, doncs cadascú que pugui dedicar-se al sector comercial que vulgui, no? Per tant, com a societat hem d'establir una limitació, una suspensió, una prohibició, depenent dels casos, clar, ho hem de legitimar molt bé, hem d'explicar molt bé per què no deixarem fer allò que una part de la població vol fer, no? Per exemple, quan fa uns anys es va decidir suspensió de places hoteleres, no? S'havia d'explicar molt bé què hi havia darrere aquesta suspensió. Tinc la impressió, potser m'equivoco, que darrere de la suspensió dels supermercats de 24 hores hi ha un cert consens de que ja era hora, no? Ja era hora. Ahir ho vaig escoltar en diferents àmbits, ja era hora. En els últims temps hem vist campanyes de sectors d'extrema dreta, fins i tot recordo també algun vídeo de la candidata d'Esquerra Republicana a les properes municipals de Barcelona senyalant aquest col·lectiu, aquests supermercats, no? I doncs crec que això ajuda a que el ja era hora s'extengui, però per altra banda ens oculta una altra realitat, que és si veritablement la qüestió és promoure, defensar el comerç de proximitat i la seva diversitat, el que dificulta en el petit comerç de proximitat i la seva diversitat és aquests locals o és els preus de lloguers, són les grans superfícies comercials o les grans plataformes d'internet. Perquè potser estem barrejant coses, és a dir, totalment a favor de regular i vigilar i haver de fer una nova comissió per assegurar-nos que en aquests locals...
6: Direcció General de Compliment del tancament dels supermercats
4: de 24 hores. No pot ser que en un local comercial sigui del tipus que sigui. Penso ara, en altres moments hem tingut altres tipus de locals, on hi havia pràctiques que no es consideraven legals i s'havia d'actuar. Crec que sobre aquí s'ha d'actuar decididament. Però també tinc la por de que darrere d'això hi hagi que els supermercats de 24 hores, qui sortirà a defensar-los? Ningú. Perquè són un blanc molt fàcil d'un element de la societat que no ens agrada o que no agrada a molta gent. Però si veritablement volem defensar el comerç de proximitat, què passa amb els lloguers que no poden pagar? Què passa amb les grans superfícies comercials que s'han anat creant al voltant de les nostres ciutats i que han buidat els centres de les ciutats? Què passa amb les plataformes d'internet que tenen uns avantatges que ara comencem a plantejar-nos si els hem de demanar que l'enviament del llibre no sigui gratuït, com plantejava, per exemple, el ministre de Cultura? Aquesta és la meva pregunta.
1: Ja era hora, però no n'hi ha prou.
5: Bueno, és una pregunta.
1: Sí.
5: Mitjoreta, tres quarts tenim? Vinga. A veure, escolteu una cosa. Hi ha molts temes, evidentment, que tenen a veure amb tot això. Fins i tot, jo penso que t'has oblidat del tema de la renda disponible de les famílies, que aquest és un dels temes també més importants. Sumi tot això, evidentment. Hi ha molts càndiques, el que passa que hi ha moltes coses, per això demanem nosaltres l'equitat fiscal i comercial. O sigui, jugar a les mateixes regles. Això és el més important. A nivell de les vendes per internet que s'està comprant, si juguéssim a les mateixes regles, estaria bé. Si aquests supermercats es fes un estudi ben fet de quina necessitat té la ciutadania o els territoris per poder tenir un mix comercial, perquè aquí anem a tenir un mix comercial que el veí, veïna, pugui sortir al carrer i en menys de 15 minuts, per això diuen els ciutadans 15 minuts, pugui tenir l'abastiment de qualsevol servei o compra, i, tot clar, bueno, i fins i tot de sanitat i d'escola, tot clar, val. Si hi hagués necessitat, podem parlar-ho, però ben regulat i ben treballat. No, quan hi ha molta gent que surt i surt als mitjans, que potser s'està fent vendes d'alcohol fora dels horaris, o gent que no pertocaria, tema de souvenirs... Ben regulat, ens sembla bé. I tot això que has dit, que dona per molt, és el que precisament aquest any n'haurien de parlar, i penso, i faig una banda, que els mitjans també n'hauria de parlar més, perquè precisament estem en l'any de la capitalitat europea del comerç de proximitat. Llavors, tots aquests temes són els que s'haurien de tractar. Ara som el portaveu a nivell europeu de totes les ciutats i municipis d'Europa, no? Llavors, tot això, hem de ser positius, però també et dic una cosa, nosaltres intentem veure les coses de forma positiva i hi ha, igual que es parla dels nouvinguts, escolta, doncs els nouvinguts que hi ha una necessitat, perquè avui en dia aquí hi ha molta gent que es va jubilant i tot plegat, és una oportunitat també que hi ha per poder emprendre el teu negoci o fer un relleu d'un negoci que ja funciona. Hi ha molts hàndicaps que van a per nosaltres, evidentment, pel comerç, però ben regulat i ben treballat, professional i acompanyat també dels gremis i de les associacions, penso que hi ha cabuda també per aquests supermercats.
1: Sí, sí, no, doncs també cal ajuda, no? Perquè hi ha petits comerços que no poden sobreviure, doncs, a tot això que estem dient. Mira, ens truca el Jaume, per exemple. Jaume, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Vostè tenia una xarcuteria, Jaume.
7: Sí, tenia una xarcuteria a Manresa i bueno, vam haver de tancar. Ho vam provar amb un soci i vam haver de tancar, doncs, per impossibilitat de competir en producte de qualitat, en producte de proximitat. I quin és el drama? Doncs no els supermercats 24 hores, penso, perquè això té una qualitat molt concreta i té un mercat i un nínxol molt concret. El que fa mal realment, per mi, sota el meu punt de vista, són la intrusió de les grans superfícies a els nuclis de les ciutats. Jo em sembla bé que hi hagi un Carrefour, un Condis, tot el que es vulgui, però a l'extraradi. Però els nuclis de les ciutats han d'estar poblats de comerços privats, particulars, amb nom i cognoms. No pot ser que hi hagi un ametller origen als centres de les ciutats, i no un, sinó un, dos, tres, quatre, en una ciutat, per exemple. No? Això ja és una cadena, això no és un establiment d'una persona. No pot ser que hi hagi 400 llobets...
1: Clar, vol dir que contra això no pot competir, no, Jaume?
7: Clar, contra això és impossible, però és un tema de no entendre massa de matemàtiques. Vull dir, les compres d'aquests senyors no són les mateixes compres que les que faig jo, com a botiga petita.
1: Sí, sí.
7: No sé si m'explico.
1: Perfectament. Queda clar, Jaume.
7: Jo crec, i cuidado, que defens la Malla Origen, per exemple, doncs perfecte. Vull dir, clar, tenen uns productes superben exposats, però jo que sé el que costa tenir certs productes frescos, i em pregunto tot allò on va. Allò es fa malbé, és impossible que ho venguin tot. Vull dir, no veig el negoci en aquests llocs.
1: Gràcies, Jaume, per trucar. Que vagi bé.
7: A vosaltres.
1: Marta.
8: Sí, jo he pensat, ja era hora, i també he pensat, els ha costat prou. O sigui, la meva sensació és que d'això feia molt que en parlàvem i no, ningú acabava de... no s'acabaven d'atrevir. I està bé, estic a favor de regular des de la perspectiva de posar les regles del joc. El que no estic a favor és de sobreregular i, a més, de sobreregular, regular sense fer la feina. M'explico. Que farem inspeccions i revisions fa molts anys que ho sentim. Que efectivament sabíem i sabem que en aquests establiments s'incompleixen moltes coses, també, però de tancats no n'he vist gaires, diguem-ne, no? Llavors, està bé, però ja estan tardant. Sabeu allò d'àrbitre a l'hora? Pues això, no? I volia preguntar-te sobre això, Alfons, una mica. La vostra percepció és que en els últims anys l'administració en això, bueno, ha fet moltes fintes, i no ha fet el que tocava, o senzillament, bueno, com tantes coses que ens passen, que ens sobrepassen, que de cop hi ha una dinàmica que comencen a obrir i proliferar en molts llocs i bueno, doncs ens ho hem trobat ja quasi bé que no ens n'hem ni adonat. O creus que sí, que realment bueno, es podia haver fet més abans?
5: Mira, en general, el dia a dia passa pel damunt de totes les legalitats i de les administracions. O sigui, sempre es busquen, es troben escletxes, és com l'aigua entre la roca.
8: Sí, sí.
5: L'aigua
8: sempre es troba al camí.
5: Ara trauran això, perfecte. D'aquí 4 dies sortirà una altra cosa, trauran una escletxa. Parlàvem l'altre dia amb l'Eixample, amb el districte de l'Eixample. Fins a 300 metres quadrats que poden obrir 24 hores. Llogaven espais de potser 600 metres i obrien només 300 metres.
8: Yeah.
5: No tens? Ja podien obrir 24 hores. Sí, és complicat. L'aigua es fa via molt ràpidament. En canvi, si has de buscar a on està l'aigua que s'escapa d'això, normalment trigues més quan tens un problema de fuita d'aigua, no?
8: Sí, no, i costa trobar-la.
5: Costa trobar-la, i després a veure com ho arreglem, també. I és una miqueta el símil amb l'administració i amb aquests problemes.
1: Santiago Becerra, economista, què tal? Bon dia, com està?
9: Bon dia.
1: Té solució, això, professor?
9: Bueno, jo la primera vegada que vaig veure un establiment d'aquests oberts 24 hores va ser com fa, no sé, 25 anys a París o una cosa així. I bueno, jo em vaig fer la mateixa pregunta, no? És a dir, allò estava buit, hi havia una persona, eren, no sé, com les 3 de la matinada, una cosa així, i jo em vaig fer aquesta pregunta, i aquestes persones, aquests establiments, com sobreviuen? Pues no ho sé, és a dir... El que sí que és veritat és que, bueno, ja sembla ser que hi ha un flux de persones que entren i van comprant cosetes. A més, tenen una gamma de productes molt concrets i sembla ser que... De tota manera, sembla ser que allò té sortida. De tota manera, és a dir, hi ha una cosa que és molt certa. És a dir, si això està... aquests establiments estan oberts i sobreviuen, és a dir, ningú perd diners. És a dir, d'una forma o d'una altra, tenen un benefici.
1: Sí, sí. Si no, estarien com estan. Aquest és un problema que ja ens està trucant molta gent, eh? Gent que té negocis que diu que estan passant malament per sobreviure, negocis en aquest cas a l'estat de Barcelona, a la Vila Olímpica, ens parla, ens ha trucat una dona que té una carnisseria i d'altres negocis que ens diuen que, clar, que davant d'aquesta auge doncs, han tingut dificultats perquè la gent doncs, va allà a comprar. Senyor Alfons Martí, director de Barcelona Comerç, gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres, gràcies.
1: No marxi, senyor Becerra, que ara parlarem també de la fruita i les hortalisses perquè... serà, sembla, un estiu i una temporada de tardor que ens arriba complicada. Pot pujar fins a un 30%. Ara ho expliquem.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos... tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Dissabte a la tarda a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
12: Blanco de verano, Don Simón. Blanco de verano, Don Simón. Nou blanco de verano... Don Simón.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Marc Batallé, amb Jofre Llombard, amb Marta Pascal i Jordi Mir. Les empreses del sector de la fruita i les hortalisses estan a punt de dir prou i repercutir també en l'augment de costos al consumidor. Fa uns dies vam avançar en aquest programa que l'increment serà d'un 30%. I per parlar-ne ens acompanya l'economista, catedràtic i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Segons aquest informe, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, conegut ahir, diu que 9 de cada 10 empreses del sector de la fruita i també de les hortalisses, han mantingut o millorat la seva facturació el primer trimestre de l'any. Tot això com lliga, Santiago?
9: Bueno, a veure, el tema del 30%, de l'increment del 30%, no ho sé. El que sí que tenim dues dades, que sembla ser que això és totalment cert i ningú nega. Primer, l'increment de costos de producció. Entre un 10 i 15% de mitja han crescut ja l'increment de costos de producció. Aquí posem tot, energia, etc, etc. Primera cosa. Segona cosa. L'increment de costos de la quarta gamma, dels productes de quarta gamma, penso en plàstics tècnics, etc, etc, ja ha pujat un 5%. És a dir, que només per això ja tenim entre un 15 i un 20% d'increment de costos. És a dir, s'arribarà a un 30%? És possible. Segona cosa, com és possible, vostè preguntava, com és possible que millori la facturació i amb aquest increment de costos? Clar, la facturació pot incrementar en valor. És a dir, si el preu de venda d'un quilo de pomes o del que sigui ha crescut un X%, a la facturació ha pujat. Això no significa...
1: Perquè repercuteix en el preu, doncs.
9: Exacte.
1: Això és el que vol dir, no? És a dir, que ens està repercutint en el preu.
9: Exacte.
1: En aquest cas, seria una repercussió que afecta directament a la butxaca de la gent.
9: De tota manera, clar, sempre no oblidem que entre el que és la producció i el lloc, el punt de venda on els consumidors compren, hi ha una sèrie de passes. És a dir, hi ha un transport, hi ha un intermig, hi ha un magatzemista. És a dir, els costos dels productors han crescut i estan augmentant encara més. Però també els costos dels intermitjos també estan pujant.
1: La gasolina, el transportista,
9: exacte,
1: el que sigui, no?
9: Exacte.
1: Però aquest augment, per tant, de preus, ja entenc que ja l'estem veient, sense notar-lo tan exageradament, no? Per tant, és una cosa que no es veurà d'immediat, sinó que anirà pujant progressivament.
9: Jo crec que sí, és a dir, a veure, és que no té lògica que de cop i volta pugi un 30%. El que passa, és a dir...
1: Però clar, la pagesia aquí no se'n beneficiarà, perquè si això són costos de producció...
9: No,
1: ja.
9: No se'n beneficiarà en absolut. És més, al contrari, és possible que tingui un perjudici, perquè quan la pagesia digui al magatzemista o a la persona que li compra, a la plataforma que li compra, escolta'm una cosa, mira, és que a mi m'han pujat els costos, jo he de repercutir aquest increment. I li diran, bueno, escolta, sí, però no tant. És a dir, que és possible que tingui un perjudici.
1: Mira, fa uns dies el responsable d'Economia d'Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, ens deia això.
17: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava, per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
1: De producció. Per tant, si ens diu que ja baixarà la producció i els costos pujaran...
9: Sí, és que clar, és que quan es parla del conflicte d'Orient Mitjà s'està pensant bàsicament en el petroli i ja en segon lloc amb el gas. Sí, però és que, per exemple, el preu de la urea ha pujat d'uns $250 a quasi 700. Clar, la urea és un element essencial en la producció de fertilitzants. Llavors, tot això està incidint directament sobre la producció. Llavors, és una situació que és molt complicada. A més, no és una situació que es digui, no, és que això durarà un mes. Bueno, pues, vale, un mes. No, és que és una situació que ja s'estan dissenyant diferents escenaris. Per exemple, no fa molt vol dir que farà pues, una setmana. Un dels caps de l'Agència Internacional de l'Energia va apuntar que si a l'octubre, és a dir, sembla ser que hi ha uns moments que són essencials, bàsicament per al tema de les reserves que tenen els diferents països, no? És a dir, un moment essencial és entre mitjans i finals de juny. Això marca una fita, no? Una altra fita és l'octubre. Bueno, doncs, aquest finals d'octubre, ja de cara a un ambient més fred a molts països, etcètera, etcètera. Bueno, doncs aquest senyor apuntava que si entre mitjans i finals d'octubre no hi ha una normalització completa de la situació en tot l'Orient Mitjà, es podia començar a pensar en un preu del barril entre 150 i 180 dòlars. Clar, deixant de banda evidentment...
1: El problema també d'aquí, que sempre apuntes, professor, és que nosaltres estem aquí una mica vivint en un miratge, no? Perquè hi ha unes ajudes, la Unió Europea també, ara la Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar el fons d'emergència per crisis agràries. Tot això, mira, mentrestant anem fent, perquè tampoc hi ha un increment, però no estan les conseqüències d'ara, sinó de les que vindran.
9: Exacte.
1: Perquè això no és sostenible, el model.
9: No és sostenible. Aquí està. És a dir, a més hi ha un altre tema. És a dir, parlar de coses lletges no està de moda. Amb la qual cosa, com vostè apuntava, hi ha ajuts, hi ha temes que van enrederint aquesta presa de decisions. Si arriba ja ho trobarem. I indirectament... i quan dic tothom em refereixo a tothom, té al cap la idea de que segur que s'arribarà a una solució.
1: Segur que la solució serà eliminar la regularització que hi ha d'ús de fertilitzants, etc. És a dir, perquè si no al final, si tens una normativa tan exigent que ofega el pagès, doncs cas que no pots fer-hi més. O abaratim els costos de producció o això s'enfonsarà.
9: Sí, sí.
1: Per tant, el canvi climàtic ja no serà prioritari, ja està.
9: Bueno, el canvi climàtic ja ha deixat de ser prioritari. Val. Perquè ja, per exemple, tothom està dient que es tornarà a utilitzar massivament el carbó. Aquesta serà una de les conseqüències, no?
1: Val, sí, sí.
9: Llavors, si no es normalitza tota la situació a l'Orient Mitjà. Llavors, però el que deia és que tothom tenim al cap de que, bueno, el juny o el juliol o quan sigui, però la situació arribarà. Bueno, a veure, arribarà o no arribarà. Deixant de banda de que encara que demà mateix hi hagués pau absoluta a tota aquesta zona de l'Orient Mitjà, per exemple, és un exemple, la producció de la principal planta gasificadora de Qatar, que ha sigut esborrada del mapa per als atacs d'Iran del 17%, això trigarà entre 3 i 5 anys a tornar-se a refer. Llavors, clar, les conseqüències les anirem patint en el temps. Llavors, la situació, jo, sincerament, això jo no ho havia sentit mai. Ja s'està parlant de que una situació, una solució, entre cometes, intermitja, és destrucció de demanda. És a dir, suposem que arriba l'octubre i aquesta situació no s'ha normalitzat. Bueno, pues, d'una forma intervencionista per part dels estats, dels governs, seria destruir demanda de petroli, destruir demanda de gas. No només a través de pujades de preus, sinó inclús a través de pujades d'impostos. És a dir, fer el que sigui perquè la demanda baixi, es destrueixi. Llavors, clar, aquesta és una situació... Amb això s'està treballant, és una situació amb molta incertesa, molt incerta.
1: Santiago Niño Becerra, gràcies, com sempre, una abraçada.
9: Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
1: Un seguirem parlant, però realment és un panorama, bueno, incert com l'economia mateixa, però també una mica preocupant, perquè tampoc veiem que hi hagi ara mateix una solució. Vam dir que això duraria poc i no està durant poc, Marc.
18: Sí, com deia en Santiago Niño Becerra, puja el transport, pugen els herbicides, els adobs, els fertilitzants, i encara que la guerra s'acabés avui, una quimera, però imagina que s'acaba avui, els pagesos i tots els productors ja han comprat aquesta primera matèria. Per tant, els preus acabaran repercutint. I el problema és que plou sobre mullat, perquè l'altre dia llegia que fins i tot en els últims 5 anys les fruites i les hortalisses ja havien pujat un 30% abans de la guerra. Quan l'IPC més o menys puja un 20 o 21%, en aquell moment era perquè, evidentment, hi ha menys pagesos treballant, hi havia una climatologia adversa, hi havia la sequera, hi van haver-hi moltes pedregades, i en un mercat d'oferta i demanda hi havia menys producció, per tant van pujar els preus. Per tant, ja estem parlant, si acumuléssim els dos, gairebé un 50-60%, quan l'IPC no va, malauradament, al mateix ritme. I el problema és que no hi veus un futur gaire proper perquè es puguin solucionar aquest tema, primer de la guerra i després de l'economia, que al final sempre estem parlant, no, del tema del petroli, que sí que hi ha ajudes, no, com comentaves, la gasolina sembla que ja s'ha aturat, però arribarà un moment que arribarà de veritat a la nostra butxaca quan comenci i vagis al súper, que ja està pujant, però ara cada cop més, si no se soluciona el problema a l'Orient Mitjà.
8: Jo per agafar el fil de Marcos, no sé si fa un any, ara potser em falla una mica la memòria, però comprar un litre d'oli d'oliva al supermercat valia 10 euros, us en recordeu, no? És a dir, un dels problemes, no, d'algunes decisions geopolítiques i del món que tenim van directe a la nostra butxaca, i a mi em preocupa, evidentment, no? Si costa arribar a final de mes, diguem-ne, com a societat ens ha de preocupar, però les preferències polítiques que es deriven, no, de que la gent li costi arribar a final de mes, i l'ús que els extrems, diguem-ne, i els populismes d'una banda i l'altra fan de situacions així, que va des del negacionisme al canvi climàtic fins a, jo sí que t'ho arreglo amb quatre historietes, quan realment això, diguem-ne, requereix complexitat. Ho dic perquè en el context actual en el que estem, on hi ha on es nota polarització, on es nota una certa tensió en el diàleg polític, etc., i on cada vegada més el ciutadà es va sentint lluny de qui pren les decisions polítiques o de qui li hauria de posar solucions sobre la taula, aquests elements que ens poden semblar, bueno, doncs, oita, sí, tot és una mica més car i tal, això pot tenir unes conseqüències polítiques complexes. I no acabo de tenir clar que, en general, la política en general i el polític de forma concreta vegi com solventar-ho. No dic que no ho vegi que passa, sinó vegi com solventar-ho. I això és, jo crec, preocupant, diguem-ne.
18: I això que diuen que l'economia espanyola va molt bé.
8: Sí, bueno, vale.
1: Va com, molt una, bé. Com un coet, diu.
8: La macro, allò del micro i el macro.
18: Exacte,
8: no?
18: És la macro i no el micro. És a dir, no és la meva butxaca i el consumidor d'en Jofre, la Marta, o en Jordi, o en Ricard, o qualsevol persona.
1: Jofre.
6: Sí, només vull introduir un element que és una altra derivada de l'augment dels preus de les fruites i les hortalisses, que és la qüestió nutricional sanitària. És a dir, tots els metges, tots els estudis ens diuen que una alimentació adequada, una alimentació saludable, passa per la ingesta de verdures. Què passa si les verdures estan cares? Que la gent no menjarà tanta verdura com és necessari. Si això s'encareix i es deixa, tindrà una repercussió indirecta, no immediata, però sí a mig termini, en la salut pública. Ens trobarem més persones amb més afeccions per culpa de no haver ingerit prou hortalisses. I la bola de neu s'anirà fent més gran, perquè aleshores els costos de l'administració pública seran més grans, etc, etc, etc. Què vull dir amb això? Que si hi ha alguns llocs on s'ha d'incidir directament en aquesta regulació que deia el Jordi abans, doncs igual té més sentit de que l'administració inverteixi, i aquesta és la paraula, inverteixi en una gestió adequada, un circuit adequat perquè la major part de la població tingui accés a productes de qualitat alimentaris, que no pas haver d'invertir a pal·liatius, a després quan el problema està fet. Una bona mesura preventiva és precisament que, com deia la Marta, l'oli d'oliva, que tots els estudis confirmen que és molt més sa que qualsevol altre tipus d'oli, doncs no costi 10 euros. I jo crec que una inversió és millor així a preventiva que després a reactiva, pal·liativa.
4: Dos elements a afegir al que s'està plantejant. La primera, deia Santiago Niño de Becerra, no? totes les guerres que se'ns han plantejat en els últims temps havien de ser molt curtes. Perquè, clar, ningú li agradarà dir no, aquesta guerra serà molt llarga, i després cap d'aquestes guerres és molt curta, és totes llargues i tenen greus conseqüències. Per tant, en la línia del que plantava en Jofre sobre, diguem així, fixar-nos en les causes i per no haver després de patir les conseqüències, hem de ser conscients de que això que estem patint ara té a veure amb com un determinat govern o uns determinats governs han decidit actuar en la política internacional d'una via que la resta de governs no comparteixen. I, evidentment, clar, i jo què faig per frenar Donald Trump, no? Vale. És molt difícil, no? Jo us estic escoltant ara a l'Àgora i què faig jo per frenar? Vale. No, però hem de ser conscients de que el problema és aquest. És a dir, gent que ens proposa com a solucions miraculoses pels nostres problemes actuacions que no tenen res de positiu per la societat de les nostres societats, i malauradament tampoc tenen res de positiu per les societats en les que s'està intervenint, perquè no estem veient que en aquests països les coses millorin. I segona qüestió, quan en Santiago de Niño de Cerra deia el canvi climàtic ja ha deixat de ser una prioritat, doncs els problemes seran encara més grans dels que estem tenint. És a dir, molt a favor d'entendre que això va tot lligat. I no pots quedar-te amb la idea de que el carbó ara ens solucionarà, perquè el carbó és part dels problemes que estem patint.
19: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Tenim bones notícies per tu, perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i en molts més departaments. I això no és tot, perquè per fer-t'ho encara més fàcil, tens finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, aire condicionat, també en electrònica esportiva, tecnobellesa, mobles de cuina i bany. Aprofita-ho i equipa't per viure el futbol amb l'última tecnologia. I encara amb els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés. També a la web i app. Estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics, de tot i més, i amb finançament 100%. Què més es pot demanar? Fins diumenge 24 de maig, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Res més per avui. Adeu, fins demà.
21: Catalunya Ràdio.
22: Embarassada? I què penses fer?
23: No ho sé.
24: La Cavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
23: La coneixes molt bé, oi?
25: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
24: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
25: I si la fe m'està abandonant?
24: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir i el periodista Jofre Llombart.
28: I sembla que, malgrat el que estem explicant de l'augment de preus i la situació preocupant econòmica, hi ha una realitat que no canvia, que és l'augment del sector turístic. Catalunya bat rècords any rere any pel que fa al rècord turístic, un èxit i un sector sobre el qual pivota una part molt important del PIB i en el qual també hi ha persones que ajuden a que tot això passi. Avui volem parlar i fixar-nos també en el cas de les cambreres d'habitació, les conegudes com a Kellys, una professió on les dones representen més del 90% del total i que a vegades suposen el 30% global d'empleats del sector hoteler. Ens acompanya la fundadora i portaveu de les Kellys, Vania Arana. Què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
29: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
28: Abans de res, explica'ns quina és la vostra feina. És la feina d'una cambrera d'hotel.
29: Bueno, básicamente es la limpieza de las habitaciones, ¿no? Bueno, en la actualidad son muchas habitaciones por hacer, unas 26 habitaciones, que es lo que se está haciendo en unas 6 y 7 horas.
28: 26 habitaciones en 6 horas.
29: Sí. Es un trabajo muy, muy duro, con muchos movimientos repetitivos, y la carga de trabajo que se está teniendo, pues hace que la mayoría de compañeras tenga más de una enfermedad crónica.
1: ¿Qué os trobeu quan entreu a una habitació?
29: Cuando entramos a una habitación, todo es un mundo, ¿no? Depende de los clientes, la cantidad de personas y la capacidad que tengan esas personas del concepto que se tiene hotel, ¿no?
1: O sea, sí, perquè el concepte és que allà pots fer una mica el que vulguis, ¿no? Per exemple, les claro. Tregals les deixes tirades, els llençols...
29: Sí, es tremendo. Bueno, en este verano pasado se han visto habitaciones horribles en internet, ¿no? Que tú entras y todo está patas arriba. Son 2-3 camas que se hacen por habitación. Y claro, ¿qué haces cuando entras en un baño que está totalmente inundado de agua? Porque a veces, bueno, hay clientes que se duchan y yo no sé si se duchan dentro de la bañera o en el suelo directamente. Y así, muchísimos casos. Te encuentras...

I encetem aquest magazín fent una reflexió de l'entrevista d'ahir aquí a Ràdio d'Esvern amb l'alcalde de Sant Just, en Joan Bassaganyes, que ens deixa una idea clara. Sant Just viu un moment de transformació silenciosa, però important, perquè més enllà dels titulars puntuals o dels episodis de seguretat que han generat inquietud en les darreres setmanes, el municipi intenta reforçar estructures de convivència, mobilitat i protecció de l'espai públic amb una mirada cap al futur. Quan l'alcalde afirma que Sant Just és, malgrat episodis recents, un municipi molt segur, no només està fent una defensa institucional del poble, sinó que també està enviant un missatge de calma i confiança en un moment en què la percepció ciutadana sovint doncs es construeix més per l'impacte emocional d'alguns fets concrets que no pas per les dades globals. Això no vol dir negar els problemes, sinó afrontar-los sense alimentar alarmismes. En aquest sentit, el reforç de les ordenances de mobilitat i també la voluntat d'adaptar-se a la nova realitat dels vehicles de mobilitat personal demostra que la seguretat avui ja no és només una qüestió policial, també és convivència als carrers, regulació i capacitat d'anticipar conflictes. Però probablement una de les decisions més rellevants del ple és menys visible: el nou protocol contra l'assetjament sexual dins de l'Ajuntament de Sant Just. És una administració moderna i, de fet, així doncs ho demostra, no?, en aquest sentit, perquè una administració moderna doncs el que vol és protegir els treballadors, garantir mecanismes clars d'actuació. No és un gest simbòlic, sinó una obligació institucional. El valor d'aquest protocol serà real si s'aplica amb rigor, confidencialitat, que ja ens ho va garantir també l'alcalde, i valentia. També és destacable l'inventari de camins municipals, que aquest potser sí que ens toca més a prop a la ciutadania, una eina que defensa el dret col·lectiu d'accedir a l'entorn natural i protegeix també espais que formen part de la identitat de Sant Just i de l'accés principal al Parc Natural de la Serra de Collserola. És també en un context doncs creixent de pressió urbanística i privatització d'espais, doncs cal preservar aquests camins públics per preservar també la comunitat, tot i que ara recordem que justament aquest espai, el del Parc Natural de Collserola, doncs està tancat per la pesta porcina africana. Sant Just continua sent un municipi amb qualitat de vida, cohesió i una forta identitat pròpia, però mantenir-ho exigeix decisions concretes, actualització constant i capacitat d'escolta. El ple del 29 d'abril, el darrer ple que es va celebrar a Sant Just, i també l'entrevista d'ahir a l'alcalde, evidencien precisament això, una administració que intenta adaptar-se als nous temps sense perdre de vista les necessitats quotidianes dels veïns i veïnes. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, amb el sumari d'avui. Avui dijous tenim doncs molta teca. Dijous 21 de maig arrenca amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i tancarem la primera hora amb les efemèrides, amb la carta del dia amb la Palmira Badell i també amb el temps. Tot seguit, a la segona hora de la Rambla, avui entrevista del dia a Pepe Jiménez, responsable de l'exposició que està actualment al celler de Can Ginestà. Seguirem parlant de xarxes socials amb la Vanessa Montserrat. Avui ens centrarem en WhatsApp Business i tancarem el programa d'avui amb Salut al Dia del mes de maig. Sabeu que ens visiten del CAP de Sant Just doncs, per fer aquest espai, i també parlarem de teatre amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més aquí a Ràdio d'Esvern. Us parla Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres un matí més al 98.1 FM. Comencem, com sempre, amb una mica de música. Bon dia, bon dijous.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: 3 minuts passen d'un quart d'11 del matí. Nosaltres ens dirigim directament ara al primer espai del programa, és l'espai informatiu, i doncs saludem a Mariona Sales, cap d'informatius, que ens acompanya en aquesta primera hora. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb els titulars de la jornada. Avui parlarem del Wild Dance 7, que celebra la segona edició del seu mercat de segona mà. També parlarem de Coraggio, sumant veus, tres cors compartida en escenari a l'Ateneu de Sant Just, i tanquem parlant de la fotografia internacional, que torna a Sant Just amb una nova exposició de concurs de l'agrupació fotogràfica del nostre municipi. Comencem parlant en clau de societat i marxem directament al Wild Dance 7.
1: Exacte, marxem en concret als voltants de l'edifici del Wild Dance 7, que acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rewilding, mercat de segona mà. Una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat del Wild Dance, que es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia. El mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici, amb l'objectiu doncs, de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden, que és un dels espais més emblemàtics de Sant Just.
0: No confondre amb el mercat que fa la sala i l'Ateneu, oi?
1: Exacte, que ja en parlarem també perquè és més endavant, si no m'equivoco cau cap al 12-13 de juny, i ja en parlem, però sí, són mercats diferents. De fet, aquest és mercat de segona mà amb parades de la gent del Walden. Per tant, doncs, per poder posar una parada has de viure al Walden, no hi ha una altra condició.
0: Sí.
1: En canvi, el mercat que organitzen la sala i l'Ateneu és mercat de segona mà i artesania. Per tant, també poden vindre artistes que facin doncs, coses amb les seves mans i que les venguin, vull dir que no cal que sigui un mercat de segona mà obligatòriament.
0: Perfecte.
1: Però també es poden posar parades de segona mà.
0: Perfecte, doncs fet aquest aclariment, marxem a la segona notícia del dia, marxem a parlar de cultura.
1: Parlem de la sala del cinquantenari de l'Ateneu, que acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumant veus. Una actuació conjunta del cor Coraggio, el cor jove de l'Ateneu, amb el cor 685 de Sant Feliu de Llobregat i el cor alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà aproximadament fins a 2:15. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per el Cor Coraggio i l'Ateneu, amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. L'organització defineix la ballada com un espai de trobada i intercanvi amb l'objectiu de fer créixer la música en un entorn jove i celebrar doncs, la força de cantar plegades.
0: I seguint-nos mantenint en aquesta mateixa línia de cultura, marxem ara a parlar de fotografia, perquè quan arriba juny ja sabeu que Sant Just està ple de fotos.
1: Exacte. L'agrupació fotogràfica de Sant Just inaugurarà el pròxim dilluns 1 de juny l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'espai Mercat. L'acte començarà a 8:15 de la tarda i la mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. L'exposició reunirà les obres premiades i finalistes de les quatre categories del concurs, que són fotografia en color d'estil lliure, monocroma en estil lliure, natura i paisatge i bodegó. La proposta inclourà treballs de participants d'àmbit internacional amb diferents mirades sobre la realitat i la fotografia contemporània. I la mostra és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i vol posar en valor la diversitat creativa i les diferents formes d'entendre la fotografia a través d'imatges d'impacte visual.
0: Molt bé, doncs aquestes són les tres notícies en clau santjustenca d'avui dijous. Avui hem parlat de que el Wild Dance 7 celebra la segona edició del seu mercat de segona mà. La iniciativa veïnal omplirà els voltants de l'edifici amb paradetes de reutilització el 30 de maig al matí. També hem parlat del cor Coraggio, que fa doncs, un acte que diu Coraggio sumant veus. Tres cors compartiran escenari a l'Ateneu de Sant Just. El concert reunirà Coraggio, el cor 685 de Sant Feliu i el cor alfa el 5 de juny a la sala del cinquantenari. Hem tancat parlant de la fotografia internacional, que torna a Sant Just amb una nova exposició del concurs de l'agrupació fotogràfica de Sant Just, amb la mostra que reunirà les obres premiades i finalistes de quatre categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. I bé, amb aquestes tres notícies nosaltres marxem a fer una petita pausa per publicitat. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació, i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny. Comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: I ara, portades de diaris. I arrenquem aquest repàs de les portades de la nostra premsa escrita, de la premsa escrita de casa nostra, amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara avui obre amb la notícia de l'expresident imputat. Diu que Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis del govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. I Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclamar eleccions, una possibilitat que la Moncloa descarta. En fotografia principal veiem a Bad Bunny, o el que sembla Bad Bunny, perquè en teoria va una mica així d'incògnit, i diu el passeig barceloní de Bad Bunny, que el cantant portoriqueny, que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic, es va deixar veure ahir per Barcelona. A la foto apareix saludant els fans a l'entrada de l'hotel on s'allotja, el mandarín del Passeig de Gràcia, que és un dels més luxosos de la ciutat.
0: Esperem que no agafi xarampió, perquè tal i com va vestit, pobret meu, jo no sé, tan abrigat, m'imagino que és per mantenir una mica...
1: És per, per anar d'incògnit, i entenc que és el que porta de la porta de l'hotel al cotxe que el porta amunt i avall, i que després segurament es destapa una mica, perquè aquests dies ja està apretant bastant la calor.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Vinga, va, marxem de cultura barcelonina, perquè al final no deixa de ser una gran notícia per a la ciutat comtal, que té Bad Bunny aquí a la ciutat per les actuacions d'aquest cap de setmana. A parlar d'una altra qüestió, marxem als Estats Units.
1: Exacte, els Estats Units imputen Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. També que el PSOE es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra. També parlem de Rufián, que està disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I tanquem portada avui del diari Ara parlant de Xi i Putin, que es declaren amistat a un nivell sense precedents.

0: I marxem a la segona portada del dia. Parlem ara del periòdico en català que, doncs bé, enceta aquesta portada parlant de Josep Lluís Sant Feliu, que presenta el seu nou equip a Barcelona Global. També pel que fa, doncs, a l'entrevista del dia, avui destaquen a Josep Maria Recasens, president de l'ANFAC, i diu: Catalunya està en posició privilegiada per liderar la producció del cotxe elèctric. Marxem a parlar del jutge que acredita doncs que era l'objectiu de crear un offshore a Dubai. Zapatero i Julito van plantejar evadir 3 milions a Hisenda. L'amic de l'expresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després de l'aerolínia entrés en programa de rescats. José Luis Calama, un jutge de l'Audiència Nacional, allunyat del focus. Marxem a parlar de Xi i Putin, que són doncs la imatge principal al periòdico en català. Diuen: Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units. I bé, en fotografia principal veiem a Putin i Xi ahir al Gran Saló del Doble del Poble a Pequín. I marxem a més notícies, perquè trobem doncs en la columna cotes crítiques, l'absentisme obliga a les universitats a revisar la manera d'impartir classe. També a l'espai d'investigació trobem en Dic, que va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, sospitós. I marxem a parlar ara de comissió bilateral, en aquest cas el govern i la Generalitat ratifiquen les infraestructures promeses a Esquerra, tanquen portada amb jocs millorats, Las Vegas acull una competició amb esportistes dopats sota control. Tercera portada, marxem ara a La Vanguardia.
1: Passem a La Vanguardia, que obre amb l'ombra de la corrupció, dient que Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. Diu que l'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no veu proves d'il·legalitat de l'expresident. També veiem que l'instructor apunta dos exministres i dos als càrrecs, com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. Fotografia principal veiem així i Putin, que marca en distància amb Trump. Per al·lusions velades, Donald Trump va ser ahir protagonista de la reunió que el president xinès Xi Jinping i el seu homòleg rus Vladimir Putin van fer a Pequín, com veiem a la foto. En aquest context va ser molt explícita la seva condemna a qualsevol ingerència estrangera a Amèrica Llatina, sota qualsevol pretext. En la reunió amb prou feines es va parlar d'Ucraïna.
0: Has vist cada foto, hi ha una foto d'ells dos?
1: Sí.
0: És bastant curiós això,
1: entenc, eh? Entenc que van posar una foto, doncs, com per presentar aquesta trobada, que apareixen ells dos al fons, això amb un marc, és un rotllo com si fos un quadre gegant,
0: sí.
1: I apareixen ells doncs en real davant d'aquest marc de fotos.
0: En fi.
1: Seguim amb més notícies de La Vanguardia. Parla de dos escaladors que van atendre el fill d'en Dic després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador Mango aporta més detalls del dia del succés. Més d'un any després de la mort d'Isaac en Dic i després de la imputació del seu fill, s'ha sabut que dos escaladors van ser al lloc. Alguna cosa tindran a dir, ja sabrem més coses sobre el tema més endavant.
0: Molt bé.
1: Altres notícies de La Vanguardia, veiem que el govern central i Generalitat segellen nou pactes per augmentar l'autogovern i preveuen el control català doncs, de la zona franca i fons per a més Mossos. Parlem també avui a La Vanguardia d'una norma, d'una normativa nova. Diu: Barcelona veta un any l'obertura de súpers 24 hores. Entenc que l'obertura, és a dir, que apareixin més súpers de 24 hores perquè...
0: Per la proliferació, no?
1: Sí, no. És impressionant.
0: Comerços.
1: Vas per Barcelona i a totes hores veus doncs, localets petits amb les llums obertes que això doncs, pots comprar durant tot el dia.
0: El que sap més greu és el que hi havia abans, no? D'aquells supermercats 24
1: Clar.
0: Hores, les botigues de barri...
1: Clar, això va molt bé tenir aquestes botigues, no? Perquè al final et salven de qualsevol moment poder comprar en totes hores i dius, ah, mira, que pràctic. Però s'ha de mirar exactament el que dius tu, que això doncs també no només et fa pensar en el que hi havia abans, sinó també la competència directa que fan doncs, altres tipus de negoci que no poden competir amb aquest tipus de productes, de preus i d'horaris. I això fa doncs, que perdem el comerç de sempre, el comerç local, el comerç doncs, que hi ha famílies darreres durant molts anys I això doncs, també ens deixa un model de ciutat que doncs, ens fa obrir el debat de què és el que volem i què és el que no volem.
0: I ens hem de preguntar també per què hi ha tants supermercats 24 hores i si tot el que venen aquests supermercats són baguets i productes congelats i
1: exacte,
0: que potser venen altres coses. Marxem totalment a més qüestions.
1: Ja per anar acabant de La Vanguardia, parlem de les negociacions. El conflicte dels docents continua sense sortida. I tanquem portada parlant de més anys per als cribatges de càncer de mama, dels 45 als 74.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, fem aquest punt i final a la portada de La Vanguardia. Marxem al punt avui. I què diu el punt avui? Doncs, per una banda, tenim el reportatge per Toni Brossa, diu 3 mesos d'emoció i de país. L'exposició dels 50 anys de l'avui al Palau Robert tanca dilluns que ve després de rebre prop de 30.000 visitants i també d'instar els catalans a continuar defensant la llengua pròpia. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxant a Novelda, sense llast econòmic, entrevista a Sílvia Anna, portaveu de Compromís. I en imatge principal veiem doncs tot de botonets i de, sembla com consola, bueno, consoles no de jugar, sinó com un espai d'informàtic o d'algun tipus de tecnologia que ara mateix doncs no acabo de deduir què és, però si llegim doncs trobem energia d'arrels catalanes, el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Marxem a l'espai d'Aldaí de Lluís Simón Rabasseda, diu subordinació o autodeterminació. L'SNP doncs treu a Escòcia la bandera d'un nou referèndum mentre Junqueras es vanta de les engrunes socialistes. Pel que fa a les cròniques, llegim Veure passar els dies i també Sánchez respon per Zapatero. Tanca en portada amb l'esportiu, Montilivi viurà contra l'Elx, una altra situació límit per al Girona. Ha vist prou decepcions i dues permanències en el futbol professional. Quan tenim aquest partit a Montilivi, ho sabem? Aviam si ens ho poden xivar dissabte. Dissabte tenim aquest partit a Montilivi, que serà com una final.
1: Però per un moment pensava que m'havies preguntat a mi directament no. I jo...
0: Ni t'he mirat.
1: Dóna'm temps a que ho busqui.
0: Ni t'he mirat, però sabia que el Sergi ho sabia de memòria i m'ho ha xivat per la preescolta.
1: Perfecte.
0: Sí, sí. Molt bé, Mariona, doncs amb això ho tenim tot. Això és tot per avui dijous. Nosaltres estarem molt pendents de tot el que es vagi doncs, actualitzant a nivell internacional i també a nivell municipal. I com ho podrem saber? Doncs els butlletins informatius de les Hores en Punt i també a l'informatiu edició migdia. Mariona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, Dani, i ens escoltem ara.
0: Fins ara. Petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides i la carta del dia.

0: Doncs seguim avançant en el nostre magazín, seguim avançant també a la Rambla, i és que ara és moment de parlar de les efemèrides, i ho fem amb el Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
1: Bon dia, Dani, què tal?
0: Benvingut al programa, com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé, aquí amb ganes de saber què celebrem avui, quines efemèrides doncs aconteixen en el dia d'avui, primerament arrencant amb el Dia Internacional.
1: Sí, i és que avui li toca el té, és el Dia Internacional del Té, Dani.
0: Ah, molt bé. Perfecte, és aquell té que ens recorda sempre l'Elvira Sánchez, a la secció de nutrició dietètica, que ens diu, tu tienes que comprar el mejor té, ¿no? El cuídate, el mímate, cuídate, quiérete.
1: Que sempre, els més importants.
0: Sempre ens ho diu l'Elvira. Avui, en aquest cas, doncs, destaquem el Dia Internacional del Té, marxem als esdeveniments. A l'any 1904 es funda la Federació Internacional d'Associacions de Futbol, la FIFA.
1: La FIFA.
0: La FIFA, 1904, o sigui que, déu-n'hi-do, és bastant longeva, la FIFA.
1: Sí, sí.
0: Més
1: de 100 anys. És una institució molt antiga. Sí, sí,
0: sí, sí. Molt bé, perfecte. Alguna cosa a dir de la FIFA?
1: No, res, bueno.
0: Res a dir, eh?
1: Queda poc per al seu torneig més glamurós i més gran, que és el Mundial. Queden unes 3 setmanes més o menys i, doncs, és, òbviament, l'organització més important del esport més popular.
0: Estàs nerviós?
1: Sí. Sí, sí, estic molt ansiós per veure com esdevé aquest mes ple de futbol, ja que els que som fans d'aquesta competició l'hem d'esperar cada 4 anys, i quan ja queden, després d'esperar 4 anys, quan ja queden només 2-3 setmanes, ja els nervis són molt grans.
0: Què esperes d'aquest Mundial?
1: Doncs espero diverses coses, per exemple, és l'últim mundial de grans estrelles, que jo crec que l'últim mundial hauria d'haver ser el de Qatar. Parlo de Messi, els Cristiano, els Neymar. Ho donaran tot per tenir, sobretot Cristiano i Neymar, el seu ansiós mundial que encara no tenen a les seves vitrines. I per la contrapart, és el primer mundial de noves estrelles, que fa 4 anys ni existien futbolísticament parlant, com per exemple els Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal no va competir a l'anterior Mundial?
1: No, no, Lamine Yamal va debutar a l'abril de 2023 i l'últim Mundial va ser a l'hivern de 2022, o sigui, és primer Mundial. I bé, parlant de la nostra selecció, la selecció espanyola, una selecció amb un equip molt competitiu, jo crec, dels més competitius en l'última dècada i mitja. O sigui, jo no demano que guanyin, que òbviament seria una gran satisfacció, però sí que demano que siguin bons rivals contra les grans potències, ja que des de que van guanyar el 2010 a Sud-àfrica, els 3 mundials que hi han hagut després han sigut decepcionants. En 2014 a Brasil, fora de la fase de grups, i el 2018 a Rússia i el 2022 a Qatar, 8 anys de final.
0: Sí, sí, totalment. Nosaltres estarem pendents també d'aquests partits, anirem actualitzant, perquè també l'actualitat ens demanarà que li posem una mica de fil a l'agulla a tot aquest tema esportiu, que bé, quan hi ha olimpiades, quan hi ha mundials, sempre hi ha una mica de rebombori, hi ha una mica de moviment, perquè si no l'estiu a vegades està una mica mort, sobretot esportivament, i en aquest cas doncs tindrem bastanta teca, podrem parlar bastant d'esport i ho podrem fer aquí a la tertúlia esportiva que tenim cada dilluns, pendents d'aquest inici del Mundial 2026, i bé, aviam què ens depara i si com a mínim ens entreté, que això és el més important. Marxem a una altra efemèride, en aquest cas seguim en aquest apartat d'esdeveniments. L'any 1950, un terratrèmol destrueix gran part de la ciutat peruana, en aquest cas doncs estem parlant concretament però se m'havia anat el text, estem parlant de Cuzco, i causa la mort de més de 1.500 persones. Recordem l'any 1950, aquest terratrèmol que va destruir part de Cuzco. Marxem a l'any 2000, quan l'Institut Bernabéu d'Alacant aconsegueix doncs la primera part d'Espanya de bessons cel·lulars concebuts sense esperma del pare. I tanquem amb naixements i defuncions i també amb l'efemèride musical.
1: Sí, Dani, el naixement va ocórrer fa molts, molts anys. Estem parlant de l'any 1527, i és que aquest any va néixer Felip II, que en aquell temps va ser rei d'Espanya. Estem parlant de fa molts anys, però les defuncions, en contrapart, la defunció de destacada avui va ocórrer el 2023, i és que tal dia com avui ens va deixar Ray Stevenson, un actor britànic tant de cinema com també de la televisió, i si no et sona el nom, potser el reconeixes si has vist alguna pel·lícula de Thor o de la saga de Divergente.
0: Mm-hmm. Doncs probablement sí, ja faré una mica de Google i aviam si esbrino qui és. I marxem a l'efemèride musical.
1: Doncs sí, perquè avui a l'efemèride musical volem destacar que el 1971 Marvin Gaye va publicar un dels seus àlbums més icònics anomenat What's Going On, així que avui portem la cançó principal de l'àlbum que porta el mateix nom de l'àlbum, o sigui, a veure què us sembla. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs us deixem en What's Going On i res, en breus tenim a la Palmira Badell aquí al telèfon per fer la carta del dia. Fins ara, Sergio.
1: Fins ara, Dani.

0: Doncs vinga, seguim ara amb l'espai de la Palmira Badell. Seguim amb la carta del dia, Palmira. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa. Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Molt bé.
1: Preparada.
0: Preparada, tot a punt, oi?
1: Sí. Vinga, doncs.
0: Doncs vinga, tot teu.
1: Ja tenim la calor aquí. Potser algú es decidirà el canvi de roba. És que durant aquestes dades, si t'atures a contemplar la gent com va vestida, veuràs que hi ha des de qui va de rigorós estiu a qui va de rigorós hivern. I la majoria dels dies no són per anar ni d'una manera ni de l'altra. Ben bé això de que uns dies faci fred i l'altre calor, i altres ni fred ni calor, és un inconvenient. No us sembla que en lloc de gastar temps i calés, volem saber què hi ha més enllà de la Terra, no farà millor solucionar això del temps? Imagineu-vos que així com hi ha dues dates per canviar l'hora, també n'hi hagués per canviar la temperatura. Seria molt més pràctic, eh? No pas com fins ara, que es passen dies que tres són curtes i quatre són llargues. Vol dir que no saps com t'has de vestir per no patir fred o calor. Sobretot aquestes persones que surten de casa per anar a la feina i fa una temperatura més aviat fresqueta, perquè és la primera hora, i al migdia fa calor. Això, la intel·ligència artificial no ens ho pot solucionar. No deu ser tan intel·ligent com diuen. És clar que, dita intel·ligència, no sap cap on s'ha de decantar. O potser, o segur, que hi ha qui la decanta cap on vol. I no podria repartir una mica del seu saber, talent, digues-li com vulguis, de tants manaires que ens han decebut per corrupció o per ignorància de la història o per no complir el que prometen o per creure's els que prometen i no compleixen. Tanmateix, ara recordo el president Zapatero, com ens deia: apoyaré l'estatut que acordeix en el Parlament, i després el van retallar tant que no el van conèixer ni els que el van fer. I sempre així. Veieu? Ara m'he posat la temperatura. Només de pensar en com ens han pres el pèl i com seguiran fent. Si no que hi hagi un miracle. I amb els miracles no hi crec. Tu hi creus, amb els miracles, Dani?
0: Jo amb els miracles, la veritat és que crec quan són una mica construïts. És a dir, s'han de buscar. S'han de treballar. Els miracles no venen per si sols, no per anar a Lourdes o a Montserrat, no. Jo crec que s'ha de treballar, i a vegades doncs la sort posa l'última goteta que necessites doncs per aconseguir el que vols.
1: Serà la sort, però un miracle, el que entenem o ens han fet entendre com a miracle, penso que ja no s'ho creu ningú.
0: Però mira, et diré una cosa, entre miracles i miracles, l'altre dia em va succeir un, eh? Perquè estava remenant, estava remenant els calaixos d'aquí del meu escriptori, i en un d'ells vaig trobar un tou de papers, que encara el tinc per mirar, però vaig estar allà mirant una mica per sobre, i crec que eren cartes de la Palmira, de no sé
1: com
0: quan, sí, cartes teves de quan hauries fet programa amb la Mireia o amb la Núria, i tinc un tou de cartes aquí que me les vull mirar per veure què puc fer amb elles, perquè allò té valor, eh?
1: Sí, no, els tripistats no.
0: No, miraré aviam, miraré.
1: Escolta,
0: aviam
1: per elles. Jo havia fet cartes també amb l'Enric.
0: Ah, bueno, no sé si són tan antigues, aquestes cartes.
1: Sí, sí, tinc aquell que diu un epistolari.
0: Sí. No, m'ho miraré, eren cartes impreses i tal, m'haig de mirar, ens documentarem i veurem aviam si ens venim de quina temporada són aquestes cartes. I si hi ha alguna que no hagi, sí,
1: home,
0: que no hagi caducat,
1: que
0: la llegirem.
1: Sí. Hi ha d'haver data.
0: Ah, potser. M'ho miraré.
1: Almenys jo a les cartes hi posava data.
0: Sí, eh?
1: Quan faig un relat no n'hi poso, perquè m'és igual, però a les cartes sí, perquè... si no, el tema dius, bueno, quan va passar això? Doncs avui, 21 de maig del 2026.
0: Perfecte, veurem i esbrinarem si són relats o si són cartes, que també podria ser, perquè...
1: també.
0: Aquí ho guardem tot, aquí ho guardem tot. Palmira, una abraçada, cuida't molt.
1: Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve, adéu-siau.
1: A reveure.
0: 7 minuts per les 11 del matí. Marxem ara a actualitzar la previsió meteorològica. Avui no tenim en Carles, però ho faré jo mateix, un servidor, aquí a Ràdio Desvern. Parlem ara del temps. I en l'àmbit general del nostre país, a Catalunya, avui tenim temps assolellat. Al matí serà d'ambient assolellat amb algun núvol baix cap a Terres de l'Ebre o també en altres trams de la meitat sud de la costa amb boires o boires matinals passatgeres i poc duradores. De fet, això ha succeït en alguns racons de l'interior aquest matí. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però ho faran amb poca energia, per la qual cosa no esperem que arribin a deixar precipitar. A la resta, es mantindrà el sol amb alguna banda decorativa de núvols prims. Marxem a parlar de Ponent, perquè tenim 33 graus a Ponent. A primera hora, la temperatura encara ha pujat 1 o 2 graus en alguns casos, però ens toca parlar d'un nou matí de poc fred en general. Només al Pirineu la temperatura ha quedat per sota dels dos dígits i les mínimes més altes han quedat al voltant del valor de la temperatura tropical, aquests 20 graus a primera línia de mar. A la tarda, la temperatura pujarà amb ganes a tot el Pirineu, entre 2 i 5 graus, mentre que la resta, tot i que també pujaran, ho faran d'una manera més modesta. Esperem màximes d'entre 23 i 29 graus de manera general i s'arribarà als 30 graus cap a l'interior de l'Ebre i fins als 33 a les comarques de Ponent, que això ho dèiem en titular, fins als 33 graus a comarques de Ponent. Pel que fa a divendres, demà serà un dia de sol amb permís de núvols baixos o boires costaneres a la meitat sud del litoral i alguna nuvolada esquífida durant tota la tarda al Pirineu. La temperatura, exceptuant la façana costanera, continuarà a l'alça i el mercuri fregarà els 35 graus al Pla de Lleida.

Sí, és que ja ho dèiem, que l'estiu està arribant i està arribant amb força. Pel que fa a casa nostra, avui tindrem un tastet d'estiu a casa nostra, aquí a Sant Just. Podem tenir màximes superiors als 25 graus, amb valors de mes de juny o juliol, que no pas de maig. Sembla que tenim, doncs, estabilitat per molts dies i ho anirem seguint. Al cap de setmana, les màximes poden arribar als 28 graus i les mínimes a tocar als 20 graus. Temperatures, com dèiem, de ple estiu. La setmana vinent, tot seguirà igual, sol i ambient estiuenc. Ja sabeu, podeu recuperar el temps al nostre web, com sempre, i també podeu revisar les dades de temperatura del 2025, que ja comencen a... del 2025 i també, en aquest cas, algunes del 2026, que ja comencen, doncs, a omplir-se, perquè si fem aquesta comparativa del 25 al 26, veureu que la cosa, doncs, ja comença a créixer una mica. Ens quedem amb la marcada de la màxima d'abril, que és el 25,8, es va registrar a l'escola Montseny el 10 d'abril. Recordem aquesta temperatura més alta, com dèiem, aquest 25 graus amb 8 centígrads que es van registrar a l'escola Montseny. Petita pausa musical, tornem de seguida després de la bona música, després dels butlletins de les 11. Ja sabeu que tenim aquí la segona hora de la Rambla avui amb entrevista del dia artística, perquè parlem de l'exposició de Can Ginestar que celebra aquests dies. Breu pausa, tornem de seguida.

0: que fem prohibicions, que crec que no sortirà bé. Arribem al punt de les 11. Peyu, ets per aquí?
1: Sí, sóc, hi sóc.
0: Feixedes.
2: Hola, hola.
0: Ho has descansat, ho has cansat.
2: Ja desconnectava.
0: Ah, sí, ja tancaves?
2: No, bueno, oh, sí, sí.
1: Sí, bueno. Anava mirant el cronòmetre i dic, jo crec que queda poc rato per les 11.
2: Sí, 20 segons, 20 segons encara els tindrem per fotre una bona conversa.
0: Sí, home. Ui, ell. No? Ui, ell. Escolta.
3: Ui.
0: Que n'hi has, els Petirrac, o no?
2: Què?
0: Els d'aquesta nit?
2: No hi soc.
4: No hi va.
0: Per què no hi vas?
2: Perquè marxo a un hotel d'aquests romàntics amb la meva estimada.
1: Va amb unes cabanyes d'aquestes.
2: Unes cabanyes d'aquestes, però d'aquestes... No d'aquestes dels arbres, que no saps on pixar. No, d'aquestes bones, que es veu que hi ha cuts i tot.
4: Cabanyes bones.
2: Ja em marejaré.
1: Ja ens sentirem a parlar.
0: Bueno, preparat pel discurs d'avui, Peyu?
1: Sí, encara no sé què diré, m'ho descriure.
4: Jo sé que vindré, Peyu.
1: Sí, és una merda ser català. M'agradaria ser espanyol per dir gràcies i ja està. Però llavors hi ha una responsabilitat de què has de dir, què has de deixar de dir.
0: Sí, has de parlar de tot. Has de parlar de Rodalies, dels professors, has de parlar
1: de
0: la guerra d'Iran, has de parlar de tot.
1: Gràcies, ja està. Sí, sí, sí.
2: Fes un anglès.
4: La Lluïsa Cunillé, una autora de teatre, quan puja a recollir un premi, diu gràcies i se'n va. No diu res més.
1: Està bé. Vull dir que... està bé. La gent que estan allà, que estan esperant els canapés, ho agraeixen. D'esquenes, provaré. El que sí que agafaré és la barretina. La barretina sí que la agafaré.
0: Ah, està molt bé, això.
1: Sí, home, ja ho vaig fer quan vam d'allò a l'Onda.

0: No té mòbil, no té mòbil. És increïble. I dediquem el capítol al talc. Saps, a la talquistina, allò que ficaven al cul?
1: Sí, el que posen al cul.
2: Allò.
0: En català s'ha de dir pólvores de talc.
1: Pólvores de talc.
3: És molt pesat, sí, català.
0: És molt pesat. Molt
1: pesat. Digueu el molt premi. Pesat. Digues, moltes gràcies molt. Per les pólvores de talc.
0: Exacte.
1: Adéu. Adéu, Fariguedes. Adéu, Feixeres. I gràcies, Marina Colau. Pau, ara no. Marc Casanovas, que vagi bé.
4: Adéu.
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
7: T'esperem!
5: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
8: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
10: Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran d'aquí a mitja hora l'acord pels pressupostos al Palau de la Generalitat. Amb el suport dels comuns i d'Esquerra, el govern ara sí té els vots assegurats perquè el Parlament convalidi els comptes abans de l'estiu. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, Illa i Albiach repetiran la mateixa encaixada de mans de fa 3 mesos, però aleshores aquell acord va servir de ben poc perquè Esquerra no s'hi va afegir. Ara, amb l'aval de Junqueras, Govern i Comuns actualitzen el pacte que dona via lliure al president per portar demà els comptes al Parlament amb els vots assegurats. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat que aquests pressupostos són millors que els del primer intent. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: Quan hi ha més enfocs, quan hi ha més accents, quan hi ha més incorporacions, pues el pressupost és més ric, segur, perquè ha vingut, doncs, amb les sensibilitats, en aquest cas, doncs, dels comuns i d'Esquerra, i, per tant, doncs, segur que són millors, clar.
11: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
10: Més notícies, Natàlia Ramon.
13: Tot i les negociacions entre el departament i els sindicats, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels docents del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya el proper dimecres. Un dels actes destacats ha estat una mobilització conjunta amb els docents de Castelló, al País Valencià, que també estan en vaga indefinida. A l'escola Joan Curt de Tortosa. I tenim en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
14: Bon dia, moment d'invàs. Aquí les Terres de l'Ebre, ara els mestres i docents s'estan traslladant fins a Tortosa, la capital ebrenca, des d'on a partir de les 12, és a dir, al migdia, sortiran dues columnes en una manifestació que confluirà a la plaça del Mercat. Aquesta manifestació que arriba després d'aquesta mobilització conjunta entre docents ebrencs i també valencians. Les millores salarials i, sobretot, més ajuda a l'aula són dues de les demandes principals. Pau Orenya, portaveu d'USTEC, aquí Terres de l'Ebre.
15: Tenim unes ràtios abusives, unes ràtios impossibles. Compartim una manca de recursos evident. Compartim una manca de personal de suport educatiu i compartim també una sobrecàrrega de feina, no? que ens situa i que ens estressa. Però també compartim uns sous indignes, uns salaris que s'han quedat estancats.
14: D'aquí a mitja hora també està prevista una altra mobilització, en aquest cas a la capital de la demarcació, a Tarragona. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
10: El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És la primera convocatòria que es farà des que l'executiu ha assumit les competències en aquesta matèria el mes de desembre, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat al Parlament.
16: Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
13: La policia investiga un tiroteig sense víctimes ahir a la nit en una terrassa d'un bar a Viladecans. L'origen dels trets va ser una discussió entre un grup de persones que van fugir. Viladecans, David Àngela.
17: Bon dia. Tot i l'ensurt d'ahir a les terrasses de l'avinguda del segle XXI, aquest matí clients i treballadors comentaven aquest incident del que, de moment, n'ha transcendit poca cosa mentre esmorzaven. En José és un dels responsables d'una de les 5 terrasses que hi ha en aquesta illa de cases.
18: Que la historia fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.

0: Els Mossos investiguen els fets. Ahir a la nit van recollir beines de projectils aquí, en aquesta avinguda situada darrere del districte econòmic de Viladecans, en un barri nou i residencial. David Àngela, Catalunya Ràdio, Viladecans.
1: Esports, Marcos García.
2: El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. La previsió és que Graham i Paredes entrin a la llista de convocades de Pere Romeu. Segons ha avançat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per aquesta final. El central del Barça, Pau Cubarsí, considera espectacular sumar dues lligues consecutives. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cubarsí lloa la feina de Hansi Flick al capdavant del Barça masculí i insisteix que l'equip encara té marge de millora. El Joventut es garanteix la plaça de play-off a la Lliga ACB. Ahir Tenerife 98, Penya 100. I a la Champions masculina de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries, 6, després de guanyar l'Olympiacos per 9 a 12. Encara en Waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga femenina. Ho farà si guanya contra el Terrassa en partit que juga a 2/8. A l'altra semifinal, victòria del Mataró contra el Sabadell, 13 a 6.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Als voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i el mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just. Pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumant veus, una actuació conjunta del Coraggio, el cor jove de l'Ateneu, amb el cor 685 de Sant Feliu de Llobregat i el cor alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 9:45 de la nit. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. L'organització defineix la vetllada com un espai de trobada i intercanvi amb l'objectiu de fer créixer la música en un entorn jove i celebrar la força de cantar plegades. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros per als socis de l'Ateneu i menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. I encara en cultura, l'agrupació fotogràfica de Sant Just inaugurarà el pròxim dilluns, 1 de juny, l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Mercat. L'acte començarà a 8:15 del vespre i la mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. L'exposició reunirà les obres premiades i finalistes de les 4 categories del concurs: fotografia en color d'estil lliure, monocrom en estil lliure, natura i paisatge i bodegó. La proposta inclourà treballs de participants d'àmbit internacional amb diferents mirades sobre la realitat i la fotografia contemporània. La mostra és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i vol posar en valor la diversitat creativa i les diferents formes d'entendre la fotografia a través d'imatges d'impacte visual. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
6: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: Avui l'entrevista del dia, marxem directament al celler de Can Ginestar, que va inaugurar el passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es pot visitar fins al 21 de juny del 2026 al nostre municipi i l'acte inaugural es va dur a terme, com dèiem, la setmana passada. Aquesta exposició ens planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. Però, per explicar-ho millor, doncs avui hem convidat el seu artífex, en Pepe Jiménez. Pepe, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Molt bé, gràcies.
0: Explica'ns una mica d'on ve aquesta idea de parlar de distopies íntimes.
1: Bueno, aquesta idea de distopies íntimes a mi particularment m'interessa moltíssim tot això, els temes que estan relacionats amb la història, amb la memòria i també amb la societat, no? Llavors, bueno, pues, vaig pensar que d'alguna forma era una manera de poder parlar d'una forma indirecta de temes que m'interessaven molt, no? O sigui, com s'està desenvolupant tot i com estem anant cap a un cantó que no m'acaba d'agradar gaire. Llavors, mm-hmm. aquestes distopies íntimes són també crits, d'alguna forma.
0: Mm-hmm. Abans, a fora de micròfons, em parlaves de la teva trajectòria personal. Tu vens de Granada, molt mm-hmm. petit, doncs us afinqueu també al Masnou, vius molts anys al Masnou, ara estàs aquí al Baix Llobregat, a Sant Joan d'Espí, coneixes la sala del celler de Can Ginestar a través també de la teva primera exposició el 2019, mm-hmm. i ara doncs tornes a exposar. A nivell professional, a nivell artístic, quina és la teva trajectòria? Com has anat treballant també aquesta mirada artística?
1: Pues mira, sempre he pintat, no? I he simultaniciat la pintura també amb la meva professió fins ara, que era la docència. O sigui, he estat molts anys donant classes i llavors, bueno, pues anava combinant, no? Combinant a la mesura del possible, no? I després, bueno, he anat fent coses també de formació, o sigui, m'he format també amb un artista italià que es diu Mario Bedini, que vaig estar un parell d'anys treballant amb ell, amb el seu taller. Després també fent gravat calcogràfic i tècniques d'estampació a la Massana i també a l'Escola Industrial de Barcelona. I després també formacions així una miqueta petites, no? Però sobretot tota una trajectòria bastant autodidacta.
0: Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, arribes a plasmar aquestes distopies íntimes amb aquests quadres que podem veure en aquesta exposició pictòrica. Com descriuries l'exposició?
1: Pues mira, jo l'exposició són un conjunt de peces que són bàsicament pintures, però també videocreacions i fotografies que plantegen aquesta idea, no?, d'un futur cancel·lat, no? I sobretot jo volia també crear una mena de joc inesperat per obrir un diàleg, no?, sobre la complexitat de l'existència. Jo últimament estic apostant molt per una mirada lenta. L'artista John Baldessari, un artista conceptual, va dir que normalment quan entrem en una exposició, en una sala, li dediquem aproximadament entre 5 i 7 segons a la contemplació d'una obra, no? Jo penso que això, evidentment, és molt poc, no? I penso que és necessari tornar a la pausa, tornar al manteniment de l'atenció, tornar també al tema d'entrenar el focus i la comprensió d'idees complexes. Llavors, penso que la pintura i la videocreació i la música i la fotografia també són eines que plantegen, bueno, que possibiliten aquesta possibilitat, no? I m'agradaria també, bueno, pues això, no?, que les pintures siguin dispositius pedagògics de fricció, no?, per poder visibilitzar efectes negatius, no?, de la societat, de la incomunicació, del soroll. Llavors, bueno, pues la cosa està per aquí. El resultat l'exposició són el resultat, sobretot, dels últims 2 anys de treball, que cada vegada, bueno, pues està treballant en diferents línies, no?, intentant que moltes idees funcionin a la vegada. I això penso que, bueno, que s'ha aconseguit, no?, l'exposició. Això de que moltes idees que són aparentment diferents puguin funcionar i puguin estar dins de la mateixa exposició, bueno, pues penso que s'ha aconseguit, no? M'ha ajudat moltíssim la Genira en aquest sentit, o sigui, la col·locació de les peces i tot el tema del muntatge i també la Montse Bertran, no? Es tractava de dirigir la mirada de l'espectador. però d'una forma subtil, o sigui, no d'una manera brutal, amb un itinerari, amb una numeració, però sí dirigint amb connexions internes, amb colors, amb tensions i tot això.
0: Home, t'anava a dir, nosaltres estem ara, mentre ens vas explicant, observant també algunes imatges de a la jornada de la inauguració, on podem veure doncs, alguns quadres que conformen aquesta exposició, i el que t'anava a dir a continuació, que és el que destaca més de la teva obra, són els colors i el moviment, no? Sí. Aquesta intencionalitat de moviment que tenen tant els personatges com els quadres, sí. I això com s'aconsegueix? Difícil,
1: bueno,
0: no?
1: No, però tens de... Jo moltes vegades quan penso en una obra ja la començo a imaginar, no? I llavors comences a tenir-la al cap, a tenir-la ja dibuixada, i fas alguna mena d'esquema, no? Perquè la tensió i la col·locació dels personatges o de les formes o de les tensions siguin les correctes, les que tu has pensat, no? I llavors, mentre estàs pintant, també estàs prenent decisions, que són molt importants, no? Estàs prenent decisions sobre la intensitat d'un color, sobre la col·locació d'una forma una miqueta més cap aquí o una miqueta més cap allà i tal, i tot això, bueno, configura una tensió interna a l'obra. I m'agrada que cada obra, bueno, pues tingui la seva tensió, no? I tingui la seva importància. O sigui, no he col·locat cap obra de la que no estigui convençut aquí a l'exposició. Sí, sí.
0: Clar. No, anava a dir que les peces també combinen aquesta figuració contemporània i abstracció geomètrica, sí, amb una iconografia formada doncs, per figures aïllades, arquitectures inevitables i també espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. I això doncs, ens permet també captar coses, no? Perquè abans comentaves també el fet de l'observació, que és importantíssim. Jo quan visito una exposició procuro anar-hi sol, Pepe.
1: Sí. Sí, sí, això és molt important.
0: Perquè quan vas a una companyia sempre estàs supeditat a que... O pregunto, si vaig amb algú, pregunto, tu com vius les exposicions?
1: Sí.
0: Tu com... què és el que fas? Ets de llegir tots els rètols? És de fer una passada i marxar? Perquè en funció d'això jo faré una cosa o una altra. Perquè jo sóc de donar-me voltes i voltes i voltes i estar pràcticament, doncs, potser una hora i mitja a l'exposició, mirant quadres, intentant entendre què és el que em volen dir, intentant entendre, doncs, una mica el context de la obra, captar coses que potser no ha captat una altra persona o que l'artista ha amagat allà. Clar, d'alguna manera, creus que també hauríem d'educar una mica el nostre ull o, com a mínim, valorar el temps que ha dedicat l'artista per nosaltres també dedicar-li un temps? Perquè, clar, és que vivim en l'era dels scrolls i dels 15 segons del TikTok i tot això, i quan arribem a una exposició no sabem estar en una exposició.
1: No. Bueno, jo sempre, o sigui, o vaig sol o vaig amb alguna persona que sigui com jo. O sigui, a mi m'agrada llegir tota la informació, mirar i remirar també i fer voltes. O sigui, a mi quan vaig al Centre Cultural Contemporani de Barcelona o a la Tàpies o qualsevol lloc i tal, sí, o l'última vegada que vaig anar, l'última i la primera vegada que vaig anar a Arco, vaig estar 8 hores a Arco. Sí, o 8 o més, i hi havia gent que anava amb mi, tal, sí, que, bueno, que al cap d'una hora i mitja ja havia acabat tot el circuit, no? I,
0: sí, sí.
1: I a mi això, o sigui, no, bueno, pues m'agrada molt que sigui un espai per al silenci, per la contemplació. M'agrada també gaudir d'aquesta sensació que tens de penetrar a un lloc que és no sagrat, evidentment, però sí que és un lloc important, o sigui, i és un lloc per tallar també amb totes les presses, totes les... tot el caos i tot això que tu dius de l'escroll i tot això del que fem, no? O sigui, no són capaços de llegir un llibre i estar concentrats en un puesto. A mi m'agrada reclamar tot això, no? Reclamar que les idees complexes tinguin el seu moment perquè es pugui perquè la gent pugui gaudir i disfrutar, perquè les redes neuronals creixin. Jo penso que tot això és molt important, i és molt important que la pintura, que la música i que tot això li dediquem, bueno, pues no, un temps de reflexió i de poso, no? I tot això que penso que és molt important. A mi no m'agrada anar a exposicions amb gent que té pressa.
0: Sí, sí.
1: I això que tu dius d'anar sol, pues també és una experiència que la recomano moltíssim.
0: Totalment. Pel que fa doncs al físic és a dir, on aboques el teu art, què és el que més t'agrada? Perquè ara estàvem parlant del llenç, però potser em dius també que t'agrada abocar l'art amb altres condicions, amb altres espais, és a dir, per exemple, el videoart també està molt de moda,
1: sí,
0: ara.
1: Sí.
0: Tu com treballes aquestes tècniques?
1: Pues d'una forma molt intuïtiva, o sigui, vaig començar el videoart perquè, bueno, amb una exposició vaig donar-me compte de que no tenia prou amb el tema de les imatges quietes, les imatges estàtiques. Uh-huh. Llavors vaig pensar que la forma més natural de donar-li moviment era a través del vídeo, la videocreació, no? Llavors vaig començar a fer vídeos experimentals i, bueno, i ajudat per la Montse Bertran, per el Sac i Tòxic, que és un company també, i vaig començar a fer aquesta hibridació també entre imatge, partint de la imatge i després fent curtmetratges i vídeos experimentals. I també, bueno, em vaig donar compte que em feia falta també el concurso de la música, no? O sigui, no pots estar demanant favors contínuament a músics que et facin això, i, bueno, jo ja havia fet els meus pinitos amb la música, i ara pues, totes les músiques de les meves videocreacions i també d'un llargmetratge, el darrer Déu de Montse Bertran, pues, també he fet la música de la banda sonora. O sigui, m'agrada moltíssim, bueno, pues, estar amb molts jocs, perquè d'alguna forma aquesta hibridació jo penso que enriqueix tota la teva obra.
0: Tocar molts pals per necessitat, però que alhora sí, no, també sí, t'acaben sí, aportant molt a tu com a artista.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs avui estem parlant amb Pepe Jiménez, ho estem fent en clau doncs, d'aquestes distopies íntimes, a l'exposició pictòrica que podeu veure al celler de Can Ginestà fins al 21 de juny, també en dues visites guiades previstes pels dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda. Explica'ns una mica com podem participar d'aquestes visites guiades.
1: Pues lo primer és venir i no tenir pressa, o sigui, serà una hora aproximadament. Jo aniré explicant algunes coses dels quadres, però no explicaré els quadres, sinó que explicaré a lo millor, bueno, pues com tenen de dirigir una miqueta el seu trajecte dins de la sala. I bueno, hi ha alguna curiositat que d'alguna forma desperti l'interès de l'espectador sobre una determinada obra, una altra i tal, i això és bàsicament el que serà, no? I també, bueno, pues gaudir de les experiències i de compartir amb la gent que pugui venir de la seva mirada, que és molt important, no? O sigui, amb la seva mirada jo puc construir també un relat, i a mi m'agradaria que fossin aquestes visites guiades també una construcció de relatos íntimos també per part de la de la gent que vingui, no? I s'explicaran cosetes de tipus tècnic, també de la gènesis d'alguna obra, etc, o sigui, tot això.
0: Uh-huh.
1: No tinc un guió precís i exacte, sinó que dependrà molt també de la gent que vingui.
0: Al final et coneixes l'obra, sí, perquè és teva, o sigui que...
1: Sí, sí.
0: També t'adaptes una mica a la gent que vingui i també a l'energia que portin, no? Perquè això és important. T'anava a preguntar de com valores aquest tipus d'espais, no? Com el celler de Can Ginestà per artistes com tu, no? Que esteu en constant creació, en constant també al final intenteu no reciclar-vos, però sí anar creixent, no? I anar obrint altres fronts, i clar, en aquest cas que hi hagi espais com aquest és important, però també m'imagino que per vosaltres doncs és necessari, no?
1: Jo penso que sí, perquè, bueno, és un espai que, bueno, té moltíssimes possibilitats al celler de Can Ginestà.
0: Uh-huh.
1: Està molt bé, o sigui, a més també, bueno, pues hi ha molt de recolzament per part de l'Ajuntament, o sigui, l'alcalde i la regidora de Cultura van participar també de la inauguració, i, bueno, i això ho notes, no? Notes que hi ha un recolzament a la cultura, i després també, bueno, pues l'Almudena, la Blanca i tota la gent que d'alguna forma està al voltant de les exposicions s'està aportant moltíssim, i t'agrada veure això, no? O sigui, no només la part física del celler, que està molt bé, que dona moltes possibilitats, sinó també la part humana de la gent que està al voltant, que està recolzant aquest tipus de propostes, no? Bueno, el celler, o sigui, la primera vegada que vaig exposar aquí al celler, bueno, pues vaig proposar un tipus de pintura una miqueta diferent. El que passa és que, bueno, han passat alguns anys i he variat la meva visió, la meva manera, la meva forma d'entendre la pintura, la videocreació i tot això, i penso que d'alguna manera hi ha una evolució important, un canvi. O sigui, penso que més que una evolució així orgànica i natural, he fet un canvi bastant important, no? O sigui, els meus interessos d'alguna manera s'han volcat en un altre cantó, no? I penso que aquesta exposició, pues, pràcticament sí que té a veure alguna coseta amb la que vaig fer fa temps, però penso que no, que ara, bueno, s'ha proposat una novíssima exposició. I en aquest sentit estic molt content. O sigui, no he fet más de lo mismo, no? O sigui, no he fet això, sinó que he donat un penso que un canvi bastant important. No sé si és una evolució positiva o negativa. Jo penso que és molt positiva i la gent d'alguna manera va recolzar aquesta iniciativa meva, no? Però penso que un artista no té de quedar-se enclavat en un lloc, no? Quedar-se fixa en un cantó, no? Sinó que tens d'anar evolucionant. La teva mirada va evolucionant. I tu, jo penso que la teva obra també tenia aquesta evolució i té de ser molt orgànica.
0: Totalment, totalment. I al final aquest creixement personal que fem també es veu plasmat a les obres, no? Es veu plasmat en aquesta expressió artística, que en aquest cas és pictòrica. Pep, hem d'anar tancant una mica l'espai. Sí. No sé si vols dir alguna cosa abans de cloure l'entrevista.
1: Bueno, de fet, quasi m'has preguntat quasi tot. O sigui, també diu una cosa també que és molt important. Havia dit la formació artística, però penso que també hi ha una part de la formació no artística. O sigui, la meva llicenciatura en Història Contemporània també m'ha portat a tenir potser una mirada una miqueta més afilada sobre temes socials. Llavors penso que això també hibrida i es conjuga amb la pintura i amb tot el que fas.
0: I amb el missatge.
1: Sí, penso que sí. Penso que és molt important, no? Que n'hi hagi un magma.
0: Totalment. Pepe Jiménez, un plaer tenir-te aquí als estudis de Ràdio Desvern. Que vagi molt bé aquesta exposició, que vagin molt bé també aquestes dues visites guiades programades pel 28 de maig i l'11 de juny a les 6 de la tarda. I res, qualsevol cosa, si hi ha algú doncs, que ens estigui escoltant i vulgui més informació, la trobarà a la notícia del www.radiodesvern.com i també doncs, visitant el celler de Can Ginestar. Una abraçada.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
6: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: tribunal. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: Un pas més en aquesta segona hora de la Rambla, un pas més per saludar ara a Vanessa Montserrat, que ens porta, com sempre, l'espai d'actualitat doncs, a les xarxes socials i les noves tendències en aquestes. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: M'alegro molt de sentir-te. Avui parlem de WhatsApp Business, que és una aplicació que potser no tots fem servir perquè està més enfocada doncs, als negocis i també a les empreses, però que en algun moment donat doncs, ens hi hem trobat no, algun compte, algun perfil no, d'usuari que posa WhatsApp Business o el que sigui, no? I ens agradaria saber doncs, quines actualitzacions té també aquesta aplicació i també per què l'hem de fer servir i per què ens convé si som una empresa, que crec que és important destacar-ho això.
1: Sobretot això.
0: Sobretot perquè hi ha gent que encara té dubte, no? De si l'hem de fer servir o no.
1: Bueno, clar, és que moltes empreses, encara que sembli una mica estrany, perquè a mi, de fet, m'estranya una mica, però hi ha moltes empreses que no saben que existeix, sí que ho saben, però no saben aprofitar-la al màxim, no? Més aviat és això, no? De dir, és que m'he trobat justament amb uns casos aquesta setmana i... Clar, jo dic, ostres, em sap greu realment que no s'estigui aprofitant del tot perquè té moltes funcions molt interessants, sobretot per a empreses, i que, a més, no només serveixen per tenir-lo al WhatsApp allà com si res, sinó que, bueno, al final, com a empresa el que volem és que es converteixi en un altre punt de venda, no? Al final.
0: Clar, és un perfil on t'ofereix més informació que el telèfon, no? Vull dir, t'ofereix també enllaços per accedir a la web d'aquesta empresa, t'ofereix també inclús, doncs, si has de reservar alguna cita, alguna cosa, també t'ofereix molta informació. Vull dir que, d'alguna manera, ens està apropant a nosaltres, els clients, els consumidors, aquesta informació que, si no anem a la web, o si no anem a l'Instagram, o si no anem a tal, doncs no la trobem. I en canvi, doncs, amb el contacte i tenir-lo agregat al WhatsApp, ho tenim tot.
1: Correcte. Llavors, parlem d'això, no?
0: Parlem-ne.
1: WhatsApp Business, que, bueno, és aquesta, sobretot orientat pels negocis, i s'assembla molt al WhatsApp normal, perquè molta gent també té aquesta cosa, no?, de dir, ai, és que a veure si serà diferent, a veure si funciona diferent, a veure si perdo els meus contactes, doncs no. El que fa és que funciona exactament igual, però a més incorpora eines professionals, com deies tu, no? Que al final és un perfil d'empresa, es poden fer missatges automàtics, respostes ràpides, etiquetes, es poden posar els catàlegs dels productes o serveis que tinguem a la nostra empresa i també et treu com unes estadístiques bàsiques, que això és importantíssim, no?
0: Sí.
1: El primer avantatge és que permet separar també la comunicació personal de la professional, cosa que ho trobo bastant interessant, i això és, bueno, bàsicament és importantíssim perquè una empresa hauria de tenir un canal clar que sigui ordenat també i sobretot coherent per parlar amb els seus clients, no? No és el mateix escriure a un número sense foto o sense informació o sense horari que escriure a un perfil d'empresa, perquè no ens oblidem que si estem escrivint a una empresa ha de ser un perfil d'empresa amb el seu logo, la seva descripció, la web, com deies tu, l'horari, la ubicació també, i això ens dona més confiança, no? Que no un WhatsApp personal d'algú que dius, ostres, no sé, sembla que li estiguin veient, no?, el seu espai.
0: Clar.
1: Una mica.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Això és importantíssim, no? Una altra de les coses potents és que no cal que el client descarregui una nova aplicació, sinó que no cal que aprengui tampoc una plataforma diferent i no cal que ompli cap formulari llarg. Això com a client, eh? O sigui, si un client ens escriu al nostre WhatsApp Business i tu, que ens estàs escoltant com a empresa, sí que t'has de descarregar la versió WhatsApp Business. Importantíssim també, no pots tenir les dues funcions, o sigui, les dues aplicacions obertes i funcionant a la mateixa, o sigui, al mateix temps, a la mateixa hora, ¿vale?
0: Val.
1: No pot ser, o sigui, no és compatible un i l'altre.
0: O
1: tens
0: dir,
1: un o tens l'altre.
0: Hauríem de tenir un telèfon que fos per la feina amb el WhatsApp Business,
1: bueno,
0: i un altre telèfon amb el nostre WhatsApp personal.
1: A veure, si teniu dos números, pues és important, bueno, ara ja, avui en dia també hi ha aquells telèfons que tenen dos SIMs.
0: Sí, llavors, és veritat, pues, si tinguessin dos SIMs, això ja està, no?
1: Exacte, doncs pues, vincules una SIM amb el WhatsApp Business i l'altra amb el normal, ¿vale? Però sí que no es poden tenir els dos números, o sigui, el mateix número en dos WhatsApps.
0: Entesos.
1: ¿Vale? Això
0: entesos.
1: És importantíssim, ¿vale? Mm-hmm. Perquè si no, per exemple, una de les coses importants és que si tenim, o sigui, si hem fet anuncis de publicitat dintre de Meta, i això vull que quedi clar, i un dels nostres objectius en aquest anunci és que ens escrivim per WhatsApp, el WhatsApp ha de ser WhatsApp Business, i no funciona el WhatsApp normal, ¿vale? Mm-hmm. Això és important. I no podeu tenir, important també, els dos funcionaran alhora, com us deia, sobretot si feu anuncis de publicitat, perquè llavors l'anunci dona error i aquí tenim un problema, perquè estarem perdent diners. Vale?
0: Okay.
1: No volem això, eh?
0: Mai això no
1: de la
0: volem.
1: Vida. Mai de la vida volem perdre diners. Vale. En primer lloc, el que hem de fer és, el primer pas, és configurar bé el perfil d'empresa, ¿vale? Ha d'incloure, sobretot, el nom del negoci, obvi, el logo, una descripció també que sigui clara, l'horari, la ubicació també, si teniu un negoci físic o un local físic,
0: val.
1: I la web, com deies tu, sobretot, i el correu, i també la categoria del vostre negoci.
0: Uh-huh.
1: La descripció aquí és superimportant perquè ha d'explicar què feu i com podeu ajudar el vostre client potencial. Per exemple, doncs, en lloc de posar només empresa de serveis, doncs podeu dir ajudem a clients a trobar la millor solució amb atenció propera, ràpida i personalitzada, no? La idea és que el client entengui, sobretot d'una forma molt ràpida, qui sou i per què poden confiar en tu, també.
0: Mm-hmm.
1: En segon lloc, doncs, WhatsApp Business permet configurar missatges automàtics, cosa molt útil, que són aquests missatges, sobretot els de benvinguda i els missatges d'absència, quan vosaltres ja no estigueu en un horari comercial, cosa molt important.
0: Mm-hmm.
1: El de benvinguda, doncs, pot ser una cosa molt senzilla, com per exemple, hola, gràcies per contactar amb nosaltres, hem rebut el teu missatge i et respondrem el més aviat possible. Si vols, explica'ns breument què necessites i t'ajudarem millor.
0: Mm-hmm.
1: Això què fa? Doncs donar tranquil·litat, no? Al client, sobretot, no? Que ens escriu i el que volem avui en dia és tenir respostes ràpides,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Volem que ens responguin ràpid, perquè si no ens entra ansietat.
0: Mm-hmm.
1: Doncs, bueno, si ens escriuen i ja automàticament reben aquest missatge, doncs ja com que si som nosaltres els que estem esperant el missatge ens quedem més tranquils, i si són els clients, pues, més que més, no? Dona com aquesta confiança.
0: Clar, donar aquesta informació,
1: i aquesta resposta ràpida.
0: Exactament, aquesta informació de servei, no? Perquè en molts casos, doncs, a lo millor t'escriuen en fora d'horari laboral o el que sigui, que tinguin aquella informació necessària perquè el client es quedi tranquil i satisfet de dir, val, d'acord, doncs ja quan estiguin en línia, quan estiguin disponibles, ja m'escriuran amb la informació que els he demanat.
1: Exacte, no? Perquè podríeu dir, per exemple, hola, doncs ara mateix estem fora del nostre horari d'atenció, hem rebut el teu missatge i et respondrem el més aviat possible. Doncs això evita justament frustracions perquè el client sabrà quan pot esperar aquesta resposta, no?
0: Mm-hmm, perfecte.
1: Vale, en tercer lloc, les respostes ràpides, que és una altra de les funcions molt útils del WhatsApp Business, que serveixen per guardar textos que enviem de forma sovint. O sigui, per exemple, els horaris, la ubicació, preus orientatius, informació exacta d'un servei, que és el que més ens pregunten, documents necessaris perquè t'hagin de fer la consulta que sigui,
0: uh-huh.
1: Reservar cita, com deies tu, no? Fer una compra també, com fer-la, no? A qui li pots ajudar, o com de demanar més informació. Això estalvia molt de temps i per una resposta ràpida ha de continuar sent propera. O sigui,
0: uh-huh.
1: Que no sembli que estigui escrit per una màquina, que això tampoc ens acaba d'agradar moltíssim.
0: Clar, que encara que sigui una resposta de sí o no, que sigui humana i que sigui treballada, diguéssim.
1: Exacte, no és el mateix...
0: Personalitzada.
1: Correcte, uh-huh. Perquè no és el mateix rebre una sol·licitud rebuda, per exemple, no? Que no. Perfecte, gràcies per escriure'ns. Per ajudar-te millor, ens pots explicar una miqueta més què necessites? Llavors ja no és el mateix, no?
0: Uh-huh,
1: llavors això, aquest seria un altre dels punts importants. Com a quart punt important, una de les eines més interessants que té WhatsApp Business són les etiquetes. I les etiquetes què fan? Doncs permeten organitzar converses. Uh-huh. Per exemple, nou contacte, interessat, pressupost enviat, cita pendent, seguiment, o cita, client tancat, o postvenda, saps? És importantíssim perquè aquests clients ens podem posar aquesta etiqueta i fer-los després el seguiment, no? Saber qui, on està aquest client, no? Com, uh-huh. On el col·loquem, no? Això és superútil, vaja. I a més pot convertir-se ràpidament en un caos si no tenim aquestes etiquetes, no?
0: Clar.
1: Moltes vegades les vendes, i aquí vull fer també un incapeu, no es perden perquè el client no vulgui comprar, sinó perquè ningú els hi fa el seguiment adequat. Uh-huh. I aquí, doncs, com a, bueno, doncs com a persona responsable de convertir els clients, o sigui, els contactes en clients, doncs crec que és important, no? I que, a més, que sàpiga que pugui tenir-los, doncs, etiquetats d'aquesta manera per saber com fer-los realment aquest seguiment i que es converteixin en clients, no? Que, sobretot, és el que volem.
0: Mhm. Totalment.
1: Què més? Això és que en realitat és com tenir un CRM dins del WhatsApp i jo el trobo superinteressant, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: En cinquè lloc, doncs, WhatsApp Business també permet crear un catàleg. Això serveix per ensenyar productes o serveis directament dintre de WhatsApp. Pot ser útil també per una botiga, una floristeria, un restaurant, una clínica, jo què sé, infinitat de negocis, no?, que al final tenen els seus catàlegs de serveis o de productes. I el catàleg ha de tenir noms clars, que tingui bones fotos també, descripcions curtes de cada uh-huh. un dels productes o dels serveis, i si té sentit també doncs posar preus o enllaços directament a la web perquè vagin a comprar-los, no?
0: Perfecte.
1: Si teniu botigues online.
0: Tu recomanes posar els preus en aquest primer estadi o millor que entrin a la web i que ho descobreixin allà?
1: Bueno, què te digo?
0: Ja, funciona.
1: A vegades sí, depèn, perquè... I també ens pot servir com a filtre o... Bueno, uh-huh. no ho descarto. O sigui, no dic no rotundament.
0: Depèn de per quina cosa, no?
1: Exacte, depèn de per què. Perquè a lo millor, mira, imagina't, jo tinc una clienta que és una floristeria uh-huh. i té, per exemple, rams de nòvia personalitzats. Uh-huh. Vale? Llavors, clar, cada un, o sigui, d'un ram el pots fer més petit o més gran o mitjà o amb diferents tipus de flors. Llavors, clar, aquí...
0: El preu no... varia.
1: Té preus a la web, òbviament, vale? Té els preus posats, però aquí no li recomanaria, per exemple, que posés uh-huh. el preu, perquè jo li recomanaria doncs, que apretés el botó de personalitzem el teu ram, posa't en contacte amb nosaltres per fer-lo al teu gust.
0: I allò que està tan de moda de posar des de... És a dir, posar el preu d'inici de... Si el ram més econòmic val, m'ho invento, 40 euros, posar des de 40 euros o a partir de 40 euros?
1: Doncs mira, això seria una bona opció.
0: Mm-hmm.
1: Sí, seria una bona opció.
0: Perfecte.
1: Què més? Doncs, com us deia, ha de tenir totes aquestes descripcions curtes i tot això. I no es tracta només de penjar coses, sinó que es tracta també d'ajudar el client a decidir, no? Si el client veu opcions clares, preguntarà també millor, uh-huh. perquè ja no tindrà tants dubtes, no? I a vegades tampoc no volem que es perdi, volem
0: que
1: faci directament l'acció que nosaltres volem que faci.
0: Uh-huh. Vale? Perfecte.
1: Què més? Doncs els estats de WhatsApp són una eina també que està una mica infravalorada i molts negocis no la fan servir gaire, però poden funcionar superbé. Podeu publicar novetats, podeu publicar consells, promocions, productes destacats també, testimonis, si teniu horaris especials perquè hi ha alguna festivitat uh-huh. i teniu el vostre horari especial. Un abans i un després de segons què, casos d'èxit també o recordatoris del que sigui, no? La gran diferència és que no envieu un missatge directe, sinó que simplement publiqueu un contingut que el client pot veure o no, si no vol, saps? Això, aquí uh-huh. li estàs donant aquesta opció, no? És molt menys invasiu que no enviar-li directament un missatge, sinó que al final s'ha de fer bé, no tot ha de ser venda, també, sinó que, bueno, aquí podeu fer una mica estratègicament, eh?
0: Perfecte.
1: Podeu combinar contingut útil, que sigui contingut de confiança, no? que generi una confiança, novetats o alguna promoció que sigui puntual, però que tot això estigui barrejat i amb una estratègia.
0: Mm-hmm.
1: En setè lloc, és que no parem, eh?
0: No parem, Déu-n'hi-do, sí que dona de sí el WhatsApp Business, mare de Déu.
1: Sí, vaig aquí com una moto, sí, perquè, sí. No, encara, perquè tenim
0: encara ens queden 5 minuts i encara podem comentar alguna qüestió més.
1: Sí, doncs mira, el WhatsApp Business també funciona molt millor quan està connectat amb la resta de canals. Què vol dir això? Doncs que el botó de WhatsApp hauria d'estar a Instagram, a Facebook, a la web, a la fitxa de Google Business, als anuncis, que com deia abans, a les newsletters també, a les vostres targetes de presentació, o si feu cartells o flyers, també hauríeu de tenir aquí el botó de WhatsApp o el QR que vagi directament al vostre WhatsApp Business. La idea és que WhatsApp sigui el pont entre l'interès i l'acció. Vale, una persona, per exemple, veu un post, li interessa, clica al WhatsApp, pregunta el que sigui, o també, per exemple, si feu un anunci, aquesta pregunta també la podeu deixar feta, perquè el client no hagi de ni d'escriure. O sigui que la pregunta ja la podeu fer, com per exemple, m'interessa saber més sobre aquest producte, no? que esteu anunciant.
0: I amb resposta de sí o no, no?
1: No, ja li deixeu la resposta, o sigui, ja li deixeu la pregunta perquè només hagi de fer clic i enviar-la, ja, vale?
0: Uh-huh.
1: I també li podeu, quan aquesta persona rep aquest anunci i li dona clic, llavors ja la pregunta li deixeu feta perquè faci clic, també podeu fer i podeu automatitzar aquesta resposta directament.
0: Mare de Déu, estem automatitzant-ho tot,
1: sí.
0: I posant-li en safata al client, eh? Vull dir, no l'estem tractant de tonto, però quasi, eh?
1: Perquè... Bueno, al final és que què passa? Que cada vegada som més... ens fa mandra tot,
0: sí, no,
1: i volem que tot...
0: Totalment.
1: Que haguem de fer els menys passos possibles. Doncs aquí... Pues mira, al final que... no haurem de fer res.
0: És que és molt fort. No em diguis que no, és que és molt fort.
1: Sí,
0: vull dir, és que
1: mica.
0: Està tot com pam-pam-pam, que li hem d'anar a donar botonets i ja està, no?
1: Mastegat. Dius...
0: Sí, sí. Pensem una mica, correm-nos els missatges.
1: Al final diu, uf, quina mandra fer això. Ja. Diu, clar, que no estàs acostumada a no fer res, no?
0: Sí, totalment,
1: una
0: totalment.
1: Una mica sí, però bueno.
0: I què més, ja per anar
1: què més, lluent. Què més? És important fer seguiment. Aquest és un punt clau, eh? WhatsApp Business no serveix només per respondre, sinó que també serveix per fer seguiment, i aquí també vull fer un incapeu a aquestes persones que tenen aquests dubtes. Per exemple, si una persona demana informació, o sigui, un client potencial vostre, un lead, demana informació i després no contesta, podem escriure-li de manera educada i li podem dir, per exemple, hola, volíem saber si vas poder revisar la informació que et vam enviar. Si tens qualsevol dubte, t'ajudem encantats. Això no és pressionar, això és acompanyar, vale? Uh-huh. Vull que quedi clar. I el secret és fer-ho pues, amb respecte, sense insistir massa i aportant una ajuda que realment sigui de veritat, perquè pots ajudar-lo amb el teu servei o amb el teu producte. Doncs acompanya'l com cal, no? No cal ser invasiu, però al final, si creieu que el podeu ajudar, doncs no és una forma com invasiva, no? Uh-huh. Moltes vegades les vendes es tanquen perquè algú ha sigut fer un bon seguiment i no el deixa ja morir a l'oblit, no? Els errors que cal evitar, doncs és, per exemple, respondre tard, tenir aquest perfil incomplert, enviar missatges sense permís, cosa que també us dic que no... Per favor.
0: No toca.
1: Fer masses promocions, tampoc. No organitzar les converses amb aquestes etiquetes, o millor dit, sense aquestes etiquetes. No fer un bon seguiment. I barrejar el WhatsApp personal amb el WhatsApp professional. ¿Vale? WhatsApp és un canal que és molt proper i si el fem servir malament, doncs pot molestar. Uh-huh. Però si el fem servir bé, genera molta confiança i, a més, el que volem és això, no? treure-li el màxim profit possible i, bueno, al final, també una conversa que estigui ben atesa pot convertir-se en una gran oportunitat també pel vostre negoci. Llavors, la pregunta final seria...
0: La pregunta
1: seria,
0: millor, aviam.
1: WhatsApp Business, l'esteu aprofitant de veritat? Si és així, perfecte. I si no, bueno, em podeu contactar i us puc ajudar, també us ho dic.
0: Exactament. Contactem amb la Vanessa Montserrat i ella doncs, ens ajuda per qualsevol cosa i sobretot si són temes doncs, de xarxes socials i relacionats doncs, amb la comunicació com a empresa als nostres clients. Déu-n'hi-do, donat de si al WhatsApp Business. Jo no, no m'ho pensava, eh? Déu-n'hi-do, la de coses que es poden fer amb el WhatsApp Business sense abusar, perquè és el que deia la Vanessa, si abusem és quan es veu una mica el llautó, no? De que estàs intentant venent alguna cosa i aquest no és l'objectiu. Tot i que sí, però l'objectiu és fer-ho d'una forma doncs, que el client estigui còmode i que no es senti doncs, això, com atiborrat d'informació i atiborrat de missatges. Vanessa, seguim actualitzant els nostres oients sobre tots aquests temes, sobre les noves tendències aquí a Ràdio Desvern. Cuida't molt.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern de Salvador Illa s'acaba de garantir els suports necessaris perquè el Parlament li doni llum verda, aquest cop sí, als seus primers pressupostos, dos mesos després del primer intent fallit. El president i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, acaben de signar l'acord al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Sí, Illa i Albiach han escenificat el pacte amb una signatura fa només uns instants a la Galeria Gòtica, dos dies després que el president es fes la mateixa foto amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i ara amb l'aval dels socis d'investidura, el govern ja pot tornar a portar els pressupostos al Parlament amb la seguretat que aquest cop sí superaran tots els tràmits perquè entrin en vigor abans de les vacances d'estiu. De fet, a aquesta hora també compareix la consellera d'Economia Alicia Romero i per explicar els detalls d'aquest acord amb els comuns, un acord de 3 pàgines, i estem pendents que el president Illa convoqui una reunió del govern extraordinària per demà al matí per activar tots aquests tràmits parlamentaris. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Continuen les mobilitzacions dels docents enmig de les negociacions entre sindicats i el departament que s'han de reprendre aquesta tarda. Avui és el torn dels docents del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig i a aquesta hora, a Tortosa, comença una manifestació. Anem fins a l'escola Cinta Curto de Tortosa. Hi ha en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. Sí, a punt aquesta columna de professors i mestres docents d'aquí de Terres de l'Ebre s'està agrupant davant d'aquesta escola d'aquí de Tortosa per començar una de les dues

0: amb una mobilització conjunta amb 200 valencians. Aquesta hora també s'està en marxa una manifestació a la ciutat de Tarragona. Jordi Barranca, Catalunya, Ràdio Tortosa.
1: Els sindicats de Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la reunió entre l'Estat i la Generalitat es destini a patrullar els carrers i àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius per combatre un perfil de delinqüent, diuen, cada cop més violent, vinculat al tràfic i cultiu de la marihuana. Imma Viudes és la porteu de FEPOL, el sindicat majoritari als Mossos.
2: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
3: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, tret d'Espanya. És l'únic país a qui millora el creixement per aquest 2026. Segons els seus càlculs, pujarà una dècima fins al 2,4% gràcies a la inèrcia positiva de l'any passat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Comissió explica que el bon ritme de despesa de famílies i empreses és el que sosté l'economia espanyola, beneficiada per l'augment de l'ocupació, gràcies en part als immigrants, diu Brussel·les. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només un guany del 0,9% a finals d'any. Això són 3 dècimes menys del que havia previst la Comissió abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. L'encariment de l'energia dispararà la inflació fins a tancar l'any amb un 3%, segons els càlculs comunitaris. La Comissió condiciona la millora econòmica de la zona euro a l'evolució de la crisi energètica. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: Una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres. Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers.
5: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%. Casi un 75% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la Ley de Servicios Digitales Europea.
1: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, demana una reunió urgent amb Gabriel Rufián després que l'actual cap de files d'Esquerra Republicana a Madrid hagi fet el pas per encapçalar una nova candidatura d'esquerres a les properes eleccions espanyoles. En una entrevista a TV3, Albiach li demana que aclareixi si això ha sortit d'Esquerra.
6: Jo crec que és urgent una reunió amb Gabriel Rufián. A mi, jo el que necessite saber és, primer, això vol dir que s'ha emancipat d'Esquerra Republicana? O que Esquerra Republicana se suma.
1: Esports, Marcos García.
7: El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. La previsió és que Graham i Paredes entrin a la llista de convocades de Pere Romeu. Segons ha avançat el podcast Fem Futbol, el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per aquesta final. El central del Barça masculí, Pau Cubarsí, considera que és espectacular sumar dues lligues consecutives, com han aconseguit. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cubarsí lloa la feina de Hansi Flick.
8: Aquesta és la filosofia del míster i nosaltres anem a mort amb ella. Sí que també ens ha donat molt perquè al final també portem molts títols guanyats des de que també portem aquesta filosofia. Sí que des de fora potser sembla una mica precipitat, però jo crec que de dins també, si tots estem concentrats i confiem tots, doncs pot sortir molt bé, com ja hem vist també en alguns partits.
7: Quasi. Doncs destaca el plantejament ofensiu de Flick i insisteix que l'equip encara té marge de maniobra. El sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies davant la Comissió Antiviolència. Una contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, l'altra contra el Real Madrid i també Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. El Joventut es garanteix plaça al play-off de la Lliga CB. Ahir Tenerife 98, Penya 100. A més, l'Unix Girona ha fet oficial que la base sueca Clara Holm no seguirà a l'equip la propera temporada. I amb Waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui mateix per a la final de la Lliga Femenina. Ho farà si guanya contra el Terrassa en el partit que jugaran a 8:45.
9: Fins aquí les notícies.
10: 12 seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Als voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rei Walden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i el mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just. Pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio Sumen Veus, una actuació conjunta del Cor Coraggio, el cor jove de l'Ateneu, amb el Cor 685 de Sant Feliu de Llobregat i el Cor Alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15 de la nit. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros pels socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. I encara en cultura, l'agrupació fotogràfica de Sant Just inaugurarà el pròxim dilluns 1 de juny l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Mercat. L'acte començarà a 7:45 del vespre i la mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. L'exposició reunirà les obres premiades i finalistes de les 4 categories del concurs: fotografia en color d'estil lliure, monocrom en estil lliure, natura i paisatge i bodegó. La proposta inclourà treballs de participants d'àmbit internacional amb diferents mirades sobre la realitat i la fotografia contemporània. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Ja sabeu que un cop al mes parlem de salut i ho fem amb l'espai Salut al Dia, un espai que doncs, ens ofereix a l'equip del CAP de Sant Just i que en aquest sentit doncs, sempre saludem a la Belén perquè és l'encarregada d'organitzar-ho tot i també de portar-nos als nostres convidats i convidades. Belén, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda
1: al
0: programa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Explica'ns una mica, avui de què consistirà el programa i aquí tenim aquí els estudis de Ràdio Desvern.
1: Doncs mira, és un tema molt adient amb la primavera perquè venim a parlar una miqueta d'aquestes al·lèrgies, no?, que es donen a aquesta època de l'any i concretament parlarem de la rinitis al·lèrgica i tenim amb nosaltres a la doctora Alcalà, a la Irene, que és metgessa familiar i comunitària del CAP de Sant Just, que ens vindrà a donar una mica unes pautes, no?, per com podem passar aquesta temporada de l'any que hi ha persones que ho passen malament.
0: I tant que sí. Irene Alcalà, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com
2: moltes
0: estàs, doctora?
2: Gràcies.
0: Tot bé?
2: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Genial. Doncs parlem una mica de la rinitis al·lèrgica. Comencem amb el bloc de definició i magnitud amb una primera pregunta. Què és exactament la rinitis al·lèrgica?
2: Doncs la rinitis al·lèrgica és una inflamació. És una inflamació que es produeix a la mucosa nasal i està causada per una reacció al·lèrgica a substàncies de l'ambient, que això en diem els metges els al·lergenos. Aleshores, aquests al·lergens que hi ha a l'ambient és com un error que ens dona el nostre sistema immunològic. És a dir, el nostre sistema immunològic reconeix com si fos un agressor un agent normal del medi. I això ens pot passar tant amb el pol·len com amb els àcars, com amb el moho, i aleshores això, com que en el nostre nas es reconeix com a gen i com a error, directament es genera tota una resposta inflamatòria que allibera histamina i genera tot el que són els símptomes que tots coneixem habitualment per l'al·lèrgia.
0: Perfecte, molt bé. Doncs, grosso modo, podríem dir que aquesta és la definició d'aquesta rinitis al·lèrgica que molts de vosaltres, els nostres oients, segur que ho coneixen per experiència pròpia, com bé deia la Belén, perquè és així, no? I a més estem tenint una primavera bastant carregada
2: sí. I
0: està tot bastant, bastant carregat. Molt bé, i és molt comuna?
2: És molt comú. Afecta a nivell mundial entre el 10 i el 30% de la població, que per l'OMS són gairebé 400 milions de persones afectades. Aleshores, clar, les xifres impacten molt, sobretot aquí a Sant Just, perquè en les poblacions urbanes i en les poblacions mediterrànies arriba al 25 i 30% de la població, és a dir, un de cada quatre veïns de Sant Just perfectament pot pateixer la rinitis al·lèrgica.
0: Mm-hmm. Perfecte. I pel que fa doncs, a les edats més crítiques, quines diríem que són les més crítiques i les més comunes, doctora?
2: Bueno, les més comunes tenim dos pics d'edat, una és a la infància i a l'adolescència, que és quan es comença a patir aquests símptomes i que moltes vegades, en el cas dels nens, és una de les malalties cròniques més freqüent, i després en els adults joves, entre els 20 i els 40 anys, tot i que darrerament, degut als canvis climàtics i als canvis immunològics que s'estan produint en la població, també trobem persones de 50 a 60 anys que comencen a debutar amb la rinitis al·lèrgica que mai abans havien tingut.
0: I pel que fa, doncs, a l'edat en la que es diagnostica aquesta rinitis, més o menys, a partir de quina edat estaríem parlant?
2: Doncs la rinitis pot agafar qualsevol edat. El que passa és que en un bebè és molt difícil perquè normalment solen ser afectats per virus més que per una al·lèrgia. Normalment, entre els 4 i els 6 anys és quan es comencen a veure més habitualment les rinitis. I solen ser en començar totes les exposicions a l'exterior.
0: Molt bé, marxem a parlar també de l'afectació perquè aquí hi ha una pregunta que ens fem habitualment que és si afecta igual a homes que a dones.
2: Doncs en els nens és més habitual en els nens nois i en canvi després a la població adulta es dona més freqüentment en dones. De totes maneres sol estar bastant, bastant igualat.
0: Molt bé, passem a parlar també d'altres qüestions com per exemple les característiques que defineixen el pacient i també si podria arribar a ser genètic.
2: Doncs tenim un component genètic molt clar, que és l'atòpia. Cada vegada aquí al poble doncs, tenim més nens, no?, que presenten problemes a la pell, problemes d'atòpia. Aquesta atòpia moltes vegades s'hereda dels pares. Aleshores, quan els pares ja tenen aquest conducte, tens un 70% de probabilitats d'acabar desenvolupant-ho també una atòpia o una rinitis o una al·lèrgia. Aleshores, què és el que passa? Que a Sant Just tenim la humitat del Mediterrani i tenim tot el pol·len de colcerola. Això actuen com a disparadors que en d'altres puestos a lo millor no es veuen tant.
0: Clar, I aquí també parlaríem d'aquest efecte, no? Perquè aquest efecte és més gran al nostre municipi que en altres, no? Perquè això també és una sensació que tenim i que és bastant generalitzada.
2: Exacte. O sigui, normalment hi ha diferents poblacions, no? Hi ha les poblacions que són més properes al mar, per la humitat es veuen més afectades, les poblacions properes a les muntanyes es poden veure més afectades per al tema del pol·len i de les gramínies, uh-huh. I clar, a Sant Just tenim totes dues coses, tant la humitat del Mediterrani com el pol·len de Collserola i a més la contaminació, perquè al final Sant Just està al costat de Barcelona on tenim uns índexs de contaminació molt aixecats.
0: Uh-huh. I si parlem dels culpables més comuns als nostres carrers, quins podríem dir que són? Jo crec que la resposta és bastant òbvia, eh? Ens la sabem tots.
2: Sí, a més, després del Sant Jordi que vam tindre aquest any, que va ser una bogeria, sí, jo crec que semblava que estiguéssim tots els catalans allà emocionats perquè no paràvem de plorar i era tot l'al·lèrgia, no? Aleshores, bueno, el més habitual és el plàtan, els plataneros que es diuen, estan a les avenides, tenen una pol·linització molt explosiva i molt curta entre març i abril i després la parietària que està gairebé tot l'any produint pol·len i els àcars que poden estar a totes parts. Què és el que passa? Doncs que com que darrerament tenim aquest canvi climàtic que provoca aquest augment de les temperatures, també el que passa és que la pol·linització, que normalment era més curta, ara es pot allargar des de febrer fins al juny, tranquil·lament. Aleshores tenim la sensació de que aquesta al·lèrgia, que abans era un parell de mesos, ara tens la sensació de que estàs la meitat de l'any amb al·lèrgia.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs el plataner, com hem dit ja, com hem avançat abans de fer la pregunta, és l'arbre que podríem dir que rep més hate,
2: perquè
0: tots són molt haters del plataner, tot i que després quan arriba el mes de juliol i estàs a una terrasseta i gràcies al plataner t'estàs estalviant aquell solamen, no? Aquell sol... Home, és que s'agraeix molt perquè són arbres grans, amb bon tronc, amb bones fulles i que donen molta, molta ombra. Però sí que és veritat que l'al·lèrgia i aquesta espècie de borrissol, no?, que deixen anar, que se't fica als ulls i se't queden així com si tinguessis conjuntivitis gairebé, no?
2: Però sí. Bueno, de fet ja és així, molt bé.
0: Uh-huh. Pel que fa doncs, als símptomes clau, ens comentes una mica així per sobre, ja els has anat comentant, però els hem de tenir en compte i també... d'alguna manera, així, quan els tinguem, els podrem identificar millor, no?
2: Sí. A veure, els símptomes típics de l'al·lèrgia es diuen els quatre jinetes, no?, que són els estornuts en salva, que és aquestes vegades que comences a estornudar i no pares, atxus, atxus, atxus. Clar, això és el nostre cos que està intentant a fer fora aquests al·lèrgens que ha detectat a la mucosa nasal. Uh-huh. Després també el picor del nas, que és per això mateix, per tot el mecanisme d'inflamació, la mucositat transparent, que és una mucositat com aigua, i la congestió nasal. Això és el més típic. Després, a vegades, doncs, com deies molt bé, no? Que hem patit tots al Sant Jordi, tenim els ulls vermells, el picor de la gola... I a vegades hi ha alguns signes que són com invisibles, no? Que és com un picor de la part posterior del paladar o de les oïdes, que es pot tindre sensació de picor a les oïdes, com si les tinguéssim seques, o sensació de picor darrere del paladar, com si diguéssim la part del paladar tou, que quan fem gàrgares notem que es mou, en aquesta part també és molt habitual de notar símptomes al·lèrgics.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs passem al següent bloc, ara parlem de causes i diagnòstic i la primera pregunta és quines coses ens donen al·lèrgia al nas, perquè sabem que a vegades ens pica el coll, a vegades ens pica el nas i ens provoca aquests estornuts. Quins podríem dir que són els principals?
2: Doncs com veníem dient, no? El pol·len de les plantes i dels arbres, els àcars de la pols, el moho i a vegades la caspa o la saliva d'alguns animals com els gossos i els gats.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, ara ja sé si algun dia doncs, em pica una mica el nas i tinc una mica d'al·lèrgia, la culpa de les meves gates, que
2: Exacte.
0: En tinc dues, que en tinc dues.
2: No, pobretes.
0: No, ens portem ben velles, però sí que és veritat que a vegades doncs, això, no?, tens l'ambient una mica més carregat a casa i et convida una mica doncs, a obrir, a ventilar la casa, sobretot quan arribes, no?, quan estàs amb animals a casa i això, i notes aquest ambient més carregat, a vegades doncs, et ve de gust doncs, que ventili una mica.
2: Sí, amb el tema dels animals, el que va molt bé són aquestes aspiradores automàtiques,
0: uh-huh.
2: que les deixes programades, surts a treballar, la deixes programada i et fa com una barrida de tota la casa, i aquestes van molt bé perquè van atrapant tots els pèls, van atrapant la pols, però tampoc no aixequen pols. Mm-hmm. Perquè moltes vegades si un agafa l'escombra i passa, clar, estàs recollint el que hi ha, però a la vegada estàs levantant la pols, no? I,
0: sí, clar,
2: i comences a ensumar.
0: Mm-hmm.
2: I aleshores aquest tipus de dispositius per les persones al·lèrgiques va molt bé de tindre'ls a casa i t'ajuda a més a que el moment de la neteja no sigui quan estàs tu.
0: Mm-hmm. Clar. És que a mi fa una mica de por, que sigui una batalla campal entre les meves gates i l'aspiradora,
2: Jo la meva gata la persegueix, però, sí? Però encara li té una mica de por. Portem 2 anys i per ara li té respecte.
0: Sí, sí, jo tinc el típic aspirador així, sí. Manual, i bueno, quan el senten és que és marxar.
2: Sí,
0: és marxar,
2: sí.
0: Però li tenen també una mica d'interès, saps? És allò de dir, ai,
2: sí, sí.
0: Amigo o enemigo.
2: A veure aquest que farà, no? Sí. Amb suspicàcia.
0: Totalment. Marxem a parlar també de com sabem si tenim rinitis o un constipat, perquè a vegades es poden confondre.
2: Sí, és molt difícil. Això, trobar la resposta, només ens la pot donar el temps. Perquè quan un comença amb el picó de gola, mai no pot saber si aquest picó de gola evolucionarà i és un refredat o es quedarà com està i pot ser simplement una rinitis. Uh-huh. Aleshores, el més característic és que quan hi ha febre o hi ha un malestar general, moltes artromialgies, o que tenim, a més, un empitjorament progressiu, doncs això és més típic dels refredats. Quan és un tema d'al·lèrgia, tenim aquesta sensació de dir sembla que m'estic posant malalt, però no acabo d'estar ni mal ni bé. O sigui, no acabo de recuperar, però no acabo d'estar bé. Això és molt característic de les al·lèrgies.
0: I com les diagnostiqueu, mèdicament?
2: Bueno, nosaltres les diagnostiquem en l'ambulatori a través de la història clínica, doncs, a través de les preguntes, perquè moltes vegades, no, el que deies, no, doncs, si quan arribes a casa és quan ho notes més carregat i hi ha una mascota, doncs pots pensar en una al·lèrgia a un animal. Si quan arribes a casa ho notes més carregat, perquè és just quan et poses a netejar, doncs pot ser un tema dels àcars. Si quan surts a la muntanya a passejar notes que comences el passeig molt bé, però que després tens la sensació de que et tapones, de que et costa respirar, de que et canses molt, de que et comencen a plorar els ulls, doncs aleshores això pot ser que hi hagi algun tipus d'al·lèrgia al pol·len o algunes gramínies, no? Aleshores, moltes vegades és la història clínica. Després nosaltres, quan fem l'exploració, doncs sempre intentem descartar, no?, el que parlàvem abans, no?, que no sigui un refredat, que no sigui una conjuntivitis, que no hi hagi cap altra cosa que estigui provocant un problema. I quan ja pensem que és una al·lèrgia, normalment el que fem és o bé derivar directament a l'al·lergòleg per fer les proves d'al·lèrgia, o si tenim dubtes podem demanar des del mateix ambulatori una analítica de sang per mirar les IgEs, que són uns paràmetres específics de les al·lèrgies que poden sortir la general aixecada o els al·lergens inhalats ja aixecats. I això ja ens va donant pistes de cara a fer tot l'estudi complementari.
0: Mm-hmm. És possible que les proves donguin negatiu, però nosaltres seguim tenint sintomatologia?
2: Sí.
0: Val.
2: És possible i, a més, doncs, des d'aquí molts ànims a aquest tipus de persones, perquè tens la sensació de que vas al metge, et diuen, mira, t'han sortit les al·lèrgies negatives, no? I resulta que tu tens aquestes molèsties i les continues tenint, tot i que l'estudi surti negatiu. Aleshores, això ens passa quan és una rinitis local i no és al·lèrgica. Què és el que passa? Que cada vegada hi ha més contaminació. Aquesta contaminació no surt en les al·lèrgies, perquè no és un pol·len, és simplement la contaminació. Aleshores, això, tot i que no es vegi en cap prick test ni en cap analítica, sí que ens pot donar els símptomes. Aleshores, és important que perquè no surti positiu l'al·lèrgia, no el deixem aquesta persona de banda sense fer res.
0: Mm-hmm. Clar, i abans també parlaves del tema dels àcars, de la pols, perquè hi ha moltes vegades, no, que veïns, veïnes del nostre municipi ens diuen inclús a l'hivern, és que em dóna la sensació que tinc com al·lèrgia, no? I llavors, clar, la pregunta és possible tenir aquest tipus de rinitis al·lèrgica quan no hi ha flors?
2: Clar, quan no hi ha flors tenim totes aquestes altres rinitis al·lèrgiques que són mediades per altres coses que no són el pol·len, com són els àcars, com és el moho, com pot ser la caspa o el pèl dels animals, i aleshores pot donar-se el cas de que tot i que sigui l'hivern, tot i que no hi hagi flors, doncs ens trobem amb aquests símptomes.
0: I ara no ens passa, perquè tenim el parc de Collserola tancat per la pesta porcina africana, però per tota aquella gent que surt a caminar o a córrer per Collserola, què passa amb tota aquesta gent?
2: Clar, el que passa és que el tema de Collserola i de les gramínies és un factor de risc afegit perquè en haver-hi tanta vegetació ens trobem que les persones surten a fer un esport on fas respiracions molt més profundes i aleshores es donen més episodis d'al·lèrgia perquè a més l'aire està molt més carregat de pol·len. Aleshores això és molt habitual, però bueno, l'important en aquests casos és detectar-ho, vindre a l'ambulatori i posar-li remei per poder continuar fent una vida totalment normal.
0: Sempre que parlem d'algun tema, acaba sortint l'estrès, per una banda o per una altra. No sé com ens ho fem, però sempre acabem parlant de l'estrès. És cert que l'estrès empitjora l'al·lèrgia?
2: Sí, és totalment cert. L'al·lèrgia és un mecanisme inflamatori. L'estrès afecta el cortisol i a tota la cascada d'inflamació. I aleshores, quan més estressada està una persona, més reacció inflamatòria, més congestió i molts més símptomes pot tindre.
0: Sí. Uh-huh. I pel que fa a les al·lèrgies, és veritat que són pitjors de nit o al despertar? I per què?
2: Bueno, doncs a la nit i al despertar és quan més ho notem. Una de les qüestions principals és la postura. Quan una persona està tombada, aleshores es congestionen més els cornets nasals. És a dir, per congestió, en estar al cap a la mateixa altura que la resta del cos, que és el contrari a com estem normalment durant el dia, que estem actius, va molta més sang aquesta part, això genera més congestió i, a més, en haver-hi més sang fa que si hi ha un mecanisme inflamatori, aquest mecanisme inflamatori es produeixi més. A més, per al ritme circadià, el cortisol que tenim va baixant durant la nit. Aleshores, és molt fàcil que durant la nit o recent desperts sigui quan més notem aquests símptomes.
0: Uh-huh. Marxem ara a un altre bloc, doctora, perquè se'ns està acabant el temps i tenim algunes coses que també són interessants a esmentar. Parlem dels tractaments i dels mites. Ens agradaria saber si té cura o només ens alleugerà aquests símptomes.
2: Doncs la cura en si vindria donada per les vacunes. Uh-huh. El que passa és que és una cura que s'ha d'agafar entre cometes, no? Perquè nosaltres amb els corticoides nasals o amb els antihistamínics alleugerim els símptomes. Quan volem parlar de cura hem d'anar a buscar la immunoteràpia, les vacunes, que entre d'altres coses el que fan és reeducar el nostre sistema immunològic perquè aquest al·lèrgen o que estàvem parlant que ens donava un error i que nosaltres l'atacàvem, el cos se n'adoni que això no és cap cosa agressiva i deixi de fer aquesta reacció. Aleshores, les vacunes són molt efectives, tenen gairebé un 80% d'eficàcia. Sí que és veritat que cal estar una mica enganxat en el tractament durant uns anys. Cada vegada surten més tractaments. Abans eren només vacunes punxades, avui dia en tenim a vegades en gotes, fins i tot en petites pastilles que es posen sota la llengua. I són a través d'anar com desensibilitzant a la persona perquè deixi de fer aquesta al·lèrgia.
0: Uh-huh. I pel que fa doncs al tractament farmacològic, quins són els pilars fonamentals en aquest cas?
2: Bueno, doncs tenim els antihistamínics de segona generació, que són els que habitualment ens donen a la farmàcia quan anem sense recepta ni res i comentem amb el farmacèutic que tenim aquests símptomes. Els antihistamínics de segona generació, en teoria, han de donar menys son que d'altres que es poden fer servir, però bueno, tot i això ens poden donar una miqueta de sensació d'atontament i d'embotament i són els que ens ajuden a no tindre sobretot el picor. Després tenim els corticoides nasals, que els corticoides nasals és molt important tindre en compte que són corticoides que actuen a nivell local, només en el nas. Això vol dir que no és com quan prenem cortisona en pastilles, que poden tindre molts més efectes secundaris, i aquests corticoides nasals ajuden a descongestionar i a treure tot aquest procés inflamatori.
0: Val, d'acord, perfecte. I ja per anar tancant una mica, ens agradaria també saber, la gent que ens estigui escoltant, que com pot fer-ho doncs, per dirigir-se a vosaltres i també d'alguna manera doncs, com a Sant Just s'ataca tot plegat, no? Perquè d'alguna manera els veïns de Sant Just també volen saber on han d'acudir per un diagnòstic clar.
2: Clar, per tindre un bon diagnòstic sempre el millor és anar a l'ambulatori, parlar-ho amb el metge de capçalera, mirar de fer aquesta entrevista, no, amb totes les circumstàncies de cada persona individualment, perquè, com hem parlat tota l'estona, hi ha molts paràmetres, I aleshores, aquesta història clínica, aquesta exploració física per descartar d'altres problemes, i un cop que pensem que això apunta a una rinitis al·lèrgica, començar a posar tractament i fer l'estudi complet amb aquesta idea curativa que t'explicava, no? Perquè bueno, la rinitis al·lèrgica és un procés que, com dèiem, és tot en el nas, però sabem que el 40% de les persones que no s'arriben a tractar de la rinitis al·lèrgica a lo llarg de la seva vida poden desenvolupar asma. Quan parlem de l'asma ja estem parlant dels pulmons, ja és una malaltia més greu, i aleshores avui dia tenim els medis que tenim per poder posar-li fre i per tindre una vida completa i sana, doncs val la pena passar-se per l'ambulatori i fer l'estudi.
0: Doctora, deixa'm preguntar-li també a la Belén, perquè m'agradaria saber, tu tens al·lèrgia, Belén?
1: Jo tinc al·lèrgia als àcars de la pols i al pèl dels gats i els gossos, i us asseguro que es passa molt malament, eh? Quan
0: sí,
1: vaig a casa d'amigues que potser tenen un gat, tot i que el tanquen a una habitació, pobret, però queda, no? Queda aquesta pols, no? Aquesta caspa que té la doctora Alcalà, i es passa molt malament, o sigui, m'agafen com atacs d'asma.
0: Sí.
1: I quan em poso a netejar, de vegades, si hi ha molta pols, el mateix. Jo sempre faig servir aspirador ja de fa molts anys, perquè amb l'escombra és muerte, o sigui, no puc.
0: Total. Sí. A la meva mare li passa el mateix, que algun dia ha de venir a ajudar-me amb les gates perquè jo estic fora o que sigui, i la pobra s'ha de quedar al balcó, com aquell qui diu, perquè és que... I li encanten els gats, això és la llàstima, li encanten els gats, però clar, no pot estar...
1: I una cosa et volia dir, si em deixeu, que igual que l'estrès afecta molt el tema de la inflamació, penseu que l'alimentació també influeix moltíssim en l'estat inflamatori del cos. Llavors és important deixar de banda els ultraprocessats, que són els productes que més inflamació estan provocant avui en dia, perquè poden agreujar moltíssim el tema de les al·lèrgies. És que recomano això perquè també crec que és important.
0: Perfecte. Doncs Belén, doctora Calà, moltíssimes gràcies per passar pel magazín de matins d'aquesta casa, de Ràdio d'Esvern. I res, us emplacem al proper episodi, que serà d'aquí un mes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Adéu.

0: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
1: No saps a què t'estàs perdent.
2: I tu perds des de fa molt.
3: De veritat, tu vols seguir perdent?
4: Si no veus esport femení,
5: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
0: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
6: Col·labora Ràdio d'Esvern.
7: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: 012. La Generalitat al teu costat.
9: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
8: 012. La Generalitat al teu costat.
10: Això és espectacle.

0: Això és espectacle amb Maica Dueñas.
1: Maica Dueñas, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bona hora, encantadíssima d'estar aquí en aquest estudi de Ràdio Desvern.
1: Un plaer estar amb tu una setmana més aquí al 98.1 FM per parlar de teatre, perquè venim a això, venim a parlar de teatre, i ho fem doncs ja quan anem tancant el programa d'avui dijous. Maica, què tenim al Teatre Barcelona?
2: I anem tancat també la temporada teatral.
1: Anem tancat moltes coses, la setmana, la temporada teatral, el curs...
2: A la Festa Major, no?
1: La Festa Major ja gairebé, com aquell qui diu. Tenim unes ganes de vacances, Maica, que anem content. I no és que no ens agradi venir a treballar, perquè, com hem dit més d'una vegada, tenim una feina privilegiada que ens encanta,
2: sí,
1: però encara i així, sí. Doncs, els cossos han de descansar, han de connectar doncs, amb això, amb el bon temps, amb la platgeta, amb la muntanya, amb el que més li agradi amb un. Però, en aquest cas, encara ens queda...
2: Sense horaris.
1: Sense horaris,
2: exacte. Jo crec que
1: sense mirar el rellotge.
2: El millor és sense horaris. No?
1: Sense mirar el rellotge, sense estar pendent de res i això. Que se t'ha caigut una entrevista, que ara has de buscar algú perquè vingui, que ara la secció no sé què, està malalt un col·laborador i has de buscar alguna cosa per omplir 20 minuts.
2: No és
1: què tens d'explicar? Què tens d'explicar, Maica?
2: No és fàcil, eh? No és fàcil.
1: La nostra feina és molt maca, però és complexa, eh? Sí, sí.
2: Molt la veritat bé. És que sí, però és molt maca, eh?
1: I tant.
2: I és una sort treballar en alguna cosa que t'agradi, la veritat.
1: Totalment.
2: Doncs res, jo volia parlar una mica d'una obra que vaig veure l'altre dia al Teatre Borràs i es diu La Promesa i em va deixar una mica malament. Què? Malament.
1: Ah,
2: parla,
1: sí?
2: Sí, perquè parla d'una cosa que passa molt sovint. O sigui, és un grup d'amics, vale, que fa molt de temps que eren amics, quan eren joves, per dir-ho d'alguna manera, i es reuneixen en una festa, després d'anys, i la veritat és que la cosa acaba malament. Però una bona notícia, dins d'això que estic dient, que si aneu fins a aquest dimecres i aquest dijous, el preu és especial...
1: Ah, molt bé.
2: I és a 22 euros, o sigui que, si ho voleu aprofitar... És una comèdia, no? Però, però et deixa mal de boca perquè, ja dic, està ambientada en una festa que estan rememorant una mica els anys 90.
1: Sí.
2: Amics de llavors, diguem-ne.
1: De l'època.
2: Sí. I la cosa comença molt bé, però al final acaba... malament, però bueno.
1: Carai.
2: I bé, doncs és un repartiment, la direcció és del Pau Roca, que feia temps que no presentava res. La gent que surt a l'escenari, n'hi ha alguns que són, diguem-ne, famosos entre cometes, la Carol Rovira, per exemple, i la Mercè Martínez, que són molt bones. I després n'hi ha gent més jove, que no l'havia vist abans en altres funcions, o sigui, en altres obres, no? Està bé, ja hi dic, deixa'm el sabor de boca, però està bé. I després també volia parlar d'una obra que s'està fent al TNC, al Nacional, des del 6 de maig fins al 14, o sigui que estarà pocs dies, i que també està força bé. És una obra d'un autor anglès és una obra, a mi el que em va sorprendre molt de l'obra està bé, es diu El Firmament,
1: sí.
2: I està bé l'obra, però a mi el que em va sorprendre molt és que la protagonista de l'obra és la Victòria, la Sílvia Abril.
1: La Sílvia Abril, correcte.
2: Sí, la coneixeu tots, és una famosa, però aquí em va sorprendre molt perquè resulta que el paper que fa és dramàtic.
1: Clar, trenca una mica amb la seva figura, no?
2: Amb el que ha fet fins ara,
1: amb el personatge
2: no?
1: que s'ha creat ella
2: d'això,
1: de, de, de còmica, perquè és una còmica bestial, una de les millors d'aquest país.
2: Doncs ha fet aquesta, jo penso que un gran esforç per una persona que sempre ha fet, diguem-ne, teatre de broma, de comèdia, per dir-ho d'alguna manera, i aquí està fent una obra, bé, doncs és divertida, perquè hi ha moments divertits, evidentment, però bé, és una obra que a mi m'ha sorprès més que res. És, si voleu veure a la Sílvia Abril fent un paper concretament difícil, és una història que està ambientada al 1700, vale? I és una dona que està acusada d'un crim molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia, eh? I està sentenciada a mort. I llavors l'obra va una mica del problema que té el jurat per això, per determinar, no?, si és veritat, si és mentida el que ha passat, i si l'acusen i la porten al cadals o què, no? Bueno, ja ve dic, el que més m'ha sorprès de tot és veure a la Sílvia Abril fent un paper dramàtic.
1: Doncs el trobem El firmament de Lucy Kirkwood, que doncs, en aquest cas és un joc fosc, ferotge i divertit sobre la democràcia.
2: La democràcia per això, perquè es junta el jurat i uns diuen una cosa, els altres pensen l'altra, i que suposo que això passa ara també, o sigui, està ambientada el 1700 i pico, però ara també passa, o sigui, si el jurat quan es junta per decidir si una persona va o no va a la mort, no, perquè nosaltres, afortunadament, a Espanya la pena de mort s'ha tret. Però, bueno, parla una mica d'això. Jo crec que és interessant de veure-ho, la veritat. Què més? A la Villarroel?
1: Sí, marxem a la Villarroel,
2: sí,
1: que tenim.
2: Sí, marxem a la Villarroel i fan Mal de corazón.
1: Mal de Corazao, sí, correcte, que el vam comentar fa un parell de setmanes, aquesta obra que té molt bona pinta.
2: Estava al Nacional.
1: Bueno, té molt bona pinta, jo ja l'he vist i estaves també.
2: Tu la vas veure
1: sí,
2: al Nacional,
1: Nacional,
2: no? Doncs ara la podem veure a la Villarroel, i que val la pena de veure-ho. I després una altra que també està molt bé és el Teatre Borràs, que fan La promesa. La promesa també és una...
1: Aquesta la comentaves a l'inici de la secció, que és aquesta obra on podem trobar també a Mercè Martínez, no? I que et va deixar amb mal sabor de boca,
2: sí.
1: però que sembla que la cosa pues està bé, que en aquest sentit és una comèdia i la podem gaudir també tots.
2: I una obra que no he vist i que he d'anar-hi, i he d'anar-hi ràpid perquè...
1: Perquè s'acaba o què?
2: Perquè s'acaba, és El gran Gatsby. El gran Gatsby va ser una pel·lícula, ja fa anys, no sé si tu la vas veure, no, tu ets molt jovenet, però va ser una pel·lícula que va tenir molt, molt, molt d'èxit.
1: Però és un clàssic, no?, podríem dir, ve d'una
2: novel·la,
1: crec.
2: Però de teatre no, eh? De teatre no és
1: clar,
2: un clàssic.
1: És una novel·la clàssica que passa a la gran pantalla i que després també s'ha fet la versió teatral.
2: Sí, però aquí no l'havíem vist mai, eh? O sigui que aquesta es pot dir que és nova. que la cartellera repeteix molt les coses, però aquesta és nova, nova, nova. O sigui que el gran Gatsby, jo me'n recordo de la pel·lícula, a mi em va agradar moltíssim, moltíssim. I en aquesta ocasió doncs segurament aniré a veure l'obra perquè veure la diferència que hi ha entre la versió cinematogràfica, diguem-ne, i la versió d'això, no?
1: Sí, sí, s'acaba d'estrenar perquè es va estrenar ahir 20 de maig, però acaba el 31 de maig, o sigui que estàvem un parell de setmanes. I prou, eh?
2: Per això que he d'anar-hi ja. Després també podem veure Abraça'm fins que m'adormi, que és una obra doncs, molt, molt tendra, per dir-ho d'alguna manera, i que la veritat és que és la història d'un noi. Bé, també és maca, Abraça'm fins que em dormi.
1: Molt bé.
2: Es pot veure tranquil·lament, i us farà una mica riure i gairebé plorar.
1: Hi ha una mica de tot, no?
2: Una mica de tot, sí.
1: En aquesta obra que trobem a la sala Beckett, a la sala de dalt, del 29 d'abril al 24 de maig, amb un actor que a mi m'agrada molt, que és el Roc Bernadí, que bé, doncs és un noi jove que també doncs, es posa davant de l'escenari ell sol per aquest monòleg. Abraça'm fins que m'adormi és un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc. Això
2: sí,
1: que tots hem viscut una mica,
2: no? Del primer amor, sí. Tu te'n recordes del primer amor?
1: Jo me'n recordo, el primer amor, sí. Sí? Sí,
2: jo,
1: sí.
2: Jo també, però va ser un amor platònic.
1: Ah, sí, eh?
2: No,
1: sol passar.
2: No vam coincidir entre ell i jo.
1: No vam coincidir.
2: Va ser un amor platònic.
1: Sí, sí.
2: Era jo molt joveneta, imagina't, encara vivia a Mallorca.
1: Que fort, eh?
2: Bé, El Gran Gatsby. Si veu veure la pel·lícula, és una història magnífica, la veritat. I val la pena de veure-la, a veure la versió teatral com va, no?
1: Sí, sí.
2: Què més podem dir, per exemple?
1: Què més vols comentar? Jo tinc una pregunta, eh? Per quan acabi la secció, jo vull preguntar una cosa. Que ho sàpigues.
2: Quan
1: tu em diguis, eh? Quan tu em diguis que et puc preguntar, jo et pregunto.
2: Vaja, pregunta.
1: Pregunto ja?
2: Sí, clar. Val.
1: Bueno, és que no sé si has vist la cartellera, perquè la setmana passada vam presentar la nova temporada del TNC,
2: sí.
1: I no sé si tens opinió personal d'aquesta nova temporada.
2: A veure, hi ha una mica de tot.
1: Última temporada de Carme Portacelli com a directora del TNC.
2: Sí, senyora, sí. La Portacelli és una persona molt responsable. En marxa perquè vol ella, no perquè...
1: Vale. És que no sé com funciona el tema de la direcció del TNC, no sé si és algú rotatiu,
2: tenen
1: 4 anys per fer la feina i prou...
2: No, o... ella marxa perquè vol, perquè ha fet molt bona feina, la veritat, però...
1: Ha signat grans temporades, jo crec, no?
2: Sí,
1: suposo. I grans projectes teatrals diferents.
2: I sobretot això, que podrà dirigir obres de teatre, no?
1: Bueno, ara també ho feia, el TNC,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és diferent, és diferent. Jo crec que, bueno, vol canviar una mica, vol d'això. I la veritat és que ha fet molt bona feina, perquè una persona que porta tota la vida dins del teatre, des de molt joveneta, sap ben bé el que funciona i el que no funciona, no? Això és molt, molt important a l'hora de portar un teatre, no? El que funciona i el que no funciona. I a vegades... Tot i que saps i portes molt de temps, fiques la pota, perquè hi ha espectacles que els portes i el dia de l'estrena ja veus que no funcionaran, no? Però bueno, això li passa a tothom, no? O sigui que jo, si hauria de recomanar, aniria a veure Abraça'm fins que em dormi. Perquè... Bé, ja dic, no és un gran repartiment, però és una història maca,
1: sí.
2: I que val la pena d'anar-hi a veure-la. I tindreu, bueno, moments de tot, una mica de moments de tot. És la història d'un noi, d'un amor, i és una mica el despertar, no?, d'un jovenet.
1: Perfecte. Molt bé.
2: I després, també El Gran Gatsby.
1: Sí,
2: també la recomano de totes. Encara que no l'he vist, però com que la pel·lícula em va agradar molt, doncs aniré a veure El Gran Gatsby al teatre, a veure què passa.
1: Perfecte. Molt bé, Maica, doncs si et sembla anem tancant una mica aquest espai, recordant aquestes obres que tenim ara en cartellera, que la temporada s'està a punt d'acabar, però que inicia la temporada del Grec, que
2: sí,
1: sabeu que és el Festival de Teatre de Barcelona, que es celebra doncs, en aquesta època estival, juny-juliol.
2: A més, fa 50 anys.
1: 50 aniversari,
2: déu-n'hi-do, 50 anys. I jo vaig anar el primer any, em van convidar a la inauguració. O sigui que... Cada vegada que ho penso, tinc ganes de plorar, per favor. Quants anys porto?
1: Molt bé.
2: Quants anys tinc, vaja.
1: Està bé, però això és com un record bo. Ho has de veure com un record bo.
2: Vale, sí, no, és un record bo, sí, clar, perquè des de llavors que tinc la gran sort d'anar a veure tot el que s'estrena, però són 50 anys, eh? Escolta, per cert...
1: Digue'm.
2: Una cosa que volia comentar... al Teatre del Raval fa en Federico García.
1: Ah, és veritat.
2: Evidentment, Federico García és Lorca. A mi Lorca, jo sóc una enamorada de Lorca i la veritat és que, bueno, l'obra que s'està fent ara no sé ben bé si és just amb ell, no sé.
1: A mi m'agrada molt, jo la vaig veure, és un muntatge que ja fa temps que està rulant, sí. I a mi m'agrada molt, la veritat, o sigui que la gent que ens estigui escoltant que no es perdi aquest espectacle multidisciplinar de Pep Tosar sobre la vida i l'obra de Federico García Lorca i que després jutgi cadascú si fa justícia o no fa justícia
2: ja,
1: a l'artista.
2: Jo crec que no li fa justícia, però vaja, és interessant de veure-la, la veritat.
1: Sí, sí. Doncs ho hem d'anar deixant aquí, Maica?
2: Sí, vale.
1: Perquè ens queden molt pocs minuts.
2: Al Centre de les Arts fan la felicitat no importa. La felicitat no importa.
1: Home, què vols que et digui? Una mica sí, no? Digo jo.
2: No, que és una comèdia, eh?
1: Val.
2: O sigui que també val la pena d'anar a passar una estona divertida, d'acord? I
1: doncs,
2: fan al Centre de les Arts, que fa molt de temps que no...
1: Que no hi vas.
2: Sí. Ok. Sí, fa molt de temps que no hi vaig. És un espai petit, no sé, el van inaugurar ja fa potser 20 anys, ben bé, i la veritat és que fa temps que no hi vaig i segurament aniré a veure això de la felicitat.
1: Perfecte.
2: La felicitat
1: molt
2: no importa, vale?
1: Un minut i es caig per arribar a la una. Et faig una pregunta, has de ser molt telegràfica, la setmana que ve ampliarem, però és que si no em mataràs, si no t'ho recordo. Roja, torna Roja.
2: Sí.
1: Torna Roja.
2: Sí, Roja.
1: Què tal? Què, emocionats, contents?
2: Sí, jo crec que...
1: Que torni Roja des de Just Teatre?
2: A veure, torna Roja, però per bolos.
1: Per bolos, per bolos.
2: Sí, per bolos,
1: sí,
2: per bolos.
1: Sí, sí, sí. On aneu?
2: Tenim uns quants bolos. Pues ara no et sabria dir a Sant Boi, em penso que tenim un, que és el primer. I després tenim a un que està lluny, que no sé, Castellfollit de la Roca, pot ser,
1: sí. Bueno, ja ho anirem actualitzant,
2: sí,
1: però
2: sí.
1: Que sàpiguen els oients que torna Roja, aquesta
2: sí.
1: Obra que tracta sobre la Guerra Civil Espanyola,
2: sí,
1: i que
2: és
1: sentit,
2: una obra molt, molt xula.
1: Vau estrenar fa un any i escaig,
2: sí.
1: I ara doncs torna.
2: I ara tenim bolo, sí.
1: Perfecte.
2: És una obra ambientada a l'any 36, quan va començar la Guerra Espanyola,
1: sí.
2: I la veritat és que és molt, molt interessant de veure, molt. I a més, els actors estan fantàstics.
1: Doncs, Maica, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran i cuida't molt. Que tinguis bona setmana.
2: Gràcies, guapo.
1: Adéu-siau.
2: Bona setmana a tothom.
1: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous. Nosaltres tornem, com sempre, demà divendres. Ara us deixem amb els informatius de la una del migdia. Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa. Tota la notícia de Sant Just, aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Fins demà. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Walden 7 celebrarà la segona edició del seu mercat de segona mà el 30 de maig. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 21 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Coratge, sumant veus. Tres cors compartiran escenari a l'Ateneu de Sant Just el 5 de juny. La fotografia internacional torna a Sant Just amb una nova exposició del concurs de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. La mostra reunirà les obres premiades i finalistes de quatre categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. Distopies íntimes porta Can Ginestar una reflexió artística sobre el futur i la contemplació. Una exposició que es podrà visitar fins al 21 de juny. Als voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la seva segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici, amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just.

La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumen veus, una actuació conjunta del Cor Coraggio, el cor jove de l'Ateneu, amb el Cor 685 de Sant Feliu de Llobregat i el Cor Alfa, de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15 de la nit. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la

col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros pels socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

L'agrupació fotogràfica de Sant Just inaugurarà el pròxim dilluns 1 de juny l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Mercart. L'acte començarà a 7:45 del vespre i la mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. L'exposició reunirà les obres premiades i finalistes de les quatre categories del concurs: fotografia en color d'estil lliure, monocrom en estil lliure, natura i paisatge i bodegó. La proposta inclourà treballs de participants d'àmbit internacional amb diferents mirades sobre la realitat i la fotografia contemporània. La mostra és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i vol posar en valor la diversitat creativa i les diferents formes d'entendre la fotografia a través d'imatges d'impacte visual.

0: El celler de Can Ginestar de Sant Just acull des del passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, una mostra de l'artista Pepe Jiménez Espejo que proposa un recorregut artístic centrat en la noció d'un futur cancel·lat i la necessitat de recuperar la contemplació lenta. L'exposició es podrà visitar fins al proper 21 de juny.
1: Pues mira, jo l'exposició són un conjunt de peces que són bàsicament pintures, però també videocreacions i fotografies que plantegen aquesta idea, no?, d'un futur cancel·lat, no? I sobretot jo volia també crear una mena de joc inesperat per obrir un diàleg, no?, sobre la complexitat de l'existència. Jo últimament estic apostant molt per una mirada lenta. L'artista John Baldessari, un artista conceptual, va dir que normalment quan entrem en una exposició, en una sala, li dediquem aproximadament entre 5 i 7 segons a la contemplació d'una obra, no? Jo penso que això, evidentment, és molt poc, no? I penso que és necessari tornar a la pausa, tornar al manteniment de l'atenció, tornar també al tema d'entrenar el focus i la comprensió d'idees complexes. Llavors, penso que la pintura i la videocreació i la música i la fotografia també són eines que plantegen, bueno, que possibiliten aquesta possibilitat.
0: A diferència d'altres mostres purament pictòriques, Distopies íntimes destaca per ser una proposta híbrida que combina diferents disciplines artístiques treballades per l'autor durant els darrers 2 anys. El públic que s'apropi al celler de Can Ginestar hi trobarà obres de pintura que barregen la figuració contemporània i l'abstracció geomètrica. També videocreacions i fotografies, peces audiovisuals experimentals que porten moviment i obren nous diàlegs, i també bandes sonores originals, composicions musicals creades pel mateix Pepe Jiménez per acompanyar les seves creacions.
1: Pues d'una forma molt intuïtiva, o sigui, vaig començar el videoart perquè, amb una exposició vaig donar-me compte de que no tenia prou amb el tema de les imatges quietes, les imatges estàtiques. Uh-huh. Llavors vaig pensar que la forma més natural de donar-li moviment era a través del vídeo, la videocreació, no? Llavors vaig començar a fer vídeos experimentals i ajudat per la Montse Bertran, per el Saki Tòxic, que és un company també, i vaig començar a fer aquesta hibridació també entre imatge, partint de la imatge i després fent curtmetratges i vídeos experimentals. I també, em vaig donar compte que em feia falta també el concurso de la música, no? O sigui, no pots estar demanant favors contínuament a músics que et fallin això, i bueno, jo ja havia fet els meus pinitos amb la música, i ara pues, totes les músiques de les meves videocreacions i també d'un llargmetratge, el darrer Déu de Montse Bertran, pues, també he fet la música de la banda sonora. O sigui, m'agrada moltíssim, està en molts llocs, perquè d'alguna forma aquesta hibridació jo penso que enriqueix tota la teva obra.
0: L'artista, llicenciat en Història Contemporània, utilitza l'art com un dispositiu de fricció per visibilitzar els efectes negatius de la societat actual, com ara la incomunicació i el soroll constant, convidant l'espectador a fer una mirada lenta. Per tal d'aprofundir en els detalls de les obres i conèixer de primera mà el procés de creació, s'han organitzat 2 visites guiades gratuïtes a càrrec del mateix autor. Aquestes sessions tindran lloc el dijous 28 de maig a les 6 de la tarda i el dijous 11 de juny també a les 6 de la tarda. Les visites estaran pensades com un diàleg obert amb els assistents per construir un relat compartit al voltant de les peces exposades, sense un guió tancat i adaptant-se a les inquietuds i la mirada del públic que hi participi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern busca persones voluntàries per participar en el dispositiu del Tour de França, Grand Départ Barcelona, que passarà pel municipi en el marc de la sortida de la cursa ciclista. La campanya de captació fa una crida a sumar-se a l'equip de voluntariat per convertir-se en protagonista d'un moment històric. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització, que trobareu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern. Per participar-hi no cal experiència prèvia, però sí tenir 16 anys o més. També es demana parlar català, castellà, anglès o francès. La iniciativa s'emmarca en els preparatius del Grand Départ Barcelona 2026, l'inici oficial del Tour de França, que tindrà Barcelona com a punt de sortida i que implicarà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre ells Sant Just.

0: El darrer ple municipal de Sant Just, celebrat el passat 29 d'abril, ha servit per formalitzar l'aprovació de dos documents clau pel funcionament intern i la gestió del territori, el nou protocol contra l'assetjament sexual i l'inventari de camins municipals. Aquestes mesures, tal com ha explicat l'alcalde Joan Basaganyes, responen a la necessitat d'actualitzar les eines de gestió administrativa i de protegir l'accés públic a l'entorn natural. El nou protocol contra assetjament esdevé el full de ruta intern de l'Ajuntament per prevenir i actuar davant de qualsevol cas d'assetjament sexual entre els treballadors del consistori. Segons ha destacat el batlle, l'anterior document havia caducat i era necessari consensuar-ne un de nou amb el comitè d'empresa.
1: El més important de tot és que tots els treballadors el coneguin, especialment les treballadores, que són les víctimes de la immensa majoria de casos, per no dir tots, en què hi ha hagut un hipotètic assetjament sexual, i han de garantir la màxima confidencialitat, perquè evidentment hi ha moltes dones que tenen reticències a presentar denúncia davant de les conseqüències que pot patir, i també, tot i que és veritat que en el nostre entorn no és així, però a vegades pot haver-hi un cert rebuig social cap a les persones que presenten les denúncies, que no és el cas de l'Ajuntament de Sant Just, però és importantíssim garantir aquesta confidencialitat i aquest rigor en tots els procediments que es duen a terme. Per tant, s'han de conèixer, s'han de portar a terme amb garanties, amb confidencialitat, i després, evidentment, si hi ha conseqüències, s'han d'aplicar. Si d'aquestes males actuacions se'n deriven conseqüències, doncs s'han de prendre mesures. No pot ser un document que quedi en bones intencions i que quedi en un calaix.
0: D'altra banda, l'aprovació de l'inventari de camins municipals suposa una fita important per la protecció del patrimoni natural de Sant Just. Segons ha explicat Basaganyes, aquesta eina legal permet evitar que els propietaris de finques tanquin el pas per camins que es consideren d'interès públic, especialment en zones d'accés a Collserola. Aquesta regulació permetrà a l'Ajuntament iniciar expedients sancionadors en cas d'incompliment, garantint així el dret de la ciutadania a circular lliurement per l'entorn natural.
1: Bé, per la ciutadania no és tan anecdòtic, té conseqüències, i una de les conseqüències és que aquests camins públics no es poden tallar a la circulació de persones. I això ha passat en el nostre terme municipal, i d'aquí va venir la denúncia d'una associació ecologista, doncs, que ens va portar a l'Ajuntament a redactar aquest inventari, pel qual estem obligats legalment a tenir-lo, i d'alguna manera és una protecció que té la ciutadania per poder circular lliurement per aquells camins que es consideren d'interès públic, per dir-ho d'alguna manera, de Collserola, i que, per tant, en cas de que els propietaris el tanquessin, doncs podríem iniciar expedients sancionadors. Per tant, pot semblar un document més de caire tècnic, però també té conseqüències, o pot arribar a tenir conseqüències en el dia a dia de la gent de Sant Just, que, com bé sabem, molts santjustencs fan un ús molt intensiu, ara no per la peste porcina, però en condicions normals fan un ús molt intensiu de Collserola.
0: Durant la sessió també es van tractar altres qüestions d'actualitat municipal. Millores en equipaments, s'ha aprovat un canvi de crèdit per destinar 95.000 euros a adaptar la via pública davant l'arribada dels nous autobusos articulats de la línia X30 que començaran a circular al juny. També hi ha seguretat i mobilitat. S'ha reforçat la voluntat d'adaptar les ordenances locals a la nova llei de mobilitat sostenible, incloent l'obligatorietat del casc i el registre de vehicles de mobilitat personal per millorar la convivència i la seguretat ciutadana. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La convocatòria pel concurs del cartell de la Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes pel 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

0: El Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades al municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila.
1: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys. O sigui que per gaudir-ho, celebrar-ho, i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just, i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
0: Durant una entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips, entre masculins i femenins, i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva.
1: Aquí el que deies és encertadament, la pràctica de l'esport el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, doncs, primer gaudir, però després és un treball amb equip. És un respecte cap als entrenadors, cap als contraris, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que hi arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, en els últims anys, sí que és veritat que no sé si hi ha un estudi clar que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
2: Sí,
1: o sigui,
2: eh?
1: Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades fitxar per altres equips ja queda molt de compte.
0: Per celebrar aquestes 7 dècades d'història, el club ha iniciat diverses accions per acostar l'esport a la ciutadania, com la recent campanya En Cistella al Poble, que convida els veïns a interactuar amb les cistelles del municipi. De cara als pròxims mesos, l'entitat prepara un sopar de gala amb presidents i expresidents de l'entitat, la implementació de noves equipacions amb un logotip memoratiu i altres i actes especials durant la cloenda de la temporada. Pel que fa al futur, el club continua treballant en la millora de les condicions d'entrenament. Malgrat la saturació actual de les instal·lacions, Herold ha mostrat la seva gratitud cap a l'Ajuntament per la cessió de pistes escolars i el suport continuat a les necessitats de l'entitat, tot esperant noves solucions d'infraestructures com el futur pavelló de Masllui. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, a l'auditori de la residència de la Mallola, tindrà lloc la conferència de l'aula d'extensió universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Tutankamon, i a càrrec de Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. I ja passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 23, a partir de les 10 del matí, al frontó de Salvador Espriu, se celebrarà el 15è aniversari de l'associació Grup Dominó, amb un torneig que durarà del 23 al 24 de maig i que no cal inscripció prèvia i és obert a tota la ciutadania. Dissabte a les 12 del matí al Parc del Mil·lenari hi haurà jugat a Canviantal amb un taller sobre el novè Bioblitz metropolità, sobre ciència ciutadana. I dissabte a 6:15 de la tarda al Centre Cívic Salvador Espriu se celebrarà la discoteca inclusiva. I a partir de les 6 de la tarda el dissabte a la plaça Maragall començarà la cercavila cultural que acabarà a la plaça Verdaguer. És la quarta edició d'aquesta cercavila on participen diferents entitats de Sant Just i altres entitats convidades. I és organitzat per l'Esplai i el Cau de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 24 de maig a les 12 del matí al Parc de Torreblanca hi haurà jugateca ambiental amb una activitat sobre el novè Bioblitz metropolità, sobre ciència ciutadana. Serà al Parc de Torreblanca i és obert a tothom.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Gualden 7 celebrarà la segona edició del seu mercat de segona mà el 30 de maig. Coratge, sumen veus. Tres cors compartiran escenari a l'Ateneu de Sant Just. El concert reunirà el Coratge, el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa el 5 de juny a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. La fotografia internacional torna a Sant Just amb una nova exposició del concurs de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. La mostra reunirà les obres premiades i finalistes de quatre categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. Distopies íntimes porta a Can Ginestar una reflexió artística sobre el futur i la contemplació. L'exposició de Pepe Jiménez Espejo, que estarà fins al 21 de juny.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 21 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
4: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
5: Generalitat de Catalunya.
6: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: sí dels comuns assegura definitivament els pressupostos al govern d'Illa. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura ja tenen garantits els vots necessaris per poder tirar endavant després que els comuns hagin actualitzat avui el seu acord al mes de febrer amb el govern, Joan Bota.
2: Demà mateix l'executiu de Salvador Illa es reunirà de manera extraordinària per aprovar els comptes que arriben als 49.000 milions d'euros i enviar-los immediatament després al Parlament, aquest cop amb la seguretat que acabaran aprovats.
0: Connectem amb la Generalitat i amb la seu dels comuns, Albert Prat i Jordi Corbalan.
3: Ara ja sí, amb l'aval d'Esquerra i els comuns, el govern confia que els primers pressupostos del mandat entraran en vigor a mitjans de juliol. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït la responsabilitat dels dos partits perquè l'executiu de Salvador Illa no arribi asfixiat al final de la legislatura.
4: Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Govern i comuns han acordat dedicar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura i 1.200 per rehabilitar barris. També es comprometen a accelerar al Parlament una llei que permeti destinar a habitatge oficines i locals comercials en desús.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la contraproposta que els sindicats de l'ensenyament presentaran aquesta tarda al govern després de rebutjar ahir l'última oferta del Departament d'Educació.
2: Amb les parts lluny encara en qüestions clau com els sous o l'augment de plantilla, tot i el canvi de to de les últimes hores, avui la vaga es manté i s'ha traslladat aquest dijous al sud del país.
0: A les Terres de l'Ebre hi tenim a Tortosa el Jordi Barranca.
7: Sí, una delegació del miler de docents i professors que s'han manifestat pels carrers de la capital ebrenca estan reunides ara amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament per expressar aquestes menys ràtios, més personals i augments salarials per fer front a unes situacions com les que ens denunciava d'aquesta forma una mestra d'una escola rural del Montsià.
8: El dia a dia és que estàs més apagant focs que s'han de dintre de l'aula, donant la teva matèria.
0: Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que l'increment d'agents acordat ahir a la reunió bilateral Generalitat-Estat es destini, sobretot, a patrullar els carrers i a les àrees d'investigació.
2: Sentiu Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari FAPOL.
9: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic.
0: Això, però, l'endemà d'un altre tiroteig, aquesta vegada a Viladecans, David Àngela.
10: Nou tiroteig, aquesta vegada sense víctimes ni ferits, ahir al vespre en una terrassa d'un bar davant la clientela a Viladecans. Sembla que una discussió que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat entre dos homes. Els Mossos confien aclarir els fets aviat i identificar els protagonistes que van fugir en cotxes.
0: I a aquesta hora, Israel ha de començar la deportació dels activistes de la flotilla Global Sumut, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Corresponsal

0: perquè els àrbitres volen denunciar al club i a Florentino Pérez. I atenció a la Unió Esportiva Lleida, que se complica encara més el seu futur. En el programa ho explicarem, i també que el Joventut de Badalona s'ha classificat per als play-offs de l'ACB de bàsquet.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a les dues rondes de Barcelona, destaquem que a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, hi ha trànsit dens d'uns 3 quilòmetres per l'avaria d'un camió que talla un carril. Densitat també a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, sentit Barcelona, per una altra avaria que talla un carril. I atenció, està tallada l'A2 a Belllloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
1: Seguim amb aquest temps gairebé estiuenc.
4: Doncs sí, li podem dir del tot estiuenc. Ara mateix a Torroja del Priorat o a Vinebre, Priorat i Ribera d'Ebre respectivament, 32 graus. I entre els 30 i 31 a molts punts de ponent, extensos. I ara mateix, sense núvols gairebé. Domini del sol, 4 núvols al Pirineu més oriental, sobretot. I així continuarà la tarda. I demà i demà passat toquen sostre la les temperatures, superaran lleugerament els 30. A les valls pirinenques podrien superar els 35 en algun punt de ponent i al voltant de 24, 28 o 29 a gran part de Catalunya. I a partir de demà, la possible novetat, alguns bancs de boira en zones costaneres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ara ja sí. El govern de Salvador Illa té tots els vots garantits per poder aprovar els seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. El president ha acabat de tancar l'acord amb els comuns aquest mateix matí i demà mateix ja ha convocat els seus consellers a primera hora per tal de donar llum verda als números i tornar a començar la tramitació parlamentària. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
5: Què tal, Òscar, bon dia.
1: Demà al matí tornarem, doncs, a veure la consellera d'Economia entrant al Parlament amb el projecte de pressupostos sota el braç i esperen que entrin en vigor a mitjans del mes de juliol.
5: Sí, diverses fonts del govern reconeixen que han suat per arribar fins aquí, però finalment demà l'executiu tornarà a portar els pressupostos al Parlament sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí els aprovarà per segona vegada amb la previsió que Esquerra i els comuns li convalidin al Parlament abans de marxar de vacances a mitjans de juliol. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
6: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
5: Després d'una setmana maratoniana que va començar amb l'acord amb Esquerra, Romero ha sortit a celebrar l'acord a 3, que per cert no posa per escrit cap nova concessió pels mestres i professors.
6: Crec que el millor és que siguem prudents, que donem aquesta confiança a la consellera Niubó i al seu equip en aquesta negociació, però no ens hem de preocupar en el sentit de que si calen més recursos, si cal doncs, explorar vies diferents, doncs tant els comuns com Esquerra han estat generosos dient si cal modifiquem algun acord.
5: Tot això mentre el sindicat majoritari de l'ensenyament ha vingut reclamant en les últimes hores no deixar passar aquesta oportunitat en plena tongada de vagues.
1: Els comuns han donat aquest matí el seu sí als pressupostos després d'haver acordat amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge, que ja va ser el tema estrella de les negociacions al primer acord al mes de febrer. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
7: Bon dia. L'acord preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura, que sobretot han de servir per construir i pisos de protecció oficial. Hi ha també el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. L'acord preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar 120 barris degradats urbanísticament. També es crea una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge encarregada de sancionar els propietaris que incompleixin la normativa. Sobre trens, l'acord preveu que el 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que es posarà en marxa l'any que ve, acabi integrant a Rodalies i formi part de la R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. Jessica Albiach avisa al govern que el sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de legislatura.
8: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos.

0: Ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: No hi ha hagut acord, en canvi, per crear un impost de les grans fortunes i els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar que arribi al Congrés. Els comuns mantenen l'objectiu d'aprovar a l'estiu la llei contra la compra especulativa que van pactar amb el govern, encara que tot just ara comencen a buscar suports parlamentaris.
2: Mentrestant, aquesta tarda es reprenen les negociacions al Departament d'Educació. Els sindicats del comitè de vaga han fet arribar una contraproposta unitària al Departament on exposen les seves peticions en matèria de sous i d'escola inclusiva. A l'espera de conèixer el detall, des d'USTEC apunten a un augment de sou del 8% ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i arribar fins al 30% d'augment l'any 2029. La proposta també contempla un fort augment de personal docent, que seria més del doble que l'última proposta del Departament de 2.400 efectius. Però mentre no arriba aquesta reunió, i per tant no arriba l'acord, avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Òscar, bon dia. Sí, un miler de manifestants s'han plegat en aquesta manifestació aquí a la capital ebrenca, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ara, una petita delegació d'aquests mestres i docents està reunit amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, un consistori governant, recordem-ho, per Esquerra, Movem i el PSC, perquè transmetin als seus diputats al Parlament i pressionin perquè el govern mogui fitxa. Niubó, escolta, això és una revolta, menys policia i més educació, o Comissions Obreres i UGT, sindicats del PSC. Són només tres d'algunes dels crits i proclames que s'han sentit en tota la marxa. Aquí a les Terres de l'Ebre es dona la circumstància que hi ha molta presència d'escoles rurals amb unes problemàtiques molt concretes i que tot plegat es tradueixen en això que ens anunciaven alguns dels seus mestres.
4: Tenim, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
5: El dia a dia és que estàs més apagant focs que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
6: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ESER.
3: A primera hora, conjuntament, la jornada ha començat a primera hora, volíem dir, amb un tall a la Nacional 340, Vinaròs al Baix Maestrat, que ha durat hora i mitja amb mestres ebrencs i també valencians. Aquest matí, a banda, també hi ha hagut mobilització del sector educatiu, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, amb talls durant tot el matí pels diversos accessos a la ciutat, sobretot per la Nacional 240 i també la 7.
2: Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda dels sindicats amb el Departament d'Ensenyament. Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment de fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la bilateral Generalitat-Estat es destini a patrullar els carrers i a àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla, Miquel Jarque.
7: Segons els sindicats, falten agents al carrer per combatre la sensació d'inseguretat amb un perfil de delinqüent, diuen, cada vegada més violent i amb accés a armes blanques i de foc que es vincula al tràfic cultiu de la marihuana. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, sindicat majoritari als Mossos.
8: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
7: Des del sindicat USPAC, Albert Palacio també subratlla que en el context actual falten agents.
9: Avui en dia, amb la delinqüència que tenim, això arriba a tot Catalunya, a tot el país. O sigui, sí que l'àrea metropolitana, Barcelona, s'endú la palma, però agressions sexuals, tractaments violents, està a tot el territori del nostre país. Llavors, falten Mossos? Sí.
7: Els sindicats adverteixen que també la plantilla dels Mossos està envellida.
2: I és que pràcticament cada dia hem d'explicar notícies com aquesta. Els Mossos d'Esquadra confien a identificar aviat els autors del tiroteig sense víctimes ni ferits que hi va haver ahir al vespre en una terrassa d'un bar de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons diverses informacions, una discussió entre clients d'un bar va derivar en un enfrontament armat i en una fugida en cotxe dels protagonistes. Viladecans, David Àngela.
10: Els Mossos confien a resoldre aviat aquest incident armat d'ahir a la via pública. A banda dels testimonis presencials, també estan recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats i fins i tot poden obtenir informació del radar que hi ha en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'una de les cinc terrasses que hi ha a la zona, ens resumia els fets.
11: La història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
2: Aquests fets, David, es produeixen poques hores després de la detecció d'un home a Cervelló, també al Baix Llobregat, que tenia diverses armes de foc a casa seva.
10: Doncs sí, dimarts, en una intervenció conjunta de Mossos amb la Guàrdia Civil, es va escorcollar el domicili d'un veí que emmagatzemava armes de foc a casa seva. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes, com pistoles i revòlvers. Segons aquestes mateixes fonts, el detingut podria manipular les armes per distribuir-les després entre diversos grups criminals, entre ells alguns que podrien estar relacionats amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
2: Un quart de tres de la tarda. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació de molts municipis, sobretot els més petits, que arran de la falta de personal pateixen retards per fer els tràmits, Pilar García.
12: Sí, serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat al Parlament
13: que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
12: De les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera, però la resta, un 60%, no estan cobertes adequadament per funcionar reconeguts per fer aquesta feina. Una feina que és bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
2: I a Madrid, la Moncloa defensa el rescat de Plus Ultra, que ha derivat, ja ho sabeu, en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Tot va ser legal, auditat i va rebre el vistiplau de diferents organismes, segons que sosté la Moncloa. En un comunicat, a més, l'aerolínia diu que col·laborarà i mostra respecte pel procés judicial engegat. Mentrestant, el govern espanyol mira cap a una altra banda, tot i la pressió dels socis i del PP, i es blinda entorn a la defensa de Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, fons de l'executiu assegurant que complia tots els requisits per rebre 53 milions d'euros després de la pandèmia. Ho va analitzar el mateix govern a través de la CEPI, però també auditors externs, la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes. I recorden que un jutjat va arxivar la investigació sobre el rescat. Els socialistes segueixen el camí marcat per Pedro Sánchez, que ha expressat tot el suport a l'expresident. Óscar López, ministre.
15: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: Però entre els ministres de Sumar ningú parla de la innocència de Zapatero i es limiten a reclamar que s'esbrini tot. Però el PP veu en la imputació un abans i un després i ho lliga al futur de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso.
16: Aquí se está juzgando corrupción. I Zapatero és el padrino del sanchismo.
14: Avui l'empresari Víctor de Aldama ha tornat a apuntar contra Zapatero i davant del jutge del cas Mascaretes ha afirmat que l'expresident feia servir telèfons de prepagament per no deixar rastre dels seus negocis en Venezuela.
2: I no deixem la política espanyola perquè Sumar i Podem s'obren a formar part d'una candidatura encapçalada per Gabriel Rufián a les pròximes eleccions espanyoles. Ho han dit poques hores després de l'anunci que feia ahir a la tarda a Madrid el portaveu d'Esquerra al Congrés.
17: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: Ja ho sentiu. Rufián ahir va fer un pas més i es va oferir a encapçalar una llista que agrupi esquerres espanyoles i també les sobiranistes, Raúl Flores.
18: Ni Sumar ni Podem tenen cap de cartell per a les properes eleccions espanyoles i reben bé l'aposta de Rufián perquè ell encapçali la llista. Ho apuntava el ministre de Sumar, Pablo Bustinduí.
19: La izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable. Creo que es una buena noticia lo que sucede ayer.
18: És innegable el lideratge de Rufián, apunten també des de Més Madrid, i dins de Sumar qui té més dubtes és Esquerra Unida. Fora de la coalició, Podem és qui més clar aposta per la unitat de les esquerres al voltant de Rufián. Jone Belarra.
20: Creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo que col·laboremos.
18: Però on la candidatura de Rufián troba més obstacles és amb les esquerres sobiranistes de l'Estat. Bildu ha tancat la porta, també endavant Andalusia i el Bloc Nacionalista Gallec. I l'únic aliat que li estén la mà és Compromís, sobretot l'entorn de Mònica Oltra, com el diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
21: Trabajamos para que pueda haber una papeleta única de las izquierdas emancipadoras que incluya a Esquerra Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Esquerra Republicana.
18: Esquerra, però, continua tancant la porta a afegir-se a una aliança estatal i Rufián els adverteix que si volen que repeteixi com a cap de cartell, hi posarà condicions.
2: Les 2:19. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
22: Catalunya migdia.
23: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
24: Quan la solidaritat es posa en marxa, les històries canvien. Potser t'has preguntat, puc tenir en compte els nens i nenes atrapats en la pobresa al meu testament sense perjudicar la meva família? Sí que pots. Amb un testament solidari decideixes lliurement quina part de la teva herència destines a les causes que per tu són més importants, respectant sempre la legítima dels teus hereus. Si inclous ajuda en acció en el testament, treballaràs contra la desigualtat i donaràs oportunitats de créixer en un entorn segur a la infància més vulnerable. És un gest senzill, legal i segur que converteix el teu llegat en educació, desenvolupament i un futur digne per qui més ho necessita. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i descobreix com fer aquest pas. El testament solidari va amb mi.
25: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
26: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Israel deporta gairebé tots els activistes de la flotilla, més de 400, detinguts en aigües internacionals en el seu camí cap a Gaza. Des de l'exterior encara apareixen crítiques renovades al vídeo vexatori publicat ahir pel ministre Ultra Ben Gavir. Itàlia i Espanya, per exemple, demanen que no se'l deixi entrar a la Unió Europea i Polònia es planteja prohibir-li l'entrada al país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
27: Bon dia. Una mesura, la de prohibir l'entrada a Ben Gavir, que ja va aprovar fa temps el govern espanyol i que ahir va insistir que hauria de prendre també la Unió Europea en el seu conjunt. La performance del ministre de Seguretat Nacional israelià, gravada en vídeo i penjada a xarxes pel mateix Ben Gavir, en què humiliava els membres de la flotilla, va provocar un escàndol internacional, però també a nivell intern. Fins i tot Netanyahu va condemnar-ho. Això sí, l'actitud del ministre, en cap cas, el tracte denigrant als detinguts vistos agenollats amb el cap contra el terra. Avui hem conegut més detalls gràcies al periodista italià Alessandro Mantovani, que formava part de l'expedició.
28: A nosaltres ens van portar a l'aeroport Ben Gurion amb manilles i cadenes als turmells. Em van tenir tancat ahir tot el dia en una cel·la d'una comissaria de policia de Ben Gurion a Tel Aviv.
27: La deportació massiva de la resta d'activistes ja ha començat des de l'aeroport de Ramon, al sud del país. Han passat la nit a la presó de Xiot i s'espera que al llarg del dia d'avui tots ells abandonin Israel. Només s'ha quedat a terra una activista, Zohar Regev, ciutadana israeliana, que aquest matí ha comparegut davant del jutge a Ashkelon, com ja van haver de fer Saïf Abukashek i Tiago Ávila fa dues setmanes.
2: Mentrestant, el Pakistan redobla els esforços de mediació en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran està revisant l'última proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra, que fa sis setmanes que es troba en un alto el foc fràgil, sense gaires progressos a les negociacions, Jordi Baró.
29: El Pakistan ha enviat a Teheran tant el cap de l'exèrcit com el ministre de l'Interior per reforçar el seu paper de mediador. L'Iran està revisant el darrer document de Washington per la pau i a l'espera de la resposta endureix la seva postura. El líder suprem assegura que l'urani enriquit s'ha de quedar al país i no es pot enviar fora. l'ordre de Mojtaba Khamenei pot complicar les negociacions. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que estan llestos tant per negociar com per lluitar.
0: Si fos necessari, si els interessos de l'Estat ens dicten que ens preparem en el camp de la diplomàcia, de la discussió, de la negociació, aleshores ens prepararem, però amb força, la mateixa força amb què les forces armades es preparen a la defensa del país.
29: Trump ha assegurat en les últimes hores que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau sempre que diu sigui un bon pacte.
2: I Cuba denuncia que la imputació nord-americana contra l'expresident cubà Raúl Castro és una maniobra política amb la intenció de preparar una intervenció militar a l'illa. La Xina i Rússia han donat el seu suport a l'Havana i han demanat als Estats Units que posi fi a les pressions sobre l'illa Vicent Mifsud.
1: El govern cubà diu que les acusacions d'assassinat contra Castro per uns fets de fa 30 anys no tenen cap fonament i només busquen l'escenari per a l'operació militar. El número 2 d'exteriors, Carlos Fernández de Cosío, advertís que Cuba oposarà resistència.
3: Que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre estas acusaciones.
1: El Departament de Justícia nord-americà acusa Raúl Castro d'ordenar que abatessin dues avionetes d'una organització de l'exili del 1996, una acció que va provocar quatre morts. Castro, de 94 anys, era aleshores ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort en cas de ser condemnat als Estats Units. Donald Trump ha dit que les acusacions no busquen una escalada militar amb l'illa, però ahir mateix l'armada nord-americana va traslladar els portaavions Nimitz a aigües del Carib.
2: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, excepte les d'Espanya. És l'únic país a qui millora el pronòstic de creixement. Li apuja una dècima per aquest any, fins a arribar al 2,4%, segons els càlculs del govern comunitari. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i d'empreses. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que el creixement del mercat laboral, gràcies a l'arribada d'immigrants, és un dels altres factors que sostenen la economia espanyola. En canvi, els altres grans països europeus sí que moderen el seu creixement. Es revisen a la baixa els pronòstics de França, Itàlia i, sobretot, Alemanya. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només guanyarà un 0,9% a finals d'any, segons Brussel·les, tres dècimes menys del que havia previst abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la crisi energètica, però no és gaire optimista amb la situació actual.
5: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat. I la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
4: Per culpa dels preus de l'energia, la inflació de la zona euro continuarà pujant i tancarà l'any amb un 3%, segons Brussel·les. Això és un punt i una dècima més del que preveia abans de la guerra. Si el conflicte s'acaba i la crisi energètica es resol, la situació millorarà lleugerament l'any que ve, però en l'escenari més advers, la Comissió Europea avisa que el pic de la inflació encara estaria pendent d'arribar i que tocaria màxims durant l'any que ve.
2: Tornem a Catalunya perquè aviat es podran començar a demanar les ajudes estatals per les persones que comprin un cotxe elèctric. A més, la Generalitat anuncia noves subvencions també pel sector de l'automoció, Jordi Canal.
6: Empreses i administracions s'han reunit en una jornada a Barcelona per parlar dels plans d'impuls de l'electrificació que preveuen inversions públiques i privades, l'ampliació dels punts de recàrrega i també aquestes ajudes a la compra. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol, més 1.000 més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir, però el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustega, assegura que la tramitació s'obrirà les pròximes setmanes.
7: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Tanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
6: La indústria automobilística i de components diu que també li calen ajudes per transformar-se i el president Salvador Illa n'ha anunciat una de nova. Són 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: El Ministeri de Consum obre un expedient sancionador a una gran immobiliària, no ha dit quina, que gestiona milers de pisos a tot l'Estat per possibles pràctiques abusives contra els seus llogaters. Un cop més s'ha vist com s'obliga els inquilins a contractar assegurances que no els pertoquen i com els fan pagar despeses que ells tampoc no haurien d'assumir. No fan ni un mes, Consum imposava ja una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per fer exactament el mateix, Sara Riera.
8: Amb la consciència que hi ha una crisi d'habitatge galopant, ja fa uns anys que va arribar també la determinació per posar la lupa sobre les immobiliàries, i ara és quan es comencen a veure els resultats. Aquesta darrera investigació, que podria acabar amb una altra multa milionària, és un pas més per protegir els llogaters de pràctiques que s'està veient que són molt comunes. Obligar-te a tenir una assegurança que la llei no et requereix, penalitzar-te de manera desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega de l'habitatge, o fer-te pagar també despeses que la llei diu que ha de pagar el propietari. La multa més elevada fins ara, 64 milions, l'han imposat contra Airbnb per irregularitats en la publicació d'anuncis d'habitatges de lloguer per turistes. Pablo Bustinduy, ministre.
19: Lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados. Vamos a continuar con esta labor para que en España se cumpla la ley.
8: Bustinduy també ha animat els llogaters que detectin aquestes pràctiques a anar a Consum a denunciar-les.
2: I encara més denúncies, perquè una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres, Joan Garcia.
28: Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta d'Asufin, l'Associació d'Usuaris Financers.
9: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%, casi un 75% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la Ley de Servicios Digitales Europea.
28: Segons Asufin, Meta, que és la propietària d'Instagram, Facebook o WhatsApp, rep ingressos d'alguns dels anunciants denunciats que representen al voltant del 10% de la seva facturació total. Per això creu que la Comissió Europea hauria d'imposar multes. Les associacions de consumidors lamenten que Brussel·les no aplica filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer.
2: I una cosa més abans de la publicitat. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. Entre el públic hi haurà més de 4.000 feligresos de parròquies de la mateixa ciutat de Barcelona. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que acabarà a finals d'any, tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores, Marriera.
10: Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa a l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, els presidents del govern espanyol i també català. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires, i a fora 4.000 persones més estaran assegures i podran seguir també aquest acte amb dues grans pantalles al carrer Marina. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
11: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
10: Després de la missa, el Papa sortirà fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, i hi haurà alguna sorpresa que no han volgut avançar. Martínez també ha explicat que tots els actes d'aquest centenari han tingut un cost total de 3,2 milions d'euros, que es financien completament amb empreses patrocinadores del temple, i que uns 200.000 euros d'aquest pressupost seran per la il·luminació del dia 10 de juny, que assumeix Endesa. Sobre per on arribarà el Papa a la Sagrada Família encara és una incògnita, dependrà del protocol i també les mesures de seguretat, però tot fa pensar que ho farà pel carrer Sardenya, i tots els aspectes de mobilitat i trànsit dependran, això sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
2: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
1: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
3: El cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
1: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufets són...
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: A la tarda tenim de tot.
0: Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts. El Disseny Hub Barcelona obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial d'arquitectura de la ciutat de Barcelona, reuneix més de 500 peces, Montse Mas.
5: Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o Arc Arquitectes que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
6: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples per mi més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
5: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
6: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
5: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, germana de Ricard Bofill.
4: I ara, teatre. Hi ha hagut reflexions aquest matí a la seu de l'ESGAE sobre la situació actual de les arts escèniques. N'han parlat alguns dels finalistes dels Premis Max que es concediran d'aquí a poc més d'una setmana. Barcelona, Valeria Obreda.
7: Per la directora artística del TNC, Carme Portacelli, el talent al nostre país és inqüestionable, però la falta d'ajudes o excés de burocràcia ho frena tot.
8: És una llosa estructural que tenim i que francament no sé en sèrio com es pot solventar en aquest país. És una llosa que tristament arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
7: Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, ha posat en valor la seva professió.
9: És dels pocs reductes on a dia d'avui hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a centrar-se en allò que li estigues explicant per fer un viatge plegats.
7: I també aspira a millor actor Tom Vieira per La Tercera Fuga i ha explicat la seva evolució en el paper.
10: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia. Ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
7: Els premis es donaran l'1 de juny a Mèrida.
4: I ara cinema. Aquesta cançó icònica dels anys 70, El por qué te vas, de Janet, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'han celebrat els 50 anys de Cría Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. La cantant l'ha interpretat al costat de dos dels fills del director desaparegut fa 3 anys, abans que es presentés una còpia restaurada mai vista fins ara. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
11: Cría Cuervos forma part de la secció Cannes Clàssics i la presentació del film en 4K a la sala del cinema a la platja quedarà com un dels moments més especials d'aquesta 79a edició. En declaracions a Catalunya Ràdio, Janet i Anna Saura explicaven les seves sensacions.
12: A mi eso de cantar esta canción, o sea, el por qué te vas en la playa, me parece como un sueño, como una cosa irreal. Todo el mundo conocía la canción, todo el mundo a cantar la canción. Digo, esto es increíble, yo no me lo esperaba.
13: Pues es muy emocionante, ¿no? El hecho de estar en el Festival de Cannes, que es un festival, pues, ¿no?, el más importante del mundo, que le rinda este homenaje, ¿no?, el 50 aniversario de la película, y también, pues eso, en este año, ¿no?, en el que el cine español está tan presente, y qué maravilla, pues que también esté Saura, que esté nuestro padre aquí, que esté esta película.
11: Anna Saura i el seu germà gran Antonio estan convençuts que el seu pare hauria estat encantat amb aquest homenatge, amb una pel·lícula que continua sent absolutament contemporània i amb la que amb cada visionat es descobreixen coses noves.
14: d'arts.
4: I encara una mica més de cinema.
15: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
4: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premier mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre.
16: L'organització ha seleccionat 82 produccions, hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho i amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
17: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
16: Aquesta comèdia, protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que enguany té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, actor, director, guionista i productor.
0: Catalunya migdia.
4: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
4: El Barça femení el tenim a punt de volar cap a Oslo.
18: A 2 dies per la final de la Champions coneixerem una mica més les rivals del Barça.

0: el Barça marxa d'aquí una estona, a 3:45, cap a Oslo. A la convocatòria destaca la presència de Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica. També hi és Irene Paredes, encara sense l'alta, i avui ha seguit fent treball específic, però viatja, i també viatjarà, tot i que està lesionada, Laia Aleixandri. Dissabte, l'equip disputarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, i qui coneix bé el rival francès és l'exjugadora de la Real Societat, Isarne Sarasola, ara futbolista del Nantes, amb qui l'Olympique ha jugat el seu últim partit, i amb ella hi ha parlat la Rubila.
1: El Nantes i l'Olympique de Lió van jugar fa pocs dies la semifinal del play-off de la Lliga Francesa amb una contundent victòria de les lioneses per 8-0. El Nantes hi va aterrar a l'estiu la jugadora basca Isarne Sarasola en un moment en què necessitava canviar d'aire si tenia pocs minuts a la Reial Societat. Sarasola va jugar fins al novembre amb el Nantes i quan es començava a adaptar al seu nou equip es va trencar els lligaments del genoll. A mig camí de la llarga recuperació que necessita per tornar a calçar-se les botes, Sarasola adverteix de la qualitat de l'equip de Giraldez.
2: Yo cuando siempre me preguntan digo que es el Barça de España, son muy buenas, para mí van sobradas como el Barça. La verdad es que aquí la liga me parece como más física, igual el Barça juega más con el balón y el Lyon pues las delanteras tienen muy rápidas, las transiciones al final eso son muy rápidas arriba y atacan muy bien y tienen gol.
1: Isarne Sarasola aposta per la victòria del Barça a la final i dona algunes pistes de com es pot fer mal a l'Olympique de Lió.
2: Tener posesión y luego igual ganar las espaldas también a las defensas. El punto más débil igual de ellas, y diría que atrás, pues eso, si les pillas ahí un poco pues despistadas.
1: I si ha destacat una jugadora del Lió, la migcampista del Nantes ho té clar.
2: Chawinga es muy buena, tiene mucho gol, es muy rápida, es muy difícil de pararla. Eso a mí me gusta mucho como jugadora.
1: Veurem si Chawinga juga finalment des del principi en l'Olympique de Lió. Els últims mesos ha tingut problemes físics, però tot i que ja està recuperada, tampoc és una jugadora fixa en l'11 de Giraldez. Que Chawinga, estant bé, no sigui titular a la davantera de les lioneses, és un clar exemple de la qualitat de la plantilla del rival del Barça en aquesta final de la Champions.
0: Una final que, ja sabeu, la podreu seguir per TV3 en directe i també a Catalunya Ràdio amb la TDG, i de fet per TV3 també hi ha l'opció d'àudio on podreu seguir la transmissió de la TDG. I si el Barça guanya aquesta Champions dissabte, la celebració es farà diumenge a partir de les 5 a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on se situarà un escenari per a diverses actuacions i alguna altra sorpresa. Tot això al Barça femení, que pensa en aquesta Champions, i l'equip masculí el que va fer ahir va ser el sopar de celebració de la temporada, amb protagonisme novament per al comiat de Lewandowski, i abans d'aquest sopar, Pau Cubarsí va passar pel tot costa. Ramon Salmurri.
3: Cubarsí, que s'està exhibint com un dels líders d'aquest vestidor, recordaràs aquelles paraules de Hansi Flick durant aquesta temporada, reconeixent que al Barça li faltaven lideratges. Doncs Cubarsí, en aquesta entrevista al Tot Costa, on repassa la temporada, s'exhibeix com un d'aquests futurs líders del Barça, de Hansi Flick.
4: Al final també és anar jugant, anar visquent situacions al partit, que jo crec que al final t'ajudaran quan vagin passant el temps. També tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
3: El lideratge esportiu i lideratge també fora del terreny de joc, perquè és on se centra ara mateix l'activitat de l'equip. Ho deies ahir, sopar de celebració de la plantilla amb protagonisme per Robert Lewandowski, que va rebre una placa de mans del president Rafa Juste i també el president electe Joan Laporta. Tant Juste com Laporta van fer discursos d'agraïment cap a Lewandowski i cap a l'esforç de tot l'equip. També Ronald Araujo, com a capità, va dirigir unes paraules als seus companys i també a Robert Lewandowski. També era present Deco, el director esportiu, que és ara el gran protagonista d'aquest tram de temporada a les oficines del Futbol Club Barcelona, un Deco amb moltes carpetes obertes, entre elles la del substitut de Robert Lewandowski.
5: Es imposible substituir a Robert, porque como ya estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es Robert, y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
3: I avui és dia festiu al conjunt blaugrana, perquè toca la, gairebé diria, Laia, ja tradicional visita a PortAventura. Avui els futbolistes del primer equip, acompanyats de les seves famílies, aniran al parc d'atraccions.
0: Doncs això, el Barça masculí, el Madrid no està gaire per anar a parcs d'atraccions. Els àrbitres fan un pas més contra Florentino Pérez. Ara han denunciat el president del Madrid davant la comissió antiviolència, Marcos García.
6: El sindicat d'àrbitres ha presentat, de fet, dues denúncies davant d'aquesta comissió antiviolència. Una, com dius, contra Florentino Pérez directament, l'altra contra el Real Madrid com a club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, les habituals dels vídeos i les dels darrers dies de Florentino Pérez. Els àrbitres consideren que Florentino i el Madrid els assenyalen i diuen que la roda de premsa de Florentino de fa uns dies i els vídeos que fa el Madrid poden contribuir a generar literalment hostilitat i violència contra els col·legiats.
0: I a tot això avui tindrem novetats en clau electoral del Madrid.
6: L'empresari Enrique Riquelme té previst informar avui la Junta Electoral del Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Riquelme ha d'enviar avui un mail i dissabte té previst presentar l'aval requerit. La Junta Electoral aleshores validaria aquest aval, ho faria la nit de dissabte. Diumenge, si està tot en ordre, és a dir, si fa el pas d'avui, fa el pas de dissabte, eleccions del 24 al 7 de juny. Veurem si Riquelme acaba presentant-se, però persones molt ben connectades amb ell, amb l'empresari alacantí, ens asseguren que farà el pas.
0: I a l'Espanyol, un dels capitans de l'equip i un dels jugadors amb més pes dins del vestidor, Edu Expósito, ha començat a fer balanç de la temporada. Però no només això, perquè també ha començat a posar el focus en el futur de l'equip, Sergi Andreu.
7: Sí, un Expósito que ha posat en valor la unió del vestidor i la fortalesa mental dels jugadors a l'hora de treure endavant una situació tan crítica com la que han viscut en aquests últims mesos. Ha dit literalment Expósito que no es podien permetre un altre descens amb l'Espanyol a segona divisió. Això sí, espera moviments de cara a la temporada que ve en els propers mesos per tal de trobar ja d'una vegada per totes l'estabilitat que tant reclama l'Espanyol. En aquest sentit és clau la figura de Monchi, ha lloat Expósito el director general esportiu, que per cert el presentaran dimarts de la setmana que ve, ha dit que és il·lusionant la seva arribada. I sobre Manolo i la continuïtat del tècnic blanquiblau, quan li han preguntat si seria l'entrenador ideal la temporada que ve, Expósito ha estat molt clar.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
0: Un punt més a futbol, l'Aston Villa d'Unai Emery ha guanyat l'Europa League davant el Friburg per 0-3. És la cinquena Europa League del tècnic basc i es converteix en l'entrenador que més n'ha guanyat, Maria Txena.
9: Sí, Emery amplia i de quina manera el seu palmarès europeu i és ara l'entrenador amb més títols d'Europa League. Aquesta copa amb l'Aston Villa s'afegeix a les tres que ja havia aconseguit amb el Sevilla i la que va aixecar també amb el Villarreal. El tècnic d'Ondarribia, però, diu que no se sent protagonista i destaca la feina feta amb l'equip.
10: I am not feeling the king in this competition.
11: No em sento el rei d'aquesta competició, però em sento molt agraït. Som els reis junts i, per descomptat, tinc la meva responsabilitat com a entrenador d'aconseguir els títols, però no puc dir que em sento el protagonista d'aquesta competició.
10: Myself only protagonist in this competition.
9: Tres anys després d'aterrar a Birmingham, Emery ha tornat a portar l'Aston Villa a la glòria europea. Una victòria inapel·lable contra els alemanys ha servit per aconseguir el primer títol continental dels anglesos des del 1982.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després atenció perquè es complica i molt la situació del Lleida Esportiu.
12: Catalunya migdia. Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
13: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
13: També a la web i l'app.
12: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulten les condicions al corteinglés.es.
14: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
17: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
22: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
23: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
24: Setmana de les ofertasses a Supercor i per Cor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga, web i app.
25: Sou molt bona gent!
26: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
27: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
29: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3cat.
30: Som 3cat.
0: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda i el que us dèiem abans a la pausa, atenció amb el Lleida i el que està passant a Lleida, perquè la situació esportiva de la històrica Unió Esportiva Lleida ja era força delicada i ara se li suma, Isaac Vilalta, l'estafa de l'inversor que els havia de salvar.
31: Doncs sí, fa només uns dies el club anunciava que havia arribat a un acord amb un inversor que es faria càrrec del deute. Avui, però, Marc Torres, adjunt a la presidència de Lleida, ha explicat que no era un inversor, sinó un estafador.
32: Me adono d'aquestes, potser, irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia, amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica.
31: Marc Torres creu que darrere d'aquesta persona hi ha una mà negra, algú amb interessos en aquesta qüestió. Ara el club queda tocat de mort. La data límit per salvar-lo és el 5 de juny.
32: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
31: El presumpte inversor ja ha estat detingut pels Mossos i es troba sota investigació policial.
0: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya ha aconseguit classificar-se per als play-offs de la CB, ho va aconseguir ahir després de guanyar el Laguna a Tenerife per 2 punts, 98-100, un final de partit molt treballat.
33: Sí, a la pròrroga i amb un tap de Ricky Rubio que li va valer doncs, a la penya classificar-se ja matemàticament pel play-off, perquè això és el que té la penya, ser un dels 8 millors ja matemàticament garantit a falta de 3 jornades. Ara la penya ha de buscar assegurar ser 6è i compte que aquí podria donar-se un Barça-Penya al play-off de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest que sentirem és Dani Miret, el tècnic.
34: Supone un objetivo conseguido para nosotros. En una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, creo que se merece el equipo, la afición, el club, la enhorabuena porque es muy difícil.
33: La penya encara matemàticament podria aspirar a ser cinquena. I avui el València ha arribat a Atenes per començar a jugar demà a la Final Four. Demà, Laia, si et sembla, en parlem.
0: I tant, en parlarem. En parlarem demà. I a la competició femenina, la base sueca Clara Holm no seguirà l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça última detalls per a la Final Four de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Càceres. La gran novetat, Maria Chesena, és la tornada d'Antonio.
1: Sí, es va lesionar fa unes setmanes i el Barça el recupera per aquesta Final Four. El defensa blaugrana arriba amb moltes ganes i amb la intenció de treure's l'espineta de la final de la Copa d'Espanya que van perdre al març.
2: Con muchas ganas después de la lesión, tenía muchas ganas de volver. Al final no podemos controlar eso de las lesiones, fue también una acción así con mucha mala suerte en la que me resbalé y bueno, se produjo la lesión. La verdad que afronta este partido con muchas ganas también desde aquella final de la Copa d'Espanya que perdimos en penalti.
1: El Barça precisament juga aquesta semifinal contra el Jaén, que els va eliminar de la Copa d'Espanya i que també forma part de la trajectòria d'Antonio. El jugador nascut a Jaén es va formar en les categories inferiors del club fins als 18 anys, quan va debutar amb el primer equip. Fa 3 temporades que va fitxar pel Barça i aquest partit té una càrrega emocional per ell. Les semifinals es jugaran dissabte, Barça-Jaén i Cartagena-Valdepeñas, i la final serà diumenge.
0: I tot i que encara falten 8 mesos perquè es disputi la mitja marató de Barcelona, ja podem dir que hi haurà un rècord de participació perquè està a punt d'exaurir-se'n les inscripcions. Jan Ortúzar, s'ha fet tot això en poc temps.
3: S'ha aconseguit aquesta fita en un temps rècord. El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, l'ha qualificada de fet històric, els converteix en la mitja marató amb més participants de l'estat espanyol. El creixement pel que fa a les inscripcions als últims anys és destacable i ha passat de 21.500 inscripcions al 2023 fins a les 40.000 assolides de cara al 2027. Escudé també ha volgut destacar que aquest any la participació de dones equival a un 41% dels participants.
4: Dels 40.000 corredors, també dic corredores, perquè el 41% ja són dones. I això jo crec que és una altra fita a remarcar, a accentuar, perquè jo crec que possiblement serem la mitja marató del món, m'atreviria a dir, amb més corredores que en prenen part.
3: Una altra molt destacada per Escudé ha estat que es tracta de la mitja més ràpida del món, però això no està reconegut per World Athletics.
0: I ara us parlem de pàdel. I Dana Ortiz és una jugadora d'Altafulla que acaba de guanyar el seu primer torneig internacional d'aquest 2026, el FIB Bronze d'Alexandria, i d'aquesta manera fa una passa més per certificar la seva carrera, Carles Vila.
5: Ana Ortiz és una de les noves jugadores catalanes que s'està fent un forat al pàdel internacional. La seva victòria a Alexandria, formant parella amb l'argentina Maria Luisa Ferreira, ratifica la seva progressió, que a més queda més reforçat pel fet d'haver aconseguit un espònsor principal que aquest any li permetrà disputar més tornejos del circuit internacional.
6: Soc de les que pensa que al final el resultat premia el treball diari. No res, principalment aquest és el meu objectiu i després també a nivell professional doncs seguir competint internacionalment i que tot això, és clar, surti positiu i tractar doncs, de seguir treballant perquè aquestes oportunitats de patrocinis que jo pugui col·laborar i puguin col·laborar amb mi segueixin sortint amb el meu esforç diari.
5: Una altra jugadora de les comarques de Tarragona, la jugadora de Vilaseca, Alba Gallardo, també ha guanyat aquest passat cap de setmana, en el seu cas, a Tailàndia.
0: I amb què acabem, Marta García?
7: Doncs amb dos apunts. Àlex Márquez no correrà les pròximes dues curses del Mundial de MotoGP, segons s'ha informat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que en el Gran Premi de Catalunya va tindre una greu caiguda i va passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta, se perdrà per tant el Gran Premi d'Itàlia el 31 de maig i també el d'Hongria el 7 de juny. I el Sant Andreu pot classificar-se avui per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo si guanya en casa contra el Terrassa en el segon partit del play-off de semifinals, un partit que començarà a 8:15.
0: Ens acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a Catalunya Ràdio, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya migdia.
8: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el sí definitiu dels comuns als pressupostos de la Generalitat garanteix els primers comptes de Salvador Illa com a president i li estabilitza la legislatura. Això mentre continuen les negociacions entre els sindicats d'ensenyament i el departament per acabar amb les vagues a l'educació. Els Mossos, per la seva banda, reclamen que els nous efectius que l'Estat i la Generalitat van pactar, que incorporarà al cos, es destinin sobretot a patrullar els carrers. També hem passat per Israel, que aquest migdia comença a deportar els activistes de la flotilla Global Summit, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Això després de ser humiliats pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gavir, que es va gravar ahir increpant-los en un vídeo que països com Espanya ha qualificat d'indignant. I ens hem fixat també en l'últim moviment de Gabriel Rufián, que insisteix a encapçalar una candidatura unitària de les esquerres espanyoles i sobiranistes. Esquerra Republicana descarta la maniobra i el partit i el seu líder a Madrid semblen cada vegada més lluny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que el Tribunal Suprem anul·la el registre únic de lloguers turístics i de temporada que funcionava des de l'any passat per identificar i controlar els habitatges que es poguessin comercialitzar en aquestes modalitats. El Tribunal ha acceptat ara un recurs dels molts que es van presentar al seu dia en contra d'aquest registre únic, concretament el de la Generalitat Valenciana, i sentencia que no té validesa perquè l'Estat no té competències per crear-lo. A més, entén que se sobreposa als registres autonòmics que ja existeixen per aquesta finalitat. A Catalunya, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona havia denunciat en múltiples ocasions la duplicitat de feina que suposava haver d'inscriure cada pis turístic en tots dos registres. I encara sobre el Tribunal Suprem, ha prohibit a Antena 3 l'emissió de El Rosco. La prova final del popular concurs passa a palabra. El Tribunal confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i reconeix que l'espai és una creació original protegida per la propietat intel·lectual. D'aquesta manera, els magistrats desestimen els recursos de 3 Media i donen la raó a la productora neerlandesa que és propietària d'aquest format. Mentrestant, al País Valencià, mestres i professors continuen amb la vaga indefinida. Avui més de 200 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Anem a València, Alba Barbosa.
10: Bona tarda. Avui és el nou dia de vaga i centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per pressionar el govern valencià, que els ha presentat una última proposta d'acord amb una pujada salarial de 200 euros mensuals i que els sindicats han rebutjat. No hi ha nova data per reobrir negociacions i els equips directius també s'han mobilitzat. Cristina Rodríguez, directora d'un centre de Sagunt.
11: No podem més. No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes. És una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
10: Representants dels docents han interromput la sessió de control de les Corts reclamant la dimissió de la consellera.
9: De la crònica internacional, la situació als hospitals de la República Democràtica del Congo, pròxims a la zona d'Ituri, on s'ha detectat un brot d'Ebola, s'està complicant. Les unitats d'aïllament per als casos sospitosos i també pels malalts estan col·lapsades, segons Metges Sense Fronteres, que té diversos equips sobre el terreny. De moment han mort 139 persones i els casos sospitosos no paren de créixer. Ja n'hi ha uns 500. I de tornada a Catalunya, l'empresa del sector de l'automòbil Ficosa rebaixa el nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO a la planta de Viladecavalls. Inicialment se'n plantejaven 172. Ara la companyia vol fer fora 113 treballadors d'aquesta planta de producció en lloc de 125 i fer un expedient de regulació d'ocupació temporal de 38 persones al Departament d'Enginyeria. El sindicat CGT ho considera insuficient i ha convocat una assemblea de treballadors aquest vespre per decidir si convoquen vaga per començar aquesta mateixa nit.
8: Passen 4 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: a les dèries, que se les treballa i posa uns temes de nivell. No sé si avui estarem a l'alçada. Perquè hem canviat el Darian, podríem dir. Iufor, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A tothom menys a tu. No, evidentment anem pel Pedregà.
2: En primer lloc,
1: demano disculpes per aquesta veu, perquè és que m'he menjat, fa dies que em vaig menjar tot el pol·len de diverses ciutats catalanes, i fins que no l'expulsi, em posin cap per avall i comencin a picar-me.
3: Pensava que era una ametlla.
1: No és una ametlla, no. No, és pol·len. Per tant, intentaré estar a l'alçada. Però crec que no sóc l'únic, dels que estan per aquí, que té una dèria també de menjar pol·len. Jo no miro a ningú.
4: Sí, amb la moto, el casco, els ulls, la gola, tot és constant.
0: Acabareu venint a la meva, que és molt millor l'hivern, que no pas aquesta època, i acabareu venint a mi. Però bé, jo ja us espero.
1: I he vingut amb americana i samarreta per seguir el tema d'ahir.
0: Ja. Sí, no hi va haver dures crítiques a les persones com ara el meu fill, que va pels puestos amb americana i samarreta els dies que s'ha de mudar.
4: Però a la graduació, no?
0: Sí, a la graduació. I Santi Villas el va criticar durament i veig que Iuforn, en solidaritat...
3: El Santi va criticar el teu fill.
0: Bé, sí, ell no parlava del meu fill, parlava de la gent que va amb samarreta i americana, que es veu que segons el Santi Villas això no va bé. Però avui no paro de rebre inputs perquè l'Iuforn això, i ara m'han enviat també una foto en què ahir Robert Lewandowski va anar al sopar de gala del Barça amb americana i samarreta, per tant...
3: Crec que el Santi no té raó.
0: Jo, sobre el tema moda, no penso combatre amb ningú, perquè el meu coneixement de moda és 0 o menys 10.
3: No em sembla
0: bé. Està bé. Què?
1: Doncs mira, un article que jo crec que és de fa un mes, de la Maria Nicolau al País, que explicava que el senyor Mercadona, Juan Roig, ha decidit treure la botiga, el que vindria a ser la peixateria, no que no vengui peix, ha tret la peixateria de les seves, dels seus establiments, ho ha decidit, i ara vendrà tot el peix ja a tall. Mm. I llavors la Maria aprofitava, a més, d'una manera molt intel·ligent, aprofitava per donar algunes receptes bàsiques de coses que es poden fer quan tu compres un peix a la peixateria. Dius, guarda'm el cap, guarda'm l'espina, guarda'm el coll, segons quins... Bueno, el coll, les... les cocotxes, diguéssim. Sí. Doncs, i amb això es poden fer brous, etc. Es poden fer l'aprofitament del peix. I explicava que Juan Roig ha arribat a aquesta conclusió perquè creu que les cuines desapareixeran de la nostra vida. La cuina de casa, o sigui, serà un element que acabarà desapareixent.
0: Viurem en cases sense cuina.
1: Sense cuina, perquè ja no cuinarem. Ja ho comprarem tot fet, per tant, el peix simplement el que farem serà comprar-lo i passar-lo per la paella i adiós. No farem fumets, no farem brous, etc. Jo no tinc res a dir sobre això perquè Juan Roig en sap molt més, ha muntat un imperi i jo no. Jo estic aquí amb l'Òscar Fernández.
0: Això són fets, són proves. No són indicis, són proves.
1: Però sí que la reflexió aquesta, clar, a mi que m'agrada observar, fixeu-vos que el supermercat, cada cop hi ha més supermercats, les caixes, les antigues caixes ara són o supermercats o una altra cosa que diré d'aquí un moment, tot grans cadenes de supermercats que cada cop venen més productes d'alimentació ja fets i a més individuals, que és el que molta gent dina o el que molta gent s'endú a casa per sopar. Per tant, anem cap aquí. Fixeu-vos que hi ha molts supermercats que ja tenen microones, que és un tema que vau tocar fa poc, tenen microones i taules. I estan plenes.
0: Sí, tant.
1: Hi ha gent que va a dinar o a sopar a un supermercat, que és una cosa que no havíem vist. Però, per altra banda, s'està posant de moda els macarrons. Hi ha un munt de restaurants de Barcelona que tenen un cert nivell que diu, has d'anar a Can... I és una bodega.
0: A menjar bodega, macarrons.
1: A menjar macarrons. Que és una cosa inaudita en un món en el qual els macarrons estaven absolutament... O sigui, passen coses molt estranyes.
0: L'altre dia sentia el Sergi Pàmies amb l'Ostrell, al Matí de Catalunya
1: tema
0: Ràdio.
1: Canaló.
0: El tema canalons. Diu, tota la vida, tu quan anaves al restaurant i demanaves canalons amb S, perquè n'hi havia mínim 3 canalons. Diu, ara s'ha perdut la S, ja només n'hi ha un. I ara hi ha un canaló de... No, que sí. I és veritat, ara vas al lloc...
1: Gros, més llarg,
0: però un canaló. O sigui, hem perdut un parell pel camí.
1: Clar, però fixa que... I d'altra banda, per exemple, cada cop hi ha més rostisseries. Per exemple, al costat de casa n'hi ha una que fa menú. I per 9 euros... Clar, i vosaltres direu, això és gent jove o gent que treballa? Digueu-ho, dieu. Sí, gent jove. Doncs no. És gent gran. gent gran que s'estalvia haver d'anar a comprar, haver-s'ho de cuinar, manegar les cassoles, etc, etc, compra el menjar. Clar, té 4 primers, 4 segons cada dia, pot anar, potser no hi va cada dia, però pot anar canviant de menú sovint, i a més són 4 primers 4 segons, una ampolla d'aigua, o sigui, et dona una ampolla d'aigua i ja corre. Bé, doncs s'està produint aquest fenomen. Però, esclar, a la vegada, tornem a menjar macarrons. No els fem a casa, però i si resulta que d'aquí no gaire es posa de moda i tornem a fer els macarrons a casa? Ho dic per dos fets que veiem sovint, i un d'ells és aquests locals que eren caixes d'estalvis. Si estan a una cantonada, ara és una cafeteria que en diríem de preu baix, per no dir noms en anglès. I les cadenes ja sabeu quines són. Totes les cantonades estan ocupades per aquestes cafeteries, que el cafè és molt barat, la qualitat, bé, és la qualitat del que pagues, amb gent, i això ve per l'informe Fènix també, que lliga amb això, que no és un valor afegit aquest tipus de negoci, gent que amb 1,50 € et fots un cafè amb llet, una pasta, i a sobre et fan un massatge als peus, diguéssim, no?, en el pack. Què està passant amb això? Que estan desapareixent les cafeteries de tota la vida, que se'n deien, el bar de tota la vida, desapareix perquè no pot competir amb això, i desapareixen forns, pastisseries de tota la vida perquè no poden competir amb el pa que venen aquí. Per tant, aquest fenomen de precarització de l'alimentació i del món laboral ha provocat un efecte contrari, que és que el nom és sensacional, el cafè d'especialitat. El que li va trobar el nom la va clavar. Què vol dir? Quan tu dius cafè d'especialitat, és un look com si estiguessis a Oslo, el 15 de gener, a Oslo, i un tallat val 2,50 €, que és el que prenc jo, primer dia arribo, 2,50 €, hòstia. Dius, estava bo, sí.
0: Vaig a demanar un préstec i ara torno per pagar el cafè.
1: Sí. Tinc dos ronyons i ara quan torni ja només en tindré un. Però s'ha produït aquest fenomen. I ara hi ha un munt de locals de cafè d'especialitat. Per tant, s'ha produït l'efecte contrari. O sigui, hem anat a que no tenim diners, la precarització, el low cost, etc. Però anem a això. I trobo que és un fenomen bastant interessant i que té a veure també amb un altre fenomen, que és el del brunch, que és una cosa molt barcelonina, aquests de Barcelona, que us dediqueu, que està ple de guiris i expats i no sé què, i els agrada això del brunch, que és una cosa que cadascú menja el que vulgui. Però el fenomen, s'ha produït el fenomen contrari, oposat, que és la reivindicació de l'esmorzar de forquilla.
0: Home, i tant, a favor.
1: I cada cop hi ha comptes a Instagram, a Twitter, de gent que recomana, aneu aquí a esmorzar, que fan una truita de patata, uns macarrons, uns peus de porc, un cap i pota.
2: Gent que esmorza galta.
1: Sí, sí, sí. I sucapar, eh?
0: Tu no ho veig.
5: Jo crec que és un estudi sociològic. El que acabes de fer és com un estudi sociològic.
2: M'agrada molt, però no.
1: Però fixa't, s'estan produint uns efectes, però per una banda s'està produint l'efecte absolutament contrari. Per això deia, potser el senyor Mercadona, Juan Roig, sí que detecta això, però que ves que no passi, que hi hagi, igual que hi ha hagut el cafè d'especialitat, hi ha hagut a l'esmorzar de forquilla, ves que no es produeix un efecte contrari, i ara tots com a locos comencem a fer macarrons a casa o fer canelons, que és la cosa més complicada del món de fer i laboriosa, o comencem a fer mandonguilles amb sípia, no ho sé, eh?
2: Sí, sí. Vull dir...
0: No sé com ho veieu.
2: No ho sé, mira, jo el tema aquest del Mercadona i de la Maria Nicolau, jo també vaig llegir...
0: El Ferran ha agafat carrerilla, eh?
2: Sí, és interessant. No, perquè vaig llegir l'article, m'agrada molt la Maria Nicolau, perquè trobo que és una gran divulgadora. No he anat mai quan treballava al restaurant de Vilanova de Sau, però com a divulgadora la trobo que és un 10. I vaig llegir aquest article que comentes del Mercadona i del peix, i clar, és evident que el que sí que aprofitarà aquests menuts i aquestes restes del peix i els caps i les espines i tot això és Juan Roig. És el propi Mercadona, els proveïdors de Mercadona, doncs, per fer brous, per fer croquetes, per fer alimentació per gats o pel que sigui. Vull dir, ell no ho llançarà segur. Això és Mercadona, a la seva estratègia comercial, i ho enganxo amb el que deies de les botigues o de les cafeteries que s'han perdut aquí, doncs, malauradament, això també té a veure amb el nostre canvi d'hàbits, no? Amb que cada cop ens faci més mandra, ens agradi menys cuinar, perquè al final cuinar és una qüestió de temps, no? I de voler-te dedicar a cuinar, i en lloc d'anar a donar un tomb o d'estar veient sèries a Netflix. I alhora també en el tema de les cafeteries i tal, que comentaves, de les nostres prioritats de despesa. És a dir, jo sóc i em sento molt solidari cada cop que penso, ostres, ha tancat una llibreria, ha tancat una botiga, la gent no va tant al mercat com hi anava abans, però també és culpa nostra. És
1: clar.
2: A dir, segur que les administracions hi podrien fer més. Segur que si no hi hagués tant turista, doncs no hi hauria tant, o tant expat, no hi hauria tant branch. Però els principals culpables som nosaltres. Nosaltres triem com consumim.
5: És una evolució social. Tens tanta oferta, tantes possibilitats de fer coses diferents i diverses, i a diferents escales de preu i de nivell. Per exemple, això del senyor Mercadona, que dius tu, a més de retruc, s'estalvia mà d'obra, s'estalvia persones treballadores, perquè les persones peixeteres que tenia despatxant, netejant el peix que tu estaves esperant, doncs ja no hi són. L'obtenen segurament en un magatzem, en cadena, i a lo millor si abans en tenia quatre, amb una i mitja, una jornada completa i mitja jornada ja fa. I a més, encara et pot explicar de què lluita contra el malbaratament alimentari. Perquè tu, com a persona sola que vius a casa teva, és molt difícil encertar les mides a l'hora d'anar a comprar i no haver de llançar mai res. Per tant, dius, escolta, jo em compro un peix, que jo, un tall de lluç, i una bossa de patates, d'aquestes que tenia precuites, i a casa me les escalfaré. I no llances menjar. Per tant, podia ser una cosa també, un punt a favor. Ara, quina és la qualitat de tot aquest producte? No sé si afecta o no afecta amb la qualitat del peix, perquè a mi m'agrada veure el peix, veure-li el cap, els ulls, quan arribes a la peixateria i dius, ui, aquest no, me'l posis.
0: És fresc o no és fresc? Que aquest fa bona pinta o no?
5: Si volia fer lluç, però potser avui no farem lluç, farem sèpia, perquè no té gaire bona ganya, no? També et permet col·locar cosa...
4: Jo comparteixo la reflexió i més que evolució social, el que plantejaria és si estem davant d'un canvi, no? I em preocupa, i crec que pot afegir criteri, quan jo em plantejo si és evolució o és canvi, amb algú tan concret com és la desaparició de la cuina, no? Ostres, la cuina. Clar. És que la cuina és un espai essencial en un domicili, és a dir, el protagonisme funcional el té el menjador. Però la cuina és la cuina, no? Jo quan penso i penso en alguns familiars i penso, me'ls imagino... Jo recordo la meva àvia preparant la crema catalana a la cuina, no? És la primera imatge que tinc que em ve d'ella. És a dir, la desaparició de la cuina com a símptoma de quelcom molt més profund, no? De la pèrdua de la identitat, perquè al final els macarrons d'aquests d'autor seran fantàstics, però com els que tu et cuines a casa i mentre els veus bullir aprofites per fer petar la xerrada, per prendre't una cervesa i arreglar algun problema domèstic sense cap importància, aquest moment és el que veritablement ens defineix, no? Per tant, posats en la tessitura de si estem en una evolució o en un canvi, a la mesura en què la desaparició de la cuina en sigui el símptoma o la conseqüència, totalment en contra, no? I totalment a favor dels open floor plans, no? Aquests projectes que integren la cuina, insisteixo, com a espai de convivència, aquests espais en els que a primera hora del matí et trobes, no?, amb tot el mal humor i què tal, quin dia tens tu i fas el cafè, i de vegades és una conversa que precisament per intrascendent esdevé tan important, no?
5: M'has fet pensar en això, i també a casa meva, el de dir, va, anem un moment a la cuina que t'haig d'explicar una cosa, i sobre la taula...
4: La cuina és la cuina.
5: A veure, és que tu dius, no?, petits problemes familiars, o grossos, o marrons, dius, bueno, a veure, què has passat això? Sí que m'has fet pensar que la cuina és un element nuclear. Home, jo desapareixer no ho crec, no que desaparegui.
2: No, fixa't que ara molts pisos...
5: Tot que no hi ha metres als pisos, igual sí, no?
2: Clar, no, i que la majoria de pisos nous no tenen cuina, ja. És a dir, la cuina està integrada al menjador. Per tant, amb una cuina integrada al menjador...
0: Però com es deia, en cuina americana.
2: Clar, sí, però una cuina...
5: És diferent,
2: integrada.
0: Sí.
2: Vull dir, jo cuino molt poc, però una cuina integrada al menjador convida poc a cuinar molt.
4: Però és curiós inclús com...
2: Convida el que diu Liu, no?, a passar una cosa per la paella, pim-pam, però no convida a fer una escudella.
4: Quants menjadors acaben poc utilitzats, no?, o acaben sent pocs espais en els que de veritat es menja i es fa allò tan essencial i tan definitori com és parlar i conversar i tal, acaba passant mitja dotzena vegades l'any, i en canvi les cuines cada vegada, com bé expliques, que són més petites i més furtives i tal, però acaben sent els nuclis on es fa la vida diària, no? On fas el cafè, on surt l'olor del rostit, on... És a dir, si perdem la cuina, perdem, jo crec, un dels elements que ens defineix.
5: Però els dissenys avui en dia de cuines bestials, sembla menjadors. Sí, vas però, a les botigues de cuina.
0: Però, sí, clar, a les botigues de cuina, però quanta gent té un espai prou gran a la cuina com per col·locar aquella illa, una illa o una península. Diuen, escolti'm, a mi no m'hi cap ni una illa ni una península. Jo, si tinc un metro de marbre per poder posar quatre coses, ja en tinc prou, no m'hi cap.
1: El tema de les botigues aquestes, veus aquelles illes, dius, però hi ha pisos que són com la illa.
0: Com la illa, sí, la illa de la cuina.
1: No oblidem que hi ha gent, hi ha famílies que estan vivint en una habitació, en un pis, que viuen quatre famílies en quatre habitacions.
5: Sí, sí. No.
1: I oblidat, no cuina, no. O sigui, oblidat.
2: I a vegades veus això, aquestes cuines que estan integrades a pisos que són petits i que no són gegants, i clar, hi ha quatre armaris i penses, bueno, els estris de cuina, el rebost, clar, estan pensades per això, per fer una cuina de supervivència. No?
4: Esperem que no tingui raó Juan Roig.
0: Us llegeixo un parell de comentaris que ens arriben a través de X. Hi ha un Vicent que diu, si recordeu la sèrie Big Bang Theory, hi ha multitud d'escenes menjant i en cap cap ni una escena cuina cap d'ells.
1: Bueno, perquè és una altra cultura, o sigui...
0: Ja, deu ser això, però...
1: Aquí el senyor Lletrat, quan deia... clar, és que és molt mediterrani. És molt, això nostre és mediterrani. Tu vas als Estats Units, ningú menja sopar, no ho sé, però pel carrer, veus? La gent menja pel carrer. O sigui, no es planteja la possibilitat de seure en un lloc i estar... ja no et dic la sobretaula. Això és de covards, allà. Però la gent va menjant pel carrer. O sigui, l'invent aquest del que aquí ja en diem també, en comptes de dir per emportar, no, fem takeaway. Bueno, és per emportar.
2: D'això, exacte, d'això en parlarem un dia de la...
5: Dels neologismes.
2: Filipollada, què és això?
0: Molt bé.
2: Parlant clar.
5: Que de fer el takeaway o no?
2: No,
5: de
2: dir...
0: Un dia farem que el Ferran faci la dèria i serà
5: deadline,
0: això.
5: Deadline, sí.
2: Follow up...
4: Però quan dius filipollada, vols dir asshole o...
2: No, vull dir que si no hi ha una paraula en català, endavant. Però per què hem de dir deadline si podem dir data límit?
1: Jo hi ha reunions.
2: Per què hem de dir follow up si podem dir seguiment?
1: Jo hi ha reunions, he sortit de reunions, de dir...
0: No meetings, digues que... meeting.
1: Ah, sí, perdó. Meeting, sí. De dir, escolta, aquest paio que ha vingut... O sigui, des que ha dit bona tarda fins que s'han anat, tot això que ha dit al mig, vull dir, què he dit?
2: Sí, perquè això ho cobren més, eh?
1: Tot... Sí, no, perquè fareu un pete high. Sí, Escolti, a la idea, cortita i al pie. Bueno, deies dos comentaris, només t'han deixat fer un.
0: No, és que en tenia un altre que deia que, clar, ara, si tu, deia, si tu vas a qualsevol subhasta de peix de qualsevol confraria catalana, veus qui acapara, qui compra gran part del peix de les nostres costes. En canvi, si es ven al tall i envasat, a saber si seguiran comprant-lo aquí o vés a saber on.
2: Clar.
0: Per tant, també és un altre... més difícil de seguir, de fer el seguiment d'on ve.
2: La traçabilitat.
5: Sabeu exacte. Com es diu food truck en català? Ho vaig aprendre ahir, abans d'ahir, no fa gaires dies. Gastroteca.
0: A l'Iu no li agrada ni una ni l'altra.
1: No sé,
0: va, que no t'agrada ni gastroteca ni food truck.
5: Hem de dir gastroteca.
1: Menjar amb rodes.
0: No, escolta'm, una furgoneta de tota la vida, una xurreria. Aquelles xurreries
5: no, furgoteca,
0: que
5: perdó.
0: Furgoteca.
5: Molt bé. Perdó, ja se costa més.
1: El que passa que no dius res de menjar, dius furgoteca és allò...
5: Bueno, jo vaig agafar la teca per la teca.
1: Ah!
5: Mira,
0: és que se t'ha d'explicar tot, tio. Se t'ha d'explicar tot.
1: No estic.
0: Iu Fort, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: 7 minuts i seran 2:15. Ara tornem.
6: Catalunya migdia.
7: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
8: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
9: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
8: I amb productes del territori.
9: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
5: Ostres.
10: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
13: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
16: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
17: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Catalunya migdia.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Bolins. Volem aprofitar que tenim el Marc, sempre tirem d'ell com a advocat, perquè aquesta setmana hem sabut que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit qualificar com a investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la causa que té oberta pel rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge, amb una interlocutòria que es va fer pública abans d'ahir, situa Zapatero al vèrtex del que diu que és una piràmide de tràfic d'influències. Diu que era el cervell estratègic d'una trama en què participaven intermediaris amb les empreses dubtoses. La qüestió és que el jutge investiga d'una banda el rescat de l'aerolínia, si es va fer o no correctament, i de l'altra si Zapatero efectivament va fer tràfic d'influències i va cobrar per les seves gestions. Avui el govern de Pedro Sánchez ha revisat tot el procediment pel qual es van donar els diners al rescat de Plus Ultra, assegura que tot es va fer segons la llei, que es van complir tots els requisits i que es van fer tots els informes tècnics que van avalar la concessió d'aquelles ajudes. El govern afegeix que tot el procediment es va revisar diverses vegades, també per la Comissió Europea, per pèrits judicials, i el va fiscalitzar el Tribunal de Comptes, i que mai ningú no va trobar cap errada. Ara bé, l'aerolínia Plus Ultra tenia negocis amb Análisis Relevante, que és l'empresa de Julio Martínez, un dels directius de Plus Ultra, íntim amic de Zapatero. L'expresident del govern espanyol feia feines per a aquesta empresa i és a través d'això que el jutge assegura que Zapatero i la seva família haurien cobrat 2,5 milions d'euros, unes feines que, segons Zapatero, són legals i per les quals va fer factures. Què t'has llegit la interlocutòria? Mm-hmm. Què t'ha semblat tot plegat?
4: Jo potser tinc un biaix, que és el del que em dona el coneixement del magistrat, aquí he tingut ocasió de treballar en diverses causes.
0: Parlen bé d'aquest jutge, no? Perquè, per exemple, ahir, fins i tot fons socialistes marcaven moltes distàncies amb el jutge Peinado. Deien que Calama no és Peinado.
4: Efectivament, comparteixo. És a dir, jo crec que és normal i legítim que tinguem reticències, perquè al final la funció del jutge és molt visible. És normal, legítim, i cal que se'n parli. Exactament igual que quan un jutge mereix un punt plus en el meu cas de confiança, també es pugui verbalitzar amb tranquil·litat, no? Calama Teixeira és un home molt treballador, un jurista excepcional, amb una trajectòria consolidada a Plaza Castilla, primer amb jutjats d'instrucció i en aquests moments desempenyant la seva escomesa en els centrals d'instrucció, que, com bé se sap, són aquests jutjats que analitzen les macrocauses, no? amb una multitud de perjudicats, en aquest cas l'erari públic. Per tant, la interlocutòria jo ja la llegeixo amb el biaix de qui em mereix una especial confiança. És important entendre que la interlocutòria per la qual se li dona a un ciutadà la condició d'investigat només és una hipòtesi. No és un prejudici, no és una bestreta de la sentència, no. És una hipòtesi basada, evidentment, en uns indicis. Aquesta és una causa que fa 5 anys
2: que estava oberta i en investigació, inicialment a Plaça Castilla i posteriorment al Central d'Instrucció, on s'han pogut fer múltiples informes, s'han anat fent a copi de dades i hi ha hagut un moment en el que, precisament per otorgar plenes garanties i la màxima garantia és el dret de defensa, el que ha fet que la mateixa Ira és explicar-li a través d'aquesta resolució a Rodríguez Zapatero que li ha de donar la condició d'investigat i convidar-lo a que doni explicacions i que exerceixi el dret de defensa. Però insisteixo i acabo, la interlocutòria, al meu entendre, des d'una perspectiva formal i material, és un document de molta qualitat.
1: Sí, jo crec que aquí estem davant d'un cas en què algunes de les coses que s'atribueixen a Zapatero, de les gestions, de la intermediació que pugui haver fet per fer determinats negocis, doncs pot ser que siguin legals o que no siguin perseguibles judicialment, però segurament són poc ètiques i segur que són incoherents amb el que ha de ser un expresident del govern i una persona que s'erigeix en una mena de referència moral de l'esquerra espanyola. Jo no sé si som davant de la bala de plata que pot acabar amb Pedro Sánchez per aquest cas de corrupció. Jo crec que segurament no, perquè sabem també quins són els tempos de l'Audiència Nacional, i si l'Audiència Nacional ha trigat 11 anys per jutjar els Pujol, doncs amb Zapatero, per bo que sigui aquest jutge, i sabent doncs l'embut que tenen i com van les instruccions, doncs segurament això no es jutjarà i no quedarà vist per sentència o hi haurà sentència fins després de les eleccions generals. Però sí que políticament el mate o l'inhabilita, diguem-ne, no? I aquest paper que deia de referència moral que tenia dins de l'esquerra espanyola i que l'havia convertit pràcticament en l'únic vincle que tenia Pedro Sánchez amb el PSOE anterior a Pedro Sánchez, no? Perquè alguns no hi són i altres com Felipe González, Alfonso Guerra o José Bono o Jordi Sevilla estan clarament enfrontats a l'actual president del govern, doncs no hi és. I a més Zapatero tenia un paper rellevant, per exemple, per la seva bona relació amb Pablo Iglesias, la seva bona relació amb Junts i amb Esquerra Republicana, però sobretot amb Junts, perquè de fet l'interlocutor de Junts era Santos Cerdán. Quan s'aparta de Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero pren protagonisme. Per tant, amb un partit com Junts, amb el que les relacions són difícils, hem vist com en poc temps els dos interlocutors han quedat cremats.
5: I al costat de, i són interlocutors en aquest cas propers, íntimament propers a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sí, és el que diem. O sigui, clar, hi ha una causa judicial que s'ha de veure i la presumpció d'innocència ha d'imparar i per tant s'ha de permetre que es faci tot el procediment que toqui i desitgem que la major brevetat possible. Ara, políticament això no és innocu, no és gratis. Dos secretaris d'organització, la dona, el germà, el seu ascendent polític o referent polític, no ajuda a tenir un final de mandat tranquil, i jo crec que això, sumat al fet de que no hi ha pressupostos, doncs el que fa és deixar molt mal parat Pedro Sánchez, i no sé si és el final de la seva carrera política, efectivament, el fet de que tingui tanta corrupció al voltant, o presumpta corrupció al seu voltant, no ajuda a insuflar confiança en el govern. I, a més, les qüestions, calen mesures a nivell ciutadà per tirar endavant moltes propostes i molts projectes que avui en dia no hi ha capacitat de tirar endavant perquè no hi ha pressupostos. Llavors, jo vaig veure, a més, ahir, si em permeteu, un Pedro Sánchez, que jo crec que discrepo de l'opinió general, que a mi em va sorprendre el que va dir. Perquè per mi Pedro Sánchez no va fer una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Quan a la interpel·lació que li fa a la sessió de control Feijó, ell defensa les polítiques de José Luis Rodríguez Zapatero i diu, José Luis va fer tots els avenços socials i de progrés que Pedro Sánchez va tenir a bé recordar, però en cap cas va parlar de l'honestedat, l'honorabilitat, la credibilitat que li mereixia Pedro Sánchez, Zapatero. Per tant, per mi va fer una defensa en el Congrés, per mi no va fer una defensa de la situació personal o del Zapatero personalment. No. I va fer una defensa política.
0: Sí. També pot ser que Pedro Sánchez des del PSOE tingui molt clar l'exemple de Santos Cerdán. És a dir, quan es comencen a parlar de què hi ha amb Santos Cerdán, tot el PSOE va sortir en tromba posar la mà al foc per Santos Cerdán. I quan es va fer públic el sumari, amb el PSOE, els àudios, amb els àudios, amb totes les informacions, van quedar, fins i tot, en estat de xoc.
5: Bueno, que n'han après, vols dir?
0: Que no ens torni a passar el que ens va passar en Santos Terrades. Perquè recordem que en el moment tenim la interlocutòria, però no tenim el sumari.
3: Fixa't que aquest cop això li ha passat una mica a Gabriel Rufián, que va sortir de cop a defensar Zapatero, després ahir ja va recular més, i la vegada de Santos Terdán li va passar a Jordi Turull, que la primera reacció que va fer va ser com de solidaritat amb Santos Terdán i després va haver de tirar enrere, i també li va passar a Bildu. Clar, vull dir que al final també la proximitat política, doncs, en aquest
5: la
3: cas,
5: relació que
3: dels companys
5: personal
3: o dels socis, doncs fa que tinguis un plus de confiança amb aquella persona que, clar, quan comences a veure els indicis, clar, els indicis que hi ha acusatoris contra Zapatero són molt potents. Però també és veritat que no hi ha una gravació, no hi ha un... És a dir, que tot és gent que diu que Zapatero ha fet.
2: Uh-huh. Jo voldria, a més, trencar una llança molt conceptual, que en alguna mesura ja s'ha comentat, però el catàleg o el perfil de les conductes és totalment diferent. És a dir, per mi la singularitat que es predica respecte d'aquestes acusacions que indiciàriament dirigeixen contra Rodríguez Zapatero, la singularitat està en una situació d'evident anomia legislativa. És a dir, no hi ha llei, no tenim una pauta, una norma que ens permeti distingir d'una forma clara entre el que representa la diplomàcia corporativa, el lobbisme, tal com l'entenem col·loquialment, del tràfic d'influències. Sí que tenim uns paràmetres, perquè la jurisprudència s'ha pronunciat en múltiples ocasions sobre el que és el tràfic d'influències, però en ocasions i en defecte d'una norma clara ens trobem en aquesta situació de grisos, no? De matisos. És a dir, i aquesta és la qüestió que planteja que la mateixa era inclús a la seva pròpia resolució, no? I ella sent amb la necessitat intel·lectual, amb el repte intel·lectual, inclús en aquest moment, que és molt inicial en el procés, de posar-ho blanc sobre negre. I ho diu. Diu, aquesta és la clau en aquest procediment. I en la seva honestedat diu, jo crec que estem amb la hipòtesi del tràfic d'influències, identifica les raons. Però insisteixo, hi ha una singularitat, i és aquesta manca de legislació, de la que, per cert, Catalunya n'és una excepció, perquè Catalunya des de l'any 24 té una llei que regula els grups de pressió, que exigeix transparència, però no hi ha norma a nivell estatal. I això fa que supòsits com, per exemple, el de la Begoña Gómez, que no sabem exactament quins són els límits, supòsits com les activitats, que aquestes famoses oficines de representació que tenen presidents, expresidents, que no tinguem una norma que regula de forma clara i nítida on comença la influència, on acaba l'activitat empresarial o personal legítima, això contribueix a
5: mi,
2: aquesta incertesa.
5: El que em crida l'atenció, que dius això, Marc, és el fet també de que qui entra enmig de la trama, suposada trama, són les filles.
2: Aquest és un dels grans indicis del que parla Cala Mateixeira. Clar. Diu, les societats interposades, la manca de transparència en les factures... El que passa és que, insisteixo, això només són hipòtesis, però efectivament són dades molt rellevants que són les que porten el jutge a concloure en defecte d'una explicació, perquè ara seran citades perquè donin una explicació, que iniciàriament estem més abonats o més abocats a la hipòtesi del tràfic d'influències que a la d'aquesta diplomàcia corporativa.
3: Tràfic d'influències que alhora és el delicte sempre més difícil de provar.
2: Molt difícil.
5: Però posar les filles al mig... És a dir, fins a quin punt...
0: Tenen una empresa, no?, de màrqueting digital,
5: sí,
0: i sembla que...
5: Sí, sí. Amb unes facturacions fora mida... Ostres, que són... No sé...
0: Bé, veurem com evoluciona aquest cas. Per cert, ha aparegut en algun moment el nom, en aquesta conversa, de Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, que ahir a Madrid va dir que acceptaria liderar una candidatura que agrupés les esquerres a les pròximes eleccions generals espanyoles. Ara posa condicions per repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. Ho va dir ahir en una conferència al Club Siglo XXI de Madrid.
6: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: La novetat és que es posava ell com a possible cap de llista. Fins ara Rufián havia defensat aquesta unió de les esquerres, a l'esquerra del PSOE, però no havia verbalitzat ser ell el cap de llista. Avui, Sumar i Podem han obert els braços a formar part d'una candidatura encapçalada pel mateix Rufián, tot i que li demanen què passa amb Esquerra Republicana. La direcció del Partit Republicà creu que arribaran a un acord amb el seu candidat i diuen que estan disposats a mirar quines són les seves condicions que ahir va explicar.
6: Conviene una serie de condiciones. No hablo a nivel particular, no estoy hablando a nivel personal.
7: que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, no, si no, yo no estaré.
0: Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, va assegurar ahir al Més Nit a Tres Catifo que veia normal que Rufián vulgui tenir un equip amb qui pugui treballar amb comoditat en un intent de retenir Rufián i de pactar les llistes a Madrid, però el fet és que ni Sumar ni Podem no tenen cap de llista a hores d'ara, reben bé l'aposta de Rufián, Esquerra Republicana ja ha dit que no vol participar en una confluència com aquesta, tampoc el BNG, tampoc Adelante Andalucía, que li han anat molt bé ara les autonòmiques andaluses. Compromís és l'única d'aquestes esquerres, podríem dir, nacionals, que com a mínim no s'hi ha negat, però tampoc no s'hi ha sumat amb emoció. No sé com ho veieu tot plegat.
5: Què, agafes tu la pilota, Ferran,
3: sí,
5: com sempre? O...
3: No, i, clar, jo crec que aquí...
0: M'agrada aquest com sempre, de la Lourdes.
3: Sí, no?
5: No, és que dona un cert ordre, no? Dius, comença ell...
4: És un d'art. Cas que la passi en algun moment.
3: Estic pillant. No, jo crec que, clar, aquí Gabriel Rufián és evident que té una bona imatge si mirem les enquestes, no? Quan pregunten qui hauria de ser president, qui és el polític més ben valorat, doncs és evident que té una bona imatge entre les bases electorals del seu partit i més enllà.
0: A vegades més fora del seu partit que dins del seu partit, eh?
3: La base electoral dels comuns, de Sumar i fins i tot del PSOE. Però... una cosa és que tu tinguis una bona imatge i l'altra és que algú et vulgui gestionar a dins el teu partit o fora del teu partit. Perquè jo tinc una mica la sensació, i avui, per exemple, al matí escoltava doncs, la Jèssica Albiach, que l'espai dels comuns i de Sumar no volen a Rufián, però tampoc li volen dir que no a Rufián. I volen que, si de cas sigui Esquerra Republicana, la que digui que no, i d'alguna forma ell queda salvat. És evident que a Gabriel Rufián li agradaria, perquè no ho ha amagat i creu que tindria sentit doncs, liderar aquesta candidatura de l'esquerra, de tot el que hi ha, diguem-ne, a l'esquerra del PSOE, però no tinc clar que algú li demani. Segur que el seu partit no li demana, i crec que la resta, si hi ha d'haver independentistes amb aquesta candidatura, doncs tampoc s'hi sentirien còmodes. Ell està tibant la corda, està fent un pols amb la direcció d'Esquerra Republicana i amb Oriol Junqueras, és evidentíssim, i és evidentíssim que la direcció d'Esquerra Republicana opte per fer veure que no hi ha un problema, on és evident que hi ha un problema, perquè hi ha un problema d'estratègia, és a dir, de quina és l'estratègia de l'independentisme a Madrid. Ell va tibant la corda perquè vol fer el grup parlamentari a mida, a tots els nivells, i corre el risc de que aquesta corda en algun moment es trenqui. És a dir, en algun moment la balança interna dins Esquerra Republicana es decanti i entre tenir un grup parlamentari que vagi d'acord i que estigui plenament alineat en la que en cada moment sigui l'estratègia del partit o tindre un líder mediàtic, doncs optin per la primera opció, encara que els dongui dos diputats menys, diguéssim.
5: Jo, en la línia del que diu el Ferran, el que crec és que ara mateix l'Esquerra Republicana, pel que fa al grup parlamentari Madrid i cap de llista, deu ser com el més semblant a un vestidor d'un partit d'un equip de futbol on hi ha un déu, que és el golejador, i que aquest ego és molt complicat de gestionar. I jo crec que Esquerra, Rufián, doncs el tema d'Esquerra fa temps que li ha quedat petit, que vol aspirar a altres coses, el partit li ha quedat petit, ell aspira a tenir aquesta repercussió a nivell estatal, que per altra banda, doncs les enquestes diuen que és una persona molt ben valorada a nivell d'opinió pública, i ell vol doncs aquest ego satisfet d'alguna manera, de dir, no és la primera vegada que desafia Junqueras va dir per activa i per passiva i fa mesos, des del minut zero, que no volia aquesta confluència a l'esquerra del PSOE. Rufián tant se li va fumbre i va continuar doncs desacreditant el seu líder polític a nivell de partit, si és que tingués disciplina de partit, i que les coses són difícils de gestionar. Ho parlava avui, per exemple, amb les declaracions, avui o ahir, les declaracions del portaveu d'Esquerra, que parlava d'Esquerra i de Rufián. Llavors no parlava de nosaltres, ella parlava, diferenciava clarament doncs, el personatge del grup parlamentari. I penso que per acabar, que un altre ingredient d'aquesta Macedònia és que no crec que Junqueras o Esquerra vulguin ser els que fan fora és Rufián, perquè deuen considerar que és un actiu, no? Com de fet...
3: ningú vol quedar-hi malament.
5: Exacte. De dir, bueno, en tot cas que marxi. I l'altre ja ha dit també, Rufián ha dit que, bueno, jo, en tot cas que em facin fora.
3: Exacte.
5: I aquí tenim un problema que va molt més enllà d'una confluència d'esquerra, sinó que per mi resumint, és un problema de gestió d'un ego gros.
2: Jo molt en el mateix sentit, però per intentar baixar aquesta certesa, no? Aquesta certesa empírica, aquesta popularitat de Rufián, només fer-me ressò d'unes estadístiques que acabo de trobar. Són del CIS de l'any del març del 26. A la pregunta qui preferiria que fos president del govern, Pedro Sánchez està en el número 1 amb 40%, Feijó amb un 15%, Abascal tercer amb un 14%, i Gabriel Rufián amb un 9. Una pregunta a nivell estatal, és a dir, és el quart líder, és un indici evident d'una popularitat que en alguna mesura deriva d'una forma d'entendre el parlamentarisme, la comunicació, amb la que jo no estic necessàriament d'acord, però que és evident que té una projecció que en alguna mesura el porta a tenir, com és evident que té un projecte propi, no? Sobre l'objectiu d'aquest projecte, aquesta configuració, aquesta confluència d'esquerres, des d'una perspectiva estrictament política, jo crec que és sensat, perquè una de les circumstàncies que castiga la llei d'ON precisament és el fraccionament del vot, no? Si sumem percentualment el número de vots que s'emportaria aquesta esquerra de l'esquerra, i després fem una valoració amb el número d'escons o la representació parlamentària, veurem aquesta servitud, no? Per tant, el projecte personal, jo estic d'acord, Lourdes i Ferran, amb que probablement estigui per sobre del projecte polític d'esquerra, però el discurs de fons és molt sensat, i potser també en alguna mesura esquerra s'hauria de mirar la projecció i el potencial que li dona aquest projecte.
5: Una cosa molt breu, una cosa és el bé que puguis caure i el molt que puguis agradar, i l'altre és que et votin.
3: És que això no va dir...
5: No va de la mà.
3: És a dir, va coincidir en el temps una enquesta que va treure l'Ara de les eleccions al Parlament de Catalunya que li donava a Esquerra, no sé si 26 o 27 diputats, com rotllo una franca recuperació. I just l'endemà em va sortir un El Mundo de les eleccions espanyoles que li donava a Esquerra un 1,9% de vots a nivell estatal, que és exactament el mateix que va obtenir a l'any 2023, i 8 diputats, un diputat més, perquè per allò dels restos, doncs, caient allò millor a l'enquesta devien quedar, tot i que la mostra a Catalunya, lògicament, és petita, però vull dir que sembla que Esquerra i Gabriel Rufián, una cosa és que ell agradi molt, i que agradi molt, i que pugui agradar, lògicament, a l'electorat d'Esquerra Republicana, hi ha electorats d'altres partits que els hi agrada el candidat d'Esquerra, però que no voten Esquerra.
0: Veurem com evoluciona tot plegat. Passa un minut de tres quarts, fem una pausa i de seguida tornem a un tema que vam conèixer ahir i que té a veure amb el reconeixement per part d'un tribunal que els treballadors poden recuperar aquells dissabtes que són festius. Podran fer festa un altre dia entre setmana si hi ha un festiu que cau en dissabte. Ara ho abordem.
8: Catalunya migdia.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Catalunya migdia.
29: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
30: Bon Preu Esclat.
31: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
32: Tota comunitat necessita un cor.
33: Un cor? Per què?
32: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
33: I reforçar la identitat?
32: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
33: Amic.
1: 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
16: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
15: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
16: També a la web i l'app.
15: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
16: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
17: Embarassada? I què penses fer?
19: No ho sé.
20: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
19: La coneixes molt bé, oi?
21: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
20: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
21: I si la fe m'està abandonant?
20: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
34: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3Cat.
35: Som 3Cat.
0: D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Lourdes Ciuró. Dèiem que l'Audiència Nacional diu que els festius que cauen en dissabte s'hauran de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres. Això en el cas dels centres d'atenció al client que han plantejat aquest conflicte col·lectiu per modificar el conveni del sector. El tribunal ha donat la raó als sindicats que van interposar demandes contra l'Associació de Companyies d'Experiència amb el client que representa les empreses d'aquest tipus. En la sentència, l'Audiència Nacional assegura que en cas que una festa caigui en dissabte, no es pot donar per descomptat que els treballadors de dilluns a divendres ja la fan. I, per tant, se'ls ha de compensar amb un dia de festa que hauran de fer en un termini màxim de 14 dies. Ara els sindicats asseguren que aquesta sentència, que de moment només afecta aquest sector, el dels centres d'atenció al client, bàsicament call centers, es podria fer extensiva a altres sectors, ja que consideren que els 14 dies festius que hi ha cada any els han de fer tots els treballadors, independentment del torn de feina que tinguin. L'any passat, el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana i pels treballadors que tenen fixat en els seus dies de descans setmanals entre dilluns i divendres. Ara, de fet, l'Audiència Nacional ho amplia també els dissabtes, una decisió que, si la patronal dels centres d'atenció al client recorre, haurà de tornar al Tribunal Suprem. Saludem Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona tarda.
36: Hola, bona tarda.
0: Què et sembla aquesta sentència de l'Audiència Nacional?
36: Doncs, home, sembla una sentència molt novedosa. Molt novedosa en relació amb el tema que tracta. És a dir, per primer cop, el que se'ns diu és que aquells festius, els 14 festius, dels quals tothom tenim dret a gaudir, que acaben un dissabte, si dissabte és el nostre dia de descans o un dels nostres dies de descans setmanal ordinari, s'ha de compensar. És a dir, m'han de donar un altre dia festiu a compte d'aquell dissabte.
0: Bàsicament, la gent ho entengui, si la gent que ens està escoltant treballa de dilluns a divendres, si, per exemple, el dia de Nadal cau en dissabte, el que diu la sentència és que aquell dia l'has de també tenir entre setmana, per tant, has de tenir un dia extra de festa a banda del dissabte i el diumenge.
36: Efectivament. El que ve a dir és exactament això. És a dir, que independent si tu treballes de dilluns a divendres, com que els festius que estan reconeguts, la seva naturalesa va més enllà del que és simplement el descans setmanal, és a dir, el dissabte i diumenge, si jo treballo de dilluns a divendres, és per descansar, no? Després de 5 dies de treball. En canvi, els festius, la seva naturalesa està orientada a una altra cosa. No és només descansar, sinó també celebrar, perquè són dies marcats en el calendari, no? Són festivitats que tenen un determinat rerefons cultural, religiós o el que sigui. Llavors entén que no són naturaleses, les dues tipologies de dies no són naturaleses idèntiques i que, per tant, malgrat que caigui en el teu descans setmanal, el dissabte, si aquell festiu cau en dissabte, tu tens dret a que et donin un altre dia per poder recuperar-lo. És a dir,
2: doncs, si Nadal és dissabte, tindràs un altre dia, o si el primer de maig cau en dissabte, sí. Et tocarà un altre dia, com ha passat aquest any.
0: O el 15 d'agost, que, per exemple, aquest any cau en dissabte. O sigui, la primera data en què veurem això serà aquest 15 d'agost, que cau en dissabte, i si algú està treballant el mes d'agost, de dilluns a divendres, doncs potser podrà recuperar aquest dia. De moment, però, és veritat que aquesta decisió té a veure amb aquest col·lectiu de treballadors que van presentar el recurs, per tant, són ells els que es veuen afectats, veurem si després hi ha recursos, per tant, això encara pot tenir recorregut, però tens la sensació que això s'acabarà aplicant a tots els col·lectius, perquè ara tothom, tirant d'aquesta sentència, pot anar presentant demandes?
36: Jo crec que sí, és a dir, com bé deies, ara de moment el que tenim és una sentència de l'Audiència Nacional, haurem de veure si fan recurs o no fan recurs. Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector. Així com teníem una sentència prèvia del Suprem a la que fèieu referència abans, que deia, no, home, si les, no, aquelles persones que treballen de dilluns a diumenge i tenen els seus descans setmanal entre setmana, si cau el festiu, no, coincident amb el seu descans intersetmanal que el tenia entre setmana, tenien dret a recuperar-ho, aquella sentència del Suprem estava fent referència a un supòsit molt específic, però aquest nou pronunciament de l'Audiència Nacional sí que és cert que, tal com ho regula, tal com ho raona, és perfectament aplicable a qualsevol altre sector. Ja sigui contact center, ja sigui comerç, ja sigui indústria, ja sigui el que sigui. Llavors crec que si finalment el Suprem, si finalment hi ha recurs i el Suprem entra a decidir i confirma aquesta sentència a l'Audiència Nacional, la meva opinió és que efectivament això acabarà afectant a tota la resta de sectors productius i de sectors econòmics, a totes les empreses del país.
0: Com deia, si el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana, dient que si un treballador té fixat el dia de descans, un dimecres, per exemple, el pot recuperar, tens la sensació que si aquest tema arriba al Suprem farà aquesta mateixa decisió i, per tant, refermarà la decisió que ha fet a l'Audiència Nacional?
36: Jo crec que sí. La meva sensació és que sí, perquè al final la sentència de l'Audiència Nacional no agafa únicament aquell criteri, sinó que agafa altres criteris d'altres sentències del Suprem que s'han anat dictant i diu tota la jurisprudència, totes les decisions judicials que s'han anat prenent van en la mateixa direcció. Per tant, jo crec que sí, que el Suprem entenc que refermarà, o jo, la meva opinió és que el Suprem ratificarà el criteri que ha adoptat l'Audiència Nacional. Cal tenir en compte, a més, que cada cop més aquest tipus de problemàtiques relatives a dies festius, a dies de descans, etcètera, etcètera, es van fent interpretacions judicials, diríem, progressistes o favorables als interessos dels treballadors. Tenim també una sentència de l'Audiència Nacional bastant recent, que evidentment és jurisprudència, que per tant no es pot aplicar, però que ve a dir, escolta, si a mi m'acomiaden un divendres, m'han de pagar també els dos dies dels caps de setmana, no? que he generat i que no he gaudit. Vull dir, fins ara la pràctica ordinària és que no t'havien de pagar. No? Independentment del dia que poguessin fer-te fora, no t'havien de pagar el temps de descans proporcional del cap de setmana, si de les vacances, i en canvi sembla que també s'obre una nova via en aquest sentit. Per tant, si jo agafo quin és el tarannà del criteri o del recorregut jurisprudencial que està existint en els darrers temps, sota el meu parer, aquest criteri serà ratificat, probablement pel Tribunal Suprem. I, per tant, quedarà ja establert que si el festiu coincideix amb un dia de descans setmanal, independentment de si aquest dia de descans setmanal és entre setmana o és en cap de setmana, aquest festiu s'ha de recuperar.
0: Em queden dos minuts. Em queden dos minuts i la Lourdes em demana per fer una
3: cosa,
0: pregunta.
3: Sí,
0: Lourdes,
3: per tant, Ciuró,
0: que et vol fer una pregunta.
3: Per fer una projecció. És a dir, a partir d'ara, imagina que això estigués així implementat ja, que estigués reconegut. Per tant, 14 dies que hi ha anuals que toquen. Més 3 dies, posa-li, 15 d'agost, 1 d'octubre, o sigui, el 1 de novembre,
0: i
3: el 25 de desembre. 3 dies festius, per tant, 14 més 3, 17 de festa.
36: No, són 14 festius. Si aquest festiu cau, sí? És a dir, si el dia de Nadal cau en un dissabte, llavors s'ha de traslladar un altre dia. És a dir, aquell dia és el meu descans setmanal, no serà el meu dia festiu. Jo aquell any hauria gaudit de 13 dies festius i el que fan és dir, no, vostè té dret a fer 14, per tant, ha de fer un altre dia.
0: Aquest que perdia, aquest, entre cometes, no, perquè perdo. Aquest festiu el perdia perquè era un dissabte i el feies igualment, aquest el pot recuperar per tornar-ne a tenir 14, per entendre'ns.
36: Efectivament. És a dir, si ara caia en dissabte i si queden 3 festius en dissabte, la realitat és que jo tenia els caps de setmana i només 11 festius, no 14. Recordeu que quan els festius sí que acaben en diumenge, existeix la potestat del govern de dir trasllado a un determinat dilluns o trasllado a un altre dia, festiu, no? Algun festiu que acaba en diumenge, però això no succeeix amb els dissabtes. I el dissabte al final és també dia de descans setmanal per la gran majoria de persones.
0: Doncs queda aclarit, Nacho, per l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
36: Gràcies a vosaltres.
0: I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuró. No sé si teniu algun comentari, però us ha sorprès aquesta notícia, eh?
3: Home, està, a veure, el pas és que, bueno, tot això s'ha d'anar implementant i veure com funciona, però aquí hi ha una sèrie d'obligacions de comerços petits que ja m'explicaràs com podran gestionar tot això, no?
0: Si els professors poden recuperar un dissabte que és festiu, vol dir que els nens tindran un dia més de festa.
3: Més de festa, per exemple.
0: Tant, si no coincideix amb el que els pares tenen, tot el que això genera a nivell familiar.
4: És difícil discrepar amb l'expert, en aquest cas amb el Nacho Parra, però jo tinc els meus dubtes, no?, que es pugui extrapolar un criteri en un sector tan concret com és el dels call centers, que es pugui extrapolar a nivell general, no? En tot cas, estàvem al calendari al davant mirant-me l'any que ve.
3: Com autònom.
0: Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Adéu.
0: Pràcticament les 4, de seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Els sindicats de l'ensenyament que formen el comitè de vaga demanaran un increment de sou de 500 euros al mes en 4 anys i 6.400 nous professionals per l'escola inclusiva a la mesa de negociació d'aquesta tarda. És la proposta que ja han fet arribar al departament, on a aquesta hora hi ha en marxa una nova reunió negociadora per acostar posicions. Sapiguem com va Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs la reunió continua en marxa. Els sindicats convocants ja estan presentant una contraproposta que ahir mateix els va demanar el departament. Segons el document, els sindicats demanen un complement salarial universal, per tant, un complement que cobraria tothom, que aniria pujant progressivament fins a arribar als 478 euros al mes en el cas dels mestres i 544 euros en el cas dels professors. També demanen actualitzar aquest sou segons l'IPC. Ho deia Iolanda Segura, portaveu d'ISTEC, minuts abans d'entrar a la reunió.
3: Fem una proposta de calendarització. Diguéssim, anant més enllà d'aquests 200 euros, perquè és evident que aquests 200 euros, ja us hem dit, que ni que es despleguin en 3 anys ni que es despleguin en 4, no deixa de ser un augment insuficient, que a hores d'ara la inflació ja se l'ha menjat.
2: L'altre gruix de la contraproposta és el pla de xoc de l'escola inclusiva per incorporar pràcticament 6.500 nous professionals per en 2 anys. Unitat Mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Més notícies a aquesta hora amb Cèlia Forment.
4: L'OTAN reclama més esforç a favor d'Ucraïna per part d'un grup d'estats membres. La petició l'ha llançada el seu secretari general, Mark Rutte, des d'Estocolm, la capital de Suècia, país que ha posat d'exemple dient que ajuda molt les forces de Kiev. El líder de l'aliança vol fixar un mínim per cada país i corregir el desequilibri actual.
5: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països, com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
1: I mentrestant, el president rus Vladimir Putin justifica la tinença d'armes nuclears com a mesura d'últim recurs per protegir la seva sobirania. El Kremlin ha transferit armament nuclear al seu homòleg bielorrus, Alexander Lukashenko, d'acord amb l'aliança que tenen els dos dirigents.
6: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
4: El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre ells una dona catalana. El tribunal imposa a les dues aerolínies una pena màxima de 225.000 euros per passatger. El 2023 la justícia les havia absolt.
1: I un pagès de Serós, al Segrià, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves finques amb valor de 20.000 euros, Lleida, Estela Busoms.
7: Bona tarda. Segons Unió de Pagesos, la fruita estava a punt de ser collida. De fet, estem en plena campanya de la cirera i el pagès ja ha interposat denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres hi van anar uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i les van carregar en furgonetes uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al camp i també a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
8: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia.
1: Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida. El Cornassum, el festival de música tradicional, celebra 35 anys. I ho fa amb una programació que arrenca avui a Olot, a la Garrotxa, i que s'allargarà fins diumenge. Fèlix Martín, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Hi ha doble aniversari perquè també se celebraran els 30 anys de la trobada de xaramallers de Sa Pobla, Mallorca. Hi haurà protagonisme per la música celta, ha concretat el director artístic del Cornamusam, Àlvar Borrell.
10: Des del concert del dijous al vespre fins al vermut del dissabte i un concert que tindrem al vespre també del dissabte, amb tres formacions de música celta on sonaran gaites gallegues, gaites escoceses, gaites irlandeses, en aquest cas les Indian Pipes, i fins i tot alguna cosa d'estulles.
9: A més de les gaites i els sacs de gemecs, fins diumenge hi ha un munt de concerts i activitats relacionades amb la cultura popular. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Esports, Damià Aguilar, bona tarda.
11: Bona tarda.

0: detingut. En MotoGP, Àlex Márquez es perdrà els pròxims dos grans premis d'Itàlia i Hongria, segons informa l'equip per la lesió a les cervicals. En bàsquet, el Duni Girona anuncia que la base sueca Clara Holm no continuarà a l'equip la pròxima temporada. En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per la final de la Lliga Femenina si guanya a casa contra el Terrassa, en el partit que juga a 8:15.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat del Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia. El mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici, amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat i el barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden, un dels espais més emblemàtics de Sant Just. I pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coratge, sumant veus, una actuació conjunta del Coratge, el cor jove de l'Ateneu, amb el cor 685 de l'Ateneu Sant Feliuenc i el cor alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coratge i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coratge i l'Ateneu amb la col·laboració del cor 685 i el cor alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros per als socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. I encara en cultura, el celler de Can Ginestà de Sant Just acull des del passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, una mostra de l'artista Pepe Jiménez Espejo, que proposa un recorregut artístic centrat en la noció d'un futur cancel·lat i la necessitat de recuperar la contemplació lenta. L'exposició es podrà visitar fins al proper 21 de juny. A diferència d'altres mostres purament pictòriques, Distopies íntimes destaca per ser una proposta híbrida que combina diferents disciplines artístiques treballades per l'autor durant els darrers 2 anys. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat el dijous, estem a punt d'acabar la setmana i avui dijous o juernes, depèn de cadascú, ja veureu què feu aquesta nit. Però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Joves Incults, amb el Hatim, repassant l'actualitat política i social. Seguidament, Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz, i posarem fi amb La Vida Joc, amb el Ricard. I ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

El govern de Salvador Illa ja té garantits els suports per aprovar els pressupostos del 2026 després de tancar aquest dijous un acord amb els comuns que se suma al pacte ja signat dimarts amb Esquerra Republicana. D'aquesta manera, els comptes tiraran endavant amb majoria absoluta al Parlament. L'acord escenificat al Palau de la Generalitat pel president Igesi Calviach amplia les mesures pactades al febrer i posa l'accent, sobretot, en l'habitatge, amb una inversió de 2.500 milions d'euros durant la legislatura. Entre les novetats hi ha la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge, més habitatges protegits, mesures contra pobresa energètica i un nou pla de barris amb 1.200 milions d'euros. Els pressupostos d'uns 49.000 milions d'euros seran aprovats aquest divendres en un Consell Executiu Extraordinari i després començaran la tramitació al Parlament, amb previsió que quedin aprovats al juliol. Amb els pactes tancats amb Esquerra i Comuns, Illa aconsegueix desencallar els seus primers comptes i reforça l'estabilitat de la majoria progressista del Parlament. José Luis Rodríguez Zapatero va ser imputat ahir en la trama del rescat de Plus Ultra i el cas continua agafant volada. El jutge de l'Audiència Nacional posa el focus en 8 empreses presumptament instrumentals que, segons la investigació, haurien servit per canalitzar pagaments vinculats al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Segons les dades del registre mercantil, aquestes societats pràcticament no tenen activitat real, sumen només un treballador entre totes i acumulen pèrdues de més de 463.000 euros en l'últim exercici comptable disponible. El jutge sosté que aquestes empreses funcionaven com a estructures de pas de diners, amb ingressos limitats però amb moviments comptables que haurien servit per justificar transferències sota contractes de consultoria presumptament ficticis. Una de les societats centrals és Anàlisis Relevante, des d'on, segons la informació, haurien sortit prop de 500.000 euros cap a Zapatero i altres pagaments vinculats al seu entorn. L'auto judicial també apunta els contactes que la presumpta trama hauria mantingut amb els càrrecs del govern espanyol durant el procés de rescat de Plus Ultra. Entre els noms que apareixen hi ha exministres com José Luis Escrivá i José Luis Ábalos, també el seu exassessor, Coldo García, així com responsables de la SEPI i de transports. Segons els magistrats, aquests contactes haurien servit per pressionar i afavorir l'aprovació d'una ajuda pública de 53 milions d'euros cap a l'aerolínia, amb informes presumptament maquillats i certificats favorables malgrat la delicada situació financera de la companyia. La gran incògnita que ara haurà de resoldre la investigació és si aquesta presumpta xarxa d'influències va ser realment determinant en la decisió del govern i fins a quin punt Zapatero hauria utilitzat la seva influència política per obtenir beneficis econòmics.

El Partit Popular ha intensificat la pressió pel cas Plus Ultra aprofitant la comissió d'investigació oberta al Senat sobre el paper de la CEPI, l'organisme públic que va aprovar l'ajuda de 53 milions d'euros en el rescat d'aquesta aerolínia. Els populars han decidit citar a declarar a molts presumptes col·laboradors directes de la trama. La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha assegurat que el cas va molt més enllà del rescat de Plus Ultra i ha elevat el to contra el govern de Pedro Sánchez. Els populars consideren que la investigació judicial reforça les sospites sobre presumptes pressions per afavorir el rescat de l'aerolínia amb diners públics. Mentrestant, el cas també ha arribat a la política madrilenya, amb un nou xoc entre PSOE i PP. Els socialistes han defensat la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que Isabel Díaz Ayuso ha carregat durament contra l'expresident i l'ha qualificat de padrí del sanchisme. El PP insisteix que Sánchez hauria de dimitir i convocar eleccions, tot i que descarta per ara una moció de censura perquè no té prou suports al Congrés dels Diputats. Per això, els populars han fet una crida als socis de govern perquè reflexionen i apunten directament a Junts i al PNB perquè retirin el seu suport a Pedro Sánchez i facilitin així la caiguda del seu executiu. Gabriel Rufián es mostra disposat a liderar una candidatura d'esquerres en les pròximes eleccions generals per intentar unir l'espai sobiranista i l'esquerra alternativa al PSOE i faran així al PP i a Vox. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés assegura que està disposat a fer el pas, tot i que després el seu entorn ha matisat que es referia a encapçalar la candidatura a Catalunya i sempre d'acord amb Esquerra Republicana. Rufián, però, també ha llançat un advertiment al seu partit. Ha assegurat que no tornarà a ser candidat d'Esquerra Republicana al Congrés si no es compleixen determinades condicions internes. Sense concretar-les, ha dit que ja les ha traslladat a la direcció i que, si no hi ha acord, se n'anirà a casa. Des de la direcció republicana, el portaveu Isaac Albert s'ha mostrat convençut que podran arribar a una entesa perquè Rufián es senti còmode, però ha tancat la porta a una candidatura unitària que no passi per les sigles d'Esquerra Republicana a Catalunya. Desena jornada de vaga al sector educatiu català, aquest cop amb les protestes concentrades a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer amb talls a l'N240, a l'A7 i a l'N340, a més amb manifestacions a Tarragona i Tortosa per reclamar millores salarials, més recursos per l'escola inclusiva i una reducció de ràtios. A Tarragona, prop d'un miler de persones s'ha mobilitzat segons els Mossos, mentre que a Tortosa la manifestació ha reunit entre 850 i més d'un miler de docents, segons les diferents xifres. A Vinaròs, la protesta ha tingut un component especial amb una mobilització conjunta de docents ebrencs i valencians. Les protestes arriben a les portes d'una nova reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, que reprendran les negociacions sense límit de temps. Sobre la taula hi ha la proposta de la conselleria, una pujada salarial més ràpida, millores en complements i la contractació de més de 2.400 professionals per al curs vinent. Tot i això, els sindicats insisteixen que encara és insuficient i mantenen la pressió als carrers.

La guerra entre l'Iran i els Estats Units continua encallada i les negociacions entre les dues parts segueixen completament obertes. Donald Trump ha tornat a pressionar Teheran perquè accepti un acord de pau i ha advertit que, si no ho fa, ho passaran molt malament. Washington, que ha rebutjat l'última proposta iraniana que considera inacceptable, mentre l'alto el foc pactat a l'abril continua sent molt fràgil i les converses no semblen prop d'un acord definitiu. Mentrestant, a Cuba, la pressió dels Estats Units també augmenta. La justícia nord-americana ha imputat l'expresident Raúl Castro per la mort de 4 persones en l'enderrocament de 2 avionetes l'any 1996, en un moviment que suposa un cop simbòlic contra el castrisme cubà. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha ofert una nova relació amb Cuba, però alhora ha intensificat la pressió contra el seu règim, especialment contra el conglomerat militar i econòmic Gaesa, que Washington considera clau en el control de l'economia de Cuba. Tot plegat enmig d'una greu crisi a l'illa marcada per apagades, manca de combustible i escassetat d'aliments, mentre creixen els interrogants sobre fins on està disposada a arribar l'administració de Donald Trump en aquest nou pols amb l'Havana. Israel ha deportat aquest dijous els activistes de la flotilla humanitària interceptada en aigües internacionals a principis de setmana. Entre els detinguts hi ha 44 ciutadans espanyols, una vintena dels quals són catalans, que seran traslladats via Turquia i podrien arribar a Barcelona aquest mateix divendres. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha confirmat la deportació i ha denunciat el tracte rebut pels activistes. Mentrestant, familiars i activistes han tornat a reclamar des de Barcelona que Europa trenqui relacions amb l'estat d'Israel. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El Walden 7 celebrarà la segona edició del seu mercat de segona mà. La iniciativa veïnal omplirà els voltants de l'edifici amb paradetes de reutilització el 30 de maig al matí. Coratge sumant veus. Tres cors compartiran l'escenari a l'Ateneu de Sant Just d'Esvern. El concert reunirà el Coratge, el Cor 685 de Sant Feliu i el Cor Alfa el 5 de juny a la Sala del Cinquantenari. La fotografia internacional torna a Sant Just amb una nova exposició pel concurs de l'AFCJ. La mostra reunirà les obres premiades i finalistes de 4 categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Ter Stegen es queda fora del Mundial després de no recuperar-se a temps de la seva lesió i veu com s'escapa el somni de ser el porter titular d'Alemanya en una Copa del Món. La sorpresa és que Manuel Neuer torna a la selecció alemanya més de 2 anys després de retirar-se del futbol internacional. Julian Nagelsmann, el seu seleccionador, l'ha inclòs a la convocatòria definitiva juntament amb Baumann i Nubel per defensar la porteria germànica. L'Associació Espanyola d'Àrbitres ha denunciat a Florentino Pérez i també a la televisió del Real Madrid davant la Comissió d'Antiviolència per les seves declaracions i missatges contra el col·lectiu arbitral. Els àrbitres consideren que les paraules del president Blanc i els continguts de la televisió del club contribueixen a generar hostilitat, pressió i assenyalament cap als àrbitres i alerten que això pot afavorir situacions de tensió i fins i tot de violència. El col·lectiu arbitral parla d'infraccions molt greus i assegura que arribarà fins al final per defensar la dignitat i la seguretat dels àrbitres en el futbol espanyol.

I ahir a la nit, l'Aston Villa es va proclamar campió de l'Europa League després de golejar 3-0 a la final a Istanbul. Els anglesos van resoldre el partit amb gols de Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers en una final dominada de principi a fi contra els alemanys del Friburg. El gran protagonista va ser Unai Emery, que va aixecar la seva cinquena Europa League i continua ampliant la seva llegenda en aquesta competició. El tècnic basc suma la seva cinquena Europa League després de les que ja va aconseguir amb el Sevilla i amb el Villarreal.

I avui anem amb una cançó molt especial perquè és una llengua que encara no hem portat aquí al refugi i, escolta, això és bastant especial. Aquesta peça és una celebració de la valentia de tirar endavant, de deixar enrere la por i d'atrevir-se a buscar un futur nou. El missatge de la cançó gira al voltant del camí vital. Parla de créixer, de deixar el passat enrere i no fer-ho com un acte d'oblit, sinó com una manera de créixer, de trobar el teu lloc en el món i entendre que encara que el camí sigui llarg, tot comença amb els petits passos. També hi ha una reflexió molt bonica sobre la por. La cançó ens recorda que moltes vegades el que més ens frena no són els obstacles, sinó el vertigen de no saber què hi ha més enllà. Però quan perdem aquesta por i ens atrevem a somiar, alguna cosa canvia. Comencem a viure d'una manera més plena, més lliure i, sobretot, més nostra. És una cançó que ens parla del futur, però també de comunitat, de créixer plegats i de recordar que somiar, moltes vegades, és un viatge compartit amb aquells que estimem. Darrere d'aquesta energia hi ha una de les bandes més estimades de l'escena musical basca, reconeguda per combinar festa, emoció i missatges profunds amb una enorme capacitat de connectar amb el seu públic. La seva música és vitalista, optimista i plena d'aquella força que et convida a mirar endavant sense perdre les teves arrels. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2017. I també us ho dic, el tema és en basc. I per acabar, és la cançó més escoltada d'aquest grup. Què, com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Ahmed Setan de En Tol Sarmiento.

Doncs una cançó plena d'energia i de festa. I escolta, s'ha de dir que és un temacle i és molt xulo que hi hagi cançons també en basc i les puguem portar aquí al refugi. Llàstima, això sí que és una mica complicat d'entendre-les. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 21 de maig, celebrem el Dia Marítim Europeu, una data que ens convida a mirar cap al mar no només com un paisatge, sinó també com una part essencial de la nostra vida, de la nostra història i de la nostra identitat. Aquí, a casa nostra, el Mediterrani és molt més que una línia blava a l'horitzó. És memòria, és cultura i és una manera d'entendre el món. El mar ha marcat generacions senceres, ha vist marxar pescadors de matinada, ha acollit històries de comerç, de migracions i de trobades entre pobles. Les seves aigües han unit cultures diferents durant segles, convertint el Mediterrani en un espai de convivència i també d'intercanvi humà. Per això, quan parlem del mar, també parlem de nosaltres mateixos. Hi ha alguna cosa profundament emocional en contemplar-lo. Enmig d'un món accelerat i ple de soroll, el mar continua oferint-nos aquell espai de silenci, de pausa i de perspectiva. Ens fa sentir petits davant la immensitat, però alhora ens connecta amb alguna cosa més gran. Però avui també és un dia per reflexionar. El Mediterrani és un mar extraordinari, però també molt vulnerable. La contaminació, el canvi climàtic i la sobreexplotació l'amenacen en un ecosistema que forma part del nostre present i, sobretot, del nostre futur. Protegir-lo no és només una responsabilitat ecològica, és un acte d'amor cap a la nostra terra, la nostra cultura i les generacions que han de vindre. El mar ens ha donat molt, vida, treball, inspiració, identitat. Potser ara és el que ens toca, és retornar-los aquesta part de respecte, perquè cuidar-lo és també cuidar qui som nosaltres.

0: I ara fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
6: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
0: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb Joves Incults, amb el Hatim. Bona tarda, Hatim, què tal?
11: Molt bona tarda, com estàs?
0: Perfecte, doncs molt content de tornar-te a tenir aquí. Hem tingut un temps que no parlàvem, però escolta, ja tenim aquí de tornada, eh?
11: Sí, sí, ja tornem a estar a casa.
0: Molt bé, i escolta, Hatim, com sempre ens passa, sempre que vens, hi ha moltes coses de què parlar, eh?
11: Sí, sí, sí, és que a sobre és com que ha fet tot idíl·lic. Tornem aquesta setmana i tornem amb tot.
0: Sí, sí, tornem amb tot. I, escolta, jo crec que ja podem anar a entrar en teca. Anem amb el cas de Zapatero, que està sacsejant la política aquí a Espanya.
11: Sí, sí, avui comencem aquesta secció de política parlant, doncs, d'un dels noms propis de l'actualitat espanyola, com és, com molt bé has dit, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. I és que molts de vosaltres segurament ja sabeu algunes nocions sobre el que està passant. Però, bueno, jo us faig 5 cèntims molt ràpid. L'Audiència Nacional l'ha imputat en el conegut cas com a plusultra, no? Segons el jutge, hi ha indicis múltiples, doncs, que apunten a un possible tràfic d'influència relacionat amb el rescat públic de l'aerolínia plusultra durant la pandèmia. Ok, fins aquí clar. Però clar, què diu l'auto judicial? L'auto judicial es basa en converses, reunions i moviments econòmics vinculats a empreses de l'entorn de Zapatero, com podrien ser les de les seves filles.
0: Sí, sí.
11: El jutge sospita que podria haver intervingut per facilitar aquest rescat de 53 milions d'euros aprovat, doncs, durant el Covid.
0: D'acord.
11: Clar.
0: Clar, perquè hem de posar context que en aquests anys Zapatero ja no estava com a president d'Espanya, però hagués... presumptament, hauria utilitzat els seus contactes, no?, per afavorir aquest rescat.
11: Clar, hem de saber que al final, vulguis o no, per molt que no fos el president d'Espanya, com va ser-ho en el seu moment, José Luis Zapatero era una persona molt rellevant dintre de les esquerres, una persona amb molta importància encara a dia d'avui al seu partit, al PSOE, i on, bueno, doncs... Té molts bons contactes, té moltes bones relacions, per exemple, amb Nicolás Maduro.
0: Sí.
11: És una persona que, per molt que públicament no la veiem molt, encara té una rellevància bastant destacable en el nivell de les decisions de partit i fins i tot del país, perquè actualment és el seu partit el que, sí, el que lidera.
0: Sí, sí, i de fet sempre se l'ha vist molt de la mà de Pedro Sánchez i la reacció de Sánchez ha sigut en total suport cap a Zapatero.
11: Clar, és el que dèiem, no? Ara cal recordar que de moment es parla d'indicis i no de proves concloents. Uh-huh. I clar, com molt bé has dit, doncs el govern de Pedro Sánchez ha reaccionat amb prudència i evita donar per fet doncs, cap delicte abans de que avanci la investigació. Tot i que moltes persones s'estan posicionant, o almenys estan dient públicament, com el cas de Rufián, Mercedes Milà, per exemple, de Revuelta, estan donant suport a l'expresident espanyol, dient-li doncs, uh-huh, que és una persona que exemplifica molt bé els valors de l'esquerra, que hi ha com una intencionalitat per part doncs, dels serveis judicials, potser, per treure aquesta informació en aquest moment. Recordem que el PSOE no està en els seus millors moments, no. El cas Escoldo, cas Ábalos, Santos Cerdán, estan en un gran embolic on s'està demostrant doncs, les seves accions il·legals que van fer. Llavors, clar, ara justament un dels líders que quedàvem de l'esquerra aquí a l'estat espanyol, i clar, ara torna a sacsejar una mica l'estabilitat que semblava que començava a recuperar el PSOE.
0: Sí, sí, perquè clar, això afecta directament al PSOE i a la seva imatge. Justament ara arriba després de la patacada a Andalusia i escolta, això és una taca més en aquest historial d'aquest any que realment no està sent un bon any per al partit de Pedro Sánchez.
11: No, gens ni mica. Almenys al final s'estan complint una mica les expectatives, no?, que hi havia en les diferents eleccions, les diferents enquestes, no?, que s'anaven fent. Ja ens demostraven, ja ens ensenyaven, ens avançaven, no?, una mica la baixada de nivell de resultats. I com molt bé has dit, ni la exministra ha aconseguit, doncs, tornar a ressuscitar, no?, una mica els votants del PSOE Andalusia, tocant, doncs, mínims històrics.
0: Sí, sí, i és fort perquè recordem que el PP Andalusia venia de la crisi sanitària que van tenir, que va ser molt important i escolta, va ser molt polèmica, i tot i així, realment el resultat del PP ha continuat sent positiu i el PSOE no ha tingut la visió, no ha sapigut formular un discurs que enganxi els votants i recuperi el que han perdut a Andalusia, que és molt.
11: Clar, sí, totalment. Mm-hmm. El PP no ha aconseguit els mateixos números que havia aconseguit en les passades eleccions andaluses, ja no té majoria absoluta, ara s'ha d'unir, si no m'equivoco, amb Vox.
0: Sí, sí.
11: Però clar, també el PSOE ha perdut vots, al mateix temps el partit andalús d'esquerres doncs també ha guanyat més vots i bueno, s'està com reequilibrant una mica tot, no?
0: Sí,
11: estem
0: sí.
11: veient com sí que l'extrema dreta ha augmentat la seva importància i ja entra segurament entrarà directament doncs, en el govern andalús, i això són males notícies per la democràcia espanyola i en aquest cas la democràcia andalusa, però sí, al final és acceptar una mica les regles del joc i fer crítica per entendre una mica què és el que n'ha fet l'esquerra i és el que demana doncs, el poble andalús.
0: Sí, no, està clar que és una crítica clara cap al moviment d'esquerres que hi ha hagut a Andalusia durant moltíssims i moltíssims anys, i això, doncs, mira, potser és la resposta a aquests mals anys de govern socialista. Però bé, no ens allunyem tant, que ens estem anant del tema. Anem amb el cas de Zapatero. Per tant, com segueix això, Hatim?
11: Clar, ara el debat polític doncs ja està servit. La dreta ja està parlant d'un cas molt greu de corrupció, mm-hmm, mentre els sectors de l'esquerra doncs, demanen no convertir una imputació en una condemna mediàtica. I ara, clar, aquest és la gran pregunta, no? Què passarà? Quin és el pròxim moviment per part del PSOE? Que el dia 2 de juny, si no m'equivoco, doncs el 2 o el 4, però diria que és el 2 de juny, doncs està citat.
0: Sí, José... sí, sí. Mm-hmm.
11: José Luis Rodríguez Zapatero, i veurem una mica com evoluciona. Al final, tots estem una mica a l'espera doncs, de més informació. La informació i els documents que han deixat anar ara els serveis judicials tampoc és que exemplifiqui ni molt, és una situació complexa, no? No sabem si hi ha més documents que sortiran en un futur. Si no és així, sincerament, a nivell personal, trobo bastant complicat fer caure l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, però bueno, veurem una mica com evoluciona. Al principi tampoc semblava que el cas Colbo, el cas Ábalos, tingués la rellevància que ha tingut, i mira, l'actualitat estan tots tres a la presó.
0: Que de fet, aquests noms, no, de Coldo i Ábalos, tornen a aparèixer en aquest cas, perquè també estarien involucrats en aquest rescat, que hem de veure si va ser, doncs, lícit o va ser una cosa il·legal. És el que tu dius, encara ens falta més informació, falten més proves, i ho anirem coneixent. Però escolta, Hatem, notícia d'última hora, ara mateix ho acaben de publicar: l'Audiència Nacional ha bloquejat les comptes bancàries de Zapatero, eh? Per tant, un pas més en aquest cas. Uf. I és un cas important. Uf. Perquè recordem, que no ho hem comentat, és el primer cop en la història de l'Espanya democràtica que un expresident està imputat per la justícia.
11: Sí. I és curiós, eh? Veient...
0: Això és un altre tema. És curiosíssim.
11: És molt curiós veient com M. Rajoy surt al Kitchen, esquitxat també surt Aznar, però curiosament...
0: I l'esgal de Felipe González, sí. És molt curiós. Sí. És molt curiós que sigui el primer en caure, i, bueno, també parla una mica de la nostra justícia, crec jo.
11: Però sí, eh? És bueno, molt bona actualització, sincerament, no ho sabia. I sí, ara veurem com evoluciona. Entenc que bloquegen les comptes per tal de que no hi hagi moviments bancaris, d'intentar d'alguna manera amagar certs diners.
0: Sí, bueno, potser com té contactes a Venezuela, té por que s'emportin els diners, no ho sé, estem... Això són hipòtesis total, eh? Acaba de sortir la notícia ara, tampoc hem tingut temps d'investigar prou sobre aquest tema, però veurem com va evolucionant aquest tema, un tema, doncs, això que dèiem, que està sacsejant la política nacional un altre cop amb un altre cas de corrupció a les mans del PP. Ai, al PP, a les mans del PSOE.
11: Sí. I aviam com acaba solucionant-se, no? I veurem si té, bueno, que segurament en tindrà una repercussió bastant important, doncs, on importa, que és a les urnes.
0: Sí. El que està clar és que és una altra polèmica. I també m'agradaria, ja en clau una mica més personal, doncs, dir que al final tots roben. Al final estem veient com els del PP i els del PSOE han robat, i em fa una miqueta de mal, o em fa una miqueta de ràbia el discurs, no? De, ai, però és que els del PSOE són més bons perquè roben menys. Com a societat, hauríem d'exigir que no en robessin, ni uns ni els altres, i és igual que en robin més o que en robin menys, els dos són dolents, eh?
11: Totalment, tot el contrari. Jo penso que un partit que públicament diu que és d'esquerres, doncs encara és més greu, que al final és el que un dia va dir Rufián, no? Uns són lladres premium, i els altres són lladres, doncs, d'una classe molt baixa, no? Sí, que no en saben gaire, i bueno, es demostra sempre al final. Un mentider sempre s'ha acabat enxampant. Però sí, és el que dic, al final s'ha de fer una autocrítica. Aquí no va de qui roba més i qui roba menys, sinó que la solució és no robar.
0: Exacte.
11: I tot i que sempre soc molt partidari jo, de que no m'agrada entrar tampoc en aquell pessimisme absolut, de dir no podem confiar en els polítics, tots roben... Sincerament penso que està vinent una fornada de gent molt preparada, de gent que realment trobo que pot aportar molt al país... Però sí, també, doncs, la gent progressista, la gent d'esquerres, la gent de poble, hem de ser els primers també en condemnar totalment aquests casos de corrupció suposada. Sí, totalment.
0: Que potser no m'he explicat del tot bé. El que volia dir és, escolta, no ens conformem en que uns robin menys i els altres robin més.
11: Clar.
0: Condemnem el fet de robar, sigui quin sigui...
11: És l'acte.
0: Sigui quin sigui la quantitat. El denunciable és l'acte, és el fet de robar, i hauríem de dir prou a aquests partits que està, bueno, suficientment demostrat, no ho dic per aquests casos que encara estan sent investigats, però per altres casos que han robat, tant PP com PSOE, i hauríem de, doncs, bueno, posar unes línies vermelles que tota la societat encara veig que no està posant. Però bueno, passem de tema, Hatem, anem a parlar d'un altre dels grans temes de la setmana. I aquest és una mica més, bueno, una mica més... Té més xitxa, perquè és el cas de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que presumptament podria haver estat assassinat pel seu fill.
11: Sí, sí, podria ser tranquil·lament un nou cas de crims presentat per Carles Porta, però no.
0: Total.
11: És un cas que ens ha atrapat a tots, jo crec, que tots seguim explicant-nos com pot haver passat, les causes, estem conspirant tots una mica dient jo crec que ha passat això, jo crec que ha passat allò, però bueno, anem a posar 5 cèntims una mica perquè la gent tingui una idea aproximada sobre el que ha passat.
0: Mm-hmm, perfecte.
11: Ara anem a parlar d'un dels casos més importants o més mediàtics que està generant aquests dies, no? La investigació sobre la mort d'Isaac Andic, fundador de la marca de moda Mango, com has dit molt bé. Inicialment, la seva mort, el desembre del 2024, es va considerar un accident de muntanya a Montserrat, ok? Mm-hmm. Però un any i mig després, el cas ha fet un gir radical. Els Mossos investiguen ara si podria tractar-se d'un homicidi. Vale. Però bé, ara ve lo fort. I és que el principal investigat és el seu fill, Jonathan Andic, que era l'única persona que estava amb ell en el moment de la caiguda. La jutgessa considera que hi ha indicis suficients per investigar-lo per un possible homicidi, tot i que ell es defensa amb la seva innocència. Entre els elements que han despertat sospites hi han contradiccions en les seves declaracions i informes forenses que qüestionen que fos una simple relliscada i també vistes prèvies al lloc dels fets dies abans de la mort del seu pare. Recalco, aquesta informació és molt important. El seu fill va realitzar búsquedes, recerques a Google sobre la zona en la qual farien la ruta. Curiosament, una de les úniques rutes que està tan amagada i on és tan poc accessible per la gran quantitat de persones que al final estan dia rere dia visitant doncs, les meravelloses cims i muntanyes de Montserrat.
0: Mm-hmm. Per tant, es va escollir una ruta que és molt poc freqüentada, oi?
11: Clar, clar. Mm-hmm. Un dels punts també era com un punt sec que gairebé no et podien veure. Entenc. Al final són masses coincidències,
0: sí,
11: no? I quan
0: I
11: comences
0: de fet,
11: a relacionar cartes, veus que les coincidències no són perfectes.
0: Sí, i tantes coincidències sempre volen dir alguna cosa. A més, Jonathan Andic, que és el fill d'Isaac Andic, també va demanar que els escortes personals no hi anessin, no els acompanyessin, que també, escolta, és una coincidència més que dius, bueno, tot és una mica estrany, no?
11: Totalment, a sobre va... La primera persona que va trucar va ser la dona, quan normalment, quan el teu pare ha caigut, tu truques a l'ambulància perquè vingui ràpid al lloc dels fets, perquè al final Jonathan Andic no era un nen, era un senyor, ja té una edat, llavors ell sap el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer en aquestes situacions. Clar, hi ha moltes ara suposicions, hipòtesis, en la qual, bueno, doncs, al final quan es tracten de gent amb una influència, amb una quantitat de diners dintre de les seves comptes corrents tan altes, doncs hi ha moltes suposicions. I clar,
0: pot ser
11: una de les causes dels diners. Que tampoc m'estranyaria molt, per com s'està desenvolupant tot.
0: Sí, perquè
11: cada
0: a més
11: vegada està agafant.
0: Es veu que la relació entre pare i fill no era massa bona, que havien tingut les seves disputes, que Jonathan Andic havia estat el successor de l'empresa, no ho havia fet del tot bé, va tornar Isaac Andic un cop s'havia jubilat per redreçar l'empresa, i bé, doncs sembla que aquesta excursió era una mena de reconciliació entre tots dos i va acabar de la pitjor manera, amb un mort i suposadament amb Isaac Andic caient pel barranc, tot i que, és això que dèiem, no? La justícia haurà de determinar si va caure o el van empuixar o el van tirar.
11: Clar, cal destacar també una informació bastant important, i és que Jonathan Andic va ser detingut aquesta setmana, val? Però ha quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
0: Mm-hmm.
11: Clar, això vol dir, en plan, la policia, els Mossos d'Esquadra, abans de tenir algú, feu-me cas, ha de tenir uns indicis bastant forts i bastant rellevants per fer-ho.
0: Mm-hmm.
11: Llavors, hi ha la hipòtesis de que el pare, Isaac Andic, no hi ha marques doncs, en les ungles, lo típic que quan caus intentes agafar-te alguna arrel o qualsevol cosa, Això vol dir que potser algú li va tirar una espenta i, clar, quan et tiren una espenta no tens res al voltant per poder agafar-te d'ell. És complicat, és complicat.
0: Sí, també van fer una prova perquè quan Jonathan Landick va trucar als serveis mèdics, després de trucar a la dona del seu pare, de fet la seva mare, evidentment, va trucar al 112 i quan va trucar al 112 va explicar què veia el seu pare. Veia com el seu pare havia caigut i estava veient el seu cos. Doncs els Mossos d'Esquadra han fet una prova amb maniquís i amb objectes que simulen el cos d'una persona i han determinat que és impossible que des de la posició on suposadament estava Jonathan Landick veiés el seu pare, perquè la muntanya fa una espècie de panxa que impossibilitza el visionat del cos. Per tant, també és una altra incongruència en el seu relat que, això que dèiem, no? Moltes coincidències que potser tot va apuntant a alguna cosa, i és el que tu deies, els Mossos d'Esquadra per practicar una detenció a una persona han de tenir uns certs elements que apuntin directament cap a aquella persona.
11: Totalment, a sobre quan saps que és una persona amb un poder econòmic bastant important, com és el fill del propietari de Mango, que saps que tindrà uns advocats que el defensaran de qualitat i que el defensaran amb tot, llavors per mantenir aquesta acusació has de tindre uns indicis i unes proves bastant importants. I com molt bé has dit, es van sumant una rere l'altra, potser no semblen molt potents per si separades, però quan vas unint coses, al final tens una història que té bastantes certeses.
0: Sí, la veritat és que sí. I és això que tu deies també abans, és un cas que és molt famós per les persones que estan involucrades, no? per ser el fundador i el fill de Mango, i això és el que tu deies també, està portant això, moltes hipòtesis, molta gent dient la seva, molta gent imaginant-se el que potser va passar, i hem d'anar amb compte perquè s'han de tractar les coses amb una mica de rigor a vegades.
11: Sí, a vegades fem d'aquests casos un show, un espectacle, sí. Tothom fa suposicions, som humans. Ja deixant la banda periodística, aquests temes, per això Crims té l'èxit que té, aquests temes ens encanten, ens agrada sentir-nos investigadors privats,
0: sí, total.
11: Lligar caps, però sí, com molt bé has dit, una cosa és tu sol a casa imaginar, hòstia, jo crec que ha passat això, i l'altra és allà on hi ha el problema, que és desinformar, afirmar coses que realment no són certes, i allà el joc ja agafa un altre color i a més de jugar estàs mentint.
0: Totalment, la veritat és que la justícia espanyola té feina, perquè ja són molts casos que es van aglomerant, són molts casos molt particulars i molt complexos que els anirem seguint tots de ben a prop des d'aquí, des del refugi. Per anar a acabar, Hatim, t'agradaria comentar una miqueta Rufián i el seu paper en aquesta conglomeració d'esquerres que potser poden presentar-se en unes eleccions futures?
11: Sí, al final ja, Rufián ja ha acabat de presentar la seva candidatura, no? I dient, s'ha ofert ell de manera oficial gairebé a liderar-les. És una postura que en les últimes setmanes i mesos, podríem dir, ha anat agafant força. Fa poc va venir, per exemple, aquí a la Universitat de Lleida i ho va dir. Al final, no el mateix que la millora que jo vull per Catalunya, per què no podem fer la vista una mica més grossa i portar-ho a tot Espanya, no? Deixant d'entreveure que potser ha arribat el moment de fer un pas endavant, no? a nivell estatal i intentar canviar una mica les regles del joc. També una mica, sent sincers, a la desesperada, perquè és que estem veient que ha d'haver un canvi ja, per intentar ni que sigui salvar els mobles, perquè ja no estem dient ni de guanyar, de salvar els mobles.
0: Sí, això és...
11: De cosa una reacció i veure què pot passar. I si algú la pot crear a dia d'avui, és una de les úniques esperances dels partits d'esquerres o de persones, de gent progressista, que és Rufián.
0: Sí, s'ha de dir que, com a mínim, és una proposta diferent, ambiciosa, i escolta, jo crec que en el moment en què està la política espanyola, almenys aquestes idees són positives, no? Perquè alimenten el debat, alimenten un possible canvi, i crec que sempre és positiu. tenim en compte que és una iniciativa clarament per plantar-li cara a les dretes espanyoles, Vox i PP, que estan creixent molt. Veurem si acaba tirant endavant aquesta proposta, però la novetat de la setmana és que Rufián, ara sí, davant de tothom, ja ha dit que, escolta, que si ha de ser ell, ell és el número 1.
11: Sí, totalment. I, bueno, és el que hem dit, s'ha de fer un pas endavant, s'ha d'intentar buscar una solució, i aviam si aconsegueixen, doncs, els diferents líders d'aquests partits d'esquerres deixar una mica els seus egos a part, el seu màrqueting polític a part, i intentar pensar en el bé comú, doncs, i unir forces, no?, que estem veient com també donen resultats bastant, bastant importants, mm-hmm. Estem veient ja que comencen a donar. Sí. Tenim exemples que han donat la sorpresa a França en el seu moment, arreu d'Europa estem veient com diferents posicions d'esquerra s'estan unint, perquè, bueno, al final són etapes, són processos, hi ha moments en els quals, doncs, per problemes socials, les extremes dretes evolucionen, creixen molt, sempre dic que és com una cadena, cada X temps torna a sortir aquesta problemàtica, llavors, bueno, també com a societat hem de saber reaccionar envers aquests problemes i intentar, doncs, contrarrestar tots aquests danys futurs que poden ocasionar.
0: Sí, sí, sí que és cert que és el que tu deies, que realment és una iniciativa que ja s'ha dut a terme en altres parts del món, en altres parts d'Europa. Realment, doncs, ha funcionat en certa manera en altres països. Tu esmentaves el cas de França, que és un bon exemple, que vam aconseguir plantar cara a la formació de Le Pen. Per tant, veurem si aquí a Espanya tindrem el mateix de cara a les eleccions de 2027, si no tenim cap avançament, que realment no fa gens de pinta que hi hagi cap avançament,
11: No. A dia d'avui tot apunta que fins que no acabi fins l'últim dia seguirà Pedro Sánchez intentant allargar al màxim.
0: Sí, sí, sí, doncs això està pràcticament segur. Molt bé, Hatim, doncs moltes gràcies per venir aquí al refugi, gràcies per donar-nos una mica de llum en tots aquests casos tan complexos, i ens seguim escoltant.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ja trobava a faltar passar per aquí.
0: I tant que sí.
11: I ens veiem d'aquí poc.
0: Adéu, que vagi molt bé.
11: Vinga, que vagi bé, adéu.

0: I ara els butlletins informatius, primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Notícia que acabem de saber, l'Audiència Nacional ordena bloquejar part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en una suposada trama de tràfic d'influències. El jutge ha pres aquesta decisió abans d'escoltar les explicacions de l'expresident socialista, que està citat el dia 2 de juny. Última hora des de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El jutge José Luis Calama fa una passa més dos dies després d'imputar Zapatero i ara ordena bloquejar part dels comptes de l'expresident. Segons ha confirmat Catalunya Ràdio, de fons de la investigació, s'han bloquejat una quantitat màxima de 490.000 euros, la mateixa que hauria rebut de l'empresa Anàlisi Relevante. És una mesura que pren el magistrat de l'Audiència Nacional a petició de la Fiscalia Anticorrupció i de la Policia Nacional, també després de descartar la retirada del passaport a l'expresident, com havien demanat les acusacions populars. També s'han bloquejat comptes d'altres empreses suposadament implicades a la trama, que recordem esquitxa a les filles de l'expresident, que van facturar amb el seu soci. Dani Sainz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Joan Aleix Mata.
4: Continua a la Conselleria d'Educació la reunió entre el departament i els sindicats per abordar les millores que reclama el sector. Els sindicats han presentat la seva nova proposta de millora salarial per mestres i professors, però, en canvi, la CGT ha abandonat la trobada. Anem cap al Departament d'Educació, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Maria Costa. Bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, la CGT s'ha aixecat de la taula, tot i que insisteix que no trenca amb les negociacions. Els sindicats esperaven avui una resposta del govern respecte a la contrapropostes que els havien fet ja arribar i, segons la CGT, el govern els ha dit que necessita temps per estudiar-la i que d'entrada és una proposta econòmica que no poden assumir. Laia Estapé, portaveu de la CGT, diu que la reunió ha passat a parlar de la inclusiva i no de salaris, que és la qüestió que tocava tractar avui i que no volen perdre el temps.
6: El departament ha dit que necessitava temps per mirar-se-la, temps per analitzar-la, que necessitaven molts diners que ara mateix no tenien, que d'acord, que se la mirin i que ens tornin a convocar quan estigui mirada. Tot seguit han decidit començar a obrir el desplegament de la comissió de la inclusiva, llavors CGT hem decidit que avui no tocava això, que avui la mesa era per parlar de salaris i per tant ens hem aixecat i els hem dit que ens convoquin quan anem a parlar del que toca.
5: Mentrestant, Ustec assegura que es queda fins que s'acabi la reunió. Unitat Mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
2: Protestes a Irlanda per la mort d'un home d'origen congolès per asfíxia després que uns guardes de seguretat d'un carrer comercial el van reduir la setmana passada arran de la denúncia d'un robatori. Les imatges de l'incident s'han viralitzat i recorden el cas de la mort de George Floyd als Estats Units pel genoll al coll que posa un dels guardes. El govern irlandès ha demanat una investigació completa.
4: Els advocats laboralistes creuen que la sentència de l'Audiència Nacional que diu que els teleoperadors podran compensar-se els festius que cauen en dissabte amb un dia lliure adicional podria estendre's a tots els sectors. El dictamen del tribunal respon al conflicte dels centres d'atenció al client pel personal que treballa de dilluns a divendres. Nacho Parra, advocat del col·lectiu Ronda, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector.
8: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana.
2: Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny farà a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i dos cops també a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. Lleida, Julià Albacar.
9: Bona tarda. Les entrades per veure el cantant porto-riqueny en aquell moment costaven uns 25 euros, aproximadament. A la capital del Segre va fer parada dos cops, el 2017 i el 2018, les dues vegades a la discoteca Vilova. El seu CEO, Xavier Bosch, ha explicat en declaracions a la tarda quines van ser les peticions del cantant llavors.
10: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
11: Més estrelleta.
10: Que tenia. Sí.
9: I apuntar que avui en dia un concert en petit format seria totalment inviable. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Als esports, Damià Aguilar, bona tarda.
11: Bona tarda. El Barça femení ha viatjat cap a Oslo a la final de la Champions de futbol amb Caroline Graham, que ha rebut d'alta mèdica Irene Paredes, que avui s'ha entrenat al marge. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. A l'Espanyol, el migcampista Edu Expósito aposta per la continuïtat de l'entrenador Manolo González. Hem sabut que el nou director esportiu Monchi el presenten dimarts que ve. El sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Real Madrid davant la Comissió Antiviolència, contra Florentino Pérez i contra el Real Madrid Televisión. La directiva del Lleida, que ha baixat a la categoria elit, anuncia que l'inversor compromès és un estafador que els Mossos ja han detingut. En MotoGP, Àlex Márquez es perdrà els pròxims dos grans premis d'Itàlia i Hongria. Ho ha informat l'equip. Això és per la lesió a les cervicals. En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per la final de la Lliga Femenina si guanya a casa contra el Terrassa en un partit que comença a 8:15. I el torneig de tennis de Roland Garros no vol pujar més als premis, 2,8 milions per als guanyadors individuals, home i dona, malgrat que alguns tenistes exigeixen més diners i amenacen de fer alguna acció de boicot, com ara reduir les seves compareixences davant la premsa. Avui s'han sortejat els quadres. El torneig comença diumenge.
1: Fins aquí les notícies.

Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat del Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia. El mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici, amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat i el barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden, un dels espais més emblemàtics de Sant Just. I pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coratge, sumant veus, una actuació conjunta del Coratge, el cor jove de l'Ateneu, amb el cor 685 de l'Ateneu Sant Feliuenc i el cor alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins als 2:15. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coratge i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coratge i l'Ateneu amb la col·laboració del cor 685 i el cor alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros per als socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. I encara en cultura, el celler de Can Ginestà de Sant Just acull des del passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, una mostra de l'artista Pepe Jiménez Espejo, que proposa un recorregut artístic centrat en la noció d'un futur cancel·lat i la necessitat de recuperar la contemplació lenta. L'exposició es podrà visitar fins al proper 21 de juny. A diferència d'altres mostres purament pictòriques, Distopies íntimes destaca per ser una proposta híbrida que combina diferents disciplines artístiques treballades per l'autor durant els darrers 2 anys. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

Doncs ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Són les 6 i 9 minuts i anem amb una petita pausa musical. Anem a escoltar una mica de Quevedo. Anem amb La Graciosa, un dels seus grans èxits d'aquest nou disc, El Baifo. I escolta, ja sabeu que jo sóc un gran fan de Quevedo, així que vinga, que soni La Graciosa.

0: Bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda. Molt bé, Jaume, la veritat. Molt content, ja saps, com sempre. Sí, de venir sí, una no, setmana no. més aquí...
0: Nosaltres aquí sempre estem contents, quan toca sí, FUTCAT.
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: ens toca
1: sí,
0: descobrir, sí. doncs això, no? Joies del futbol català.
1: Exacte, exacte.
0: Històries ocultes, que a vegades no trobem tant a la superfície, però per això tenim el Víctor, no? Perquè s'endinsi i ens trobi aquestes petites joies.
1: Totalment, sobretot és amb el tema de que si fem una mirada enrere en tots els FUTCATs, també veus que a vegades, la setmana passada, no? amb el Palamós, o en fa dues setmanes amb el Sabadell, amb el Palamós, per exemple, dius, ostres, curiositats de que era el degà del futbol català,
0: sí, sí,
1: això,
0: sí, sí.
1: O que veus que són equips també que molt humils, que es construeixen a poc a poc i després assoleixen èxits brutals.
0: Sí, sí, no, la veritat és que és molt xulo, perquè a més així ens creem un mapa, no?, un mapa mental més complet del que és el futbol català.
1: Exacte.
0: Que per això m'agrada tant FUTCAT, Víctor, eh?
1: I tant, és com una... Com allò que ens dona com dopamina al final, també,
0: sí,
1: saps?
0: Sí. Per
1: aquella
0: Víctor,
1: droga...
0: Avui no m'has dit quin programa, quin número és de programa.
1: Ostres, doncs avui estem parlant del 30è programa, tu.
0: Home,
1: el 30è,
0: amb aquesta xifra rodona s'ha de reivindicar.
1: Sí.
0: 30
1: sí.
0: programes ja de FUTCAT. O sigui que vol dir que has vingut 30 setmanes.
1: Totalment. Sí, sí, sí.
0: És això, no?
1: Sí, sí. Exacte.
0: Però això és des de l'inici de la temporada meva? Estàs contant també allò del Dani?
1: No, estic contant allò del Dani, clar, exacte.
0: Ah, vale. Sí, sí. Estava flipant, dic, com pot ser?
1: Amb el Dani ja vaig portar algunes setmanetes, em va agafar amb l'aturada, o sigui, d'estiu, això, l'aturada de seleccions una miqueta, no?
0: Tu vas fer aturada d'estiu, no?
1: I després, quan ja vas tornar tu, que llavors vaig sumar una miqueta amb això. Clar, això, o sigui, de fet, jo, clar, quan acabi la temporada, amb la següent temporada, doncs començarem tercera temporada, també.
0: Vale.
1: Sí,
0: perfecte,
1: sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, Víctor, m'agrada veure això, veure que FUTCAT va creixent, 30
1: I
0: programes,
1: tant.
0: Estem d'un petit aniversari, no podríem dir?
1: Sí, avui la veritat estem d'aniversaris també.
0: I tant, que bé.
1: I bé, parlant d'aniversaris, que ja quasi sé com està el bon temps, amb la planxeta...
0: Tu ja vas linkant els temes, m'agrada. Doncs sí, home, ja fa bon temps, ja podem dir que fa bastanta calor... I estem ja a les portes de l'estiu. Víctor, tu ja t'has estrenat o què? Has anat a fer el primer banyito?
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Ojo,
0: Quan has anat? Barcelona, Castefa, Costa Brava...
1: Mira, el cap de setmana vaig anar per Castefa, tu.
0: Mira, molt bé.
1: I ja em vaig estrenar una miqueta amb el primer bany, o sigui que, mira, al final...
0: Tu ja l'època de banys ja l'has començat, eh?
1: Exacte.
0: Jo encara no,
1: Encara, ostres, doncs mira, sobretot ja et dic, si tens algun moment això d'aquells que agafen molts atacs de galoixo i tal, ostres, acostar-te un moment a la planxeta,
0: una capbussada i cap endavant, eh?
1: Exacte.
0: No,
1: sobretot
0: sí.
1: això, perquè al final diuen que quan t'acabes de refrescar, les idees et surten molt millor, també, o et surten més bones idees.
0: Per això ens has fet un FUTCAT tan bo, no? Avui.
1: Exacte.
0: Escolta, i parlant de platja... Hem de parlar de l'equip d'avui.
1: Exacte, sí, perquè tot està relacionat al final també, o sigui...
0: Sí, parlant de platja i estiu, ostres, crec que no hi ha molts equips més identificatius amb platja i estiu que aquest, eh?
1: Exacte, perquè com comentàvem en el 30è programa de FUTCAT, avui parlarem del Club Esportiu Menorca.
0: Molt bé, doncs escolta, parlem del Menorca...
1: Exacte.
0: Quines ganes d'anar a Menorca, no?
1: Sí,
0: així més tontes, de cop i volta.
1: Quines
0: ganes d'anar a Menorca, les platges aquelles tan maques que tenen a les Balears.
1: Ara mateix, si vols, pots agafar un avió, també, o agafar el creuer, també, si vols.
0: Avui què agafem, Víctor? Ferri, creuer o
1: avui
0: avió?
1: Avui agafem el creuer.
0: M'agrada.
1: I ens endinsem una miqueta, cap a l'illa de Menorca.
0: I escolta, i com comença aquesta història del Club Esportiu Menorca?
1: Doncs els orígens comença allò que diuen que corria l'any 1918 quan un grup de nois practicaven el joc de la pilota, en rodó, a la nostra esplanada, després parlant del joc del futbol, no? José Maldonado Olives era un d'aquests joves i aquest home, doncs, amb el nom de Menorca Flighter, no? Això de Flighter, no? És com si fos una companyia d'avions, també, no?
0: Sí, total.
1: Aquest grup de jugadors d'edat infantil i juvenil van formar el primer equip del Menorca Futbol Club, també. També cal destacar una miqueta, com comentàvem la setmana passada amb el Palamós, no el coneixem com avui dia futbol, o sigui, de la manera catalana, el van fundar de manera, doncs, d'anglès, una miqueta, saps?
0: Sí, amb el fut i el vol.
1: Exacte. Perquè, com bé comentem, el futbol... neix a Anglaterra, llavors, doncs, clar, tota aquesta referències, no? Sempre doncs es van anar traspassant arreu d'Europa.
0: I tant, i tant, i tant, i tant. Molt bé, i escolta, com segueix la història?
1: Doncs sí, cal remarcar l'1 de març de 1920, en plena república, que es va constituir la primera junta directiva, on el 25 de juliol de 1920 va lluir per primera vegada la samarreta blaugrana. Llavors...
0: Mira, van agafar els colors del Barça, eh?
1: Exacte. Aquí ja veus tu que tots els equips intenten copiar de la manera que poden, no? Però el 1923-24 el mateix club de Menorca va ser adscrit a la Federació Catalana. Es va organitzar, on es va organitzar el primer campionat oficial, quedant el Menorca Futbol Club subcampió de l'illa.
0: Mira, bueno, doncs escolta, ja està bé, és un bon inici quedar subcampió de la teva regió. Clar, perquè avui parlem de Futcat, però de països catalans, eh? Avui hem ampliat una mica les nostres distàncies, les nostres fronteres.
1: Això és el que ho has matitzat tu, perquè si no jo segueixo endavant i no, i la gent pensa que estem parlant del Menorca del costat de Vic.
0: Sí, al final, no és el cas. Molt bé, i escolta, hi ha una data important també, que és el 27 d'abril de 1924.
1: Totalment, perquè aquella data es va inaugurar l'estadi Mahonès. Aquell mateix any va començar a rebre doncs, equips de fora que disputaven partits amistosos, entre ells que ha volgut destacar el Club Esportiu Mataró i el Granollers també.
0: Mira. O sigui que també s'anaven cap allà a jugar, eh?
1: Exacte.
0: Home, té sentit, no? Te'n vas a Menorca, jugues un partit i després...
1: Es fa la paelleta, la cerveseta, el bany, no? Clar.
0: No, si són molt intel·ligents el Mataró i el Granollers, sí.
1: Jo al final, igual encara a Menorca m'ha donat dos equips més per parlar, també, en els dos Futcats, també.
0: Molt bé, és veritat.
1: Al final pensa que tot està relacionat, també.
0: I tant.
1: Però, clar, després de 3 anys de cadències sense campionats, es reorganitzen novament l'any 1933. Per primera vegada s'opta el nom del Club Esportiu Menorca, que per cert va guanyar la Copa Donada per l'Ajuntament en partit de les festes patronals a la Unió Esportiva, un altre club que hi havia en aquella regió. I acaba la Guerra Civil, com tots els clubs que han... petit, novament s'organitzen els campionats consecutius, que van venir després també.
0: Vale, sí. Que després de la Guerra Civil tornem a la competició, eh?
1: Exacte, és com sempre hem dit, hi ha molt d'estancament, però es torna a l'activitat esportiva després.
0: I fem un salt endavant perquè ens anem a la dècada dels 50.
1: Exacte, concretament la temporada 52-52 i la 53-54 novament va ser campió de Menorca, un altre cop també. Precisament va ser el 31 de maig de 1952 quan es va disputar a Fort de Ló, o sigui, per allà doncs, a Algèria. Una trobada contra la selecció algeriana, eh?
0: És fort, això, eh?
1: Sí. Que va perdre per 2-1, tot i això, per la seva condició d'equip més antic de Menorca.
0: Vale, això va ser com un premi, eh?
1: Exacte. És el final com tu dius, també. O sigui, estem parlant que el resultat per ells és lo mínim.
0: Un amistós contra la selecció d'Algèria, hòstia, sona molt bé, eh?
1: Al final, com a mínim, vas com a mínim competir una selecció que bé... que és potent al final, també. És un èxit que qualsevol equip que no pot dir al final.
0: No, home, ja et dic jo que no el poden dir. És un èxit bastant curiós.
1: Únic.
0: Molt bé. I escolta, anem al 1954.
1: Doncs sí, perquè a partir d'aquella data és una data molt clau per l'entitat i és que el club va ingressar a la tercera divisió antiga, on va romandre 17 anys ininterromputs. O sigui, wow. En aquest sentit és molt top per ells. Fins que la temporada 70-71, a causa d'una reestructuració de la Real Federació Espanyola, es va tornar a la categoria regional. Per això et dic que, al final, jo sempre reivindico molt en aquests Futcats, també, que tota aquesta reestructuració de la federació ha afectat molt en els equips catalans i no està pensat massa en la comunitat de Catalunya, al final. Mm-hmm. Està pensat més des de...
0: Te'n recordes com va venir el president de l'Olot, que es va queixar molt d'això?
1: Correcte.
0: Es va queixar molt d'això, de les places que té el futbol català i que està una mica menys tingut. Però bueno, no entrarem en aquest tema perquè podríem estar tot el programa parlant com abans aquesta història.
1: Però val bé la veritat, de tant en tant, reivindicar...
0: Sí, no, posar la cunya, no? I dir, escolta, que des d'Espanya ens fan una mica la punyeta. Sí,
1: i
0: sí.
1: Que amb el president de l'Olot va començar tot.
0: Sí, cert. Molt bé, seguim.
1: Doncs sí, perquè el 7 de setembre de 1961 es produeix la inauguració de Jardins Infanta, que va ser la nova seu social del club, també. En aquest sentit, l'antic estadi es va...
0: Bueno, la seu social, no? El que és el... Exacte, el bar o les oficines del club, no?
1: Exacte, sobretot pels els aficionats també, i sobretot anar mantenint aquest arrelament entre el club i aficionats també, que no es perdi, sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I l'estadi, doncs, es mantenia a l'estadi Mahonès.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: I és que també cal destacar més endavant que en tres ocasions el Club Esportiu Menorca va disfrutar la promoció d'ascens a segona divisió, o sigui que també s'ho apunta a les pàgines del llibre. El 1961 i 62, el 29 d'abril va jugar a Ciudad Real contra el Manxec, el qual es va guanyar per 5-0, i el nostre estadi, més endavant, el 6 de maig...
0: El nostre, tu ja te l'apropies,
1: El nostre, sí, de veritat, ja, això. I el seu estadi, doncs van acabar empatant 2-2, quedant així el club
0: per tant, van perdre 5-0, després un 2-2, i bueno... Els números són fàcils, no? Cap a casa.
1: Exacte. I igual, o sigui, podríem estar parlant que igual el Ciudad Real també el coneixem també per aquesta proximitat d'Àrea 11, també, tu i jo.
0: Sí, sí, no, el Manxec em sona bastant, sí, sí, em sona bastant. Però el Vitor i jo també treballem a altres llocs i, sí, sí, cobrim a vegades aquests partits de Castellana Manxa.
1: Totalment.
0: Però va, no ens desviem, anem a seguir parlant del Menorca perquè... Escolta, arriba una temporada molt i molt bona, eh?
1: Doncs sí, perquè el club va ser triple campió la temporada 63-64, on va disputar la seva promoció el 24 de maig del 64, guanyant per 2-0 al capdalt esportiu de Mieres, i en el seu propi terreny de joc el de l'altre per 3-5. O sigui que...
0: Brutal.
1: Bon resultat, molt, molt bon d'èxit. Més endavant es va enfrontar amb el seu últim oponent al partit jugat el 7 de juny del 64 a Portollano contra el Campo Sotelo.
0: Viejo conocido, viejo conocido.
1: Un altre mític també, perdent per 3-0, però més endavant, el 14 de juny del 64, es disputa el partit de tornada amb el resultat de 3-0, amb la qual cosa es va poder jugar un partit de desempat al camp de la Condomina de Múrcia. Hòstia. Arbitral.
0: Molt bé, ostres, que guai, no?
1: Sí, sí, sí.
0: 3-0, però escolta, es van refer a Menorca i van aconseguir empatar.
1: I són d'aquelles coses, no?, que dius que aquest tercer partit, ara avui dia, no, o sigui, no,
0: no es faria, no es faria.
1: No es fan, també.
0: No, no, no, no. I, escolta, finalment, què?
1: Doncs la temporada 64-65 es va promocionar per a l'ascens a segona divisió A el dia 16 de maig del 65, a la línia de la Concepción. Es va perdre, malauradament, contra la Balompèdica Linense per 4-1. Llavors sí que ho va intentar.
0: No han tingut d'acabar sort, eh? No han tingut de tenir aquesta sort que a vegades és necessària, i en aquestes finals sempre el Menorca ha acabat perjudicant.
1: Exacte. Sí, sí, jo crec que sí que fa un bon camí, fa unes bones temporades també, però en aquell últim pas s'acaba desinflant i no acaba d'assolir els èxits que es marquen a principi de temporada.
0: Anem a parlar també d'un altre dels grans esdeveniments de la història del Menorca.
1: Totalment, és que va resultar la trobada que el primer equip de Futbol Club Barcelona va disfrutar l'estadi del Menorca l'octubre del 1967 amb motiu de traspàs del jugador del Menorca, concretament el Florencio Hernández, el qual doncs ens van visitar, no, allà a més d'aquest estadi, jugadors com Reina, Borràs, Olivella, Ortega, Torrent, Enderiz, Fernández, Zabalza i Jiménez, que sí, evidentment...
0: Sí. Ens queda una mica lluny, però antics jugadors del Barça que en el seu temps doncs eren molt bons.
1: Exacte. Llavors jo crec que tenir aquestes figures també a l'època que estaven també, la veritat que va ser, jo crec, un dia històric a la ciutat de Menorca també.
0: I tant, segur que sí.
1: Sí, sí. Anem seguint una miqueta més amb el temps perquè a les diferents temporades, des del 1961 fins al 64, el Menorca va jugar amb diversos equips de primera línia, com ara el Castelló, el Llevant, el Villarreal, el Zira, el Mestalla, el Tarragona, entre altres, no? Inclús també el Poblense. També equips que avui dia també poden trobar a Primera Catalana o a la Lliga Elit també, o sigui que, o a Manlleida també, no? Equips històrics també que al final també, home, també acabes doncs sumant-te, no? Com sempre dic, no? A les pàgines del llibre, encara que jo ho repeteixi molt també.
0: Com t'agrada però... les pàgines del llibre, sí. aquest llibre al final tindrà unes pàgines infinites.
1: Així és, eh? Però crec que al final també mirant per la vessant del, o sigui, el Menorca, o sigui, és molt top per ells també.
0: Sí, perquè, sí, no, i tant.
1: Poder disputar partits, encara que siguin amistosos, amb jugadors top i amb equips que militaven en el seu moment a primera divisió, doncs, ostres, la veritat que per ells és un plaer, perquè jo crec que sobretot com a jugador aprens molt d'aquests rivals.
0: Sí, sí, no, segur. Avancem una mica més en el temps, Víctor. Ens anem fins a aquesta data, el 1974.
1: Doncs sí, perquè el club de Ses Illes va continuar amb el mateix nom per als equips inferiors i per raons conegudes va haver d'adoptar un altre nom diferent per a la categoria regional o superior, sent conegut com a Club Esportiu Isleño. O sigui que per temes burocràtics, temes de nom, que aquest nom va durar entre els anys 92 i 93 per discrepàncies entre la directiva...
0: No. O sigui que a partir de... O sigui, el 92 i el 93...
1: Exacte, que per discrepàncies entre la directiva, perdona, i la federació, va deixar existir aquest nom també. I va tornar a anomenar-se com avui dia coneixem.
0: Clar, clar. Per tant, del 74 fins al 92-93 va existir aquesta mena de CD Isleño.
1: Exacte.
0: Però res. Ens quedem amb Club Esportiu Mallorca, eh?
1: Totalment.
0: Sí,
1: totalment.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: No, perdó, o sigui, Mallorca. S'ha de...
0: I què he dit jo?
1: Has dit Mallorca. Ja complem ja.
0: Ha sigut un déjà vu. Perdona.
1: Cap problema. Al final també...
0: A vegades em corregeixes tu a mi i a vegades jo a tu.
1: Exacte.
0: Això al final és companyerisme, clar que sí. I escolta, ara si fem un bon salt endavant, ens anem a la temporada... de la pandèmia.
1: Doncs sí, perquè es va celebrar, com és evident, i un gran aniversari, el centenari de la fundació del club. O sigui que...
0: Llàstima la pandèmia, eh?
1: Exacte. Jo crec que al final, al fons, això ho hem comentat molt en molts podcasts, o sigui, la pandèmia ha fastidiat a molts clubs, també, i hauria sigut un any històric per ells, perquè, home, celebrar el centenari és espectacular per ells.
0: I escolta, si mirem les seves vitrines, quins són els èxits més importants d'aquest club?
1: Doncs s'ha de destacar sobretot que Tercera va militar 4 temporades, a Tercera Divisió, a Regional va estar 6 temporades i a Juvenil Provincial va estar 2 temporades. Però sobretot destacar aquestes 4 temporades de Tercera Divisió amb molt d'èxit meritori per part del club, clar.
0: I tant, molt bé, molt bé. I escolta, l'estadi, què em pots dir?
1: Doncs sí, cal destacar que rep el nom d'estadi Maonès, eh? Sembla una miqueta com un nom així com el Gerià, no? Igual això pot anar relacionat amb la selecció d'Argelia, igual també.
0: No, no ho sé, Mao és la capital de Menorca. Potser ve d'aquí.
1: Exacte, igual ve d'aquí també, això.
0: Una mica, és lluny, eh? Però sí, la capital de Menorca és Mao, deu venir d'aquí.
1: Aquesta lògica que tu tens al final m'encanta, no?
0: Sí.
1: Que es troba a l'avinguda José Anselmo Clavé, i cal destacar que durant dècades va ser pràcticament el centre social del futbol a la illa, i veure partits allà era tot un esdeveniment històric per a la població local, perquè cal destacar també que amb els pocs habitants que són, no, també tenir i veure el teu equip de la ciutat és molt top. A més, l'estadi va canviar d'orientació i va ser remodelat al segle XXI, on va passar de ser un campió pràcticament propi del club a ser doncs, més un estadi més municipal, també.
0: Per tant, entenc que van obrir portes, no? Potser altres equips, també.
1: Sí.
0: De l'escut, què?
1: Doncs si parlem, doncs cal destacar que l'escut del Club Esportiu Menorca és força representatiu del tipus, aquesta forma heràldica, no?, que tenen molts equips dels països catalans, esportiva clàssica de clubs modestos, però una càrrega simbòlica local bastant clara, també, no? A més, segueix una forma tradicional heràldica, com diem, simular un escut medieval, no?, que vol mostrar, no?, aquesta espècie d'antiguitat i de tradició, no?, aquest arrelament històric del club, aquesta identitat seriosa institucional, també és el que representa, en el fons. Parlant dels colors, doncs els colors dominants són el blau, vinculat al mar, molt coherent amb Menorca, perquè està parlant d'una població costera, i el blanc, doncs, simbolitza aquesta espècie de puresa que significa aquesta esportivitat que porta el club ja en si mateix, també. Altres colors com el daurat i el groc, que té aquesta referència de prestigi, de valor i identitat. Per tant, per així dir-ho, estem davant un exemple clàssic d'identitat esportiva local que no busca aquesta espectacularitat, sinó representar fidelment una illa, una història i també una afició, clar, evidentment.
0: I si parlem de la camiseta?
1: Doncs l'elàstica que porta principalment és bastant clara, perquè i segueix els colors històrics del club. La primera equipació té una samarreta blaugrana, que pot ser que s'hagi copiat d'equips com el Barça i el Llevant, també.
0: No ho sabem mai.
1: He vist? Amb ratlles verticals i els pantalons són blaus. I les mitges són blaves també, no? Mm-hmm. Per altra banda, també, la segona equipació, que també l'utilitzen bastant, és aquesta samarreta blanca, pantalons blancs i mitges blanques. També. Llavors, igual estaríem parlant... Sí.
0: Ens han copiat el Barça i el Madrid.
1: Exacte, és el que t'anava a dir, també. Sembla que al final aquí...
0: El millor de cada casa,
1: Exacte. I és això, jo crec que al final també doncs, tots aquests colors que porten a l'elàstica representen tot el que marca la mateixa institució.
0: Molt bé. I escolta, anem a parlar de l'actualitat. Com està el Menorca actualment?
1: Doncs actualment el Menorca doncs, milita actualment a la Divisió d'Honor de les Balears, per qui no ho conegui, és la categoria anterior a la Tercera Federació, aquesta nova categoria que fa anys es va remodelar des de la pròpia entitat de la Federació Espanyola. Es troba a la sisena plaça, amb 26 punts, a 6 places del playoff descens, tot i que ja he informat que no podem fer el playoff descens perquè la Lliga ja va acabar, així que es queda a les portes del playoff.
0: Bueno, mira,
1: estem parlant que únicament són, si no m'equivoco, 10 equips, o entre 10 i 20 equips, això i tal, són poquets també en aquesta categoria.
0: Clar, potser com és més territorial.
1: Clar, s'acaba abans i llavors doncs, tens el temps que tens al final.
0: Bueno,
1: també.
0: Doncs ja han acabat la feina... Els tocarà tornar a competir en aquesta divisió i esperem que li vagi molt bé la pròxima
1: temporada. I que puguin anar pujant de categories en categories, sí, també, fent història.
0: Esperem que sí, tornin. A veure si pot tornar en algun moment, no?, en aquesta tercera divisió, que, escolta, estaria molt bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, no existeix ara, però bueno, el que seria primera, segona, ref, no?
1: Clar, exacte. Però sí que seguir això, jo crec que en el fons, al final, és el que sempre comentem, també, equips tan humils, no?, que són molt treballadors, que venen des de baix també i tal, podent escalant en categories és molt top per ells, però clar, en el seu rerefons necessiten una bona directiva, molta bona economia també.
0: Una inversió, sí, total.
1: I que tot vagi en conjunt també, amb una plantilla, l'entrenador, la comunicació...
0: Totalment.
1: En fi,
0: totalment.
1: Són elements clau d'un equip de futbol.
0: Molt bé, doncs Víctor, escolta, a veure si algun dia podem anar a Menorca, agafem un iot, un creuer, el que sigui, l'avió, m'és igual, m'és igual. Puc anar com vulguin, però vull anar a Menorca,
1: Exacte, tot sigui menys nedant al final, perquè...
0: Sí, home, nedant no arribaria. Molt bé, Víctor, doncs gràcies per venir una setmana més aquí a FootCat.
1: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Jaume, que vagi bé. Adéu.

0: I ara anem amb una altra pausa musical. Anem a escoltar Estrelles, de Max Navarro, aquest single que tant ho està petant. Vinga, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Bona tarda, Ricard, què tal, com estàs?
1: Molt bé, doncs ja preparant-me per la caloreta que vindrà d'aquests dies, sembla ser.
0: Sí, sí, ja van dir que a partir d'ahir començava la calor forta i ho estem notant, eh?
1: Brutal, brutal, s'apropen les Bermudes.
0: encara no has fet el canvi d'armari, Ricard?
1: Que va, però si fa... Primera, que fa 15 dies, feia fresca.
0: Això és veritat.
1: Segona, que dissabte vaig agafar una galipàndria.
0: Mira, estem... Ricard, estem tots igual, perquè és el típic que et confies... I malament. I després et constipes.
1: No hi ha canvi climàtic. I tant que n'hi ha canvi climàtic. I tant. Anem tots bojos.
0: Sí, sí, anem molt bojos, però bé, a veure si aquesta calor...
1: Però tenim temps per jugar, eh?
0: Això sí, Ricard, però això sí. Sempre tenim temps per jugar als jocs de taula. També et dic...
1: Que, per cert, no et vaig veure diumenge, eh?
0: No, diumenge no vaig poder, Ricard.
1: Anaves de bòlit, ja m'ho imagino. No pots ser un èxit, eh?
0: M'ho imagino. Què vols, que ho comentem ara al principi o al final?
1: Ara mateix és un momentet, vull dir
0: que va estar
1: ple de gom a gom, matí i tarda.
0: Que bé, que
1: moltes famílies amb crios, molts adolescents també, que em va fer molta gràcia explicar jocs a nanos així de 13 anyets, coses així, vull dir, perquè veus la manera com juguen i tal.
0: Clar.
1: Molt bé, van venir el tots. Bueno, jo penso que unes 400 persones van ser ben segur, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, molt contents i amb ganes de repetir, la veritat.
0: Escolta, doncs un èxit total, sí, sí, sí.
1: Molt. Van venir clubs amics, com us vaig dir, brutal, brutal.
0: Brutal, no, sí, sí, perfecte. I a part, suposo que també és una bona oportunitat, no?, per ampliar el vostre club.
1: Clar, clar. Jo, mira,
0: Veu sumar algun soci?
1: Mira, de diumenge avui em sembla que ja s'ha donat alta un, i suposo que més un. Si ja no es fan socis, sí que vindran al local, perquè
0: que bé,
1: els dies que obrim, sense ser soci, pots venir a jugar.
0: Clar,
1: el que no pots fer és endur-te jocs no et pots endur jocs en préstec, però pots venir a jugar i que t'ensenyin jocs. És a dir, que això sí que obre el ventall, sobretot que la gent vegi que el joc de taula...
0: Que guai.
1: No és una cosa de friquis, és una cosa que va molt bé a nivell de sociabilitat.
0: Totalment.
1: Aprendre a jugar, aprendre a guanyar, aprendre a perdre, és molt bé.
0: Sí, sí, per exercitar una mica, per exercitar el cervell. Clar que sí, per exercitar el cervell.
1: Exacte.
0: Clar que sí. I escolta, de tot el que vau fer en aquesta jornada, amb què et quedes tu? Què diries que és el highlight?
1: El highlight és ja no la quantitat de gent, sinó de famílies amb crios que van venir. Molt important. És a dir, no esperis, havia jocs infantils, familiars i d'experts. D'experts es van jugar poquets, perquè tota la gran majoria de taules es van omplir amb famílies que volien jugar jocs senzills, o no tan senzills, no et pensis, eh? Vull dir, alguns que m'ha explicat aquí, que són jocs que una partida sencera potser és una horeta, hora i mitja, potser una hora i una mica més, i que aquí o a la juga sencera o jugues un parell de rondes, però que això fa que aquesta gent conegui aquests jocs de taula i que llavors potser per un aniversari... o Nadal o coses així, doncs els regals que porti Papa Noel o Reis siguin jocs de taula, més que altres coses que ens estem acostumant massa, m'entens?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que jo estic molt content perquè crec molt, i crec molt.
0: Sí, sí, total, Ricard, i ni que sigui per sortir una miqueta de voràgine aquesta de l'Scroll Infinit, ja els jocs de taula tenen una funció vital.
1: Clar, clar, clar, és que és brutalment vital.
0: Total.
1: I per a mostra un botó amb el que us explicaré avui, que és molt, molt xulo.
0: Molt bé, mira com ho enllacem tot. Per tant, de quin joc parlarem avui, Ricard?
1: Mira, parlem d'un joc que es diu Druids of Edora, els druides d'Edora, d'acord? Edora és un bosc imaginari, tot frondós i verd, en el qual hi ha una sèrie de llocs de culte abandonats, d'acord? Aleshores, els jugadors han d'intentar ocupar quants més llocs de culte puguin, perquè els jugadors són druides, d'acord?
0: I què és això de druides?
1: Els druides són una mena, doncs de màgics, de sacerdots antics, de cultes antics, preromànics, precristians, d'acord? Que tenien les seves adoracions, les seves divinitats diferents a lo que era el món cristià.
0: D'acord.
1: I existien, a Europa hi n'hi havia, i vull dir que és una cosa que hi era. Sobretot al món celta, però que també hi ha molts altres espais i territoris. No?
0: Vale.
1: I aquest joc, d'un gran autor, que és Stefan Feld, recrea això, d'acord? De fet, és un joc que és molt peculiar, perquè molts jocs d'aquest home, de Stefan Feld, es fan en daus, d'acord? I amb aquest tu el que fas és tens una sèrie de daus, tu ets un druida, d'acord? I tu t'has de moure per aquest bosc que posarem de manera aleatòria perquè són una mena de llosetes que anem muntant, d'acord? I cada partida les muntarem diferent, per l'atzar. Llavors, tu t'has de moure per aquest bosc, d'acord? I et mous i fas accions d'acord amb uns daus. Cada jugador té 13 daus, d'acord? 13 daus del seu color. Aleshores,
0: 13,
1: al principi... 13, just 13, ara veuràs per què. Per què? Perquè n'agafes 4, d'acord? I els llences. I el valor que surt és el valor amb el qual podràs fer servir aquests daus a la partida. Ni més ni menys.
0: Com? Repeteix?
1: Sí, sí. És a dir, que jo tiro 4 daus dels 13 que tinc, d'acord? I em surt un 6, un 5, un 3 i un 2, d'acord? Doncs aquests daus, ara veuràs com, els podré fer servir amb el valor que he tret.
0: No pas
1: amb un altre. No tornaré a tirar aquests daus.
0: Vale.
1: Si no els faré servir amb aquest valor. Veureu per què, eh?
0: Vale.
1: Llavors, els altres 9 els poso a una mena de tauler comú a tots els jugadors, posats així 3, 3 i 3, i al llarg de la partida... Sempre que pugui els aniré agafant perquè, clar, quants més daus tingui, més accions podré fer. Cada acció es fa amb un dau. I ara us explico com. D'acord?
0: Vale.
1: Tu tens un torn, aleshores tu el que has de fer és, durant aquest torn, moure't per entre llocs de culte i travessant el bosc. D'acord? Com et mous? Et mous pagant amb queviures. Els queviures són les monedes d'aquest joc. D'acord? Que s'aconsegueixen també posant els daus als llocs de culte o amb algunes altres accions. Aleshores, tu et mous, doncs com? Doncs tants espais et mous entre lloc de culte i lloc de culte, tants que viures pagues, d'acord? O recursos.
0: Vale.
1: I a més, una vegada has arribat al lloc de culte on vols arribar, tu el que has de fer és agafar un d'aquests daus, un d'aquests 4 daus inicialment, i esperem, pel bé del jugador, que molts més després, i col·loques un dau al lloc de culte a un dels espais que hi ha.
0: Un dels daus que havíem tirat o no?
1: Sí. Un d'aquells 4.
0: Vale.
1: Clar, els 4 s'acaben de seguida, n'has d'aconseguir més. Vale. Llavors, el col·loques, però a més, és a dir, has pagat tant recursos com espais has mogut per anar d'un lloc a l'altre.
0: A més,
1: has de pagar el valor del dau que poses en aquell lloc de culte. És a dir, que si jo poso un 3, he de pagar 3 recursos, a més. 3 més els espais que m'he mogut.
0: Vale.
1: Aleshores, què passa? Sí. Quan més alt és el dau, clar, més car. Però, segurament, més accions podré fer. Val? I això ho veurem ara. Col·loquem el dau a un lloc de culte i a partir d'aquí, depèn d'on hem col·locat el dau, ja, si som 4 jugadors, hi ha 4 espais, d'acord? Podem fer les següents accions. Una és agafar provisions, que ens anirem bé per moure'ns, o més daus, recordeu? L'altra serà avançar la fals. Què és la fals? Doncs el nostre tauler, el tauler de cada jugador, hi ha una fals molt bufona de fusta. A mesura que la vas avançant, vas aconseguint plantes medicinals, que les col·loques en un altre tauler petitet. I aquestes plantes medicinals, herbes medicinals, ens donen uns valors extres que ens serveixen, per exemple, per canviar el valor d'un dau a...
0: Ah, mira.
1: Per exemple. Exacte, O, per exemple, per moure's un espai més, o per aconseguir més recursos dels que ens toca.
0: Vale.
1: Quantes més herbes medicinals ho tindrem, més beneficis tindrem. Per tant, ens interessa també anar movent aquesta fals en el seu track. Ja veurem que no arribem a tot, Ja veuràs perquè hi ha moltes més coses. Per tant, una altra acció és avançar la fals. Aquestes accions estan dibuixades als jocs de culte. Totes les accions que jo diré, que són 7, d'acord? Estan, diguem-ne, als jocs de culte. Per tant, jo he de triar a quin lloc de culte vaig per col·locar el meu deu allà i fer l'acció que m'interessi. Te n'he dit dues. La tercera és agafar una lloseta de pedra que estan a fora, una mena de plaça, i aquestes llosetes el que ens donen són objectius a final de partida. Qui tingui més dolmens, tants punts. Qui tingui més menhirs o més esteles, tants punts. Qui domini més llocs de culte, més punts. Són objectius, d'acord?
0: Vale.
1: També podem fer... agafar vesc, el que es diu en castellà muérdago, el vesc.
0: Ah,
1: i aquest vesc, tal com l'agafem, que són unes fitxetes molt bones, l'hem de fer servir immediatament en aquell moment per fer una pòssima màgica. I la pòssima màgica que ens dona? Doncs punts extres, d'acord? Agafar més herbes medicinals, tots són combos, d'acord? Ens dona més accions, coses d'aquestes. Vale?
0: Vale.
1: Una altra opció, tot això són dibuixets que hi ha al lloc de culte. Una altra és agafar un amulet. Hi ha uns amulets que ens donen punts i, a més, els col·loquem al nostre tauler i al final de la partida, si els hem posat en filera o en columna ben col·locats, ens donaran 20 punts, 30 punts més que afegirem al nostre track de punts de victòria. Fixa't bé que ja portem 4 i les coses que n'hi ha, 5 amb l'amulet, perdó. Llavors hi ha dues molt bufones, que són els menhirs i les esteles. Els menhirs són aquells que anaven a buscar l'obèlix, d'acord? Aleshores, tenim una sèrie de menhirs...
0: Que anaven a l'obèlix, què vol dir això?
1: Sí, home, l'obèlix i l'astèrix, tu te'n recordes
0: sí,
1: que cataven,
0: sí, sí,
1: cataven
0: sí.
1: Port Senglars, com sí, ara Pico i Serola.
0: Sí.
1: I a part, l'obèlix també feia menhirs a cops de pedra, que són aquelles columnes tan altes.
0: Ah, vale, sí.
1: Ah, això són menhirs. Doncs bé, tu tens uns menhirs petitets tots posats en uns espais i si et poses en un lloc de culte que diu agafa un menhir, l'agafes i el col·loques allà. I quan l'aixeques del teu tauler, et dona uns punts, et dona una sèrie de coses, vale?
0: Vale.
1: Vull dir que quants menys menhirs agafis, més punts tindràs i més et serviran per després, com ara veurem. D'acord?
0: Vale.
1: I també hi ha esteles. Les esteles són una mena, també, no és un menhir, però és una edificació de pedra, d'acord? Que també et dona una sèrie de bonificacions immediates. Multipliques un dau i el valor del dau et dona punts, et dona recursos, et dona avançaments de la falç, recordeu per què servia la falç. Són tot combos. Què passa? Estic explicant un joc que quan l'expliques per primera vegada, i més a la ràdio, que no es veu, dius, quantes coses.
0: Sí, està tan ben
1: dibuixat i és tot tan clar i tan senzill que una vegada et poses a jugar, el problema que tens és senzillament que no abastes tot. Però tu tens molt clar què pots fer. Per tant, decideixes què faràs i vas cap allò. O vaig a menhirs, o vaig a esteles, o vaig a avançar la falç,
0: vale.
1: O coses
0: o sigui,
1: així.
0: Pots centrar-te en alguns objectius, no? Perquè intentant a tots és un fracàs.
1: Exacte. Per tant, tu agafes, col·loques el teu dau, el col·loques a un lloc de culte, d'acord? I fas una d'aquestes accions, vale? A part, si quan arribes, o després, hi ha més d'un jugador, hi ha una competició. És a dir, si jo arribo i al lloc de culte ja hi ha un altre jugador, hi ha una competició. Què és la competició? Doncs mira, qui ha posat el dau amb valor més alt. Doncs el que ha posat el dau amb valor més alt s'emporta 2 punts.
0: Vale.
1: I ja veureu com després va molt bé també. Segueixo. I acabo, de fet, és que s'està acabant això, és molt senzill. A part, al voltant del bosc hi ha dòlmens, que els dòlmens són aquella mena de com de taules de pedra que tenen sostre i columnes, d'acord? Que hi ha doncs, a Menorca i aquí n'hi ha també, a Vallgorguina n'hi ha un, que són estructures megalítiques, d'acord? Molt antigues. Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, com aquesta doncs, d'Anglaterra, no? L'Stonehenge.
1: Exacte, semblant. Sí, exacte. Doncs
0: vale,
1: si tu aconsegueixes unir amb daus, és a dir, posar llocs de culte al teu dau entre dos dolmens del mateix color que estan a dos costats diferents del bosc, te'ls emportes. Te'ls emportes, d'acord? I guanyes punts per ser el primer en fer-ho. A més, guanyes tants punts com camins has passat per anar d'un dolmen a l'altre. És una atracció a fer, d'acord? Vull dir que tot això són accions que podeu fer a Druids of Edora per aconseguir punts. Són moltes, clar. No arribes a tot? No. A veure quines et faran guanyar, quines et donaran més punts.
0: Clar,
1: d'acord?
0: Clar.
1: És molt important i és fascinant.
0: Per tant, és molt important decidir cap on vols anar tu.
1: Exacte.
0: Perquè això pot condicionar la teva victòria o no.
1: Clar, és un joc molt interactiu perquè tu, per exemple, si jo vull anar a aquest dolmen que em donarà avançar a l'atrac del fals, hi ha un altre que m'ho trepitja, doncs igual ja no tinc més espais per fer avançar l'atrac de fals, o potser el lloc de culte que tinc on puc fer això està massa lluny i no me'l puc pagar. Potser hauré de perdre un torn per guanyar més recursos.
0: Però, per tant...
1: És molt interactiu.
0: Per tant, Ricard, però tu diries que és un joc complicat o...
1: No.
0: O sembla,
1: no, no, no,
0: més,
1: no.
0: Sembla més complicat del que és realment?
1: Clar, evidentment, la llàstima és que, clar, aquí no tenim imatges.
0: És un nivell més pro del que parlem habitualment, o no?
1: Aquest és un... Mira, a l'escala de dificultat dels jocs és de 0-5. No? Vull dir que a la web, diguem-ne, la Wikipedia dels jocs, s'escalen de 0-5. Aquest joc està un 2,80, un 3, 3 poquet, m'entens? Vull dir, és una mica més de la meitat, però és un joc jugable. És a dir, una persona que no està molt acostumada a jocs de taula, què passa? Evidentment, quan li expliques, primer el cap i, ostres, quantes coses. Però aquest joc, una vegada t'ho han explicat i comences a fer 2 torns, ja saps com es juga.
0: Clar,
1: hi ha jocs
0: clar,
1: que
0: clar.
1: No. Hi ha jocs que ni amb 3 partides ho tens clar, m'entens o no? Aquest no. Aquest és un joc molt abastable. Són els d'aquest senyor de l'Stefan Pell. És un senyor amb molt renom i que ha fet jocs molt famosos que podem parlar algun altre dia, com el Castell de Borgonya, per exemple.
0: D'aquest vam parlar, no?
1: Famós.
0: El Castell de Borgonya,
1: potser,
0: o no?
1: Potser sí. Vull dir, o potser fa temps. Clar, és que portem tants programes que potser sí. Ja ho miraré i, si no, prometo explicar-lo, perquè és un gran joc antic, però que encara es ven.
0: O potser me l'has mencionat, però n'hem parlat.
1: Crec que és això. Ja ho veurem, no passa res. En qualsevol cas, és un gran joc. I ja et dic, és més complicat que alguns o molts dels jocs que hem explicat, però és molt assumible, és molt assequible. Per aprendre'l, la corba no és tan difícil, el que mereix és tantes coses que he explicat que es poden fer, però tu l'únic que has de fer és saber que les pots fer. I a més, com que és tot gràfic, no cal saber anglès, francès, català o castellà per jugar al joc, perquè no hi ha instruccionalitat verbal. Això... No hi ha coses escrites, m'entens? És tot dibuix.
0: Amb això deixes tranquil·la a més d'un, segur.
1: Segur, i tant. No, i tant. Per tant, és això. I és un joc que el jugues amb hora i mitja, dues horetes. Si juguem quatre, dues horetes. Vale. Si no, amb hora i mitja, hora i quart, el jugues a tres jugadors, amb hora i quart el pots tenir fet i acabat.
0: Bueno, és
1: que per quan s'acaba.
0: Per fer una bona partida després d'un dinar, no? Per exemple. Sí.
1: Exacte, sí. Quan s'acaba el joc? Doncs quan hi ha un jugador que ha acabat tots els daus. És a dir, els 13 daus. Exacte.
0: Vale.
1: Aleshores,
0: clar,
1: què passa?
0: Però
1: quan un acaba tots els daus, si tu no has acabat tots els daus, mala sort. És a dir, que has fet menys accions que el jugador que ha acabat.
0: Vale, però tu m'havies dit que al principi tirava un 4 daus, oi?
1: Sí, però recorda't que una de les accions és agafar daus nous. Recordes que tenim 9 daus més?
0: Sí, clar.
1: Doncs espavila't i agafa'ls.
0: Vale, però vull dir, no els has de tirar els següents 4 a la vegada, no pots anar tirant-los.
1: No, és que els 9 aquests que he dit, que no, de fet no ho he explicat, també els hem tirat. Els 4 primers els hem tirat i el tanteig, el valor que tenen és el que queda, val?
0: Sí.
1: Els altres 9 que hem posat així amb monos 3, 3 i 3,
0: clar,
1: també els hem tirat i el valor que tenen és el que agafarem.
0: Vale.
1: És a dir, els 13 daus tenen un valor fix.
0: D'acord.
1: En lloc de daus, podrien ser fitxes rodones amb un valor.
0: D'acord, pensava que...
1: I treure-les d'una bosseta en lloc de tirar un dau.
0: D'acord, pensava que els guardàvem per tirar-los més endavant.
1: No, estan tirats, el que passa que els tens allà i no són teus. Els has d'aconseguir amb l'acció, aconseguir recursos o daus.
0: Vale.
1: És la xitxa del joc.
0: Vale, perfecte, sí, queda clar.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: És un gran joc, la veritat, jo m'ho passen molt bé les vegades que he jugat. He jugat amb gent experta, he jugat amb gent no tan experta, que evidentment, quan l'he explicat, i ostres, Ricard, que complicat, i han acabat encantadíssims.
0: Sí.
1: Així com amb altres, et podria dir, ostres, aquest joc no és per gent que no és experta, o perquè és molt difícil, o perquè és un joc que al final tu mateix veus, bueno, és que potser no és tan ric com semblava, no aporta. Jo, cada vegada que he jugat, m'ho he passat molt bé, i la gent que ha jugat amb mi, igual. És un gran joc. Del senyor Stefan Feld.
0: Molt bé, doncs escolta, Ricard, ens apuntem als Druids of Edera, perquè, escolta,
1: té
0: molt bona pinta això que ens has explicat, té molt bona pinta.
1: I no és molt car,
0: Sembla un gran joc. En quin preu estem rondant?
1: 40, 35, 40.
0: Bé, 40 i pico. Doncs escolta, ens l'apuntem a aquesta llarga llista
1: molt
0: que ja
1: bé
0: tenim.
1: Sí, Déu-n'hi-do, ho haurem de celebrar,
0: Sí, tot.
1: Quan arribem a un número així quadradet, rodonet, ho haurem de celebrar.
0: I tant que sí. Ricard, gràcies per venir un cop més al refugi. I ens seguim sentint.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Bona tarda, Sant Just. Adéu.

0: I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dijous. Ens sentim demà, com sempre. Gràcies i fins aviat.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: El Gualden 7 celebrarà la segona edició del seu mercat de segona mà el 30 de maig. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 21 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Coratge, sumant veus. Tres cors compartiran escenari a l'Ateneu de Sant Just el 5 de juny. La fotografia internacional torna a Sant Just amb una nova exposició del concurs de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. La mostra reunirà les obres premiades i finalistes de quatre categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. Distopies íntimes porta a Can Ginestar una reflexió artística sobre el futur i la contemplació. Una exposició que es podrà visitar fins al 21 de juny. Als voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la seva segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici, amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just.

La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumant veus, una actuació conjunta del Cor Coraggio, el cor jove de l'Ateneu, amb el Cor 685 de Sant Feliu de Llobregat i el Cor Alfa, de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15 de la nit. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros pels socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

L'agrupació fotogràfica de Sant Just inaugurarà el pròxim dilluns 1 de juny l'exposició del 17è concurs internacional de fotografia a l'Espai Mercart. L'acte començarà a 8:15 del vespre i la mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. L'exposició reunirà les obres premiades i finalistes de les quatre categories del concurs: fotografia en color d'estil lliure, monocrom en estil lliure, natura i paisatge i bodegó. La proposta inclourà treballs de participants d'àmbit internacional amb diferents mirades sobre la realitat i la fotografia contemporània. La mostra és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i vol posar en valor la diversitat creativa i les diferents formes d'entendre la fotografia a través d'imatges d'impacte visual.

0: El celler de Can Ginestà de Sant Just acull des del passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, una mostra de l'artista Pepe Jiménez Espejo que proposa un recorregut artístic centrat en la noció d'un futur cancel·lat i la necessitat de recuperar la contemplació lenta. L'exposició es podrà visitar fins al proper 21 de juny.
1: Pues mira, jo l'exposició són un conjunt de peces que són bàsicament pintures però també videocreacions i fotografies que plantegen aquesta idea, no?, d'un futur cancel·lat, no? I sobretot jo volia també crear una mena de joc inesperat per obrir un diàleg, no?, sobre la complexitat de l'existència. Jo últimament estic apostant molt per una mirada lenta. L'artista John Baldessari, un artista conceptual, va dir que normalment quan entrem en una exposició, en una sala, li dediquem aproximadament entre 5 i 7 segons a la contemplació d'una obra, no? Jo penso que això, evidentment, és molt poc, no? I penso que és necessari tornar a la pausa, tornar al manteniment de l'atenció, tornar també al tema d'entrenar el focus i la comprensió d'idees complexes. Llavors, penso que la pintura i la videocreació i la música i la fotografia també són eines que plantegen, bueno, que possibiliten aquesta possibilitat.
0: A diferència d'altres mostres purament pictòriques, Distopies íntimes destaca per ser una proposta híbrida que combina diferents disciplines artístiques treballades per l'autor durant els darrers 2 anys. El públic que s'apropi al celler de Can Ginestà hi trobarà obres de pintura que barregen la figuració contemporània i l'abstracció geomètrica. També videocreacions i fotografies, peces audiovisuals experimentals que porten moviment i obren nous diàlegs, i també bandes sonores originals, composicions musicals creades pel mateix Pepe Jiménez per acompanyar les seves creacions.
1: Pues d'una forma molt intuïtiva, o sigui, vaig començar el videoart perquè, bueno, amb una exposició vaig donar-me compte de que no tenia prou amb el tema de les imatges quietes, les imatges estàtiques. Uh-huh. Llavors vaig pensar que la forma més natural de donar-li moviment era a través del vídeo, la videocreació, no? Llavors vaig començar a fer

0: penso que enriqueix tota la teva obra.
1: L'artista, llicenciat en Història Contemporània, utilitza l'art com un dispositiu de fricció per visibilitzar els efectes negatius de la societat actual, com ara la incomunicació i el soroll constant, convidant l'espectador a fer una mirada lenta. Per tal d'aprofundir en els detalls de les obres i conèixer de primera mà el procés de creació, s'han organitzat dues visites guiades gratuïtes a càrrec del mateix autor. Aquestes sessions tindran lloc el dijous 28 de maig a les 6 de la tarda i el dijous 11 de juny també a les 6 de la tarda. Les visites estaran pensades com un diàleg obert amb els assistents per construir un relat compartit al voltant de les peces exposades, sense un guió tancat i adaptant-se a les inquietuds i la mirada del públic que hi participi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern busca persones voluntàries per participar en el dispositiu del Tour de França, Grand Départ Barcelona, que passarà pel municipi en el marc de la sortida de la cursa ciclista. La campanya de captació fa una crida a sumar-se a l'equip de voluntariat per convertir-se en protagonista d'un moment històric. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització, que trobareu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern. Per participar-hi no cal experiència prèvia, però sí tenir 16 anys o més. També es demana parlar català, castellà, anglès o francès. La iniciativa s'emmarca en els preparatius del Grand Départ Barcelona 2026, l'inici oficial del Tour de França, que tindrà Barcelona com a punt de sortida i que implicarà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre ells Sant Just.

0: El darrer ple municipal de Sant Just, celebrat el passat 29 d'abril, ha servit per formalitzar l'aprovació de dos documents clau pel funcionament intern i la gestió del territori, el nou protocol contra l'assetjament sexual i l'inventari de camins municipals. Aquestes mesures, tal com ha explicat l'alcalde Joan Basaganyes, responen a la necessitat d'actualitzar les eines de gestió administrativa i de protegir l'accés públic a l'entorn natural. El nou protocol contra l'assetjament esdevé el full de ruta intern de l'Ajuntament per prevenir i actuar davant de qualsevol cas d'assetjament sexual entre els treballadors del consistori. Segons ha destacat el batlle, l'anterior document havia caducat i era necessari consensuar-ne un de nou amb el comitè d'empresa.
1: El més important de tot és que tots els treballadors el coneguin, especialment les treballadores, que són les víctimes de la immensa majoria de casos, per no dir tots, en què hi ha hagut un hipotètic assetjament sexual, i han de garantir la màxima confidencialitat, perquè evidentment hi ha moltes dones que tenen reticències a presentar denúncia davant de les conseqüències que pot patir, i també, tot i que és veritat que en el nostre entorn no és així, però a vegades pot haver-hi un cert rebuig social cap a les persones que presenten les denúncies, que no és el cas de l'Ajuntament de Sant Just, però és importantíssim garantir aquesta confidencialitat i aquest rigor en tots els procediments que es duen a terme. Per tant, s'han de conèixer, s'han de portar a terme amb garanties, amb confidencialitat, i després, evidentment, si hi ha conseqüències, s'han d'aplicar. Si d'aquestes males actuacions se'n deriven conseqüències, doncs s'han de prendre mesures. No pot ser un document que quedi en bones intencions i que quedi en un calaix.
0: D'altra banda, l'aprovació de l'inventari de camins municipals suposa una fita important per la protecció del patrimoni natural de Sant Just. Segons ha explicat Basaganyes, aquesta eina legal permet evitar que els propietaris de finques tanquin el pas per camins que es consideren d'interès públic, especialment en zones d'accés a Collserola. Aquesta regulació permetrà a l'Ajuntament iniciar expedients sancionadors en cas d'incompliment, garantint així el dret de la ciutadania a circular lliurement per l'entorn natural.
1: Bé, per la ciutadania no és tan anecdòtic, té conseqüències, i una de les conseqüències és que aquests camins públics no es poden tallar a la circulació de persones. Uh-huh. I això ha passat en el nostre terme municipal, i d'aquí va venir la denúncia d'una associació ecologista, doncs, que ens va portar a l'Ajuntament a redactar aquest inventari, pel qual estem obligats legalment a tenir-lo, i d'alguna manera és una protecció que té la ciutadania per poder circular lliurement per aquells camins que es consideren d'interès públic, per dir-ho d'alguna manera, de Collserola, i que, per tant, en cas de que els propietaris el tanquessin, doncs podríem iniciar expedients sancionadors. Per tant, pot semblar un document més de caire tècnic, però també té conseqüències, o pot arribar a tenir conseqüències en el dia a dia de la gent de Sant Just, que, com bé sabem, molts santjustencs fan un ús molt intensiu, ara no per la peste porcina, però en condicions normals fan un ús molt intensiu de Collserola.
0: Durant la sessió també es van

tractar altres qüestions d'actualitat municipal. Millores en equipaments, s'ha aprovat un canvi de crèdit per destinar 95.000 euros a adaptar la via pública davant l'arribada dels nous autobusos articulats de la línia X30 que començaran a circular al juny. També hi ha seguretat i mobilitat. S'ha reforçat la voluntat d'adaptar les ordenances locals a la nova llei de mobilitat sostenible, incloent l'obligatorietat del casc i el registre de vehicles de mobilitat personal per millorar la convivència i la seguretat ciutadana. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La convocatòria pel concurs del cartell de la Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes pel 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

0: El Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades al municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila.
1: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys, o sigui que per gaudir-ho, celebrar-ho i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
0: Durant una entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips, entre masculins i femenins, i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva.
1: Aquí el que deies és, encertadament, la pràctica de l'esport el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, doncs, primer gaudir, però després és un treball amb equip. És un respecte cap als entrenadors, cap als contraris, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que hi arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, en els últims anys, sí que és veritat que no sé si hi ha un estudi clau que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
2: Sí,
1: o sigui,
2: eh?
1: Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades fitxar per altres equips ja queda molt de compte.
0: Per celebrar aquestes 7 dècades d'història, el club ha iniciat diverses accions per acostar l'esport a la ciutadania, com la recent campanya En Cistella al Poble, que convida els veïns a interactuar amb les cistelles del municipi. De cara als pròxims mesos, l'entitat prepara un sopar de gala amb presidents i expresidents de l'entitat, la implementació de noves equipacions amb un logotip memoratiu i altres i actes especials durant la cloenda de la temporada. Pel que fa al futur, el club continua treballant en la millora de les condicions d'entrenament. Malgrat la saturació actual de les instal·lacions, Herold ha mostrat la seva gratitud cap a l'Ajuntament per la cessió de pistes escolars i el suport continuat a les necessitats de l'entitat, tot esperant noves solucions d'infraestructures com el futur pavelló de Masllui. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, a l'auditori de la residència de la Mallola, tindrà lloc la conferència de l'aula d'extensió universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Tutankamon, i a càrrec de Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. I ja passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 23, a partir de les 10 del matí, al frontó de Salvador Espriu, se celebrarà el 15è aniversari de l'associació Grup Dominó, amb un torneig que durarà del 23 al 24 de maig i que no cal inscripció prèvia i és obert a tota la ciutadania. Dissabte a les 12 del matí al Parc del Mil·lenari hi haurà Jugateca Ambiental amb un taller sobre el novè Bioblitz Metropolità, sobre ciència ciutadana. I dissabte a 5:45 de la tarda al Centre Cívic Salvador Espriu se celebrarà la Discoteca Inclusiva. I a partir de les 6 de la tarda el dissabte a la plaça Maragall començarà la Cercavila Cultural que acabarà a la plaça Verdaguer. És la quarta edició d'aquesta Cercavila on participen diferents entitats de Sant Just i altres entitats convidades. I és organitzat per l'Esplai i el CAU de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 24 de maig a les 12 del matí al Parc de Torreblanca hi haurà Jugateca Ambiental amb una activitat sobre el novè Bioblitz Metropolità, sobre ciència ciutadana. Serà al Parc de Torreblanca i és obert a tothom.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Gualden 7 celebrarà la segona edició del seu mercat de segona mà el 30 de maig. Coratge, sumant veus. Tres cors compartiran escenari a l'Ateneu de Sant Just. El concert reunirà el Coratge, el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa el 5 de juny a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. La fotografia internacional torna a Sant Just amb una nova exposició del concurs de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. La mostra reunirà les obres premiades i finalistes de quatre categories i es podrà visitar fins al 30 de juny. Distopies íntimes. Porta Can Ginestà una reflexió artística sobre el futur i la contemplació. L'exposició de Pepe Jiménez Espejo, que estarà fins al 21 de juny.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 21 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre,
6: quan el cinema es fa ràdio.
7: Les reserves s'esgoten, la sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Bonavent.
1: Benvinguts un dilluns a més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei que des de la nova ràdio de Reus ens apropa cada setmana l'actualitat de l'hoquei patins de casa nostra. Encetem aquesta primera hora parlant del nou campió de la Copa de la Reina, que durant tot el cap de setmana s'ha disputat a Gijón i on, per segona vegada en la seva història, aixecava el Club Patí Vila-sana després de deixar pel camí a Martinelli a Manlleu. I les campiones d'Europa, el Fraga, les vilassanenques s'imposaven a la final a l'anfitrió, el Telecable Gijón, revalidant així el títol que van aconseguir, com diuen, la temporada passada per primera vegada a Cerdanyola del Vallès. Pel que fa a l'hoquei masculí, ja ha començat la lluita pel títol de l'hoquei Lliga amb els play-offs en aquests primers enfrontaments de les eliminatòries de quarts que es juguen al millor de tres partits. Va haver-hi tot el ventall que pot oferir uns play-offs. Tres victòries locals amb dos partits on el Feo i Barça feien valer el factor pista i sumaven al primer punt després d'imposar-se, no sense patiment per la mínima, contra Lleida i Noia respectivament, mentre que el Voltregà forçava els penals a Igualada, però els de la capital de l'Anoia també sumaven el primer punt i mantenien el factor pista favorable gràcies a l'encert de Roger Bars en la cara i creu des dels llançaments del 5-40. Després tenim un Reus que gràcies a dos hat-tricks de Joan Salvat i Martí Casas sorprenia amb una espectacular golejada al Joan Ortoll i guanyava amb contundència el Calafell, emportant-se a banda del punt en joc el factor pista cap a la Bombonera reusenca. Som els de Xoc d'Estics, amb David Fernández a la part tècnica, Nani Gil, Artur Ávila i qui us parla, Jordi Bonavent, que des dels estudis de la nova ràdio de Reus hem preparat un programa que també s'emeta per 1A1, Lleida Ràdio, Ràdio d'Esvern, el Picat Ràdio, Ona Codinenca, Ràdio Voltregà, Ràdio Castellà i Ona Empordà Esports. Així doncs, amb tot a punt, comencem!

0: Copa de la Reina.
1: Des de dijous a diumenge passat va disputar-se a Gijón la 20a edició de la Copa de la Reina, una competició que té com a equip amb més títols el Voltregà amb 6, i que de les 6 darreres edicions, les edicions post-Covid, 5 amb aquesta han estat guanyades per equips catalans i només la del 2023 va viatjar cap a Astúries. L'edició d'aquest 2026, disputada a Gijón, tenia 5 representants catalans més el recent campió d'Europa, el Fraga, l'anfitrió Telecable Gijón i l'equip revelació Benvibre. Ja us hem avançat a la presentació que el nou campió de Copa de la Reina és el Vila-sana, que repetia títol guanyant 3-1 al Gijón. Però anem pas a pas. Dijous es jugaven els dos primers quarts de final amb aquests resultats.
2: Fraga 2, Cerdanyola 1.
1: A les fragatines no els afecten les celebracions Champions.
2: Vila-sana 2, Manlleu 1.
1: Les lleidatanes capgiren el 0-1 manlleuenc. Fraga i Sarda inauguraven la 20a edició de la Copa de la Reina 2026 en un quart de final que s'emportaven les fragatines per un ajustat 2-1. Ens informa d'aquest partit el nostre company Albert Clavé. Bona tarda, Albert.
3: Bona tarda. Tal com has introduït, el Fraga s'imposava per 2-1 en el duel de quarts de final de la Copa de la Reina, però el Cerdanyola va vendre cara a la seva pell en l'eliminatòria. I és que les verdiblanques no es van deixar intimidar per les vigents campiones d'Europa. És per aquest motiu que van sortir amb molta empenta des del començament del partit. Tant és així que, amb només 13 segons de joc, ja tenien la primera superioritat, després que Ainar Cheva veiés la targeta blava per fer la traveta a Gemma Soler quan s'escapava. El Fraga es va defensar molt bé i va superar l'escull. Amb una defensa ordenada i un bon treball en atac, el Cerdanyola disposava de més ocasions de gol. Però Anna Ferrer no es deixava sorprendre. I quan les verdiblanques començaven a mossegar fort, Carla Fondaglòria desviava al fons de la xarxa un llançament de Marlene Rubio des de la frontal de l'àrea, al minut 13. L'1-0 va suposar un cop baix per les verdiblanques i a poc el Fraga va prendre el domini, però la defensa ordenada del Cerdanyola impedia que acabés de temorir. Al minut 24 hi va haver un gol anul·lat de Carla Fondaglòria a instàncies del VAR, en què es va veure que havia marcat amb ella.

0: va lluitar per forçar almenys la pròrroga fins al punt que va jugar amb 5 jugadores de pista l'últim minut i mig. Però les del Baix 5, amb Anna Ferrer com a protagonista final, no es van deixar sorprendre i van ser les que van aconseguir el passi a les semifinals de la Copa de la Reina 2026. I felicitar el Vilassana per haver aconseguit aixecar el títol de campiones de la Copa de la Reina. Bones vacances, espero retrobar-nos en aquesta secció la temporada vinent.
1: Al final del partit, l'entrenador del Cerdanyola, Sergi Coll, valorava així el partit.
2: Va ser una llàstima perquè jo ja havia dit a la prèvia que seria un partidàs i crec que així va ser. Vas veure un Cerdanyola que va plantar cara al campi d'Europa, que va plantejar un partit de tu a tu en tot moment i fins i tot dominant i arribant molt més que el rival en algunes fases del partit i va ser una llàstima, sobretot perquè quan aconseguim empatar ens fan el 2-1 en 10 segons o 15 segons i si haguéssim mantingut l'empat més estona crec que podria haver canviat el resultat final, però molt satisfet de la feina i de la temporada que han fet les jugadores i ja pensant la temporada que ve a intentar millorar els resultats.
1: El segon quart de final entre Vilassana i Manlleu acabava també amb el resultat de 2-1. Partit on les campiones de la Lliga regular van haver de patir molt per classificar-se per semifinals. El Manlleu, que havia resistit ja 2 minuts d'inferioritat per blava, s'avançava en el marcador amb gol de Valen Fernández al minut 8 de partit. Les vilassanenques, amb la seva habitual pressió, havia fet el treball de valent Abril Alonso ja abans d'encaixar i ho va seguir fent amb el 0-1. Fins que a manca de 3 minuts pel descans, la davantera que més ho havia intentat, Aina Florença, afusellava Abril Alonso amb un missil a l'escaire. Amb empat a 1 i amb una darrera directa que Alonso aturava a Vicky Porta, els equips entraven a vestidors. La segona meitat començava amb uns minuts molt intensos i arribades d'unes i altres. El marcador, però, no es movia i amb el pas dels minuts l'equip de Rodero, que va fer-se cada cop més amb el domini i va disposar de més ocasions fins que una genial assistència de Vicky Porta era rematada per Lucha Agudo, capgirant definitivament el resultat. 2-1, que ja seria definitiu i donava passaport per a semis al Vilassana. Divendres es jugaven els dos restants quarts de final amb aquests resultats.
3: Benvibre 4, Vigues 2.
1: L'equip del Bierzo fa història amb un hat-trick de Carla Castro.
3: I Gijón 4, Palau 0.
1: Les asturianes molt fortes davant el seu públic. Aquests dos darrers quarts de final van solventar-se de forma plàcida pels caps de sèrie Benvibre i Gijón alhora que van suposar l'adeu de dos equips catalans, deixant unes semifinals on la participació catalana quedava limitada al Vilassana. El Benvibre es desfeia del Vigues per 4-2 en un duel on el gran protagonisme golejador se l'emportava l'exjugadora del Sarda, Carla Castro, que feia un hat-trick. 3 gols que signaven una primera meitat espectacular que acabava amb 3-1 per les lleoneses amb el citat hat-trick de Castro i el gol vallesà de Marta Borràs. A la segona part, l'equip de Chiqui Carmona sortia amb més agressivitat defensiva, igualant les forces i gaudint de 2 minuts de power play per blava que no van poder aprofitar. Mentre que just en finalitzar els 2 minuts de penalització, Carla Castro tornava a pista. Buscava amb velocitat la porteria de Gabri Martín, provocant un penal. Laura Porta no podia transformar-lo, però poc després, una altra catalana, Joana Xicota, feia el quart de l'equip bacià. El marcador el tancava Esther Angles fent el definitiu 4-2 a manca de 5 minuts. El Gijón, amb un públic totalment abocat i possiblement amb rècord d'espectadors en un partit d'hoquei femení amb 1.500 espectadors, s'imposava per 4-0 al Palau. Els gols, però, es van fer esperar. A la primera meitat va ser de molt de respecte entre unes i altres i poques ocasions de gol. Qui més ho va intentar va ser l'asturiana Núria Almeida, amb un parell de bones rematades que van ser el preludi de l'únic gol d'aquesta primera meitat que el signava Marta Piquero a 55 segons pel descans. Les palauenques van sortir de vestidors amb intencions de fer-se amb el domini i les asturianes van trobar-se còmodes poguent sortir al contracop. El gol vallesà no va arribar i els vols del minut 8 es trobaven amb un penal en contra assenyalat després de la revisió del VAR. Marta Piquero el transformava i aquest segon gol seria clau pel devenir del maig, donat que va obligar el Palau a llançar-se obertament a l'atac, deixant espais per les ofensives d'un Telecable que va tenir suficient en aprofitar-ne dues. Un de Núria Almeida i un de Maria Igualada per sentenciar els passis a la semifinal. Escoltem les declaracions de Queco Iglesias, entrenador del Palau.
4: Ha acabat el partit a Gijón, quarts de final de la Copa de la Reina, i malauradament l'equip palauenc ha acabat caient 4-0 davant l'equip anfitrió, el Telecable. Anem a voler aquest partit amb el Queco i amb el Queco Iglesias. Queco, bona nit. No s'ha pogut donar, diguéssim, la sorpresa. S'ha aguantat la primera part, ha vingut aquest gol a l'últim moment, i a la segona, quan ha arribat al segon, sembla que s'ha fet molt collamunt el partit. És així?
5: No.
4: M'agrada que em portis la contrària.
5: Sí, no hem aguantat la primera part. Hem acabat dominant la primera part. Uh-huh. I en el moment en el que més còmodes estaven i més arribades estaven tenint, i molt clares, ens han fet una falta. Una falta que acaba en gol i que no sé per què collons posen al bar. Y si es falta, es falta. Bueno, la explicación yo no he entendido, pero bueno, para ellas es un balón de oxígeno, que no digo que no sean merecedoras, pero si es falta, es falta. Y no habría de pujar al marcador aquest gol, porque se'n van al descans amb una ventaja que era més clara per nosaltres que per ellas. Y crec que no és just. I bueno, la segona part, bueno, pues ha començat com a la primera, amb elles molt fortes, amb el pavelló quasi ple, amb molta gent, el segon gol no és que ens hagi fet mal, és que bueno, hem estat una mica precipitades al final i ens ha caigut el tercer, que aquest sí que ens va fer mal, i elles, bueno, pues érem molt bon equip per jugar amb avantatge.
4: És una pena perquè es podia haver aconseguit el partit, no? S'ha treballat i per què no? Es podria somiar amb la victòria, encara que el resultat final està molt, molt avoltat, no?
5: Sí, ha sortit molt malament. O sigui, ha sortit tot el que podies, ens podia fer mal, a la segona part va sortir. I, bueno, em fa molt de mal per elles, perquè, havíem posat molta il·lusió a la Copa i sobretot elles. Tothom sap el que està passant a l'equip i crec que alguna mereixia més del que ha tret avui, i bueno, ja està. Tenim que tornar cap a casa a entrenar perquè, bueno, ens hem guanyat el lluita per la Lliga.
4: Abans de preguntar-te per això, us heu sentit còmodes en el partit? Ja se sabia que l'afició doncs faria soroll, evidentment animarem i ajudarem en el Telecable, però la megafonia i l'speaker us ha condicionat aquest tipus d'animació en un esdeveniment com aquest?
5: Bueno, ho hem disfrutat, ho hem gaudit, i perquè sí, perquè poques vegades és jugar en un ambient així, no? I sabíem que l'ambient mai iba a ser de la nostra part, i no, jo crec que l'equip ha posat caràcter, crec que elles, o sea, les jugadores tenen un valor molt, molt gran, i bueno, jo crec que lo pitjor de tot ha sigut el tema de que ens facin una falta en el moment que millor estaven, que estaven arribant i que es posessin per davant. Jo l'explico i l'alimenta, i jo crec que elles tampoc. L'equip ha estat bé, han tingut caràcter i estem molt orgulloses del que hem fet, altra cosa és el que hagi sortit.
4: El hockey femení es mereix un bar low cost com aquest?
5: No, cap esport, i menys una competició com aquesta. Que si es posa al bar, es posa, no? Jo dic això, o sea, si és nou i no hi ha més referències de videoarbitratge com hi ha al futbol, pues si jo demano que es miri una falta i és falta, pues és falta. No és que sí, es deja passar perquè és una falta en joc, i bueno, és que no he entès res de l'explicació, no? El bar ens han explicat com funcionava, però no de com es prenia les decisions, i doncs jo demano falta i és falta, ja està, no hauria de pujar el gol.
4: De cara al que queda, no? Que és aquest playoff amb el Vila-sana, com s'encara? Evidentment avui el pal és duret, però queda una setmana per davant per mirar d'encarar aquest tram final davant el Vila-sana. Com esperes que sigui aquest últim, bueno, aquesta última empenta de l'equip?
5: Bueno, creiem que ens hem guanyat estan entre les millors i anirem així amb aquesta empenta.
4: Doncs esperem que el diumenge amb el Vila-sana puguem doncs, donar la sorpresa que avui no s'ha pogut pel que sigui donar-la i es pugui guanyar Vila-sana. Gràcies, Quico.
5: A vosaltres.
1: Dissabte es disputaven les dues semifinals. A la primera, el Vila-sana es prenia la revenja de la darrera eliminació a les semifinals de la Champions i es classificava per la seva segona final consecutiva eliminant el Fraga. Ens fa la crònica el nostre company Fran Balanyà.
6: Podríem dir que sí, que aquest ha estat el partit de la revenja de la Champions pel Vila-sana, així ho manifestaven diverses jugadores de les del Pla d'Urgell quan acabava el partit. Un partit que certament van tenir més controlades les catalanes que no les noies de la franja, especialment a la primera meitat. Les de Lluís Rodero van premer l'accelerador quan s'havia complert l'Equador d'aquest primer acte amb diverses ocasions que van arribar al 13, 14 i 15. En aquest moment se'n van comptar fins a 5 i de ben clares i finalment a la sisena va arribar aquest primer gol de Luchi Agudo que va estar fantàsticament assistida per Aina Florença. Amb aquest marcador s'anava al descans, tot i que Aina Florença podia haver augmentat distàncies amb la desena falta directa que no aconseguia transformar perquè aturava Anna Ferrer. A la represa podríem dir que tot just començava quan es veia el millor Fraga en els primers minuts del 2 al 6, aconseguia diverses ocasions, però això feia que Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, demanés un temps mort que podríem dir després inhabilitava amb aquesta Fraga que pràcticament no disposava d'ocasions en el segon acte. Qui sí que li provava aquest temps mort era el Vila-sana, no pel volum d'ocasions, sinó perquè, com dèiem, per tenir el partit més controlat. I això feu que al minut 17 de la segona part Quime Gómez situés aquest 0-2 que seria ja definitiu i que donava les del Pla d'Urgell l'accés a la final.
1: Després del partit, el nostre company Fran Balanyà podia parlar amb l'entrenador del Fraga, Jordi Capdevila.
7: No, jo crec que sortim amb molt bones sensacions. Penso que per nosaltres era una setmana on arribàvem molt justes, veníem d'una final a 4 molt exigent de la Champions se'ns va notar una miqueta possiblement el cansanci al primer partit. Penso que després vam recuperar bé, crec que el partit del Vila-sana el vam treballar molt bé. Penso que, potser sí que va haver-hi dos parts, no?, diferenciades, on el Vila-sana potser va començar millor que nosaltres, vale? Però penso que la segona part vam donar-hi la volta al partit, vam tindre forces ocasions per poder marcar el gol i empatar-les en el seu moment. Aquesta vegada la pilota no va entrar i ja està, i així forma part del joc. Nosaltres sortim d'allí amb una sensació molt bona. La veritat que anàvem amb aquesta idea, no?, de guanyar la Copa de la Reina, però bueno, no ha pogut ser, però ja et dic, penso que vam fer un molt bon treball, penso que vam fer un exercici també de superació. Al final veníem d'on veníem, sí que evidentment amb els anys volals després de programar els campionats d'Europa, però per nosaltres també era una cosa difícil no tornar-nos a posar una altra vegada amb el tema de la competició tan exigent, no?, de forma repentina i després de tota la voràgine d'emocions que vam viure la setmana passada. Tot i així, així ens vam transmetre a les jugadores, que estaven molt contents de la feina que havíem fet. Penso que vam donar molt la cara, penso que el partit el vam gestionar molt bé i aquesta vegada no ens va sortir de cara, però ara ja recuperar-nos i començar a pensar en el playoff, que tenim el primer partit d'aquesta setmana a casa amb el Telecable.
1: I a la segona semifinal, passeig de l'anfitrió Gijón, que no fallava davant el seu apassionat públic i vencia el Benvibre per 5-2 amb doblets de Maria Igualada i Anna Caterina, més el gol de Núria Almeida. Les asturianes ja guanyaven 5-0 a manca de 13 minuts pel final i fins i tot l'entrenadora Tasha Lee va poder donar descans a alguna de les seves jugadores claus de cara a la final de diumenge. Una final que van disputar Gijón i Vila-sana. Final inèdita, ja que mai s'havien enfrontat Telecable i Vila-sana en una final, i que va coronar l'equip presidit per Ramon Porta com a campió de la Copa per segona temporada consecutiva. Una primera meitat igualada acabava amb un ajustat 1-0 per l'equip català, amb gol de la jugadora MVP de la final, Aina Florença, al minut 10, tot i que tant unes com altres podien haver notat algun gol més. especialment les lleidatanes, que van desaprofitar un penal a les darreries de la part. Després del descans, Aina Florença tornava a fer de les seves i anotava el segon del seu equip. Era el 2-0 que ja lluiria fins al darrer minut, tot i que abans tant les asturianes primer com les catalanes després van disposar d'una directa. I en el darrer minut, i amb un telecable abocat buscant el primer gol perquè les fes arribar vives als darrers segons, Lucia Agudo aprofitava un contraatac per marcar porteria buida al 3-0. L'equip de Taixalí va poder fer el gol de l'honor en la darrera jugada de la final. La jugadora vilassanenca Maria Porta estava així de contenta després de guanyar la seva segona copa.
8: Estem molt contentes de poder haver guanyat la nostra segona Copa de la Reina. La veritat és que ens havíem esforçat molt i hem entrenat molt i ho hem treballat molt. I bueno, al final, tot i tenir-ho tot en contra, perquè jugàvem a casa del Gijón, amb un pavelló que apretava molt, doncs crec que hem sabut fer les coses molt bé i hem treballat com un equip del principi fins al final, i al final doncs hem tingut la recompensa. Així que molt contentes.
1: Acabada la Copa de la Reina, recordem que aquest cap de setmana es juguen els primers partits de semifinals del play-off. Dissabte a les 7 de la tarda es jugarà el Fraga Gijón i diumenge a 1:15 es jugarà el Vilassana Palau.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: La lluita per al títol de l'Hockey Lliga ha viscut el seu primer capítol. Els quarts de final dels play-offs van començar aquest cap de setmana amb aquests marcadors.
2: Barça 2, Noia 1.
1: La reacció dels de Sant Sadurní al Palau Blaugrana arriba massa tard.
2: Liceo 3, Lleida 2.
1: Dos gols de Sebas Moncusí fan somiar un Lleida que acaba perdent a Riazor.
2: Calafell 1, Reus 8.
1: Un Reus demolidor goleja el Calafell i s'emporta un punt i el factor pista.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: L'encert de Roger Barça, la tanda de penals, deixa sense premi el Voltregà. El Palau Blaugrana obria el foc dels play-offs de l'Hockey Lliga. Barça i Noia, o que és el mateix, el segon i el setè de la Lliga regular, s'enfrontaven al primer duel de l'eliminatòria, que es jugarà al millor de 3 partits. Eloi Cervera, Ignacio Alavar per part barcelonista i Aleix Esteller pel Noia van ser els golejadors d'un emocionant partit que ens explica el Leo Imami.
3: El Barça posa la primera pedra en el camí d'arribar a les semifinals de l'Hockey Lliga, imposant-se per 2-1 el Noia al Palau en un partit molt igualat. El Barça ha començat el maig amb una actitud dominant, tot i que al llarg de la primera meitat ha faltat molt ritme per part dels dos equips. Al minut 5, Ferran Font ha tingut la primera ocasió, però ha estavellat la bola al pal. Més tard, Eloi Cervera ho ha provat des de lluny. També en la mateixa jugada, Pablo s'ha topat amb el porter i finalment amb el pal. Poc després de la represa ha arribat el moment clau del maig. En només 2 minuts, els de Ricard Ares han marcat els 2 gols que els han portat a la victòria tan important. Primer al minut 34 a Eloi Cervera i 1 minut després a la Bar. Ja al tram final del maig, els blaugranes han tingut molt ofici per gestionar l'avantatge sense prendre massa riscos. Finalment, 2 minuts abans del final, Aleix Esteller ha retallat distàncies per intentar portar el partit a la pròrroga, però el Barça s'ha pogut resistir sense cap problema. D'aquesta manera, el Barça viatjarà dissabte que ve al pavelló olímpic Ateneu Agrícola amb la primera oportunitat de tancar l'eliminatòria. Si no, els blaugranes tindran un partit a caixa o faixa al Palau per seguir cap al camí del títol.
1: Gràcies, Leo. Al final del partit, el tècnic blaugrana destacava la importància del resultat, que permet sumar el primer punt per un Barça en un partit que, segons l'entrenador culer, ja esperava. Enric Artares.
4: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1 i bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
1: Segons Ares, el Barça ha arribat a aquest play-off en un gran moment, tot i la derrota una setmana abans en la final de la Copa d'Europa.
4: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa, hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles, per tant seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
1: Aleix Cervera va ser el jugador del Barça que es va encarregar d'inaugurar el marcador al Palau Blaugrana. L'Igualadí destacava la solidesa de l'equip per treure aquest partit contra el Noia endavant.
5: Bé, primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: L'entrenador del Noia destacava el partit que va fer el seu equip, que va tenir a les seves mans endur-se la victòria del pavelló blaugrana. Carlos Cortijo reconeixia que això els dona confiança per poder guanyar el segon partit que es jugarà a l'Ateneu de Sant Sadurní el dissabte a 1:45 del migdia.
6: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante
0: con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo.
1: Els tres gols del partit van ser a la segona part i l'entrenador Cavista destacava que una de les claus va ser no haver aprofitat les ocasions que van tenir per posar-se per davant el marcador.
0: Sí, al final es calidad individual. A la bola de ahora está en un momento dulce y ha tenido la bola parada y la ha enchufado. Sí, yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual ahí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores. Pues al final es un deporte de los deportistas y esta caída individual, pues el Leicester ha aprovechado esa caída de Pablo y ha hecho una acción individual y ha marcado gol. Sí, detalles que te hacen estar o no estar. Y bueno, en este caso pues ha salido la cara cruz, pero esperemos que en el Ateneu podamos dar una alegría a nuestra gente. Creo que tenemos que estar orgullosos de cómo han vestido la camiseta del Noia y lo que sí prometemos que el próximo sábado vamos a ir a tope, sabiendo el partido que tenemos que hacer, porque claro, el Barça es un equipazo, pero nos da confianza, este partido nos da confianza para sentir que podemos ganarles.
1: El Pont Lleida tenia la difícil missió de trencar el fortí de Riazor, on el Liceo aquesta temporada no ha perdut cap partit de l'Hockey Lliga. Els de David Carrasco van posar contra les cordes els gallecs, que van acabar demanant a l'hora d'un partit que ens explica des de 1 a 1, Lleida Ràdio, el Fran Balanyà.
6: Molt bones, doncs així és, el Pont Lleida no suma el seu primer punt en aquest playoff pel títol de Lliga. Va perdre per 3-2 davant el Liceo en aquest primer dels tres partits de quarts de final, on l'equip, tot i perdre, donava de nou una gran imatge en un partit contra un gran de l'Hockey Lliga, un duel en què mereixia més. De fet, al darrer instant quasi va forçar la pròrroga el Pont Lleida a l'últim segon amb una ocasió de Sebas Moncusi. Pel que va al partit, els gols van aparèixer ben ràpid i és que al minut 5 ja se n'havien vist dos. El primer l'anotava l'exjugador del Pont Lleida, Nuno Paiva, al minut 2, quan només s'havia disputat un minut i mig de joc. El portuguès feia gala de la seva habilitat en tirs exteriors des de la dreta del seu atac a la cantonada de l'àrea. De fet, els dos altres gols que es veien en aquest primer acte eren de similars característiques i executats també a les cantonades de l'àrea en rival. L'1-1 el signava Sebas Moncusi dos minuts més tard. Aquesta primera part, que seguiria farcida d'ocasions de gols, només veuria com un cop més la bola entraria fins al fons de la xarxa. Aquesta diana era del liceista Bruno Saavedra, que també amb un fort llançament aconseguia penetrar la porteria de Javi Sánchez. Amb aquest 2-1 s'anava al descans. I només estrena el segon acte, als 33 segons, els gallecs se situaven amb 9 faltes, cosa que podia fer pensar que l'empat pogués ser imminent amb la directa. Però just passava al contrari, i només 25 segons més tard, perquè de nou qui havia estat el darrer en anotar ho tornaria a fer, és a dir, Bruno Saavedra. El de Santiago Compostela culminava una ràpida acció en què era assistit pel seu capità Endava Torres per situar aquest 3-1. Dues bones aturades podrien haver escurçat distàncies, però cap es transformava. La primera d'elles era la directa, fruit de la desena falta del Liceo. El llançament no el podia finalitzar correctament Martí Gavarró al minut 31 de la represa. L'altra, en format penal, era errat en aquest cas per Sebas Moncusí. Però des de que s'assenyalava fins al llançament passaven moltes coses, sense que el cronòmetre més es mogués. D'entrada, el conjunt local protestava molt la decisió dels col·legiats, cosa que li suposava una targeta inicial groga, blanc i roca. Aquest aporte del Liceo i titular de la selecció espanyola seguia mostrant el seu enuig fins al punt que sofria una segona amonestació, cosa que li suposava una blava. Per tot plegat, havia de sortir de la pista i que un jugador de camp fos canviat pel porter de la Pedrera, Martín Rodríguez. El Pontlleida també decidia que qui acabaria executant el penal seria finalment Moncusí, tot i que Nico Ojeda també havia rellevat a qui s'havia situat inicialment en aquest punt del llançament, en Chino Miguelez. Com dèiem, Moncusí no anotava en aquesta bola aturada, però sí que en el mateix minut de llançament, al 10 de la segona, marcava el 3-2, que acabaria sent definitiu. El de Casà de la Selva aprofitava aquesta superioritat que li havia donat a l'equip la blava del porter rival.
1: Al final de la partit, l'entrenador del Lleida reconeixia que, tot i fer un gran partit, errades puntuals dels seus jugadors no van permetre treure un millor resultat en aquest primer duel contra el Liceo. David Carrasco.
7: Bueno, el partido sabíamos que sería complicado, que desde el inicio ellos subirían mucho las líneas y nos lo podrían difícil. Al final es una pista complicada. Nada, en ciertos momentos sí que supimos cómo jugar, cómo atacar, sí que fuimos nosotros, pero en muchos momentos no lo conseguimos, no lo logramos y yo creo que eso es lo que nos perjudicó. Bueno, al final, como te digo, pista complicada, rival aún más y bueno, no hemos acabado de resolver lo que hacía falta. Lástima que tampoco hemos aprovechado todo lo que podíamos o queríamos la superioridad de la tarjeta azul. Y al final 5-4 también, bueno, no hemos llegado a concretar, así que nada, sabíamos a lo que veníamos, semana que viene más.
1: Com hem pogut sentir a la crònica del company Francesc Balanyà, al minut 34 del partit es va produir una de les situacions curioses i que va generar molts dubtes. El porter del Liceo, Blai Roca, va fer un penal per una entrada dins de l'àrea i va veure la targeta groga per les seves protestes. Després d'uns instants de dubtes, el tècnic gallec va decidir substituir-lo per al segon porter i va entrar Martín Rodríguez Garaboa. En el moment que el porter de la Pedrera gallega ja estava dins de la pista, Blai Roca també va entrar per dir-li alguna cosa i els àrbitres li van ensenyar la targeta blava per accedir a la pista, havent-hi ja els 5 jugadors dels dos equips. Així ho explicava la premsa gallega, Martín Garaboa.
8: Bueno, como con Blai, tengo una muy buena relación, ya aparte dentro de la pista, dos entrenamientos, somos dos colegas, dos amigos e compañeros que podemos falar as cousas, estábamos dos de acordo, dixenlle que, bueno, había posibilidade de que se lle botaban unha segunda amarilla pudera apañar unha azul, e dixemos, si estás seguro, vou. E digo, bueno, pues veña, vou eu. Bueno, cambiaron o lanzador e ainda así, bueno, tuven suerte de sacar ese penalti, tuvemos a mala suerte de que Blai colle esa azul, bueno, pues por non é criterio arbitral, é unha boa decisión, entra na pista cando non se pode, bueno, pero bueno, o equipo estuvo ben en defensa, supémoslo resolver, aproveitar ahora, fin de semana que ven. Bueno, penso que foi un partido moi disputado, porque ao final o Lleida é un dos primeiros equipos da Liga. Sabíamos que as cousas iban a ser difíciles, porque sempre que xogamos contra eles non nos poñen as cousas fáciles. Teñen un bo hockey, teñen xogadores que chegan á portería con contundencia, e hoxe demostraron, poucas ocasións que lles concedemos, meteron os dous goles, e bueno, ao final o equipo soupo sufrir, saímos do paso, ao final moi contentos, vamos a intentar aproveitar esta vantaxe para a semana que ven ali en Lleida.
1: El primer punt en el partit de quarts de final per al títol de l'hoquei Lliga entre el Calafell i el Reus ha estat pel conjunt roginegre. Els reusencs van guanyar en contundència per 1-8 al Calafell en el primer duel que es disputava al pavelló Joan Ortoll. Aquesta era la cinquena vegada que els dos equips s'enfrontaven aquesta temporada. A la Lliga Catalana la victòria va ser per als de Guillem Cabestany igual que la Copa del Rei, mentre que l'hoquei Lliga els reusencs empataven a 3 a Calafell i s'imposaven al Palau d'Esport Roig i Negre per 5-3. En aquest primer enfrontament dels play-off per el títol, els del Baix Camp s'han mostrat molt superiors i han sumat el primer punt. La nota negativa del partit la posava el jugador argentí del Reus Deportiu, Maxi Oruste, qui després de disputar els primers segons del partit havia de deixar la pista sense poder tornar a jugar. Els calafellencs van sortir en aquest partit amb una pressió molt forta per tota la pista, amb la intenció de dificultar el joc dels rojinegres. Tot i això, amb tranquil·litat, els de Jordi García van anar imposant el seu ritme de partit. Al minut 6, el capità reusenc Joan Salvat, amb un xut des de la mitja pista, sorprenia a Martí Serra, que no podia evitar el primer gol dels del Baix Camp. Els de Jordi García havien fet el més difícil, que era trencar la pressió dels penedesencs. Això va permetre que els ganxets comencessin a trobar espais enmig de la defensa local. Diego Rojas, en una gran acció personal, als 8 minuts de partit, trobava una porta oberta per entrar dins de l'àrea del Calafell i plantar-se davant de Martí Serra i fer el 0-2 per un Reus que va emmudir el Joan Urtoll. Aquest marcador va donar tranquil·litat als jugadors roginegres, que van poder marcar el ritme que més li interessava i arribar en perill amb ràpides combinacions. A 8 minuts pel descans arribaria el tercer dels del Baix Camp, quan Martí Cases feia entrar la bola dins de la porteria en una jugada molt protestada pels calafellencs, però que va servir per posar el 0-3 a l'electrònic. Aquest marcador va portar els nervis sobre la pista i van començar les topades entre jugadors. Al minut 18, Joan Salvat veia la targeta blava deixant els rojinegres amb 9 faltes d'equip, mentre que de la mateixa acció, Biel Pujades també havia de marxar cap a la banqueta a anar a veure també la targeta blava per una enganxada amb el capità reusenc. A 6 minuts del descans, el porter rojinegre, Càndida Ballar, va ser protagonista en el tram final de la primera meitat, primer evitant el gol del Calafell quan Aleix Marimon no va aprofitar un penal a favor, mentre que la recta final dels primers 25 minuts, el porter de Manlleu aturava una falta directa a Sergi Folguera per la desena del Reus. 30 segons abans, Martí Cases tampoc aprofitava la bola aturada per la desena del Calafell. Semblava que els dos equips marxarien cap als vestidors amb el 0-3 que hi havia l'electrònic, però a 7 segons del descans va sorgir l'empenta del capità reusenc quan, després de recuperar una bola, Joan Salvat marcava el seu segon gol del partit amb un potent xut des de la frontal de l'àrea posant el 0-4. El segon acte començava amb un Reus dominant i marcant el tempo del partit. A més, als 4 minuts de la represa, Guillem Jansà rebia una passada des del fons de la pista i amb una rematada de primera es posava el 0-5 que pràcticament sentenciava el partit. Al minut 33, Martí Cases va fer més grossa la ferida d'un superat a Calafell, quan amb un fort xuc creuat va fer el 0-6. Amb el partit decidit, Guillem Jansà va veure la targeta blava després de fer una falta a Joan Pujalte a dins de l'àrea, deixant els reusencs amb un jugador menys durant 2 minuts. Aleix Marimon aprofitava el penal per maquillar el resultat amb l'1-6. Però Martí Cases aprofitava la desesperació d'una Calafella que pressionava per tota la pista, intentant reduir la diferència en el marcador, i segellava el seu hat-trick particular amb l'1-7 quan encara quedaven 9 minuts per al final. Pocs segons després, Carles Cases desaprofitava una directa quan el Calafella va fer la seva 15a falta, mentre que dos minuts més tard, el capità roginegre Joan Salvat disposava d'una nova bola aturada després d'una falta de Jero García sobre Carles Cases a dins de l'àrea del Calafell, i Salvat va fer el seu tercer gol de l'encontre amb un xut directe des del 5-40 que va posar la bola que dins de la porteria amb suspens, això sí. Amb aquest contundent marcador van aparèixer els nervis novament, els nervis d'impotència a la banqueta del Calafell, i el segon entrenador dels Verds, Roger Molina, va ser expulsat per una doble targeta groga. A 5 minuts del final, Càndid Ballart s'afegia a la festa ganxeta quan va evitar el segon dels de Cabestany i aturava una falta directa de Joan Pujalte després de la quinzena dels reusencs. Ara l'eliminatòria se'n va cap a Reus, on una victòria rojinegra posaria el punt final a la temporada del Calafell, el que significaria que aquest partit que es va jugar hagués estat l'últim a casa d'un Gepi Selva que podia parlar amb la nostra companya Nani Gil.
9: Gepi, com has vist el partit d'avui? Què ha passat?
10: Bé, un partit difícil, un partit molt dur de jugar. Crec que els 10 primers minuts hem fet un hockey molt bo, realment bo. El Càndid les ha parat, nosaltres no hem sigut prou efectius, i després dels 10 minuts doncs, hi ha hagut el primer gol de desviada, el segon gol d'una errada defensiva nostra, i jo crec que hem seguit jugant bé. Però llavors sí que amb el 4-0 semblava que era un partit que ens vingués tot en contra, i llavors ha sigut anar més amb més cor que cap, potser. Veiem el pavelló ple i la gent que ha pagat la seva entrada, la gent que ens seguia animant, i bé, crec que hem anat amb més cor que cap. Ho hem intentat, però avui era el dia de rebre 3 gols en pròpia porta, amb tot el que fèiem final, era equivocat. I el Reus és el que millor juga, a aprofitar les seves coses, les seves ocasions, i allargar el partit, com ja hem vist els últims partits que ha fet, i avui s'ha dedicat a fer això, ho fa molt bé, i no res. La gran sort és que hem perdut el partit 8-1, però és el mateix perdre 8-1, 1-8, que 1-2, així que no res, perdem 0-1 a l'eliminatòria i ara dissabte anem a Reus a guanyar.
9: Encara en queden dues, o sigui, queda dissabte i potser un tercer partit, esperem que pugui haver un tercer partit, perquè jo vull veure què, o sigui, que com el prepararem?
10: Bé, baixant el cap, donant les gràcies a l'afició, perquè avui ha vingut un munt de gent i hem fet el resultat que hem fet, i sobretot ser més seriosos que mai, més professionals que mai, i jo crec que seguir fent el que hem fet tot l'any i demostrar que això d'avui ha sigut una relliscada o una de les coses que passa a l'esport de tant en tant, i avui ens ha passat a nosaltres. Hem de cotxar el cap, treballar bé la setmana i dissabte anar a Reus amb totes i amb el cap fred i fer un bon partit.
9: L'afició, un 10.
10: Per això, avui només ens podem agrair que partíem 7-1, partíem 8-1 i seguien cantant, seguien animant, hem agafat el partit i ens han donat les gràcies i no, ens hem de demanar perdó. I no res, agrair-los infinitament tot el que fan pel hockey i per nosaltres, i que seguirem treballant.
1: L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, tot i la derrota, va voler felicitar els seus jugadors per al partit.
11: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip amb la pitjor situació dins d'un partit des de que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I per primer cop, crec, des de que soc entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus.
1: Un dels protagonistes en roig i negres va ser el seu capità, qui després de la golejada i el seu hat-trick reconeixia que només havia aconseguit un primer punt i que no es podien refiar de cara al segon duel que es jugarà dissabte a la Bombonera. Joan Salvat.
9: I després del partit podíem parlar també amb el Joan, que primer, moltes felicitats, un hat-trick i partidàs impecable.
12: Gràcies. Al final, bueno, anem 0-1, ara venen a casa. No serveix per res guanyar de 7 o guanyar de 1 al playoff. Anem 0-1 de partits.
9: Clar.
12: I ja pensant en el... Ara hem descansat, segurament. I, bueno, segur. I després, dissabte.
9: Us esperàveu aquest, encara que no compti que sigui un partit primer, després el dissabte que ve, us esperàveu
12: no, aquesta diferència? No, tan contundent no, tan contundent no ens ho esperàvem. Els Reus Calafell i Calafell Reus sempre són igualats. Tot i ser el resultat al voltant, el partit ha sigut intens, fins als últims segons. Sí. Ells hi van, i nosaltres també, i pots imaginar com serà el següent.
1: Qui tampoc podia amagar la seva alegria era Jordi García, l'entrenador reusenc, qui reconeixia que el fet de no ser cap de sèrie els obligava a guanyar un partit a fora de casa.
13: Sí, contents, felicitar l'equip per la gran victòria. Penso que hem estat molt seriosos, patint, perquè el Calafell sempre et fa patir molt, i intentant jugar el nostre partit, per tant, molt content. Som conscients de que si volíem passar aquests quarts de final, un dels dos partits havíem de guanyar aquí. Ens queda molt de camí. Al final això només és 1-0. Abans de començar vaig dir que el Calafell podia guanyar a Reus i nosaltres podíem guanyar a Calafell. Per tant, hem d'entrenar bé aquesta setmana, tornar a analitzar el partit, mirar què és el que hem fet bé, què és el que ens ha fet el Calafell, i preparar-nos bé pel gran partit que segur que serà la setmana que ve.
1: Fins aquí seria el resum esportiu d'aquest partit, però aquest diumenge el portal Hockey Càtedra anunciava que el Club Patí Calafell recorrerà aquest partit contra el Reus per una possible alineació indeguda del jugador reusenc Carles Casas. Segons aquest portal, el Calafell presentarà un recurs per presumptes problemes amb la fitxa del jove jugador reusenc. Recordem que Carles Casas, junt amb Pol Martínez, a principi de la temporada es va incorporar a la primera plantilla del Reus Deportiu com a jugador de ple dret, després que el curs ha passat combinessin la seva participació entre l'equip de l'hoquei Lliga Plata i el primer equip reusenc. Aquesta temporada el Calafell està sent un habitual dels despatxos. Els de Guillem Cabestanya ja van impugnar la final de la Eurocup que van perdre contra la Lleida en una interpretació del reglament on argumentaven una possible alineació indeguda de Nico Ojeda per acumulació de targetes. A més, els del Baix Penedès van ser castigats per part del Tribunal Administratiu de l'Esport per una alineació indeguda del porter de 20 anys, Josep Maria Virgili, qui jugava amb fitxa autonòmica i va superar el límit de partits sense tenir la condició de sub-23 en el partit de la jornada 12 de l'Hockey Lliga que van jugar a la pista del Xum. I l'últim partit d'aquests play-off és el que es va jugar aquest diumenge al pavelló de les Comes, entre l'Igualada i el Voltregà. En un partit molt equilibrat i sense gols, els dos equips van arribar als penals per decidir qui s'adjudicava el primer punt de l'eliminatòria. Des de Ràdio Igualada ens fa la crònica d'aquest partit en Jordi Quintana.
14: El solitari gol de Roger Bars a la tanda de penals en un enfrontament que havia acabat amb empat a 0. El partit no es va desencallar en cap moment. A la pròrroga, els jugadors dels dos equips van buscar la manera de marcar el gol de la victòria, però aquest tampoc no va arribar. Així va ser que es va haver de llançar a la tanda de penals, on podia passar de tot. I el cert és que els porters van ser fonamentals. Si el partit als 60 minuts havia acabat amb empat a 0, a la tanda de penals també. Els jugadors d'un i altre equip es van fallar els 5 de què disposaven. És per això que es va haver d'arribar al tie-break. Va començar Roger Bars, que va aconseguir marcar l'1-0. Quedava un últim penal que posava contra les cordes al Voltregà. Així va ser que Arnau Martínez va aconseguir aturar el llançament, de manera que el conjunt arlequinat aconseguia imposar-se en aquest primer partit dels quarts de final de play-off pel títol de l'Hockey Lliga, programat al millor de 3.
1: Després de la partida, l'entrenador igualadí era molt crític i reconeixia el fet d'haver patit tant. Significava que no havien preparat bé l'encontre. Marc Montaner.
15: Jo crec que avui no hem estat, sincerament, no hem estat gens bé, sobretot a la primera part, crec que la primera part ens han superat, tota. I la segona crec que ha sigut molt igualada, sí que hem tingut, recordo, 3 o 4 ocasions clares que haguéssim pogut marcar, però no, avui no entrava, no volia entrar, i però ells tampoc, eh? Vull dir, jo crec que la primera part sembla que ho guanyà, la segona potser ha estat més igualat, potser alguna més nosaltres, però no hem fet un bon partit. Molt treballs amb atac, amb defensa la primera part molt porucs, semblava que tinguéssim una llosa a l'esquena que pesés molt i ells no, i bueno, hem de, potser no hem preparat bé el partit d'aquesta setmana i ara hem de mirar què hem fet malament i intentar canviar-ho per afrontar el partit allà amb millors garanties.
1: Quan hi ha una tanda de penals, tots els ulls estan posats en els porters. Els companys de Ràdio Igualada, després del partit, podien parlar amb el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
16: Bueno, jo la veritat és que avui bastant tranquil, bastant natural, tranquil no, però natural sí, perquè sabia que el partit seria igualat, perquè sabia que s'assemblaria més al de la Copa, ja ho havíem parlat abans de començar, que s'assemblaria més al de la Copa que potser l'últim de Lliga de l'última jornada, que ells no jugaven massa cosa i van venir potser una mica amb aquest punt de relaxació, però que evidentment no jugaven la vida. I sabia que el partit estaria igualat, llavors el meu pensament és que ho tenia clar, ho teníem treballat i al final, personalment, si arribes a una tanda de penal 0-0, que sigui el que Déu vulgui, però en l'àmbit personal, potser sent una mica més egoista o pensant una mica en mi, penso que poca cosa podia fer. No? Jo mai he pensat que les tandes de penal siguin una loteria, per tant, jo ho portàvem treballat tant amb els jugadors com jo i per tant aquest treball s'ha demostrat i ha sortit.
1: I ja per finalitzar, recordem que a banda de jugar-se el play-off pel títol de l'Hockey Lliga, també s'està disputant l'eliminatòria per la novena i la desena posició, que donaria accés a jugar la Trophy la pròxima temporada. Aquesta eliminatòria també es juga el millor de 3 partits i enfronta l'Alcoi amb el Ribas madrileny. En el primer partit, jugat al pavelló Miguel Sarasa, la victòria va ser pels alcoians, que es van imposar per 3-2 gràcies als gols de Caco Seschín, Gonzalo Pérez i Manuel Hernández per als locals i per Curro Fernández i Sergio Martín per als madrilenys. Recordem que el segon partit es jugarà el pròxim diumenge 24 a les 12 del migdia al pavelló del Cerro del Telégrafo de Ribas hacia Madrid. Mentre que el dissabte també es jugaran els segons partits de quarts de final de l'Hockey Lliga, que seran aquests. El dissabte, com dèiem, a 1:15 del migdia a l'Ateneu de Sant Sadurní.
2: Noia Barça.
1: A Lleida, l'11 de setembre, a les 6 de la tarda de dissabte.
2: Lleida Liceu.
1: A Voltregà, a l'Oliveres de la Riba, a les 8 del vespre de dissabte.
2: Voltregà Igualada.
1: I després a la Reus, a la Bombonera reusenca, dissabte a les 9 del vespre.
2: Reus Calafell.
1: Des d'aquí, des de Xoc d'Estics, doncs en parlarem de tots aquests enfrontaments i de tot el que deparin l'actualitat de l'hoquei a patins, i per això us esperem i us explicarem al pròxim Xoc d'Estics. Fins aquí la primera hora de Xoc d'Estics, on hem repassat la Copa de la Reina, que va guanyar la Vilassana, i els primers partits dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Nosaltres, recordeu, tenim una segona hora per parlar de l'hoquei més proper, l'hoquei català. Us esperem aquí, a la segona hora, i també el pròxim dilluns. Salut i hoquei! Okay.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just d'Esvern, perquè a Ràdio d'Esvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts a aquesta segona hora de Xoc d'Estics. Una segona hora on ens espera l'hoquei plata i les nacionals catalanes. Categories que a poc estan arribant a les seves darreres jornades, on encara hi ha moltes coses per decidir i on les emocions pugen de to. En el grup nord de l'hoquei plata tenim canvi de líder. El Lloret és ara qui encapçala la classificació en vèncer l'exlíder Manlleu per 4-1. I en el grup sud, on l'Igualada ja va ser campió fa unes jornades, l'emoció està en veure qui serà el segon classificat i que podrà disputar el play-off d'ascens, posició que ara per ara ocupa l'Espanyol, però que té a Vilafranca a un punt. I a les nacionals catalanes, doncs, tres quarts del mateix, coses ja decidides i coses per decidir. Mollerussa i Mataró ja són campions de la Lliga regular. En masculí, Noia i Castellà ja tenen assegurats el play-off i es jugaran la darrera plaça Caldes i Ripoll, que hi empataven i ho deixaven tot obert per la darrera jornada. Una cosa semblant passava en Noies, on ja tenim classificats pel play-off a Mataró, Girona i ara Caldes, quedant pendent la quarta plaça que es disputaran Vilafranca i Igualada. Som els de Xoc d'Estics, David Fernández contra el tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i qui us parla, Artur Ávila.

0: OK Plata'm.
1: L'Hockey Plata va disputar la 20a jornada amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
2: Lloret 4, Manlleu 1.
1: El Lloret desbanca el Manlleu en la liderat.
2: Companyia de Maria 4, Vic 4.
1: Els biguetans salven un punt, però insuficient per pressionar la segona posició.
2: Jake 2, Mataró 2.
1: Els mataronins desaprofiten una ocasió per escurçar distàncies amb els 3 primers.
2: Sant Cugat 5, el Picat 3.
1: Sant Cugat retroba amb la victòria.
2: Dominicos 2, Jolaseta 3.
1: Pas de gegant dels bascos per la salvació.
2: I Reus 1, Tordera 3.
1: Amb 4 boles aturades desaprofitades. La classificació després d'aquestes 20 jornades queda així. Líder Lloret amb 41 punts, segon Manlleu amb 40, tercer Vic amb 36, quart Mataró amb 34, cinquè Tordera amb 30, sisè Dominicos amb 28, setè Reus amb 26, vuitè Companyia de Maria amb 22, novè Sanco amb 20, desè Jake amb 19, penúltim és el Jolaseta amb 17 i tanca l'Alpicat amb 14. Jornada en aquest grup nord, on per la part alta s'enfrontaven els dos primers classificats i on hem tingut canvi de líder. Amb la victòria del Lloret 4-1 davant l'exlíder Manlleu, ara són els Costa Bravencs qui ocupen aquesta privilegiada posició. Els dos immediats perseguidors de Lloret i Manlleu, Vic i Mataró, no passaven de l'empat a domicili i ho tindran difícil aquestes dues jornades que queden per arribar al lloc de play-off d'ascens. Per la part de baix, nou cop dur per un Alpicat que queia Sant Cugat i veia com el seu rival directe per evitar el descens, el Jolaseta, guanyava a pista del Dominicos i li marxa a 3 punts. Dit això, passem a analitzar els diferents partits de la jornada. El partit de la jornada d'aquest grup nord era el que disputaven a Lloret el primer i el segon classificat. El guanyador sortiria com a líder a manca de dues jornades i dependria només d'ell per estar la temporada vinent a Hockey Lliga. El Manlleu començava el duel com a líder, però amb la victòria local per 4-1, eren els de la Costa Brava que acabaven la jornada ocupant aquesta privilegiada primera posició que dona lloc a l'ascens directe. Ara els lloretencs només depenen d'ells per retornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal. Però ull, perquè li queda un calendari per tremolar. Ha de visitar Vic, que és tercer, i rebre a casa a Mataró, que és quart. El titular del partit ja l'heu escoltat abans. Un hat-trick de Jango Matié dona el liderat al Lloret, desbancant el Manlleu. 4-1 per l'equip de Manel Díaz, que no perd des del 25 de gener quan ho feia a pista del Mataró. Quasi una volta sencera ha passat. Els locals deixaven sentenciat el maig en una gran primera part que finalitzava amb un contundent 3-0 després que Jango obrís la llauna ja al minut 2, que Adrià Ferrer posés el segon als vols al minut 17 i que poc després el mateix Jango reafirmés la victòria local amb el 3-0 en què s'arribava al descans. A la segona meitat, protagonisme per les faltes directes. 3 n'hi van haver, de les quals només una va ser transformada. Corria el minut 12 de la represa quan els osonencs arribaven a la desena falta grupal. Al llançament de la directa, Jango Matié, que batia Marc Panella, posant el definitiu 4-1. Un Matié que podia haver marxat amb un pòquer de gols, donat que va gaudir d'una darrera directa, a manca de 5 minuts, que no va poder transformar. Felicitat, Jango! Quin subidor, noi! Victòria, liderat i hat-trick. Com ho has paït tot això?
3: Moltes gràcies. Sí, va ser un partit complicat, però amb el bon treball de tot l'equip vam aconseguir la victòria i està un pas més a prop d'això que volem aconseguir, que és pujar a Hockey Lliga.
1: I Jango, ara depeneu només de vosaltres. Com s'afronten aquests dos partits?
3: Doncs sí, com bé dius tu, tot depèn de nosaltres, del treball que fem aquestes setmanes entrenant, i jo crec que si entrenem bé i posem tots de la nostra part i ho aconseguim, doncs aconseguirem el resultat que volem.
1: A Galícia, el Vic desaprofitava una bona oportunitat per assaltar el lloc de playoff en no passar de l'empat a pista d'un Companyia de Maria que a casa només ha perdut el derbi gallec davant el Dominicos. El partit va ser espectacular i va travessar diferents alternatives fins al punt que tant uns com altres van arribar a tenir dos gols d'avantatge. Els primers en fer-ho van ser els catalans, que es posaven 0-2 només iniciar-se el maig amb un doblet d'Uri Ramírez. Avantatge, però, que no duraria gens, donat que la jugada següent a la sacada de centre els gallecs marcaven el seu primer gol de l'estic d'Hugo Mareque. Al final de la primera meitat i els inicis de la segona van ser fatídics per l'equip de Quim López, que veia com els locals empataven al darrer minut i com només reiniciar-se el joc, els golejadors Nacho Buruaga i Mareque donaven un avantatge de més 2 a l'equip coruñés. La reacció osonenca arribaria ja en el darrer terç de partit. Primer era el capità Uri Ramírez, qui amb el seu hat-trick particular escurçava distàncies amb el 4-3, amb un gol que donava ales als visitants, que s'abocaven sobre la porteria defensada per Nico Bustamante i 3 minuts després empataven a 4 amb gol de Roger Font. Els osonencs van seguir amb les seves ofensives en busca d'un nou gol que els donés els 3 punts, però els minuts van anar passant i el gol no va arribar, amb la qual cosa el Vic es queda a 4 punts del segon classificat. Al pavelló Lluís Bacs de Girona, Jake i Mataró empataven a dos en un partit que travessava diferents alternatives en el marcador i que es podia haver decantat per qualsevol bàndol. La primera meitat acabava amb resultat 2-2 després que Pau Diguin avancés els locals als vols de minut 8 i que els mataronins capgiressin aquesta desavantatge. Marc Puigverd al minut 15 i després que uns minuts abans no hagués pogut transformar un penal, podia batre Pol Formatger i retornar a l'empat a l'electrònic, mentre que el Pichichi Urillenes avançava el Mataró a 3 minuts pel descans. Entre gol i gol maresmenc, Guim Florià, que havia desaprofitat un segon penal, i els gironins havien disposat de 2 minuts de power play per Blava, que no van poder aprofitar. Els locals sortien de vestidors amb un ritme més alt i els 70 segons veien com un penal a favor era transformat per Jordi Criado, que posava l'empat a 2 al marcador amb tota una segona part per davant. Una segona part que no va veure cap més gol, tot i que amb dos equips van buscar-los. Els porters Formatger i Graner van impedir que el marcador es mogués. Als mataronins l'empat no els servia i així ho va demostrar el seu entrenador Joan Carles Badillo.

0: ocasions per inaugurar el marcador, on només les aturades de Luca Hernández van evitar el gol visitant. Fins que al minut 7 de joc i després de diverses oportunitats per marcar, els jugadors tordarencs van trencar la resistència reusenca quan Max Martos va fer el 0-1. Amb aquest gol favorable i amb una pressió en tota la pista que ofegava la sortida de bola dels reusencs, els tordarencs van continuar assetjant la porteria defensada per Luca Hernández i van fregar el segon gol amb bones arribades. Però es va arribar al final dels primers 25 minuts amb el mínim avantatge del Tordera. A la segona part, el tècnic alemany del Reus Deportiu, Marcus Feldhoff, va fer jugar a Martí Pallejà a la porteria rojinegre i els jugadors reusencs van sortir decidits a eixugar el gol tordarenc. A poc, els reusencs anaven agafant el domini del partit, però als 6 minuts de la represa, Daniel Trecagnoni va fer el segon gol dels visitants des del punt de penal. Aquest gol semblava que despertava els jugadors reusencs, que van accelerar el seu joc, disposant de bones ocasions per fer el primer. Però la falta de punteria i l'actuació del porter visitant, Marc Josef, va evitar el gol dels rojinegres. A 11 minuts del final, el Reus va disposar de la millor oportunitat per marcar, quan els àrbitres van assenyalar un penal favorable als rojinegres. Però, novament, l'actuació del porter tordarenc evitava el gol dels ganxets. El Tordera també desaprofitava una directa després de que el Reus fes la seva desena falta, però Max Olivera s'encarregava de posar l'emoció als últims minuts després d'aprofitar una bola morta dins de l'àrea i fer l'1-2. Pocs segons més tard, Roger Fargas va tenir l'oportunitat d'empatar de falta directa després de la desena dels visitants, però novament Marc Josef deixava en res l'oportunitat de la reacció dels reusencs. Això va fer que el partit entrés en una dinàmica sense control, amb oportunitats a una i a l'altra porteria. Però quan quedava un minut i mig per al final, Eric Elias finalitzava un 2-1 per fer el definitiu 1-3 que sentenciava el partit. Aquesta és la quarta derrota que el filial rojinegre pateix aquesta temporada i la propera jornada els de Marcus Feldhoff jugaran l'últim partit de la temporada a casa en rebent a un Holaceta que voldrà assegurar-se la permanència a la penúltima jornada de la Lliga Regular del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Després del partit podíem parlar amb el jugador rojinegre Gerai Roig, qui treia ferro d'aquesta derrota.
1: Derrota a casa, en aquest penúltim partit que jugueu com a locals, en un partit estrany, no?
2: Sí, bueno, la veritat, o sigui, no era el resultat que esperàvem, però tampoc estem així molt dolguts, ja que també la categoria està salvada i estem ben tranquils, millor. Però, clar, o sigui, ens queda aquest sabor de boca de que faltaven aquests tres puntets de que ja a Tordera no vam fer un gran partit i, bueno, volíem així com la revanxa, però, bueno, no ha pogut ser, però tot i així l'equip hem treballat molt bé i bé, la veritat, o sigui, a seguir endavant i a mirar cara a Holaceta.
1: La clau avui pot haver estat en la bola aturada, perquè tots dos heu lluitat, tots dos heu tingut oportunitats, la porteria també podríem dir que ha estat anivellat, tot i que el porter d'ells doncs, ha aturat bastant.
2: Sí, a veure, la veritat, ara mateix el hockey es dona molt per la bola aturada, o sigui, molts partits es decideixen per això i bueno, ara mateix el nostre partit doncs, ha sigut per això, però bueno, el segon partit segurament sortirà millor.
1: El Reus és un equip de formació, vosaltres sou jugadors que conviviu també amb el primer equip. Això es nota a la pista, ho noteu vosaltres en partits com el d'avui? Aquesta pressió, aquest ritme d'entrenaments i de...
2: Sí, la veritat que quan ho fem es nota molt, o sigui, és un nivell encara més alt quan entrenem o quan fem partits amb ells. O sigui, es nota molt, però la veritat que aquí després arribem i donem la cara i tot bé, la veritat.
1: A nivell personal, tu, l'any, ja s'arriba al final, és hora de començar a fer una mica de balanç, primer any amb el Plata, com ho veus?
2: Bé, a veure, satisfet, vinc també nou, m'he de fer a la categoria, al club, als amics, a tot, però la veritat que content amb el meu rendiment.
1: I per l'any que ve, a tornar-hi?
2: Per l'any que ve, a tornar-hi, més i millor.
1: Molt bé, gràcies.
0: L'alegria, però, estava a l'altre vestidor, el vestidor visitant del Tordera. Un dels protagonistes va ser Max Martos, autor del primer gol dels torderecs i que després del partit parlava amb els companys de Ràdio Tordera.
3: Bé, bueno, era un partit que jugàvem la cinquena plaça entre els dos equips i ha sigut un partit jo crec que m'ha ocupat de veure per l'espectador. Ha estat molt igualat en tot moment i crec que hem fet un molt bon partit. Bueno, a veure, sempre agrada a tothom marcar. Aquest any estic marcant menys que l'any passat, però bueno, intentaré ajudar l'equip com sigui. Però bueno, l'objectiu sempre és guanyar el partit, així que bueno, jo estic content guanyant. Bé, bueno, són rivals que no sé si ja estan salvats del tot, però sabem que contra Sant Cugat, per exemple, la primera volta no vam guanyar, així que ens podem fixar un objectiu, que sigui guanyar el Sant Cugat a casa. I després d'anar a GEC, que és una pista crec que només ha guanyat el Lloret, així que seran dos partits difícils. El nostre objectiu és, bueno, ja ho hem dit algun cop, quedar el més alt possible, i si ho podem quedar top 4, top 4, serà complicat, però bueno, en una posició top 5 estarem molt contents, la veritat.
4: Acabem aquesta informació del grup Nord amb la classificació de Pichichis i propera jornada. Encapçala la classificació de Pichichis Orillenes del Mataró amb 26 gols. El segueix Marc Puigverd del Mataró i és tercer Roger Fargues del Reus també amb 20. I la propera jornada, que ja serà la penúltima i en horari unificat diumenge a les 4:10, veurà aquests enfrontaments. El Picat Jake, Manlleu Dominicos, Reus Holaceta, Mataró Companyia de Maria, Tordera Sant Cugat i Vic Lloret.
5: Passem al grup sud, on van donar-se aquests resultats en aquesta vintena jornada.
4: Palafrugell 2, Igualada 2.
5: El campió impedeix al Palafrugell col·locar-se a un punt del play-off.
4: Espanyol 3, Olot 1.
5: Un doblet d'Àlex Josep en el darrer sospir manté els pericos en play-off.
4: Barça Atlètic 2, Vendrell 4.
5: Els culers cauen fins a la cinquena posició.
4: Sporting Alcoi 1, Vilafranca 6.
5: Vilafranquins a un punt del play-off.
4: Girona 3, Congrés 1.
5: Victòria gironina que permet a l'equip de Xavi García mantenir la categoria.
4: I Alcorcón 3, Alcobendas 4.
5: Alcobendas s'endú el derbi madrileny i deixa molt tocat el cué Alcorcón. La classificació en aquest grup a manca de només dues jornades per disputar queda així. Líder i campió igualat amb 46 punts. Segon Espanyol amb 36, tercer Vilafranca amb 35, quart Palafrugell i cinquè Barça Atlètic amb 33, sisè Alcobendas amb 32, setè Vendrell amb 30, vuitè Congrés amb 27, novè Olot amb 25, desena posició per Girona amb 19, penúltim Sporting Alcoi 15 i tanca l'Alcorcón amb 13. Falten dues jornades per acabar la Lliga 25-26 i ja queden clarificades algunes coses. La primera ja la sabíem des de la setmana passada. El campió d'aquest grup sud és el filial de l'Igualada. La segona és que cap equip català perdrà la categoria en aquest grup. I a partir d'aquí, la resta són interrogants. La lluita per la segona posició que dona lloc a disputar play-off d'ascens està totalment oberta. Amb avantatge, això sí, de l'Espanyol, però si els pericos no guanyen els dos partits que queden, tenen a un punt a Vilafranca i a tres a Palafrugell i Barça Atlètic. I ens preguntareu si queda algun enfrontament directe. Doncs sí, a la propera jornada tenim un Vilafranca a Palafrugell, l'Espanyol viatja al Comendes, i a la darrera els pericos reben a casa el campió Igualada, mentre que el Vilafranca va a la pista del cué Alcorcón. Dit això, comencem per analitzar el partit del campió Igualada, que arrencava un empat a pista del Palafrugell i allunyava l'equip de Fran González a 3 punts del lloc de play-off. El duel va ser igualat en tot moment, com ho demostren els parcials d'empat a 1 al descans i empat a 2 final. A la primera meitat s'avançaven els igualadins amb gol de Guillem Llorenç al minut 20 i empatava Ivan Burgos 3 minuts després. Només començar la segona meitat, els àrbitres xiulaven la desena falta visitant i Eloi Mata es transformava la directa avançant per la primera vegada els empordanesos. 2-1 que lluiria a l'electrònic durant molts minuts, tot i els dos minuts de powerplay per Blava de què van disposar els igualadins, tot i la directa també favorable als de la Noia, tot i la superioritat de què després gaudien els locals, tot i el penal per l'Igualada i de la directa corresponent a la quinzena falta igualadina. Cap d'aquestes circumstàncies va ser aprofitada ni per uns ni per altres i el definitiu empat a dos arribava de l'estic de Pau Berent a manca de 5 minuts pel final. Gerro d'aigua freda per l'afició local que haurà d'esperar ensopegades d'Espanyol i Vilafranca per poder jugar al play-off d'ascens. L'Espanyol guanyava 3-1 l'Olot i manté la posició de play-off d'ascens i ara que ara ocupa ja en solitari després de la derrota del Barça Atlètic. L'equip perico sumava la seva quarta victòria consecutiva imposant-se a un Olot que amb la permanència assegurada ja no es jugava res en pista. Tot i la victòria local per 2 gols, aquesta no es materialitzava fins darrera hora. El maig arribava amb empat a 1 al darrer minut de partit. Era aleshores quan apareixia Àlex Josep posant-se el disfraç d'heroi del dia de la mare i feia el 2-1 a manca de 49 segons i el 3-1 a manca de 5. Abans d'aquest final d'en Somni Perico, Pol Galbes havia fet l'1-0 de penal al quart d'hora de partit i Marc Prat havia retornat l'empat a 7 a empat al minut 7 de la segona. El vigolejador perico Àlex Josep ens explicava què va sentir en aquell moment del gol guanyador i com estan de moral els espanyolistes de cara a les dues darreres jornades.
6: Nosaltres al final sabíem que ens quedaven tres partits i que per nosaltres aquests tres partits són tres finals, ja que vam poder tenir la sort de que tant el Vilafranca com el Palafrugell han perdut un partit i per tant, si nosaltres no perdem, doncs mantenim aquesta posició com a segons classificats de la classificació d'Hockey Plata. I per tant, bé, ens prenem cada partit com una final i avui ens ha tocat patir. Fins al final hem estat allà amb l'empat i com a tal tampoc volíem marxar amb aquest empat i bé, al final ho hem seguit insistint i hem tingut la sort d'aquest gol que ha sigut molt, molt emocionant per tot l'equip i després doncs, el gol quan ha tret el cinquè jugador. Així doncs, seguim una setmana més vius. Creiem en nosaltres, tenim ara una bona dinàmica, estem confiats, estem en bona dinàmica i per tant, doncs, bueno, la setmana que ve anirem a Madrid, al Alcobendas, que creiem que és un rival super complicat i més a la seva pista. I a veure, anem pensant partit a partit i després, si tot va bé, doncs pensarem en l'Igualada a casa i a veure també com es donen els resultats de la setmana que ve. Així que bé, seguim confiats i contents cap a intentar, almenys donar-ho tot, cap a aquest objectiu que tenim.
5: A les Llars Montet, el Vendrell guanyava 2-4 al filial culer i el feia baixar d'una tercera posició, empatat amb el segon, a la cinquena. Mentre que per la seva part els vendrellencs són setens a 6 punts del segon lloc, quan només en queden 6 per disputar. El partit va travessar diferents alternatives, tot i que, a excepció de l'1-0 que anotava Marc Orús, només començar, els barcelonistes no anaven més per davant al marcador, tot i que també és cert que dit avantatge va durar fins al minut 18. Seria aleshores quan primer Magí Prats feia l'empat a 2 i dos minuts després Lluís Ferrer donava avantatge als del Penedès, un avantatge que els visitants ja no abandonarien, sinó que fins i tot incrementaven encara dins la primera part amb un tercer gol que signava Ferretti després que el capità Ferrer no hagués pogut transformar la directa de les 10 faltes grupals blaugranes. 1-3 al descans que obria una segona part que veuria una directa per bàndol i dos gols més, un per cada equip. Però ja les acaballes i quan els culers ja estaven abocats buscant el gol que donés emoció als darrers minuts. De fet, aquest gol arribava, però, ja sense temps de remuntar. El signava Àlex Biffen a 17 segons pel final i era minimitzat per un quart gol roig i negre. Daldo Velasco, que tancava definitivament el duel. A Girona, l'equip de Xavi García guanyava 3-1 al Congrés, allunyant del tot el fantasma del descens. Victòria balsàmica del Girona que donava una alegria a la seva afició, que no veia una victòria a casa des del 29 de novembre. Els 4 gols del duel arribaven a la segona meitat. A la primera, domini altern, bones aturades dels porters Guim Quimugas i Darío Tàpia i un penal pels visitants en el darrer segon que David Martínez no podia transformar. Al 4 de la represa, Sergi Canet podia per fi obrir la llauna en el que era el seu 11è gol en Lliga. Amb aquest 1-0 pels gironins, el duel ha vist un seguit de blaves. Primer una doble blava i encara quan s'estava jugant aquest 3-3, una nova targeta pels locals. Després d'aquestes incidències, el partit entrava en uns darrers 6 minuts on s'acabaria decidint tot, especialment entre el minut 19 i mig i el 20 i mig, que va ser quan van arribar els 3 gols restants. Jofre Pons empatava pel Congrés. 20 segons després, Moi Aguirre retornava l'avantatge gironina. I l'autor del gol inaugural, Sergi Canet, era qui tancava l'electrònic fent el definitiu 3-1. És precisament aquest jugador qui ho valorava així tot plegat.
7: Bé, doncs molt content per la victòria d'ahir, per finalment aconseguir la permanència, que, bueno, que quan estàs a dintre d'una mala dinàmica és complicat sumar partits i era algo que feia setmanes que estàvem buscant però no arribava i ara per fi ho tenim. I referent al partit d'ahir, bueno, crec que va ser un partit molt, molt igualat, amb un Quim excel·lent que ens va aguantar el partit, sobretot quan es va parar un penal en contra i ens va aguantar l'inferioritat. Molt content del treball de l'equip. Ens venia un Congrés que crec que portava, bueno, tenia una bona dinàmica i no ens ho va posar gens fàcil, però bé, content per la victòria, content per la permanència i evidentment per els dos gols.
5: El Vilafranca tornava del coll amb 3 importants punts que sumats a les ensopegades de Barça Atlètic a Palafrugell col·loquen l'equip de Cito Expósito a només un punt de la posició de play-off. Victòria còmoda de l'equip de l'Alt Penedès, que ja al descans guanyava per 0-4 amb els gols d'Arnau Ribas, Aleix Ordóñez i Matías Arnaez per partida doble. A inicis de la segona, local Javi Alós feia el gol de l'honor dels alacantins, que no va tenir continuïtat, donat que els catalans van seguir imposant el seu ritme, anotant dos gols més fins al definitiu 1-6. Arnau Ribas feia el seu doblet particular en transformar una directa i Joan Gangonells al sisè 30 segons després. L'entrenador vilafranquí Cito Expósito parlava així de la victòria i de les possibilitats del seu equip de jugar a play-off.
8: El partit nostre al Coi, doncs bé, era un partit, sembla pel resultat, un partit més fàcil del que va ser. En veritat no ho va ser tant. L'Alcoi se jugava moltíssim i va plantejar un partit doncs molt agressiu, pensant que passessin coses i bé, la veritat és que la nostra posada en escena va ser molt bona. Vam tenir la sort o l'encert de que ells els van treure una targeta blava molt aviat, amb una acció que van agafar un jugador a mitja pista quan marxava tot sol. Vam poder posar la directa, vam fer un gol amb el 4-3 i això ens va posar el partit una mica de cara. Ens van venir els fantasmes de la setmana passada, que també ens vam posar 2-0 contra el Barça a casa nostra, i bé, en aquesta ocasió va ser una mica diferent. L'equip va continuar treballant i la idea és que molt ràpidament va fer el tercer gol, això ens va donar una mica de tranquil·litat. Després va entrar el 4 i aquí sí que el partit va quedar completament trencat. L'Alcoi va intentar per totes les maneres doncs escurçar el marcador, tot eren xuts de lluny, pilota dintre l'àrea, això ens va generar cert estrès, però la realitat és que les ocasions no eren molt molt clares i bé, vam aconseguir arribar a la mitja part amb el 0-4, que sabíem que si la segona part doncs d'alguna forma si gestionaven bé doncs era difícil que se'ns escapés el partit. Tot i així, la segona part bastant aviat ells van poder fer l'1-4, però també va quedar això, amb un resultat que bé, ho escurçava una mica, ens feia una mica de por, però realment nosaltres doncs vam saber portar el partit però no l'havíem de portar. Els moments claus doncs vam ser capaços de sentenciar fent el 5 i el 6.
4: I acabarem les informacions d'aquest grup sud amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de màxims golejadors l'encapçala Gerard Pujol, del Palafrugell, amb 20 gols. Segona i tercera posició compartida entre Àlex Josep de l'Espanyol i Aldo Velasco del Vendrell amb 18. I els segueixen Eloi Mates del Palafrugell i Biel Nadal del Barça Atlètic amb 17. I la propera jornada en aquest grup sud, que ja serà la penúltima, serà diumenge en horari unificat a les 4:10 i veurà aquests enfrontaments. Vilafranca-Palafrugell, Alcobendas Espanyol, Igualada-Alcorcón, Vendrell-Sporting Alcoi, Barça Atlètic Congrés i Olot Girona. So let's...

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la jornada 29, penúltima de la Lliga Regular, que va deparar-nos aquests resultats, Nani.
2: Mollerussa 5, Cadí 1.
1: Nova maneta del campió.
2: Taradell 5, Noia 5.
1: Els osonencs igualen un 2-5 i arriben vius a la darrera jornada.
2: Castellà 3, Sant Celoni 3.
1: Els castellarencs desaprofiten una gran oportunitat per ser segons.
2: Caldes 1, Ripoll 1.
1: El quart lloc de playoff que queda es clarificarà a la darrera jornada.
2: Barça 5, Vendrell 4.
1: Increïble remuntada culer en temps rècord.
2: Vilanova 6, Igualada 2.
1: Setè partit sense perdre dels vilanovins.
2: Sant Cugat 1, Belllloc 5.
1: Amb hat-trick d'Enric Arnau.
2: I Sant Feliu 1, Voltregà 3.
1: Els osonencs depenen d'ells per acabar fora dels quatre darrers llocs. La classificació després d'aquestes 29 jornades disputades queda així: líder Mollerussa amb 70 punts, segon Noia amb 62, tercer Castellà amb 60, quart Caldes amb 53, cinquè Ripoll amb 50, sisè Belllloc amb 48, setè Cadí i vuitè Barça amb 39, novena posició per Sant Cugat i desena per Vilanova amb 38, onzena per Igualada amb 35, la dotzena és pel Voltregà amb 32, la tretzena per Taradell amb 29, la catorzena pel Vendrell també amb 29, i ja descendits, penúltim Sant Feliu amb 20 i últim Sant Celoni amb 14. Jornada penúltima que no va servir per clarificar qui serà el quart equip que disputarà les semifinals del play-off descens i que deixa la part de baix també amb molts interrogants pel que respecta al play-out de descens. El primer d'ells és quants equips el disputaran. Tots els clubs han estat contactant aquests dies amb la Federació Catalana per saber com serà el funcionament del play-out, donat que les bases de competició d'inicis de temporada només determinaven que els dos darrers classificats descendirien directament i que s'establiria un play-out per la resta de places, el funcionament del qual es fixaria amb posterioritat. Aquest funcionament encara no s'ha establert i, segons la Federació Catalana, sortirà publicat aquesta setmana. Si baixés l'Alpicat des d'Hockey Plata, que avui per avui és l'únic equip català en perill de descens, els equips de Nacional Catalana que perdrien la categoria serien 4. Per tant, estan en perill Vendrell i Taradell amb 29 punts, Voltregà amb 32 i Igualada amb 35. El campió de la Lliga Regular, Mollerussa, guanyava el seu 22è partit, vencent 5-1 al Cadí amb doblet de Julen Rodríguez, un de Miquel Serret, Ot Gregori i Adrià Blanc. Els de la capital del Pla d'Urgell només han vist perillar la victòria quan al minut 4 Lucas Valero igualava el gol inicial de Miquel Serret. No obstant, a partir de l'equador de la part, Julen Rodríguez tornava a avançar els lleidatans i aquests ja no abandonarien en cap moment l'avantatge. Descans amb aquest 2-1 i a la segona 3 gols més pels mollerussencs fins tancar el marcador final de 5-1. Ot Gregori feia el 3-1 a 5 de la represa, Julen Rodríguez amb el seu doblet particular posava al quart 3 minuts després i tancava la maneta Adrià Blanc fent el 5è gol local al minut 19. Al pavelló del Pujoló, el Taradell salvava un punt davant el segon classificat Noia, que li serveix per dependre d'ell a l'última jornada per sortir dels 4 darrers llocs de la classificació que ha ocupat quasi bé tota la temporada. Per la seva part, el filial cavista, que deixava escapar un 2-5 a favor, no podia assegurar la segona posició definitiva, que es jugarà en duel directe a la darrera jornada a casa davant l'ara tercer classificat castellà. El partit va tenir de tot: 10 gols, avantatge cavista i remuntada final osonenca. Al descans arribàvem amb empat a 2 després que primer s'avancessin els penedesencs, després que capgiressin els taradellencs i finalment tornessin a igualar els cavistes. A la represa, una sortida fulgurant de l'equip visitant va fer que es passés de l'empat a 2 a un 2-5 en només 8 minuts. No obstant, els darrers 15 minuts van veure com es girava totalment la truita i ara eren els locals qui sumaven 3 gols seguits fins a retornar la igualtat a l'Electrònic del Pujoló. Empat a 5 final que va tenir com a golejadors locals a Andreu Fabra, que feia doblet, Pau Aparicio, Palmi i Arnau Masó, mentre que pel filial del Noia feien doblet Jordi Gasca i Pau Andreu i un gol per Gerard Montserrat. L'entrenador taradellenc, Xino Doncel, valorava positivament l'empat.
3: Avui teníem 2 sancionats, per tant hem jugat amb una rotació amb 6 només. La primera part ens han tret 3 blaves. Vull dir, tot el que no ens podia passar avui ens ha passat. I després d'anar perdent 2-5 i quedar 5-5, tot i així al final del partit també n'hem tingut alguna. El punt és bo perquè ara depenem de nosaltres. Vull dir, llavors... A Voltregà, com que vam empatar aquí a casa, qui guanyi, pues, o l'empat no ens serveix, però si guanyem sí que ens serveix.
1: A Castellà del Vallès, els locals deixaven passar una gran oportunitat per ser segons, empatant a 3 davant el dia descendit Sant Falsaloni. En aquest partit va ser el nostre company Albert Sant Andrés, de Ràdio Castellà, que ens fa aquesta crònica. Bon vespre, Albert.
4: Hola, Artur i companyia. L'Hoquei Club Castellano va ser capaç de passar de l'empat a 3 enfront del cué de la categoria, el Club Patí Sant Celoni. En el partit disputat el passat dijous, l'equip grana, ja classificat pel playoff d'ascens a Hoquei Plata, va cedir 2 punts enfront d'un bon rival, que va saber estar en el partit en tot moment i plantar cara a un equip de la part alta. El castellà, però, va arribar a aquest partit amb un total de 3 baixes i només 4 jugadors del primer equip, reforçats per jugadors del filial de segona catalana. Tot i això, l'equip va saber mantenir el seu ritme arrencant un empat a 1 en la primera part. En la segona, una blava per cada equip als 7 minuts, va acabar amb el 2-1 a favor dels castellarencs, resultat que van mantenir durant 8 minuts. En un partit que no va tenir gaire transcendència per cap dels dos equips, el Sant Celoni va aconseguir capgirar el marcador en 3 minuts i només un gol de Pau Cortillas a 24 segons del final va servir per evitar la quarta derrota del curs a casa, una pista on només el Caldes, el Ripoll i el Noia han estat capaços d'emportar-se els 3 punts. Aquestes són les sensacions del tècnic local Fiti, que va felicitar el rival pel seu joc.
5: El partit que hem jugat contra Sant Celoni, la veritat és felicitar el Sant Celoni pel bon partit i el bon paper que han fet, pese a ser un equip ja que ja en principi doncs, podien venir relaxats perquè ja estan a primera catalana, però tot el contrari, han fet un plantejament molt, molt ben fet defensiu i han sabut aguantar i estar dintre del partit en tot moment, i la veritat és que ens han fet un partit molt seriós i la veritat és que, com he dit, felicitar-los.
4: El tècnic grana explica les claus d'un partit on l'equip va estar marcat per les baixes.
5: És cert que veníem amb bastantes baixes, teníem 3 baixes del primer equip, anàvem amb 4 jugadors només del primer equip, més els dos porters, i bé, al final s'ha jugat bé, no s'ha fet malament. És cert que ens ha costat moltíssim trencar aquesta defensa també feta al Sant Celoni, molt ajustada a darrere, i la pilota doncs, no ha volgut entrar. Hem tingut les nostres, perquè hem tingut un penal a favor, hem tingut una directa, no s'ha materialitzat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, el Sant Celoni s'ha mantingut tingut viu dintre del partit i producte d'això doncs, amb els últims minuts de partit s'han posat pel davant amb un 2-3, algú que hem hagut de capgirar traient el porter i posant un 5è jugador. Finalment hem aconseguit un punt, un empat, que ens manté amb la lluita pel segon lloc, ens manté molt a prop del Sant Sadurní, del Noia Freixenet, i bueno, l'última jornada en jugarem tota una carta per tenir el factor camp a favor amb el playoff.
4: Els de Fiti només els hi resta el partit que disputaran aquest diumenge enfront del Noia, on els dos equips es jugaran la segona plaça del grup de Nacional Catalana i, com deia el tècnic, el factor pista pel playoff.
1: Gràcies, company, per les teves informacions des de Castellà i t'emplacem a estar aquí amb nosaltres pels partits del playoff. A la Torre Roja de Caldes, Caldes i Ripoll empataven a 1 i deixaven per la darrera jornada qui dels dos ocuparà el darrer lloc de playoff, junt amb Mollerussa, Noia i Castellà. El partit va mantenir l'emoció des del primer fins al darrer minut, i això no és senzillament una frase feta, us ho explico. Corria el segon 36 de joc quan Albert Aguilar aprofitava una bola que havia rebotat a la valla de fons per batre el porter Albert Masoliver i deixar un 1-0 a l'electrònic que ja perduraria fins a la segona part. I si aquest era l'inici, el final també va ser frenètic. Els locals resistien feia estona amb 14 faltes, però a manca de 3 segons i amb empat a 1, els àrbitres xiulaven la desena. Al llançament, el capità i especialista en boles aturades, Jaume Ferrés, que condueix cap al porter Héctor Sánchez i després d'unes fintes remata a la seva esquerra i aquest rebutja el llançament. Veieu per què us deia que el partit va mantenir l'emoció de principi a fi? Començava amb el gol local i acabava amb la citada aturada del porter Calderí, que salvava el punt pels vellesans, fent que els d'Edu Candami depenguin d'ells a la darrera jornada per estar en un nou playoff d'ascens. A part d'aquests inicis i final que us acabem d'explicar, completarem les informacions d'aquest partit dient-vos que la primera meitat va veure arribades d'uns i d'altres, de les que destacaríem una assistència de Marcelón a Pau Cardón al minut 5 amb posterior rematada d'aquest al ferro, i una també gran assistència en aquest cas d'Adrià López a Iker Serrano, que rematava aquest darrer a mitja alçada i rebutjava Albert Masoliver en una gran intervenció. Aquesta era el minut 19. Poc després, el mateix Adrià López ens meravellava amb una gran jugada individual amb rematada final que aturava un Albert Masoliver, que es va fer un fart d'intentar d'aturar rematades i llançaments aquesta primera part. El Ripoll, que també ho havia provat aquesta primera meitat especialment en penetracions de Nil Generó i de Pica, ve una blava a 6 segons pel final que feia que comencés la represa havent de resistir una inferioritat on Masoliver va poder acumular 3 grans aturades més al seu festival particular. I el que és l'esport, just en acabar la inferioritat, Arnau Font, Pica, posava l'empat a 1 en el marcador, que va donar ales a l'equip de Francesc Carmona, que poc després, encara dins els primers 5 minuts, disposava d'una directa, que en realitat van ser dos, perquè els àrbitres la van fer repetir, on Nil Generó no podia batre Héctor Sánchez, i per contra, uns minuts després, el propi Nil bé hablava i els ripollesos havien d'afrontar novament una inferioritat que tornaven a salvar. Amb això, el duel entrava en el seu darrer terç, que encara veuria un power play pels ripollesos i una directa pels calderins que Marzanón no podia aprofitar. Aquesta seria ja la penúltima incidència del partit. La última ja us l'hem explicat, directa pel Ripoll, a manca de 3 segons, que aturava el porter Sánchez.
6: Doncs després d'aquest frenètic final, parlàvem amb l'autor d'un dels gols calderins, l'Albert Aguilar. Albert, felicitats, nou passat de l'empat, el teu gol, aquest final que el teu porter doncs ha aturat aquesta directa, i encara haureu d'esperar una setmaneta, però amb un punt no teniu prou.
7: Sí, bueno, ha sigut un partit molt intens, hi ha hagut un gran ambient a tant dins com fora de pista, ha sigut un gran partit, i bé, bueno, nosaltres sabíem que amb la victòria ja estàvem als play-offs al 100%, però bueno, haurem d'esperar una jornada més, haurem d'anar a Vendrell i allò serà una guerra.
6: Un partit que heu hagut de patir, però també heu demostrat que sou joves, ja sabem que a l'atac doncs, ho feu molt bé, però també heu demostrat que quan heu de recular doncs, també ho sabeu fer.
7: Sí, bueno, tenim la sort de tenir dos grans porters, i això també ens dona molta seguretat darrere. Bueno, també el Ripoll té una gran defensa, en atac avui hem fet només un gol i ha sigut un gol d'aquella manera, va ser el més bonic de tots, jugant a hockey com sabem, però bueno, tot i així, bé, contents pel partit que hem fet, no hem fet el millor joc que sabem fer, però bueno, de totes formes, de seguir tirant endavant.
6: Escolta, l'any passat vau ser campions de grup, però el play-off doncs, no va poder ser. A la millor enguany és al revés, que no heu sigut campions, i a la millor el play-off donava la sorpresa.
7: Sí, ja portem 2 anys a anar a play-off i perdem la primera semifinal. Bueno, el primer objectiu és classificar-se, després ja parlarem d'un possible play-off, però sí, tens tota la raó. Al final juguem bé i tal, però no se'ns donen les coses i a veure si aquest és l'any.
6: Moltes gràcies, Albert, i sort pel que resta.
7: Merci.
6: I per part del Ripoll doncs, teníem el seu entrenador, el Francesc Carmona, que bé, no et poden recriminar res perquè s'ha intentat fins al darrer segon i mai millor dit. No ha pogut ser, però encara està tot obert, Francesc.
8: Bueno, l'objectiu era una mica aquest, venir aquí, intentar sobreviure. Vull dir, veníem amb un equip amb baixes i era complicat. Al final veníem amb 6 jugadors, es tenen rotació de 8, jugadors joves amb molta qualitat, i havíem d'intentar sortir vius. Sortim vius, tot i que hem tingut l'última que ens podríem haver endut els 3 punts i acabar depenent una mica de nosaltres, no? Però el hockey és això, no? Competir, disfrutar, fer un bon partit i a veure què passa la setmana que ve.
6: La darrera ocasió aquesta segur que hi donaràs tombs, però potser també donaràs tombs a la primera, no? Perquè que et facin, clar, els entrenadors, que et facin un gol només començar, és que...
8: Mira, a més n'havíem parlat, aquests xuts de mitja distància, amb opcions de rebot, just el porter havia comentat abans de sortir pista, atenció que la reixa de darrere rebota molt i tal. Bueno, són aquestes que parles i te les acabes menjant, tot i que les has comentat i tal. És mala sort, perquè al final jo penso que hem completat un partit molt, molt seriós i molt, molt bo. Hem estat treballant molt bé en atac, hem estat treballant molt bé en defensa. El porter es lamentava, i el Nil també, no?, d'aquest primer gol. Però bueno, al final, jo és el que els deia, l'hem acabat tenint nosaltres, no? I això és un mèrit gegant de l'equip, venir una pista complicadíssima com aquesta i acabar tenint tu l'última ocasió per endur-te el partit, és genial, encara no te l'enduguis.
6: Pues gràcies per estar amb nosaltres, Francesc, i esperem diumenge doncs, bueno, un partit d'aquells que diuen de carrusel, no? D'estar pendent de la ràdio, d'internet, per a veure què fa doncs, el teu rival allà al Vendrell.
8: Correcte, sí, moltíssimes gràcies.
1: A les Llars Mundet, el filial culer oferia als seus aficionats una espectacular remuntada final on passava de l'1-4 dels vendrellencs al 5-4 final. La primera part acabava amb un 1-0 pels culers amb gol d'Àlex Vicens a manca de 4 minuts pel descans, traient-se l'espineta de la no transformació d'un penal uns minuts abans. Al minut 6 de la represa, Magí Prat retornava l'empat. 4 minuts després, el mateix jugador tenia un penal per avançar els vendrellencs. No ho feia i amb aquest empat a 1 al maig entraven els darrers 6 minuts. Uns 6 minuts que van veure la no menys preable xifra de 7 gols. Els 3 primers van tenir color roig i negre vendrellenc. 1-2 de Marc Nadal, 1-3 de Pau Llorenç i 1-4 de Magí Prats, que feia doblet. Amb aquest 1-4 i amb el cronòmetre a menys 2 minuts i 39 segons, pocs haguessin apostat per una victòria culer. Remuntada que sí que consumien els barcelonistes amb gols de Marc Urús, Edu Mata, de falta directa, i d'Àlex Vicent, a 28 segons pel final, que feia embogir el públic culer present a les Llars Mundet i que deixava el Vendrell amb el precipici dels play-outs per evitar el descens. A les casernes, el Vilanova golejava 6-2 l'Igualada, sumant una excel·lent ratxa de 7 partits sense perdre. Una victòria que els vilanovins deixaven encarrilada la primera meitat, on marxaven a vestidors amb el resultat de 3-1, amb gols de Joan Vázquez, de penal, novament Vázquez, després que Iu Boixín empatés a 1, i d'Oriol Sabrià. Només començar la segona part, els igualadins van fer un intent de remuntada amb el 3-2 que posava Alvin Garro, però va quedar-se en intent, donat que David Leche retornava els dos gols d'avantatge uns minuts després. I ja dins els darrers 4 minuts, Jofre Vila i José López sentenciaven la victòria vilanovina amb dos gols més. Podíem parlar, després del partit, amb un dels golejadors vilanovins, Jofre Vila. Bon vespre, Jofre. 7 partits sense perdre. Quina ratxa, eh? Llàstima que no duri més la Lliga.
7: Bueno, sí, la veritat és que, com dius tu, 7 partits sense perdre, a mi em sembla, la veritat, que una molt bona ratxa. I més a la Nacional Catalana, que tots sabem com és la Lliga aquesta, no? I és una llàstima, sí, com dius tu, és una llàstima que la Lliga no duri més, no? Però jo també considero que també es juga amb això, no? La Lliga és molt llarga. Abans de Nadal nosaltres vam patir molt, vam fer un començament de Lliga bastant dolent, no? Podríem dir. I bueno, ens ha costat agafar el ritme, però al final l'hem aconseguit agafar. I amb el partit contra l'Igualada, pues mira, ara ja que confirmem la salvació, no? Doncs estem supercontents. I bueno, la setmana que ve queda bé el lloc, anirem a guanyar, perquè nosaltres creiem que el Vilanova ha d'estar el més amunt possible. Però sí, supercontents per aquesta ratxa i res, seguim treballant.
1: A Sant Feliu, un equip local ja descendit rebia un Voltregà que consumia les darreres opcions d'evitar el play-out. Final 1-3 per l'equip de Dani Rodríguez, que està fora dels 4 darrers llocs de la classificació, però que haurà d'esperar de certificar aquesta posició puntuant a la darrera jornada contra un rival directe per la salvació a qui rebrà a casa, el Taradell. La victòria usonenca no segellava, però fins la segona part. A la primera, els codinencs van avançar-se en el marcador 1-0 amb gol de Pau Giró i fins i tot van gaudir d'alguna que altra ocasió per fer el 2-0, que va evitar el porter Javi Urroz. Els usonencs sortien de vestidors amb una marxa més i van poder capgirar el marcador advers amb gols de Marc Jurado al minut 8, d'Arnau Recuero al 19 i novament de Marc Jurado al minut després. Un Marc Jurado que podia haver marxat amb un hat-trick d'haver transformat la directa corresponent a les 10 faltes d'equip dels locals. El porter Eloi Gasset ho impedia i el partit acabava amb aquest conegut 1-3 pels de Masies de Voltregà. I ens queda per analitzar un partit entre dos equips que ja no es jugaven res. Sant Covelloc s'enfrontaven al pavelló de la Rambla del Raïm amb victòria final dels visitants per 1-5. Partit plàcid per l'equip de David Carrasco, que en una gran segona part van poder anotar-se la que era la seva 15a victòria de la temporada. Els lleidatans, però, no van poder agafar distàncies fins als darrers 10 minuts. La primera part finalitzava amb un ajustat 0-1 després que Enric Arnau obrís la llauna al minut 5. Ja a la segona, als gols al minut 12, Pep Planes aprofitava la directa de les 10 faltes penalitzadores per empatar el maig. Els santcugatencs, fins i tot, van disposar d'un penal per avançar-se en el marcador. Gerard Folguera ho impedia i això donava ales als seus companys per iniciar una golejada que es certificava amb gols d'Enric Arnau, de falta directa, de Pau Franci, novament d'Enric Arnau, que feia hat-trick, i de Deri mateix.
2: I acabarem les informacions d'aquesta Nacional Catalana masculina repassant Pichichis i la propera jornada. La classificació de Pichichis d'aquesta Nacional Catalana masculina l'encapçalen Pau Andreu, del Noia, amb 35 gols. Pol Franci, del Belllloc, amb 34, és segon. Tercer lloc és per Oriol Garcia, del Castellà, amb 33. I quart, Joan Ramon Serret, del Mollerussa, amb 25. I la propera jornada en aquesta Nacional Catalana masculina, ja la última, serà aquesta. Ripoll-Sant Feliu, Vendrell-Caldes, Igualada-Barça, Belllloc-Vilanova, Cadí-Sant Cugat, Sant Celoni-Mollerussa, Noia-Castellà i Voltregà-Taradell.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar la jornada 29, penúltima de la Lliga Regular, que va deparar-nos aquests resultats.
2: Girona 1, Caldes 4.
1: Les calderines estaran al play-off d'ascens.
2: Vilassana 6, Igualada 1.
1: Setena jornada sense perdre de les lleidatanes.
2: Vilafranca 0, Cerdanyola 6.
1: El Sarda ja segon.
2: Reus 0, Mataró 6.
1: Novena porteria 0 de les mataronines.
2: Sant Jordi 2, Sant Cugat 5.
1: Segona victòria seguida a domicili del Sant Cugat. I s'han ajornat, degut al campionat de Catalunya FEM 17,
2: el Bigues Vic,
1: que es jugarà demà dimarts a les 20:30,
2: el Vilanova-Voltregà,
1: que es jugarà dimarts a les 21:30,
2: i el Manlleu-Palau,
1: que es jugarà el dia 10 de maig a 6:45. La classificació després d'aquestes 29 jornades disputades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Mataró amb 70 punts, segon Cerdanyola amb 57, Girona és tercer amb 56, quart Palau amb 50, cinquena posició per Caldes amb 49, sisena per Vigues amb 48, setena per Voltregà amb 47, vuitena per Vilafranca també amb 46, novena per Sant Cugat amb 46, desena per Igualada amb 43, Vilassana en té 41, Vilanova 29, quart per la cua Manlleu amb 27, Vic en té 24, Reus 21 i tanca el Sant Jordi amb 2. Resta només una jornada per la finalització de la Lliga Regular i l'emoció la tenim en aquesta tercera i quarta posició de play-off a la que opten Caldes, Vilafranca i Igualada. Aquesta jornada ha estat del tot rodona per Caldes. Les calderines guanyaven 1-4 a pista del Girona i veien com les seves rivals, Vilafranca i Igualada, perdien. I a més ho feien les dues de forma contundent. 0-6 les vilafranquines davant el Sarda i 6-1 les igualadines a Vilassana. Amb aquest resultat, el Caldes certificava el seu bitllet pel play-off d'ascens. En la darrera jornada, Vilafranca amb 46 punts i Igualada amb 43 es jugaran la plaça que encara queda vacant. Les vilafranquines jugaran a Sant Hipòlit i les igualadines reben el Vigues a les Comes. I per la part de baix, donat que Vilanova, Vic i Manlleu van ajornar els seus partits, l'únic que queda clar és que Sant Jordi i Reus jugaran el play-off de descens. Les altres dues places seran per Vic, Manlleu o Vilanova. Només un dels tres escaparà de disputar aquestes eliminatòries per evitar el descens. Jornada atípica, aquesta penúltima de la Nacional Catalana Femenina, no només perquè hagi estat incompleta, sinó també perquè dels 5 partits jugats, 4 acabaven amb victòries visitants. Tots acabaven amb avantatges per les guanyadores de 3 o més gols, i a més, els 3 partits dels 3 equips implicats en ocupar les dues darreres posicions de play-off acabaven amb resultats sorprenents. Ho heu escoltat en titulars. El Caldes s'imposava a pista del fins aleshores segon classificat Girona per 1-4. El Vilafranca queia golejat a casa 0-6 davant el Sarda. I l'Igualada s'emportava també un 6-1 en la seva visita a Vilassana. A la capital de l'Alt Penedès, el Sarda li endosava un dur correctiu al Vilafranca, golejant-lo per 0-6 i fent-li perdre possibilitat de disputar play-off, tot i que, com us hem explicat, les vilafranquines segueixen depenent d'elles i en tenen prou amb un empat a pista del Voltregà per estar en... pel que seria per aquest club vilafranquí, una històrica classificació per un play-off d'ascens a la màxima categoria. El Sarda, que està segellant una gran segona volta, imposava el seu domini des d'un inici i deixava pràcticament sentenciat el maig amb el 0-3 en què marxava al descans amb gols de Noa González, Aina Ferrer i Victòria Cordero. A les darreries de la part i inicis de la segona van veure 2 minuts de superioritat per blava per part local que les vilafranquines no van poder concretar en gol. Un gol que les podia haver retornat al partit. No va ser així i, per contra, poc després de finalitzar aquest power play, eren les vallesanes qui augmentaven la seva renda fins al 0-4 amb gol d'Ainhoa Muro. La cerdanyolenca es tancava la golejada amb 2 gols més, obra d'Aina Ferrer, al 0-5, i de la seva germana Carla, al 0-6 definitiu. Des de Xoc d'Estics felicitàvem la portera cerdanyolenca Júlia Masnou per la nova porteria 0. Felicitat, Júlia, nova porteria 0, eh?
3: Per altra banda, doncs, el fet de deixar la porteria 0 al final és una mostra doncs, de l'excel·lent treball defensiu que es va fer al llarg de tot el partit, tant per part de les jugadores com ja pot ser de part meva, i simplement doncs, demostra el bon treball que s'està fent, que s'estan fent les coses bé i que hi ha ganes de fer-ho bé. Jo penso que és important.
1: Una Júlia Masnou que valorava així la victòria.
3: La victòria d'aquest cap de setmana ha estat una victòria molt important, ja que ens ajuda doncs, a encarar-nos molt bé de cara a l'última jornada per tal de poder doncs, quedar en aquesta segona posició, que penso jo que és ben merescuda. I bueno, sobretot ahir va ser un partit pues, molt treballat, ja que anàvem amb una plantilla molt curta. Teníem 3 de les nostres jugadores als campionats de Catalunya i això va fer que, bueno, que tinguessin poques rotacions i penso que això pues, dona molt mèrit al treball que vam fer durant el llarg del partit contra el Vilafranca, que no és un rival fàcil.
1: I una altra de les protagonistes del Sarda, la golejadora Ainhoa Muro, valorava així la victòria.
4: Doncs el partit va anar molt bé, amb un resultat que segurament no ens esperàvem, perquè anàvem només amb un canvi i un rival com és el Villafranca, doncs que el partit a casa va estar molt disputat. Però sí que des del principi ja ens vam col·locar per al marcador i ho vam saber mantenir molt bé, sobretot amb les defenses dels power plays. I res, a nivell d'equip molt contentes, perquè hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat i ja per l'última jornada a mantenir aquesta segona posició.
1: Al Pla d'Urgell, el filial del Vila-sana seguia mantenint la seva excel·lent dinàmica dels darrers mesos, golejant 6-1 una Igualada que desaprofitava l'ensopegada vilafranquina i continua a 3 punts del seu rival a manca d'una darrera jornada on les vilafranquines visitaran Sant Hipòlit i les igualadines rebran el Vigues a les Comes. Escoltem el que ens deia la capitana vilassanenca Judit Ortega.
5: Doncs mira, el partit d'ahir va ser un partit complicat, tot i el resultat. L'Igualada té jugadores de molt bona qualitat i bueno, sí que és veritat que vam estar encertades a porteria. Portem una molt bona dinàmica aquests últims partits i continuem amb aquestes ganes i il·lusions de continuar juntes l'any vinent. I res, això, a seguir lluitant, a seguir treballant i cada any més i millor.
1: I hem deixat pel final del repàs d'aquesta lluita per entrar al play-off la victòria del Caldes per 1-4 a Girona. Les calderines arribaven amb una portera i 6 jugadores de pista per diferents baixes degudes al campionat de Catalunya Fem17. Tot i així, i tot i que el Girona s'ha mostrat molt fort a casa durant tota la competició, les vallesanes igualaven la intensitat gironina de la primera meitat, acabant amb empat a 0 i fins i tot podent haver marxat amb avantatge en disposar d'una directa 14 segons pel final. Seria la segona quan arribarien els 5 gols del partit. Els 4 primers van tenir color calderí. Carlota Uller obria la llauna al minut 5, Joana López posava el 0-2 mig minut després, Laia Balar feia el tercer de les calderines en transformar una directa al minut 10 i Júlia Martínez col·locava el 0-4 a manca de 8 minuts. Aquest marcador no es movia fins a manca de 14 segons pel final quan feia el gol de l'honor gironí Anna Gràcia. Els dos partits que ens queden per analitzar tenien poca transcendència a efectes classificatoris, el Cué Sant Jordi i el segon per la cua queien a casa davant el Sanco i el campió Mataró. El gironès, el Sant Cugat, guanyava per 2-5 amb gols de Mariona Buireu, que feia doblet, Noa Ballant, Marina Illa i Xènia Vidal. 2-5 al Sant Jordi. Per les locals marcaven Mariona Mora i Judit Lluís. Hem de destacar l'olfacte golejador de la santcugatenca Mariona Mora, que porta ja 14 gols, dels quals els 8 darrers han estat anotats en les darreres 5 jornades, on Buireu no ha deixat de marcar en cap d'aquests 5 partits. I al Baix Camp, el Mataró demostrava una vegada més la seva superioritat, golejant 0-6 un Reus que està condemnat a disputar una temporada més al play-out per evitar el descens. Les golejadores mataranines van ser Olga Joanola i Farners Prat, amb doblet Nina Almirall i Joana Pont.
2: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana femenina repassant pitxitxis i propera jornada. La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina l'encapçala Carla Claramunt de l'Igualada amb 30 gols. Segona és Nina Almirall del Mataró amb 27. I tercera, Noa González del Sarda amb 26. I la propera jornada en aquesta nacional catalana femenina, darrere de la Lliga regular, no es disputarà fins d'aquí 2 caps de setmana i serà aquesta: Palau Vila-sana, Mataró Vilanova, Voltregà Vilafranca, Cerdanyola Sant Jordi, Vic Girona, Caldes Reus, Igualada Vigues i Sant Cugat Manlleu.
1: Acabem aquí aquesta segona hora de programa, que podeu tornar a escoltar en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la Nova Ràdio. Recordeu que el programa també s'escolta a les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, El Picat Ràdio, Ràdio Castellà, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio i Ona Esports Empordà. Tingueu tots una bona setmana i us esperem dilluns vinent. Força hoquei! Okay.

Ladies and gentlemen,

0: Molt bona nit, molt bon dia, molt benvinguts i benvingudes a tots els oients i oientes. Això és Frankie Manning Radio Show a Ràdio Desvern 91.1 de la FM, des de Can Ginestar.
1: Canji, pa los amigos.
0: Què tal, Diego?
1: Molt bona nit, Albert.
0: Molt bona nit.
1: O molt bon...
0: O molt bon vespre, molt bona tarda, molt bon matí.
1: Que macos veure en aquesta època de l'any... com se'n va el sol aquí a Canji, eh?
0: Sí, hem arribat a la millor època per estar aquí a la ràdio.
1: A tope està això.
0: Ah, sí, clar, això és la part dolenta, és que està a rebentar. La resta de l'any...
1: Part bona, tio.
0: Bueno, i bona, sí, està ple de gent.
1: Els negocis, eh?
0: Sí, sí.
1: Funciona. Calaixos plens.
0: Sí, sí, m'ha pogut la misantropia. Tenim un Watson de Jokebox i tenim un ordinador ja arreglat.
1: Sí. Per fi, l'he anat a buscar avui, així que no he pogut com actualitzar-me amb tots els programes, allò de... Bueno, però ja puc començar a treballar. Not bad.
0: Bueno, i des del teu ordinador has pogut veure que aquest mes era el mes d'aniversari de Fats Waller i hem començat amb un Fats Waller.
1: Sí, per... Bueno...
0: To Sleepy People.
1: To Sleepy People, com nosaltres, com aquí uns sobetis... Què deia la cançó? No... Estaves al lloro o què?
0: No, però deia algú? Si era, si era instrumental, no? Era instrumental.
1: No, sí que parlava.
0: Ah, sí?
1: Sí, cantava, vaja.
0: Estava organitzant tots els efectes sonors.
1: Ah, vale, vale.
0: Totes aquestes coses.
1: Jo el que estic veient m'està preocupant molt és que fico la cua i només veig cançons de Fats Waller ara.
0: Perquè has seleccionat abans Fats Waller.
1: Sí, però ho he tret i podeu tens tu aquí...
0: No, jo també tinc a la cua només Fats Waller.
1: És que... Com ho farem, això?
0: Ja l'hem liada.
1: Haurem de picar una altra cançó al Tuntun ara i després ja que a veure si canvia l'aleatori perquè no... I vaig apretant botons però no se'n va de... Bueno.
0: Vols que piquem Calypso B?
1: Posa'm en una, Albert.
0: Et poso Calypso B per celebrar la caloreta. Ja ha arribat. El caloret.
1: El caloret faier, tu. Això... Avui ja ha picat, això. La primera vegada de l'any que encenc l'aire condicionat.
0: Està encès aquí ara mateix una estoneta i el cotxe també, jo també. Perquè l'he deixat al sol, gran error. Sí. I estava a 31 graus.
1: Uf.
0: Bueno, doncs per celebrar que la caloreta ja ha arribat aquí, us deixem amb Young Tiger.
1: Young Tiger?
0: Calypso B, uns ritmes ben càlids.
1: Vinga, tira la titu.
2: This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused.

0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
1: Chopsticks. Chop-a-dee-chop.
2: Ladies and gentlemen.
3: Chop-a-dee-chop-chop-chop. Frankie Manning Radio Show, seguim aquí amb l'Ella Fitzgerald de fons, el What's on the Jukebox, my friend, hem escoltat...
4: Hòstia, d'allò de... My friend?
3: Sí.
4: No ho he sentit, eh?
3: Com que no?
4: A veure...
0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
4: My friend?
3: Hem escoltat el calipso de Young Tiger.
4: Sí, senyor, l'Upapatà. Mm. Que això, bueno, aquesta cançó l'havíem escoltat, bueno,
3: ah, sí?
4: Ell fa, agafa aquest tros de això ho havíem sentit alguna vegada, em sembla que del Dizzy Gillespie, aquesta història, però ho havíem sentit amb Jesse Hill.
3: A mi m'ha semblat sentir Coleman Hawkins a la cançó. No?
4: Potser
3: al·lucinacions acústiques. Nascut a Port of Spain, Trinidad i Tobago.
4: Com Two Sleepy People, no? Tobago, no?
3: Edric Brownie, un... Es veu que aquest tio va recórrer el món amb cargueros. Uh-huh. Era rodamont de vaixells i es va establir a Londres i a Glasgow. Això un rodamón. Mm-hmm. Ara el que ens passa, Diego, és que tenim problemes tècnics que no hauríem de compartir aquí en antena, però...
4: L'aleatori no funciona.
3: És
4: la cosa més rara que...
3: No, o sigui, bueno, ens ha passat de tot, aquesta és una altra.
4: No, és increïble, eh? Jo crec que no n'hi ha cosa que no ens hagi passat alguna vegada.
3: Mentre ho arreglem...
4: Espera't, perquè no m'acaba la temporada.
3: No, clar, ens poden passar mil coses més. Mentre ho...
4: Jo anava mirant coses i dic, hòstia, doncs mira, ja que hem sentit ba-ba-bi-bli-ba-bi-ba, he vist una cançó que es diu Blip Blop de Bill Doggett, que si no m'equivoco pot ser un jam blues d'aquells, i a veure què tal.
3: Vale,
4: Com a, bueno, és una cagada ficar-la ara, però haurem d'anar posant cançons mentre l'aleatori i
3: no, ara
4: la cua no funcioni.
3: Ara farem alguna cosa i ho arreglem. Cometrem algunes mogudes que ja que arriba la caloreta ja no hem de... No? Mm-hmm. No hem de... L'última vegada que vaig comentar una moguda era possible que es reagendés per tu vas dir possibilitats de pluja.
4: Ah, sí.
3: Efectivament va ploure.
4: Ah, i es va reagendar.
3: Em sembla que sí. Hi havia un anunci allà, penjat, que deia que en cas de pluja es mm-hmm. passava a no sé on. Bueno, Blip Blop...
4: Bill Doggett.
3: Ah, Bill Doggett, perdó. Mm-hmm.

0: in the jukebox, my friend.
1: Molt ben triat el What's in the Jukebox, el senyor aleatori de Spotify, una de les nostres preferides, aquí de fons.
2: I'm with for love. Ara sí, tu has dit Coleman Hawkins i... Coleman Hawkins!
1: Oh, sí. Increïble, ens estan escoltant, Diego.
2: Sí, sí.
1: Molt guapa aquesta cançó que has escoltat, aquest blip-blop de...
2: Oi, que guai, el ritmasso.
1: No m'esperava, dic, hòstia, que guapo, tio.
2: Un rhythm and blues aquí, tirant a rock and roll ja, no? Aquest Bill Doyle, ell era el pianista i també, bueno, organista. I, bueno, va fer com rhythm and blues, rock and roll, va estar amb els Ink Spots aquells que diuen... Johnny Otis... No sé si saps qui és. Winnie Harris, no sé si saps qui és. Sí, home, hem sentit cançons aquí.
1: La el Winone. Winone.
2: Winone Harris.
1: No.
2: Winone Harris, no, si, ets, si parles en japonès. I... Vinga, tu.
1: Alguna, dic mogudes perquè tenim calendari, eh? Mogudes de swing, aquest divendres s'inicia la swing copada que passa a Vilobí d'Onyar, just abans d'arribar a l'aeroport de Girona.
2: Ahà. Uh-huh.
1: Hi ha un cap de setmana d'estada allà, rotllo colònies. Mm-hmm. Bueno, hi ha concert a Maia en Jumping Cats. No és, suposo que us hauríeu d'haver inscrit, no és tant per passar, perquè hi ha jocs, piscina, berenar, entorn rural.
2: Olé.
1: Vull dir, que és algú que més aviat t'hauries d'haver inscrit fa temps. Mm-hmm. No és per passar, por ahí. Després hi ha el Susana Blues Festival a Santa Susana. Sabem on està Santa Susana, allà al Maresme.
2: Sí.
1: Just Santa Susana amb Malgrat, i ja, després hi ha Bebilanes, em sembla. Mm-hmm. I toquen divendres, hi ha festival divendres i dissabte, i allà toquen a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Mònica Green, Scaramanga...
2: A Contra Blues mola molt, eh? Aquest, hem de sentir un dia, a veure si trobem alguna cosa del Jonathan Herrero. Aquest és el cantant de Contra Blues.
1: I, perdona, que t'interrompi. Aquests són d'aquí Sant Just, diria. El Pere Puertas, no? De
2: sí.
1: Suitcase Brothers?
2: Sí, el Pere i el Víctor.
1: Suitcase Brothers.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale?
2: Oh, yeah.
1: Podeu adquirir les entrades a Entràpolis.
2: Entràpolis.
1: Entràpolis.
2: Ara et buscaré un Jonathan Herrero. Ara la posarem, perquè aquest tio... A veure si t'apareix Spotify.
1: I, precisament, abans que s'acabi la cançó, Víctor Puertas i Martín Burguez, el 22 de maig a les 9, concert al Casal Popular de... A Casal Popular de... No trobo... Veig Casal Popular i no veig d'on. Merda. D'on és, tio? Serà possible? Ens entra. Aguantem fins que us pugui dir quan és... A Rubí!
2: A Rubí, molt bé.
1: Ens entra Yesterday, aquí sona una mica melancònic, o passem la...
2: Bueno, anem amb el que hi ha. Si ho he triat és perquè està, almenys té un què, un algo.
0: Hey, what's in the jukebox, my
2: friend? Un no sé quà.
1: Vale, doncs vinga, Yesterday amb Tyree Green.
2: Va, anem a sentir dos, va. I la propera també, ho diem després, quina és?
1: Backstage at Apollo. Pues, ja ho dic ara.
2: Pues, va, això té bon títol.

0: Ràdio Desvern 98.1, aquí Can Ginestà, Frankie Manning, Radio Show. Què tal la posta de sol, Diego?
1: Ara no et veig. Estava dient, diuen que mirar el sol et fa més savi.
0: Jo què t'he dit?
1: Jo veig una taca negra ara davant.
0: I diuen que també...
1: Però suposo que deu ser perquè et fas més introspectiu, perquè no veus res. Bé, hem sentit una tranquil·leta Yesterdays amb el trombó de Tyree Glenn. I després una mogudeta Backstage at the Polo amb Joey Thomas. I quina pena no, que, bueno, que surti una altra cançó xula, que és It's Allowed Down There to Shame. Low down, dirty shame. Dirty shame.
0: Quasi
1: diferent.
0: Sí, ho diu una mica diferent.
1: And Lois Chardon.
0: Vols més mogudes?
1: Vull mogudes.
0: Hi ha una moguda a l'Aliança de Mataró, Doc Scanlon's Cool Cat Combo.
1: Home, aquests els coneixem, també.
0: Sí, aquest el seguia jo a Instagram, el Doc Scanlon. Contrabaix, contrabaix, guitarra, bateria...
1: Home, jo només l'he vist tocar contrabaix.
0: No, però vull dir que té banda. Vull dir, ell sí. Està contrabaix i després ja...
1: Ah, perquè té els All-Star.
0: Clar.
1: Vale.
0: I també cantarà la Sibila.
1: Ah, aquesta cantant deu ser més o menys nova. El Juli Amy encara hi és?
0: No el veig.
1: No?
0: Bueno, no
1: sé, clarinet, potser sí. El clarinet?
0: Potser sí, no veig clarinetista, però pot ser. No es veu molt bé la fotografia. Uh-huh. I hi ha després, el divendres, una nit de swing benèfica, on tots els beneficis aniran destinats al projecte McCoffee Dance a Tanzània. Uh-huh. El que passa que... sí, a Torrijos, 70, Gràcia. Això què és? Swing Cats.
1: Swing Cats.
0: Correcte.
1: Torrijos... Si vas una mica més amunt et pots pillar una torrija en comptes, a la plaça, com es diu aquella plaça? La plaça del Sol?
0: No, la Virreina.
1: Aquella és la plaça de la Virreina. Mm-hmm. Exacte.
0: Allà la Virreina...
1: Fa que no trepitjo aquells carrers.
0: Ja, jo també. Allà la Virreina vaig començar a ballar a l'Indie Hop en un local que tenia enganxat amb l'església. Bueno, mm-hmm.
1: El Swing Mania.
0: El Swing Mania.
1: Aquell era molt guai, no?
0: Tenien un local allà... Bueno, un local. Era un edifici d'aquells antics que aguantava. Hòstia, molava molt. Allò
1: era molt guai.
0: Ens entra Blues Minority Sweetie Gives to Me amb Sidney Beckett. La deixem sonar?
1: Vinga!

0: my friend?
1: Ladies and gentlemen.
2: Frankie Manning Radio Show aquí en 98.1 de la FM des de Can Ginestar, Sant Just d'Esvern. Hem escoltat aquí un cinebiquet molt atractiu.
3: Molt guai, eh? Plora, aquest tio fa plorar el saxo, eh? Quina passada, tio.
2: Molt hipnotitzador. Tinc més mogudes, eh? Si no sí? Tens res a dir de cinebiquet.
3: Podem dir, què podem dir d'aquesta cançó? Poder d'aquesta cançó podem dir alguna cosa? És una estàndard de jazz, New Orleans Hot Jazz, compost i escrit el 1919. Com es diria aquest home? Charles McCarron.
2: M'has d'ubicar, tio. Ara
3: de... El tio es diu, el compositor.
2: L'estem, Charles... Estàs parlant de la cançó que hem escoltat de Cine Beckett.
3: Sí. Blues My Naughty Sweet Gives to Me. El compositor és Charles McCarron.
2: Vols que digui macarrón, no?
3: Clar, tio, m'encanta. És boníssim.
2: Està allà, lluitant, lluitant. Charles McCarron.
3: Macarrón, nen.
2: Molt bé, Diego.
3: Fantàstica. Bueno, ja està, pots dir mogudes.
2: Si hi ha algú més a dir del senyor Charles McCarron, busca.
3: A veure si té alguna composició més que podem...
2: Tiet de Bill Spaghetti. molt bé, doncs hi ha una moguda a la Festa Major de Puig-reig, que és una població que es troba a camí de Berga, a la C-16. De Manresa a Berga, trobareu a la meitat de camí Puig-reig. Hi ha un concert, és gratis, amigo.
3: Molt bé.
2: El dissabte, i ara aquí en el programa no ho veig el concert, però a les mogudes de swing sí que hi és molt estrany. No sé per què no està la programació, a veure si l'han liat aquests de...
3: on mires tu aquestes infos tan interessants?
2: Les infos de les mogudes estan a la web de BCN Swing. Mogudes,
3: sempre que vulgueu ballar aneu allà a buscar.
2: La informació que dona la pàgina de Vecino Swing és que de 6 a 8 hi ha concert al carrer a càrrec de Talking Cats, ballar de swing, gratuït. Més mogudes el dissabte. Blues a la Iguana.
3: Allà Sants, no?
2: Sí, Alan Pardo Trio. Alan Pardo la veu i la guitarra, Stefan Laidet a l'harmònica, Freddy Muñoz al baix... Vale? 4 euros en consumació. A partir de les 8, el concert comença a les 8 i... Bueno, 8:45. Hi ha una classe prèvia a les 8 i quart.
3: Mm-hmm. Què ens entra? Una cançó que es diu Five Guys Named Moe. No Joe, Moe.
2: Un moment, que no és famós aquí, però Five Guys és una cadena d'hamburgueseries sí. Als Estats Units.
3: Bueno, aquí també n'hi ha.
2: Aquí també n'hi ha?
3: Sí, a la Diagonal, n'he vist dos o tres.
2: Doncs Five Guys, Louis Jordan.
3: Una estètica, a mi, pel meu gust, una, totalment cutre.
2: No, ja, claro, no ho podíem esperar gaire.
3: Haurem d'anar a fer una burger.
2: No. Home, no ho sé, però... Bueno, escoltem en Louis Jordan a veure si ens convenç.
3: Vinga.
4: When they start to beat it out, everybody jump and shout. Tell me, who do the critics rave about? Five guys named Moe. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. They're red high and you'll know why when you hear them swing. Highbrow, lowbrow, all agree, they're the best in harmony. I'm telling you folks, you really ought to see five.

0: Ladies and gentlemen.
1: Where's the man with the time?
2: Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Desvern 98.1, el millor swing que pots escoltar al Baix Llobregat.
3: I tant que sí, avui...
2: Això ho dic per tu, però no m'ho crec, eh?
3: Tant que no, ja, estamos petando, oi? Temazos, eh, aquí?
2: Sí, sí.
3: No, aquesta no l'havíem escoltat mai.
2: No, està guapa, estan fent en Jumping.
3: Sí.
2: Camp Basie.
3: Aquesta, bueno, sí, aquesta també.
2: Ah, la d'abans, la d'abans. Sí. La de Five Guys Named Joe, molt bona. Mm. I ara...
3: Que Moe era, es referia a More, no? Jo estava mirant aquí la lletra que sortia. One guy, eat more, more, eat more, little bit more.
2: Ah, vale, és que estàvem amb les mudes i no m'he enterat d'això.
3: Bueno, vale, estic, aquí puc veure la lletra, no sé, aquell ordinador que tenim allà de... del Pleistoceno, allà es pot veure algú. Bueno.
2: Hi ha una anècdota que a veure si la puc recuperar amb una entrevista amb actors britànics que no tenen molt present això de Five Guys, que una entrevistadora els hi deia... Sí, et sona això?
3: Bueno, n'hi ha moltes bromes d'aquestes a l'Instagram, em surten molts reels, ara...
2: Bueno, ara la busco perquè no l'explicaria bé i l'estrossaria. La busco després.
3: Allà fan la, li fa la, jo he vist moltes bromes que el marit li diu, li parla a la dona de com a anar.
2: I have been to
3: Five Guys o i llavors queda així com, hòstia,
2: com? Pues va per allà.
3: Per
2: allà, exacte. Que els actors, és boníssim perquè els actors es miren i diu, què?
3: Què?
2: Ah, bueno, no, molt bé, no, però Five Guys? Vale.
3: T'has comido a 5? Hòstia.
2: Bueno, més mogudes. La setmana vinent ara parlava de Puig-reig, que estava a mig camí. Jo pensava que ja s'havia celebrat, però aquí posa que hi ha una celebració a, no sé, la Patum a Berga. I em sembla que ja s'havia fet. Potser és una repatum. Sopar popular i tastet de castells a Berga a les 8. El dissabte vinent, això. Patum de les Andròmines i a les 10 ja hem de swing per ballar a la plaça de les Cols.
3: Molt bé. Ah, mira. Doncs deixem Bergues i Five Guys i hamburgueses.
2: Anem per
3: a
2: Cols.
3: Anem a Cols i...
2: Vegetable Man.
3: Sam, the vegetable... No, com ho dius?
2: Vegetable.
3: No? Vegetable. Vegetable Man.
2: No, vegetable.
3: Vegetable.
2: Vale. Sing them.

0: Frankie Manning Radio Show, aquí, Ràdio Sabadell 92.1 de la FM.
1: Festival. Vegetable. Com?
0: Again?
1: Vegetable. És impossible dir aquestes coses. Vegetable.
0: Sí, perquè veiem vegetable.
1: Vegetable,
0: Vegetable. Exacte. I table. ens porta inevitablement aquest camí de vegetable, com una table.
1: Clar.
0: Pues no.
1: Vegeta i table.
0: Vegetable.
1: hem sentit ràpidament aquest sam-sam de Vegetable Man. Roy Eldridge, però Roy Eldridge era el grup, era la veu d'una noia, suposo. I després era molt breu aquest tema.
0: Patsy Cline.
1: Un minut, i després Patsy Cline, una de les veus més influents del segle XX. De Wikipedia.
0: Bueno, és la que... Sí, s'ha flipat. És la que canta Crazy for feeling so lonely.
1: Vale. Ella era més de country i va passar del country al pop.
0: Totalment.
1: Era, bueno, però
0: aquesta
1: tenia...
0: cançó de Crazy és molt country, sí. Mm. Molt.
1: Bueno, tenia una veu així, però era guai, eh? Tenia canyeta, ha fet aquí un...
0: Sí,
1: nena, no veies? Sí.
0: Blanca, no?
1: Sí, blanquita. Mm. Bonica, així, molt bé. I ens ha quedat It's You, aquí un...
0: Jimmy Noon.
1: Jimmy Noon.
0: Una mica old school.
1: Jimmy Noon deu ser, bueno, part de la banda, que no crec que sigui ella que canta. I què ens ve? Aquesta que ve ara, suposo que l'he posat aquí pel títol.
0: Mola mogollon el títol.
1: El títol... Six Lessons from Madame La Zonga. No sé què tal sonarà.
0: És igual, tio.
1: Però només pel títol ja val la pena que passi per el Frankie Manning Radio Show.
0: Fem dues de seguides amb el Louis Jordan una altra vegada o què? O no?
1: Sí.
0: Boogie Blue sí. Plate.
1: Vinga.
0: Vinga, doncs Six Lessons from Madame La Zonga i Boogie Blue Plate.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Boogie.
3: Doncs un boogie, això és el que està al jukebox.
4: Boogie
3: dels Mills Brothers. Hem escoltat dues de seguida, a seguir Frankie Manning Radio Show, a Radio Esban 98.1. La primera, Six Lessons from Madame Lazonga, que hem descobert que era...
4: un filint.
3: Una pel·lícula de l'any 41.
4: Que has dit que voldràs veure?
3: Potser. Sí. Que passa en un creuer de luxe cap a Cuba, i on la Madame Lazonga intenta reobrir el negoci que ha hagut de tancar, passant tota una sèrie d'aventures.
4: Dins el propi creuer?
3: Sembla que sí, sí, perquè la persegueix la policia i no sé quines històries. Bueno, i després, Diego, hem escoltat...
4: Boogie Boogie Blue Plate, amb Louis Jordan, amb els seus Timpani Five. Un so que és molt reconeixible de Louis Jordan, que s'assembla poder a algunes altres cançons. Em recordava molt a altres cançons seves, d'aquell so... Bueno, fa servir molts riffs i coses que com que repeteix, i és el Louis Jordan. Bueno, sin más.
3: Muy bien.
4: Vale.
3: Pues hasta aquí gairebé sí. Hem arribat.
4: Amb aquesta que sona de fons i la propera arribarem als 59 minuts. Ho donem per bo?
3: Ho donem per bo i enganxarem amb els nostres companys...
4: no competidors.
3: No competidors de Catalunya Ràdio. I fins aquí arribarem amb el programa d'avui, que era el Welson de Jukebox, my friend.
4: A falta dels vinils. A veure si...
3: Bueno, bueno, i amb l'alegria d'haver recuperat el teu ordinador.
4: Sí, a veure si dura aquesta pantalla. Els meus Thrill Cats no me la mosseguen.
3: Ah, exacte. Exacte, vaya perill.
4: Hòstia, tu.
3: Seguro para los gatos.
4: Sí. A pan i agua les tindré, 3 mesos o 4.
3: A veure què podem fer la setmana vinent, no?
4: Sí, bueno, la setmana que ve és la quan toca jukebox realment. A veure si... Així m'animo, perquè tinc molta feina a passar coses al meu arxiu. Buidar cançons de les llistes i tal, a veure si se m'ocorreix alguna idea per fer diferent, ja que portem unes quantes setmanes fent quatre jukebox, per canviar una miqueta. I si no, doncs mira, aquí estarem una altra vegada.
3: Molt bé.
4: Ja surt prou bé aquest programa.
3: Sí, sí. Fins aquí Frankie Manning Radio Show.
4: Us deixem amb London is the place for me, amb Lord Kitchener. A veure com sona això.
3: Big Ben. L'hem escoltat, aquesta.
4: Sí?
3: Ho recordo, sí. Bueno, està bé.
4: Molt bona setmana a tothom.
3: I ens veiem aquí la setmana vinent. Apa, apa.
4: Adéu, adéu. Adéu.

0: preview.
1: Viva, Riba, the beep DA.
2: Heu escoltat Frankie Manning Radio Show, només a Ràdio Esbèlia, Ràdio d'Esbèl només, però no passeu pas pena, perquè dijous vinent tornem a seguir, i potser també en alguna repetició, per allò d'omplir forats davant el cap de setmana, ja sabeu coses de la ràdio pública. Us deixem amb més ràdio pública a càrrec dels nostres companys no competidors de Catalunya Ràdio. Que la força us acompanyi!
3: S'han enfilat al Pirineu. En alguns casos han arribat o fregat els 30 graus, també cap a la Catalunya central, i a la façana litoral doncs és on queden aquests valors més baixos, tot i que fa calor, de 25 a 27 graus. La diferència respecte a avui és que demà començaran a haver-hi aquestes boires que ens acompanyaran al cap de setmana. Són boires que es formen arran de mar. Demà poden ser ja al matí una mica més probables als dos extrems, cap a la Costa Brava o cap a l'Ebre. Després s'acaben trencant, però sí que deixen aquest cel més ennuvolat i no fa que la temperatura acabi de pujar tant. En canvi, cap a l'interior tindrem un dia de sol i a la tarda demà creixerà algunes nuvolades. Avui hem tingut un dia molt estable, demà podria deixar-se escapar alguna gota, poca cosa. I aquesta tendència a pujar doncs encara aguantarà el cap de setmana.
4: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, sí, avui ja s'ha notat i em sembla que anem entrant de mica en mica en la nova fase. Gràcies, Gemma, bona nit.
3: Bona nit.
4: Són les 11, el 21 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què tindrem tres convidats que són tres cracs cadascú, això sí, al seu terreny. D'entrada, Marc Bernal, una de les joies de la plantilla del Barça de només 18 anys amb un futur molt i molt prometedor. Ell sempre havia somiat amb jugar al primer equip, però ni en el millor dels seus somnis hi apareixia la possibilitat de debutar amb només 17 anys. Però va aparèixer Hansi Flick i la resta de la història la continuen escrivint partit a partit. De seguida l'escoltarem. El segon crac, el podeu deduir, és dijous i això significa doble sessió de cinema amb l'Àlex Gorina, emoció garantitzada. I finalment, un comunicador que atrapa'l si pots. És un presentador que es fa estimar per allà on passa. Avui el tenim aquí, assegut a primera fila, i per ell serà la responsabilitat de dir-vos les últimes paraules que escoltareu avui. Tenim com a oient misteriós, que deixa de ser-ho a partir d'ara, Espartac Parant. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I per navegar amb garanties aquesta última de la jornada, d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 21 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Calama ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident espanyol.
3: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
4: És una determinació de quantitat bastant prudent. És a dir, efectivament, podria haver estès aquest embargament als 2 milions d'euros i tampoc hagués estat espectacular, perquè és que l'obligació del jutge amb aquestes alçades del procés és assegurar la persona i els béns dels investigats.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes, s'han d'assumir conseqüències polítiques.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut, no es poden donar la culpa als agents i als càrrecs intermitjos.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia i cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
11: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
12: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
13: Canviar la legislació perquè qui delinqueix el camp tingui conseqüències. El segon, demanar que els patrullatges dels Mossos d'Esquadra en les èpoques de collita siguin més intensos.
14: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
15: Si logran per fer una pel·lícula, ¿por qué no el poden obrir per nosaltres?
16: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
17: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
18: podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100%, i ja està, no hi ha un altre.
1: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
20: 29 de desembre del 1933.
1: I el número de la sort, el...
20: 11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. El Festival de Cannes arriba al final. És la cita ineludible pels cinèfils i la finestra indiscreta no hi podia faltar.
21: Aquest divendres us explicarem tot el que ha passat al festival. Connectarem amb els nostres enviats especials que ens explicaran el que han vist.
22: La Palma d'Or 90, Wild at Heart.
1: Les noves pel·lícules de James Gray, Ira Sachs, Hirokazu Koreeda o Christian Mungiu són algunes de les novetats que han atret més l'atenció del públic a Cannes.
21: Una edició que destaca per la poca presència de cinema nord-americà i un augment notable de cinematografies d'arreu del món, incloent la primera pel·lícula com a directora de la catalana Aina Clotet.
1: Aquest divendres a mitjanit, especial Festival de Cannes a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit. Les notícies.
29: Podar-se que porti fortuna.
1: Sota la llum de la lluna.
29: Dir-lo a la luna.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
29: Podar-se que porti fortuna.
1: Catalunya Ràdio.

0: i si Palazón està estès a terra, Marc Bernal.
1: És el moment de la lesió, és el tercer partit que feies, però t'estaven deixant allò de bomber increïble, Marc Bernal, i després d'això, què t'ha ensenyat la lesió?
2: Bueno, jo crec que aquest àudio ja el tenia marcat al cap, va ser un moment molt dur i bueno, m'ha ensenyat moltíssimes coses, sobretot a valorar moltes coses que durant el dia a dia jo crec que no valorem i només ens donem compte quan deixem de competir, de fer el que més ens agrada, que és jugar a futbol.
1: Per sortir d'un moment així, suposo que hi ha dues feines, una és física, recuperar-te, i l'altra mental. Com has treballat amb aquestes dues?
2: Bueno, jo ho he treballat sobretot amb professionals que al final m'han ajudat des de a través del club i també amb un psicòleg a part que m'han ajudat molt i al final jo crec que ho hem pogut fer de la millor forma possible i res, és un procés que no és res fàcil per ningú.
1: Clar. Suposo que hi ha gestos que quan estàs en aquest moment se'ls pot donar encara més valor, per exemple, que el club et renovi.
2: Sí, la veritat que nosaltres, tant jo com la meva família, va ser algo que va dir molt de lo que és el club, com el club de més que un club, que diuen, i llavors estarem super, super agraïts tota la vida.
1: Són més d'un any, més de 300, no sé si van ser 380 dies més o menys sense tenir l'alta per tornar. Tornes i després passen coses com aquesta.
3: Toca la pilota Ferran, busca Verdaggi, segon Fermín la juga cap a la punta d'atac, Bernal tot sol, entra dins l'àrea, continua Bernal, retalla Bernal, xuta Bernal, gol,
1: i mira què diran ara.
3: Quin golaç acabes de fer, mare meva! Marc Bernal acaba de fer un gol de traca i mocador, ha rebut la pilota amb velocitat, ha avançat metres, ha entrat
1: mare
3: dins l'àrea,
1: ha retallat... Primer gol, què se sent en un moment així?
2: Jo crec que és aquells 15 segons, 30 segons, després de marcar el gol, és una sensació única, la veritat que és el millor moment jo crec que he viscut de moment, sobretot després d'haver passat el que vaig passar, i al final fer-ho també al Camp Nou va significar molt per mi.
1: En tinc un altre perquè ja has dit el millor moment, però a veure aquest altre.
3: Falta que servirà el Barça, la servirà Rafinha al minut 17 i mig d'aquesta primera meitat, empat a 1. S'ha avançat el Barça amb gol de Rafinha, empatat Elanga al 14, hem vist ja dos gols en un quart d'hora. Atenció a aquesta falta que picarà Rafinha. Veurem quin és el recurs que intenta el Barça en el llançament d'aquesta falta, la pica aixecant la Rafinha cap al segon pal, atenció a la rematada i el gol. Bernal, ha marcat un altre gol. Bernal ha rebut la pilota amb el cap després del toc de Gerard Martín i el cor de la petita, com si fos un nou, com si fos un killer, com si fos un ariet, com si fos un golejador,
1: com si fos un killer. Tu marques gols, em portes.
2: Sí. No, sí, la veritat que va ser un moment que vaig tenir una ratxa de marcar gols. Jo crec que també des de ben petit potser vaig marcar-ne bastant i feia temps que no marcava un i va ser el meu primer gol a Champions, així que molt especial.
1: Primer gol a Champions amb 18 anys. He mirat una estadística, jo no sóc especialista en això, però m'ho he preparat. Vuitè jugador més jove de la història a marcar a la Champions, ho sabies això?
2: Ostres, no.
1: Ni Messi, eh?
2: No?
1: No, Messi no està en els set primers.
2: Jo sabia el del Barça, que no sé quin era, crec que el 3 o així, però el de tota la història de Champions, no.
1: Sí, sí.
2: Ostres. No. Sí, jo crec que quan marques aquest gol després no et dones compte de les estadístiques i del que diuen.
1: Clar. Una de les coses que crida l'atenció veient és que jugues al mig del camp i fas metro 93.
2: Sí.
1: Marca això, els teus moviments al camp? Perquè estem acostumats, primer fa temps era diferent, però ara ja estem acostumats a veure jugadors més alts, però més en defensa o atacant, no? Suposo.
2: Bueno, jo crec que al final el futbol modern també és molt físic, no? I és algo que ha canviat, però bueno, al final jo sempre he sigut alt des de petit i sempre he jugat de mig, o sigui que no sé. Potser m'ha sortit de petit això de poder aguantar, de jugar. Al final tinc l'ADN del Barça des de ben petit i ho intento fer a dins del camp.
1: Ja quan eres ben petit aquí, eres dels més alts o què?
2: Sí, sempre, quasi bé sempre he sigut dels més alts a l'equip, des de les inferiors, fins i tot aquí al Barça B també, i ara que jo crec que també estem per allà alguns.
1: T'he dit que et portava alguns sons, però també una fotografia. Mira, te l'entregaré i m'agradaria que ens la descrivissis, perquè clar, molta gent que ens està escoltant per la ràdio no la

0: Podrà veure? A veure què hi veus aquí, va.
1: Ostres. Buah, aquest any era la via quan teníem 12 anys, que estàvem a la Min i al Covarsí. I res, molt especial. Això és, significa molt i diu molt del que és el Barça, dels jugadors que treu i de la història, no? que té, que ha pogut aconseguir, bueno, treure jugadors de la Masia que al final han sigut històrics.
0: Diu Covarsí, la Min Yamal, hi ha el Marc Bernal, però compte, el Marc Bernal està amb un banderí i el braçalet de capità, eres el capità de tots aquests. Canvia jugar amb ells, és a dir, es nota que ja heu jugat tota la vida junts, o molts anys?
1: Bueno, jo crec que es nota sobretot per la relació. Al final, quan tu tens aquesta química dins, fora del camp, també al final estàs passant cap a dins i això al final fa que ens sentim més còmodes jugant.
0: Clar. Hem parlat de Lamin Yamal, Covarsí, Marc Bernal, que esteu en aquesta fotografia, però aquí hi ha molts altres jugadors. Éreu 11. Sí. La resta han arribat a jugar a futbol professional o què? O els has perdut la pista, saps?
1: No, a veure, sé que alguns estan al juvenil del Barça, algun al Barça B. Aquí també he vist l'Albert que està a Itàlia. Però així a futbol professional, de moment jo no et diria que no.
0: Això et dona una idea també de com de difícil és, no? Perquè suposo que arribar a la Masia ja és molt complicat, després arribar al primer equip també ho és.
1: Sí, no, com dius tu, jo crec que he vist molts companys que han estat molts anys aquí, que tenien un nivell espectacular i per coses de futbol o de la vida no s'han donat les circumstàncies de poder arribar i debutar a futbol professional, ja no et dic en el Barça.
0: Com recordes tu la teva arribada a la Masia? Quants anys tenies?
1: A la Masia o a la cantera?
0: A la cantera, va.
1: A la cantera, és que jo tenia 7 anys. Me recordo, vaig arribar a Prebenjamí, que era el primer any que podíem, érem tots nous, que allà sí que estava el Lamin també. I res, bueno, jo crec que era jugar per al millor club i jo crec que estaré agraït sempre.
0: 7 anys vol dir que amb 7 anys ja destacaves molt, si no arribes aquí. Què vol dir, que vas començar a jugar a futbol en mesos o què?
1: No, pues, vaig començar a jugar al Berga amb 4 anys, si no m'equivoco, això ho sabrà millor la meva família. I res, després vaig estar 2 anys, crec, i després vaig anar un any al Gimnàstic de Manresa i llavors ja vaig anar directe al Barça amb 7.
0: O sigui que de seguida tu tenies una mena de talent natural, no? per jugar a futbol, suposo que ja a Berga i a Manresa ja ho veien.
1: Bueno, sí, tampoc me n'en recordo gaire de tot, però sí que és veritat que al final que et fitxessin amb 7 anys al Barça ja era molt per mi i va ser, la veritat, que moments que mai oblides.
0: Hem parlat d'estadístiques, per exemple, ser un dels més joves a marcar un gol a la Champions. Lamin Yamal, per exemple, t'avança una miqueta. Ja destacava molt Lamin Yamal quan jugàveu de petits,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, sí. Jo crec que des del primer any ja es notava, o sigui, al final des de petit ja veus que qui destaca una mica, no? I ella a mesura dels anys va mantenir aquest perfil que té ell de destacar i al final amb 16 anys, quan nosaltres estàvem amb el cadet, ell ja havia pujat i ja va debutar.
0: És inevitable que tots dos us comparin amb altres jugadors, no sé si això us agrada o no, però vaja, jo ja et dic com a espectador, sento que Lamin Yamal cap a Messi i tu cap a Busquets. Tu com ho vius, això?
1: Bueno, nosaltres no ens fixem gaire, al final les comparacions són algo que es diuen, nosaltres no ho creiem al 100%, no? Al final nosaltres tenim, com diuen, el nostre camí, però bueno, sí que és veritat que al final que et comparin amb aquests jugadors que són històrics per al club i en el món del futbol és algo bo i que estàs fent les coses bé.
0: El que no té ningú més, o sigui, de tots aquests que estem parlant, però és que ni que afegíssim Maradona, Messi, qui vulguis, ells no han nascut a la millor ciutat del món.

0: Veus, això sí que ho tinc. Això ho tenim en comú. Els dos som de Berga, sona un dels temes de La Patum. Tu et planteges anar-hi, pots anar, o sent Marc Bernal ja és impossible, això?
1: Bueno, l'any passat vaig, com també venia de la lesió del genoll, vaig anar a veure-ho des del parc, o des de fora, i la veritat que és únic, jo crec. No hi ha ninguna festa al món que sigui com aquesta.
0: I tornaràs aquest any o no?
1: Bueno, no ho sé, depèn. No ho sé encara, ho haig de decidir.
0: Molt bé. Mundial, t'agradaria anar-hi al Mundial o què?
1: Sí, segur. Perquè al final anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país, i al final des de ben petit quan et criden a les inferiors et fa una il·lusió especial.
0: Per aquest Mundial ja és impossible anar-hi. Ara, per exemple, Fermín s'ha lesionat, no hi podrà ser, és una pena. Encara hi ha alguna opció que et cridessin o què?
1: Bueno, jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix, però bueno, tocarà esperar la convocatòria.
0: Quan se sabrà això?
1: Se sap, crec que surt dilluns a les 12:30, si no m'equivoco.
0: I no tens cap allò senyal de sí, no, potser
1: no,
0: sí?
1: Això no se sap, això t'enteres igual que s'entera la premsa i tothom, i quan veus la convocatòria saps si vas o no.
0: Per tant, tu ara mateix no pots fer plans per l'estiu, de moment?
1: No, jo de moment em toca aguantar.
0: Molt bé. Ara et poso una cançó que potser sonarà el 26 de maig. És el teu aniversari, no?
1: Sí.
0: A veure si posaràs aquesta, va. M'han dit que t'agrada, eh?
1: Hòstia. Sí.

0: És Morat, Reyes Quevedo, no? Sí. Aquest tema t'agrada. Diu coses boniques, per exemple, de la seva mare. Això ho deveu tenir en comú, també, no?
1: Sí, no, la veritat que sí. Si escoltes la lletra, ho escoltaràs, però bueno, jo crec que al final les mares són molt especials i res, jo intento disfrutar molt d'ella i cuidar-la.
0: Suposo que en el temps de la lesió i tal és quan és una persona vital a la vida després.
1: Bueno,
0: en els bons i en els mals moments.
1: Sí, no, al final jo crec que una mare és on més està amb tu en tots els moments i al final ella ha sigut així, ha sigut des de ben petit que jo potser no estava tant a casa perquè tenia que anar a entrenar, perquè tenia que anar a estudiar, ella sempre ha estat al meu costat i també perquè al final els dos meus pares han donat tot per mi, han estat treballant matí i tarda perquè a mi i al meu germà no ens falti de res i això es valora tota la vida.
0: Clar, aquest tema té una frase que ara voldria que escoltessis atentament, eh?
2: Frito lo mío en la isla Moreno y no es verano. Todos somos guapos y ricos como Cristiano. Solda mi a mi mami, solda
0: Milano. Aquest Cristiano és el Cristiano, el jugador de que diu todos somos guapos y ricos como Cristiano. Suposo que és Cristiano Ronaldo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, suposo que sí. Cristiano tampoc, jo tampoc conec molts Cristiano.
0: Deu ser ell. No, no, com a jugador bo també, no? És bo.
1: Sí, no, és, també va ser un jugadoràs, bueno, és un jugadoràs i la veritat que ha sigut dels millors de tota la història.
0: A punt de fer 19 anys, el dia 26 de maig, l'any que ve tindràs dorsal 22 també al Barça o es canvia això?
1: Pot ser, o sigui, al final a mi el 22 li ha agafat carinyo, m'agrada i jo no tinc cap pressa per canviar-me'l i jo crec que seguirem el mateix.
0: Ara és aquella època també en què alguns jugadors comencen a marxar, per tant, si pots seguiràs amb el 22, eh?
1: Bueno, si puc, sí. Si no canvia era la cosa, jo crec que sí.
0: Perquè si poguessis triar, tens algun de preferit o no?
1: Uf, a mi és que... A mi el 6 i el 8, però són impossibles.
0: Oh, vés a saber.
1: No, vés a saber, però jo amb el 22 estic còmode. Aquests dos estan reservats, ja.
0: Molt bé. Doncs de moment el 22 et deia això, que ara és un moment d'entrades i sortides, suposo, quan sabem ja segur que marxa Lewandowski.
1: Bueno, jo crec que ha sigut una llegenda aquí en el Barça. Com van dir, van arribar en un moment que potser no anaven les coses com nosaltres volíem, com els culers volíem, i ell, al final, des que ha arribat ell, no dic que sigui per ell, però també ha ajudat, ha marcat no sé quants gols i la veritat que ha tornat a aconseguir els títols i a més que els culers estaven desitjant.
0: Quin objectiu et marques tu per la temporada que ve, personal?
1: Personal, no sé, jo no soc molt de marcar-me objectius, però jo et diria seguir guanyant títols, que al final és el que més bé et sents i demostra que estàs fent bé les coses, i jo crec que seria aquest.
0: Dues temporades, dues lligues, eh? De moment no...
1: Sí, bueno, de moment no em puc queixar.
0: De moment no et pots queixar. Marc Bernal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que et vagi molt bé l'estiu, si pot ser la selecció, i si no, a descansar, i que vagi molt bé també la temporada que ve.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Ens veiem per Berga.
0: I tant.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
8: Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
9: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
8: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
9: Més informació a firamanresa.cat.
10: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
11: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
12: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
13: Sí. És una central ja de nova generació.
10: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri.
4: Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
14: Qui t'acaba de treure la nena?
15: Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el check de que tot estés bé, i jo, vale, moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
14: Tu paties per si no plorava de seguida.
15: Sí.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
14: És el primer que penses quan veus que l'Elia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
15: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
14: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí, sí.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Nit.
0: Els dijous passen coses emocionants perquè és el dia de les sessions golfes de cine amb Àlex Gorinà. Benvingut, Àlex.
19: Hola, què hi ha?
0: A veure, fem-ho com sempre. D'entrada, de tot el que ens arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si és molt o poc, què hi ha de bo?
19: Una barbaritat, però, en fi, he de triar sí. Una joia. El que passa que citaré Cowgirl, que és una pel·lícula, la Chloé Zhao catalana, que m'agrada molt, rural, amb una esplèndida Isabel Rocati i el Pep Moner, que torna a ressorgir, i, per tant, us la recomano moltíssim, està molt bé. O Tres Mujeres, que és una altra pel·lícula, fixeu-vos en el títol, sobre els problemes sexuals d'una noia lesbiana al tornar al seu país, a Tunísia. Dit això, anem a la recomanació, que és Love Me Tender.
20: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
21: Coucou, maman.
20: Il n'y a jamais de problème.
19: Parla en francès, però és Vicky Krieps. És una actriu de Luxemburg, una mica austríaca també, que va fer el paper de Sissi a La emperatriz rebelde no fa gaire. Una de les grans actrius actuals, La isla de Bergman, per exemple. I és la protagonista de Love Me Tender, dirigida per una dona que es diu Anne Cazeneuve-Campbell, que explica la història d'una dona casada amb fill que s'han separat amb el marit i tenen una relació perfecta i civilitzada, cordial, fins que ella li confessa que ara va amb dones. I llavors el marit li entra en unes banyes, diguem, quan ja no toca, brutals, i li retira la custòdia del fill i es passa anys lluitant per aconseguir recuperar-la, aquesta dona. Meravellosa interpretació, meravellosa pel·lícula, que a més defensa el fet de que per què una mare que està defensant tot el que defensa i que fa això ha de ser una mare exemplar, el que vol dir no pot anar de festa, no et pots emborratxar, no pots tenir amants... No, perquè té a veure una cosa amb l'altra. Tu has de ser una mare exemplar i, a més, tens dret a tenir una vida tan divertida i personal com vulguis.
0: I que no sigui exclusiu dels homes, el de gaudir la vida com es pugui.
19: Voilà, aquí està la cosa.
0: Molt bé, doncs recomanació que ens apuntem i, com sempre, aquí el tracte que tenim, el contracte que vam signar, és que ell ens ve a parlar de pel·lícules que ens expliquen la realitat o coses que estiguin passant també en aquests moments. Per on tires avui?
19: I que el cinema feia temps que plantejava. Doncs tiro com una sèrie, la Revelejar, que parlareu demà, crec.
0: Demà
19: que parlareu demà amb el Pol Rodríguez.
0: Exacte, demà estarà aquí al Catalunya Nit.
19: Codirector Misaki Lacuesta d'aquesta pel·lícula que parla d'una història que té a veure amb la seva família i la seva vida, que ja van fer un segundo premio, ja van demostrar que porten el cinema a les venes i que es pot fer una sèrie realment, com si fos una pel·lícula.
22: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
23: Ja, què collons fotem?
24: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
19: És la història d'un restaurant que existeix, però ja no és de la família que era, Can Lluís, que allà abans es deia Can Mosques, però ara la sèrie manté el nom de Can Mosques, on treballava la família del Pol Rodríguez. Un repartiment de luxe, l'Enric Auquer, el Quim Avi, la Francesc Orella, la Lluïsa Castell, el Sergi López, el Dolent, l'Alba Aguilera, la Maria Rodríguez, sota el Marc Martínez, cantant el Bolero del Raval, també, que és un del barri i que fa un paper molt potent a la pel·lícula, perquè el tema d'avui serà això, el Raval, com ha desaparegut el barri xinès i ha arribat al Raval, de les Rambles al Paral·lel, no al Gòtic, alerta, que no té res a veure, i el món de tot això, que és el barri de Picasso, és el del Marsella, és el de la rumba catalana, és el de Sant Pau del Camp, el de Sant Agustí, del Saló Diana, de la Boqueria, que ja no és la Boqueria, del barri del Terenci, del Vázquez Montalbán, del Roberto Bolaño, del carrer Tàpies, de la Bodega Bohèmia, del London, del carrer Robadors, de la Criolla, del Cangrejo, del Pastís, gairebé tot ha desaparegut com aquest restaurant, excepte la memòria de Jean Genet, que hi va viure un temps.
25: Les fetges de l'estància de Genet en Barcelona no puede señalarse con exactitud, aunque en Diario del Ladrón habla de 1932. La única prueba documental de la misma Es una carta dirigida a André Gide el 12 de febrero de 1933, en la que le pinta su poco brillante situación económica.
1: Estoy sin un céntimo en Barcelona. El cónsul es intratable. Soy huérfano y vagabundeo de tasca en tasca.
19: Gerer amb veu de Josep Maria Pou.
2: De Pou, no? Sí,
19: evidentment.
2: Sí.
19: Si anem al Marsella, també allà, en el Raval, podreu veure el local que va veure Jean Genet als anys 30 quan va viure a la ciutat.
0: Clar, bé, ara ja només, abans de començar ja pràcticament, ja em fas pensar si no és el Raval, potser el barri més cinematogràfic de la ciutat, eh?
19: Els del Gòtic també tindrien alguna cosa a dir.
0: Potser sí,
19: ja perquè ja, si és una banda a l'altra de les Rambles, hi ha una mica...
0: Clar,
19: és una mica la pica baralla característica, no?
0: D'acord.
19: Bé, podríem haver triat Toni Verdaguer amb Raval Raval, o el Pau Danés amb la vampira del Raval, o la pel·lícula que van fer els mateixos veïns del barri, que es deia La peli del Raval. Però jo us porto quatre exemples de cinema que heu de recuperar per veure tots aquests temes. No només el tema de com era el barri xinès i com és ara, sinó també quines diferents immigracions han anat arribant, i també tot el problema en aquests moments de les grans empreses que s'estan quedant als edificis, fent fora els veïns, fent fora els vells locals de tota la vida. En fi, un problema dels ajuntaments que cap d'ells ha volgut, més que no ha pogut, resoldre, al meu entendre. Retrocedim una mica.
0: Va.
19: Anem als anys 30. Dos exemples que ni us imaginàveu.
3: Barcelona.
17: El barco llega a Barcelona.
3: Oui.
17: Usted desembarca. Y se emborracha.
3: Emborracha. ¿Vos comprenés?
17: Sí. Y pierde el barco. Nada más. Fin.
3: ¿Y maintenant?
17: Venga usted conmigo, se lo diremos a mi tío. Es el patrón. ¡Barrios bajos!
19: La primera era La calle sin sol, amb l'Amparo Ribelles. Miguel Miura va escriure el guió amb Rafael Gil. Era un melodrama, però també amb un francès que arriba a la ciutat com si fos a Jean Genet i que intenta buscar-se la vida del barri i és sospitós de tot pel fred de que no el coneix ningú i es pensen que és espia. I això que sona ara és una pel·lícula que es deia Barrios Bajos, de Pedro Puche, del 1937, plena guerra civil, prohibida pel sindicat de la indústria de l'espectacle, és a dir, per la productora anarcosindicalista que es va apoderar del cinema català de l'època per donar una visió romàntico-anarquista del que estava passant en aquell moment a la ciutat de Barcelona i concretament al barri de Raval. Van afatar la pel·lícula, es van a la merda tot aquest projecte i després van arribar els franquistes i aquí es va acabar el Brocken. Però podeu recuperar les pel·lícules perquè són molt interessants. Però quina és la pel·lícula emblemàtica sobre el canvi del xiner del xinès al Raval en construcció?
18: Cada dia un pantalón, cada dia una camisa. Porque soy un hombre diferente a los demás. Diferente. Y me gusta vestir bien, comer bien.
23: Mira que la ropa va cara,
18: Adverbio de cantidad. Palabra lujurísima, carísima.
26: Voy a pasear al barrio chino.
19: A tu t'agrada molt el cinema de José Luis Guerin?
0: Molt. Potser si hagués de triar una pel·lícula que hagi vist aquest any, potser encara diria Històries de la Bona Vall.
19: Que tot això ve d'En Construcció, aquesta pel·lícula del 2001, amb la que va començar la creació del documentalisme català de l'era moderna. Precisament amb la visió que va fer de quan van començar a tirar a terra totes les cases per fer el Passeig del Raval, per entendre's, just on hi havia el Saló Diana, davant d'on han rodat a la pel·lícula, la sèrie que avui presentàvem, i que, en fi, és l'estocada de mort a un microsistema que s'havia mantingut culturalment des de feia generacions, fent un canvi d'imatge per turistes i perquè els nouvinguts creguin que són millor rebuts. En fi, és un desastre. El xinès es transforma en Raval, que no pot canviar de cap de les maneres. I busquem el cineasta que millor ha retratat el Raval, que era en Paco Petriu.
27: Me llamo Mónica Coronado, pero en realidad mi verdadero nombre es Ramona Coronado García, aunque todos me conocen por Mónica o la Chicholina. Llevo 20 años en Barcelona, viviendo en el barrio del Raval y siempre ejerciendo la prostitución.
28: Me decían qué guapa eres y se abría de patas, pero pues cobrando. Esa sí que no, esa sin cobrar un duro nada.
27: Si vas de spray y quieres ganar dinero, igual lo cojo del hombro. Vamos a hacer un polvo, chato.
29: Hola, negrito, ¿qué tal?
27: Dame un cigarro, que vamos a echar un rato.
30: Mónica, yo he entendido que ahí tenemos muchos clientes de africanos, de pakistanes, de chinos.
19: Paco Betriu va morir el mateix any que li van donar el Gaudí d'Honor. El gran cineasta del Raval. Fúria Espanyola, per exemple. Sinatra, un Alfredo Landa, parlava català i vivia totes les seves aventures al barri del Raval. I Mònica del Raval, aquest documental gloriós parlant precisament d'aquesta dona que es posava davant del Liceu i que feia companyia a Carmen de Mairena i altres personalitats que jo crec que mereixerien el nom d'un carrer en el Raval contemporani per recordar-les. Per exemple, la contracultural absoluta que era Samantha Valentine's, una altra que també ha passat a la història. En fi, amigues i amics, un retrat firmat amb sang i semen, directament, absolutament meravellós, mentre cauen i cauen edificis i negocis. I quina és l'altra cineasta que ha estimat el Raval com ningú? Mireia Ros, que va fer la Monyos, que passava al Raval, evidentment, i una pel·lícula que ningú recorda que es deia El Triunfo.
2: Nosotros queríamos vivir de la música, triunfar, largarnos de este puto barrio. Pero ese día me di cuenta de que nuestro sueño nunca sería realidad.
6: Se han matado.
2: En el barrio mandaba las bandas, como las pelis esas de la mafia. Y de todas, la que más mandaba era la del Gandhi.
7: Alguien se ha ido de la húmeda. Nos han dado por culo. ¿Sabes a quién me refiero, verdad, Luis?
8: Sabemos que Nacho.
2: En ese punto fue que las cosas empezaron a complicarse.
9: Un, dos, tres y...
19: Es diu El Triunfo, és del 2006 i és el West Side Story del Raval, amb les dues bandes barallant-se, ballant i cantant i ballant rumba catalana peretiana al barri. D'una manera com mai ningú havia fet, o sigui, un autèntic musical del Raval fet per una directora esplèndida, la Mireia Ros, recordeu que va fer aquella pel·lícula que es deia Abans que el temps ho oblidi, Barcelona Abans que el temps ho oblidi. No podem oblidar el Raval. I jo, com a mirada final, ara ens acomiadem ja,
0: sí, s'està acabant.
19: Hi ha una cosa insuperable. Joaquim Jordà, que és el mestre d'aquests documentalistes, que el 2003 va fer de nens, una pel·lícula que... Al voltant del tema dels abusos infantils i el judici que va haver, on no va sortir tot, perquè ja sabem que los señoritos de los barrios altos se n'anaven a pecar a los barrios bajos, i quan més edificis cauen, més amagat queda tot això, doncs va deixar escrita per la història aquesta escena filmada, amb la qual ens acomiadem, i que la va fer llavors, la sents ara i penses, però si estem exactament igual...
10: Esta es la calle Robadors, la planta que todavía no está especificado qué es lo que quieren hacer aquí. Pero lógicamente, si respetan los 8 metros, que es el doble de lo que aquí hay ahora, todas estas manzanas van al suelo. Con lo cual aquí tenemos una serie de viviendas de familias que están aquí dentro que no se sabe dónde las van a meter.
11: A ver,
10: que eso
11: me repite esto brevemente, un momento.
10: Y aquí tenemos vivienda, aquí tenemos familias que están viviendo todavía. Está la parte trasera de la calle Sadurní. Que tengan a las familias del barrio en esta situación, pues ya me explicará cómo podemos acoger a los que vienen de fuera. Si los de aquí del barrio ya viven así, pues aquí vienen las inmobiliarias de renombre, los bancos y las cajas, que son entidades anónimas. No puedes ir a un señor directamente porque es una sociedad anónima y por lo tanto no puedes...
0: Doncs això ja en fa uns quants anys, suposo.
19: 23.
0: 23 anys i aquí estem.
19: Senyores, senyors de l'Ajuntament i de la Generalitat, què estem fent?
0: Doncs en aquesta pel·lícula ja hi havia algú molt jove en l'equip tècnic que ara ha fet rebalejar.
19: Paul Rodríguez. El demà, sentireu demà.
0: Demà el tindrem aquí. I l'Àlex Gorina torna dijous. Si no, tanquem tots.
19: Bona nit.
0: I així d'intensa sona la rotativa. Ens agrada sentir que no només nosaltres treballem a aquesta hora, que aquesta hora és quan queden fixats els diaris de cara a demà. Hi ha Imprinsa, Sant Fruitós del Bages, controlant la rotativa, i tenim la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
12: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, t'han arribat les portades?
12: Sí, avui han arribat les dues.
0: Va, doncs vinga, principal titular i fotografia de l'Ara.
12: Doncs els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta de govern referent a la vaga de professors. I després tenim la fotografia, que és, si és cantaires reveran el papa a la Sagrada Família. I la foto es veu la nau del temple vista des de dalt de la Torre de la Mare de Déu.
0: Molt bé. I el periòdico?
12: En el periòdico tenim també la foto és de la Sagrada Família, d'aquesta nau nova, i diu la Sagrada Família a punto. I després el titular principal, les comunidades del PP i el PSOE paten el plan de vivienda.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, i que acabi d'anar bé la jornada, que aquí és llarga, eh?
12: Sí, bona nit.
0: Bona nit.
12: Adéu.
0: Marc Güell, tenim més portades aquí a la taula.
4: Mira, també la Sagrada Família a La Vanguardia, un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús, però l'obertura és per al jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles, i també en aquesta portada força destacat, Barcelona obre a Bad Bunny la porta d'Europa amb foto de l'artista. El Punt Avui es centra en les protestes d'educació, botifarra per educació, govern i docents que volen un complement de 500 euros es tornaran a reunir avui, és a dir, demà. Acabem amb El País, que també obre dient que el jutge bloqueja 500.000 d'euros dels comptes de Zapatero. La foto és pels Javis, n'hem parlat avui a Canes. Els Javis porten l'ànima de Lorca fins a Canes. I un titular que segurament interessarà l'oient misteriós d'avui, que es coneix bé el món dels concursos. El Suprem deixa Antena 3 sense la roda de lletres, el Rosco de Passapalabra.
0: Uau, a veure si aixeca les celles una mica, es treu les ulleres.
5: No. Vull dir, molt de respecte i batalles, unes batalles que no ens interessen per res, perquè és un món a part i l'Atrapa'm si pots va de primera.
0: Vinga, ja l'hem introduït. Som-hi, posem-li la musiqueta. El nostre oient misteriós, que ja teniu identificat, va créixer darrere el taulell d'una peixateria, la que tenia la seva família al Mercat de Mataró, que és on va néixer. El seu primer sou va ser de 5.000 pessetes, uns 30 euros d'ara, per treballar de les 2 de la matinada a les 5 de la tarda. També va vendre arbres de Nadal i a l'estiu feia de cambrer. El que realment li agradava era, però, el periodisme. Però ni a Ràdio Argentona ni la televisió de Mataró, com mínim aleshores, els sous no devien ser per tirar coets. No va desistir i va seguir darrere de la seva vocació, fins que als 28 anys va entrar a TV3 per treballar al Telenotícies. Ara a casa ja hi ha molta gent que està dient: "Ai, sí, jo me'n recordo de l'Espartac en aquella època." Des de llavors no s'ha mogut de la televisió pública catalana, tot i que s'ha mogut per molts llocs, per tot arreu, diria jo, i ha fet moltes coses, però sempre també pensant en la televisió pública catalana. El nostre oient misteriós d'avui és el periodista i presentador Espartac Peran, actual codirector de l'Atrapa en si pots i director i presentador de Som Únics. Bona nit, Espartac.
5: Bona nit, què tal?
0: A veure, la primera pregunta que t'he de fer és la que fem a tothom a aquesta hora sempre. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
5: He après moltes coses. He après la ràdio de nit, no? El teu to, la pausa, no hi ha histèria per al lloc, hi ha tranquil·litat, però amb ganes de fer-ho bé, que és important, eh?
0: Sí.
5: No és en va. Sobretot m'agrada molt el venir a la ràdio i quan sona una publicitat que puguem parlar, per exemple, tu i jo,
0: sí.
5: I que em puguis confessar coses que no sabré escoltant la ràdio des de casa.
0: És veritat.
5: Per exemple, que fas una entrevista fantàstica en Marc Bernal i descobreixo que s'ha pogut fer... Tu ja tens un equip de producció fantàstic, però s'ha pogut fer gràcies al millor equip de producció de la vida, que són les mares.
0: És veritat.
5: No? A través de les vostres mares s'ha produït una entrevista amb un jugador del Barça, però gràcies a que tots dos sou de Berga.
0: Sí, sí.
5: I
0: sí.
5: Això és brutal.
0: Sí, i això suposo que només deu poder passar en pobles, ciutats d'una... o bé d'una mida, diguem, d'una quantitat d'habitants més o menys limitada, o bé en barris que tinguin molta xarxa, perquè, per exemple, dir soc jugador de Barcelona... Clar, que es trobessin dues mares ja seria molt difícil.
5: Jo no estic d'acord amb el que estàs dient i el que et diria és que pot ser una ciutat gran o petita, això és gràcies a l'amor de les mares.
0: Això
5: que
0: sí.
5: Sempre hi és i és l'únic que no falla. Una altra cosa que he pres, saps què és? És que 6.000 quilos de cireres costen 20.000 euros. Però sobretot el que he après també és la pena d'en Francesc Pena, de que li hagin robat i que a sobre no pugui fer absolutament res per recuperar-les, ni per que les persones que li han robat i que ara les estan venent, per tant s'estan enriquint sense cap esforç al darrere, ningú les pugui aturar.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs mireu si ens escolta atentament. A veure, comencem pels Som Únics, va. ja que hi som, comencem pel Som Únics, perquè la Patum de Berga la devem haver fet.
5: Sí, home.
0: Sí, home, és que Som Únics. Ah. Això sí, però com que ja hem parlat molt de Berga i de la Patum avui, parlem de les que vindran. Expliquem una mica primer què és Som Únics, què hi ha darrere d'aquest programa, quin és l'esperit?
5: A Catalunya som molt raros. I el Som Únics és per fer una pausa i per mirar una cosa que desconeixem, que és que hi ha pobles i ciutats d'aquest país que en una hora concreta, un dia concret, fan una cosa única, no? I que el poble veí moltes vegades no coneix. La Patum ens omplim la boca, tornem a la Patum, perquè possiblement quan jo anava a la direcció de TV3 deia vull fer aquest programa, em deien però és que només hi haurà la Patum, no, és que n'hi ha un fotimil darrere, si la feina que tenim per aturar totes les poblacions que hi volen participar, no? La Patum la tenim a la boca però no la coneixem bé. No sabem per què hi ha aquests moviments a plaça, no sabem d'on venen aquestes músiques que mouen el cor dels de Berga i els de fora, no? Doncs el Som Únics neix amb això, que la televisió pública d'aquest país pugui escoltar el batec de la gent que organitza unes coses impressionants que fan que la gent se senti d'allà i només d'allà. Això és molt difícil, eh? Sí. A través d'una cançó o d'una figura que es mou en una plaça.
0: I després aquí queda un valor que és passeu per on passeu, aquí queda un arxiu que això és impagable, és per sempre, però parlem dels propers. Per exemple, 12 de juny...
5: Durro. Durro són les falles. Tenim unes falles que són patrimoni immaterial, n'hi ha moltes, i també aquí cometem moltes vegades un error, no? Diem, què aniràs a fer les falles d'Isil? No, és que n'hi ha moltes. Sí. Durro són les primeres falles, les que obren les portes a l'estiu, al solstici d'estiu, no? Que ens hi anirem acostant. Doncs les de Durro són les primeres i és un poble petit, petit, amagat, a la Vall de Boí. I estarà bé viure-les.
0: 12 de juliol, cap a Balaguer.
5: La Transegre és una festa amb 41 anys d'història, és una baixada, molta gent la confon amb els Reiers, no. La Transegre és una baixada boja, i quan dic boja és perquè són barques fetes per la gent, i baixen al riu. I aquí es produeix també una unió de gent al voltant d'un riu, els orígens també, i disposada a fer festa, però amb tradició, amb estima per aquells que ho van començar fa 41 anys. Bé, és una festa que la viurem i és una de les poques festes que sobretot viurem de dia. Totes són de nit, doncs aquesta de dia.
0: És veritat, aquest és un element també. No sé si quan ara vas pel carrer la gent et diu que vindreu a fer-ho això al meu poble o a la meva ciutat o...
5: Aquesta és una de les coses que em fa més il·lusió perquè ja no m'ho diuen a mi, sinó que envien cartes a la tele moltes entitats i moltes poblacions perquè ara el programa ja s'entén, al principi ens deien, escolta, tenim una orquestra que fa un ball, o fem un ball de sardanes que no sé què. No, és que això no és el Som Únics. Fem coses que només es fan allà un dia concret, no? Com deia abans. Doncs ara són correus que arriben a la televisió, per tant, és el director qui ha de fer front a aquestes cartes, i nosaltres tenim moltes ganes, personalment, tinc moltes ganes del Som Únics que s'allargui amb el temps i que les puguem fer totes.
0: Mataró ja hi has passat.
5: Mataró hi he passat.
0: Sí, fent la connexió Bernal-Berga-la-Patum, la Minya Mal, Espartac-Parant, i quina és la festa de Mataró?
5: Mira, Mataró, vaig tenir feina a triar-la, finalment vam triar el No n'hi ha prou, que és un acte molt potent amb les figures allò importants de la ciutat, i ho vaig fer amb els tiets, que són de Mataró, em van acompanyar aquell vespre, això va ser l'any passat, i va estar molt bé. El Som Únics més difícil que he fet fins ara i que faré en el futur, evidentment va ser Mataró.
0: Clar, jo no voldria veure'm en la tesitura d'haver d'explicar la Patum, per exemple. Parlem ara de la trapa amb si pots, que una de les coses és que de vegades a la tele, si no hi poses la cara, sembla que no hi siguis.
5: Això és així.
0: No sé si tothom ho sap, suposo que sí, però que ets codirector...
5: Sí, amb la Marta Obiols,
0: De la trapa amb si pots, perquè allà la gent veu un presentador, clar, que és el Llucià, i diuen... és el programa de el Llucià, perquè sí, la tele funciona sí, així, eh? Sí. Si no surts, a vegades no hi ets.
5: És l'importància de la cara. Jo sempre dic que aquest concurs és dels més difícils que hi ha a la televisió, superant aquell que anomenaves, d'una altra cadena del Passapalabra, que és històric. Sí. Jo me'n recordo quan feia el Bocamoll, que també era un concurs complicat, però és que la trapa m'ho és molt més, perquè la quantitat de preguntes és brutal i la quantitat d'energia que ha de gastar, en aquest cas, el Llucià Ferrer, és tremenda. Jo dic que és el millor presentador que podem tenir, de la manera que ho defensa, i una de les sorts que tinc és que he viscut a davant i ara visc a darrere. I faig una feina, moltes vegades, que a la televisió no es té en compte, que és la de cuidar el presentador. És a dir, es pot entendre que Manel Elias és molt fàcil que estigui darrere un micro perquè ho sap fer, perquè ho ha fet sempre, i escolta, i ja en té prou. Però Manel Elias és una persona, i avui està bé, i avui està malament. Sí. I quan estàs malament, la veu es nota, i algú t'ha de donar ànims d'alguna manera o altra. Aquest cuidar el presentador no existeix. I en un concurs això s'agraeix molt, perquè jo sempre dic que presentar un concurs és de les feines més difícils que hi ha.
0: Tornant a les mares, una mare et pot dir: avui et passava alguna cosa, ho he notat per la veu, imagina't, eh? O sigui, que això que has dit ara ho trobo molt important, de cuidar el presentador, sí, que estigui bé en el moment de sortir, sí, perquè efectivament la veu també transmet coses.
5: Jo et diria, Manel, que no només ho saben les mares això, sinó que tu tens oients, especialment persones que t'escolten cada dia, que això també ho detecten, i tu no ho diries mai. Avui no m'ho notaran, i ells ho saben, perquè t'escolten, et segueixen i saben, intueixen d'alguna manera o altra com estàs.
0: Segur que sí. És fàcil trobar gent que vulgui venir a concursar?
5: El concurs, podem parlar de moltes coses, si vols, del concurs. El meu drama, el nostre drama, és les dones, és les dones.
0: No n'hi ha, no s'hi apunten, diguem.
5: Tu pots fer mil notícies al voltant de com estan tractades les dones a la nostra societat. Mai t'aturaràs a pensar que un dels llocs on això es pot veure més és els concursos de televisió. Jo crec que és un drama molt important que l'hauríem d'abordar, almenys explicar, no? No trobem dones a la trapa. I tu et preguntaràs, doncs, per què?
0: Per què?
5: Ho hem anat averiguant, fins i tot hem arribat amb la Marta a elaborar un informe i a preguntar a les concursantes que han vingut allà, i és perquè aquest empoderament, aquesta por a no fer el ridícul... Un home pot ser tonto, però si és tonto fa gràcia. Un home, si és gros, escolta'm, és un cunyero. Una dona, si és grossa, la jutjaràs, la criminalitzaràs. Una dona no té temps per sortir de casa perquè les feines que hi ha a casa són molt grans. I això que ens sembla que està canviant no canvia tant. I, per tant, un home pot marxar a concursar a la tele, una dona no tant. I la veritat és que quan ve una dona que fum un cop de puny sobre la taula i se'n va de casa i diu: vaig a concursar a la trapa, ho fan molt bé, ho fan molt bé, però tenen moltes pors. Insisteixo, posar-te davant d'un faristol i sortir per primera vegada a la televisió, això també s'ha de cuidar. Abans parlant de cuidar el presentador, amb això també s'ha de cuidar molt, no? Has d'ensenyar el teu físic. Insisteixo, un home ho pot tenir molt més fàcil que una dona. Tenim unes escales que vas pujant per arribar al final i guanyar 1.000 euros, o el pot del programa. Has d'ensenyar el cul i les cames i tot el cos, en definitiva, no? Aquesta estigmatització dels cossos també és un problema molt gran. Jo, és una alarma d'aquelles, és una d'aquelles sirenes que, hosti, que fot por, eh?
0: Poc m'ho pensava que acabaríem parlant d'això, i ho he trobat molt interessant. Jo podria afegir també com... Per què costa tant també de poder fer trucades en directe, per exemple, a aquesta hora, a dones, i en podem fer menys, i és perquè porten la casa, encara tenen moltes
5: així
0: més càrregues i tant, clar. Molta gent diu: aquella hora ja no podré. En canvi, els homes, és més fàcil
5: és
0: que puguin.
5: És que és molt bo.

0: Jo sabia que se'ns faria curta la xerrada, però és que el dia té 24 hores i s'acaba acabant i s'acabarà d'aquí un minut. I com que a mi no m'agrada tenir l'última paraula, avui serà per ell, per l'Espartac Parant, una persona que per allà on passa es fa estimar. Tu diràs el bona nit al programa, com tu vulguis.
1: No ho sé, podríem arribar a dir que avui és demà, doncs he parlat d'aquelles cireres que van robar el pagès. Intentem que en el nucli més íntim de casa, intentem que demà hi hagi una cirera d'aquestes vermelles i costoses, que ja s'encarregaran els polítics i els mandataris de podrir-nos les cireres que queden fora de casa, no? Intentem que el nostre món almenys el puguem cuidar una miqueta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'empresa catalana de perfumeria Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. La companyia catalana ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues empreses no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. A la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per a la companyia. El conseller delegat Josep Manuel Albesa afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa Premium amb un creixement disciplinat. La integració de les dues empreses hauria creat la segona corporació en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria darrere de L'Oréal a nivell mundial, un gegant de luxe amb una valoració borsària de 40.000 milions de dòlars. Més notícies, Oriol Pujador.
2: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero arran del cas judicial que l'afecta. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident sigui condemnat.
3: És absolutament lògic, és a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
1: Aquest divendres el govern català aprovarà el projecte de llei de pressupostos per aquest any, després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, avisa Salvador Illa, el president, que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. La consellera d'Economia, Alícia Romero, posa en valor l'estabilitat política que dona l'acord.
4: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
5: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
2: Aquest divendres també han d'arribar a Barcelona els activistes catalans de la flotilla per Gaza que van ser detinguts per Israel en alta mar, traslladats i retinguts en condicions qüestionables al port israelià d'Ashdod. El portaveu Pablo Castilla ha explicat a Catalunya Ràdio que una vintena dels 400 activistes procedeixen dels països catalans.
6: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
1: Els operaris de torn de nit de Ficosa a Viladecavalls continuen en vaga després de no acceptar l'última proposta d'acomiadaments de l'empresa. La companyia catalana del sector de l'automoció planteja retallar 113 llocs de treball al voltant del 14% de la plantilla. Són una seixantena menys dels que volia acomiadar en un principi. La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest dijous el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. La gala d'entrega s'ha fet aquest vespre a Barcelona.
2: En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari per agrair aquest guardó. En el seu discurs d'agraïment ha mostrat la seva preocupació per l'estat en què es troba la llengua catalana.
7: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha un altre.
2: El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius, de la matemàtica i música Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat per al periodista de RAC1, Xavi Bundó.
1: I als esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous.
2: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous a la Junta Electoral del Club Blanc la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit.
1: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
2: I a Waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 a la final del temps reglamentari. Han situat el 2-0 definitiu a la semifinal.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: He treballat amb en Nicolas Cage.
10: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
9: No, però...
11: D'una hòstia que li va més...
9: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui he fet una cosa que no faig mai, entre setmana. M'he regalat un aperitiu de cacauets i patates, que de fet no eren patates, perquè eren de llentia, però és igual, deixem-ho així, a la terrassa de casa mentre llegia un llibre. Quin gran moment de felicitat. Sense el mòbil ni l'ordinador, sense soroll ni presses. Aquesta olor d'estiu m'ha empès a l'exterior mentre sentia els falciots, com anunciaven, més calor, i abans de posar-me a treure una part de la roba d'estiu que encara tenia en stand-by. No us passa que quan guardeu els abrics i els jerseis gruixuts penseu com és possible que fa unes setmanes ho portés posat? Treus les samarretes de màniga curta i quan te les proves t'agafen tots els mals perquè estàs blanca com la llet. Sort que existeixen les camises de màniga llarga per tapar colors i altres efectes de l'hivern fins que el sol pugui dar una mica la pell, tampoc no gaire, de braços i cames. Comences a treure la roba i arriba un moment que ja no disposes de més temps i et queden els pantalons d'estiu al costat de les faldilles i els vestits d'hivern, les botes al costat de les sabates esportives d'estiu i alguna sandàlia que has decidit que encara no és moment de posar-te perquè això d'ensenyar els peus ho deixo per força més endavant. Total, que ara tinc un garbuix de primavera, estiu, tardor, d'hivern, que encara no sé quan podré acabar, perquè aquest cap de setmana vull fer com les cabretes i passejar per la muntanya sense mirar el rellotge ni contestar el telèfon, si pot ser. Avís per a navegants, no em truqueu, que estaré fora de cobertura. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Vinga, que ja som aquí. Comença la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Podeu començar a trucar al 93-201-7474, que avui tenim molta feina, moltes coses per explicar-vos i no tenim prou temps per fer-ho tot. Així que comenceu a trucar ara, que després, si no em direu que no trobeu línia i que no us agafem el telèfon, que no és veritat que l'Aina sempre agafa el telèfon, però una cosa darrere l'altra. Mentre us decidiu el 93-201-7474, tinc un munt de missatges escrits i en àudio que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que ja sabeu que també ho podeu fer si no voleu trucar al directe, que és el 667-220-148. I avui ens hi hem trobat, això ve d'ahir, i em sembla que sort que ve el cap de setmana i ho aturarem, perquè si no estaríem uns quants dies parlant de cucs i la tènia solitària. En fi, un tall de veu que ens ha deixat, un àudio, ens ha deixat la Montserrat de Mataró.
2: Només us volia dir que jo, de petita joveneta, que ho recordo perfectament, vaig tenir, no solitària, però sí cucs. I ho recordo perfectament, perfectament. I em van donar un remei, tal com va dir el doctor Eduard, i a partir de llavors mai més, però sempre, ja de gran, i mireu que ja en tinc 83, que tinc una miqueta com de coïssó així a l'anus, i així sempre que vaig a lavabo, sempre m'ho vigilo, perquè es veuen, són uns coquets petits blancs i es veuen. Bueno, vinga. Espero, Marta, que no hagis somiat amb la solitària aquesta nit. Vinga, un petó.
0: Gràcies, Montserrat. No he somiat amb la solitària, però la imatge aquella em va costar, perquè em vaig anar a dormir amb la imatge de la senyora que va explicar. És igual, no ho repetiré. No ho repetiré perquè ja nosaltres estem pràcticament de cap de setmana, o sigui que canviem de tema. Va, que ens truca el 93-201-7474 la Carmen des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, Marta, em sembla recordar que abans d'ahir la senyora de les Corts, que es diu, no me recordo el nom, la senyora que truca habitualment de les Corts,
0: Maria Rosa.
3: Sí, la Maria Rosa va preguntar si algú sabia el nom de la novel·la de la Teresa Pàmies que tractava o parlava de la Ràdio Pirenaica.
0: Ah, era sí, sí, ho tenim pendent. És de fa temps aquesta pregunta. Sí, sí.
3: Sí, em sembla que la novel·la és una que, de la Teresa Pàmies, molt maca també, que es diu Va ploure tot el dia.
0: Va ploure tot el dia.
3: Em sembla que aquesta novel·la, que és molt maca, parla de l'exili de la Teresa Pàmies, i em sembla que en aquesta fa referència a l'emissora aquesta que li interessava, aquesta senyora.
0: A Ràdio Pirenaica, era... no? Sí.
3: Ah, sí, sí, a la Ràdio Pirenaica. Em sembla que era aquest. Que era
0: molt bé, aquest, molt bé. Doncs ja he pres nota, a veure si és això el que volia. Perfecte,
3: bueno,
0: doncs moltes gràcies.
3: I aquesta introducció que has fet, Marta, de la roba d'estiu i hivern, que no sabem què hem de fer,
0: no
3: em sembla que és una situació bastant generalitzada.
0: Oi que sí, però jo crec que ara ja està, eh? Jo crec que avui ho he vist clar, que això s'ha acabat, ja.
3: Sí, sí, jo he anat a passejar-me una mica per la platja, no m'he banyat, però ja comencem a tenir ganes de...
0: Sí,
3: que canvia el temps, eh?
0: I tant, i tant. Ara ja sí, ara ja sí.
3: Ara ja sí.
0: Molt
3: bé,
0: Carmen.
3: Bona nit a tots.
0: Bona nit a tots. Adéu-siau. Adéu. Un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp és de la Dolf, des de l'Eixample de Barcelona.

0: de 24 hores. També la Marta, des de Sant Joan d'Espí, fa aquesta pregunta sobre el TN, crec.
1: A veure si em podeu ajudar amb aquest tema, perquè és una llauna cada dia. Aviam, jo plego de treballar a les 3. Entre que arribo a casa, m'escalfo el dinar i tot plegat, em poso a dinar entre 2:15, entre 2 i 3:15. M'agrada dinar amb el Telenotícies migdia. Però què passa? Que ja s'ha acabat l'emissió en directe, per tant, no puc posar a veure des del principi, des de l'app, això, i encara no està penjat a l'apartat d'actualitat, que no pengen fins a les 4:10, aproximadament. De manera que hi ha com un buit aquí, que entre 3:15, entre que cal les notícies i que el pengen, que acostumen a trigar mitja horeta a 3/4, no pots veure'l. Aleshores, és una llauna, perquè per veure'l el que he de fer és córrer, arribar abans que acabi el TN, posar-la, mirar-lo des de principi, mirar primer el directe i després posar-lo a mirar-lo des de principi, poso el pausa, m'escalfo el dinar i quan seré a taula, aleshores poso el play i que potser ja són 3/4 i aleshores sí que el puc veure. Però no entenc per què hi ha aquest desfasament de mitja hora a 3/4 en què no pots visualitzar-lo des del principi. Aviam si em podeu ajudar amb aquest tema.
0: Doncs mira, ho demanarem, perquè jo sé que des de la tele, per exemple, sí que pots tirar enrere mentre s'està emetent. Pots començar una cosa des de l'inici. Clar, suposo que deus veure no des de la tele, sinó des d'alguna aplicació, o des del mòbil, o des de la tauleta. Ho demanarem, Marta, a veure què passa, d'acord? Perquè puguis dinar mirant el TN des del principi. Ens truca al 93207474 en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, bon cap de setmana. He dit-li a la Marta, aquesta senyora que vol veure les notícies sencer, que és molt intel·ligent i té un mètode molt correcte per poder-lo veure. Això de les coses de menjar mentre, en fi, jo no el veig en remissió mai, jo veig en dia en remissió ja, si d'algú a la nit els repeteixen les mateixes notícies, vull dir que no crec que sigui tan problemàtic. Però no és que la critiqui, al contrari, que si, ja et diré d'entrada que si no és intel·ligent. Marta, et vull dir que això que enredo que tens de roba, amb el Toni Clapés, el teu maridet, marit, digue-li com vulguis, ho podeu arreglar que cada setmana es poseu els dos mà de mà, no?
0: No, cadascú fa la seva, Aquí cadascú se busca la seva roba i es canvia la seva roba. I aquest cap de setmana farem una altra cosa, o sigui, la roba es quedarà per dilluns, ara ja. No hi ha temps.
2: No, sí, que no ens puguin expressar la ansietat per fer les coses, que fem una cosa molt de concert.
0: No, escolta'm, anirem amb una cosa d'estiu i l'altra que no ho sigui, no passa res, uns quants dies més.
2: Molt apreta, poca barca.
0: No ve d'aquí.
2: I jo vols estirar més a les que la màniga i no la veig d'ací la màniga.
0: Exacte.
2: Mira, molt animat, les preguntes que per avui les tenia per ahir, però ahir vaig trucar i confiat que te faré la línia, però és que em vaig despistar i no se'n recordava que havia trucat.
0: Ah.
2: I li vaig dir a l'aire, doncs ja dic les preguntes que les tinc des d'ahir per avui, les dic.
0: Molt bé.
2: Avui dijous, pel cada setmana, i les dic. Aquesta, tu estàs implicada. Quin és el locutor més gran en actiu de l'emissora de Catalunya Ràdio?
0: Vale.
2: De la ràdio, concreta, no de la tele.
0: De Catalunya Ràdio,
2: Sí, no sé, el Solar està bé, però suposo que algun potser s'hagi sobrepassat la jubilació i encara estigui treballant, no tinc ni idea,
0: Ja investigarem. Vinga, segona.
2: Algú que ho sàpiga del personal.
0: Molt bé.
2: Després, en quin any es va posar l'estàtua de Colón al port, amb Magnum, allà a Solombrina? Em curiosa aquesta pregunta, jo l'he vist tota la vida.
0: Molt bé.
2: No sé des de quin any està posat allà, que ha passat mai i pujat.
0: Mai has pujat,
2: no. No, ni tampoc mai... No, tinc clar, el Colón mai he pujat.
0: Ja, no, jo tampoc.
2: Però que aquí es troba el Tibidà avui, no s'ha de caminar ni tot,
0: Això sí. I la tercera?
2: I la tercera i última, per assolir-me, és com podem fer per entendre'ns sense saber el llenguatge de signes amb un sordimut així de manera que els dos hem interpretat el que ell vol dir i jo fer-me entendre amb ell. Perquè amb la vista ho veig molt complicat i potser hi hagi algun mètode que no sigui, si no s'han entès, ja ho veig, estigna. Que això a les notícies que veiem, com deia aquesta senyora, a les 3 i que al canal segon, com a dir, que hi havia una presentadora que està allà en la cara fent el
0: llenguatge de signes. Sí, fent el llenguatge de signes.
2: La traducció simultània. Sí. I bona nit i bona setmana.
0: Igualment.
2: I
0: que vagi molt bé.
2: És el que vam tenir la gana, Marta. Bona
0: molt
2: nit.
0: Bé, adéu-siau, bona adéu. Nit. Adéu. A veure, un altre tema que vam encetar, crec que va ser ahir, que preguntava la Montserrat de Mataró el tema de la dolçor de les síndries. Doncs mira, tenim una resposta del Jordi des de Barcelona.
3: Mira, truco pel tema de les síndries. Mira, jo tinc una fruiteria a Gràcia, al carrer de les Carolines. Per mi, el dolçor de les síndries depèn el que més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, la zona de Granada, la zona d'Alacant, però tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també, com reguen gota a gota, cada planta només produeix una o dues síndries. Així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les de sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces. Són dolces les dues. Jo venc de les dues, però és molt més còmode menjar la que no té llavor. I a més, la síndria, mengeu perquè són molt diurètiques i a més són el substitut ideal de l'aigua a l'estiu. Perquè a part d'hidratar-se, ens aporta sals minerals. Ok? Vinga, salut i fruita.
0: Salut i fruita, molt bé, Jordi, sí, m'agrada. I una altra resposta sobre la síndria de la Mercè des del carrer Indústria diu, tant les síndries amb llavors com les que no en tenen poden ser igualment dolces, per tant coincideixen. La dolçor no depèn de les llavors, sinó de la varietat, el cultiu i el punt de maduració. Les principals diferències entre ambdues són, les síndries amb llavor tenen llavors negres desenvolupades i solen destacar per un sabor tradicional molt intens. Les síndries sense llavors no són transgèniques, s'obtenen mitjançant en creuaments naturals per evitar els pinyols. Tenen petites llavors blanques i tendres que són totalment comestibles i que passen desapercebudes.
4: Salut i vida amb Natàlia Flores.
0: Ja fa unes setmanes que alguns dels oients d'aquí de la Nit dels Ignorants ens preguntàveu pel tema de la xocolata. Algú deia, per què quan acabes de dinar t'agafa com aquelles ganes de menjar una miqueta de dolç i sempre vas a buscar la xocolata? Algú altre va demanar les propietats del cacau. Li vam demanar consulta, diguéssim, a la doctora Natàlia Flores, ens va fer un àudio per contestar la pregunta d'aquests oients, però després la mateixa doctora va dir, calla, que potser en podem parlar un dia. Bona nit, Natàlia Flores.
5: Molt bona nit.
0: I avui ha arribat el dia i dius, avui parlarem d'això, d'un aliment que d'entrada semblaria que desperta passions. Jo no conec encara ningú que no li agradi la xocolata. Segurament existeix, eh?
5: Però segurament molt poca existeix.
0: I aquí diu que la xocolata és gairebé medicinal, d'altres que la veuen com un pecat. Però, clar, volem aclarir conceptes. Natàlia, què hi ha del cert en tot això? D'entrada, la xocolata és bona o és dolenta?
5: Doncs mira, Marta, aquesta pregunta és molt interessant. El primer que hauríem de fer és diferenciar dues coses, perquè sovint barregem el que és cacau amb la xocolata comercial. I, clar, últimament, en els últims anys, s'han publicat molts estudis dient que la xocolata és saludable, però cada el que té aquests beneficis no és la rajola de xocolata ultraprocessada que potser
0: trobem al súper.
5: Exacte, que comprem al súper, sinó el cacau.
0: Clar, que és molt diferent, no té res a veure, no?
5: Exacte, o sigui que com que és diferent, cal deixar-ho molt clar que el cacau és una llavor que és molt rica en compostos fitoteràpics, perquè clar, és una planta, i que té uns bioactius molt interessants. Conté polifenols, conté flavonoides, síndries, que aquests tenen un efecte molt antioxidant i molt antiinflamatori. Ah. En canvi, per altra banda, moltes altres xocolates comercials que podem trobar al supermercat, doncs tenen molt sucre, clar, tenen greixos de mala qualitat, com per exemple els greixos trans, tenen additius i en realitat tenen molt poc percentatge de cacau. Per tant, una cosa és el cacau i una altra cosa molt diferent és una xocolatina o una xocolata processada.
0: Molt processada, molt bé. I aquestes, com les he dit, flavonoides del cacau, les he dit així?
5: Sí, sí.
0: Què ens fan exactament a dins del cos?
5: Doncs, per exemple, l'efecte principal que tenen els flavonoides és que ajuden a millorar la circulació sanguínia perquè afavoreixen la producció d'un àcid que es diu, d'un òxid, perdó, que es diu òxid nítric, que ajuda els vasos sanguinis a relaxar-se. I llavors direm, per què és interessant que relaxin els vasos sanguinis? Doncs perquè milloren la circulació i llavors ja arriba millor oxigenació als teixits, més arriben també més aport de nutrients, sí, i fins i tot també un millor funcionament cerebral. I per tant, hi ha estudis que relacionen el consum moderat de cacau ric en aquests flavonoides amb una millor funció cognitiva i també amb efectes positius sobre l'estat d'ànim.
0: Clar, per això molta gent diu que quan pren xocolata després se sent com bé o se sent millor, no?
5: Això mateix, exacte. Aquí entra una part molt interessant, que és el cervell. Mm-hmm. Per què passa això? Doncs perquè el cacau conté uns compostos que actuen amb uns sistemes, que és el sistema del plaer i la recompensa. A part d'interaccionar amb aquest sistema plaer-recompensa, també aporta una miqueta de magnesi i petites quantitats de substàncies estimulants com és la teobromina. Uh-huh. I llavors, clar, ens prenem el cacau i què sentim? Doncs sensació de confort, de benestar, plaer, o fins i tot una certa relaxació emocional quan mengem xocolata. Però això és important diferenciar que tots aquests beneficis els podem tenir amb una petita quantitat de cacau de qualitat i no hauríem d'utilitzar la xocolata com una eina constant per regular les nostres emocions. Clar.
0: Està bé, no tenir allò amb un armariet, la tauleta de xocolata blanca, la d'ametlles amb no sé quan, i que té un tant percent de cacau molt baixet, no? Està clar.
5: Clar.
0: I això ens portaria, Natàlia, una pregunta que segur molts oients ara mateix estan fent, i que ens feia una d'aquestes oients ara fa uns dies: per què després de menjar, sobretot dinar, a vegades també sopar,
5: sí,
0: sense mirar la tele, que ja s'encarreguen els anuncis de passar-te per la cara allò, xocolates i xocolates, que això també és un altre tema,
5: sí,
0: diguéssim.
5: A certes hores, a més.
0: Exacte, justament ara perquè no puc veure la tele a la nit, perquè estic aquí, però és veritat que moltes vegades a la nit surten anuncis de xocolata i t'agafen com unes ganes de menjar xocolata.
5: Clar, d'aixecar-te al sofà i anar ràpidament,
0: sí,
5: a la cuina.
0: Però per què passa això, que després d'un àpat et venen aquestes ganes de menjar una mica de dolç i, per tant, de recordar la xocolata?
5: Doncs mira, m'agradaria deixar clar als oients que això és molt habitual, vull dir que passa a un tant per cent de la població bastant elevat, i que no és sempre gola o falta de força de voluntat, sinó poden passar diverses coses. Per una banda, si estem menjant un àpat que té una quantitat d'hidrats de carboni d'aquests d'assimilació ràpida, això què implica? Implica que puja el sucre molt ràpid, i com que puja el sucre molt ràpid, la insulina també puja molt ràpid. Llavors, com cada cop s'ha alliberat tanta insulina, aquesta insulina el que fa és llavors, altre cop, baixar-nos el sucre molt ràpid. Llavors, si és un àpat d'aquest que té molts hidrats de carboni simples o d'aquests d'absorció ràpida, el cervell interpreta: ostres, com que m'ha baixat altre cop de cop el sucre al final de l'àpat, perquè ha pujat molt ràpid i ha baixat molt ràpid, torno a necessitar energia ràpida. Llavors, per això, després de l'àpat tenim aquesta necessitat de xocolata o de cafè amb molt de sucre, que a vegades la gent es posa molt de sucre, o alguna cosa dolça, o també a vegades es veu com, bueno, doncs com un petit premi, no?
0: Clar, estic pensant que tot això, no, per tant, no seria només una qüestió psicològica, no?
5: Exacte, hi ha una part psicològica, que ara en parlarem també, però que hi ha una part fisiològica i cerebral, no? O sigui, a vegades estem cansats, estressats, dormim poc, llavors el cervell intenta buscar una recompensa ràpida, i el sucre és una recompensa ràpida, perquè no oblidem que el sucre, que ja n'hem parlat alguna vegada, el sucre és el combustible amb, sí, el que funcionen les nostres cèl·lules, bueno, que les mitocòndries, que vam parlar un dia, ho transformen amb la molècula d'ATP, però què passa? Que aquest sucre activa uns circuits que són els circuits d'un neurotransmissor cerebral, que és la dopamina, vale? Aquests circuits es diuen circuits dopaminèrgics, que estan relacionats amb el plaer i amb la motivació. I llavors és com si el cervell digués: necessito una mica d'energia, però també necessito una mica com o de consol, o de benestar, sí, o de bon rotllo, i llavors per això, clar, el cacau o Més concretament el cacau, però a vegades qualsevol dolç ja compleix una mica aquesta funció.
0: Clar, està bé això que dius, perquè molta gent a vegades el que fem, i a mi incloc, no, és agafar un trosset de xocolata i després et sents com culpable, no, de dir, ara jo per què he menjat xocolata si ja en tenia prou amb l'àpat que he fet, o i en lloc de menjar-te un iogurt o fer una peça de fruita, dius, no, una mica de xocolata, i el fas com a en lloc de un altre postre. Però després et sents malament, que dius,
5: clar,
0: que és tonteria, no?
5: No, doncs no ens hem de sentir malament, perquè hi ha aquesta explicació fisiològica, i el que m'agradaria que entenguessin els oients és que el que és important és entendre per què el cos fa les coses. O sigui, el cos no ens demana sucre per dir, ah, mira, pues ara menja sucre perquè t'engreixis, o perquè no està bé, o perquè et sentis culpable. No, el cos demana sucre moltes vegades, i aquesta necessitat de dolç, doncs quan estem cansats, quan estem estressats, quan estem dormint poc, quan, com hem comentat, tenim àpats desequilibrats, o simplement que necessitem una mica de pausa, d'allò estar un moment al sofà, una mica així en trance, no?, amb el tros de xocolata, no? Doncs clar, no es tracta de culpabilitzar-nos, sinó d'entendre què ens està intentant dir el nostre
0: el cos. Ara, se m'ha acut una altra pregunta. Quan feia referència que a vegades quan mengem alguna cosa i ens fa un pic de sucre,
5: sí,
0: estic pensant en tipus de menjar que et poden portar, és a dir, que et poden provocar més ganes d'aquesta xocolata, que seria, per exemple, perquè la gent es faci una idea, la pasta, per exemple.
5: Exacte.
0: O l'arròs, et provocaria més això?
5: Més la pasta blanca que
0: sí,
5: l'arròs, per exemple. A vegades el tema de fregits, patates fregides, salses també d'aquestes molt condimentades, no casolanes, sinó moltes vegades, i el menjar processat en si, moltes vegades, perquè tingui gust, porta molt sucre, molta
0: clar,
5: sal i molt greix, també, no? I llavors, quan fa aquesta pujada de cop, doncs és el que hem dit, no? El cos comença a fabricar insulina com un boig, i llavors tanta insulina, cada cop baixa el sucre. O sigui, en canvi, quan posem aliments que tenen fibra, per exemple, verdures, tant pot ser crua com cuita, tot el que té fibra endarrereix l'absorció del sucre. I, per exemple, si parléssim doncs d'arròs integral o pasta integral, el portar ja la seva pròpia fibra també s'absorbeix de forma més lenta. Per tant, dona una energia més sostinguda, que no fa pics així, tipus muntanya russa, sinó que puja més a poquet, es manté i després baixa a poquet.
0: Clar. És a dir, que segurament tindré menys ganes de xocolata si jo em prenc una mica de, no sé, una manera de tomàquet i un pollastre a la planxa, no tindré tantes ganes de dolç després com si em prenc un plat de pasta al pesto.
5: Exacte.
0: I després me'n pujarà el sucre i després necessitaré la xocolata.
5: Exacte, no vol dir que després de l'amanida o de la verdura amb el pollastre no ens vingui de gust una miqueta de xocolata, però probablement agafaràs un trosset petit i et quedaràs satisfet.
0: Clar.
5: En canvi, potser quan hem fet aquest àpat amb més carregat d'hidrats de carboni, sobretot d'hidrats de carboni de ràpida absorció, és allò que amb un trosset no en tindrem prou, no? Perquè avui, mira, una pacient m'ha dit, és que jo em prenc mitja tauleta de xocolata al dia. Clar,
0: home,
5: mitja tauleta de xocolata al dia...
0: Clar, de xocolata, no de cacau.
5: De xocolata, clar, no de cacau, clar. Doncs això també, i que ens torna
0: problema,
5: a fer,
0: no?,
5: aquest sucre que torna a pujar, torna a disparar la insulina, i al cap de relativament poca estona torna a baixar, perquè jo a vegades tinc gent que em diu, acabo de dinar, em prenc una mica de xocolata, me'n vaig al sofà i m'he de tornar a aixecar i tornar a anar a la cuina, no? Llavors entrem en aquest cercle viciós, no?, que anem fent muntanyes russes amb el sucre i la insulina.
0: Sí. És curiós, perquè ara he pensat també en una altra cosa, que és, per exemple, jo a vegades, per qüestions d'horaris, d'anar a fer una entrevista, tenir una reunió al migdia, potser esmorzo tard i no dino, i llavors faig un dinar-sopar d'hora, però si jo camino i baixo cap a casa caminant i passo per davant d'un forn i jo no he dinat, però tinc gana, o sigui, estic com aquell dia, tinc més possibilitats d'entrar al forn, comprar el pa de manera habitual i de cop i volta dir, posi'm un tros d'aquesta coca i d'aquesta. I arriba a casa i dir, com és possible?
5: Per què m'he comprat
0: això? Per què m'he comprat això? I en canvi, si vas dinat i després vas a comprar el pa o vas esmorzat, no compres tantes coses. Vull dir que també aquest mecanisme hi és en el cervell, no? És curiós. Si has menjat, no te la compres, perquè potser no et ve de gust i llavors no et ve de gust.
5: Bueno, per això diuen que quan hem d'anar a comprar al supermercat o al mercat hem d'anar menjats.
0: És veritat, tota la raó. Llavors, què fem? Hauríem de deixar la xocolata? No,
5: no. Hem de deixar la xocolata. Hem de buscar xocolata de qualitat, prendre-la de forma puntual i amb una i amb mesura. O jo, per exemple, us ho dic aquí davant de tothom, jo em prenc cada dia un trosset de xocolata, cada dia, però és un trosset i d'una concentració alta, que intento que sigui 80% o així.
6: 80% cacau?
5: Podria ser 70, a partir de 70 va, seria saludable.
6: Ara ja m'agrada.
5: Val?
6: 70 està bé.
5: 70 està bé. Però és això, que com que faig els àpats equilibrats, amb un trosset
6: ja, tens prou.
5: Ja en tinc prou. I si algun dia, doncs, o no en tinc o així, no em passa res tampoc, no? Perquè a vegades hi ha gent que em diu, tinc addicció, si no tinc xocolata he de baixar a comprar-la.
6: No, o... a vegades la tens associada allò al cafè. Exacte. I tens el cafè i necessites un tros de xocolata, no? A vegades passa.
5: Sí,
6: i
5: sí,
6: si
5: sí,
6: no tens
5: sí.
6: la xocolata, aquell cafè no t'entra
5: ja
6: igual.
5: Ja no et senta tan bé, no?
6: Exacte.
5: Exacte. Per tant, diríem que el problema no és prendre puntualment una miqueta de xocolata de qualitat, sinó el problema és quan el dolç es converteix com amb la nostra eina principal, doncs, per compensar el cansament, l'estrès, el malestar emocional. Llavors, què podem fer? Doncs el que hem dit. Intentar que els nostres àpats siguin equilibrats i, com abans hem comentat, rics en fibra i proteïna.
6: D'acord.
5: Encara que tinguem un plat combinat, que hi tinguem fibra, proteïna, verdures i dos culleradetes de pasta, tres, una miqueta d'arròs, no passa res. Amb això no estic dient que no haguem de menjar hidrats de carboni, però no que a vegades, per anar ràpid, diem, va, faig plat únic i em faig un plat de pasta.
6: I ja en tinc prou.
5: Pot ser que durant aquella tarda tinguem molta necessitat de dolç.
6: Molta més gana, també.
5: Exacte,
6: no?
5: Molta més gana, també. Encara que sembli que al principi aquell plat de pasta t'atipa més que el pollastre a la planxa, però el pollastre a la planxa amb unes bones verduretes o el que sigui et sosté millor després. Val? Dormir bé també és important, reduir l'estrès, que n'hem parlat diverses vegades, i això, si ens agrada la xocolata, escollir opcions amb percentatge de cacau alt i poc sucre.
6: I menys sucre, molt. Per tant, la clau és entendre què estem menjant i també el per què, no?
5: Exacte.
6: I així ens sentirem millor.
5: Exacte, perquè tornant a la metàfora del jardí que hem utilitzat aquest any unes quantes vegades, diríem que el cacau podria ser com un nutrient molt interessant pel nostre jardí, val? Però clar, si tenim el jardí cansat, el jardí estressat, el jardí desequilibrat, clar, no podem esperar que donant-li aquesta rajola de xocolata o aquest nutrient s'arregli tot això.
6: No, està
5: no?
6: clar.
5: Hem d'arreglar altres coses, doncs el que dèiem, si tenim males herbes, si tenim inflamació, si tenim cansament, si no dormim bé, hem d'arreglar les altres coses i llavors, si mengem una miqueta de xocolata de qualitat, és a dir, aportem aquest nutrient, és interessant, però no depenem emocionalment d'ell, perquè ell sol no ens solucionarà tot el problema.
6: Per tant, amb quina idea t'agradaria que avui els oients es quedessin, Natàlia?
5: Sí, doncs avui m'agradaria que es quedessin amb una idea molt simple, que a vegades, encara que el cos ens demani dolç, en realitat no tenim gana de dolç. El que tenim ganes és de dormir una miqueta més, de tenir la vida una mica menys estressada, de anar amb una mica més de calma, de tenir un moment de pausa. Llavors, si nosaltres aprenem que el nostre cos moltes vegades ens demana dolç perquè li passen altres coses i ens deslliurem del sentiment de culpa, doncs és molt més fàcil donar-li la volta, cuidar-nos, dormir millor, menjar millor, i llavors dir, doncs ara sí que vull el trosset de xocolata, i te'l prens, però amb molt més control, diríem.
6: Molt bé. Bona reflexió, no hauríem d'aprendre, perquè la teoria ens la sabem, després no sabem posar-ho a la pràctica, però molt bona aquesta reflexió final.
5: Clar, clar, perquè en el fons la salut no és anar-nos prohibint aliments no. o coses constantment, sinó és entendre què li està passant al nostre cos, quines senyals ens envia i què ens està dient, perquè a vegades no és un missatge directe, sinó l'hem de saber
6: interpretar, no?
5: Interpretar i llegir.
6: Molt
5: sí.
6: bé, doncs una mica de xocolata i no passa res.
5: No passa res.
6: Gràcies, Natàlia.
5: Bona nit.
6: Bona nit. Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
6: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
7: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
8: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiperextraprims, que aquests no són sants.
9: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
10: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
11: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
10: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
12: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
10: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
0: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
0: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
14: Una entrevista vas aconseguir.
13: Sí, no em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig dir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però t'anem de marxa.
14: És a dir, la mirada és global.
13: Clar.
0: El divan, el valor de la conversa.
13: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
15: 3 minuts i 3 quarts d'una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio al 932017474. Ens truca la Maria des de Girona. Bona nit.
16: Hola, bona nit. Mira, sobre aquesta senyora que parlava del xocolata... Les conclusions finals suposo que tothom les podria assumir, però el que sentia que parlava, tot i que ja havia començat, només parlava de la xocolata. Del cacau n'ha parlat i de les seves propietats.
15: Sí, del cacau i la xocolata, la diferència entre el cacau i la xocolata, ah, exacte. Sí, sí.
16: Val, doncs és que, esclar, jo crec que ens hem d'oblidar una mica tot això de si la xocolata té el 70 o 80 o el que tingui. La xocolata ha estat sotmesa a un torrat i a una barreja amb sucre i molts dels nutrients que té el cacau ja no hi són.
15: Exacte, això sí, és el que deia. Sí, sí.
16: És que jo he empalmat ara...
15: Ah,
16: no,
15: doncs mira, demà te'l pots baixar perquè al principi em parla de les flavonoides del cacau...
16: A les conclusions no hi surt que en preferència la gent que mengin cacau i no xocolata. Saps què vull dir?
15: Sí, l'última frase no ho ha dit. Sí, sí.
16: Bueno, si ho he dit al principi, va, però les conclusions això no hi és. I bueno, tot el rato que sentia que parlava de xocolata, trobo que té massa preferència la xocolata, quan en realitat és una cosa ja una mica perduda, perquè els antioxidants estan quan el cacau és viu sense torrar.
15: Correcte, sí, sí.
16: Doncs és la meva manera de veure-ho.
15: Perfecte, doncs gràcies per dir-ho, Maria. Gràcies.
16: Molt bé.
15: Que vagi bé.
16: Igualment.
15: Bona nit.
16: Adéu.
15: Un altre missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Maria Cinta, és una denúncia, diu: el 16 de maig vam anar a urgències a Manresa a les 11 del matí per atendre un senyor de 90 anys amb insuficiència renal. Tenia aigua als pulmons i una infecció al peu. Li van fer una analítica i una radiografia al peu i ens van donar els resultats a les 7 de la tarda. Una doctora va passar i ens va dir que s'havia de quedar ingressat. A tot això, ell no havia dinat i li vaig comentar a la infermera i li van portar un iogurt. Vam seguir esperant, però no va passar ningú. Quan acaba el canvi de torn, vam preguntar si podíem marxar o ens havíem de quedar. Em van dir que jo podia marxar. A tot això, eren les 11 de la nit. A les 2 de la matinada van portar el senyor cap a casa, molt enfadat per l'atenció rebuda. Aquesta és la denúncia que han fet a través del WhatsApp del programa. Ens truca la Constança, al 93-207-474, des de Terrassa. Bona nit.
17: Hola, bona nit a tothom. No, que estàvem parlant de la xocolata i que és molt bo el cacau, no? Perquè jo dic que amb les tabletes, es veu si és de 90, si és de 80, si és de 70. Però amb el cacau jo vaig comprar i no posa de quin grau té.
15: No, perquè el cacau ho té tot. És la xocolata la que porta un tant per cent de cacau.
17: No, però...
15: Si és cacau cacau pur,
17: no? També n'hi ha de més bo i més... També el tindríem que saber. Vull dir, jo vaig comprar un que em semblava que no era... Que era barreja, que no és ben bé cacau.
15: Ja, aleshores aquí ja no sé què dir-te.
17: I llavors, a veure si algú sap quina...
15: Quins tipus de cacau hi ha i si també hi ha un tant per cent en els cacaus, no?
17: I a veure si contesten això que vaig preguntar ahir, que per què enterren en el Sant Pare,
15: amb el Papa
17: de Roma, amb tres taüts.
15: Sí, encara no ens ho han dit. A veure.
17: Ja m'agradaria. I després també vaig, l'altre dia que vau parlar d'un animalet que es diu Isar.
15: Sí.
17: Em sembla que van dir Isar.
15: Sí.
17: I tampoc me vaig quedar... No m'he quedat sense saber quin és.
15: Quin tipus d'animal és? És com un cabirol, per entendre'ns. Un tipus...
17: Un què?
15: Un cabirol. Com...
17: Ah, un cabirol.
15: Sí. Però...
17: Bueno.
15: Sí. Mira, havies vist Bambi quan eres petita? Quan eres més jove?
17: Havies què?
15: Bambi, la pel·lícula. Bambi.
17: Ah, sí, sí.
15: Doncs una cosa així. D'acord?
17: Ai, fuck. Ah, d'acord.
15: Molt bé, Constança.
17: Val, gràcies, bona nit a tots.
15: A veure, en Joan, des de Lleida, ens ha fet una pregunta que, com que era una pregunta que tenia data de caducitat, hem hagut d'anar a buscar la resposta immediatament. Què era? Perquè ens ho ha deixat el WhatsApp avui, hem vist això. En Joan diu, volia saber quina celebració hi ha preparada per si l'equip femení del Barça de futbol guanya dissabte la Champions a Oslo. Clar, he pensat... o ens ho diu algú o contestem nosaltres, que hem anat a fer la consulta als companys d'esports, i ens han dit que sí, que hi ha previst, si les noies guanyen la Champions dissabte a Oslo, hi ha previst un acte de celebració diumenge a les 5 de la tarda a Maria Cristina, a Barcelona, però això sí, ens han deixat clar que no serà cap rua. Això és així. Joan, dit això, que m'apreta la Sílvia Comet, que ens vol dir què hem de fer aquest cap de setmana. Vinga.
0: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
15: Divendres és el dia en què us recomanem sèries de cara al cap de setmana. Per tant, a veure què es treu de la màniga la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet. Bona nit.
18: Hola, Marta, què tal? Bona nit.
15: Va, Sílvia, què tenim de bo aquesta setmana?
18: Avui la cosa va de lladres, i no només lladres d'objectes. Alguns també s'atreveixen fins i tot amb robar identitats. Parlarem de dues sèries que tenen en comú una cosa, també, que no és el mateix robar un pobre que un ric, això segur. I comencem amb una sèrie que acaba de completar la segona temporada. És Vicios Ocultos. No one would ever suspect a guy like me. How are the kids? Oh, they're fine. Wife? Ex-wife. Well, I gotta deliver some bad news. You're fired. What? A paper shadow in a house of stone. Sembla mentida, però és que fa gairebé una dècada del final de Mad Men, una sèrie icònica que va convertir l'actor Jon Hamm en una gran figura de la tele contemporània, amb el seu paper de publicista moralment ambigu, faldiller, misògin i l'elegància en persona, que estava ambientada als anys 50, 60 i 70. Ja que hi soc, aprofito per recomanar aquesta sèrie, Mad Men, si no l'heu vist, perquè val moltíssim la pena. però ja he dit que avui això aniria de lladres, o sigui que canviem d'escenari. Parlem de vicios ocultos, aquí ens hem d'imaginar un John Hamm de l'actualitat, va cap als 50 anys, que és la seva edat real. Aquí es posa en la pell d'Andrew Cooper, conegut com a Coop. A l'escena inicial de la sèrie el veiem als peus d'una escala d'una mansió, està recuperant la consciència envoltat d'un bassal de sang. Mentre intenta fugir del lloc de l'incident, com a espectadors ens preguntem què li pot haver passat, ha caigut per les escales, no ho sabem. Aleshores, fa un salt en el temps i comencem a conèixer la seva història. El Coop és un pare de família que adora els seus fills, tot i que la seva feina comporta que sigui un pare una mica absent. A nivell professional, és un gestor d'inversions de fons molt exitós, que relaciona amb un grup d'amics i veïns igual d'exitosos que ell mateix. De fet, el títol original de la sèrie és Your Friends and Neighbors, els teus amics i veïns, i aquest títol té tot el sentit del món. Al Coop li encanta la seva vida de luxe, juga al golf en un club selecte, condueix un cotxe dels que es fan mirar, assisteix a festes a cases de somni, tot plegat compensa aquesta part personal que li falla una mica. El Coop s'acaba de separar, la seva dona l'ha deixat pel seu millor amic, ara ell ha de viure en un pis de lloguer i la majoria dels seus ingressos van a parar, doncs, a la seva família. Tot i això, encara pot mantenir el seu estil de vida de ric, diguéssim. De sobte, les circumstàncies canvien, no revelaré el per què. Se li comencen a acumular les desgràcies i al final es queda sense feina. Però les despeses no paren de créixer. Què podria fer perquè el seu entorn no descobreixi que està en fallida? Doncs ja us ho podeu imaginar. Aprofita les relacions socials i les reunions amb els seus amics per saber quan no seran a casa i per començar a robar objectes de luxe, que sempre són coses que els seus veïns i amics, que són tan desmesuradament rics, doncs no trobaran a faltar. Joies, primeres edicions de llibres i, lògicament, s'enreda en personatges poc desitjables per vendre tots aquests objectes robats.
19: Clar, ja m'imagino que no ens diràs si l'acaben descobrint, però són robatoris d'aquells ben planificats a l'estil Ocean's Eleven o alguna cosa per l'estil, potser?
18: La gràcia de la sèrie és que, tot el contrari, hi ha molta atenció quan roba perquè és que ell no és un lladre, no sap robar. És més aviat maldestre i realment corre molts riscos. Però va fent i, com l'experiència és un grau, aconsegueix objectes bastant valuosos. El problema és que els compradors del que roba, lògicament, són una mica perillosos. En paral·lel, anem veient com evoluciona la seva part més personal i emocional. La seva exdona és psicòloga i el coneix molt bé. Sap que alguna cosa no rutlla i ella té un grup d'amigues riques, que són les dones dels amics d'ell, que acabaran complicant-li molt la vida. Aparentment és un thriller lleuger amb diverses trames vinculades a la família i els veïns del protagonista, però té un fons de sàtira sobre la decadència de les classes benestants i com poden arribar a ser de ridícules. I ell, de fet, acaba odiant tot allò que abans adorava, el luxe, l'ostentació i, sobretot, la superficialitat dels seus amics i veïns i les persones que viuen obsessionades amb les aparences. Així que també hi ha una mena d'autoexploració de la seva pròpia vida anterior i, d'alguna manera, prendre coses a persones indesitjables és com una mena de revenja i el satisfà més que no pas treballar en el món de les finances, perquè, a més, descobreix que el risc li encanta.
19: I la segona temporada, Sílvia, segueix una mica la mateixa línia?
18: Sí, i incorpora una trama que ben bé es podria titular No tots els rics són igual de tontos. I aquí apareix un nou veí, un ric superric i fatxenda a l'estil del gran Gatsby. Coop decideix entrar a robar a casa seva. Comet un gran error, deixem-ho així. I en aquesta segona temporada, a més, es posa en evidència que el Coop ja té una edat. Aquesta trama deixa moments bastant còmics, perquè entrar a robar amb una crisi de ciàtica no és el mateix que salti per una finestra una persona de 20 anys. El gran encert de la sèrie és, sens dubte, el protagonisme de John Hamm, CUP és carismàtic, irònic i també contradictori. Un home que es mou entre la lucidesa i l'autoengany i que a poc es va enfonsant. És un actoràs i, com sempre, està magnètic. I en aquesta segona entrega també s'incorpora el repartiment James Marsden en el paper del veí fastigosament ric. Si heu vist Paradise, de seguida el reconeixereu per la seva interpretació del president dels Estats Units. Les dues temporades de Vicios Ocultos les heu d'anar a buscar a Apple TV.
19: Molt bé. Anem ara per la segona sèrie. Aquí de quin tipus de robatoris estem parlant?
18: Aquí també roben objectes i diners, però això no és el més important. La sèrie és Ripley.
20: You're a very hard man to find. No address, phone, office.
21: Tom. Please, Tom.
22: Tom Ripley.
21: Thomas Ripley.
20: I like the name.
22: Tom what?
21: Ripley.
18: Una nova adaptació sobre el personatge de Tom Ripley en format de sèrie que parteix del mateix material literari de Patricia Highsmith, però aconsegueix una cosa poc habitual: convertir una història coneguda en una experiència completament nova. En la pell de Ripley s'hi han posat Alain Delon als anys 60, Dennis Hopper als 70, però potser la pel·lícula més coneguda és la de l'any 99, El talent de Mr. Ripley, que protagonitzaven Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow, i que segur que recordareu perquè era tan aterridora com lluminosa i colorista. Aquí el nou Ripley ens porta a l'altre extrem. La sèrie, com les pel·lis, segueix Tom Ripley, un estafador de poca volada, però una gran intel·ligència, que rep l'encàrrec de viatjar fins a Itàlia per convèncer el fill d'un milionari que està vivint allà la Dolce Vita i el pare vol que torni a casa. Però això només és el punt de partida. El que desplega la sèrie és una immersió lenta i inquietant en la ment d'un personatge que viu de la mentida, la suplantació i l'ambició. Deia abans que la peli de Minghella és lluminosa, ambientada en una Itàlia meravellosament divertida. Aquesta nova versió de Ripley, en canvi, està rodada en blanc i negre i això li dona un aspecte fosc a una història fosca. La falta de color intensifica el suspens, molt a l'estil Hitchcock. Les imatges d'Itàlia, els carrers, els monuments, tenen una fotografia meravellosa, però alhora sinistra. Ens fan percebre en tot moment que Ripley és igual a perill.
19: I en aquesta ocasió, qui hi ha davant i darrere de les càmeres? I sobretot, Sílvia, qui interpreta Ripley?
18: Impossible haver triat millor el protagonista. És Andrew Scott. Si heu vist la sèrie Fleabag, segur que us en vau enamorar pel seu paper de sacerdot sexy. Aquí el veiem en una interpretació totalment diferent. Un Ripley macabre des del primer moment. A la primera escena ja es preveu com de recargolat podrà arribar a ser la seva inexpressivitat, els somriures, les mirades i la seva aura de misteri glaça la sang. Com sempre, quan es fa una versió en forma de sèrie d'una gran pel·lícula, la pregunta és: calia? Doncs efectivament, potser no calia, però els capítols permeten donar una visió més àmplia d'aquest estafador amb imatges que tenen a veure amb el seu passat i les seves pors, cosa que dona un punt de vista una mica nou sobre aquest personatge ja conegut. Igual que a les pel·lícules, es posa sobre la taula com poden ser de cruels els rics amb persones que no són de la mateixa classe social, com si fossin la seva família, això a priori, mentre els fan servir, clar, però quan ja perden la utilitat, els fan fora de la seva vida. I en aquest cas, la víctima d'aquesta situació és Ripley. També hi ha un altre aspecte interessant, no vull dir que sigui bo, només que és interessant, que suposa un canvi, i que és l'actualització. Introdueix al repartiment un personatge no binari, interpretat per Elliot Summer, descendent del cantant Sting. Això d'actualitzar no sempre surt bé, i a Ripley jo crec que no calia, però la veritat és que tampoc li fa cap mal. I completa el repartiment Dakota Fanning, a qui hem vist recentment a la sèrie Superior Pesadilla, que també vam comentar ara fa unes setmanes. El creador d'aquesta nova nova versió de Ripley és el cineasta Steven Zaillian, oscaritzat per la llista de Schindler al millor guió adaptat, i aquí també exerceix de guionista, director i productor executiu. És una sèrie de ritme pausat, fidel a l'esperit de la novel·la i que té una lectura més psicològica i bastant més tètrica que la pel·lícula que sempre ens ve al cap quan parlem de Ripley, que és la de finals dels 90. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
19: Doncs avui, sèries amb lladres, Vicios Ocultos i Ripley la setmana que ve. Més propostes. Gràcies, Sílvia. Bona nit.
18: Fins la setmana que ve.
19: Doncs, com sempre, prenem nota d'aquestes recomanacions i busquem hores, minuts, per poder veure tot el que ens recomana la Sílvia cada setmana. Però aquesta del John Hamm, mira que la de Vicios Ocultos, aquesta em sembla que acabarà caient. Va, que arribem a la una de la matinada, abans d'anar a veure cap sèrie, escoltarem les notícies de la una, i després no anirem a dormir. Serem aquí fent la segona hora de la nit dels ignorants i diem-vos bona nit quan truqueu al 93-207-474. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per arribar a un acord de pau estan encallades en dos punts, segons informa l'agència Reuters de fonts iranianes. Un és el control del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i l'altre és l'urani enriquit emmagatzemat a la República Islàmica. Aquest material, indispensable per fabricar una arma atòmica, és el que Donald Trump vol retirar del país persa. El president nord-americà ha dit aquest dijous que Teheran no pot disposar d'urani enriquit.
22: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem i no el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però deixarem que el tinguin.
2: I justament aquest dijous s'ha sabut que el líder suprem iranià, l'ayatolà Mojtaba Khamenei, ha dictat un ordre perquè l'urani enriquit no surti del patí. Repassem ara altres informacions en format més breu. L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li ha retingut prop de 500.000 euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Calama dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i dels Comuns. Serà un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma el Festival de Canes. Se situa entre les favorites de la Palma d'Or. Al final, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. A una setmana i mitja perquè es concedeixin els Premis Max de les Arts Escèniques a Mèrida, els finalistes catalans han reflexionat sobre la situació del sector. Ho han fet durant la tradicional foto dels nominats a la seu de l'SGAE, la Societat General d'Autors i Editors, a Barcelona. Carme Portacelli, directora artística del TNC, defensa que el talent a casa nostra és inqüestionable, però la falta d'ajudes o l'excés de burocràcia van a la contra.
3: És una llosa estructural que tenim i que francament no sé com es pot solventar. És una llosa que tristament arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
2: Una dotzena d'espectacles en participació catalana que sumen 67 nominacions opten a premi el pròxim dia 1. Esports. La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous a la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat el 2-0 definitiu a la semifinal.
1: Fins aquí les notícies.
0: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
4: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
5: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
0: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí per fer la segona hora de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, segona i última hora de tota la setmana, perquè avui és l'últim dia de la setmana per nosaltres, no tornem fins diumenge a la nit, per tant, ja ho sabeu, som aquí al 93-201-7474 per preguntes, respostes, reflexions, queixes, felicitacions o peticions concretes, com en Joan, que ens ha deixat un missatge de WhatsApp, pobre Joan, i dic pobre Joan perquè diu: em podeu dir remeis pels genolls, així en genèric? Diu: em fan molt mal. I dic pobre Joan perquè deu estar patint, per això fa aquest missatge de WhatsApp. Ens truca, a veure si algú el pot ajudar, ens truca el 93-201-7474 la Francesca, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Martona i companyia i d'ignorants. Mira, jo voldria, ja que estava parlant de síndries, us parlaré de melons. Hi ha melons dolços i melons que no ho són tant. I els dolços són els que en diuen melones. I això vol dir que a una punta del meló tots són circumferències.
0: Ah, sí?
1: Tallades, circumferències. Que surten de la pell del meló. Uh-huh. Si no té circumferències, és un meló. I si té circumferències, és de melona.
0: Per tant, vol dir que serà més dolça, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs mira, ho tindré en compte, eh? Francesca, ho tindré en compte.
1: Això és per tenir en compte, perquè ho vaig sentir una vegada en un magatzem molt gran
0: i funciona.
1: I vaig dir, això és veritat? I sí, és veritat. Bueno, després volia fer dos consultes, que de manera que van sortir, que busco a Google i diuen pàgines amarilles i no n'hi ha. Saber el preu d'un matalàs d'aire de 1,50 m per 1,50 m, no,
0: per 1,90 m.
1: Metro 70, sí, per 1,50 m, sí. Això.
0: 1,50 m per 1,70 m, vols dir?
1: Sí.
0: 1,70 m?
1: Sí.
0: Ho trobo poc, 1,70 m de llarg, eh?
1: Pues 1,80 m,
0: sí,
1: jo sé.
0: Sí, jo crec que sí, com a mínim.
1: Saps què passa? Que estic al llit fa 3 mesos i ja m'estic llegant.
0: Ai, senyor, ara sí que anem bé, estic, mare meva.
1: Estic malament. I llavors també voldria saber el preu d'una grua per aixecar-me del llit, posar-me la cadira de rodes perquè no em puc posar dreta. I aquí la gent ja no té força per aixecar-me.
0: Per aixecar-te. Ai, Francesca, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com estàs.
1: Mira, no? mira, ja, tan contenta que estava jo fa 3 mesos.
0: Doncs sí, i tot això va ser per una caiguda?
1: Mana?
0: Tot això va ser perquè vas caure, Francesca?
1: Sí, em vaig caure primer al coxis i després em vaig trencar el menisco.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: I llavors el menisco van dir que estava bé, me'l van enguixar, després em van posar un aparato com de ferro i la cama m'ha quedat tissa, no puc tombar el genoll, fa un mal. I clar, amb un peu sol no m'aguanto.
0: No, evidentment.
1: Si bonya encara no soc.
0: No, està clar. Doncs a veure si algú et pot ajudar amb el matalàs d'aigua, preu i una grua per aixecar-te del llit.
1: Sí, més o menys,
0: sí.
1: Perquè per un dels mocins els diners i que comprin ells, clar.
0: Molt bé. Francesca, espero
1: gràcies,
0: que et puguin ajudar.
1: Tota.
0: Una abraçada ben gran.
1: Sí, igualment a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Bon estiu.
0: Adéu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per una caiguda, mare meva, pobra Francesca. Hi ha un altre missatge de WhatsApp del Ramon, des de Reus, que diu: algun ignorant sap per què no hi ha hagut cap dirigent d'aquests grans estats que es creuen els amos del món que hagi tingut el sentit comú de posar com a assignatura obligatòria l'esperanto? Això ho demana el Ramon, de Reus. Potser deuen pensar que si tot el món s'entengués ja no podrien fer guerres, diu, amb la seva reflexió. I la Montse, des del barri del Poblenou, ens diu: la primera hora del programa d'ahir va ser un programa ple de música, entrevista, aportació i coneixement. Carai, Montse. Diu: per aquest motiu he recordat la cançó Red Flags del Julen i la voldria compartir amb vosaltres. Doncs mireu, ho tindrem en compte, Montse. La buscarem o l'hem buscada ja? Ja l'hem buscada. Tens tanta red flags. Carai, l'arribol. Ràpid aquest noi.

Doncs gràcies a la Montse per fer aquesta aportació i recordar-li aquesta cançó, tot el que vam fer ahir, Red Flags, del Julen, perquè l'he trobat xulíssima. Amb ritme, bonica, la lletra molt divertida, xulíssima.

0: Ho dic per experiència, perquè ho vaig gestionar fa alguns anys per una veïna que teníem a l'escala. Però sé que les lloguen, les grues aquestes.
1: Sí, en botigues d'ortopèdia tens raó. Jo ho he vist alguna vegada passant per davant, ara que ho dius.
0: Doncs, clar, ella viu a l'Eixample, no sé a quina alçada, perquè jo, a bon recordo, haver vist més botigues d'ortopèdia és per on està l'Hospital Clínic.
1: Sí, allà n'hi ha una, t'ho anava a dir. Allà n'hi ha una. Que crec que és Còrsega, diria. Còrsega, de, sí, per la part de, un dels costats del Clínic.
0: Probablement. Mm. Perquè a mi, com que a vegades per proves m'envien allà, també és una zona que me la conec bastant.
1: No. Doncs mira, jo, és una manera, sí, sí.
0: Jo li aconsellaria això.
1: Perfecte, molt bé. Doncs mira, primer consell.
0: És tot el que tinc a dir i desitjau-vos a tots un molt bon cap de setmana.
1: Igualment, Maria Rosa, una abraçada.
0: Igualment, adeu-siau.
1: Adeu. La Dolors, des del Poblenou, Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Presidenta, aquesta senyora que diu que sembla que es comenci a llegar,
1: sí.
2: Jo ara faré 78 anys, o sigui, soc gran, però quan jo era joveneta, la mare de la meva mare, la meva àvia, es va trencar el maluc. En aquella època els hi passaven un ferro per aquí al damunt de la cama, li penjaven la cama en l'aire i es va tirar 3 mesos al llit sense poder s'aixecar. I en aquella època anava la meva mare i la meva tieta, la seva germana, anaven cada dia, i agafaven un llençol vellet, el posaven doblegadet, ben xop, amb esprit de vi, i li posaven sota el cul, fins que s'aixecava. I això el que feia era curtir-li la pell del cul. I no es va allegar gens. Va replegar tots els mesos d'estiu al llit i no es va allegar gens.
1: Carai.
2: Un dia anant a l'hospital de Peracamps, a veure un familiar, doncs ho vaig comentar amb una infermera i llavors em van dir que ells també ho practicaven, ho anaven a practicar el que jo els vaig dir i van dir que ho practicaven i que semblava que anava bé, perquè clar, l'esprit de vi va curtir la pell i evita que es llagui.
1: Molt bé, doncs mira,
2: una
1: altra solució.
2: Sí.
1: Moltes gràcies, Dolors.
2: I l'assumpte de la xocolata, el meu esmorzar diari des que era petiteta és pa, mantega i xocolata.
1: Encara ara, sí?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I quan me n'anava de més jove, que me n'anava de vacances amb una cosina meva, jo m'emportava 2 potets plens de xocolata ratllada i als hotels em tallava el pa pel mig, mantega i la xocolata ratllada.
1: Mare meva.
2: Sí, boníssima.
1: Molt bé.
2: Doncs ja ho sap, l'esprit de vi...
1: Amb un llençol ballet, perfecte.
2: Sí, perquè això no molt... I llavors això el que fa xupant,
1: sí.
2: I no es va allegar en 3 mesos, i va replegar tots els 3 mesos d'estiu, eh?
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Dolors, moltes gràcies.
2: Bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu-siau.
2: Adeu-siau, bona nit.
1: Bona nit. La Joaquima, des de Plaça Espanya, Barcelona, bona nit.
3: Vale, es reia d'aquesta senyora. Jo
1: per què?
3: Perquè pesaria 100 quilos. Si jo faig això, em posarien 100 quilos.
1: De menjar cada dia pa amb mantega i xocolata.
3: Sí, tant. Bueno, fa més que riem, perquè no estic per riure.
1: No, ja veig que està enfadada, però està bé que hem començat rient, dona, està bé.
3: Sí, tu mateix, molt enfadada. Perquè resulta que, jo us he dit que ara faré 92 anys, i les poques coses que puc fer doncs és anar al casal, així estic amb gent, cantem, fem una coral, hi ha diverses corals, fan pintura, fan classes de memòria, fan moltes coses aquí a Magòria. No sé si ho coneixeu, l'edifici és el que era l'antiga estació de Magòria, que es veu que hi passaven els trenets de Montserrat o alguna cosa així, del segle passat.
1: Sí,
3: clar, però
1: sí.
3: L'edifici hi és i no es toca. Ara bé, tot l'altre, les classes... Pues bueno, l'Ajuntament s'ho vol quedar, però és de l'Ajuntament, sí, però s'ho vol quedar i anem moltíssimes persones a fer molt grans, totes grans, no podem anar tant com jo, moltes grans, a fer infinitat de coses.
1: Sí.
3: I ara diu que no, que volen fer pisos, que sota hi ha molta aigua perquè es veu que deu haver-hi alguna riera o alguna cosa, hi ha moltíssima aigua pel que es veu, que la tindran per regar, volen fer un cap de futbol. Llavors, els que van a jugar a futbol se'n poden anar a jugar a qualsevol lloc, que són joves. Tenim una cosa per la gent gran... Que
1: però, no, i no us donen un lloc alternatiu?
3: Que va, que no. va. Tenim un disgust de por, perquè, clar, allà passes un rato bé, parlant amb gent, si no... està tancada a casa.
1: Clar, això és molt important.
3: Ja has marxat i ja et trobes, i els fills tenen les seves coses i feines, i clar, tenim un disgust que, mira, ploraria, perquè era un rato que ens ho passàvem bé i res, i a mi si una s'equivocava per alguna cosa, doncs me reiem més. I,
1: clar, en fi, i això quan s'acaba? O és ja?
3: Ja s'ha acabat, ja ens
1: hem
3: a fora, ja hem pagat, ja el que era la matrícula, però res, és igual, ni torna als quartos.
1: Ah, no?
3: No, és poca cosa, però tampoc no és d'aquesta manera, no és de fer-ho d'aquesta manera, així mig curs, sense acabar el curs se queda de res i res.
1: Ja doncs dic, ho demanarem a veure què passa, perquè s'haurien de donar un lloc alternatiu, trobo. No sé.
3: Pues no hi ha cap lloc, és clar, és difícil, aquí enmig de la Gran Via. O sigui, és abans d'arribar a la plaça Cerdà.
1: Sí.
3: Entre plaça Espanya i plaça Cerdà, doncs al mig, més o menys,
1: sí.
3: Hi ha l'estació aquesta de Magòria, que sí que la deixo així, és l'estació, ja ho diuen, l'estació, anem a l'estació, i a la part de darrere hi ha molt espai que no s'ha cuidat mai, perquè no els hi deu convenir, però hi pot respirar, perquè no hi ha cases, no hi ha edificis, no hi ha res, hi ha un gran, gran espai, a part de les classes que es fan a dintre el que és l'estació, que hi ha els pisos, un ascensoret, perquè hi ha dos pisos, i he ballat contra i tot abans de fer aquesta edat.
1: Imagina't, mare Déu.
3: Moltes coses.
1: Quants anys fa que hi anava?
3: Doncs pues potser 7 o 8.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, no, vaig ballar fins bastant tard. És que no, ara vaig en caminador. Però bueno.
1: Però bueno, fins que va poder ballar, que això està molt bé.
3: Ara canto, ara cantava. Mira.
1: Veus? Doncs a veure, ja investigarem a veure si hi ha algun pla alternatiu, perquè trobo que deixar tota aquesta gent...
3: Clar, que havíem d'avisar-ho 10 anys abans, que havíem de buscar un advocat perquè fes totes les coses. Vaja, ens han deixat penjats.
1: Ja ho veig, Joaquim. Doncs investigarem a veure què.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit.
3: Adéu.
1: La Josefina, des del barri de Gràcia, Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, trucava per al tema d'aquesta senyora que demanava els pesos a la grua...
1: I del matalàs d'aigua, sí.
4: Estic informada perquè ara no fa gaire ha hagut de fer una gestió per una senyora d'aquí, de veïna.
1: Sí.
4: I el que els mateixos traumatòlegs que l'han operat o que la porten, i si no, en el cas que sigui, encara que sigui el metge del CAP, li poden fer una recepta conforme necessita la grua, perquè la proporciona la Seguretat Social. I en el tant, si és en el cas de que no li entri, tant si és de lloguer com si és de compra, amb la recepta de la Seguretat Social, li fan, crec que és un 50% de descompte. Però si és de lloguer, en el preu del lloguer, també li farien el descompte. Sí, també li farien el descompte, perquè tot el que són caminadors, cadires, tot això ho proporciona la Seguretat Social.
1: Molt bé.
4: I en el cas d'aquesta senyora, que per lo que s'està veient, bueno, per lo que ella explica, està bastant limitada de poder-se moure per si mateixa.
1: Sí, totalment.
4: Doncs, i tot això suposant que ella ha de tindre una persona que en el cas de utilitzar la grua la pugui fer servir.
1: Està clar. Doncs
4: perquè
1: perfecte.
4: Tot això sí que li, de totes maneres, jo li recomanaria que abans de fer res intenti parlar amb el traumatòleg que l'han operat. Si fa tan poc que l'han operat, encara deu estar amb visites. I si més no, pues el metge del CAP.
1: Perfecte, molt bé.
4: I després una cosa, en el cas de que tingués que buscar alguna cosa, no sé on t'han dit que vivia, però aquí al carrer Escorial...
1: A l'Eixample, diu, a l'Eixample.
4: Una mica més amunt de la Clínica del Remei, hi ha una... És Escorial Camèlies, cantonada Camèlies, hi ha una botiga bastant gran de la... de d'aparells de bueno, que ho podia trobar.
1: Que ho podia trobar
4: fàcilment. Mm-hmm. I si no, allà s'hi proporcionen.
1: Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
4: Val, doncs a veure si es pot arreglar pobra. A veure si tenim sort,
1: i tant. Gràcies.
4: Vinga, bona nit.
1: Bona gràcies. Nit, adéu-siau.
4: Adéu, bona nit.
1: La Débora, des de Barcelona, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit. Mira, és que és la primera vegada que t'escolto, la veritat.
1: Carai, la primera vegada sí. I truques, m'encanta.
5: Correcte.
1: M'encanta.
5: Correcte. Doncs... Sí que és veritat que soc superfan del teu home, això sí que és cert.
1: Doncs mira, ara ja som dos.
5: I aquesta nit dic, oi, vaig escoltar la Marta, dic, apa.
1: Doncs mira, m'escoltes i truques. Mira bé que
5: vist?
1: Bé. Molt bé, molt bé.
5: Mira, Marta, et trucava referent a aquesta senyora, pobreta. Jo soc treballadora social, treballadora familiar de la Vall d'Hebron.
1: Sí.
5: Era per comentar-li que existeix el banc d'ajudes, ¿vale?
1: Sí.
5: És un lloc on es pot llogar qualsevol tipus de material, qualsevol tipus d'ajuda tècnica, des de llits articulats, a cadires de rodes, cadires de banys, bastons, el que sigui.
1: Tot.
5: Tot. El preu és molt assequible i l'únic que té que pagar de cop, diguem-ne, és el trasllat i el muntatge, que potser són 50-60 euros.
1: Molt bé.
5: I li munten el llit, li munten el que sigui.
1: I aquest banc d'ajudes, que és un lloc físic, un lloc online,
5: sí,
1: o com funciona?
5: N'hi ha llocs físics. Jo el que conec, per exemple, està sota del Pont del Dragó, aquí a Sant Andreu, aquí n'hi ha un, però n'hi ha més. Si ho busca per internet, ho trobarà.
1: Molt bé. Banc d'ajudes,
5: vale?
1: S'ha de buscar.
5: Banc d'ajudes.
1: Perfecte.
5: Sí,
1: i aquí,
5: tal qual.
1: Aquí ho trobaria, molt bé.
5: Sí. Correcte.
1: I a més assequible. Doncs escolta'm,
5: sí.
1: Quin encert que ens hagis trucat.
5: Sí,
1: que ens hagis escoltat i que ens hagis trucat.
5: Tema, clar, el tema que et deia ara la senyora que acaba de trucar ara, de que la seguretat social dona i tal, no és correcte. O sigui, no en tots els casos.
1: Ja.
5: Vale? Sí que és cert que el neuròleg i el traumatòleg poden fer un volant que sí que fan descompte en les ortopèdies. Les ortopèdies et venen el material. I sí que la seguretat social paga una part i l'usuari paga una altra part. Però clar, ja és algo per tenir sempre.
1: Clar.
5: Però si la senyora ho necessita puntualment uns mesos...
1: Doncs no cal,
5: vale?
1: Comprar, sí, només
5: llogar. Correcte.
1: Ah, sí, està clar.
5: Correcte. I per altra banda, per al tema de les ulceres, digue-li que el que necessita és un matalàs d'aire.
1: D'aire,
5: no d'aigua.
1: No d'aigua.
5: Correcte, no d'aigua,
1: d'aire.
5: D'aire. Correcte, és un matalàs molt primet que es posa a sobre del llit i el que fa, té una màquina que el que fa és que va inflant i desinflant el matalàs i el matalàs fa com unes ones, com si fos el mar,
1: sí.
5: I clar, el cos va notant les ones i això el que fa és descomprimir les zones del cos.
1: Del cos, clar.
5: Perquè
1: I això també es lloga, aquest matalàs?
5: No sé si el llogaran, aquest no ho sé.
1: Aquest no ho saps, va.
5: Però bueno, que el preu no deu de ser molt desorbitat, tampoc.
1: Ja.
5: És molt comú, el matalàs d'aire.
1: Molt bé.
5: En les persones que estan encamades.
1: Que estan, sí, perfecte.
5: Sí,
1: doncs,
5: sí.
1: Débora, escolta'm, ha sigut una mica un angelet de la guarda ara mateix.
5: Sí, molt bé.
1: Perquè la primera vegada que escoltes, la primera vegada que truques,
5: sí.
1: I a sobre ets del sector i saps tot això,
5: sí, sí.
1: Trobo que en aquesta oïna la Francesca la deus haver ajudat bastant. O sigui que...
5: Ai.
1: Es tracta d'això en aquest programa, sí, que moltíssimes gràcies. I repeteix un altre dia, dona, d'acord?
5: Vinga, d'acord.
1: Una abraçada.
5: Merci.
1: Bona nit.
5: Igual, una abraçada.
1: Adéu. Quines coses. Sí, com un àngel de la guarda, la Débora, avui. Realment. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit, què tal?
1: Com estàs?
6: Molt bé, mira, aquí, com sempre, escoltant-vos i aprenent molt. De fet, una de les respostes que anava a fer ja se m'han avançat i han donat una explicació molt més detallada del que jo anava a dir sobre el tema d'això, del tema de la grua i,
1: sí.
6: I tot, que, bueno, doncs això és el que ja ha dit ara aquesta noia i l'oient anterior, doncs això, doncs, de l'ambulatori, l'assistenta social i les ajudes, vull dir.
1: Vull dir,
6: jo això ho sé. Bueno, la grua va ser pel meu pare, que va estar ingressat en un centre sociosanitari i l'havien d'aixecar perquè pesava 150 quilos, havia perdut molta mobilitat. I després, bueno, un dels caminadors ho sé per la meva mare, perquè bueno, la van operar, li van posar una pròtesi de maluc i cap de fèmur la tardor passada, l'octubre, i li van recomanar doncs, un caminador i evidentment ens van fer la recepta al centre sociosanitari i vaig anar a buscar-ho a una botiga d'ortopèdia que tenim aquí al barri. I evidentment també ens va costar, vull dir, no sé si que uns 30 euros, vull dir, clar, perquè la resta ho va pagar
1: la Seguretat Social.
6: Exacte.
1: Molt bé, sí, doncs sí. Gràcies, Àlex. Tenies una resposta, em sembla, no?
6: Sí, i després sí, el senyor, que ara no sé com es diu, que li feien tan mal al genoll.
1: Sí, ens ha deixat un missatge, pobre. En Joan.
6: Joan. Bueno, doncs jo el que li recomanaria és que, bueno, la meva mare també ha parlat de la pròtesi, perquè això va ser causa d'una caiguda tonta a la tardor passada. Ella fa molts anys té artrosi al genoll dret, que se li ha quedat sense menisc, i bueno, doncs, té bastant de dolor, i bueno, jo el que li faig és, per recomanació del traumatòleg i de la farmàcia, doncs mira, fregues de bo a voltador un parell al dia, i allò ben fetes, i que penetra i bé la crema, i, bueno, i alguna cosa fa.
1: Alguna cosa fa, sí.
6: Alguna cosa fa. Si hi ha de ser alguna cosa més forta, doncs ja, doncs, que vagi al seu traumatòleg i li digui, doncs ja, doncs, si ja s'ha de fer alguna cosa més forta o, bueno, ja no diguem si cal posar pròtesi, que això ja és...
1: Això ja és el traumatòleg que t'ho ha de dir, clar, sí.
6: Això és el traumatòleg, evidentment. El traumatòleg si ho ha de dir, tot perquè, clar, vull dir, a vegades aquest dolor, bueno, de fet, a la meva mare li van dir que, clar, que seria posar una pròtesi, però ella ja li va dir que no volia, perquè li feia por, i, bueno, i ara resulta que li han hagut de posar una altra per obligació degut a una caiguda.
1: A vegades sí, tu vols una cosa i em passa una altra, en fi.
6: Exacte, vull dir, perquè l'artrosi senzillament, doncs, del desgast normal dels ossos, i de que el menisc, doncs, s'ha desgastat i està ara, bueno, quasi inexistent, i li frega os amb os, i esclar,
1: això fa això, mal, doncs, sí, està clar.
6: Això fa mal, encara més en les èpoques de més humitat.
1: És pitjor,
6: sí.
1: Molt bé, Àlex, doncs moltes gràcies.
6: De res.
1: Que vagi bé, bona nit.
6: Igualment, bona nit, Marta, bona nit.
1: Bona nit. La Mariló, del Poble Sec, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, jo porto encamada el desembre, el 6 de desembre va fer un any. I hi ha una pomada, no tinc, estic grossa, que és més fàcil que et surti llagues, i hi ha una pomada que a mi, tinguem cuidado i canviant, sobretot els panyals i tot això, que no tinguis molt mullat,
1: sí.
7: A mi no m'ha sortit ni una.
1: Mira, i
7: que
1: saps...
7: Que és una pomada, i no és molt cara, perquè primer em posava una, que eren uns tubos que cada setmana costaven 40 euros, perquè eren dos. I ara aquesta val 12, i és un supertubo que m'ha durat més d'un mes.
1: Ah, mira.
7: Que es diu... O sigui, hi ha una rodona i posa B más i a sota posa MET. I posa protecció i alivio de escocedures.
1: B más MET.
7: És, hi ha una rodona,
1: sí.
7: I a dintre hi ha una B de Barcelona,
1: sí.
7: Una E i el signe más. I a sota posa MET. M-E-D.
1: D'acord. Protecció i alivio rozaduras. Molt bé.
7: Aquesta, jo, com
1: et va bé. Uh-huh.
7: Home, amb aquella que et portava abans, em gastava, perquè no entrava tampoc a la Seguretat Social, uns tubos, dos tubos i pico a la setmana, i cada un valia 20 euros.
1: Imagina't, doncs clar, la diferència és molta.
7: I a vegades em feien mal, i amb aquesta no.
1: Uh-huh, perfecte.
7: Yeah, vull dir.
1: Molt bé, doncs més coses.
7: I quan a les
1: ajudar...
7: ajudes, ara estan tan escasses, perquè jo estic pendent d'una cadira de rodes elèctrica i la mateixa doctora que em va fer l'informe, com que no me l'han concedit i estic a darrere, em va contestar que era surrealista el que m'havia passat a mi.
1: Sí, ja me'n recordo que vas explicar un altre dia.
7: O sigui,
1: la mateixa doctora et diu això, imagina't.
7: La mateixa doctora, perquè em va fer un informe i van dir que no valia, i aquell informe posava estat tot, perquè jo tinc els dos genolls amb pròtesis i per dos caigudes, els dos fèmurs, els tinc amb ferros.
1: Mare
7: des del
1: mare.
7: Genoll fins als malucs. I el maluc dret el tinc també amb pròtesis.
1: Déu-n'hi-do, ets la dona biònica.
7: Sí,
1: Mariló,
7: sí.
1: La dona Villar.
7: Al braç esquerre vaig caure, me vaig trencar l'ombra i no m'ha quedat bé. I a l'altre tinc els tendons, bueno, per tirar.
1: Déu-n'hi-do el panorama.
7: T'ha de dir una cosa referent a allò de les culebrilles aquestes.
1: Ai, vigila què dius.
7: No. Saps que és, no sé si era una llegenda, que la Callas, la cantant...
1: Sí, la Maria Callas.
7: La Maria Callas, que es veu que estava molt gorda. Jo no sé, jo no me'n recordo per veure-la. Es veu que estava molt grossa. Sí. I al Onassis no li agradava i que s'havia tragat unes solitàries per aprimar-se.
1: Ui, ho trobo una mica
7: recambolesca. Jo no sé si era una llegenda o ja, era veritat.
1: No sé, vés a saber.
7: Però això jo ho havia sentit.
1: Ai, Mariló, res.
7: Ai, quan ho veu dir, això que feia prima, me'n vaig recordar de no sentir. El que passa és que no vaig trucar.
1: No, ja o està, ja està. Que... Deixem-ho aquí, Mariló.
7: Deixem-ho aquí.
1: Gràcies per la trucada.
7: Jo ja et dic, amb això de les ajudes, això, l'informe el va fer la doctora el 10 de desembre, eh?
1: Sí, sí, estem a mes de maig, sí.
7: I encara estic igual.
1: Estàs igual, en fi.
7: O sigui,
1: ànims,
7: no,
1: Mariló, una abraçada.
7: Està la cosa... De la Seguretat Social, sí, et tracten bé, però bueno,
1: ja.
7: Està fotudíssima, fotudíssima.
1: Vinga,
7: per
1: doncs.
7: Diferents cantons ho veig jo.
1: Ja ho veig, ja. Que tinguis un bon cap de setmana, Mariló, una abraçada.
7: Bueno, mira, al llit, igual que sempre.
1: Igual que sempre. Que estiguis tranquil·la, com a mínim. Gràcies, bona
7: nit. A tothom.
1: Adéu-siau.
8: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

0: trucar una senyora, l'Aina, dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. Dame fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia la purisma asiàtic, oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir... Ei, estem aquí. El món no està tan malament. I l'alegria de vivir vive en el cantó,
3: vive en el baile, vive en tu... La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat,
7: no,
6: és un
7: no,
6: problema de primer,
7: no,
6: de filosofia,
7: no,
6: de lògica,
7: no,
6: de la unilla.
7: Ja ho sé.
6: Que és?
7: Lo mateix
6: que
7: la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
3: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.

0: Traslladem-nos fins al Vaticà en aquest capítol de les preguntes contestades perquè la setmana passada el Magí Anguet des de Vilafranca del Penedès feia aquesta doble pregunta.
1: Mira, a veure, ara que està de moda parlar del proper viatge del Papa a Barcelona, La pregunta és com s'anomenen els habitants de l'estat del Vaticà i quants habitants té.
0: Doncs mira, per resoldre aquests dubtes i aprendre més coses sobre el Vaticà i els seus habitants, ens hem posat en contacte amb l'Eduard Rubió, que es va ser durant molts anys corresponsal de Catalunya Ràdio a Roma. Primera pregunta per l'Eduard Rubió. Com s'anomenen els habitants del Vaticà?
2: Els habitants del Vaticà s'anomenen cittadini vaticani, ciutadans del Vaticà o de la Santa Seu, si es vol, en un sentit més religiós. Per què? Doncs perquè el Vaticà és una ciutat-estat, l'estat més petit del món. Són només 44 hectàrees, un espai ocupat la meitat per un petit bosc i jardins que són esplèndids i l'altra meitat per la Basílica de Sant Pere, els museus vaticans també ocupen molt espai, el Palau Pontifici, el governatorat de la ciutat del Vaticà, que és l'òrgan administratiu que exerceix el poder executiu en nom del Summe Pontífex, una mena de, diríem, d'ajuntament, una estació de tren en desús i altres dependències més petites.
0: Seguim. Qui pot prendre la ciutadania vaticana?
2: La ciutadania vaticana s'atorga a les persones que tenen residència permanent i estable a l'estat de la ciutat del Vaticà per raó de dignitat, per raó de càrrec, posició o ocupació. Està regulada per l'article 4 de la llei de fonts vaticanes del 2009, una data molt recent, i per l'article 9 dels pactes de Laterà de 1929 firmats amb Itàlia. La ciutadania només s'atorga per decret ordre del pontífex. La majoria dels ciutadans perden aquesta ciutadania quan deixen de treballar per al Vaticà. Per tant, la ciutadania no pot ser originària, és a dir, no s'obté per descendència ni tampoc per lloc de naixement.
0: I qui són els ciutadans del Vaticà?
2: Bé, els ciutadans del Vaticà inclouen en primer lloc el Papa, els cardenals que resideixen també permanentment al municipi de Roma o bé a la ciutat del Vaticà per raons de dignitat, per raons de càrrec, de funció, d'ocupació, o quan la residència està prescrita per llei o reglament o autoritzada pel mateix pontífex. Són ciutadans vaticans també les persones, que siguin o bé eclesiàstics, religiosos o laics, autoritzades pel Papa. Normalment són funcionaris importants de la ciutat del Vaticà. És també ciutadà el jutge de la ciutat del Vaticà. Igualment són ciutadans vaticans els membres de la Guàrdia Suïssa, un nombre que oscil·la entre 100 i 130 homes que resideixen permanentment a la caserna de la Guàrdia Suïssa que està prop de l'entrada del Vaticà, la Porta de Santa Anna. Són també ciutadans vaticans el cònjuge, els fills, l'ascendents i germans d'un ciutadà del Vaticà, sempre que visquin amb ell, per exemple, la família dels oficials de la Guàrdia Suïssa. I finalment, són ciutadans vaticans els diplomàtics de la Santa Seu arreu del món, que són la majoria, més de 300 persones que normalment viuen fora del Vaticà, en les nunciatures i llocs destinats a l'estranger, lògicament. En total, tenen la ciutadania vaticana unes 700 persones, com hem dit, unes 400 viuen al Vaticà. Una xifra, però, a la que hi ha que afegir més d'un centenar de residents sense ciutadania. És normalment gent que treballa al Vaticà i que fa, per exemple, la guàrdia de nit, els bombers, el personal sanitari, el personal de seguretat, alguns secretaris, alguns porters, gent de la neteja, totes les persones indispensables per tenir sempre en actiu una ciutat-estat com el Vaticà.
0: Quina classe magistral, Eduard Rubió. Va, acabem aquesta classe express coneixent unes quantes curiositats d'aquest estat, el més petit del món.
2: Bé, com a curiositats, dir, per exemple, que la ciutat del Vaticà no reconeix els drets polítics dels seus ciutadans, ja que és una monarquia absoluta, teocràtica, amb mandat vitalici. Una altra cosa curiosa del Vaticà és que és una ciutat sense gossos ni gats i difícilment es veuen criatures pel carrer. Ara bé, tenen la farmàcia més ben proveïda de tota la península italiana. Sempre està plena. Jo he fet algun cop més de mitja hora de cua, i això que atenen al públic, no ho diries mai, més d'una vintena de farmacèutics. En un permís especial, els gendarmes que hi ha a l'entrada del Vaticà donen pas a qualsevol persona que demani per anar a la farmàcia.

0: El conte per anar a dormir.
1: I avui tanquem la setmana dedicada a l'escriptor Marc Artigau i Caral, que amb Aquest serà el nostre pou va guanyar el Premi Mercè Rodoreda de Contes 2025, que atorga Òmnium i edita

0: Els nois, esbarats per la situació, no sabien com seguir el protocol. Potser els haurem de vendur a un veterinari. Seria el més assenyat. La dona, evidentment, no va voler. No parlava, només va fer un gest. No, són meus. No volia separar-se dels fills que li llepaven la boca amb l'entusiasme de qui via el món amb els ulls oberts. La veia respirar i volia acostar-m'hi, no volia preguntar-li res, tan sols seure al seu costat, potser donar-li la mà i encomanar-me d'una calma perpètua. Mentre començava la burocràcia, ja havien decidit que pel bé de la dona i dels cadells se l'endurien a un hospital. Ella, convençuda de quina seria la sentència dels doctors, em va agafar la cara amb les dues mans i a cau d'orella em va demanar: «Salva'n un!». No sabria explicar quina veu tenia. Tampoc vaig necessitar que ho repetís, l'havia entès. Amb l'anar i venir dels policies i els veïns, els dos gamarusos de l'ambulància, que ara trucaven algú de la central, no va ser difícil acaronar un cadell preciós, amagar-lo sota la samarreta i fotre al camp. Només ho van veure ella i la Raquel, que va dubtar de si dir alguna cosa, però va callar. Ens van enviar cap a casa i davant de les preguntes de què passaria ara, què farien amb la dona i amb els llobatons, les respostes eren confuses i plenes de condicionals. A trenc d'alba, una ambulància es va endur la veïna, ja no la van veure mai més, no va tornar pel bloc de pisos. Unes hores més tard, uns empleats de l'Ajuntament van desinfectar el pis i es van fer càrrec dels animals. Què els hi passarà? El funcionari es va encongir d'espatlles. No ho sabem, no és la nostra feina. L'àvia del pis de dalt va demanar que prenguéssim pels llops, que preguéssim pels llops, perquè després de tota aquella patuleia segurament acabarien en un escorxador o llançats al mar. A casa ens havíem quedat amb el cadell més preciós i vam decidir no tornar a parlar d'aquella nit tan xafogosa. A la Raquel al principi no la feia gràcia, però va creure que el destí ens regalava el fill que la biologia ens havia prohibit. Tampoc era veritat. En una ciutat no hi poden viure aquestes bèsties, així que just quan va fer 6 mesos, a ple hivern, abans que ja no volguéssim separar-nos d'ell mai més, el vam deixar en una pineda preciosa a prop de la Noguera Pallaresa, desitjant que creixés fort i que s'alimentés d'altres animals i de l'odi cap als humans que s'havien endut la seva mare. El vam deixar allà, desitjant que, passats molts anys, tornés a la ciutat, decidit a devorar-nos. Déu-n'hi-do, aquest serà el nostre pou. Déu-n'hi-do el Canis Lupus, amb què hem acabat el programa i la setmana. Que descanseu, bon cap de setmana, fins diumenge a les 12. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Parlament demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, arran de la infiltració policial en assemblees de mestres. Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, com també la CUP i Junts per Catalunya. Totes aquestes formacions, llevat dels Comuns, que s'hi ha abstingut, també han demanat el cessament de Parlon amb aquests arguments.
3: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
4: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
5: El que cal és un canvi del director general de la policia.
6: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig de la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut. La cambra, amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i dels Comuns, també han demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa en vaga. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
7: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
2: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop prop de mig milió d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat